0: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha proposat retirar-li el nom del conqueridor Hernán Cortés a un emblemàtic port de muntanya situat entre dos dels volcans més importants del país. Sheinbaum demana que l'anomenat Pas de Cortés es digui Pas dels Pobles Indígenes. La mandatària mexicana ho ha dit precisament en el Dia dels Pobles Indígenes en el marc d'un seguit d'accions destinades a reivindicar la memòria de les comunitats que vivien a l'actual Mèxic abans de la conquesta d'Amèrica.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival que s'ha fet aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona. 7 dels arrestats han estat acusats de robar més d'una setantena de telèfons mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes cadascun, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual en tocaments i encara un altre dels arrestats ho ha estat per tenir un requeriment judicial perquè hi havia un ordre de detenció en contra seva. Investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord.
0: Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot del cercle polar àrtic. I fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps, però mai tant al sud. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa.
1: Esports, la catalana Paula Blasi ha acabat a la cinquena posició de la general en la primera participació al Tour de França femení, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha acabat en segona posició a l'etapa d'aquest diumenge en què s'ha imposat la neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova.
0: El Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper aquest diumenge. L'equip torna a la feina aquest dilluns, encara però sense tots els internacionals.
1: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè.
0: I en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada. Els arlequinats han guanyat per 0-3 l'Olot.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Un goig i una joia. Ser aquí de nou, darrere els plats, el meu nom és Miqui Puig. I això és Pista de Fusta, la discoteca d'ICAT. Una cita diària de dilluns a dijous amb el ball. A les 8 del vespre, a les 20. Sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura i a migdia, ja queda tot lligat, tallat i embacatat perquè ho deixis en digital. Les noves maneres d'escoltar música del món no fan però que canviar el sistema. La manera però sempre és la mateixa. Cançons boniques que ens abelleixen ens tornen bojos i ens fa ser millors persones. Bandes sonores com aquest What's for Dinner, The Blurf.

film scores for films that don't exist. Enric André, gravant per al segell Stones Throw. I aquesta What for Dinner. El món del hip-hop col·lisiona amb les bandes sonores. I ja ho tenim. Comencem amb els títols de crèdit. Una tarda més a la pista. I ara imagina't un artista que vol remesclar amb un artista, però ningú de la discogràfica li contesta els mails. I fa bé, tira pel dret i s'inventa aquest remix. És Manalet. El vent porta el seu cos. És la música de Marc Pujol, remesclada per un català que viu a Berlín.

és la veu de Marc Pujol. Amb el seu El vent porta, el seu cos. Manelet fa aquest i un oficial mix remesclant des de la passió del fan i fent un remix molt bonic. Lady Tron, des del seu darrer disc, amb coses com aquest For a Life of London, demostrant que qui entubo retubo

0: For a Life in London és una altra de les sorpreses amb les que m'he topat a Paradise. El nou disc de Ladytron és mel en boca, i amb peces com aquesta demostren que no només es queden en una part del pop sintètic, sinó que es passegen com volen.
1: Quan el rellotge marca les 8, el cos et demana pista de fusta.
2: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I aquest és el pop de Nicola Rickson. Corull de sintetitzadors i de melodia.

El vam descobrir amb un segell menut. El vam començar a punxar i ell ens va enviant material que punxa, que fa, que sacseja la seva vida. Això es diu Labyrinth of Passion. I Nicola Rickson deixa clar que li encanten els grups de pop, com Erasure, com Softel, o Ava, si m'apures. Hi ha una mica d'àcid. Sempre va bé l'àcid. El projecte es diu Mira Valley i aquest àcid funk.

totalment enganxat. Com ha trobat Teumann Five? La manera de fer un hook a partir de barrejar un sintetitzador, unes veus. I aquesta, rave de cotxe, aquesta peça, tant i tant, absurdament hortera. La tarda em queda plena de novetats, i això es diu Fight.

0: question for today, who stole the soul?
1: Qui no balla no és viu.
0: Who stole the soul?
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.
0: Who stole the soul?
2: El senyor Payphone es va passar temporades vivint a Sant Celoni, tocant a Palau Tordera. Em va explicar per què s'havia separat i va fugir de Londres. Ara ha tornat allà i torna a fer música amb els seus amics de Blind Science Orchestra. Dime Algo, una altra senzilla peça electrònica del soul britànic.

són artistes que van fent el seu camí, que no els veieu a festivals, però sí que són on el moll de l'os els necessita, en els clubs, en les maletes dels grans selectors i DJs, fent peces boniques com aquesta, Dime Algo. Payphone, quan estava a Barcelona, va conèixer Kid Nereida i ella hi va posar la veu. M'encanta, perquè no és una veu de diva, és senzillament una veu de noia que canta. I això sí que és un trencamalucs, amb tota regla. Yo, Nicky, no. White Beach, by House. Ets DJ Industrial Banger.

¿sí o no? Es elegancia máxima. Yo, Nicky, no. Bye, bitch, bye. Es DJ Industrial Banga. Fent el que sap, cançons rodones de cara al moll de l'os, sense cap concessió. I a vegades no és fàcil fer cançons tan i tan senzilles, tan i tan comercials, quan hi ha gent que està fent absolutes barbaritats i atemptats en el nom de la música, que Mare de Déu Senyor. I quan barregem coses llatines amb percussions, ens pot sortir una cota exquisita, ens pot sortir algo cru, com si féssim un ceviche de veritat. I això és el que ha fet Nicky Barrenetxe i Forti. Aquest passar funciona i no és hortera.

0: Florida, tallats mica i barraneixa. Forti és un brasiler criat a darrere dels micròfons de les festes més crues del ball de les faveles, i amb aquesta passar l'encerten de ple, perquè la cançó és punk en el sentit de que tot és cru, de que les percussions funcionen i de que aquí a casa ens encanta.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Puls, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Mireu qui torna. Ens va agradar tant que programem de nou a l'All Night Long de Kiko Navarro.

El mallorquí Kiko Navarro i una de les peces de la temporada. Jamming All Night Long, per mi, és senzillament una cosa tan ben feta que es mereix tots els hurres, tots els okays i tot l'amor del món. Harrison Hart s'han anat a trobar amb un altre que el remena fort, amb el mestre, amb Arthur Baker. I són capaços de fer una revisió d'un clàssic de Mandalay.

Original de 1977, ara passada per la batedora, de Harrison Hart i d'Arthur Baker, el Queen of Chinatown, de la deessa. La mandalier torna a ser de moda. Aquests es diuen jetires i això es diu Wanna Stop.

El segell és menudíssim. Es diu Swingers i és de Benidorm. I tot el que edita és senzillament mel en boca. Old Boy and DJ Cosworth són internacionals. Es maneguen en el circuit underground de música de ball. I les seves peces corren a les maletes més selectes. Aquesta tarda han vingut a treure un morro amb aquest Masters at Work, escrit amb AZ al final, a la nostra emissió que es diu Pista de Fusta. El meu nom és Miqui Puig els plats, i cada tarda us selecciono entre 13 i 16 petites perles que són novetats que enganxo, tallo i faig servir per fer un ball de tarda únic en el qual vosaltres balleu i ens trieu nosaltres. Ara, senyores i senyors, un mashup, dues cançons enganxades, Everything But The Girl, Book Kang i Plastic Jam, amb aquest Made With Love. És Joe Frame i Steve Frame, que darrerament em fan una pila. I si la pista acaba amb la veu de Tracy Thorn, acaba bé. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants del 30 i el 31 de juliol. Ho han fet sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
2: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
1: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat. Durant la manifestació, part dels assistents han demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Repàs ara altres informacions, Carola Gil.
3: Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas, acceptat per l'organització palestina, i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no es retiraran de Gaza fins que Hamas no s'hagi desarmat del tot.
1: La Generalitat Valenciana ha ordenat l'evacuació del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi forestal que crema a la zona. A Catí viuen unes 700 persones. L'incendi afecta principalment la zona de Tirig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees. D'altra banda, l'incendi a Huelva, a la zona de Niebla, ja ha calcinat 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 8 nuclis de població.
3: Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla que pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica.
1: Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre obliga a tancar l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes des d'Espot, al Pallars Sobirà. Els treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. Les captures de senglars dins de la zona afectada pel brot de pesta porcina africana ja superen els 10.100 exemplars. L'última setmana se n'han capturat 365 i s'han analitzat un total de 460 mostres segons dades facilitades pel Departament d'Agricultura.
3: Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta han donat negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3Cat Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
4: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
3: De moment, però, descarten relaxar les restriccions fins que la situació estigui totalment controlada.
1: Esports, gran paper de la catalana Paula Blasi, que ha acabat cinquena de la general en la seva primera participació el Tour de França femení. Blasi ha acabat a la segona posició a l'etapa d'aquest diumenge en què s'ha imposat la neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa.
3: El Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva de Joan Gamper aquest diumenge. L'equip torna a la feina aquest dilluns, encara però sense tots els internacionals.
1: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El podi l'han completat Jorge Martín i Marc Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè. A la general del Mundial, Jorge Martín es manté al primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
3: També en motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou augmenta fins als 110 punts, el seu avantatge al capdavant de la general a falta de 5 proves pel final del campionat.
1: I dues cites per aquesta setmana. Comença l'europeu d'atletisme a Birmingham i també les proves de natació als europeus de París. Totes dues proves duraran fins diumenge i participaran un total de 27 catalans i catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
5: A les 4 de la tarda,
6: a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
5: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.

0: Catalunya Ràdio i Cat. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des de ICAT, dedicat als grans lletristes del pop, arriba l'hora del cel obert. Xiquets, avui parlarem de lletres. Avui parlarem de la part literària de la màgia d'una cançó. Perquè si bé la melodia és la que ens enganxa al cor, la lletra és la que ens entra al cervell i ens il·lumina l'ànima. I tot això ho dic perquè avui vull reivindicar el que per mi és el gran lletrista del segle XXI quan parlem de pop britànic. Bueno, quan parlem de pop britànic, quan parlem de pop en general. Per què? Doncs perquè part de la raó que els Arctic Monkeys siguin el grup més important des del nou mil·lenni són les lletres de l'Alex Turner.

Per favor, no t'enamoris amb totes les coses el dia que estrenen. Fes un flashback a l'infinit. Intenta-ho un cop més. Opening Night, l'última cançó publicada pels Arctic Monkeys en col·laboració amb War Child, aquesta organització que lluita pels drets dels nens de manera constant i admirable. I és que aprofitarem aquesta nova remesa de música dels Arctic Monkeys, la qual ens ha omplert d'alegria perquè hi havia molts rumors de que potser se separaven, per repassar una de les parts més reivindicades a l'hora d'entendre l'excel·lència del seu compositor. Que sí que les cançons melòdicament són extraordinàries, des dels principis atropellats i frenètics fins a aquesta calma de l'última època, però és que molta, molta part de l'admiració absoluta i de la connexió amb tota una generació el tenen les lletres dels Arctic Monkeys. Que és això, des d'un bon principi, amb aquesta dissecció d'amor en una discoteca en què l'Àlex es pregunta com és possible que estigui tan enamorat d'aquesta dona que balla com un robot, tot dient allò de però no hi ha amor, no hi ha ni Montescs ni Capulets, només melodies fortes i sessions de disc jockey, pistes de ball brutes i somnis de coses prohibides. Però bé, apostaria el que fos que a la pista de ball ets la més maca.

I bet you look good on the dance floor, publicada a l'octubre del 2005, que va ser el single de debut del seu primer àlbum Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. No cal dir que aquesta manera de relatar la vida quotidiana va suposar una alenada d'aire fresc en l'escena anglesa. El punt de vista de l'Àlex sempre és reflexiu i personal al mateix temps. En una altra de les grans cançons d'aquest primer disc, el When the Sun Goes Down, parla d'aquesta prostituta acorralada per un macarra en la que fins i tot fa una clocada d'ull a la cançó Roxanne dels Police quan diu allò de "He vist aquest poca pena amb noies de la nit" i com li deia Roxanne que es posés a la llum vermella. És un desgraciat, ho saps? És un desgraciat.

When the Sun Goes Down, una altra de les cançons d'aquest especial avui que estem fent sobre els Arctic Monkeys, centrant-nos especialment en els textos d'un Alex Turner que també sap mostrar la seva part més romàntica i tendra, com per exemple en aquesta peça que va ser una cara B del Live Before the Lights Come On, però que a mi m'encanta amb la seva simplicitat. Nena, seré teu. I seré teu fins que el sol deixi de brillar. Teu. Fins que els poetes no trobin cap més rima. En altres paraules, fins a la fi del món.

Baby, I'm Yours, la vessant més pop dels Arctic Monkeys, que ara dona pas a Brainstorm, el primer single del seu segon disc, el Favorite Worst Nightmare, en la que descriuen un noi ple de carisma que van trobar en un concert al Japó.

Well, see you later, innovator. Alex Turner, amb aquests jocs de paraules tan típics, jugant amb la literació i les metàfores, com mostra també el títol d'aquesta cançó que posem ara, aquest fluorescent adolescent, on es pregunta on ha fet cap la flor, la seva amiga, aquesta que vol que els gentlemen no siguin gaire gentles i al mateix temps canviaria totes les nits perilloses per una mica d'amor i amabilitat.

Fluorescent Adolescent. Avui gaudint de les cançons i sobretot de les lletres d'Alex Turner i el seu grup, els Arctic Monkeys. Ara som ja en el seu tercer disc, el qual va ser presentat amb un single d'antelació, el Crying Lightning, en què torna a parlar sobre una figura femenina plena de personalitat i com gaudia de fer bromes a l'home que venia gelats les tardes de pluja i amb els braços plegats ocupava el banc del parc com si fos un mal de queixal.

I hate that little game you had called crying. Odio aquest joc tan teu que anomenes plorar. Cornerstone, en canvi, és una cançó sobre un home que va de bar en bar intentant trobar la seva exparella. El problema és que a cada lloc que entra només troba noies que s'hi assemblen, però que quan són observades a curta distància no deixen de ser sucedanis.

Em vaig pensar que et veia al Battleship, però només era algú que s'assemblava a tu. Res més que un truc de màgia sota la llum espectral. S'hi semblava prou com per ser el teu fantasma. Però les meves opcions es van acabar quan li vaig preguntar si tenia el teu nom. Cornerstone, quin tros de cançó, Déu meu. Amb aquest final, I'm really not supposed to, but yes, you can call me anything you want. No ho hauria de fer, però sí, digue'm el nom que tu vulguis. Aquí estem avui al cel obert, repassant lletres de l'Alex Turner i fent cap ara al Suck It and See, enregistrat a Nova York i molt influenciat per la música d'arrel americana. El mateix Hank Williams o George Jones van ser referències que va anomenar l'Àlex en aquest LP, que té una altra d'aquestes cançons que trenquen tots els esquemes. Aquesta pregunta que li fan Bella dient-li, encara et penses que l'amor és una guerra d'espases de làser o te'l prens una mica més seriosament? I quan estic penjat pels anells dels teus ulls, intento convèncer-me a mi mateix que necessito una altra dona. I durant un minut sembla senzill fer veure que tu només eres un amant més cantant cançons desafinades sobre l'estiu.

0: Love is a Lasso Quest. Els Arctic Monkeys, en aquest cel obert que ara mateix demana una petita pausa i torna ara mateix amb més peces del grup més important del segle XXI.
1: El cel obert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al cel obert repassant la discografia dels Arctic Monkeys, aprofitant que acaben de treure un nou single i repassant, ni que sigui de manera puntual, aquesta capacitat literària que tenen les lletres de l'Alex Turner. El disc AM, diguem-ne que va ser com l'explosió a nivell de popularitat dels Monkeys. Un so molt més musculós, rockista, i un tros de single que es deia Are You Mine?

A la meva ment, quan ella no està allà al meu costat, em torno boig, perquè instantàniament jo tampoc em trobo el lloc on vull estar. I la satisfacció sembla com una memòria llunyana. I no puc evitar dir, sisplau, ets meva encara? Are You Mine, els Arctic Monkeys. El gran hit d'un disc que no té desperdici. És una successió de cançons plus quan perfectes una darrere l'altra. Seguim amb aquest disc que els va transformar en icones omple estadis i ho fem amb una altra d'aquestes peces en la que l'Àlex subverteix els gèneres en el sentit de que en comptes de queixar-se que la seva parella surt massa de festa i no està per ell, el que fa és denunciar el fet de que ell és un fester, no pot estar a casa i surt sempre, però quan es fan les 3 de la matinada necessita la seva parella al costat, la qual, amb tot el dret del món, li contesta: com és que només em truques quan vas col·locat?

What? You only call me when you're high. Arctic Monkeys. En aquest cel obert d'avui, repassant les seves cançons i les seves lletres. Ara, que si em fas triar, doncs, jo crec que la millor cançó, i sobretot la millor lletra, és aquest I Wanna Be Yours, aquesta declaració d'amor desesperada, en què ja comença dient, vull ser la teva aspiradora, respirant la teva pols. Voldria ser el teu fort cortina i no rovellar-me mai. Si vols que el teu cafè sigui calent, deixa'm que jo sigui a la cafetera. Tu manes, jo l'únic que vull és ser teu.

direcció musical en aquest Tranquility Base Hotel and Casino, que va desconcertar tots els seus fans, transformant el rockisme en una espècie de lounge amarat del Bowie de l'època del Plastic Soul, i parlant d'una espècie de nau interestel·lar on els astronautes paren per tenir un moment de pausa.

Va, vinga, que hem d'acabar el programa i tinc ganes de posar com a mínim una cançó de l'últim disc que ha tret fins ara el grup de l'Alex Turner. Aquest The Car, publicat l'any 2022, on hi ha el That Better Be a Mirror Ball, que hi hagi una bola de miralls de discoteca per il·luminar aquests dies finals d'una relació, tot dient, si vols portar-me fins al cotxe, hauries de saber que el meu cor és molt pesant.

I amb aquest There Better Be a Mirror Ball, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història, segons l'informe que acaba de publicar el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya, on rius com el Danubi i el Rin baixen amb un cabal extraordinàriament baix. Carlo Buontempo, responsable del servei, explica els perills d'aquesta combinació de factors.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
1: La situació no és millor al mar aquest juliol a nivell global. La temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Més notícies, Carola Gil.
3: Milers de persones es van manifestar ahir a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada per l'arribada massiva de migrants. Sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no rendeix", van reivindicar una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El manifest va demanar al govern espanyol i a les institucions europees una resposta immediata a una situació que van qualificar de crítica.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata.
1: Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump pel desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la Franja de Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la Franja abans que Hamas es desarmi del tot.
5: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici. No peruc fictiu.
3: Aquest dia, a la comarca castellonenca de l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames que ja han cremat gairebé 700 hectàrees. Els bombers esperen poder estabilitzar el foc abans de la tarda d'aquest dilluns, quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
6: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació del virus de l'Ebola a l'est de la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i a prop de 2.000 morts per una variant del virus que ara mateix no té vacuna. El brot va començar al maig i afecta 5 províncies d'aquest país molt afectades per conflictes armats. Aquest dilluns entrem oficialment en el que en podríem dir la setmana de l'eclipsi, un fenomen que està generant molta expectació, però que també comença a despertar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania.
3: La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Per Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, la pressió per seguir l'eclipsi està relacionada amb la necessitat de mantenir-se connectat a tot allò que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
7: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat.
1: Ah. Esports, Paolo Blasi ha acabat de la cinquena posició de la General en la seva primera participació al Tour de França femení, que s'ha acabat aquest diumenge. La d'Esplugues de Llobregat ha acabat la segona posició a l'etapa d'aquest diumenge, en què s'ha imposat la neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova.
3: El Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper aquest diumenge. L'equip torna a la feina aquest dilluns, encara però sense tots els internacionals.
1: Victòria de Raúl Fernández a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, amb el podi completat per Jorge Martín i Marco Bezzecchi, tots tres amb Aprilia. Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè. A la General del Mundial, Martín es manté el primer lloc i Márquez és quart a 40 punts.
3: També en motor, a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la General a falta de 5 proves pel final del campionat.
0: Fins aquí les notícies.
8: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
9: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
10: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
11: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
10: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
11: L'eclipsi de la teva vida.
10: A la Ràdio Nacional de Catalunya.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En paral·lel a la carrera comercial per trobar noves rutes marítimes a l'Àsia Oriental, a mitjan del segle XVI es va iniciar una nova cursa per l'evangelització. Si el 1543 desembarcaven a les costes japoneses els primers mercaders portuguesos, només 6 anys després, l'estiu del 1549, ho feien 3 missioners de la Companyia de Jesús, constituïda recentment en una missió patrocinada per la Corona de Portugal. La presència dels jesuïtes al Japó va anar en augment fins a l'expulsió dels occidentals de l'arxipèlag, ja ben entrant al segle XVII. Va formar part d'un procés de colonització i de globalització gairebé inèdit fins aleshores.

0: L'arribada dels missioners a terres orientals tenia lloc en un context de pèrdua de fidels al continent europeu a causa de la scissió protestant. Calia trobar-ne de nous allà on fos. Al Japó es van trobar amb una situació especialment complexa, amb un país immers en una guerra civil des de feia gairebé un segle i sense un govern central. Els jesuïtes, com els comerciants portuguesos, van haver de negociar amb els diferents senyors regionals, els daimyo, que governaven les províncies com a petits monarques. Aquesta situació va canviar quan el líder militar Toyotomi Hideyoshi va aconseguir unificar el Japó, l'any 1591, un objectiu que ja havia complert parcialment el seu antecessor, Oda Nobunaga. Des del 1587, Hideyoshi ja controlava les zones amb presència europea i s'havia convertit en l'interlocutor vàlid. Va ser aquell mateix any que va emetre el primer edicte de prohibició del cristianisme al Japó i d'expulsió dels missioners jesuïtes. Molts dels grans senyors s'hi havien apropat per curiositat i també per interessos comercials, però els japonesos recelaven del fet que els religiosos poguessin ser, en definitiva, l'avançada d'una incursió militar. Malgrat l'edicte, Hideyoshi permetia l'entrada dels jesuïtes com a traductors i intermediaris comercials, i així van poder continuar predicant, però discretament. La xifra de conversos al cristianisme és difícil d'establir, ja que els escrits que es conserven estan esbiaixats des del punt de vista jesuïta, i moltes conversions no van ser en absolut voluntàries. En tot cas, la presència dels missioners de la Companyia de Jesús al Japó va deixar una petjada innegable. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Japó, realment, el Japó de l'edat moderna és un món fascinant, però que els europeus han conegut molt sovint a través dels jesuïtes, clar. Els jesuïtes són fascinants. El Japó d'aquell moment és fascinant. Aquesta combinació devia ser explosiva, m'imagino.
1: Sí, és un moment amb el qual, diguem, el món catòlic, que fonamentalment és un catòlic, és viu moltes tensions que s'estan produint, de reclamacions que hi ha amb referència a l'Església, amb referència a la predicació, les tensions que produirà després el protestantisme, etc. No? I aleshores, diguem, totes aquestes persones creuen que per damunt dels inconvenients, per damunt del perill i per damunt fins i tot del que pugui passar, la fe és superior. I aleshores van a buscar aquest món que s'ha anat obrint, fonamentalment perquè tothom darrere hi ha el comerç, la ruta de les espècies i la ruta per arribar a les Índies i la ruta per intentar altres camins que no siguin passant per Amèrica, perquè és molt complicat, i també perquè els portuguesos, els jesuïtes el que fan és seguir, van a aquests llocs que són dels més rics del món, com és la Índia, com és la Xina i com és l'Orient.
0: Clar, és que l'escola de formació de la Companyia de Jesús era Lisboa, clar. No és casualitat.
1: Bueno, és el primer país, diguem, navegant, el primer descobridor que diuen els portuguesos, no? I aleshores és quan els jesuïtes fan aquesta operació. I van amb un territori amb el qual, clar, és un arxipèlag. Clar, nosaltres, en fi, la gent es creu que el Japó és un arxipèlag, i pensar que allí podien intervenir i transformar i convertir, s'entén que tothom estava en funció dels seus interessos. És a dir, els jesuïtes volien convertir i els japonesos, el que en podien treure de profit, també ho acceptaven, però el que també veien els perills. Al fi i al cap, moltes vegades és veritat que la religió només era l'avançala, com les societats geogràfiques eren avançala, que després hi arribaven els imperis i es quedaven o es volien quedar aquells països. Com així moltes vegades ha passat.
0: Ara ho comentaré, però recordo alguns dels escrits d'un grandíssim historiador ja desaparegut, Carlo Maria Cipolla,
1: que
0: explica precisament com l'avançada europea en aquests països asiàtics es produeix de la mà de dos fenòmens. Per una banda, la religió, aquest esperit, diguéssim, aquesta sensació espiritual. D'altra banda, sens dubte, la nova tecnologia europea, que resulta que és l'únic que pot fer servir perquè uns països molt més rics que els europeus, com són els països asiàtics, mostrin interès i diguin, fem un intercanvi, canviem canons, canviem rellotges, canviem coses per totes aquestes meravelles de sedes, espècies i matèries primeres que a Àsia n'hi ha moltíssims i a Europa es viu un moment molt escadusser. No?
1: Tecnologia, comerç, viatges i religió.
0: Sí, sí, fantàstic, eh? Avui tenim un gran episodi. Qui ens acompanyarà avui a Vanguardia és una persona que hem tingut el gust ja de tenir en el programa, és el doctor Jonathan López Vera, professor de la Universitat Pompeu Fabra i expert de la cultura japonesa. Ell ha escrit, entre altres coses, un llibre que ens ha servit una mica de base per el que avui comentarem, que s'anomena Toyotomi Hideyoshi, los europeos, portugueses y castellanos en el Japón samurai. Doctor López Vera, benvingut altre cop a l'Enguàrdia. Gràcies per
2: estar. Gràcies.
1: Molt, molt, el títol bon és molt, molt adequat, eh? Deixa'm-ho fer aquesta abans de començar a parlar. Portugueses i castellanos. Sí, sí. És que és això. Sí, sí. El regne de Portugal i el regne de Castella.
2: Totalment, sí. De fet, aquest llibre és la reconversió en llibre de la tesi doctoral, i la tesi doctoral tenia un llibre, un títol semblant. Era Toyotomi Hideyoshi i Europa, en comptes de los europeos, i el subtítol era Contactos entre el gobierno japonés, ja sabem el nom, no?, de sí, les coses acadèmiques.
0: Sí, sí.
2: Contactos entre el gobierno japonés i los portugueses i castellanos de finales del siglo XVI, o així es deia.
0: Sí. He sentit Hideyoshi. La pronúncia correcta és Hideyoshi, per tant, no
2: sí,
0: Hideyoshi.
2: Que, en teoria, normativament, en català, la H aquesta sempre no es pronuncia, però en japonès sí. Llavors jo tinc la dèria de dir-lo de manera japonesa.
0: No, la norma, per exemple, en aquesta casa, a la corporació, és que t'has d'intentar apropar al màxim a la pronúncia original, i si no ho saps com es fa, llavors a la catalana. Però, sí, per tant, jo he fet Hideyoshi, perquè no sabia com era, però si és Hideyoshi...
2: És una H aspirada, no arriba a ser una jota castellana, no és Hideyoshi, però és com una anglesa, diguéssim, que dius Hollywood, no?, marcant una mica...
0: Sí, sí, és fantàstic, doncs, a partir de Hideyoshi a la nostra vida. Els jesuïtes, hem comentat a l'entrada, que arriben molt pocs anys després dels primers comerciants europeus. A Japó eren conscients els comerciants europeus, aquests primers portuguesos que estaven esbrinant que es podia comerciar en aquella zona, de la potència de Japó, o en aquells moments potser Japó no era tan potent com i va ser una mica més casualitat que s'hi van trobar?
2: No, era un dels objectius al final de tot el viatge, no? També hem de pensar que tota aquesta etapa de descobriments per part dels portuguesos no és una empresa dissenyada des del principi, com a vegades sembla, sinó que anaven una mica sobre la marxa, anaven avançant, i llavors ja els havien arribat veus. De fet, Japó ja apareix a les cròniques de Marco Polo, no?, i parla d'unes illes d'oro i plata i, sí, i tal. Llavors ells ja tenien una noció de que ja hi havia alguna cosa. El que passa és que, clar, els comerciants en un principi no hi podien arribar. De fet, els primers que van arribar es creu que enmig van naufragar. Ells ja tenien contacte...
0: Sí,
2: no?
0: Va ser casual, llavors.
2: Sí, mig buscat, mig casual, ja. No? Perquè ells tenien contacte allà, encara que oficialment encara no estaven comerciant amb la Xina, però sí que tenien contactes extraoficials amb comerciants allà. I llavors els primers que van arribar van ser una espècie de comerciants barra pirates,
0: ja,
2: perquè moltes vegades la diferència...
0: No hi havia gaire diferència.
2: És molt subtil. I van arribar els primers, que van ser dos o tres. No?
0: Van ser aquests els que van informar els jesuïtes de com era aquell Japó que s'acaben de trobar?
2: Els primers informes que tenim que els hi arriben als jesuïtes són d'un comerciant portuguès, que és el Jorge Álvarez, que no s'ha de confondre amb un altre Jorge Álvarez que ja a la mateixa època, a la mateixa zona, i que és més famós perquè va ser el primer que va fer una missió al sud de la Xina i tal. A vegades quan...
0: És fàcil de confondre,
2: molt, clar. Molt, molt, molt. Jo vaig, durant la tesi, vaig tenir una mica d'embolica amb aquests dos Jorge Álvarez. Però Jorge Álvarez és el primer que informa, estant a Malaca, no?, a la península Malaya, es troba amb Francesc de Xavier, Francisco de Javier, que estava allà per allà, i és el que l'informa d'aquelles illes que ell havia visitat, i el primer informe que tenim on apareix una mica de dades sobre com és el Japó és d'aquest Jorge Álvarez, que li porta a Francesc Xavier, i és a partir d'allà que ell decideix, ostres, hem d'anar allà, no?
0: Per què? O sigui, hem d'anar, tenint en compte la feina que tenia a Malaca, està a la península Malaya, sí. I jo hi he estat, Malaca és un lloc fascinant, sí, sí. Però és on l'estret de Malaca, per tant és un lloc de pas importantíssim, sí, per tota els pobles de la zona, pel comerç, perquè és un lloc que naturalment has d'anar a parar, diguéssim, a això i Singapur, per fer establir... Per tant, diguéssim, l'interès dels jesuïtes semblava que no calia anar-se'n molt més lluny. Per què aquesta dèria pel Japó, un lloc tan desconegut i tan lluny, perquè no està pas a prop de Malàsia?
2: Clar, hem de tenir en compte que igual que dèiem que els portuguesos anaven comerciant sobre la marxa, doncs els jesuïtes també, clar, hem de tenir en compte les distàncies, no?, d'aquella època. Llavors, qui estava sobre el terreny pràcticament prenia les decisions, una mica. No podia esperar a fer una pregunta a Roma i que li tornés. I Francesc Xavier, per lo que veiem a les seves cartes, estava una mica cremat, podríem dir, d'intentar evangelitzar a la Índia, a Malaca, parla d'una forma bastant despectiva, no?, de les poblacions d'aquestes terres, de bàrbars, i en canvi el que li arriba del Japó, i més tard li arribaria de la Xina, és que és una societat molt civilitzada, no?, fins i tot més que l'europea, i que són, com diu allà les cartes, gentes que atienden solo a razón, no? I llavors, des del punt de vista d'aquella època, no?, el pensament tomista, podríem dir, ells veuen equivalent, no?, la raó a o sigui, si ets algú raonable, ràpidament veuràs que el catolicisme és la veritat. Ser,
1: sí, és la religió veritable.
2: Clar, llavors ell pensa...
0: I més des d'un punt de vista d'un jesuïta, perquè si fos un dominic o un altre, potser per ensenyar una altra cosa. Però un jesuïta que es basa en el raciocini que el porta a Déu...
2: Hem de passar que són una mica l'elit intel·lectual, no?
1: Sí.
2: Acabava de néixer.
0: I ho volen ser, vull dir que no és només un tema de que els han format, sinó que ells pensen que això, aquesta és la via.
2: És que és un ordre religiós acabat de néixer, perquè el 1540 és quan el papa els aprova oficialment i el formen un grup d'universitaris. És a dir, no estem parlant d'un frare dominic.
0: Intel·lectuals de primer ordre.
1: I funcionen a nivell, no diré militar, però es diuen ordre.
2: Sí,
1: però vol dir que gairebé funcionen de forma jeràrquica absoluta.
2: Bueno, no recordo si va ser Napoleó que va dir que allò no era un ordre religiós, que era un ordre militar, no? Que funcionaven una mica així.
0: Bé, ells parteixen d'una idea que també a mitjans del segle XVI s'ha formulat a França, amb respecte que la religió del príncep ha de ser la religió del poble, no?
2: Correcte.
0: I aleshores això fa que aquesta mentalitat, que serà nefasta al segle següent, amb la guerra dels 30 anys, això provocarà milions de morts, literalment, doncs és la mentalitat que porten els jesuïtes, de dir, ostres, per què hem d'estar evangelitzant els pobres, que en definitiva evangelitzem a les elites, i les elites arrossegaran a tota la resta de la població.
2: Sí, el seu enfoc és de dalt cap a baix, absolutament.
0: Sí, claríssima. Cosa que ara també ens xoca, però en aquell moment és realment molt revolucionari la manera de...
2: De fet, és que...
1: Hi ha algunes ordres que ho han intentat, deixem de banda, que han intentat des de dalt per arribar a baix, eh?
0: Sí.
1: De conversions de certes entitats religioses.
2: Sí. De fet, ells al Japó fan alguna petita aventura de fer-ho al contrari i se n'adonen que no funciona. Perquè, a més, al Japó, realment, aquesta tàctica de dalt cap a baix realment encaixa bastant amb la seva idiosincràsia, podríem dir.
0: De fet, moltes pel·lícules actuals que expliquen històries dels jesuïtes al Japó es plantegen molt sovint, de manera equivocada, aquestes conversions que fan que no responen a la realitat dels jesuïtes, el que pretenien.
2: No.
0: Van cap allà, i qui va cap allà des de Malaca? Quants jesuïtes hi van?
2: Tres.
0: Només.
2: Això també és una cosa que moltes vegades sorprèn, perquè parlem de la missió jesuïta al Japó, que com és... A més, ells a Europa la venien, perquè els jesuïtes també feien molta propaganda i publicitat, la venien com el gran èxit, era la joia de la corona, doncs moltes vegades ens pot quedar la idea de que ja al Japó hi havia milers de jesuïtes funcionant i bueno, ja suposo que en parlarem després, però les èpoques de més esplendor, parlem de 140... i entre ells, només un terç d'ells eren sacerdots. Els altres eren germans, ajudants, etc. Els primers que arriben són tres, capitanejats per Francesc Xavier, Cosme de Torres, i que és el que el succeiria després, i arriben només tres. I arriben tres amb un japonès que mig xapurreja una mica de portuguès, que s'han trobat a Malaca, i arriben amb unes condicions, doncs, ja veiem, molt, molt modestes.
0: Molt precàries.
2: Sí, molt.
1: I tant.
0: A quina part del Japó arriben?
2: Arriben al sud, lògicament, és el punt d'entrada, no? Arriben per la zona de Kagoshima, i allà, clar, el que es troben és, com dèiem a la introducció, es troben en un país amb unes circumstàncies molt, molt peculiars, no? Tot i hauria... Els historiadors no hem de jugar a què hauria passat sí, però si haguessin arribat un segle abans o un segle després, amb un Japó unificat, la resposta hauria estat molt, molt diferent. Jo sempre dic que els va funcionar al principi, perquè el Japó estava separat, trencat i estava en guerra. En el moment que el Japó es va ajuntar, els va deixar de funcionar, la missió.
0: Clar, perquè llavors les idees, diguéssim, d'estat-nació era una altra cosa,
2: clar,
0: i el concepte canviava radicalment.
2: I que ells, al principi, com que el Japó estava dividit en un munt de territoris, on a cada territori hi havia un daimyo que funcionava, un senyor feudal, podríem dir, entre moltes cometes, que funcionava com una espècie de petit monarca absolutista, doncs era tan fàcil com intentem treballar en aquest territori. Que no ens deixen, marxem.
0: I anem al del costat.
2: I anem al del costat i anem provant, no?
0: Sí.
2: Que aquí sí que es funciona, perfecte. En el moment en el que només hi ha una persona decidint, que hi ha un govern central, doncs, bueno, et podria sortir bé, però t'estàs jugant a una carta.
0: Molt més complex.
2: Clar, t'estàs jugant a blanc o negre. O et surt perfecte o no et surt. I és més probable que no et surti, perquè un govern nou el que vol és estabilitat, i això d'una religió estrangera... que a més ells saben una mica el que ha passat a Amèrica, no? amb la colonització, diguéssim, o l'arribada primer dels frares, i saben el que ha passat a Filipines, una mica més tard,
0: sí,
2: ho tenen més a prop, doncs ells els hi encaixa, llavors diuen, vale, quins beneficis tenim i quins contres? Doncs els contres són molt més potents per un govern nou que vol estabilitat que no pas els beneficis.
0: Quin tipus de religió hi havia en aquell moment al Japó majoritària? O hi havia diverses, no ho sé.
2: La mateixa que ara, podríem dir. Al Japó conviuen dues religions. La religió shintoista, que és la pròpia del Japó, podríem dir, que ben bé no és una religió, és com una espècie de folklore, de tot un seguit de rituals molt lligats als cicles de la collita, etc.
1: Molt
2: és
1: espiritual,
2: una... Sí, és una religió de tipus animista, molt semblant a moltes que han existit arreu del món. Jo la comparo, per fer un símil ràpid, amb tots els mites grecs, per exemple, que tenim, o els nòrdics, no? Un fotimer de déus, que aquest és el de la civada, aquest és el de la lluna, etc. No? Religions que normalment, quan ha arribat una religió més sofisticada, podríem dir, han anat perdent-se. En canvi, al Japó, quan va arribar una religió més sofisticada, que és el budisme, que va arribar a mitjans del segle VI, com que el Japó, sempre dic que té Diògenes cultural, allà no es llença res, tot va entrant i es va acumulant, doncs els que van fer és fer-les conviure. A més, són bastant compatibles. I, de fet, fins al segle XIX, que per llei es va decidir que havien de ser dues religions separades, coexistien d'una forma fins i tot molt fusionada.
0: Llavors, molts no havien tenint la sensació de que estaven...
2: No.
0: Que tot era el mateix, diguéssim.
2: Exacte. No? I els jesuïtes, de fet, també no van arribar a copsar una mica les diferències. És a dir, tot el que és el xintoisme el ficaven com una corrent dins del budisme.
0: Bé, això també passa al segle VI i VII, a la que és l'actual Catalunya o tots els països europeus, a la barreja entre paganisme, cristianisme i l'acabar d'arribar a l'islam. Ho veus, que no, la gent no distingeix. Sí que les elites ho tenen molt clar, però la majoria de la gent barreja tot sense cap mena de problema ni contradicció personal.
2: Encara avui, la meitat de dates que tenim al calendari festius i tal, moltes,
0: paganes,
2: per molt que sigui sant no sé què,
1: són adaptades.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que les religions que diu que no tenen tot un fons escrit, són aquestes religions que tenen molta força per la transmissió de pares a fills, d'orals, de tradicions, etc.
2: Pel folklore, etc.
0: Quina rebuda van tenir aquells tres pobres jesuïtes, perquè són tres?
2: Doncs bastant tèbia, perquè en un principi, a més, durant els primers anys, el Japó s'entenia que aquella nova religió que havia arribat, aquells europeus havien arribat, el que era una altra brancada del budisme. Ells hi van contribuir una mica a la idea, sense saber-ho. Primer, clar, ells venien de l'Índia, perquè el centre de les Índies portugueses era Goa. Ells venien de l'Índia, llavors a l'explicar on venien, parlaven d'Índia.
0: Ja, els budistes aquests.
2: Els japonesos venien de l'Índia, equivalia una mica, no, al budisme. I a part és que al principi, com que van trigar uns anys en què els jesuïtes comencessin a parlar japonès i a entendre una mica... Després ho van fer molt bé, les primeres gramàtiques i diccionaris que tenim del japonès i de portuguès són de jesuïtes. Però en un principi les traduccions eren bastant matusseres, podríem dir. I llavors, per exemple, l'exemple més clàssic que s'acostuma a dir és que quan ells van voler saber com es deia Déu en japonès, no? Clar, és una paraula clau per poder començar a evangelitzar. I llavors, quan li van preguntar a aquest japonès que he dit que parlava una mica de portuguès, li van preguntar, la pregunta havia de ser com es diu Déu en japonès, però va acabar sent entesa una mica més com es diu el Déu dels japonesos. Clar, no és el mateix.
1: Ja, clar.
2: Llavors, aquest japonès, que es va convertir al cristianisme, però abans venia de ser budista i de la branca Shingon, una branca del budisme, per ells el Buda més important és Dainichi. No? És el, si no recordo malament, és l'Avalokitesvara, no? Però el Japó es diu Dainichi. Llavors ells els va dir Dainichi.
0: Clar, perquè li van contestar la pregunta que havien fet.
2: Però... I durant els primers anys, els jesuïtes van estar predicant les virtuts de Dainichi, amb la qual cosa, doncs, lògicament, la gent va pensar... Bueno, doncs,
0: Dainichi, ja ho sabem.
2: Uns altres budistes. No? Llavors, al principi, hi va haver una mica d'embolic, podríem dir. I amb els escrits japonesos, que ens trobem alguna referència amb ells, parlen dels bonzes, els bonzes del sud, o els bonzes de bàrbars del sud, però parlen com si fossin monjos budistes.
0: Com es plantegen? Ells intenten arribar al daimyo que troben, o intenten, al principi, no, ni gosen fer-ho, perquè tampoc és tan senzill, vull dir, arribar a parlar amb el senyor feudal de torn, l'equiparació sempre és complicada, però sí.
2: Per
0: entendre'ns, o l'aristòcrata. Potser amb això ens aclarirem, no? Però l'aristòcrata de torn és molt complicat, no? No és tan senzill.
2: Doncs són més ambiciosos encara, i Xavier, el primer que fa és intentar anar a Kyoto, a la capital, amb la intenció d'entrevistar-se amb l'emperador i amb el shogun, perquè abans hem dit que no hi ha un govern central. Existeix sobre el paper, el que passa és que en aquesta època de guerra civil...
0: És com si no hi fos.
2: Sí, controla la capital. És com un daimyo més.
0: Sí.
2: I ja està. Però té l'emperador, no? El que passa és que fins i tot l'emperador en aquell moment, la casa imperial no passava pels millors moments, ni a nivells de diners ni de poder, si és que n'han tingut alguna vegada, més enllà de la legitimitat i del poder simbòlic. Llavors, Francesc de Xavier se'n va cap a Kyoto disposat a entrevistar-se amb tots dos, no? El que es troba primer és que no volen parlar amb ell, és com tu qui ets, no?
1: O sigui, el gran poder no parla amb un desconegut estranger.
0: Sí, sí, boig, aquí.
2: I després ell, estant aquí Kyoto, se n'adona d'això, se n'adona que realment no tenen tant de poder. Llavors és en aquell moment que ell abandona la idea d'anar dalt de tot i si convertim l'emperador tenim tot el país convertit, i llavors veu aquesta realitat de, vale, haurem d'anar territori per territori, daimyo per daimyo, no? I és llavors en aquell moment, i també aprèn que no es poden presentar els puestos sense portar regals i que no es poden presentar els puestos vestits desarrapats, sinó que al Japó es valora molt el protocol, l'etiqueta, i a partir d'aquell moment els jesuïtes comencen a vestir amb seda i comencen a vestir d'una manera més luxosa i es presenten als llocs per parlar amb un daimyo portant regals, que a més és el que s'acostuma a fer al Japó, i amb aquell van aprenent una mica, no? Han fallat en aquesta idea d'anar de dalt de tot, però veuen que hi ha molts a dalt de tot, petits, però hi ha molts. Llavors es dediquen a allò, a anar territori per territori.

0: Com comentàvem, el primer jesuïta que va concebre la idea d'emprendre una missió al Japó va ser el navarrès Francisco de Xavier, que havia arribat a l'estat indi de Goa al maig del 1542. A la ciutat de Malaca va sentir parlar per primer cop d'unes illes situades a prop de la Xina, on la gent tenia un caràcter que, a diferència del que s'havia trobat a l'Índia, podia facilitar la penetració de la doctrina cristiana.
1: Em trobava a la ciutat de Malaca quan uns mercaders portuguesos, homes de molt crèdit, em donaren grans notícies d'unes illes molt grans, descobertes fa poc temps, que s'anomenen les Illes de Japó. Veient jo la disposició dels indígenes d'aquestes parts, que pels seus grans pecats no són gens inclinats a les coses de la nostra santa fe, més encara la tenen en odi, i els dol en gran manera que els parlem de fer-se cristians. I per la molta informació que tinc del Japó, que és una illa al costat de la Xina, on tots són gentils, no són moros ni jueus, i gent molt curiosa i desitjosa de saber coses noves de Déu i altres naturals, vaig decidir, amb molta satisfacció interior, d'anar a aquella terra. Em semblava que entre aquella gent podran perpetuar ells mateixos el fruit que farem en vida els de la companyia. La gent amb qui fins ara hem conversat és la millor que fins ara està descoberta, i em sembla que entre gent infidel no se'n trobarà cap que guanyi els japonesos. És gent de molt bona conversa, i generalment bona i no maliciosa. Gent que estima més l'honra que cap altra cosa. Quan predicaven els monjos budistes crítics amb el cristianisme, interpretaven el nom de Déu com ells volien, dient que Déu i Dayuso són una mateixa cosa. Dayuso en llengua del Japó vol dir gran mentida, i per això aconsellaven que es guardessin del nostre Déu.
2: En Guàrdia.
3: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en novel·letes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
4: El treball dignifica les persones.
3: I te'n rius sense gana.
4: Aquesta és una frase d'un gilipolles integrals.
5: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer, dos xicots i una noia explicant novel·letes amb desparpajo.
3: Rius sense ganes.
5: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a En Guàrdia amb Jonathan López Vera i Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'arribada dels jesuïtes al Japó, a plena edat moderna, al segle XVI. Doctor López Vera, acabem de sentir aquestes reflexions de Francisco de Xavier. Aquestes reflexions que hem sentit del principi, les va seguir mantenint? Els jesuïtes, en aquest sentit, anaven, com eren gent lletrada, anaven deixant testimoni, per tant, podem saber més o menys el seu camí gràcies a ells mateixos?
1: Sí, la veritat és que feien una feina quasi d'etnògrafs. O sigui, ells anaven per lo que anaven. La seva intenció no era fer un informe o un retrat de com era la societat japonesa per amor a l'art o
0: estudi científic.
1: No. Ells anaven a lo que anaven, però, de pas, anaven deixant... Llavors, a veure, sempre s'ha d'agafar per això, perquè obeeix a una agenda, no? Sempre s'ha d'agafar el que et diuen els jesuïtes una mica amb pinces, però la part bona és que et diuen moltes coses, moltíssimes. De fet, tenim, per exemple, Luis Froix, jesuïta portuguès, escrivia moltíssim. De fet, massa, pels seus superiors. Pensaven que parlava massa, no? Llavors tenim moltíssim material. Clar, el que et trobes a vegades és que per un mateix fet tens molt material del que et diuen els jesuïtes, però no tens res més, no? Perquè els comerciants, pocs d'ells es dedicaven
0: a... Sí, no era el seu, la seva preocupació. Clar.
1: Alguna cosa ja, però... I per la banda japonesa, a part de que per la història japonesa no va ser una cosa tan important, llavors tampoc ho van documentar tant, d'aquí moltes vegades es parla del segle cristià del Japó.
0: De cristià del Japó,
1: el cristianisme era un petit problema pels japonesos. I part del que es va escriure, com que després va haver una persecució activa, doncs hi ha coses que es van escriure en aquella època que després es van destruir, es van cremar.
0: Clar, amb la qual cosa s'ha perdut molt.
1: Llavors, què és millor? Tenir informació d'uns fets només d'una banda o no tenir-ne? Doncs millor tenir-ne, no?
0: Clar.
1: Però sempre agafant, sobretot, les xifres. Quan et parlen de xifres de conversos, és com, vale, tu no pots dir, al Japó hi havia 300.000... No, els jesuïtes ens diuen que al Japó hi havia 300.000, no? No t'agafis els dits perquè segurament està molt inflat. Llavors sí, però per sort tenim moltíssim material.
2: Aquests conversos que destrueixen temples japonesos religiosos devia fer molt mal, diguem, a l'autoritat, veure que els que es convertien anaven en contra de la fe i de la tradició japonesa, no?
1: A partir del moment que hi ha una autoritat per sobre d'aquests daimyo, clar, en un principi hem de saber, no, que aquests petits reis, diguéssim, de cada territori, el que s'apropava al cristianisme era per un tema de comercial. Eren d'aquesta gent de la illa del sud, de Kyushu, que eren on arribaven els comerciants portuguesos, i aquests petits reis es van adonar ràpidament de que aquell que tenia bona relació amb els jesuïtes, el seu territori és on venien els comerciants portuguesos. I ells, lògicament, doncs, eren els primers que podien accedir a aquells productes, sobretot les armes de foc, que això també és un tema molt important. En un país en guerra civil, tenir armes de foc era important. Llavors es van adonar de, bueno, que he de pagar un petit preu, que és tenir bones relacions amb aquesta gent per
0: tot
1: poder...
0: Tot plegat tampoc era tan important.
1: Llavors va començar a haver com una cursa de favors, no? De fer-li la pilota, a veure qui li feia més la pilota als jesuïtes, i allà és quan, doncs, si el meu veí també els hi deixa predicar al seu territori, doncs jo no només els deixo predicar, sinó que els hi construeixo una església. Això va anar pujant fins que va haver un que es va fer cristià ell i la seva família, i després també va signar que per decret, si al seu territori hi havia 20.000 persones, doncs demà al matí aquests 20.000 són cristians, no? Llavors així també s'inflen les...
0: Sí, clar.
1: I a més, doncs, mira, doncs, aquesta església que els hi faré, se les faig fotent fora d'un temple als monjos, i ara és una església, no? I a més hi ha tres santuaris allà que em fan nosa, doncs els cremo i així els cristians, aquests senyors, estaran contents i els comerciants vindran a casa meva. Això va anar pujant fins que va haver un que els hi va regalar Nagasaki directament, no?
0: I Nagasaki... Tot Nagasaki.
1: Sí, Nagasaki, que en aquell moment només era un port i era una petita vila, doncs els hi va cedir els jesuïtes, i a partir d'aquell any, 1580, els vaixells portuguesos, el que era l'oficial que venia de Macau, però també molts dels altres, utilitzaven la ciutat de Nagasaki, i allà va començar a créixer.
0: I l'entrada... Llavors... Quins avantatges tenia? A part de qüestions espirituals, que no hi entro, però quins avantatges tenia el cristianisme versus la manera de veure el món que tenien els japonesos? Per què hi havia conversos i per què hi havia senyors que es van convertir? A part de les decisions individuals i espirituals, que aquestes, òbviament, són molt personals i no s'hi pot entrar, però com a avantatges socials, n'hi havia alguna?
1: No gaire. A la zona de Kyoto, a la zona de la capital, que els jesuïtes també van estar interessats...
2: La capital històrica.
1: Capital històrica, sí. Van estar interessats a fer allà també una missió. Allà va haver com una espècie de moda entre les elites. És com que va ser una cosa que feia patxoca, no? Llavors et trobaves amb gent que anava, doncs, amb capes portugueses de vellut o barrets de vellut, o anaven amb rosaris. va haver com una moda, i això al Japó és molt, molt habitual, no? Que entrin modes de fora i sense acabar de gratar una mica la part profunda de la moda, els agrada la superficialitat. Però la part del sud era un interès comercial. Llavors, què hi veien? Realment, la majoria d'ells no van acabar d'entendre què era el cristianisme. I ens trobem amb exemples molt divertits, com uns monjos budistes que després d'un debat amb els jesuïtes diuen, vale, ens volem convertir, però podem seguir sent monjos, no? Podem seguir treballant de monjos budistes. I clar, els jesuïtes els diuen, no, lògicament, no? Clar, també el cristianisme és molt exclusiu, o sigui, no pot ser...
2: I excloent.
1: Sí. I en canvi ells venien d'una forma de funcionar molt més sincrètica. Sí, llavors era com, vale, em vull fer cristià, m'ha agradat, però jo voldria seguir treballant de monjo budista, i els jesuïtes els diuen, no, és impossible. I això ens dona una idea de realment no estaven acabant d'entendre de què anava una mica la religió.
0: Uh-huh. Hem vist també, sovint, i ho dic a través de les pel·lícules i dels relats, la gran persecució que va haver-hi contra els cristians. Jo no sé si això forma part d'un relat o van ser casos molt puntuals o va ser sistemàtic aquesta persecució.
1: Sí, a partir de cert moment, o sigui, tenim dos moments de persecució. A partir de que Toyotomi Hideyoshi conquereix, no tot el Japó, perquè tot el Japó el va conquerir el 91, però al moment que el 87 conquereix la illa de Kyushu, que és aquesta illa on diem que els jesuïtes tenien molta més presència, i a més tenien ja un poder polític, no? Hi havia un cert grau d'ingerència política, és en aquell moment quan Hideyoshi, que ja té el país quasi conquerit, el que dèiem, un govern nou, el que vol és estabilitat. Llavors ell arriba allà, veu amb els seus propis ulls, encara que ja ho sabia per informes, però veu amb els seus propis ulls el poder que tenen allà, perquè alguns dels jesuïtes no ho amaguen gaire, no? I com que Hideyoshi ja està pensant una mica en atacar Corea i la Xina, i alguns d'aquests jesuïtes li proposen que si està de la seva banda, no?, i afavoreix el cristianisme, ells podrien aconseguir vaixells de guerra portuguesos, etc. Comencen una mica, no?, a parlar massa, no?, es venen una mica a dalt, i allò Hideyoshi ho interpreta com, ostres, i allò, i arriben informes després de Filipines, arriben informes... A més, en el moment que arriben els castellans en escena, també la cosa canvia una mica, en part perquè els portuguesos, que ja portaven allà com 50 anys, han estat 50 anys parlant malament dels castellans, no? Perquè a partir del 80 estan sota el mateix rei, però abans, encara que no eren enemics, les simpaties tampoc. Llavors han estat parlant malament dels castellans, en el moment que arriben els castellans en escena, és lògic que ells pensin, vale, volen fer el mateix aquí, no? Llavors en aquell moment hi ha una petita persecució, es prohibeix, el que passa és que quan Hideyoshi mor, l'any 98, és com que tot comença un altre cop de zero. I llavors vindria la gran persecució ja cap als anys 30, 40, ja del segle XVII, quan ja un nou govern molt més estable ho prohibeix totalment, no? Amb una llarga llista de mesures que fan, tampoc es pot sortir del país, ni poden entrar estrangers, o sigui, és una més del paquet de mesures, i llavors sí que es persegueix el cristianisme, i és com... Això ho tenim, per exemple, potser l'exemple més famós és la pel·lícula d'Scorsese, no? De Silenci, que està basat en una novel·la.
0: Està francament bé, la pel·lícula. És molt,
1: sí, està molt bé. El que passa que si
0: no, històricament...
1: No, a mi em va encantar, eh? Sí, el que passa és que jo, ja abans de veure-la, ja anava una mica amb allò, pensant que potser al final seria diferent, perquè, clar, no és el mateix Endo Shusaku, l'autor de la novel·la, que era un japonès cristià, però amb molts dubtes, que Scorsese.
0: Que no té cap dubte.
1: Sí, llavors, Scorsese ha canviat.
0: Un catòlic molt fervent.
1: Els darrers 10 segons de la pel·lícula no estan a la novel·la i canvien tot el sentit de tot, no? Però es veu molt bé aquesta persecució ja molt més dràstica.

0: l'hora d'establir una estratègia en les actuacions de la missió jesuïta al Japó, qui va tenir un paper fonamental va ser el visitador Alessandro Valignano, religiós napolità. El primer cop que va ser al país asiàtic va ser entre juliol de 1579 i febrer de 1582. Sorprès que els relats escrits dels primers missioners no reflectissin la complexa realitat japonesa, Valignano va dedicar més d'un any a fer treball de camp, gairebé com un etnògraf. A banda de potenciar el recurs al comerç com un reclam per atraure més conversions entre les elites locals, va defensar que calia mantenir el respecte a la cultura i a les tradicions autòctones.
1: Si els comerciants portuguesos volguessin tenir estima al servei del nostre senyor i no només als seus interessos, i volguessin entrar un any en un port i un altre any en un altre, conforme el que li semblés el superior d'aquestes parts, es governaria tota aquella cristiandat molt fàcilment i molt bé.
2: Pare Valignano, en què us baseu per afirmar tal cosa?
1: Tots els senyors, els daimios, com en diuen aquí, gaudirien d'una part dels interessos comercials que pretenen, i amb això i amb el temor de no perdre'ls, s'acomodarien molt bé amb els pares, fent allò que els pares volguessin. Però com que els portuguesos no volen fer això, i moltes vegades entren contra la voluntat dels pares on no convé, hi ha sempre queixes, taviós entre aquests senyors, dels quals se segueixen molts enutjos per als pares i un mal no pas petit per a la cristiandat.
2: Certament, caldria col·laboració per part dels mercaders.
1: De vegades succeeix que els portuguesos entren amb les seves naus en terres de senyors gentils que persegueixen en gran manera a la cristiandat i els pares i destrueixen les esglésies i les imatges amb gran abaltiment de tota la religió cristiana.
2: No hi haurien pas de comerciar. Com suggeriu que es corregeixin aquestes conductes?
1: Ja que no podem fer que ells entrin als ports que nosaltres volem, sembla convenient i necessari la pena d'excomunió perquè els portuguesos no entrin als ports de senyors que persegueixen la cristiandat o no volen que hi hagi conversions a les seves terres.
2: Pare, permeteu-me demanar-vos perquè us oposeu a la destrucció de temples, santuaris i ídols religiosos japonesos per part dels daimios cristians. No seria el millor per la nostra fe que desapareixessin tots aquests símbols pagans?
1: No podem fer com el germà Cabral, que tantes crítiques va escriure sobre el caràcter japonès. Cal que allà on es comencin a fer conversions es procedeixi amb maduresa i prudència. Si el senyor principal de la regió és cristià, convé que no desfaci els seus temples, ni cremi públicament els ídols, o cometi altres menyspreus semblants.
2: I si ho demanen els mateixos que es converteixen i abjuren de les creences falses que mantenien?
1: Encara que sigui així, els temples s'han de convertir en esglésies, o bé se li poden donar altres usos que puguin ser de profit. Els ídols s'han de cremar en secret i a poc. No volem que s'escandalitzin els gentils dient que allà on entrem ho assolem i ho destruïm tot.
2: Està entès. Pare, ja hem arribat.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jonathan López Vera, aquest tal Valignano, és un personatge fascinant, però no és l'únic dels fascinants dels jesuïtes que vam cap allà. Immediatament, els jesuïtes tenen clar que estan entrant en un món realment diferent i amb moltes possibilitats des del seu punt de vista de conversió i de transformació d'Àsia, perquè em dóna la sensació, no sé si equivocada, que pels jesuïtes, almenys en aquest moment, el Japó podria ser realment la punta de llança d'Àsia, encara que sempre s'havia dit la Xina o la Índia, però veuen molt més clar que el Japó pot obrir moltes més perspectives pel cristianisme.
4: Clar, a nivell de números, lògicament, la Xina és un país, és un pastís molt més, no? Et ve més de gust perquè són molts més. Però al Japó ells troben que té unes característiques que podrien fer més fàcil l'entrada, no? Primer, que tenen un budisme on ja hi ha moltes escoles, amb la qual cosa ja estan acostumats a diferents religions o formes de veure-les. A tot el país hi ha el mateix idioma, i això no passa a la Índia o no passa a la Xina. Es troben que hi ha certes característiques que ho podrien facilitar. Encara que Francesc Xavier, per exemple, exemple, en el moment en el que sap que el Japó té com a bressol de la seva cultura la Xina, per la mateixa estratègia que hem dit d'anar de dalt cap a baix, ell llavors se'n va del Japó per intentar anar a la Xina, perquè ell pensa, si convertim la Xina, el Japó vindrà al darrere, no? El que passa que mor abans d'entrar, no? En 1552, abans d'entrar a la Xina. Però sí, ells troben que pot ser un lloc molt, molt atractiu, no? Per treballar-hi.
0: Quina estratègia feien servir habitualment? O sigui, arribaven a un lloc, anaven a parlar immediatament amb el daimyo o amb el senyor de torn, o intentaven primer instal·lar-se, conèixer el lloc, anar aprenent i després...
4: No, ells sabien que no podies començar a fer res en un territori sense tenir permís del daimyo. Llavors ells intentaven entrevistar-se i allò que dèiem, no? Arribaven amb totes les gales i amb regals i aquest tipus de rellotges i aquest tipus d'aparells, no? Que al Japó realment els hi fascinaven, instruments musicals...
0: Fascinava arreu del món. Perquè,
4: sí, lògicament, clar.
0: Perquè era la tecnologia... europea en aquest sentit era les úniques coses bones que produïa, les coses com siguin, però...
5: I armes de foc.
0: Sí, sí.
4: Armes de foc i mapes, mapes del món, els hi cridava molt l'atenció.
0: Sí, sí, tenien... amb això els europeus van ser especialment hàbils perquè van saber captar molt bé què era el que feien realment bé i això ho van mostrar i per obtenir uns rèdits
4: importants. Els japonesos ràpidament van començar a fabricar els seus propis arcabussos, per exemple, perquè es van adonar que no podien estar gastant els diners, no? Pagant els diners que demanaven els portuguesos.
0: A més, no era una tecnologia tan complicada de reproduir.
4: No van trigar gaire. Els canons d'artilleria sí que van trigar molt en desenvolupar-los i no van ser de gaire qualitat comparat amb els europeus, però en canvi els arcabussos ràpidament van millorar. L'arcabuss de Nagashima, que és com es diu el japonès, és de millor qualitat que hi havia a l'Europa de l'època. Però sí, entraven una mica així, anant a parlar amb el daimyo i fent-li veure els avantatges que tenia, no? Aquesta relació amb el comerç, no? De si tenim bona relació, els comerciants vindran al teu port i no al del teu veí, que si van al del teu veí, potser el teu veí acabarà venint a garrejar amb tu.

0: El dia 24 de juliol del 1587, el nou líder del Japó unificat, Toyotomi Hideyoshi, va emetre un edicte d'expulsió dels missioners jesuïtes, que els va agafar per sorpresa i va ser més aviat un toc d'atenció. Hideyoshi, pendent d'assolir l'estabilitat, estava preocupat per les conversions dels senyors locals al cristianisme. El fet que el superior jesuïta Gaspar Coelho hagués presumit del potencial militar portuguès i s'hagués presentat a una trobada amb el líder japonès en un vaixell de guerra també va despertar suspicàcies. Per Hideyoshi, els jesuïtes s'estaven comportant igual que els rebels budistes que havia combatut en el passat. Els 5 punts de l'edicte deixaven la porta oberta a la presència occidental al Japó.
1: Primer punt. El Japó és el país dels kami. I per això, venir aquí a imposar les heretgies dels països cristians és una cosa molt reprobable. Segon punt. És inaudit apropar-se a les gens d'aquests feus i províncies per convertir-los a una altra religió i fer que destrueixin santuaris i temples. La cessió de territoris als meus vassalls, com feus o províncies, és temporal, i per aquest motiu cal que s'observin en tot moment les lleis de l'Estat i que es facin les coses conforme a aquestes. Aquell dels meus vassalls que incompleixi les lleis serà castigat. Tercer punt. Si els pares pretenen convertir els japonesos en creients sota les lleis dels seus ensenyaments, es tracta d'una activitat que viola les lleis del budisme i és, per tant, incorrecta. Per això, els pares no han de continuar al Japó i han de preparar-se per tornar al seu país abans de 20 dies. Es considerarà il·legal que, durant aquest temps, alguns dels meus súbdits actuïn de manera incorrecta contra ells. Quart punt. Pel que fa referència als vaixells negres dels comerciants portuguesos, com que la seva activitat és únicament el comerç, es tracta d'un assumpte diferent i, per tant, poden seguir desenvolupant-lo. Cinquè punt. Ha de quedar clar que, d'ara endavant, tota persona que no obstrueixi les lleis budistes, sigui un comerciant o qualsevol altra persona, fins i tot dels països cristians, pot entrar lliurement.
2: En guàrdia.
0: Doctor López Vera, aquests 5 punts de l'edicte de Hideyoshi sembla molt clar que s'han afartat dels jesuïtes i que una cosa és el comerç i una altra és els jesuïtes. I ho té bastant clar, no?
3: Amb un vaixell de guerra.
0: Sí, clar, és que també van ser poc hàbils.
4: Clar, és que aquí Coelho és que, bueno, anava una mica... Tot el que intentava obrir Balignano ho anava tancant Coelho en aquesta època. Però veiem aquests punts que el que ja és un intent de Hideyoshi d'allò que es diu de nedar i guardar la roba, no? O sigui, ell intenta fer fora els jesuïtes, però deixar molt clar que els comerciants no els està fent fora, no? Perquè ell el comerç sí que li interessa. I, de fet, la ciutat de Nagasaki, en el moment que Hideyoshi arriba allà i veu que pertany als jesuïtes, diu, no, me la torneu i no li tornaré al senyor que us la va donar. No, aquesta me la quedo jo. Llavors, Nagasaki, ell vol que segueixi sent el hub, diríem avui, yeah, sí, del comerç internacional, però... sent seva, no? Perquè ell sí que està interessat en el comerç.
0: Malgrat l'expulsió, els jesuïtes no es rendeixen.
4: No fan. Primer que no fan cas, no marxen. Hi ha alguns que marxen, però eren alguns que havien d'anar a Macau igualment, ja estava previst. I segueixen funcionant en la clandestinitat, podríem dir. I Hideyoshi ho sap. El que passa és que pensa, bueno, mira, mentre no emprenyeu i estigueu allà tranquils...
0: Sí. Mentre no sigueu com delinqüents de segona fila...
4: I de pas, així jo em guardo un as a la màniga, que és que en el moment que em vagi bé, doncs podré dir que m'heu desobeït i llavors donaré el cop fort al damunt de la

0: en aquests moments una mena de branca particular del catolicisme que de vegades és molt catòlica, de vegades el papa hi renega. Vull dir que, que aquest tipus de coses no és tan estrany amb aquest tipus de cultures amb què barregen
1: conceptes. I en Àfrica també.
0: Sí.
2: De fet, els jesuïtes, quan arriben a la Xina, ja es troben que hi ha una espècie de... Estan els nestorians, que venien... Que ja a tota la zona de Mongòlia hi havia presència dels nestorians, que era com una branca de cristianisme antiga. O sigui que, lògicament, només cal mirar un mapa per veure que l'Àsia Oriental no està aïllada, no està separada. Llavors és normal que hi hagi tots aquests contactes i tenim l'art...
1: Hi ha hagut relació de secular. Clar,
2: hi ha un tipus d'art que és el que és les obres de Gandhara, que és un budisme, estàtues de Buda, però d'estil grec. No? Molt hel·lenístic, és lògic que hi hagués contacte i les coses es mouen.
0: Actualment hi ha presència de jesuïtes, no sé si al Japó, m'imagino que sí. Esclar.
2: Hi ha presència, però clar, parlem de que el cristianisme en general, ja no només el catòlic, sinó el cristianisme en general, el Japó representa al voltant d'un 1%.
0: O sigui, és molt minoritari.
2: Sí, molt minoritari.
0: I per tant, en tot cas, i es recorda la presència dels jesuïtes al Japó o ho recorden més els europeus?
2: Depèn de la zona. La zona sud del país i ciutats com Nagasaki o Yamaguchi, aquest tipus sí que tenen, i algunes estan agermanades. Yamaguchi, si no recordo malament, està agermanada amb Pamplona i es recorda molt la figura de Francesc Xavier, etc. Però és una cosa com una mica folklòrica. Hi han quedat coses com un tipus de bizcocho que és com molt típic de Nagasaki, que és el castera, que ve de Castella, perquè és el bizcocho, el pa de pessic normal que coneixem nosaltres. Llavors ens trobem això amb alguns elements, algunes paraules, però és una cosa molt, molt residual, podríem dir.
0: Doncs, doctor Jonathan López Vera, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos, com sempre, una cosa absolutament fascinant. El doctor López Vera, a part de, òbviament, especialista en la història moderna, japonesa, és autor del llibre Toyotomi Hideyoshi y los europeos, portugueses y castellanos en el Japón samurai. Moltíssimes gràcies i espero que ens veiem ben aviat.
2: A vosaltres i quan vulgueu.
0: A Josep Maria Soler i Sabater...
1: El següent pas d'això que diguis més aviat, hem de parlar del període que el Japó es tanca el món.
0: En parlarem. Això és Vanguardia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Rathkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato, Josep Aguilar, Albert Cortés i Xavier Martín.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya. El govern n'ha rebut més de 12.000 i ja ha començat l'anàlisi de les propostes. Els detractors del pla critiquen sobretot la ubicació dels projectes, l'impacte sobre el territori i el pes dels municipis en la presa de decisions. L'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Àlex Terés,

0: assegura que el document afavoreix les grans empreses energètiques.
1: No s'ha fet bé. És un pla que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: Catalunya està a la cua d'Europa en la producció d'energies renovables. Repàs altres informacions, Carola Gil.
2: Benjamin Netanyahu rebutja oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarma del tot. Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
3: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan ni a Hamastan.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky alerta que Corea del Nord enviarà entre 30.000 i 50.000 soldats per lluitar al costat de Rússia. El govern de Pyongyang ja havia enviat soldats a lluitar contra Ucraïna, però mai en quantitats com les que ara apunta Zelensky. El president ucraïnès ha assegurat que Corea del Nord vol que els seus soldats acumulin experiències en combats reals per després aplicar-les contra altres països asiàtics. És per això que Zelensky ha demanat a Corea del Sud que augmenti la seva col·laboració amb Ucraïna, sobretot amb el subministrament de sistemes de defensa antiaèria.
2: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història, segons l'informe que acaba de publicar el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Carlo Buentempo, responsable del servei, ens explica els perills d'aquesta combinació de factors.
4: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: I les vendes dels comerços familiars catalans van créixer un 7,6% el juliol respecte a l'any passat, però podrien haver augmentat encara més. Segons una enquesta de Comertia, la meitat dels establiments considera que les onades de calor van limitar les vendes perquè molta gent va sortir menys al carrer. L'estudi de l'associació, que agrupa empreses familiars del sector comercial a Catalunya, assenyala que els negocis més beneficiats per les altes temperatures van ser els establiments d'aparament de la llar, sobretot les botigues especialitzades en ventiladors i aires condicionats. Investigadors catalans han localitzat per primera vegada al Parc Natural del Cadí-Moixeró un exemplar de ratpenat que habitualment viu molt més al nord i en climes freds.
2: Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre fins i tot el cercle polar àrtic. Fins ara s'havien vist exemplars a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps, però mai tant al sud. La seva capacitat d'alentir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i a hiverns molt rigorosos.
0: Esports, Paula Blasi ha acabat 5a posició a la general en la seva primera participació al Tour de França femení que es va acabar i a Nice. Blasi va acabar segona a l'etapa d'ahir, en què es va imposar la neerlandesa Demi Vollering, que també ha estat la guanyadora final de la prova. És la segona vegada que Vollering guanya el Tour femení.
2: El Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper aquest diumenge. L'equip torna a la feina aquest dilluns, encara però sense tots els internacionals.
0: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP a Silverstone. L'Àlex Márquez ha acabat quart i Marc Márquez setè. A la general, Jorge Martínez manté el primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
2: També en motor a la IndyCar, victòria del català Àlex Palou al Gran Premi de Portland. Palou augmenta fins als 110 punts el seu avantatge al capdavant de la general a falta de 5 proves pel final del campionat.
0: I dues previsions destacades per avui. Comença d'una banda l'europeu d'atletisme de Birmingham i també arrenquen avui les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París. Totes dues proves duraran fins diumenge que ve i participaran un total de 27 atletes i nedadors catalans.
5: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu Veritat o Mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
5: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
5: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Avui ve en Pere Alsina. M'agrada molt, a mi aquest, en Pere Alsina. És un biòleg que imita a la perfecció tots els cants dels ocells.
1: Ah, collons, jo també en sé.
0: Ah, sí?
1: Sí, té, mira.
0: Ah, sí? Quin,
1: mira,
0: quin imites,
1: calla. Tiam?
0: Quin ocell és aquest?
1: No, jo el nom no el sé, jo només imito... És un que sento allà a casa, eh? Però no sé com es diu.
0: Bueno, si no saps, si no en dius quin és, no sé si l'imites bé o no.
1: Collons, esclar que l'imito bé.
0: Aviam, fes-ho. Si no, aviam, si no saps quin ocell és...
1: Collons, és clar que no ho sé. Jo només sóc l'imitador, no sóc pas biòleg, jo.
0: Tu no ets imitador.
1: Anda que no, vols que em faci la vaca?
0: No, prou, sisplau, calla, va, prou. Escolta, que avui també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens,
1: sí.
0: I dedicarem el capítol a l'ortodòncia.
1: L'ortodòncia? No hi havia cap objecte més concret?
0: La Mercè ens parlarà d'actors i actrius que s'han arreglat les dents o se les han destrossat per fer algunes pel·lícules.
1: L'ortodòncia. Qui tria els objectes?
0: No ho sé, no ho sé. No, xxt, calla, arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: L'ortodòncia. Abans que m'ho pregunteu, no la va inventar un català?
2: Pues clar que no, perquè els catalans tenim les dents perfectes.
3: Exacte. Jo havia sentit a dir, Peyu, que les quatre barres de la senyera simbolitzen quatre dents alineades, les dues incisives i les dues ullals.
1: On tu has sentit això?
3: Oh, m'ho acabo d'inventar, això, eh? Vull dir que no...
1: Hi ha constància de la pràctica de l'odontologia, encara que sembli increïble, des de fa més de 9.000 anys.
2: Apa, aquí, això sí que t'ho inventes.
1: Que no.
2: A veure, avui en dia encara hi ha gent que no renta les dents.
1: Jo no m'invento res. Això, o sigui, hi ha mostres de pràctiques odontològiques que s'han trobat a la civilització de la vall de l'Indus, al Pakistan.
3: Collons de pakistanesos,
1: sí. I a l'antic Egipte s'utilitzaven filferros d'or per mantenir les dents al seu lloc.
3: Collons d'egipcis, tu.
1: Aquests serien els primers brackets de la història. Perquè ens
2: Para. És que vas molt embalat, eh? Que vas donant dades. Aquí, ho donem tot per bo... De quan dius que són els primers ferros, aquests de les dents? Quan...
1: A l'antic Egipte es feien servir filferros d'or per corregir la posició de les dents, ja.
2: Vale, molt bé. L'antic Egipte, quan és l'antic Egipte? Bueno.
3: Ara, i era hora. I era hora que algú ho digués. Perquè l'antic Egipte, collons, és molt ampli, l'antic Egipte.
1: Sí.
2: Jo, per exemple, aquest estiu he anat a l'antic Egipte, saps? I ara torno per Nadal.
1: Sí.
2: L'antic Egipte, ja, per mi, ja, el primer que he anat...
1: Ja és l'antic.
2: És l'antic. Saps?
1: L'antic Egipte
2: sí.
1: Són 3.000 anys abans de Crist, diria, més o menys. Va començar per allà.
3: 3.000 abans de Crist, d'acord? Ara som el 2025,
1: sí.
3: O sigui, fa 5.000 anys.
1: Correcte, sí.
2: Tu, va, tu ahir vas dir que l'Espardenya es va inventar als 4.000 anys.
1: Sí, fa 4.000 anys.
2: Sí.
1: No ho sé, no me'n recordo.
3: Sí, que ho vas dir. No
1: vale,
3: no
1: vas ser,
3: vas dir
2: sí, jo m'ho vaig apuntar, això, perquè ho vaig trobar curiós.
1: Però quin és el problema, aviam?
2: A veure, llavors... Fa 5.000 anys es va inventar els ferros de les dents i en fa 4.000 les espardenyes. O sigui, es va inventar primer els ferros de les dents que les espardenyes?
1: Doncs es veu que sí, què vols que et digui?
3: A veure, quin món vivim?
1: Noi, la història jo no la invento. Tampoc hi era jo en aquell moment. Si van creure que era més important tenir les dents rectes, encara que haguessin de caminar descalços. Jo què vols que et digui, fill meu? Eh? Oita, aquell, quines espardenyes estan ben parides. Sí, però té les dents ben tortes, pobret. Eh? Deixeu-me destacar només dos noms importants en el terreny de l'odontologia i l'ortodòncia. El primer... el que es considera el pare de l'odontologia moderna, que es diu Pierre Fauchard, un metge francès.
3: Collons de francesos, eh?
1: El 1728 publica el Tractat sobre les dents, on, entre altres coses, recomana esbandir-se la boca generosament amb orina.
3: Ja hi som.
2: No, és que s'ho inventa tot, eh? Tot
1: que no m'invento res. L'orina es veu que conté amoníac, i això va molt bé per la gent que té mal de queixal. Mm. I llavors un segon nom, el que es considera el pare de l'ortodòncia moderna, Edward Hartley, metge nord-americà.
3: Collons d'americans.
1: A principis del segle XX va inventar una mena de ferros per les dents que semblaven més un morrió per un gos perillós que no pas cap altra cosa.
3: Sí,
1: vull dir que si eres una criatura, t'arreglava les dents però et destrossava la vida, perquè els altres nanos s'encarnaven de tu tot el sant dia amb l'aparell aquell de tortura que duies al cap. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Coneixeu l'expressió ull per ull, dent per dent?
1: Home, això és una cançó de l'Adrià Puntí.
2: Sí.
0: Sí, també és veritat, és així. Però l'expressió és molt més antiga. Era una llei. Una llei del codi d'Hammurabi.
2: Hammurabi, què és això?
0: Hammurabi. Mm. És la primera gran recopilació de lleis escrites de la història.
2: Ah.
0: El primer codi penal, per dir-ho d'alguna sí. manera. Ara faré allò que fas tu. 1750 abans de Crist. Sí. Babilònia.
2: Això és, diguéssim, l'Estatut de Babilònia.
0: Exacte. És famós perquè hi ha lleis molt severes. Voleu que us en digui alguna?
2: Aviam.
3: Tant, digues.
0: Dic, mira, llei 218, per exemple, diu, si un metge fa un... A mi no em poseu el filtre aquell que li poseu a l'Arnau quan diu coses importants.
2: No, ja...
0: Ai, a tela.
2: Ja és prou
0: important. És igual, ja ho faig jo. Diu que si un metge fa una operació i el pacient mor mentre l'operen, li tallaran les mans al metge.
2: Hòstia!
0: Pam!
3: Puta, anaven forts, a Babilònia.
2: Sí que anaven forts, sí.
0: I la d'ull per ull, dent per dent, és bàsicament això. Si algú arrenca la dent a algú altre, sí. se li arrencarà la seva. I amb els ulls, amb les mans, amb les cames, amb tot passa sí. el mateix.
2: Com has dit que es deia aquest codi?
0: Codi d'Hammurabi.
2: Collons, tu.
0: Sí.
2: Bueno,
1: no.
2: Anaven
1: no.
2: més fort que amb els tatuts.
1: Sí. No em faré metge.
2: No,
0: a Babilònia no.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, Peyu. Un biòleg, consultor ambiental, guia de naturalesa i expert en ocells. Tan expert que sap distingir i imitar el so que fan gairebé totes les aus que existeixen.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pere Alsina.
5: Bravo!

0: Pere Alsina, què tal? Com estàs?
1: Bé, eh?
0: Bé, què has esmorzat avui?
1: Doncs ara m'agafes, eh? Cafè. Ah,
0: cafè.
1: I una llesca amb all i una mica de pernil dolç.
0: Hòstia, vas fort, eh? Llesca amb all, eh? Bon matí, eh?
1: Quan no tinc reunions, prenc all.
0: Està bé, està bé. Està bé almenys considerar-ho.
2: Sí. Obriu una mica les finestres d'allà darrere, com pugueu.
0: La pregunta més important d'avui, Pere, donem prou importància als ocells o tothom els ignora?
1: És una bona pregunta, no? Jo diria que cada cop estem més deslligats d'aquest món, en la mesura que els catalans ens hem anat urbanitzant, no només perquè la gran majoria de catalans viuen en ciutats, en medi urbà,
0: sí,
1: sinó també la mentalitat s'urbanitza. Els nostres avis estaven molt més connectats amb la terra que els nostres pares, i els nostres pares més que nosaltres. Però això no obstant, queden moltes traces del nostre lligam amb els ocells, no només amb els ocells, no, però ara parlem amb ocells, en moltes coses, no? En música, en cinema, en pel·lícules. Per tant, no ens n'hem acabat de deslligar del tot.
0: Però vols dir que els nens petits saben quins ocells hi ha a Catalunya, per exemple?
1: No, no hi ha cap estudi d'això, però imagino que no superaria més de 5-10 espècies les que coneix gairebé tothom.
3: Les cotorres. Cotorres.
0: Sí.
4: La garça.
3: N'hi ha moltes.
1: Bé, tenim 7 cotorres diferents.
0: Mira.
2: Toma, aquí us foteu els xulos i en Pere, pam, pam. En Pere us ha destrossat en un moment.
1: Hi ha diverses espècies de cotorres.
0: Si haguéssim de fer una llista dels animals ordenats de més a menys importants, els ocells on els posaries, tu?
1: Respecte a mi o respecte al món?
0: Respecte al món, diguéssim. Quina funció tenen els ocells en aquest món?
1: En tenen diverses, no? Comencem per les menys... les més líriques, no? Envellir-nos la nostra vida, no?
0: Ah, mira. Ah, també és una funció.
1: La primera, no? Visualment...
0: són bonics.
1: Els que tenen la sort de ser bonics, perquè hi ha alguns que són molt bonics, d'altres...
0: no tant.
1: No tant, i d'altres que ni te'ls mires. Però sobretot també auditivament, en l'època de cantar, perquè gràcies als seus cants, si parem, si esmolem l'oïda, doncs gaudim dels seus cants.
0: Quan tu ets d'Arenys de Mar?
1: Sí.
0: De tota la vida?
1: Sí.
0: Sí. I de petit recordes ja aquesta afició per escoltar ocells,
1: no,
0: identificar-los?
1: No, per temes de natura, de fauna, en general sí, però dels ocells no va venir fins a la preadolescència, no?
0: Sí. Llavors t'hi vas aficionar per algun motiu en concret?
1: Sí, amb un curs que es va fer. Nosaltres érem una colla d'amics, ens agradava molt tot el món de la fauna animal, i sortíem, el que es feia abans, a fer cabanes, els garrofers.
2: Hosti, sí, me'n recordo.
1: A robar o mangar cireres,
2: sí,
1: el que es feia abans.
0: Sí, sí.
2: Les pomes guerres, de Can Blanc.
1: Guerres de fanals, que és el que en diu la ciència del ballatge, agafàvem uns arbots i ens els fotíem pel cap. Tot això, però a part, ens agradava que si les sargantanes, que si les formigues, que tal. I a un estiu de fa ja una bona colla d'anys, de preadolescents, en els cursos d'estiu ens van preguntar: vosaltres què us agradaria? Van dir: un curs de mamífers.
0: Sí.
1: De mamífers no humans, eh? De ratolins, sí, de conills, sí, sí, sí. De...
4: gallina.
1: I aleshores l'Ajuntament, que muntava moltes coses, des de cursos de vela, macramé, paper maixé, etc., va decidir muntar un curs de mamífers per aquella colla d'amics i qui volgués. Però no van trobar ningú.
0: I què?
1: No van trobar ningú. I van dir: mira, no serà de mamífers, sinó que serà d'ocells. I
0: bueno, tots:
1: oh, no. Ocells, si no hi ha res, no, si no hi ha res aquí. No, ocells, quatre pardals, quatre coloms. I va venir un tal, aquell moment, desconegut, Martí Boada.
0: Sí, hòstia, home, Martí Boada, home, clàssic.
1: Un curset d'estiu, ens va tocar amb una breta, i aleshores tots, bueno, vam sortir a donar un volt pels entorns naturals d'Arenys, d'Arenys a Mar, Arenys amunt, Sant Iscle, i vam veure el primer xuriguer, no el del gin, amb pomada.
0: Sí, sí, sí.
1: No,
0: sí,
1: el Menorca, el xuriguer ocell.
0: El xuriguer ocell.
2: Un conacunt de gros.
1: L'estor... l'estor tampoc és el vaixell del general espanyol Franco, però l'estor, que a més vam veure aligots i a tot una... se'ns va desvetllar. Doncs clar, no ens havíem pogut mai imaginar que a tocar de casa poguéssim veure tots aquests rapinyaires i més ocells.
0: I llavors hi ha un moment a la teva vida que et comences a especialitzar en el cant dels ocells, diguéssim. A identificar-los,
1: sí,
0: a través del cant, a intentar reproduir-lo...
1: Sí, no ben bé així, però entremig hi ha una carrera universitària, després entro en el món de l'educació ambiental, i és allà on conec en Joan Manel Riera, que és el director de l'Escola Natura del Corredor, el primer centre pioner ambiental de l'educació ambiental de Catalunya, i ell és un excel·lent imitador de cants ocells, en Joan Manel,
0: sí,
1: i a més té un mètode molt maco, del qual jo em bec, i és el que... aleshores, allà ho fem servir com un recurs, no?
0: Sí.
1: Aprendre a dibuixar... primer, el cant, no? Imitar el cant com una manera, si algú està una mica distret,
0: sí,
1: i no toca ni quarts ni hores, quan fas el cant, tothom...
0: Per exemple, una mallarenga.
1: Quina, Mallarenga, la Carbonera, la Blaua...
4: Ah, ja, ja, especificau les coses.
5: Ah, que preguntem a la Babalà.
1: Fem la Carbonera, que era la que portava preparada.
0: Mallarenga, Carbonera, va. És això, eh?
1: Salta pera, salta pera, salta pera, mitja pera, mitja pera, mitja pera, tot estiu, tot estiu, tot estiu. Quan compliu, quan compliu, quan compliu. Tot per mi, tot per mi, tot per mi, a juny, a juny, a juny. I més dites són les que Montjoia mossèn Cinto Verdaguer, sí, d'aquí la cantonada, l'altre cantó.
0: Sí, de Folgueroles.
1: De Folgueroles, que Montjoia, ell, parlant amb pagesos, busquerols i pastors, per recordar per sempre més aquest cant trisil·làbic de la Mallarenga Carbonera, no? Tot per mi, tot per mi. Salta pera. No puc saltar, no?
0: No.
1: Mitja pera, mitja pera.
0: Llavors, jo si et poso un so d'un ocell, tu el sabries identificar.
1: No tots, perquè no em dedico jo a això. Clar, quan he entrat aquí ni conec tots els ocells del món. Jo faig temes avorrits de projectes, faig temes de comunicació, i entre els quals tallers de cants d'ocells per aprendre a dibuixar els cants i a memoritzar-los, no? Què passa, també? Que els que vivim en un entorn... Arenys de Mar és com pollastre amb escamarlans, no? És un mar i...
0: Sí. Va,
1: és un mar i muntanya.
0: Sí.
1: Podem sortir a veure baldrigues, com tornen amb els bous i amb, de pesca.
0: Ocells marítims.
1: Ocells marins, d'alguns que venen d'Escòcia, d'Islàndia, i fem quatre passes cap a dintre, i tot és forestal, com el Montseny. De fet, l'Alt Maresme és una de les subcomarques més forestals de Catalunya. No ho sap gairebé ningú. I aleshores, clar, aquests els tenim molt apamats. Però vaig menys sovint a les estepes de Lleida o als boscos del Pirineu, o... i aleshores se't rovellen una mica els cants quan no els escoltes cada dia.
0: Uh-huh.
1: Per tant, els concursos aquests ara m'agafaríeu...
0: Deixem-ho intentar, Pere.
2: Va, Pere,
0: poso un so d'un ocell i a veure si ens dats...
1: És català?
0: Aquest és català.
1: Porta barretina?
0: No. Aviam.
5: Te'l pots inventar, igualment no ho sabrem.
1: N'hi ha dos.
0: N'hi ha dos, el que sona més en primer pla.
1: El primer pla, si no fes aquella repetició, em recordava un pardal.
0: És un pardal, sí senyor.
2: Bravo.
0: És un pardal.
5: Bravo.
1: Una mica accelerat, però ara m'enganxeu aquí.
0: Hòstia, no, però t'has defensat, t'has defensat bé.
1: Jo, però una mica accelerat, aquest pardal anava una mica esveradet.
0: D'igual,
3: no sé, saber d'on ve.
0: Potser era de Badalona.
3: Exacte.
5: No? Pardal estressat.
1: O potser tenia algun estupefaent.
0: Exacte. No,
3: sortit de la zona hermètica.
0: Un altre ocell, aviam. Va fent que sí amb el cap.
1: Sí, aquest és el... La Tintipella.
0: Tintipella,
1: eh? Sí, que és un dels noms populars de la Mallarenga Carbonera.
0: Sí, senyor.
2: Cor, senyor.
5: Bravo,
2: sí, senyor.
5: Bravo.
1: És la versió beginner, no? Perquè la... És un altre cant.
6: Sí. Anava a dir, no ha fet això del trio aquest que has dit, eh?
1: És molt més senzill, dues notes.
6: I de què depèn de que em faci una o l'altra?
1: Això no ho sé pas, eh? Hauríem de preguntar, però no em pot respondre, no? Molt sovint, en el món de la ciència, i la gent ho barreja. Sabem els efectes, però no les causes.
0: Sí. Quin és el teu ocell preferit?
1: No en tinc...
0: Caps?
1: No en tinc cap, no.
0: No? No n'hi ha un que diguis, hòstia, aquest per algun comportament o per algun tipus de cant o...
1: Depèn, és que... No. De cant, et diria, dels que m'agrada més de cant, el tallarol de Casquet.
0: Tallarol de Casquet.
2: No l'he sentit mai.
1: No? I que...
2: No, jo
0: què
2: no.
0: Fa?
2: No? Què fa el tallarol de Casquet?
1: És una mica complicat. No? Fa com una maragassa.
2: Sí.
1: Suau, tranquil·la, fa... I l'embruta una mica al final. Perdó.
2: Hòstia, així que lleva amb bateria darrere.
3: Amb percussió, sí.
5: Aquest és el que he fet jo al començament del programa.
0: Sí.
1: També és bonic el de la merla, amb vela.
0: Sí, la merla, sí, n'hi ha a casa.
1: El mascle és el merlot, no?
5: Sí.
1: I que en John Lennon, en Paul McCartney, li deia una cançó.
0: Ah, sí?
1: Sí, Blackbird.
3: Blackbird.
0: Està dedicada a una merla.
1: Sí, i deus dir, qui surt? No, qui surt no, que tota la cançó és dedicada al merlot.
0: Sí, sí.
1: Perquè és el mascle de la merla que és el que canta, que fa un...
0: Sí.
1: No m'havia fixat en aquest... M'agrada els Beatles, m'agrada molt la música, i no m'havia fixat que al final, o quan es va esllenguint la cançó,
0: sí,
1: posen el cant de la merla a la cançó.
0: Mira,
4: bo, que bo.
0: Veus?
3: Jo li he posat molts anys al meu fill per adormir-lo i sempre m'hi fixava. Sí.
0: Mira, mira. I què es diuen els ocells quan canten, exactament? Què s'estan dient?
1: És un cant sexual, d'atracció sexual.
0: Ah, sí?
1: I territorial alhora, no? Canten en la gran majoria d'espècies només els mascles, cosa que no vol dir que les femelles siguin mudes.
0: Però no cant, no necessiten dir res.
1: No, el cant és que aquí hauríem de desenvolupar-ho, no? Tots els ocells fan emissions acústiques, però d'una forma popular tècnica anomenem cant només aquestes tan diverses i enriquides que serveixen per diferenciar-te de les altres espècies.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Perquè si es posa a cantar una mallarenga carbonera i li arriba una mallarenga blaua, malament, perquè potser sí que tindrà el plaer de la còpula amb la mallarenga blava, però després els ous seran aixorcs...
0: No sortiran.
1: No sortirà res.
0: No sortirà.
1: Per tant, han d'intentar ser molt precisos que en no equivocar-se. Per tant, d'aquí que en el seu cant hi posin tantes variacions com puguin perquè no hi hagi error entre ells.
0: Clar, collons.
6: Si només ho detecten pel cant?
1: Sí, i per cant i visual. En general, com més tancat és el medi, tancat vull dir que menys t'hi veus,
0: sí,
1: entre lluques.
0: Un bosc molt espès.
1: Un bosc molt espès, més domina el cant. Per això la gent que és de bosc domina molt més els cants perquè els ocellets ni els veus, no? Estàs per allà,
0: sí, sí,
1: i si els veus, un segon, i de seguida s'amaguen, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I sents els cants. I com més obert és l'espai, estepes de blat i d'ordi, de cibada, de llardacans o de
0: canten pitjor. Urgent,
1: canten també, però domina molt la part visual.
0: Clar.
1: Perquè no hi ha barreres, i aleshores, per exemple, allà hi ha una espècie del ciso, que és una mena de pollastre, que va saltant, sí, va saltant el mascle amb una mena de periscopi negre i blanc, perquè les femelles, de lluny, el vegin, ep, cap allà. I
0: Has arribat a comunicar-t'hi, tu, amb algun ocell o no?
1: Sí, de vegades un cop així, però no per avorriment i tot.
0: Yeah.
1: M'he posat a cantar el cant del xot, per exemple, i venen els xots a l'ampit de la finestra.
0: El xot és el que fa com un camió marxa enrere, eh? No, però jo sempre l'identifico com si fos un camió que va tirant enrere.
1: Però un camió que tira enrere... Pi, pi, pi,
0: ti, ti, sí, però el fa més a poc, el xot.
1: I com que aquí hi ha músics,
0: sí,
1: i més baix el to i la cadència més separada.
5: Oh, i tant.
0: Sí, sí. És dels meus ocells preferits, sí, sí, eh? El xot.
5: A la nit el sento.
1: A mi em recorda més... No sé, cadascú li recorda el que li recorda, i no hi ha res a dir, no?
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: el
0: sí.
1: Cant, com la música, és molt subjectiu. Té un component... A mi em recorda el sonar.
0: El què?
1: Del submarí, no?
5: Submarinos.
0: Ah, sí, estic
1: no el festival de música no, electrònica.
4: Jo això a vegades aquest el sento les nits i penso que ets els escombraries en aquesta hora, també.
1: A casa entren sempre en marxa enrere, a les 3 de la matinada.
4: Va, sí. Veus.
1: És un carrer sense sortida i desvetlla tothom, persones i no persones.
0: Per què tenim tan poc coneixement del que ens rodeja? Perquè jo m'hi fixo i ja difícilment la gent sap identificar els arbres, els ocells ja gairebé és impossible.
1: Sí, en Pau Riba i en Pau Descansi i l'orquestra Fira Dutxa,
0: sí,
1: tenen una cançó molt maca, que ell recita un poema d'això, no? Que la gent no diferencia amb un pollancre d'un vern ni un alzino d'un roure, no? Una cosa, jo no ho dic críticament, una és la desconnexió. Cada cop hi ha més gent urbana i menys gent que viu a pagès.
0: Sí.
1: Aquesta és la primera. Ara molta més que fa 30 anys, i fa 30 anys molta més que fa 100. Aquesta és la primera. I la segona... No m'ha aconseguit desvetllar les consciències. Diu, home, per què et pregunto? I dic, què serveix a mi? Ja t'ho diu, no?
0: Sí.
1: Què em serveix a mi diferenciar un vern d'un alba?
0: Sí.
1: De res, no? Em tiraré un tros a l'olla d'això?
0: No.
1: No? Però tampoc et serveix de res, en principi, diferenciar un Porsche d'un Ferrari, i molta gent el diferencia.
0: Sí.
1: I tampoc, en principi, serveix per guanyar diners, eh? Excepte la gent que s'hi dedica diferenciar entre una església, una catedral gòtica i una esglesiola romànica.
0: No, no.
1: Però queda malament, no, també?
0: És cultura, és cultura.
1: És cultura, no? I queda malament si ara surt una persona amb molt de ressò públic dir que no sap diferenciar un gòtic de romànic. Doncs jo crec que hauríem d'anar pel camí de...
0: La gent els hauríem de fer passar vergonya quan no saben diferenciar...
1: Res de res, no estem parlant de diferenciar una subespècie en una subespècie.
0: Però una mallarenga d'un pardal.
1: Però si m'ho permet girar-ho al revés, en què ens millora? O què hi trobem d'agradable en aprendre i diferenciar el cant? Diferenciar el cant d'una mallarenga carbonera d'una mallarenga blava o un alba d'un pollancre, per mi el que hi veig és que És el plaer de diferenciar allò que és aparentment igual, però subtilment diferent.
0: Doncs mira.
4: Quina lliçó magistral.
0: Amb aquest plaer, sí, amb aquest plaer ens quedarem, escolta, sí, sí senyor.
4: Tothom callat, eh? Estàvem tots callats aquí, eh?
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Pere, et dic una paraula i tres definicions i a veure si encertes què vol dir. La paraula d'avui és felinfaina. A, felinfaina, persona poc seriosa que no té formalitat en res. Tarambana, baliga balaga.
8: Era qüestió de temps que l'acomiadessin de la feina. Sempre ha estat un felinfaina.
0: B, felinfaina, que té una sexualitat ambigua. Popularment es diu en algunes zones per descriure pejorativament els homosexuals.
9: El fill de la Maite va marxar a viure a Barcelona de seguida perquè era ben felinfaina i aquí el poble s'ofegava.
0: C, felinfaina, guisat cuit típic del tarragonès que sol acompanyar peixos com el bacallà.
3: Per les festes de Santa Tecla sempre anem a dinar a casa de la iaia i ens fa bacallà amb felinfaina.
0: A, B o C?
1: No ho sé pas, però diria la B.
0: Doncs la A! Una persona poc seriosa, un tarambana, un felinfaina. Presidents de la Generalitat de Catalunya. Pere, no sé com estàs de política. Bueno, hi ha hagut 133, començarem per l'actual, que és Salvador Illa, i anem tirant enrere. 133è. Salvador...
1: Illa.
0: Correcte. 132è.
1: Pere Aragonès, de la mateixa comarca.
0: 131è, del Maresme.
1: Professor Quim Torra.
0: 130è.
1: El president a l'exili.
0: Puigdemont, 129è.
1: Artur Mas.
0: Sí, senyor, 128è.
1: Montilla.
0: 127è.
1: Maragall.
0: 126è.
1: Jordi Pujol.
0: 125è.
4: Ja no l'aturem, ara, eh?
0: No, l'han pelat, eh?
1: Tarradellas.
0: Tarradellas, 124è.
1: Irla.
0: Irla, 123è.
1: Macià.
0: No!
1: Ai, no, company.
0: Company, primer, company.
1: Company i Macià.
0: Home. Ara sí. Pere, gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Pararem més l'orella quan sentim ocells al bosc.
1: Tant de bo.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
8: Avui no parlàvem de l'ortodòncia.
4: Encara de rato que no s'ha dit res de l'ortodòncia.
0: Moment, nois, ara hi anem. Mercè, avui parlem d'actors que literalment s'han canviat la boca per fer els seus personatges.
3: Començaré fent-vos una pregunta.
0: Aviam.
3: Molt senzilla. Molt vosaltres, quina us sembla el somriure més bonic del cinema?
0: Ostres, no sé.
4: A mi...
3: A veure si coincidim.
4: El que l'altre dia va fer en Peyu... Aquí,
3: oi?
0: Quin?
3: La Júlia.
4: La Júlia Robert.
0: Ah, la Júlia Robert.
4: No sortia el nom.
3: Sí. Sens dubte, però n'hi ha milers. N'hi ha milers perquè... Un bon somriure us pot obrir les portes del món del cinema. Per aquest motiu, la majoria d'actors i d'actrius estan abonats als dentistes, eh?
0: Sí.
3: Es fan ortodòncies, es fan Invisalign...
0: Què és això,
3: fan...
0: eh?
3: Allò...
0: Bueno, aquells plàstics.
3: Sí, però,
0: plàstics
3: però allò
0: a les
3: que no
0: dents.
3: Es veu, no?
8: Les fundes.
0: A veure, no es veu.
3: Els... No es
0: sí
3: veu,
0: que es veu, ja. Sí que es veu, eh?
3: Bueno,
0: sí
3: bueno. Veu, sí els blanquejaments... Sí. Tot això és el pa de cada dia dels actors. N'heu provat, vosaltres? Us
4: no.
3: Heu posat?
4: Jo ara em posaran fèdules per dormir, però jo no crec que sigui
3: ai,
4: el mateix.
3: Ben falta que et faci, mm-hmm. No estaràs tan nerviós.
4: Estic que me caguen aquí.
3: Més enllà dels actors i les actrius que aposten per fer tractaments dentals, n'hi ha que prefereixen tirar endavant amb les dentadures que els hi venen de sèrie, no?
0: Clar que
3: no?
0: Sí. Que són les meves dents?
3: No, doncs ja està, doncs ja tirem està. Endavant.
4: Hem fet xina, ha... nosaltres?
0: No, no hem fet
3: per això no ho
4: de les dents.
0: No, no, les dents és lo de menys.
3: Són aquelles dentadures que tenen personalitat,
0: sí.
3: Aquelles que tenen...
0: Les tortes, no? Les tortes,
3: sí,
0: les tortes.
3: Sí, sí, de fet sí. Sí. Sabeu qui és l'Steve Buscemi?
0: No.
3: No? A veure si podem veure una foto.
0: A veure, l'Steve Buscemi qui és?
3: Pels que ho esteu escoltant
0: hòstia,
3: des de casa...
0: Males dents, eh?
3: Sí.
0: Dents tortes, sí.
3: Tortes, tortes i d'un color estrany, també.
0: Sí.
3: Però ha fet moltes superproduccions, com per exemple Fargo, com per exemple Reservoir Dogs.
0: Sí.
3: Mr. Pink,
8: sí.
3: Us sona?
8: I tant que sí.
3: Ha treballat amb moltes grans produccions i de diners segur que n'ha guanyat moltíssims. Però què passa? Que ell ha preferit no arreglar-se les dents perquè creu que ell, això de tenir les dents tortes i mal aixurades, sí. Doncs això...
4: Doncs
3: proporciona més papers. Exacte. Perquè normalment fa dolents, fa...
0: Sí, bueno, la resta del físic també acompanya a fer de personatge rarillo, eh?
3: Sí, una mica, sí, no? Sí, una mica sí, però bueno. Però, a veure, que no tot és això, eh? Vull dir, perquè n'hi ha que tenen les dents així xepi-xepi, però, escolta, que també han fet de galants i han fet de tot. Com, sí, per exemple, el Woody Harrelson.
0: No sé qui és aquest.
3: No sabeu? Ai, és que us ho he d'explicar tot,
0: no,
3: eh?
0: Ja...
3: A veure, posem una foto.
4: Sí. Aquest sí que sí que hi ha.
3: Té unes dents estranyes, també. Sí. És el de Zombieland. Zombieland l'has vista?
0: No, jo no. Jo
3: és
0: no.
3: Molt divertida. De True Detective, de la sèrie, no? No. És un actor meravellós que ha interpretat galants, ha interpretat de tot. De
8: tot,
3: bons, dolents... I per què? Doncs perquè és un bon actor.
0: Ja està.
3: Com que
0: ja
3: és
0: està.
3: Un bon actor...
10: És igual les dents.
3: És igual les dents.
11: Encara que vas dir que té dents.
3: Exacte.
11: Sé que
3: és
11: un bon actor, m'acabo. Hola, Julián Robert. Com estàs?
0: El Fabià Estapé.
4: Sí, exacte.
0: El Fabià Estapé.
3: Un exemple molt d'aquí és el Quim Gutiérrez.
0: Home, aquest sí que el coneixem.
3: Aquest sí que el coneixem.
0: Sí. No té les dents bé, el Quim Gutiérrez?
3: Es té
4: separades.
3: Sí que és veritat. Com la Madonna.
8: Però és guapot, vull dir...
3: Però és que...
8: No el pego.
3: No, és que ho fa bé.
8: Sí, ho fa bé.
3: Sí, ho fa bé.
8: Perdó, ho fa bé.
4: Al final, t'hi fots un pelillo aquí...
0: Jo ho feia, això, eh?
4: Per això.
0: Jo quan era, tenia les dents encara una mica més separades que ara i llavors feia allò que surts del, treus el cap de l'aigua de la piscina i fas la font.
4: Ja,
0: no ho heu fet mai?
4: Sí, sí, aquesta broma. Sí, sí.
3: El fet és que no cal tenir unes dents perfectes per triomfar en el món del cinema. Però sí que us he de dir que hi ha gent que s'ha espatllat les dents,
0: sí,
3: no? per tenir papers...
8: Ah, oh, sí?
3: O, sí.
4: Què dius, ara?
3: Les caracteritzacions.
8: Hòstia. Ah, bueno, però això no, és per momentani, exemple, momentani.
3: Momentani, momentani, però escolta, surto amb aquelles dents a la gran pantalla, que allò es veu tot molt gros.
4: Bueno, però si paguen 2 milions d'euros, sí,
3: no
4: surto amb la dent així.
3: Per exemple, el més típic és el tauró, us en recordeu? El tauró del James Bond.
0: Ah, sí, James Bond?
8: Sí.
0: El dolent.
3: No? El dolent, aquell que es va fer una pròtesi de...
0: Ah, quin fàstic.
3: Mira-te'l.
0: Unes dents negres.
3: Unes dents metàl·liques que feia por de veure. Però bueno, jo he investigat una mica més i he anat a parar amb l'ortodoncista i el protesista de Hollywood.
0: Hi ha un dentista oficial.
3: Sí, hi ha un dentista que és el que ho fa bàsicament
4: tot. Hi van tots.
3: Gary Archer.
0: Aquest és
3: algo, el rei de les pròtesis dentals de Hollywood.
0: Que si els dentistes normals, els de Manlleu, ja són cars...
10: Imagina't això.
0: Gary Archer, aquest nano.
3: Us recomano que el busqueu per Instagram perquè veus totes les pròtesis que fa i és xulíssim.
4: Fa això de les cèdules per dormir, aquest?
3: Segurament ara ja no ho deu fer.
4: Ah, vale.
3: Ara ja no ho deu fer. Hauries d'anar al que tens més a prop de casa.
4: Sí, ja ho
3: faig. Segur que t'ho farà. En la pròtesi aquella d'en Robin Williams, de la senyora d'Upfire...
0: Home, la senyoreta d'Upfire, sí.
3: Aquella escena que li cauen les dents a dintre el got d'aigua.
0: Sí, senyora.
3: Sabeu que allò en Robin Williams no ho va fer... Vull dir que no estava pactat amb els altres actors.
0: Ah, no?
3: No. Ho va fer en el moment, li van caure, i a tots els actors us recomano que...
0: Es van partir el cul.
3: Sí.
0: O sigui, la reacció és realista, perquè no havia avisat els companys d'equip que ho faria.
3: Real.
0: Bo Robbie Williams, eh?
3: Sí. També va fer la dentadura de Mike Myers, Austin Powers.
0: Sí.
3: A veure, la tenim, aquesta?
0: Home,
4: som preciosa.
0: Bones dents.
3: Wesley Snipes ha fet... El Rami Malek, per exemple, també l'ha fet.
0: No sé quina és.
3: Fent de Freddie Mercury.
0: Home,
3: és que heu d'anar més al cinema.
4: Bueno, a mi m'ho estàs dient, haig de sortir d'arbúcies, haig d'anar al cinema, no tinc temps per fer-ho tot, Mercè.
0: T'has d'arreglar les dents.
4: No treballis tant.
0: Home, per fer de Freddie Mercury necessites una dentadura.
3: Home, imagina't fer de Freddie Mercury sense el que el caracteritzava. A part de la veu, el que caracteritzava eren les dents.
6: Però justament no es va voler fer mai l'ortodòncia perquè tenia por que li canvies el timbre de la veu.
0: A Freddie
3: Home,
0: Mercury.
3: És que la veu canvia molt.
4: Et canvia la veu amb les dents?
3: La veu canvia
6: segurament.
0: Molt. Home, jo per lo que he vist de la meva iaia, sí.
4: Ja.
3: Clar.
4: Sí.
0: Quan no les duia posades, se li notava que li canviava la veu. Sí.
3: Canvia molt la veu que tu tens, però també t'ajuda moltíssim. Una pròtesi d'aquestes t'ajuda moltíssim a fer un personatge.
0: Clar, clar.
3: Perquè mitja feina ja la tens feta.
0: Ja tens
3: et dona
0: una
3: manera de parlar, et dona una manera de respirar. I...
8: Uh-huh. És el que em passa a mi.
0: En fi, també, sí, de tota la pel·lícula, el que destaca més són les dents és que la pel·lícula és fluixota, també.
4: Sí, sí.
0: No us fixeu només en les dents dels actors. Mercè Martínez, moltes gràcies.
3: A tu.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Just a Girl, publicada l'any 1995 per la banda californiana No Doubt. La seva cantant, Gwen Stefani, va decidir posar-se ortodòncia als 30 anys.
0: Bueno, mai és tard, no?
2: No, i tant.
1: Bé, però el fet és que no ho va fer per necessitat mèdica, sinó com a elecció estètica. Va lluir els seus ferros amb orgull a catifes vermelles i esdeveniments diversos com una part més del seu estil atrevit i provocador.
3: Marketing.
0: Em posaré uns ferros.
3: Em posaré uns ferros, sí. Mira. I m'enguixaré el braç.
0: Per estètica. Has d'arreglar-te el cap, també pots fer. Doncs escoltem No Doubt i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda del mur de Berlín.

0: tenim un gos de Roda de Ter que és tot un sex symbol.
1: Què dius ara?
0: Sí. Antor. Antor. A veure, veiem el sex symbol.
2: Oh,
3: Sex symbol.
0: Bueno, noi.
3: És un sex symbol, a veure.
0: És el meu gust amb gossos. No vols que et digui.
4: A veure, Antor no és el tècnic...
0: Antor és un veterà de 13 anys.
4: Antor és el tècnic de so.
1: En Dani Tor. Sí, però...
5: És un sex symbol, també.
0: També és un sex symbol, el Dani.
1: El tècnic del programa, Dani Tor.
0: Estem parlant del gos. El gos és tan guapo que un dia el van portar a passejar per Girona i tothom s'hi acostava.
1: Fixa't, també a Girona no han vist mai un gos.
5: Sí, també la flipen per totes.
0: La seva responsable, la Marta, diu que gràcies a Antor aquest dia es va fer un fart de lligar. Ah. Hauríem de veure la foto de la Marta, també.
1: Aquí la gent ja ho fan, això.
0: A veure si ens hem confós.
5: Els gossos hi ha un cuento darrere.
1: Sí,
0: Antor
1: ha sortit... Quants anys té, Mercè?
0: 13.
1: 13 anys, eh? 13 anys. És ballot, ja.
0: Antor ha sortit a un anunci de televisió promocionant Pinso. Mira. Veieu com que és guapo?
1: Sí.
0: I ha pujat dalt d'un escenari amenitzant un concert dedicat als quissos.
5: Hi ha cada cosa.
0: Li encanta dormir... Nois, és que esteu molt despistats avui.
1: No,
0: què us passa?
1: No, no.
3: Què us passa? És un concert dedicat als quissos. O sigui, quina música tocaven?
0: De gos. Sí, la música típica de gos.
1: Els gossos.
5: La platea plena de gossos, eh?
0: Els gossos. Diuen que es comporta com si fos un avi. Només és sociable quan li ve de gust.
1: Bueno.
0: Amb vosaltres no ho serà, ja veureu.
3: Doncs ens va molt bé que Antor estigui acostumat a trepitjar escenaris, perquè la història d'avui està relacionada amb el món de la faràndula. Marxem a Nova York, als Estats Units. Som el 12 de maig de 1889.
1: Avui passegem el gos per la mort del mag Wellington. Ens trobem passejant pels carrers de la ciutat que mai dorm, un lloc que està vivint una transformació meteòrica i que s'està fent cada cop més gran.
5: Això fot una mica ràbia, això, la ciutat que mai dorm.
1: Ho diuen, així.
5: Sí, però saps, sembla que sí... Tira, ho havia de dir-ho.
1: No t'agrada, Nova York, no t'agrada.
5: Sí, però amb cara de ràbia, que diguin, la ciutat que mai dorm. Bueno, dir, no ho saps si dorm o no. Tira, peio. Et aniré tallant cada...
1: Jo n'he vist alguns a la vorera que dormen a vegades, allò que
0: dius.
1: Déu-n'hi-do, algú sí que dorm. Són temps de bonança. La indústria està revolucionant l'economia i la ciutat de Nova York és un dels indrets que més ho noten. És plena de construccions. Els carrers són llarguíssims i sembla que mai s'acabin.
5: Fota però... ràbia, això, que diguin que els camins... No, saps?
1: Bueno...
0: Fel, tens un dia, avui.
1: Avui, noi,
0: tens un dia.
5: Sembla que mai s'acabin. Bueno, que és infinit, aquest carrer, i la gent és curta, a ratos.
4: Estàs dient el guionista és curt.
5: No, perquè el guionista va tret de la gent del carrer.
1: La gent ho diuen. Endavant. Antor, caminar per allà, bueno, doncs és tot un suplici. Ja us hem dit que és un gos gandul i grandot. Veure's caminant i vell per aquell indret ple de gent li amarga l'existència. Però a nosaltres ens està sortint bé la jugada. Gràcies a ell ens estem fent un fart de rebre floretes dels vianants.
0: Ai, quin gosset de maco. Ai, que sí. Escolta'm... I la companyia no està gens malament, tampoc.
1: Escolti, senyora.
0: Senyor narrador.
1: Escolti. A mi no m'ha passat mai de lligar amb el gos. També el porto a passejar en puestos que no hi ha ningú. Que clar, és difícil. Aquestes coses passen quan vas amb un gos tan guapo com el nostre, però. Ens dirigim a l'Ams Club, un local social on s'hi fan tota mena d'espectacles i exposicions artístiques. I anem perquè aquesta nit hi actua un dels mags més reputats del monument, en Washington Irving Bishop, o com es fa dir artísticament, en Wellington. En Wellington ronda els 40 anys i té una carrera llarga i exitosa. Allà on va, exhaureix les entrades. I sembla que l'actuació d'aquesta nit seguirà la mateixa línia. Sold out!
5: Ah, estic a ràbia, això del sold out.
1: Sí, també?
5: Sí, aquí estic d'acord. Entrades exaurides.
0: Exacte.
5: Sold out.
0: Sí, és veritat,
4: ja, però són a Nova York.
1: Exaurides, sobretot, que hi ha gent que diu
5: esgotades. Jo estic esgotat només de veure-ho.
1: Si no arriba a ser perquè en Tor li ha robat el cor a l'acomodador i ens ha regalat un parell d'invitacions, ens hauríem quedat sense poder veure actuar en Wellington. Però hem estat de sort. No només veurem l'espectacle, sinó que ens deixen entrar a veure els preparatius de tot plegat. Amb una mica de sort, fins i tot, potser tenim l'oportunitat de conèixer el gran mag Wellington. Som-hi.
0: A veure, nois, atrezzo, per favor, esteu preparats?
5: Sí, preparats,
0: sí?
5: Estan a punt.
0: Perfecte. Vestuari, a veure, equip de vestuari, necessitem el vestuari, sisplau.
5: Sí.
0: Ja sabeu que el mag Wellington vol que estigui tot perfecte.
5: També ho he repassat. Sí,
0: també
5: està
0: ho has repassat, molt bé.
5: Sí.
0: A veure, octavetes, els seients dels espectadors, totes repartides?
5: Sí, octavetes? Sí, també ho he fet
0: sí,
5: també.
0: Sí, perfecte.
5: Una cosa,
0: què?
5: Algú em podria donar un cop de mà? O sigui, tinc la sensació que m'ho estic fent tot jo sola.
0: Tens un dia que no hi ha qui t'aguanti, eh? Vinga, tira.
1: És pitjor que l'ajudant del McLaren. La veritat que aquest estiu vaig veure un dia el Mac Lari actuar i vam coincidir.
4: Sí.
1: I abans hi havia el seu ajudant preparant-ho tot.
5: Sí.
1: I vaig dir, noi, jo aquesta feina no la vull per res. Una feinada, aquell nano.
5: I quan acaba, el Lari marxa i aquell nano està dos dies allà recollint.
0: Sí, sí, sí.
1: Mentre els ajudants del Mac enllesteixen els preparatius, el gran Mac Wellington fa acte de presència a la sala. Quin honor poder-lo veure de tan a prop. Fins i tot en Thor sembla impressionat per la majestuositat d'aquell home.
4: Déu vos guard.
1: Oita'l. És el Mac, eh?
5: Sí.
4: Déu vos guard.
1: Déu vos guard.
4: Déu vos guard, canalla.
1: Ei.
4: Que...
5: No et passis que ho faràs curt.
0: Sí, clar. És que ja està agafant una línia que no anirem bé.
5: Ets el personatge no protagonista, bé. Que és un mag reputat. A la tercera paraula ja l'estàs cagant, veus?
1: És lo bé.
0: Veus
1: és
0: que l'acotació et posa campatxano?
4: Sí, que, campatxano. I a mi què? Vull dir, jo ho faig...
5: Tira, fes-ho bé, fes-ho bé.
4: Va, ho faig tot igual, jo.
5: Va, no, que ho feies va. Bé, va, vinga.
4: Tenim tot a punt, o què?
3: Sí.
0: És maco, de moment és maco.
3: Tenim a punt, senyor Wellington, estem treballant perquè tot estigui perfecte com vostè demana.
0: Farem tot el que sigui, tot el possible perquè tot surti rurat. Però
1: és... Ho has dit perfecte, Mercè.
0: No, és que estic molt nerviosa. La votació em posa en por. I jo ho he fet amb por
4: no
0: i m'he trebencat quatre vegades.
4: No ho has estat, veus que bé, estupendo, home, estupendo. Tu i el segal aquest, ningú l'ajuda, pobre nano. Nano, vols que et doni un cop de mà?
5: No, perdoni, ja m'afanyo, eh? Disculpi. Disculpi, senyor Wellington, eh?
1: Tothom sent molt respecte pel Mac Wellington i és normal. Té una carrera molt exitosa.
4: Molt exitosa la tinc.
1: El que no entenem és per què li tenen tanta por. Sembla un home ben trempat i té un tracte amb el públic molt proper.
4: Molt.
1: En Wellington ens dedica uns moments d'atenció en els quals...
4: Com esteu?
1: Un moment, deixi'm acabar de llegir. Gràcies. En aquests moments ens explica la temàtica del seu espectacle. Diu que la seva especialitat és el mentalisme. En Wellington pot endevinar el futur i llegir el pensament d'una persona només tocant-la.
4: Com us ho dic, eh? Com us ho dic? Puc llegir el pensament d'una persona només tocar-la.
1: A mi em fa una mica de respecte a aquestes coses, com que em fa una mica d'angúnia, li dic que si vol que ho provi amb en Thor, amb el nostre gos. Ho pot provar amb el gos, això?
4: I tant.
1: Aviam.
4: I tant. Els gossos també els hi puc fer, home, ja ho veureu.
1: El Mac Wellington...
4: Sí, el gos.
1: S'acosta al gos i el comença a palpar per totes bandes, com si li estigués fent una exploració mèdica. La situació és una mica incòmoda.
0: Què fa?
5: Faig de gos.
4: No l'estic excitant tant.
1: De cop el truc es posa interessant. En Wellington li ve un espasme. Se li posen els ulls en blanc i comença a fer sorolls guturals força inquietants. No sabem del cert si està tenint un viatge espiritual o si està tenint un infart. Ai, ai. Està bé, Mac Wellington? Li passa alguna cosa? Escolti, ja ho fa normalment, això?
5: Sí, no, és normal. No patiu. Veu que està mig encarcarat? Sí. Això vol dir que està en un estat catatònic.
0: Ja és el que més...
5: Ara pot endevinar qualsevol cosa. Fins i tot pot predir el futur.
1: Aviam.
5: Ho veu?
4: Catatònic.
5: Veu? És com un nino de zero, veu?
1: Sí, sí.
5: Mira com dels braços, quina rigidesa.
0: I ara fa allò que es posa rígid.
1: Té els drits i els braços i les cames durs com una pedra.
5: Sí, no toquis res més, eh?
1: No.
5: Mira, ja veurà, se li posa... Si li posa la mà així, aquí sembla que estigui... Sembla que s'estigui fent una... Veu?
1: Sí.
0: No li facis això.
1: Per favor.
5: No, però se li posa la mà així, eh?
0: No.
1: A veure què endevina.
4: Puc predir que aquest gos...
0: Què?
4: Que tinc aquí al davant...
0: Ai.
4: Es diu Thor.
1: Bueno, això ja ho hem dit nosaltres, per favor. Això ja ho sabíem.
5: Deixeu-ho.
1: Ai, Déu.
4: També puc predir que és un gos vellet.
0: Sí.
4: I que li queden pocs anys de vida.
1: Veus? Sí, home, això...
4: Molt pocs anys de vida.
5: Ho endevina tot, eh?
0: Ho he dit això al principi.
1: Ho ha dit la Mercè, eh? Ho ha dit que tenia 13 anys.
0: 13 anys.
5: Home, no, està molt bé, això.
4: Que potser dubtes del Mac de Wellington? Vull dir, dubtes...
0: No, faci.
1: Jovenet. Un cop hem saludat el Mac Wellington i tot està al seu lloc, podem obrir les portes del teatre. Al cap de poca estona, la cua és tan llarga que ni en veiem al final.
4: Gràcies. Senyores i senyors, benvinguts al meu humil espectacle. Però el meu primer truc, necessito un voluntari.
2: Jo, per fer això.
4: A veure, un voluntari, sisplau. Vinga, no tinguin vergonya.
2: Mac Wellington, jo.
4: Deixin que els endevini el futur.
2: Jo, a mi,
4: un voluntari.
2: Escollim a mi.
4: Veig que avui sou vergonyosos, eh? D'acord. Doncs escolliré jo un mateix. Vinga, a l'atzar.
2: Jo.
6: Jo?
4: No, sí, vostè.
6: Jo?
4: Sí, puja a l'escenari.
6: Hosti, quina sorpresa. Hosti, quina sorpresa, gràcies.
4: Vostè, sí? No el conec de res, eh?
1: Ens ha sorprès veure que l'espectador que el Mac ha escollit a l'atzar és el mateix noi que abans feia els preparatius de l'espectacle.
4: No, és veritat.
1: Però no traguem conclusions precipitades, potser és casualitat.
6: Sí. Pujo pel mateix lloc de sempre, Mac Wellington?
4: Ah. Us pots dissimular, collons, dissimula.
1: La manera com el Mac fa el seu espectacle ja la coneixem. En Thor continua mirant-lo amb els ulls com plats, però en Wellington fa exactament el mateix que ens ha fet a nosaltres. Ulls en blanc, cos garrativat, uns quants sons guturals...
0: Ai, ai.
1: I han acabat una predicció agafada amb pinces.
4: Vostè serà acomiadat a final de mes.
6: Home, no cardis.
1: Nosaltres hem quedat bastant decepcionats en veure que el Mac no té poders. En Thor ja fa estona que ha perdut tot l'interès i s'ha decantat per fer una becaina al nostre costat. Però l'espectacle funciona. El truc impressiona els espectadors i el Mac se sent còmode a l'escenari. Som els únics que veiem que allò és una farsa. Quan queda poca estona perquè acabi el show, alguna cosa es torça i tot comença a anar malament. El Mac ha començat a convulsionar molt fort i a tenir espasmes. No entenem si li passa alguna cosa o si és part de l'espectacle. I sembla que els seus ajudants tampoc ho tenen clar. Ai, ai, ai.
6: Aquests papers sempre no li van bé,
1: Manxí. Sí. Després d'uns minuts de dubtes, els assistents... Sisplau. El Mac s'adonen que està passant alguna cosa greu. En Wellington està rígid com una pedra. Es pot dir que està més rígid de que quan es queda catatònic, normalment, i no fa aquells sons guturals tan desagradables que feia normalment.
6: Menys mal.
1: El més grotesc de tot plegat és que mentre ells intenten esbrinar si el Mac és viu o és mort, part del públic es fa un fart de riure pensant que tot es tracta d'una broma.
6: Ja és normal que estigui així? Jo això no ho havia vist mai, eh?
0: Jo, a veure, jo ja fa 10 anys que estic treballant amb ell i tampoc no ho havia vist mai. Jo, vols dir que no hauríem d'avisar un metge?
6: Hi ha algun metge a la sala?
0: Algun metge?
7: Jo faig de socorrista a l'estiu a la piscina del meu poble.
0: Va. Ja.
6: Alguna cosa que s'assembli més una mica a un metge?
7: Que tinc un títol, eh?
0: Una mica millor.
8: Jo sóc infermera, eh?
0: Ah, sí? Ah, doncs puja a veure què li passa.
8: Ah, sí, sisplau. Eh? Ara sí que puc pujar a l'escenari. Doncs no. Saps què? Que ara us foteu, ara no pujo.
1: Finalment, els assistents decideixen avisar un metge. El fan pujar a l'escenari i examinar el pobre Wellington, que continua ben fregit. El seu diagnòstic és greu.
9: Estimats, estimades, lamento dir-vos que aquest bon home... Bé, doncs... és mort.
1: No. Hòstia!
0: Això sí que és un mal diagnòstic, eh?
6: I creu que es posarà bé, doctor? Millorarà?
9: No ho crec. A l'estar mort, doncs bé, ho
0: dubto. Clar, ja. Clar.
9: Si m'ho permeten, m'enduré el cadàver per poder-li practicar l'autòpsia i aclarir les causes de la defunció.
6: Ai, doncs, collons, sí que tenia error. Sí que em quedaré sense feina, sí?
1: Mentre el metge s'emporta el cos rígid del Mac, en Thor somica. Li passa el mateix que a tots els vells. Les coses importants li importen un rave i les que li haurien de relliscar el fan plorar. L'espectacle ha acabat amb mal gust de boca. La gent marxa cap a casa i nosaltres ens quedem una estona a ajudar a desmuntar la parada, esperant que el metge acabi de fer l'autòpsia i ens expliqui què carai li ha passat al pobre Mac. Quan torna, el metge ens transmet la següent informació.
9: Vull informar-los que una vegada practicada l'autòpsia...
1: Sí.
9: Els puc confirmar dues coses.
0: Digui.
6: A veure.
9: Bé, doncs sí. La primera és que... Bé, vaja, és la constatació que això, que el pacient és mort.
1: És mort, això.
0: Bueno, això ja ho va dir.
9: Silenci, sisplau. Sí, digui. La segona cosa que els volia dir és que l'informe forense... Bé, doncs confirma que... Bé, no sé ben bé com dir-ho.
0: Digui.
6: No quedi.
1: Sembla que el metge té dificultat per traslladar-nos la informació. És normal, són temes molt sensibles de comunicar.
9: Sí.

0: Pues el bist... És que no mai? Ho entenc.
1: No sé, jo no he fet mai cap autòpsia.
2: No,
1: tampoc,
2: però... no me l'han fet a mi tampoc.
1: No, tampoc.
0: En Tor, què?
1: En Tor, sí, què ha passat?
3: En Tor. Sobretot.
1: En Tor...
0: S'havia quedat tranquil, estava bé, no?
1: Ja. Lamentem dir-vos que...
0: No.
4: No.
1: També s'ha mort.
0: Bueno. No! Això ha sigut gratuït.
2: Això...
0: Per què?
2: Protesto, senyoria.
0: Per què?
2: Mort.

0: Quan se n'ha anat a fer la becaina ja no s'ha despertat. Tants ensurts i tanta tensió han sigut massa per ell. A aquesta edat el cos no aguanta com abans. L'únic consol que ens queda és que ha marxat mentre era un teatre, entre faràndula, tal com a ell li agradava. I per cert, parlant de faràndula i espectacles, us n'heu adonat que el Mac Wellington havia predit que en Thor, el gosset, no viuria gaire més?
1: Hòstia,
0: doncs al final la va encertar, tu.
2: Boníssim, boníssim,
0: sí,
2: Wellington.
0: Wellington.
2: Hòstia,
0: gran
2: man.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esprit.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

Són les 6. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Terra, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que, mentre ell estigui al càrrec, no hi haurà un estat palestí. Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata a les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. Han denunciat que se senten abandonats i en diversos moments de la concentració s'han sentit insults contra Pedro Sánchez. El foc de Tírig a l'Alt Maestrat continua sense control i aquest diumenge s'ha hagut de desallotjar la població de Catí, d'uns 700 habitants. A Niebla, a Huelva, l'incendi que ha cremat més de

0: 8.000 hectàrees continua amb dos fronts actius i hi ha 500 persones desallotjades. Les captures de senglars a la zona de Collserola ja superen els 10.000 exemplars des que va començar la crisi de la pesta porcina africana. Són dades del Departament d'Agricultura, que considera que l'evolució de la situació és favorable, però descarta relaxar les restriccions al parc de Collserola i als 19 municipis afectats. Els experts recomanen observar l'eclipsi d'aquest dimecres només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. També avisen que no hi ha cap mètode casolà que funcioni. Pel que fa a l'ocupació turística, molts establiments han arribat al 100% d'ocupació amb preus disparats, sobretot la nit del 12.
1: Esports. La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Al Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla tornarà als entrenaments aquest dilluns. En motor, victòria de Raúl Fernández al Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, han completat el podi. Àlex Márquez ha acabat quart i el seu germà Marc, setè.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, al Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3Cat Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
3: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem.
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
4: No s'ha fet bé, que nosaltres l'hem transmès moltes vegades a la conselleria de l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
5: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet. Però durant el cap de setmana passat, l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades. Però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
6: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ho ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten dos mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
6: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània, ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha denunciat que Corea del Nord, ferma aliada de Rússia, enviarà pròximament entre 30.000 i 50.000 soldats per reforçar les tropes del Kremlin. Zelensky ha dit que les tropes nord-coreanes adquiriran així experiència de combat que en el futur podran emprar contra el seu veí i enemic. Corea del Sud, Ucraïna, ha ofert precisament a aquest país col·laboració en matèria de drons i, a canvi, li ha demanat suport en sistemes de defensa antiaèria, la gran mancança actual de l'exèrcit ucraïnès. I davant de la intensificació aquest cap de setmana dels combats entre Rússia i Ucraïna, el Papa Lleó XIV ha fet una crida perquè els atacs no afectin objectius civils.
7: Reitero la meva sentida crida perquè es respecti el dret humanitari i les dues parts cessin els atacs que impliquen objectius civils. És el moment d'aturar l'espiral de violència i deixar espai a la diplomàcia i al diàleg per obrir el camí cap a la pau.
0: Tres persones han mort i una quarantena han estat ferides aquest diumenge per atacs russos contra la ciutat de Kharkiv. D'altra banda, un atac ucraïnès amb drons ha matat tres persones i n'ha ferit 25 a la ciutat russa de Belgorod. El Pentàgon ordena als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició a causa de la prolongada guerra contra l'Iran. S'haurà d'enllestir un pla d'emergència en tres setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriot i altres armes. La falta de previsió del Pentàgon ha originat tensions entre el seu titular, Pete Hegseth, i Donald Trump, tot i que el president ho nega. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran, una afirmació que qüestionen alguns mitjans nord-americans. Per exemple, abans de la guerra, Washington disposava d'uns 2.300 míssils Patriot i ara en té menys de la meitat. Aquesta disminució de l'arsenal nord-americà condiciona l'evolució del conflicte amb l'Iran i també frena el lliurament d'armes a Ucraïna, que el president Volodymyr Zelensky demana reiteradament per defensar-se dels míssils russos.
2: 3CAT Info.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
8: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'ha demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable i la Moncloa exigeix una rectificació. Madrid, Alba Gil.
9: La pujada de to d'Itàlia ha arribat aquesta vegada per boca del ministre d'Exteriors, Antonio Tajani. En una entrevista al diari La Stampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports, com els que està fent Itàlia, és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
10: Esperamos que Itàlia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
9: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer, però Roma ja ha deixat clar que els mantindrà com a mínim fins la setmana que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers que treballen en l'extinció del foc de Tírig a l'Alt Maestrat esperen poder aprofitar la disminució del vent per avançar en la seva estabilització fins aquest dilluns a la tarda, en què tornaran a canviar les condicions del temps. Antonio Rodríguez és el director del Centre de Comandament Avançat.
11: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos. Y bueno, por la tarde pues veremos la evolución.
0: La Generalitat Valenciana ha ordenat aquest diumenge l'evacuació del municipi de Catí, a l'Alt Maestrat, davant la proximitat de les flames de l'incendi a la població, on viuen unes 700 persones. De moment, ja s'han cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha calcinat unes 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i continuen tallades al trànsit 5 carreteres. I a Segòvia, a causa dels dos focs que es mantenen actius, s'han hagut d'evacuar els veïns de dues poblacions i confinar els d'una altra. A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a 3CAT Info que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
12: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia, i dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
0: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més, molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindran encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Cada cop falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits per gaudir-ne amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el suplement d'estiu el doctor Carles Bernés, director d'OFTA, Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
0: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines i a les comarques de Ponent, on l'observació serà millor. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Ho detalla el seu director, Miquel López, en declaracions a 3CAT Info.
15: Sempre en èpoques vacacionals tenim una alta ocupació. El que passa és que aquest any hem plenat abans en el temps. Normalment les estances són de dos nits, tenim d'una, de dos, de tres. Sabem que molta gent ve a l'eclipse. A última hora hem pujat els preus, sí. Normalment, quan hi ha més demanda o més forta, se pugen una mica els preus, sí.
0: El Ministeri d'Economia preveu que l'eclipsi atregui a l'Estat més de 446.000 turistes. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns de Barcelona han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
16: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
17: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però una vegada a la setmana ja és suficient.
18: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia. Tanto eclipse.
0: Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la Universitat de Girona, relaciona la pressió per veure l'eclipsi amb la necessitat d'estar connectat a tot el que passa al món. Són declaracions al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
19: Estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències, la teva vida no val res. I això és delicat. I és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim.
0: En aquest context, l'especialista recorda que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies i continguts també és legítim desconnectar. Al País Valencià, un espectacle pirotècnic, el TEA, a la Marina Baixa, ha acabat amb 27 ferits. El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar el públic que es concentrava dissabte a la nit a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals de la zona per cremades. La resta van patir contusions en intentar fugir de la zona a correcuita. El castell de l'Olla és un dels actes més multitudinaris del mes d'agost a la Marina Baixa. Aquest any s'havia de llançar una tona i mitja de pólvora des de 10 plataformes flotants, més que en cap altra edició. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
20: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
21: Lo que buscan es metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
20: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
21: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
20: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
21: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
20: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I, mentrestant, les amaguen al clavegueram.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A l'est de la Xina, l'arribada del tifó Dolphin, el cicló tropical més potent d'aquest any, ha obligat a evacuar més d'un milió de persones a la província de Zhejiang davant les pluges torrencials i els vents de 150 km per hora. El tifó ja ha afectat la zona costanera de Xangai i ha obligat a cancel·lar més de 1.500 vols. Un català resident a Xangai, Guim Gómez Camproví, comenta a Catalunya Ràdio les dificultats per informar-se de l'evolució del tifó, en part a causa de l'idioma.
22: La poca informació que es comparteix arriba per WeChat o Xiaohongshu, tot en xinès, però s'ha de dir que la ciutat està molt preparada per aquests temes. La veritat que també quan veus tothom caminar amb xancles per la ciutat significa que hi haurà pluges fortes o que s'apropa un tifó. És un bon indicatiu, millor que molts canals de comunicació.
0: Abans d'arribar a la Xina, el tifó ha causat estralls al sud del Japó amb 6 persones ferides i molts edificis sense llum.
2: Esports.
0: Amb Oriol Corral.
1: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
1: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
24: Ha costat, s'ha patit
3: del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
1: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició. Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
4: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
1: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
1: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda. En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi, tercer, en un podi ple d'aprílies. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
5: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
1: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
2: 3CAT Info.
1: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, s'ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
6: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
1: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu amb un total de 6 vegades. I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. Un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingbrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Picardo o Femke Bol.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern rep més de 12.000 al·legacions al Pla Ter, el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Els consells comarcals, ajuntaments i entitats que n'han presentat explicaran aquest dilluns els motius pels quals s'hi oposen. De la plana internacional, Israel rebutja oficialment el pla de Donald Trump acceptat per Hamas sobre el seu desarmament i bloqueja el procés de pau a Gaza. El primer ministre Benjamin Netanyahu respon per primera vegada al document anunciat fa 10 dies pel president dels Estats Units i assegura que mentre ell estigui al càrrec no hi haurà un estat palestí. I també us hem explicat que milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per reclamar una resposta immediata de les autoritats a la situació que viu la ciutat després de l'entrada massiva de migrants. A partir d'ara us explicarem que Rússia cada vegada té més dificultats per atreure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i també el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. I anirem a Montblanc, on l'Ajuntament demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a l'AP2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Doncs la cinquena posició al Tour de França femení de la ciclista catalana Paula Blasi ho ha fet després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. El Tour se l'ha endut la ciclista neerlandesa Demi Vollering.
0: Pel que fa al temps, s'espera un dilluns càlid i xafogós, amb núvols i clarianes a tot arreu, fins i tot amb petits ruixats aïllats. Al matí podrien caure al sud i més tard també arribaran en altres llocs més cap al nord. A la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i als ports. Els ajuntaments, consells comarcals, sindicats i altres entitats que han presentat al·legacions al Plater, el Pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, explicaran aquest dilluns els motius de la seva oposició. El govern ha informat aquest diumenge que ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla i que ha començat el procés per analitzar-les i afegir-hi les que tècnicament siguin viables. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. En una entrevista a 3CAT Info, Pep Sales, doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit que és positiu que el pla hagi posat sobre la taula el debat sobre l'energia que es consumeix.
7: En el món de l'energia tenim la gran sort que les renovables ho permeten, no? Dit això, podria Catalunya decidir no posar renovables? Sí. I ja està. És una decisió social. Ara, és el que volem.
0: Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, diu que l'actual només respon als interessos de les multinacionals de l'energia.
8: No s'ha fet bé, que nosaltres ho hem transmès moltes vegades a la conselleria de l'ICAEN. És un Plater que està fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori, només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que venen a enriquir-se.
0: També n'ha parlat Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens, el gironès i impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
9: No havia passat mai a la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
0: La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i la biodiversitat i el repartiment territorial dels projectes són algunes de les crítiques dels contraris al pla. Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: De la plana internacional destaca que Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat i va assegurar que Israel n'estava satisfet, però durant el cap de setmana passat l'exèrcit israelià va continuar bombardejant Gaza i va matar una vintena de persones. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
10: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
0: Netanyahu ha dit a l'inici d'una reunió del seu govern. A més, dos ministres d'extrema dreta ja van deixar clar des d'un començament que s'oposaven al pla. Quan falten 2 mesos i mig per a les eleccions generals, el primer ministre ha afirmat taxativament i amb ironia que no permetrà la creació d'un estat palestí.
10: Vull deixar clar el més important. Mentre jo sigui primer ministre, no hi haurà un estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. Ni a Fatestan, ni a Hamastan.
0: Hamas ha exigit als Estats Units que pressionin Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. Turquia i Egipte, que fan de mediadors, han insistit a aplicar el pla de pau i han condemnat els atacs d'Israel a Gaza i Cisjordània, que han qualificat de reiterades violacions. Rússia cada vegada té més dificultats per atraure nous soldats cap a la guerra d'Ucraïna. La propaganda del Kremlin ha passat d'invocar el patriotisme i el sentit del deure per reclutar voluntaris a intentar seduir-los amb incentius econòmics. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solías.
11: Els anuncis èpics de l'inici de la invasió que intentaven connectar el conflicte actual amb la lluita contra el nazisme van deixar de tenir sentit amb la mobilització forçosa de la tardor del 2022. Aleshores, el Kremlin va optar per apel·lar directament a la masculinitat dels russos perquè acceptessin fer-se soldats amb lemes com ara «Ets un home, comporta't com a tal». L'experta en propaganda russa, Ilya Yablokov, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els russos només es van allistar per principis durant el primer any de guerra.
12: Els convençuts que van marxar sota la bandera amb la idea de defensar la pàtria gratuïtament es van acabar al setembre, octubre i novembre del 2022. Durant aquest període, tota aquesta ideologia es va acabar i llavors van començar a necessitar més homes.
11: A partir de llavors, la propaganda va haver de recórrer els diners com a reclam per anar al front, i els anuncis van passar a incloure el desglossat de totes les bonificacions per signar un contracte amb l'exèrcit. Segons Yablokov, és un incentiu que només atrau els homes pobres de les zones rurals.
12: Les persones amb carrera, les persones amb feina, les persones amb una situació de vida estable no van al front, només hi van els que necessiten diners.
13: На фронт идут только те, кому нужны деньги.
24: Ты всегда ставил себе высокие цели.
11: L'últim objectiu de la propaganda han estat els estudiants, a qui el govern rus ha intentat convèncer perquè es converteixin en pilots de drons. Anuncis com aquest equiparen la feina a la d'un jugador de videojocs, però no han estat gaire efectius, perquè els joves més formats han entès molt bé els perills de posar un peu a l'exèrcit i quedar-hi atrapats.
24: Присоединяйся к своим.
0: El líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei, i el president Massoud Pezeshkian es van reunir a finals de juliol, segons ha assegurat aquest diumenge l'oficina de l'Ayatollah. La trobada s'ha anunciat quan revifen les especulacions sobre el parador i la salut de Khamenei, que va succeir el seu pare, mort pels atacs nord-americans. A Mojtaba mai se l'ha vist ni sentit ni tan sols als funerals d'Ali Khamenei, i els seus missatges sempre han arribat a través de comunicats. Els rumors que circulen apunten al fet que hauria quedat greument ferit o fins i tot mort. Aquests dies han circulat per les xarxes socials imatges i vídeos atribuïts al líder que no han estat verificats. Aquesta setmana, el president iranià Massoud Pezeshkian va afirmar que la comunicació amb el líder suprem era molt difícil. Declaracions que van afegir més incertesa sobre la situació en què es troba Mojtaba Khamenei.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva d'immigrants. Ho han fet amb el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix» i han reivindicat una ciutat plural i una atenció prioritària a les fronteres. El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
25: La pressió migratòria, la necesidad de atención humanitaria, la seguridad y blindaje de nuestra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
0: En el manifest ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. La mobilització l'han convocada a les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, juntament amb la Federació Provincial d'Associacions de Veïns.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat. Són declaracions a 3Cat Info.
14: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%. Estem en xifres del 70%. La taxa actual és d'una persona n'infecta a 1,3. Necessitem baixar per sota del número 1, és a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
0: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
14: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades. I posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
0: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes. La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya, que també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aires acondicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
15: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que poc acondicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs al comerç a passejar i a parar i a comprar, doncs és bo.
0: Les dades de l'entitat també mostren que en conjunt el comerç va vendre un 8% més al juliol i anticipen que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. Una esllavissada provocada per les tempestes de dissabte al vespre ha obligat a tancar un dels accessos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta de l'accés des del municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, al pàrquing del Prat de Pierró. Treballadors del parc i de l'Ajuntament d'Espot, així com bombers voluntaris i personal de l'estació d'esquí, estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada, amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a aquest dilluns. En tot, el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
16: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació en el que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat, i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
0: L'esllavissada es va originar al barranc del Puy de Linya i quatre cotxes que estaven aparcats van quedar bloquejats per la llau de terra i també de pedres. Es demana als visitants que en els propers dies no aparquin allà els seus vehicles durant la nit. Des del Parc Nacional recomanen als visitants que no accedeixin a la zona amb vehicle privat i optin pel servei del transport públic amb taxis des d'Espot o a peu, seguint l'itinerari del GR11.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
17: Aquesta matinada s'espera càlida i, a més molt humida. Això vol dir que l'ambient serà molt xafogós, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, on hi ha avisos de calor nocturna activats. Per tant, temperatures mínimes que no baixaran dels 24 o 25 graus, fins i tot en algunes ciutats una miqueta més. De cara a aquest dilluns, l'esperem amb intervals de núvols, un temps força variable, hi ha una mica d'inestabilitat i això podria fer créixer algunes nuvolades ja durant el matí, que no descartem que arribin a deixar petits ruixats, primer a les Terres de l'Ebre, però ràpidament al matí poden aparèixer en altres llocs. Seran molt aïllats, molt dispersos, a la tarda sí que les tempestes tindran més entitat i afectaran bàsicament el Pirineu i a la zona dels ports. La temperatura diurna pot enfilar-se entre els 36 i 39 graus a moltes comarques interiors. En pròxims dies, dimarts, dimecres, dijous, es mantindrà encara els ruixats de tarda al Pirineu, potser també a les comarques de Ponent, però arribarien més desgastats i la temperatura continuarà sent alta. Dimecres, el dia de l'eclipsi, no es descarta algun ruixadet al Pirineu, però la resta força més tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a l'N240 i a la P2. Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27 perquè considera que és l'única manera de resoldre aquesta situació. Montblanc, Anna Farràs.
18: Gairebé tots els divendres i diumenges amb l'operació sortida i tornada, la coneguda rotonda de Rifacli de Montblanc, on convergeixen l'N240, l'accés a la P2 i la C14, es converteix en un coll d'ampolla. Ho agreuja que Carreteres de l'Estat anul·li un carril abans de la sortida a Montblanc a la P2. Quan es produeixen retencions, Google Maps indica als conductors que una alternativa és travessar Montblanc. Marc Vinyes, l'alcalde.
19: Quan hi ha les retencions a la Nacional per venir cap a aquesta rotonda, molts conductors segurament entenen que Google Maps els dona una alternativa vàlida i entren per dintre de la travessera de Montblanc. I a Montblanc tenim un problema de mobilitat després dintre dels propis veïns que es desplacen a l'interior del municipi perquè es troben l'artèria principal, que és Muralla de Santa Tecla, col·lapsada. Hem demanat al Servei Català del Trànsit, d'alguna manera, que amb Google Maps notifiquin com que no és una via alternativa, ja sigui posant alguna incidència, alguna qüestió d'obres.
18: El consistori reclama a l'Estat l'obra promesa des de 2023, quan es va obrir el túnel del Coll de l'Illa.
19: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
18: Este enllaç havia d'estar fet en 3 anys, és una obra prioritària, però de moment s'ha encallat en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental i encara pot tardar més de 5 anys.
0: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Ens ho explica des de Girona Aleix Freixas.
20: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
21: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
20: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
21: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar a 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
20: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: Les inscripcions de nens amb necessitats especials en casals d'estiu augmenta any rere any, segons la cooperativa de lleure inclusiu Qualia. Tot i que l'entitat reconeix que les institucions han invertit més recursos en aquest tipus de lleure en els darrers anys, demanen més suport, sobretot als espais habilitats en municipis rurals. Belianes, Alba Mor.
3: Es tracta de casals ordinaris que registren inscripcions d'infants amb necessitats especials i que requereixen d'una vetlladora o una monitora que els faci un acompanyament. En parla el coordinador de l'àrea jove de projectes inclusius, Toni Domingo.
4: Venim reclamant des de fa molts anys, vale, una part de suport per a aquests alumnes del món rural, d'acord, que tenen aquestes necessitats educatives especials i que nosaltres volem, doncs, que no perdin, no, el territori, que no perdin el fet de marxar de casa seva per anar a un casalet distant estiu o amb una activitat de lleure, no? Com gaudeixen tota la resta d'infants. I una mica l'aposta des de fa molts anys, des de la cooperativa, és que aquests infants i també les seves famílies no s'hagin de moure pel territori per buscar un casalet, no? On puguin atendre les necessitats del seu fill o filla.
3: De manera general, Qualia organitza casals per a infants de 3 fins a 12 anys, tot i que hi ha l'opció d'ampliar aquesta franja d'edat segons les necessitats de les famílies. Actualment, l'entitat atén més d'un centenar d'infants amb necessitats especials arreu de la demarcació de Lleida i Igualada.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Més de 70.000 persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Brunch Electrònic, que s'ha celebrat al Parc del Fòrum de Barcelona. L'esdeveniment de música electrònica ha acollit en 3 jornades més de 100 actuacions d'artistes, com les de The Blaze o Kame El Fat. El festival, que tanca aquest diumenge la 4ª edició, també ha donat espai a projectes de diversos gèneres dins de l'electrònica, com els Lil Dami, Débora De Luca, Cassius o Ameme. El gruix de públic que ha assistit al festival ho ha fet durant les 2 primeres jornades, amb 28.000 assistents divendres i 30.000 dissabte, mentre que la darrera jornada, que s'ha fet aquest diumenge, hi han assistit 8.000 persones.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Precisament en aquest festival, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones. 7 dels arrestats estan acusats de robar més d'una setantena de mòbils. Als altres detinguts se'ls imputen diversos delictes a cada un, com ara un suposat delicte de salut pública per possessió de drogues, una agressió sexual amb tocaments, i encara un altre dels arrestats ho ha estat per un requeriment judicial, perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a les serralades del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
1: Informar, explicar, entendre. 3cat Info. Esports.
0: A Muriel Corral.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en 5ª posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en 2nd lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta, també aquesta temporada. Blasi explica així la 9ª i última etapa en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: "Uau, Paula, vaig una mica bloc", i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: "Et tiro jo i esprinta tu", perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar l'Alemanya Niedermayer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de Le Courpien, ara l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també a Catalunya Ràdio.
4: Ha costat, s'ha patit tot. Del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho han donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42ª posició. El Barça aquest diumenge tenia jornada de descans, però 3 mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. La resta de la plantilla torna als entrenaments aquest dilluns. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge, dia 16 d'agost, al camp de la Basilea Suïssa.

0: se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
2: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
0: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart, a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó. I tornem al futbol perquè el Sabadell tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, amb noms com Jacob Ingebrigtsen, Mondo Duplantis, Pedro Pichardo o Femke Bol, en uns campionats en què es disputaran 50 proves del 10 al 16 d'agost. Pel que fa a casa nostra, en aquests europeus hi participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego. Dilluns al matí, Jaime Guerra disputarà la classificació del salt de llargada. També aquest dilluns ha arrencat les proves de natació als europeus que s'estan disputant a París fins al dia 16. Tot això després que ja s'hagin fet les proves de natació artística, d'aigües obertes i també de salts. Durant aquests dies, 8 nedadors catalans i catalanes participaran en aquests europeus. Dilluns al matí, el primer serà Nil Cadavall, nedarà els 100 metres braça, Ainhoa Campadevall als 200 metres relleus lliures i Jan Florencio la mateixa prova en categoria masculina.
1: 3CAT Info.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 21 graus al Carràs, 22 a Santa Cristina d'Aro i 23 graus ara mateix a Rubí. A Catalunya, tot i aquestes altes temperatures, tot i la xafogor al cap de setmana, i de fet ja fa uns quants dies que afortunadament han estat raonablement tranquils, toquem fusta, pel que fa als incendis. Una altra cosa és la pluja. La pluja de dissabte al Pirineu va obligar a tancar l'accés a Aigües Tortes per Espot per una esllavissada. La previsió és que avui ja es pugui reobrir una part de l'aparcament i que els propietaris dels cotxes puguin recollir els seus vehicles en principi tan aviat com sigui possible. On encara estan pendents d'un foc és a Catí, a l'Alt Maestrat, al País Valencià, on continua havent-hi actiu un incendi que ha fet evacuar unes 700 persones. De moment, hi ha unes 700 hectàrees cremades en aquest incendi. Avui, que aquest dilluns és 10 d'agost i, evidentment, comença la setmana del gran eclipsi, la setmana de l'eclipsi. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què n'esperem per avui? Què ens expliques?
1: Doncs mira, comencem la jornada amb algunes petites sorpreses que ja vam tenir també, en forma d'aquestes petites nuvolades que no són gaire actives, que mantenen el cel una mica variable i que fins i tot acaben donant alguna gotellada, de fet un litre per metre quadrat a Igualada o també a Constantí. Aquestes nuvolades ara mateix s'ubiquen entre el Camp de Tarragona, Catalunya Central, han d'anar viatjant cap a l'est i desfent-se. De fet, és fàcil veure el cel variable, molts indrets, tot això acompanyat de xafogor, aquestes temperatures avui tòrrides en molts sectors de la costa que no han baixat dels 25 graus, i el pròstic al llarg del dia és que el sol sigui protagonista, que l'ambient sigui canicular, per tant, calor intensa un altre cop amb aquests valors que arriben fàcilment als 35 graus, potser més alts, evidentment, cap a les zones més càlides de Ponent, i sobretot estarem doncs pendents de més nuvolades que poden arribar, que en principi haurien d'afectar sobretot la zona de les Terres de l'Ebre, a molt estirat Camp de Tarragona, però especialment la

0: al Pirineu Nord de les comarques de Lleida, que és on al llarg de la tarda, especialment, més a la tarda que no al matí, doncs es poden repetir algunes tronades o alguna tempesta una mica intensa, que a més pugui avançar també cap a la resta de la serralada del Pirineu. El temps més al marge de tota aquesta situació de risc de ruixat serà sobretot la costa central i punts de l'Empordà.
1: Ara que deies de nuvolada, Jofre, sabem si l'eclipsi es podrà veure bé o encara no ho sabem?
0: Bé, el pronòstic de moment no se sap del tot. Sí que s'intueix que hi ha una millora el dia de l'eclipsi en quant a condicions perquè hi hagi nuvolades. Mm-hmm. Sembla que es van reduint, però encara no podem assegurar que no n'hi hagi ni una. Per tant, encara ens haurem d'esperar una miqueta.
1: Ho anirem seguint. Gràcies, Jofre. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Ara ho sentíem, eh? Ens espera un dia càlid, xafogós, tot plegat quan s'ha confirmat el que molts temíem o el que molts percebíem, i ara s'ha confirmat amb dades. Aquesta mateixa nit, el Servei Europeu de Vigilància del Canvi Climàtic, el famós Copernicus, ha assegurat que Europa ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història. El polvorí, podríem dir, ha estat la combinació d'onades de calor i de sequera.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant sí que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
1: Així ho explicava el Carlo Buontempo, que és el responsable d'aquest servei, Copernicus, el responsable del Servei de Vigilància del Canvi Climàtic de la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio. Pel que fa als mars i als oceans, també hem registrat la màxima històrica en un mes de juliol, el 20,96 graus. Com dèiem, aquest dimecres és el dia de l'eclipsi, ara parlàvem amb el Jofre, que encara és d'hora per saber si algun núvol farà la guitza o no, ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio. De moment el que sabem és que les reserves en hotels i allotjaments turístics freguen el 100% en molts punts de Catalunya. De tota manera, una de les grans preocupacions de les autoritats és el possible col·lapse a les carreteres el dimarts, el dimecres i el dijous. És per això que des de Trànsit insisteixen en la mesura del possible planificar els desplaçaments si és que tenim previst d'anar a algun lloc a veure l'eclipsi.
3: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
1: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit en declaracions a Catalunya Ràdio. Recordem que des del govern es recomana evitar l'AP7. Recordeu que l'eclipsi es veurà des de tot Catalunya, però el 100% bàsicament al sud del país, el principal xip és agafar la P7, doncs es recomana buscar alternatives, perquè no és descartable que la P7 aquell dia vagi molt, molt, molt carregada. Per cert, que Salvament Marítim també prepara un operatiu especial perquè s'esperen moltes embarcacions el dia de l'eclipsi, sobretot a la costa de les comarques de Tarragona. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, començarem a escalfar motors, parlarem amb el Joan Anton Català, ja el coneixeu, divulgador científic i expert en astronomia, i també abordarem una de les qüestions centrals i un altre dels neguits de les autoritats, que és l'ús, el bonus, de les ulleres per mirar l'eclipsi. Si no ens protegim bé els ulls, les lesions oculars podrien ser irreversibles, com apuntava el professor d'oftalmologia de la Rovira i Virgili Pere Romero a aquesta casa.
4: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compta, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els 2 ulls.
1: Déu-n'hi-do. Això és per dir que poseu-vos les ulleres homologades i poseu-vos-les bé. És a dir, poseu-vos-les just abans de mirar l'eclipsi i us els traieu quan ja s'hagi acabat. Els experts insisteixen en això, que cal utilitzar només les ulleres homologades i recomanen utilitzar-les en totes les fases de l'eclipsi, fins i tot en la fase de totalitat. Avui, a l'Àgora, també parlarem amb Ferran Roche Campo, gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament de salut especial per l'eclipsi, justament per saber per això. Recordeu que, com dèiem l'altre dia, s'ha demanat explícitament a totes les urgències que tinguin com a mínim una persona d'oftalmologia per evitar o per atendre possibles casos com els que ara sentíem. Aquest és un dels temes de les pròximes hores i de les últimes hores, l'eclipsi, sense oblidar, evidentment, Ceuta. Aquest diumenge a Ceuta hi ha hagut una manifestació per reclamar una resposta immediata a una situació que molts dels concentrats van qualificar de crítica, això mentre la delegació del govern espanyol confirma que, entre d'altres coses, està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines, com a mínim 5. La fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno, ja ens ho advertia en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
1: Això ens hi deia l'Helena Maleno, ens ho deia l'Helena Maleno, que insistia que potser es posa molt l'accent, vaja, potser no, es posa molt l'accent en els menors i no tant en les menors. En fi, aquesta història també està deixant una derivada política a Itàlia. Continua el xoc diplomàtic entre Espanya i el govern de Giorgia Meloni pel tancament de l'espai Schengen entre els dos països. Són alguns dels passatgers italians en declaracions a TV3 explicant que s'han trobat a l'aeroport del Prat. A les últimes hores, el govern de Meloni ha qualificat d'inacceptable aquesta mesura que ha pres el govern espanyol. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquesta història amb el Javi López, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu. A les 7:08, a banda de tot això, en esports, avui Julián Álvarez es torna a entrenar amb l'Atlètic de Madrid.
6: Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Des que va dir això en ple mundial, el 22 de juny, no ha canviat gran cosa, almenys a portes en fora. L'Atlètic de Madrid insisteix que l'argentí no fitxarà pel Barça, mentre, d'altra banda, el club blaugrana continua negociant amb el Manchester City per Rodri. De moment, el fitxatge no està tancat, tot i que el jugador sí que va deixar ben clar que volia venir al Barça i va donar el vistiplau a que es negociés. I també de les últimes hores.

Algunes cançons de Taylor Swift han estat eliminades de vídeos publicats a les xarxes socials de la campanya de Donald Trump o de la Casa Blanca. Sovint hem de dir que eren publicacions on es burlaven directament de la cantant. Ara aquests vídeos són tots sense so. Recordem que altres artistes com Katy Perry o Sabrina Carpenter sí havien denunciat públicament l'ús sense autoritzar de les seves cançons per part de Donald Trump, però Taylor Swift no n'havia dit res. Les últimes hores apunten que havia tret la cançó d'aquest vídeo.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Benvinguts a aquest dilluns. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Es manifesten.
2: Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat després de l'arribada massiva de migrants.
0: Més detalls d'aquesta marxa, Nandos a Noguera.
3: Ho han fet amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix". El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
4: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soporta nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
3: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc diplomàtic.
5: Entre Espanya i Itàlia, el govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. La Moncloa exigeix una rectificació.
0: Madrid, al Vagil.
6: Aquesta vegada ha estat el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, qui ha pujat el to. En una entrevista al diari L'Estampa, acusa el govern espanyol de pagar-los amb la mateixa moneda sense motius. Diu que la decisió d'imposar controls fronterers a ports i aeroports és una represàlia incomprensible i totalment inacceptable que perjudica el turisme. També culpa la Moncloa de l'entrada massiva a Ceuta. Assegura que no va vigilar les fronteres com calia i que ha posat en risc Europa acollint migrants indiscriminadament. La vicepresidenta Sara Hessen exigeix a Itàlia que rectifiqui.
7: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
6: La Moncloa assegura que mantindrà els controls fins al 7 de setembre, a menys que Itàlia el retiri primer. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, 1 minut i 37 segons.
8: Serà el que durarà l'eclipsi solar total del 12 d'agost al Canal Montsià, el municipi on durarà més de tot Catalunya.
0: Jordi Barranca.
9: L'habilitació de l'espai està pensat per a persones amb TDAH i per a sensibilitat sensorial o també mobilitat reduïda. Marc Chavaler, alcalde d'Alcanar.
10: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
9: A banda, també s'han preparat activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura, com les visites teatralitzades al jaciment i part de la Moleta del Remei. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Allau d'embarcacions.
2: Sortirà a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Salvament Marítim prepara un operatiu especial i recorden que les petites embarcacions com caiacs o patinets no podran navegar durant el fenomen.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
12: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubs náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
11: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es dispara.
5: L'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues i el Segrià, on l'eclipsi es podrà veure completament.
8: Això en una zona i una època de l'any que les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes.
0: Lleida, Estela Bosoms.
13: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
14: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta. I molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
13: Una situació insòlita que al territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants. Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es preparen.
2: Les comarques de Girona, malgrat que allà l'eclipsi només es veurà parcialment per sobre del 98%.
0: Fèlix Martín.
15: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit. ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
1: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
15: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda, tips de l'eclipsi.
5: El fenomen genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania.
0: Quim Codines.
16: Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. Alguns veïns de Barcelona ho corroboren.
17: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber.
18: Demasiada información, demasiada. Allá agobia, tanto eclipse.
16: En aquest context, els especialistes recorden que no seguir un fenomen d'actualitat no significa estar menys informat i que davant d'un flux constant de notícies també és legítim desconnectar. Quim Codines, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan passen 2 minuts d'un quart de vuit, es confirma.
8: Copèrnicus confirma que l'inici d'estiu ha estat de rècord, tant pel que fa a les temperatures de l'aire com del mar.
0: Montse Poblet.
19: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. La situació no és millor al mar. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
20: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
19: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Menys vendes.
2: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures van afectar negativament les seves vendes al juliol perquè la gent va sortir menys al carrer.
0: Gemma Bonet.
21: Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. L'enquesta també recull que els comerços que més es van beneficiar de la calor van ser les botigues de parament de la llar, les que venen ventiladors i aire condicionats, i també els establiments situats en centres comercials. Ignasi Pieig és el president de Comertia.
22: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
21: Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I incendis.
5: A Catí, a l'Alt Maestrat, un incendi forestal ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames.
8: El foc afecta principalment la zona de Tírig i ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
23: La sensación que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
2: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla a Huelva ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees.
0: I esllavissada de roques.
5: Hi ha hagut una que ha obligat a tancar el pàrquing de l'accés al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici des d'Espot al Pallars Sobirà.
8: La previsió és que una part de l'aparcament es pugui reobrir avui. Tot i això, el director del Parc Nacional d'Aigües Tortes, Lluís Florit, ha detallat que per obrir totalment l'espai encara caldran diverses setmanes.
24: A banda de l'afectació a l'aparcament, hem tingut afectació a lo que és l'accés principal del parc, una mica més amunt. El barranc del Puy de Linya està una mica més amunt d'aquesta zona d'aparcament i ha desbordat i llavors ha afectat també part de l'accés i després també la pista d'accés al refugi Joan Maria Blanc.
2: El despreniment es va originar al barranc de Puy de Linya i va deixar bloquejats 4 vehicles que hi havia aparcats.
0: Rebutja oficialment.
5: Benjamin Netanyahu el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a Gaza. El primer ministre israelià diu que no s'endurà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarma del tot.
8: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
3: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
2: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
0: I 12.000 al·legacions.
5: Són les que ha rebut el govern al Plàtar, el Pla per al Desenvolupament de la Implantació d'Energies Renovables a Catalunya.
8: Avui els ajuntaments i entitats que s'hi oposen n'explicaran els motius.
0: Montse Mir.
4: El consideren un despropòsit i exigeixen participar a reformular-lo. Creuen que l'actual està al servei dels interessos de les multinacionals de l'energia i no es té en compte els afectats. El Plàter pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit a 3Cat Info que el debat sobre l'energia que es consumeix és positiu i que cal anar més enllà.
6: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
4: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més participatius.
2: Cada cop més ajuntaments opten per impulsar pressupostos participatius, és a dir, que els ciutadans decideixin a què es destina una part de les inversions del consistori.
5: Ara hi ha 144 municipis que en tenen, segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, un 35% més que fa 10 anys.
0: Més detalls, Pilar García.
7: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions. Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
10: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
25: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
7: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció si feu teletreball.
8: Des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte i que qualsevol modificació s'ha de comunicar.
0: Gemma Sagrera.
26: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de salut laboral.
27: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
26: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que no es desviï.
2: L'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que l'aplicació Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues a la Nacional 240 i a l'AP2.
5: Això provoca greus embussos, sobretot els caps de setmana. El consistori reclama el promès enllaç amb l'A27, l'única manera, diuen, de resoldre aquesta situació.
0: Montblanc, Anna Ferràs.
28: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i l'AP2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa es travessa a Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyes, l'alcalde.
29: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
28: Aquesta obra és prioritària, es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: 7:24, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
30: Bon dia.
0: El Barça torna a la feina.
30: Encara no hi ha tots els internacionals, però Joan Garcia, Anthony Gordon i Eric Garcia han escurçat les vacances i ja s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els blaugranes tornen després del triangular disputat a Itàlia, on es van imposar el Nottingham Forest anglès, però van perdre contra l'Udinese d'Itàlia. Qui també torna a la feina avui, però amb l'Atlètic de Madrid, és Julián Álvarez, que comença la pretemporada amb els matalassers. I també en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada. Els arrequilats van guanyar per 0-3 a l'Olot pilot amb una gran actuació de Miguelete, que va marcar 2 gols i va donar una assistència. I l'Europa va guanyar la 40a edició del torneig històric després de superar el Badalona per 5-2 a la final. És el segon títol d'històrics per als escapulats, ho valorava el capità Àlex Cano.
1: Sí, no, molt content, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
0: I en ciclisme, protagonisme català al Tour.
30: Paula Blasi ha acabat cinquena a la classificació general en la seva primera participació al Tour de França, que s'ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona a l'última etapa.
9: Hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
30: Tant a l'etapa com a la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering. És la segona vegada que Vollering guanya la ronda francesa. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42a.
0: I Marc Márquez pateix a Silverstone.
30: Victòria de Raúl Fernández de la cursa llarga del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP. El podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè.
11: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
30: A la general del Mundial, Jorge Martínez manté el primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
12: Catalunya Ràdio.
13: Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
14: 65.539-65539, la sèrie, la 54.
13: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cada un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes ara del curs amb el Giovanni i companyia.
1: I will say the war in Iran is going along swimmingly.
2: Al final el resultat ha sigut catastròfic.
3: La situació a l'Orient Mitjà, perquè continuen els bombardejos.
4: Sí, ja anirà per llarg, tot això, perquè aquesta gent, si té alguna cosa, és malícia.
5: Però què diu, Armínia? Vostè què sap de la situació a l'Orient Mitjà, home?
4: Els ayatolais, tu creus que pararan?
5: No, els ayatolais no, tolàs, els ayatolàs.
4: Fins que no tinguin el que volen, no. No pararan, home.
3: Sí. Però, amb tot el respecte, Armínia, que em mereix per l'edat que té, però vostè què sap d'aquest tema?
4: Bueno,
3: vostè no sap res d'aquest tema.
4: Ho ha dit el noi de la fruita.
5: Quin noi de la fruita?
4: El de la fruiteria, de sota casa, que es diu Mojalet, o Alibabet.
5: Pari de fer això, Armínia, que en sèrio, és lamentable.
4: Sí,
3: a més, si vostè va cada dia a aquell establiment a comprar la fruita... fa vergonya que no sàpiga bé el nom del, del senyor que l'atén.
4: Escolta, però més que li vas preguntar.
5: Però tu què li preguntes en un
4: nom? A la tarda, tu, lo d'Iraq, com lo ves? Eres senyor Tolai, tu?
5: Li vas preguntar
6: Armínia,
5: això.
6: És que no sap de què parla.
4: Que sé del que parlo.
3: No, no sap de què parla.
4: Aquest noi, el Mustafet, que parla català molt bé.
5: Molt bé.
4: I per això li vaig preguntar. Tu que eres d'ells, què sabes?
5: Però a veure, si parla català molt bé, per què li parles en castellà?
6: Però el noi aquest de la botiga, com es diu, no ho sabrem mai, però d'on és?
4: Del Marroc.
5: Però el Marroc no té res a veure amb això, Armínia.
4: El mateix em va dir, però clar, normal, que no m'ho vulgui dir. Perquè hi deu estar involucrat.
5: Per favor.
4: Debes estar en el ajo, no? Li vaig preguntar. Va fer veure que no em sentia.
6: En cap moment hem demanat l'opinió, per tant, ja se'n pot anar.
4: Bueno, i una altra cosa que no ha dit ningú. El noi aquell que abans estava al PP, que sempre parla fònic.
5: El Vidal Quadre. Vidal Quadre, sí.
4: Aquest va començar la baralla amb els ayatolais i ara ens ha ficat a tots,
5: Ja, mira, Armínia, per una vegada que no dius cap tonteria, perquè sí que és veritat que els iranians van disparar a Vidal Quadre, a la cara, si no recordem, fa un any.
6: Va ser un, no sabíem...
5: De fet, em sembla que no era ni iranià.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I el dia comença una vegada més amb la mirada posada a Ceuta. Avui es reuneix el ministre de Política Territorial amb el president de la ciutat després d'una imatge que trobareu a la portada de tots els diaris. Ahir al vespre, milers de persones es van manifestar a Ceuta per exigir a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu a la ciutat després de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc ara ja fa més d'una setmana. El lema de la manifestació era ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix, hi havia crits com aquest, Ceuta no es ven, però també hi havia crits contra Pedro Sánchez directament insultant-lo. A banda d'això, en el pla diplomàtic, Itàlia assegura que és inacceptable que Espanya faci controls als passatgers que arriben des del país, això malgrat que va ser el govern de Giorgia Meloni qui va obrir aquest estira i garronsa amb la suspensió de l'espai Schengen, és a dir, la lliure circulació entre els dos països arran justament d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. I som, evidentment, a dilluns, dilluns abans de l'eclipsi. Dimecres, milers de persones seran a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. Tot això mentre aquesta matinada se'ns ha confirmat que l'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història, segons el Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus. Els oceans han registrat també màxims històrics i, segons el director del Copernicus, Carlo Bonto, tempo, això anirà pitjor.
1: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: I en els esports, Miquel Muñoz.
2: El Barça torna als entrenaments després del triangular disputat a Itàlia, encara sense tots els jugadors internacionals, i en ciclisme la catalana Paula Blasi acaba el Tour femení en cinquena posició de la general i com a segona millor jove. El Tour se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering.
0: Gràcies, Miquel. El temps, Jofre Genué, bon dia.
3: Bon dia, doncs el temps avui dominat novament, com és habitual, aquesta època per aquesta calor intensa i pel domini del sol, però sempre amb el permís d'aquestes petites nuvolades que no acaben de desaparèixer, que són locals i que des del sud del país, de les Terres de l'Ebre, arriben a endinsar-se cap al Camp de Tarragona, Catalunya Central, ja que ha passat aquesta matinada, això no es pot descartar que persisteixi, tot i que ha d'anar una mica de baixa i que fins i tot acaben donant alguna gotellada. En general, sol, calor intensa i temperatures que poden enfilar-se per sobre dels 35 a l'interior i en tot cas, el terç del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i el Pirineu, és on es mantindrà al llarg de tota la jornada i sobretot més a la tarda que al matí el risc de tempestes i ruixats localment amb certa intensitat.
0: Gràcies, Jofre. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marisa Gil, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Matí tranquil a tota la xarxa. Destaca la R14 amb 15 minuts de demora en els trens que arriben a Barcelona des de la plana Picamoixons. Recordem que en aquesta línia el trajecte entre Lleida Pirineus i la plana Picamoixons encara es fa per carretera.
0: Gràcies, Marisa. I ens falten les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia.
5: Bon dia, doncs, que també força tranquil·les. A la Ronda Dalt trobem cua d'Hort a la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs perquè es fan les obres que tallen un carril a banda i banda. La Ronda Litoral, un petit tram entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'est transversal, la C25, un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio deia Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Marc Font Riba. Serà d'aquí una horeta, però de moment repassem els diaris i les portades i les opinions més destacades. Pau Bartolí, Marc Presseguer, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: La concentració multitudinària, ara en parlàvem, d'aquest diumenge a Ceuta, és la clara protagonista de les portades.
6: Sí, obren amb la mateixa fotografia el periòdico La Vanguardia, El País i l'ABC i veiem milers de ceutins sortint al carrer per protestar contra l'arribada massiva de migrants. La imatge és del fotògraf Reto Andrés de l'agència EFE.
7: El periòdico destaca que l'article de Jorge Dez Callar, l'exdirector del CNI, assegura que no es pot minimitzar l'entrada de migrants perquè, si es fa, es pot repetir, i demana a l'executiu que reaccioni amb fermesa per esquivar problemes futurs.
6: L'atenció pels controls fronterers entre Itàlia i Espanya també té protagonisme als diaris. El País parla d'una escalada incoherent. En el seu editorial diu que és preocupant que Madrid i Roma no hagin pogut resoldre la disputa per canals diplomàtics i conclou que els viatgers no poden pagar als aeroports les conseqüències d'una disputa ideològica.
7: I encara El País, al diari, assenyala també la preocupació de Defensa i el CNI per la instal·lació d'una fàbrica xinesa a Galícia. Es tracta de l'empresa SAIC Motor, un gegant del sector dels cotxes elèctrics. La seva nova planta és a prop de les instal·lacions de l'Armada i Navantia, cosa que suposaria un risc d'espionatge pel Ministeri de Defensa.
6: La Vanguardia, de la seva banda, es fixa en els robatoris del cable de coure. El diari diu que les sustractacions a la xarxa de trens catalana s'han duplicat aquest any, són gairebé diàries i representen el 37,8% de les de tot Espanya.
7: El diari ara es centra en el màxim històric de la temperatura de la superfície notícia del mar. Aquest juliol, els oceans gairebé han arribat als 21 graus Celsius, el valor més alt des de que tenen registres d'aquest mes.
6: Això també ha afectat el Mediterrani, amb màxims a l'aigua que han superat els 33 graus a Mallorca. Els experts creuen que aquesta tendència s'intensificarà els pròxims mesos amb el fenomen del Niño.
7: I el Punt Avui presenta la seva portada un dossier sobre la gestió forestal. Asseguren que hem tingut un estiu fatídic que ha posat en dubte els models d'extinció. Creuen que la tendència d'altes temperatures i poca pluja continuarà i que cal buscar una solució per salvar els nostres boscos.
0: Doncs seguim repassant la premsa, quan passen 6 minuts de 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
0: La NASA transmetrà l'eclipsi en directe des de Burgos.
8: Sí, concretament des d'un poblet que es diu Villalibado, a 50 quilòmetres de Burgos. Un empresari el va comprar fa 2 dècades, ja que feia molt de temps que estava abandonat, i el va recuperar com a complex de turisme rural. Quan va rebre la trucada de la NASA per llogar-li al poble sencer, a església romànica del segle XII inclosa, es va pensar que era una broma, però no. L'han triat per la seva ubicació dins la franja de totalitat de l'eclipsi per tenir un horitzó clar i unes bones infraestructures de comunicacions, ho explica La Vanguardia.
0: Una italiana mobilitza el servei d'escombraries per recuperar una butlleta premiada.
8: Ni més ni menys que amb 1 milió d'euros. La màquina del local li va dir que la butlleta era no pagable, que no és el mateix que no premiada, però ella va entendre que no havia guanyat res i la va llançar. Després, quan va veure als mitjans el resultat del sorteig, com que sempre triava els mateixos números, es va adonar de la magnitud de la tragèdia. Amb el compromís de pagar totes les despeses, es nota que a la senyora li agradava apostar, del doble o res, va aconseguir mobilitzar tot el servei d'escombraries per seguir el recorregut de les deixalles, localitzar el camió i que 2 operaris remenessin unes 6 tones d'escombraries. Per sort per ella, van trobar la butlleta i en prou bon estat per ser vàlida. Ho llegim al 3cat.info.
0: I els arbres ens espien.
8: Això és el que devien pensar o pensaran a partir dels ciutadans de Dunedin, a Nova Jersey, després que la mateixa policia revelés a les xarxes la seva estratègia. T'has fixat avui en el nostre arbust? Si tenies la vista clavada al mòbil, segur que no. I és que l'objectiu de posar un policia disfressat d'arbre al costat d'un arbre de debò era precisament vigilar l'ús de telèfons mòbils entre els conductors. L'agent arbust va multar en 6 hores 74 conductors que circulaven mentre feien anar el telèfon mòbil. Ho recull l'Economista.
0: 8:15. Aquesta hora us expliquem els destacats en l'internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
9: A la premsa israeliana, el diari Haaretz es fa ressò de la decisió de Netanyahu de rebutjar l'acord de pau a Gaza, explica que el primer ministre juga a guanyar temps fins a les pròximes eleccions, que s'han de celebrar d'aquí 2 mesos i mig, i com Netanyahu intenta navegar entre 2 aigües, entre les demandes de Trump i la pressió dels seus socis de dretes perquè es planti i no faci ni mitja concessió. Bona part de la premsa nord-americana se centra en aquest cas en l'Iran. El New York Times explica que el país persa veu el control de l'estret d'Hormuz com la seva millor bala perquè Trump compleixi les seves promeses, mentre que el Wall Street Journal parla del cost de la guerra. Explica que funcionaris nord-americans alerten d'una crisi de finançament del Pentàgon i d'una escassetat extrema, diuen, de municions. I posa també números. Detalla, per exemple, un projecte de llei de política en defensa d'1,15 bilions de dòlars. La premsa europea també parla de la decisió de Netanyahu, però no abandona el que s'ha convertit en un dels grans temes de l'estiu, que és la crisi de Ceuta. El Corriere de la Sera dedica un reportatge a les mares marroquines que busquen els seus fills, posa cara, nom i cognom, alguns dels joves que van entrar a finals de juliol i que bé o han perdut la vida o les famílies encara no hi han pogut contactar.
10: I a la premsa econòmica llegim l'Economista que el Centre d'Investigacions Sociològiques farà un baròmetre sobre habitatge que dissenyarà conjuntament amb el Ministeri de l'Habitatge, destinat a avaluar les polítiques desplegades fins ara i planificar-ne de noves per fer front, el que el mateix CIS apunta com el principal el problema d'Espanya. L'estudi costarà 288.000 euros i es farà públic a finals d'any. I el 5 dies explica que Austràlia estudia construir la primera refineria en 6 dècades per aplacar l'impacte de la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El conflicte a l'Orient Mitjà exposa la dependència d'un país que ha deixat en mans de les importacions gairebé el 80% del subministrament energètic.
11: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset a la Granada del Penedès us ofereix aquest espai.
0: Anem, doncs, a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.

0: Espera, que no t'hem sentit. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Endavant, ara quan sí. Vulguis.
1: Julián Álvarez busca la manera de convèncer l'Atlètic de Madrid que el deixi marxar perquè vol tenir el Barça a la seva vida. Dies clau per trobar les paraules adequades, ja que avui el davanter comença la pretemporada amb els matalassers. Diplomàtic, sembla que Julián no es vol passar de rebel, però vol que el club el deslligui. Qui també vol tenir el Barça és Rodri, unes negociacions que els blaugranes volen resoldre aquesta setmana. A la premsa esportiva també descobrim que Paolo Maldini volia tenir Guardiola i que el de Sant Padó va estar a punt de correspondre'l. L'italià explica que Guardiola estava molt temptat, però que va renunciar a l'oferta pel cansament dels últims 10 anys al City. Els diaris esportius també destaquen l'atletisme. Avui comença el Campionat Europeu de Birmingham amb opcions de medalles catalanes com el marxador Paul McGrath. Hi haurà 21 catalans en competició.

0: 4 minuts, ara mateix falten per 3 quarts de 8.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb l'aixafogó de l'estiu, si un s'ha de vestir per sortir de festa, no hi ha res més còmode que apostar per un look segur i deixar els invents. Això passa fins i tot a les millors famílies, sinó que els ho diguin a la reina Letícia i a les seves filles, que porten reciclant el mateix vestit des de fa 4 estius. La primera a lluir la peça va ser la mare en una recepció oficial a Marivent. Un vestit llarg, amb les espatlles al descobert i estampat d'aus en un color blau sobre un fons blanc. Doncs després va ser l'hereva qui repetia la mateixa vestimenta a la mateixa recepció. Ara és la infanta Sofia, la germana petita, i aquest estiu l'ha copiat literalment el vestuari a la mare i la germana. D'això se'n diu moda circular. El vestit és d'una marca catalana, gens igual a la resta, i costa menys de 160 euros. Però si esteu pensant a vestir-vos com una reina pel que queda de vacances, no cal que correu. Em sap greu dir-vos que s'ha esgotat. És el que passa amb les campanyes de publicitat reals, o més ben dit, reials. Catalunya
3: Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
10: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
9: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
11: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
9: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 quarts de 8, Marta Bellana, bon dia de nou.
15: Bon dia.
0: Qui fa anys avui?
15: Va, comencem a Colòmbia.
16: Colòmbia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
15: Avui és aniversari de Juan Manuel Santos, expresident de Colòmbia. Quants anys diries que fa?
0: 68.
15: Que generós.
0: Sí, oi?
15: 75.
0: Sí.
15: Seguim amb Kylie Jenner.
0: Home, Kylie Jenner. Kylie Jenner, 51.
15: Kylie Jenner.
0: Sí, m'he passat, no? És que jo sí. Les confonc. Totes aquesta
15: molt
0: tropa els confonc.
15: Molt jove. Sí. És parella de Timothée Chalamet.
0: Ah, és la Chalamet, aquesta, molt menys, clar.
15: Una 30, mica menys, jo
0: 32.
15: 29.
0: Mira, sí.
15: Ara m'has espantat, dic, hòstia.
0: No, és que jo el tema Kardashian tinc un problema, també t'ho diré, perquè és que els barrejo una mica.
15: Seguim amb Antonio Banderas.
0: Antoni Banderas, 74.
15: 66.
0: Vaja, ui, no encerto ni una.
15: I acabem amb l'actor català Pablo Derqui, que em fa també número... Ai, ara no ho sabré dir, és igual.
0: Rodó, no.
15: No, Rodó no. La mateixa xifra. Com es diu? Hi ha un nom, no?
0: Ah, sí, no sé com es diu. O sigui, que les dos sí, són les desenes i les unitats són la mateixa.
15: Això, molt bé,
0: 55.
15: Gràcies. 55, clavadíssim.
0: Mira, veus,
15: molt
0: veus, bé. Ja sabia jo, aquest estipo jo. I el Santoral.
15: Vinga, avui és Sant Llorenç, també Santa Paula i Santa Agatònica, Santa Estèria, Sant Bassa, Sant Uc i Sant Jonat.
0: Gràcies, Marta Viana. I aquest estiu, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
17: Soc la Rocío de la Figa Flor i la meva recomanació d'estiu és Un Aladí i dues llànties de la Janet Winterson, traduït per la Joana Castellsavall i publicat per Periscopi el febrer del 26. En aquesta ocasió, en aquest llibre, l'autora britànica ens explica, revisitant, rellegint, el relat de les mil i una nits actualitzat als nostres dies. Per parlar-nos de temes mundans, importants, ho fa amb la lucidesa de la ploma d'una escriptora d'ofici, com és la Winterson. No és una novel·la, però pot llegir-se com una novel·la amb aquests relats fragmentats i ens parla de la seva vida, una mica de relat d'autoficció o biogràfic. I sobretot un tema central en la història d'aquesta escriptora britànica és que la literatura, els relats, les paraules, els llibres, sobretot els llibres, salven vides.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie La Agencia.
18: Espionatge i conflictes personals en una visió realista dels serveis d'intel·ligència. Segueix un agent veterà de la CIA que és obligat a abandonar la seva identitat encoberta. Una relació amorosa posa en perill tant la seva missió com la seguretat nacional. És el remake nord-americà de la prestigiosa sèrie francesa Oficina d'Infiltrados, però no n'és una còpia exacta. Manté la premissa principal i actualitza la geopolítica adaptant-la al context dels Estats Units. Té un repartiment d'escàndol amb Michael Fassbender, Jeffrey Wright o Richard Gere, entre d'altres. Avui tanca la segona temporada. La trobareu a Sky Showtime.
0: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8 i aquests són els sons del matí.
14: Els sons del matí.
19: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera i les dificultats estructurals que suporta nostra ciutat requieren una resposta immediata, decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
20: Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
21: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
22: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia.
23: L'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya.
24: El plàter ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
25: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Diplomàcia.
26: Art i pràctica de conduir les negociacions entre nacions. També vol dir tenir tacte i habilitat per portar un afer delicat. Mentre milers de persones encara malviuen als carrers de Ceuta, continua el xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia. El govern de Giorgia Meloni creu que els controls fronterers recíprocs de Pedro Sánchez són una represàlia inacceptable. I la Moncloa exigeix una rectificació. S'intensifica una tensió que cal resoldre amb diplomàcia.
0: Al·legació.
26: Invocació d'un fonament de dret en un procés o un procediment administratiu en defensa d'una petició. El govern ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, el pla per desenvolupar la implementació d'energies renovables a Catalunya. Alguns alcaldes dels municipis que s'hi oposen asseguren que el Plater és un nyap i reclamen que se'ls tingui en compte a l'hora de fer-ne un de nou. La ubicació de les instal·lacions, el possible impacte sobre els sòls i el repartiment territorial són algunes de les crítiques dels contraris al pla.
0: Desarmament.
26: Acció de desarmar, que vol dir llevar o deixar les armes. Benjamin Netanyahu ha rebutjat oficialment el pla de Donald Trump per al desarmament de Hamas i bloqueja així la continuïtat del procés de pau a la franja de Gaza. El president dels Estats Units va anunciar fa 10 dies que Hamas l'havia acceptat. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià ha dit aquest diumenge que no.
0: Això pel que fa a les tres paraules, posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 90%.
27: És el percentatge d'habitatges que surten al mercat de lloguer que troben llogater en 3 mesos. Ho diu un estudi que analitza l'evolució de la demanda, l'oferta i la capacitat de pagament en 9 capitals de l'Estat, entre les quals hi ha Barcelona i Madrid. Segons el mateix informe, el mercat es troba a prop del seu màxim estructural d'absorció, mentre que l'oferta continua reduint-se per la retirada de producte del mercat.
0: 1887.
27: És el nombre de morts que ha provocat fins ara el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo des que es va declarar el mes de maig. Se n'han confirmat 4.120 contagis i entre aquests gairebé 2.000 morts hi ha més de 300 criatures. És l'epidèmia amb més contagis registrada mai al país i la segona més gran de la història en nombre de casos.
0: 99.
27: Són els anys que fa avui que l'escultor Gadsden Borglum i el seu fill Lincoln van començar a esculpir a la muntanya Rushmore a Dakota del Sud el monument als presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Ves que pel centenari no hi aparegui una nova cara perquè l'any 2020, durant el primer mandat de Trump, el New York Times va publicar que la Casa Blanca havia preguntat a la llavors governadora de Dakota del Sud com es podria afegir un altre president al monument.
0: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem una manifestació, el carrer està ple de gom a gom i algunes manifestacions i alguns manifestants duen banderes espanyoles.
1: És la plaça de la Constitució a Ceuta. Segons l'organització, 10.000 persones, segons la Guàrdia Civil, 5.000 s'han concentrat per reclamar una solució davant la crisi humanitària que viu la ciutat. Convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú, els manifestants demanen solidaritat a la societat espanyola sota el lema ja n'hi ha prou. Ceuta no es rendeix.
0: A la segona imatge hi veiem un veler fondejat a la badia de Cadaqués. Per l'angle, com està feta la fotografia, es pot veure que el que hi ha sota l'aigua és un banc de Poseidònia i un neix i un peix que neda sol.
1: La imatge correspon a les dades facilitades pel Servei de Canvi Climàtic Copernicus. Durant el mes de juliol, la primera capa dels oceans ja han sobrepassat amb escreix els 20 graus, una temperatura mai registrada. Els valors són especialment alts a la costa atlàntica i al Mediterrani Occidental, on aquest cap de setmana s'ha arribat als 32 graus a les aigües de Maó. El Servei pronostica que aquesta tendència anirà a l'alça durant els pròxims mesos, tot plegat agreujat pel fenomen del Niño.
0: I la tercera imatge ens porta al centre de Barcelona, concretament davant mateix de la Sagrada Família, on dues persones amb les ulleres homologades per l'eclipsi miren al cel.
1: Sí, i és que la febre per l'eclipsi ha provocat que al país ja hi hagi més d'una desena d'estudis internacionals en marxa per analitzar el fenomen. Entre les institucions, la NASA, que dimecres llançarà un vol científic amb quatre càmeres d'alta resolució, o l'Agència Espacial Europea, que observarà el fenomen des de Terol. A Catalunya, la Vall d'Hebron i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya han començat un projecte de ciència ciutadana per entendre com reacciona el cos humà davant dels canvis ambientals i emocionals que provoca l'eclipsi.
14: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
7: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
14: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
6: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
8: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida del País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
6: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
14: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
8: L'eclipsi de la teva vida.
6: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Ets tu. 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí. Milers de persones es manifesten a Ceuta per reclamar solucions davant la crisi migratòria provocada arran de l'arribada massiva de persones des del Marroc.
26: Els concentrats van demanar al govern espanyol i a la Unió Europea una resposta immediata.
0: Itàlia creu que els controls fronterers recíprocs d'Espanya són una represàlia textualment inacceptable.
9: Això després que el govern de Pedro Sánchez els instaurés en resposta a la suspensió de l'espai Schengen per part de Giorgia Meloni arran de la crisi migratòria de Ceuta.
0: I comença la setmana de l'eclipsi, que dimecres atraurà milers de persones a les zones on l'ocultació del sol serà total, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre.
26: La Generalitat i els ajuntaments faran un desplegament per evitar col·lapses mentre hotels i establiments turístics estan al 100%.
0: L'Europa Occidental ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història segons el Servei de Canvi Climàtic Europeu Copernicus.
9: Juny i juliol han estat excepcionalment càlids i secs, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i en zones d'Alemanya. Els oceans han registrat també màxims de temperatura històrics i, segons el director de Copernicus, Carlo Bontempo, anirà pitjor.
10: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
0: Israel rebutja oficialment el pla dels Estats Units pel desarmament de Hamas i bloqueja la continuïtat del procés de pau a Gaza.
26: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu adverteix que no retirarà els soldats si abans Hamas no es desarma del tot.
25: Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
26: El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
0: I els ajuntaments i les entitats que s'oposen al Plater explicaran avui les al·legacions que han presentat al Pla de la Generalitat per desplegar les energies renovables a Catalunya.
9: El govern ha rebut més de 12.000 i ja ha iniciat l'anàlisi de les propostes. Xavier Sánchez és l'alcalde de Viladecens.
11: No havia passat mai la història de la Generalitat que 308 municipis estiguin oposats a un pla territorial de la Generalitat. Això jo crec que els té molt preocupats.
12: Bon dia, déu-n'hi-do aquesta matinada. Ambient molt xafogós i tòrrid.

0: Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs per les obres. La ronda litoral congestionada entre Poble Nou i la Barceloneta, també sentit Llobregat. I a l'eix transversal, la C25, es manté un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona per un vehicle avariat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, com el tenim? Marisa Gil, bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora destaquen els més de 20 minuts de demora dels trens de la línia R14 en tots dos sentits. També hi ha 5 minuts de demora en els trens de la línia R16 que venen des de Tortosa i acaben recorregut a Barcelona i 6 a la línia R11 en sentit sud.
1: I per arribar a les 8, com sempre, dediquem una cançó a qui ens digueu. Ens heu d'enviar una nota de veu curta al 636-36-0609. 636-36-0609. Ens dieu a qui la voleu dedicar i per què. És el que ha fet la Natàlia.
3: Hola, m'agradaria dedicar la cançó Let Me Alive, de Tyets, a la meva amiga la Fiona, per donar-li molts ànims per la nova feina. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dilluns. Comença la setmana de l'eclipsi amb dues grans preocupacions per part de les autoritats. D'entrada, el trànsit. Ja sabeu que l'eclipsi serà visible a bona part del país, però el 100% serà al sud. I és per això que hi ha un cert neguit per les persones que dimecres vulguin veure l'eclipsi des del sud de Catalunya, per exemple, des de les Terres de l'Ebre. És per això que s'ha recomanat obertament intentar evitar l'AP7, perquè l'AP7 es pot col·lapsar aquell dia arran de l'allau de persones que vulguin veure l'eclipsi des del sud del país. Aquest és un dels neguits. L'altre, que també n'anirem fent ressò aquí a Catalunya Ràdio, és les ulleres. S'està insistint molt que cal buscar, 1, ulleres homologades, i 2, s'han de posar abans que comenci l'eclipsi i ens les traiem quan ja s'acabi l'eclipsi. Si hem de mirar cap amunt, si hem de mirar cap al sol, mantenir-les sempre posades, perquè si no, les lesions oculars poden durar molts dies i fins i tot, segons quines siguin, poden ser irreversibles. Ho anirem explicant avui a Catalunya Ràdio durant tota aquesta setmana, fins dimecres, amb la programació especial per seguir aquest eclipsi. Una setmana que comença una vegada més amb la mirada posada a Ceuta. Avui hi ha una nova reunió entre el govern espanyol, entre el ministre de Política Territorial i el president de la ciutat per abordar la situació dels centenars o fins i tot més d'un miler de persones que continuen a Ceuta. Diem potser perquè amb això hi ha una certa discrepància pel que fa a les xifres. El govern espanyol calcula que hi ha un miler de menors ara mateix a Ceuta, un miler dels menors entre les persones que van arribar-hi procedents del Marroc, però en canvi des del govern de Ceuta diuen que són més, que són 2.000 o són 3.000. Per cert, la policia està investigant la violació mínim a 5 d'aquestes nenes. A 5 menors d'edat procedents del Marroc, com ja anunciàvem l'altre dia, que potser estem centrant molt la visió en els menors i poc en les menors que viuen una situació d'especial vulnerabilitat. A banda d'això, continua el conflicte entre Espanya i Itàlia per la qüestió de reinstaurar els controls de duanes als uns i els altres. Va començar a Itàlia, Espanya ha fet el mateix, ja ho està estenent a tots els aeroports del país, va començar amb el de Barcelona i Madrid, però ho està estenent a tot el país, i això que Brussel·les ara mateix no s'ho mira amb especial preocupació, diu que té constància que tard o d'hora s'acabarà, ara mateix és un xoc entre el govern espanyol i el govern de Giorgia Meloni. Avui en parlarem amb el Javi López, que és eurodiputat del Partit Socialista, vicepresident del Parlament Europeu, per veure justament com es veu des de les institucions europees un conflicte així. I a banda d'això, aquesta nit hem tingut noves dades del Servei de Canvi Climàtic de la Unió Europea, del Servei Copernicus, que ens confirma el que tots plegats ja havien percebut, que Europa ha viscut el començament d'estiu més calorós de la seva història i que la temperatura dels oceans ha arribat a la seva màxima històrica en un mes de juliol des que es tenen registres, 20,96 graus. En fi, Jofre Genué, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.

0: Bon dia, bon dia.
1: A partir d'aquí, què ens expliques? Com pinta el dilluns?
0: Doncs mira, que el comencem malament, pels que no els agradi aquesta calor tan intensa i xafogosa, perquè hem tingut una matinada especialment xafogosa a la costa, de fet amb molts valors tòrrids, aquells valors que no baixen dels 25 graus i humitats elevades i amb alguns núvols baixos. Bé, la calor ha de continuar aquesta setmana amb poques variacions, potser fins a la setmana fluix una mica, però avui tornarem a tenir valors de 35 graus, sobretot a l'interior, i màxims que arribaran als 39, sobretot a les zones més càlides. I alhora es manté aquest temps una mica insegur, de fet amb aquestes petites nuvolades que donen tallades, algun registre d'un litre per metre quadrat, des de les Terres de l'Ebre s'endinsen cap a la Catalunya central, la pressió central, perdent força amb una certa variabilitat. Això al llarg del matí no acabarà de desaparèixer, creiem que pot anar una mica de baixa, almenys transitòriament, a la resta doncs alguns núvols baixos a la costa, i sobretot al terç oest del país a partir de migdia és on, de nou, les nuvolades creixeran amb força des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, el Pirineu i la resta de la serralada, amb risc d'alguna tempesta que localment pugui ser una mica intensa i acompanyada de calamar-se. El marge, per tant, gran part del nord-est del país i la façana litoral i prelitoral, que com a molt doncs, es mantindrà algun núvol baix local i aquesta xafogor intensa. L'activitat tempestuosa, sobretot de tarda, ha de mantenir-se demà i podria disminuir coincidint amb la jornada de l'eclipsi.
1: Això no va dir, eh? Això ja t'ho aniré preguntant d'aquí allà, eh? Però serà important saber si el dia de l'eclipsi farà núvol o no.
0: Molt bé, de moment aquesta pinzellada que ha de disminuir una mica.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Una abraçada. A les 8 i 5 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio i hem de parlar del temps perquè ho hem sabut aquesta nit. Un altre informe del Servei Europeu de Canvi Climàtic, del Servei Copernicus, apunta que les temperatures superficials dels oceans han sobrepassat els 20,96 graus, per tant, fregant els 21 graus. És el valor més alt en un mes de juliol des que es tenen registres. S'ha superat en més de mig grau l'anterior rècord, que era del 2023. No només això, Copernicus també confirma amb dades el que, d'alguna manera, molts ja notàvem, que el juny i juliol han estat els mesos més calorosos de la història a l'Europa Occidental. Repassem-ho, Montse Poblet.
2: L'Europa Occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la seva història. El període de juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent, però sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. La situació no és millor al mar. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà ha registrat el seu màxim històric per aquest mes, 20,96 graus. Carlo Bontempo és el director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
3: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
2: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. Aquestes calorades estan tenint diversos efectes. Ja fa dies que ho alertem aquí al matí de Catalunya Ràdio, però és que a les últimes hores n'hem tingut un altre, com a mínim de sorprenent, un efecte a les botigues. Hi ha una enquesta de Comertia, que és una associació d'empreses familiars de comerç, que assegura que la meitat dels comerços creuen que les onades de calor els han afectat negativament les vendes, sobretot al mes de juliol, bàsicament perquè la gent, amb aquestes calorades, va sortir menys al carrer.
4: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a pedar i a comprar, doncs és bo.
1: És Ignasi Piaig, que és el president d'aquesta associació de Comertia. Ja fa dies que alguns experts estan alertant que això pot generar canvis socials en la línia del que es feia abans, d'alguna manera. És a dir, evitar les hores de més calor i a les hores de més calor quedar-nos tots plegats a casa i no sortir fins al vespre. En qualsevol cas, el que sí que és més habitual que parlem aquí al matí de Catalunya Ràdio és dels efectes que aquestes calorades estan tenint al camp, a l'agricultura. Per exemple, els cereals. Les previsions per als cereals més propis de l'estiu, com el blat de moro, són francament dolents a Juliol Becar.
5: A la Plana de Lleida, durant el mes de juliol, s'han superat els 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes. Estes temperatures aturen el creixement de les plantes de panís i tot apunta ara que el rendiment caurà en picat per la calor. Santi Caudevilla, responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
6: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de molo, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
5: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment en zones de seca, i que suma l'augment de costos que han hagut d'assumir el sector derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Júlia. 8:08. Encara un altre efecte d'aquestes altes temperatures, els incendis, evidentment. Ara mateix, i ens n'alegrem, Catalunya no té cap zona en risc extrem de foc forestal, toquem fusta, però sí que n'hi ha diverses amb risc molt alt, bàsicament l'oest del país. Això mentre el País Valencià acatia a l'Alt Maestrat un incendi ha obligat a evacuar tot el municipi d'aproximadament uns 700 habitants. Francesc Soler, bon dia.
7: Bon dia, Freddy. Sí, el foc afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. Ho explica Antonio Rodrigo, el director del Centre de Comandament Avançat.
8: La sensació que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
7: D'altra banda, l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, ja ha arrasat unes 8.000 hectàrees.
1: Estem repassant alguns dels efectes que tenen les altes temperatures. El que passa és que no només hem tingut calor en aquests últims dies. També hem tingut una pluja important d'aquest dissabte al Pirineu que va obligar a tancar l'accés a Aigües Tortes per Espot per una esllavissada.
7: I la previsió és que avui ja es pugui reobrir una part de l'aparcament i que els propietaris dels cotxes puguin recollir els seus vehicles tan aviat com sigui possible.
1: Tot això la setmana de l'eclipsi, ja ho sabeu, aquest dimecres, ho explicàvem abans. Tot i això, hi ha dos grans recordatoris. Un d'ells, el dèiem abans, és el trànsit.
9: Programar-se bé el viatge. Si pots anar-hi a peu amb transport públic, doncs fes-ho. Tenir els vehicles en bon estat.
1: Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions aquí a Catalunya Ràdio, i és que, insistim, l'eclipsi serà visible a tot Catalunya, però només a una part del país, al sud, serà el 100%. Per això hi ha un cert neguit que hi hagi molta gent que vagi cap allà el dia abans de l'eclipsi, o el dia de l'eclipsi, i en torni el dia després. Es recomana obertament evitar l'AP7 i es busquin alternatives, i sobretot el que sentíem, planificar, la qual cosa vol dir anar-hi amb temps, perquè, evidentment, si tothom hi va el mateix dia de l'eclipsi, doncs el col·lapse pot ser monumental. Aquest és un dels neguits que hi ha ara mateix. L'altre són les ulleres. Ens recorden una vegada i una altra que si no ens protegim bé els ulls, les lesions oculars per mirar l'eclipsi poden ser irreversibles.
10: Aquesta petita cremada és de micres, és mínima. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes i compta és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió, o sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
1: Ho apuntava el professor d'oftalmologia de la Rovira i Virgili, Pere Romero, en declaracions també a Catalunya Ràdio. Per tant, prudència amb aquestes qüestions que anirem repassant i anirem donant tota la informació aquí a Catalunya Ràdio. Hi ha molts dispositius especials i, per cert, que n'hi ha un també per part de Salvament Marítim, perquè s'espera moltes embarcacions el dia de l'eclipsi per veure'l des del mar, sobretot a la costa de les comarques de Tarragona. Ricard Boigues.
11: El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a Catalunya Ràdio que estaran operatives totes les unitats nàutiques i l'helicòpter en base a Reus.
12: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
11: Els cossos de seguretat han estat fent pedagogia amb empreses de lloguer i clubs nàutics per recordar-los que les barques de menys de 5 metres d'eslora, sense matricular, i petites embarcacions com els caiacs, taules de surf o els patinets, no poden navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. Des de Tarragona, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest eclipsi està tenint tot tipus de conseqüències, també econòmiques, perquè l'ocupació a les comarques de Lleida, sobretot a les Garrigues o al Segrià, on es podrà veure completament, on l'eclipsi serà visible al 100%, està havent-hi amb xifres molt bones en una època en què normalment no són tan bones, Estela Busoms.
13: Un exemple és la ciutat de Lleida. Demà i dimecres els hotels estan plens en unes dates en què normalment no s'arriba ni al 20% d'ocupació i amb un impacte per al sector que l'Ajuntament xifra en 300.000 euros. A les Garrigues, molts allotjaments rurals ja van penjar el cartell de complet fa mesos, ho explica la tècnica de turisme del Consell Comarcal, Esther Rué.
14: La gent que ja ho tenia clar, des de l'any passat ja tenia reserva feta, i molts de final d'any, començaments d'any. Suposo que de les últimes setmanes també, però que molta gent ja s'havia programat amb molt de temps.
13: Una situació insòlita que al territori es viu com una oportunitat per donar a conèixer el patrimoni. Per això molts municipis, cellers i molins d'oli ofereixen múltiples propostes culturals i lúdiques per als visitants. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I fins i tot es preparen les comarques de Girona, tot i que allà l'eclipsi només es veurà parcialment, al sobre del 98%, però no totalment, Fèlix Martín.
15: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori d'Albanyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable Sergio Ferris.
16: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
15: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'alberg. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Fèlix. Hem arribat al punt en què falten només un minut per arribar a un quart de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio.

0: I hem de parlar de Ceuta, perquè avui es torna a reunir el govern espanyol amb l'executiu de la ciutat. En concret, el ministre de Política Territorial es troba amb el president de Ceuta després que Juan Jesús Vives hagi insistit a demanar més recursos per gestionar les persones que continuen a Ceuta. Sobretot els menors. Recordem que el govern espanyol els xifra en un miler, mentre que l'executiu de Ceuta es diu que són bastants més.
1: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España.
0: I així aprofitava el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, també per carregar contra la gestió d'aquest incident. Avui, la crisi continua viva, podríem dir que en tres grans fronts, el diplomàtic, el polític, el social i el legal. Comencem pel diplomàtic.
2: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha annunciato l'introduzione di controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia, in una mossa di ritorsione contro la sospensione di Schengen decisa dall'Italia.
0: Aquí tenim el conflicte entre Espanya i Itàlia, perquè, com recordareu, primer el govern italià va anunciar controls als viatgers procedents d'Espanya, arran del cas de Ceuta, i ara, aquest cap de setmana, divendres, l'executiu espanyol va fer el mateix amb els que vinguin d'Itàlia. De fet, avui, Francesc, aquests controls s'estenen, eh?
3: Sí, la policia ja fa controls aleatoris de tots els ports i aeroports espanyols als quals arriben creuers o avions procedents d'Itàlia. Això ho destaca el periòdico. En un primer moment, les inspeccions es van activar a l'aeroport de Barcelona i el de Madrid, però ara s'amplia a la resta. En la primera jornada d'aplicació de la mesura, el govern espanyol parlava de controls a 199 passatgers.
0: L'altra novetat de les últimes hores és que el butlletí oficial de l'Estat ja ha publicat l'ordre del Ministeri de l'Interior per la qual es restableixen aquests controls a la frontera. Aquí, en aquest text, que sempre és interessant de mirar, diu que és temporal, tot i que no es precisa fins quan, i es justifica dient que Itàlia no compleix bé la normativa europea d'asil. Madrid, Paula Brugats, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Tot i això, el govern de Giorgia Meloni diu que està molt clar que això és una represàlia i que per ells és absolutament inacceptable.
4: Sí, exacte, i és que lluny de desescalar, el xoc diplomàtic va més. Itàlia està indignada amb la decisió de Pedro Sánchez i des de divendres diversos ministres italians han sortit a culpar-lo d'aplicar una represàlia incomprensible i inacceptable i de perjudicar el turisme amb aquesta decisió de fer també controls aquí. Els arguments del govern italià, del govern de Giorgia Meloni en hores baixes, que alimenta aquesta batalla amb Espanya i que agita la por a la immigració, el govern espanyol però li respon que l'entrada a Ceuta mai ha posat en risc Europa i que si no vol controls als italians que comenci per retirar els que està fent el seu país. Sentim Sara Agüesen, vicepresidenta del govern espanyol.
5: No ha habido ni una persona atravesado y ha llegado a la península. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
4: Espanya i Itàlia, per tant, que arrosseguen a Europa un escenari del passat amb aquest xoc i per ara, Freddy, cap de les dues parts sembla disposada a cedir. El govern espanyol mantindrà aquests controls almenys fins al 7 de setembre, excepte que Meloni rectifiqui abans. De moment, Itàlia el que ha dit és que mantindrà els seus controls segur fins dissabte davant les crides que hi ha a les xarxes socials per una nova entrada massiva a Ceuta aquest 15 d'agost.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Bon dia, adéu.
0: I des de Brussel·les, què diuen? Doncs poqueta cosa, la veritat, no gran cosa. Es limiten a apuntar que, pel que saben, tota aquesta història entre Espanya i Itàlia durarà poc.
3: El comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Bruna, assegura que hi ha hagut senyals d'Espanya i d'Itàlia sobre un final pròxim de l'episodi dels controls fronterers. El govern italià deia ahir que està convençut que té el suport de les autoritats comunitàries.
0: Avui en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb l'eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, que és del Partit Socialista, per veure no només com es veu des de la perspectiva comunitària aquesta història, que també, sinó com la veu ell, algú que defensa Europa en un moment en què Europa doncs, ha quedat una mica en entredit, segons diuen diversos analistes. Això pel que fa al primer front que dèiem de la crisi de Ceuta, eh? El front diplomàtic o el polític. Després tenim el front social. Ceuta no es ven. Va ser un dels crits de la manifestació que ahir al vespre va reunir milers de persones a la ciutat convocats per les comunitats cristiana, musulmana, hebrea i hindú. De tota manera, també hi va haver altres crits. Il·legals, expulsió, també consignes directament contra Pedro Sánchez, tot i que els convocants van intentar rebaixar-ho. En qualsevol cas, la idea d'aquesta manifestació era demanar a les autoritats una resposta immediata a la situació que viu la ciutat, d'Andosa Noguera.
6: Ho han fet amb el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix». El moment central de la concentració ha estat la lectura del manifest.
7: La pressió migratòria, la necessitat de atenció humanitària, la seguretat i blindatge de nostra frontera y las dificultades estructurales que soportan nuestra ciudad requieren una respuesta inmediata. decidida y proporcionada por parte de las autoridades competentes.
6: En el manifest s'ha qualificat d'extremadament crítica la situació a la ciutat i s'han demanat solucions davant les necessitats d'atenció humanitària i els problemes de seguretat que afronta el municipi. També s'ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui en diversos moments s'ha insultat. Nanda Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre la situació dels menors que segueixen a Ceuta continua sent molt, molt, molt delicada. Dels menors i de les menors. Perquè la delegació del govern espanyol confirma que està investigant com a mínim 5 violacions a nenes marroquines. La fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno, ya nos advertía aquí el matí de Catalunya Ràdio.
8: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: I finalment tenim el tercer front, que és el front legal. El govern espanyol ha activat ara, la suposada solució a la sentència del Suprem que, de manera indirecta, podria ser l'origen de tot plegat.
3: Ara fa un mes el tribunal va decidir que no es podia aplicar l'expulsió immediata a una persona que entrés nedant a Espanya. El motiu era que la llei només preveu fer-ho amb els que superin un element de contenció i al mar no n'hi ha. Ara el govern espanyol ha posat una barrera pneumàtica de 500 metres per marcar la frontera marítima entre el Marroc i Espanya i li ha preguntat al Suprem, doncs això, si la dona per bona. Segons el periòdico, el tribunal ha respost que sí. Per tant, qualsevol migrant en situació irregular que la traspassi podrà ser expulsat immediatament.
0: Com a mínim això diu el Suprem, i això és destacable, perquè com recordava la Paula, hi ha una nova crida a les xarxes socials a fer una entrada massiva a Ceuta o a Melilla per aquest dissabte, pel 15 d'agost. En qualsevol cas, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
10: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
9: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i 22 minuts, matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Bon dia.
4: Bon dia. Bon dia.
0: Una altra de les notícies de la nit. Israel rebutja de manera oficial el pla de Donald Trump pel desarmament de Hamas i bloqueja de tal manera la continuïtat del procés de pau a Gaza.
4: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu diu que no retirarà els soldats de la franja si abans Hamas no es desarma del tot. El pla preveu el desarmament progressiu de l'organització palestina a mesura que l'exèrcit israelià es retira de les zones ocupades, però el primer ministre israelià va rebutjar ahir la cronologia fixada en l'acord.
12: Israel no accepta el document de 15 punts. Les forces de defensa no faran cap retirada fins que Hamas no es desarmi. I quan parlo de desarmament de Hamas, em refereixo a l'armament pesant, l'armament lleuger, tot l'armament. Estem parlant d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici.
4: Netanyahu, que d'aquí 2 mesos i mig afronta unes eleccions generals, també va deixar molt clar que barrarà el pas a la possible creació d'un estat palestí.
0: I sobre l'altra guerra, la guerra entre els Estats Units i l'Iran, el Pentàgon ha ordenat als seus proveïdors que rearmin l'exèrcit a correcuita davant l'escassetat de míssils i munició. Això a causa de la prolongada guerra contra l'Iran i l'enviament també que s'ha fet d'armes a Ucraïna.
13: Ara s'haurà d'enllestir un pla d'emergència en 3 setmanes per fabricar nous sistemes interceptors, míssils Patriots i altres armes. Si bé la Casa Blanca reconeix algunes mancances al seu arsenal, assegura que hi ha prou armes per mantenir la guerra contra l'Iran.
0: I encara una cosa més dels Estats Units i de Donald Trump.

0: Algunes cançons de Taylor Swift han estat eliminades dels vídeos de les xarxes socials que tenia tant la campanya de Donald Trump com la Casa Blanca.
1: Sovint eren publicacions on es burlaven de la cantant, però ara aquests vídeos són sense so. Altres artistes, com Katy Perry o Sabrina Carpenter, havien denunciat públicament l'ús de les seves cançons per part de l'administració Trump, però Swift no n'havia dit res.
0: 8 i 24. Alerta amb això que trobem avui a la portada del diari El País. La instal·lació d'una planta xinesa al costat d'una base naval de Ferrol, a Galícia, ha encès les alertes de Defensa i del CNI.
2: Es tracta de l'empresa SAIC Motor, un gegant del sector dels cotxes elèctrics. La seva nova planta és a prop de les instal·lacions de l'Armada i la drassana de Navantia, que treballa amb sistemes avançats de combat d'Estats Units. Als sistemes d'intel·ligència espanyols els preocupa el risc d'espionatge. Ferrol alberga nombrosos tallers i dependències de suport logístic de l'Armada, algunes especialment sensibles, com el Centre de Certificació i Manteniment de Míssils i Torpedes.
0: Tot això mentre la crònica política aquests dies la tenim una miqueta calmada, realment de vacances, però cada vegada més ajuntaments, això també ho hem sabut, opten per impulsar pressupostos participatius, és a dir, pressupostos en què la ciutadania decideix a què es destina com a mínim una part de les inversions del consistori. Hi ha 144 municipis que ja ho tenen. Pilar García.
3: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... Amposta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
4: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
5: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
3: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara de les últimes hores també, de l'àmbit polític català, el govern ha rebut 12.000 al·legacions al Plater, que és el pla per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. De fet, avui els ajuntaments i entitats que s'hi oposen n'explicaran els motius, Montse Mir.
6: El consideren un despropòsit i exigeixen participar a reformular-lo. Creuen que l'actual està al servei dels interessos de les multinacionals de l'energia i no es té en compte els afectats. El Plater pretén organitzar el territori per implantar energies renovables, fonamentalment l'eòlica i la fotovoltaica. Pep Sales, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya, ha dit a 3Cat Info que el debat sobre l'energia que es consumeix és positiu i que cal anar més enllà.
7: La societat catalana ha de decidir si volem jugar-hi o no volem jugar-hi, i ens conformem amb aquesta cosa a vegades una mica domèstica. No? El Plater ha de sumar, però no ens pensem que esgota el debat en qüestions energètiques. Insisteixo, afronta la part petita del problema que tenim.
6: Catalunya està a la cua d'Europa en energies renovables. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Conselleria de Cultura estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a més de la que ja va anunciar de dansa.
1: Ho ha avançat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies la titular del departament, Sònia Hernández.
8: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa. S'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant, però hi ha molt per parlar.
0: És el que deia la consellera en aquesta entrevista a l'ACN. Quan falten 3 minuts per arribar a 9:15, una altra novetat del matí. Els Mossos d'Esquadra asseguren haver detectat un increment del tràfic d'animals, sobretot gossos, a través de l'AP7.
2: La policia avisa que alguns d'aquests animals podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que de vegades venen sense cap control. El caporal i cap de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona, Toni Martín, alerta dels perills de comprar aquestes cries.
9: A vegades això repercuteix en el comprador, d'estar comprant un animal pensant en unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? I a vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats.
0: I ja que parlem de carreteres, l'Ajuntament de Montblanc, a la Conca de Barberà, demana que Google Maps deixi de desviar els cotxes per dins del municipi quan hi ha cues, a la Nacional 240 o a la P2. Diu que això els hi provoca embussos molt, molt greus, bàsicament en cap de setmana. Anna Ferràs.
10: La rotonda que connecta l'N240, la C14 i la P2 a Montblanc es col·lapsa cada cap de setmana, sobretot ara a l'estiu. Llavors Google Maps indica als conductors que una alternativa es travessa a Montblanc, però el col·lapse empitjora. Marc Vinyes, l'alcalde.
11: Per tant, el que demanem al Ministeri és que tirin endavant ja d'una vegada per totes l'enllaç de l'A27, perquè serà la manera que el flux de trànsit pugui ser absorbit per la infraestructura viària. De cap altra manera, això no se solucionarà de forma ràpida.
10: Aquesta obra és prioritària, es va anunciar fa 3 anys, però de moment està encallada en el tràmit de la declaració d'impacte ambiental.
0: I encara parlant de cotxes, a Girona, els nous radars als accessos a la ciutat han posat més de 4 multes cada hora, 4 multes cada hora, des que es van instal·lar. En total, 41.000 multes en un any a les Freixes.
12: Concretament, aquest radar de l'Avinguda Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles, que suposa el 54% de totes les multes tramitades. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, mostra la preocupació per aquesta situació.
13: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'Avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
12: Per contra, el radar de Pedret ha reduït sensiblement les multes que s'han posat des de la seva posada en funcionament. La situació ha millorat sobretot perquè des de fa mig any van ampliar la velocitat màxima permesa dels 30 km per hora als 40.
0: Gràcies a les Freixes. Ens acostem a 8:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Parlem ara mateix del que ha passat al TEA. El TEA estan investigant encara què va passar amb l'espectacle de focs artificials que ha deixat ni més ni menys que 27 persones ferides.
1: El castell de focs artificials es disparava des del mar, però una carcassa pirotècnica es va desviar i va anar a parar al públic que es concentrava a la platja. A una dotzena de la trentena de ferits els van traslladar a diversos hospitals amb cremades i la resta van patir contusions en intentar fugir de la zona.
0: Hem arribat a 8:45. De seguida repassem altres titulars de la jornada, però abans ens actualitzem amb la mobilitat d'aquest matí. Marisa Gil, bon dia de nou.
14: Bon dia.
0: Com ho tenim, això?
14: Aquesta hora destaquen els 9 minuts de demora dels trens de la línia R14 que circula entre Barcelona i la Plana Picamoixons en tots dos sentits. D'altra banda, recordar que a partir d'ara mateix es reprèn el servei habitual a la línia R8 entre les estacions de Martorell Central i Rubí Vallhonrat i a la línia R4 entre Martorell Central i Molins de Rei. Fins ahir, aquest recorregut es feia per carretera amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. A partir de 10:45 d'aquesta nit i fins 9:45 del matí de l'endemà, el servei tornarà a ser per carretera.
0: Gràcies, Marisa. I pel que fa a les carreteres, Mariluz García, bon dia de nou.
15: Hola, bon dia. Doncs es mantenen tranquil·les, només amb retencions a l'autovia C60 Argentona en direcció Granollers i a Barcelona a la Ronda de Dalt per les obres de cobriment que s'hi fan entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, direcció Besòs.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
15: Fins ara.
16: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genoé. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix mirant el conjunt de radars del Servei Meteorològic de Catalunya podem observar que hi ha una nuvolada afectant zones de l'Urgell, Segarra, Bages, Anoia, fins i tot punts de la Conca de Barberà, amb alguns petits ruixadets, una nuvolada que ens ha sorprès, i és una mica la dinàmica que estem tenint entre ahir i avui, que arriben des de la zona de la Franja de Ponent, Terres de l'Ebre, s'endinsen cap a la Catalunya Central i donen aquestes gotellades. No és gran cosa, però mantenen el cel una mica variable i aquest risc, doncs, d'algunes gotelles que aquest matí han d'anar una mica de baixa. Tot això associat a un petit embussament d'aire fred que està circulant per la zona sud de França i que entre avui i demà ha de mantenir, doncs, aquest risc de nuvolades que creiem que seran més importants a la tarda i sobretot afectant el terç oest del país, des de les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, al Pirineu, o com a molt la Serrada del Pirineu, que és on hi haurà més risc d'alguna tempesta, localment una mica intensa al marge, per tant, al sud de Barcelona i de Girona, on al llarg del dia el que serà notícia, doncs, és el sol i la calor intensa, com molt alguns núvols anecdòtics. Sembla que aquest embussament d'aire fred marxa de cara al dia de l'eclipsi i, per tant, es reduiria la possibilitat d'aquestes nuvolades que fan una mica la guitza.
0: Gràcies, Jofre. Abraçada.
17: Que vagi bé.
18: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i
16: Esclat. El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs passen 3 minuts a 8:45, encara algun titular més que volem destacar. A Collserola, per exemple, s'han capturat 10.000 exemplars de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana.
19: Dues de les mostres analitzades són positives, mentre que la resta, 458, són negatives.
0: Sara Canyete.
19: Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu en declaracions a Catalunya Ràdio que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
20: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions s'estan respectant moltíssim per part de la població.
19: Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I alerta si feu teletreball des d'una segona residència, perquè la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte i que qualsevol modificació en aquest sentit s'ha de comunicar a Gemma Sagrera.
21: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
22: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
21: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Gemma. I en la crònica cultural, un parell de previsions per avui mateix. La primera, a Castelló d'Empúries.

0: La Ludwig Bank actua avui a Ciutadella, a Menorca, i acabem parlant d'estrenes.
1: Això és Dos setmanes en agosto, que s'estrena aquest dijous a Movistar Plus.
2: És el títol destacat de la setmana en les plataformes de streaming, juntament amb la nova pel·lícula de la mítica saga musical de Disney, Camp Rock 3.
0: Més detalls de les estrenes, Clàudia Roses.
3: Dos setmanes en agosto és una sèrie de suspens amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe, una dona sempre exemplar als ulls dels altres, excepte unes vacances a Grècia. Però el que havia de ser un descans esdevé un retrat cada cop més fosc de la maduresa, el desig i la identitat. Netflix estrena divendres Moria, el biòpic sobre Moria Kazan, amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Roth, donant vida a la diva en diferents etapes. I en pel·lícules, Disney Plus estrena Camp Rock 3, el campament més famós torna amb els Jonas Brothers, mentre Netflix porta el drama No sé de si de buena suerte amb Sunny Sandler. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports, va.

0: Anem als esports, doncs, amb el Miquel Muñoz. Què tal, Miquel? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça torna a la feina, al camp i als despatxos.
2: Els blaugranes tornen després del triangular disputat a Itàlia, encara que sense tots els internacionals. Aquí també torna a entrenar avui, però amb l'atlètic de Madrid és Julián Álvarez, que comença la pretemporada amb els matalassers. Dies clau per mirar d'aconseguir-lo i també per resoldre possibles sortides, com la de Ferran Torres, o arribades com la de Rodri. També en futbol, victòria del Sabadell en l'últim amistós de la pretemporada per 0-3 contra l'Olot, destacant l'actuació de Miguelete amb dos gols i una assistència, i l'Europa ha guanyat la 40a edició del torneig històrics després de superar el Badalona per 5-2 a la final.

0: Seguim amb la informació esportiva, passem al ciclisme, Miquel.
1: Paula Blasi ha acabat cinquena a la classificació general en la seva primera participació en el Tour de França, que ha acabat aquest diumenge a Niça. Blasi ha estat la segona millor jove i també segona en l'última etapa.
2: Hem intentat portar-la ja al límit i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa, et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
1: Tant a l'etapa com la general s'ha imposat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, que ha guanyat la ronda francesa per segona vegada. L'altra catalana, Mireia Benito, ha estat 42ena.

0: I acabem parlant de motos, Miquel.
1: El Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez setè. El gran dels germans va acabar frustrat pels problemes amb els pneumàtics al final de la cursa.
2: Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tienes que rendir al máximo en todos. Y de momento no lo estamos haciendo.
1: La victòria se la va endur Raúl Fernández i el podi el van completar Jorge Martín i Marco Bezzecchi. A la general del Mundial, Jorge Martín es manté al primer lloc i Marc Márquez és quart a 40 punts.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Perdona, tindries lloc per dos?
5: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
9: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Tinto de verano, Don Simón. Tinto.

0: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
1: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
0: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT dimecres a la tarda.
3: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
5: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
5: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
5: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
5: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: El 161, un ric propietari de Batea...
8: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
8: Una hora d'història que us captivarà.
4: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
9: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
10: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
11: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
10: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, especial Eclipsi Total.
11: L'eclipsi de la teva vida.
10: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, amb l'advocada i professora universitària Montserrat Nebrera, l'exdiputada del Parlament Assumpta Escarp, la periodista Milagros Pérez Oliva i el periodista de Públic Marc Font Ribas. Què tal? Molt bon dia, com esteu?
14: Molt bon dia.
15: Molt bé.
13: Aviam,
15: bon dia.
13: Ara mateix el país s'està dividint entre els que n'estan tips de l'eclipsi o els que tenen ganes de veure'l. A quina d'aquestes dues Catalunyes sou, Montse?
15: Home, jo a la primera,
13: sí.
15: Sincerament. Jo, que un minut de... que no sé on serà un minut, de clocar a última hora al vespre a la llum del dia, em sembla que no és per tant. Ara, des del punt de vista de l'estàvem discutint del que significa que la gent pensi que això és innocu per mirar i que, per tant, es cremi els ulls, doncs tot el temps que sigui per recordar que no s'ha de mirar sense la protecció adequada.
16: Tu, Marc? Jo diria que estic a mig camí. No m'acabo de mullar.
15: Sí, ja no arribaràs.
13: Exactament.
16: Des d'una òptica científica és inqüestionable que és un fenomen superinteressant, és un fenomen únic a Catalunya, l'únic que veurem a la nostra vida. Sí. Això és un fet objectiu. Però alhora, a nivell personal, no sé si el veuré, perquè estaré... Me'n vaig uns dies a pujar muntanyes i estaré perdut, suposo, a prop d'un 3.000 i no estaré per mirar eclipsis.
13: Si anava a dir, encara veuràs només en munt.
16: Però estic fora de la franja de la totalitat, o sigui que no m'afecta gaire en aquest sentit.
13: Home, però porto ulleres igual, perquè sí, no fotem.
16: Ara, quan surti, les vaig a buscar.
13: Sí, sí.
16: Ara...
13: I tu, Mila?
1: Jo estic molt interessada. Tu ja saps que sempre he estat molt pendent de les notícies científiques.
13: Sí.
1: Hi he treballat durant molts anys. I, naturalment, veure un eclipsi total no és una cosa que sigui molt factible o habitual. Fins ara te n'has d'anar molt lluny. No l'havíem tingut tan a prop des de feia molts anys, no? I sí, jo faré bastants quilòmetres, faré 4 hores de cotxe, perquè vaig amb uns amics, alguns d'ells són astrofísics, i espero que tindré un bon acompanyament per veure l'eclipsi ben fet. Ben
13: perdó, però fas 4.000...
1: Espero que no hi hagi núvols. Ara estava mirant el mapa que publiquem sobre llocs on és probable que hi hagi alguna nuvositat, i estic una mica inquieta, perquè la zona on jo vaig hi ha núvols. Però, bueno, hi ha possibilitat un 20% de núvols. Bueno, ja veurem.
13: Però fas aquesta carretera per anar a veure l'eclipsi, eh? Expressament per això.
1: Sí, vaig, sí, perquè és una cosa que, ja t'he dit, tinc amics que estan en l'àmbit de l'astrofísica i ja fa molt de temps que ho preparen i tenen l'hotel reservat des de fa molt de temps i tot, no? I, bueno, em fa molta gràcia veure l'eclipsi. Després, si algú ha vist la pel·lícula... Jo la primera vegada que vaig pensar, ostres, això d'un eclipsi és molt important, va ser a través de la ficció, a través de la pel·lícula Faraón. Si algú l'ha vist, doncs veurà el paper importantíssim que juga en aquesta trama d'aquesta pel·lícula, que és l'intent de destitució per part dels sacerdots d'un faraó que volia trencar el seu monopoli del saber i de la ciència i de la política. Doncs allà es veu molt clar que un eclipsi és un fenomen extraordinari, sobretot aquesta atmosfera que es crea, que es fa de fos de cop, que potser si estàs voltant d'ocells deixen de cantar, etc. Vull dir, tot això pot passar en un eclipsi. No és segur que passi allà on estàs, no? Però pot passar.
13: I Assumpta, ja t'ho vaig demanar l'altre dia, però no sé si ara estàs més engrescada o més tipa.
12: Bueno, no, a mig camí, una mica, com deia el Marc. Sí. Jo ara, agafant el fil de lo que feia la Milagros, me'n recordava del Tintín, no?
13: Mira,
12: el Templo del Sol.
13: Menys mal que ho has dit tu, perquè jo, el meu primer contacte amb un eclipsi és el Tintín, sí.
12: Que, de fet, l'ús al seu favor, diríem.
13: Exacte,
12: bueno,
13: sí,
12: és una
13: sí,
12: miqueta
13: sí.
12: El que pot tenir. Bueno, jo crec que ens movem entre l'interès i la preocupació, perquè aquí dalt al Pirineu sembla que estarà molt núvol, però bueno, ja ho veurem. De moment, aquestes tardes estem tenint moltes tormentes, vull dir que una miqueta amb l'expectativa i, sobretot, com deia la Montse abans, molta prevenció, perquè és que, si no, pot ser complicat.
13: Doncs comencem la setmana de l'eclipsi. I això vol dir saludar, evidentment, el Joan Anton Català, divulgador científic, expert en astronomia. Joan Anton, com estàs? Molt bon dia.
14: Molt bon dia.
13: No, com diria el meu pare, tant parlar-ne, ja ho tenim aquí, eh?
14: És increïble, de debò. Jo ho pensava aquests dies, fa un any i mig que n'anem parlant, i jo he donat moltíssimes conferències, i deia, uf, això queda, i ara ja és que ja. I llavors tinc aquestes papallones a la panxa, que dius que això és dimecres, ja.
13: Anava a preguntar això, si hi ha una mica de nervis, allò, com 2 dies abans de la final d'un Mundial.
14: Sí, mira, jo d'alguna manera m'he vacunat contra tot això, ho he intentat, no me n'he sortit gaire, ja t'ho dic, però he pensat, jo ja estic gaudint, molts, estem gaudint d'aquest eclipsi des de fa mesos, fent ciència, fent divulgació, enriquint-nos amb cultura, amb jocs, amb activitats, amb famílies, de manera que d'alguna manera ja portem molt de temps gaudint-ne i... Per tant, no ens la juguem tant. Sí que és veritat que tots volem veure aquest sol eclipsat, però la gent em pregunta, i si hi ha núvols? Doncs mira, si hi ha núvols, tot això que hem gaudit abans, també.
13: I sabem si n'hi haurà, Joan Anton? Sabem alguna cosa,
14: això,
13: ja?
14: Clar, això no és el meu... No, afortunadament, no és el meu negociat. Dic afortunadament perquè això és molt més complicat que predir que una estela explotarà d'aquí 1 milió d'anys, saps? Mm.
13: El que passa és que el que sí que hi ha aquesta expectativa, què hem de tenir present de cara a aquest eclipsi? Que ho hem anat dient, però val la pena insistir, Joan Anton.
14: Sí, bàsicament el que heu dit durant tot el programa, hi ha 2 coses que ens preocupen i una tercera que no ens preocupa, però que l'hem d'explicar perquè és l'emoció, no? La cosa bona. Però les que ens preocupen és la mobilitat. Aquí el missatge és tothom qui ho pugui veure des de casa, des del balcó, des del terrat comunitari, doncs que ho faci i que ajudi a reduir la mobilitat a les nostres carreteres. L'altra és planificació. No podem pretendre aquell mateix dia agafar el cotxe, pensar que podrem agafar el cotxe a primera del matí de la zona metropolitana de Barcelona, per exemple, i baixar cap al sud o anar cap a Lleida per veure aquest eclipsi, perquè és probable que tinguem molts de problemes i potser no arribarem i ens posarem neguitosos i posarem en risc la nostra seguretat i la dels altres. No? El tema de les ulleres, recordem aquesta cosa que ens estan dient els oftalmòlegs i que els astrònoms estem dient de fa temps. El problema no és l'eclipsi, aquí s'ha generat una confusió que és l'eclipsi. No, el problema és el sol. El sol mai no es pot mirar. Amb eclipsi o sense eclipsi, què passa? Que normalment no anem pel carrer mirant el sol, però aquí tindrem milions de persones que estarem aixecant la mirada durant estona per mirar el sol, i aquest és el problema. Per tant, eclipsis, que són aquestes ulleres homologades, que n'hem parlat molt, que només ens podrem treure efímerament mentre duri la totalitat qui hagi anat en una zona del total, en el moment en què es fa completament fosc, cau la nit, surten estels, baixa la temperatura, i això que dèieu ara, la Milagros, no?, que els ocells deixen de cantar i de volar, en aquell moment, no, i només en aquell moment ens podem treure les ulleres i ens les tornem a posar de seguida. Aquestes són les recomanacions de seguretat. I la tercera cosa que jo deia és l'emoció, que aquesta és la cosa bonica. Recordem que estem davant de l'espectacle en majúscules que té la natura, que ens regala la natura en el cel, que, per tant, l'hem de saber gaudir i ens porta una mica la reflexió de la fortuna de la vida, que sempre en parlo, no?, que afortunats som de ser aquí, en aquest planeta, i que afortunats som de tenir espectacles com aquest al cel.
13: Tornant al que deies de les ulleres, Joan Anton, és important insistir-hi, eh? És a dir, a la zona de la totalitat, la zona on l'eclipsi serà al 100%, ulleres amunt, mirem cap en l'aire, a la que estigui completament ocult ens les podem treure, però només durant aquest minut, minut i escaig, que durarà l'eclipsi, i de seguida ens les tornem a posar. És això, eh?
14: Sí, jo aquí la recomanació que faig, perquè molta gent pregunta com sé en el moment en què me les haig de treure o en el moment en què me les haig de tornar a posar. D'entrada, com tu deies ara, les portarem sempre durant tota la part inicial, això durarà prop d'una hora. Evidentment, aquí el que recomanem és no estar constantment mirant el sol. De fet, no ho estarem. No estarem una hora com està Quirots mirant en aquestes ulleres com la lluna va ocultant el sol. Mirarem una estona, baixarem la mirada, ens traurem aquestes ulleres, la farem petar amb els nostres companys, els amics, famílies. Estarem pendents, això sí, molt important, de les nenes i els nens. Estarem molt pendents que portin també i que les ulleres i que les emprin de manera correcta. Ens hidratarem, tornarem a posar-nos les ulleres i tornem a mirar el sol tal com la lluna va ocultant el sol. Això tenim com una hora per fer-ho. Quan arribi el moment de la totalitat, a les 20:29, en aquell moment deixarem de veure res a través d'aquestes ulleres, perquè es farà de nit. No veus absolutament res. El que has de fer és baixes la mirada a terra, et treus les ulleres, comproves que realment és fosc, és de nit, i ara aixeques la mirada per gaudir del sol eclipsat amb la corona solar al voltant i els estels que hauran sortit. Però les ulleres les continues tenint a la mà, no les deixes en una taula lluny de tu, perquè això durarà molt poc, en funció, recordem, del lloc on et trobis, a Lleida, 30 segons, a la ciutat de Tarragona, que és on estarem entrescat, un minut i un segon, a la zona del delta de l'Ebre, que és també on serem entrescat, un minut i 30 i escat segons, per tant, això dura molt poc. Un cop ve un flaix de llum i es torna a fer de dia, en aquell moment de seguida tornes a posar les ulleres.
13: Això a la zona on és el 100%, a les zones on no és el 100%, on és un 98%, sempre posades les ulleres, eh?
14: Sempre, sempre, perquè de vegades hi ha gent que diu, ah, no, però és que el sol estarà ocultant més d'un 99%. Ja, però com ens han recordat els oftalmòlegs, les lesions a la retina són irreversibles. En el millor dels casos és pèrdua parcial de visió, en els pitjors dels casos és pèrdua total de visió, i no paga la pena jugar-nos-la per unes ulleres que costen 3-4 euros, o que hi ha moltes entitats que en donen, a 3CAT n'estem donant un, hi ha molts ajuntaments que en donen, no paga la pena jugar-se aquestes lesions irreversibles. Per tant, tothom, ulleres posades a les zones on no és total.
13: Parlaves de l'emoció, també. Sí que és veritat que s'ha escrit molt, eh?, sobre el que sent la gent durant un eclipsi, perquè hi ha de tot. Hi ha gent que plora, hi ha gent que s'emociona.
14: Sí, és molt impactant. Mai oblides un eclipsi total de sol. Jo n'he vist un només amb la família de total, va ser el del 2017 als Estats Units, i ens va marcar moltíssim. Mira tu si ens va marcar, que en parlem sovint. Bueno, i ara, com que teníem el nostre, doncs això és l'excusa per recordar com vàrem viure aquell moment. I jo el que recomano també a la gent és que, mentre gaudeixin d'aquest eclipsi, deixin el mòbil enregistrant la veu, el deixin uns minuts abans de la totalitat, l'oblidin allà sobre una taula, que vagin registrant la veu, i un cop passi l'eclipsi, que escoltin el que s'ha enregistrat en allà, que escoltin el que tu mateix has dit i no te n'has adonat en aquell moment, les teves expressions, sobretot quan acaba la totalitat, o les expressions i els crits de la gent que tens al voltant, perquè és increïble. Recordem que el nostre cervell, els records, els genera combinant diferents sentits. Aquí tenim un sentit que és la vista, això és un espectre visual, però no només, perquè notarem la baixada de la temperatura a la nostra pell. Escoltarem això com la natura calla, com els ocells deixen de cantar i de volar, com si hi ha algun gall per allà a la vora cantarà segurament en el moment en què el sol torni a començar-se a destapar. També escoltarem aquestes expressions de la gent i això és el que combinat farà que tinguem un record que serà inesborrable.
13: Deies un parell de coses importants. Una d'elles, deixar el mòbil i gravar, trobo una molt bona idea, perquè, entre d'altres coses, disfrutem-ho, no cal que fem fotos d'això, perquè les fotos molt fàcilment sortiran malament, eh?
14: Sí, sí, és molt difícil fer una fotografia d'un eclipsi. A més a més, pensem que els mòbils i que les càmeres necessiten també un filtre, perquè si no ens podem carregar fàcilment l'electrònica, i et quedarà molt petit. És a dir, pensem en un mòbil, la fotografia d'un sol eclipsat, això és ridículament petit. El que sí que recomano és fer això, enregistrar

0: Passa, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És com si, de fet, és com si l'univers contingués l'alè. És com si el temps s'aturés, lògicament no s'atura, perquè passarà molt de pressa, però és tan intens, que et fa l'efecte de que calla tot, i realment calla tot, la gent també, eh? Tu pots estar envoltat, com érem nosaltres als Estats Units, de milers de persones, que tothom calla en aquell moment. És que tothom està mirant a dalt, un silenci increïble, i al final es trenca aquest silenci quan retorna el sol, que és com un missatge de vida, no? Quan el sol es destapa i ve la llum i és l'esclat d'alegria d'allò que has viscut. És molt intens.
0: Al voltant d'això, és important dir que el següent eclipsi, per això n'hi diem l'eclipsi de les nostres vides, serà aquí, a Catalunya, eh? El 2180.
1: Sí, jo aquest me'l perdré. Sí, el del 2180
0: sí,
1: me'l perdré.
0: Sí, sembla que jo també, sí.
1: Em sap greu. O bé, no em sap greu, segons com. Però recordem que viatjant en podem veure d'altres. Es diu que qui n'ha vist un queda ja enganxat per veure'n més, i puc donar fe que això sí, sí. Mm. I recordem que l'any vinent en tenim un, el 2 d'agost, en tenim un al sud d'Espanya i nord d'Àfrica, que és durant el matí, per tant, en el sol ben elevat, i amb una totalitat que durarà entre 4 minuts i mig i 5 minuts. Per tant, allò torna a ser un gran, enorme eclipsi. I després en tindrem un altre a Catalunya, al gener del 2028, que podrem veure també en els nostres cels, que serà un eclipsi anular. Anular vol dir que en aquells moments la Lluna és una mica més petitona que el sol, no arriba a ocultar-lo del tot, tot i que es posa exactament alineada a sobre del sol, i queda el seu disc fosc, queda envoltada per un disc molt brillant, que n'anomenem l'anell de foc. Això tindrem a final de gener del 28.
0: Doncs amb el Joan Anton Català, per cert, si algú dels que esteu a mig camí o dels que encara no esteu tips de l'eclipsi teniu alguna pregunta pel Joan Anton, ara és el moment, eh? Mila, tu que faràs quilòmetres, no sé si hi ha alguna cosa que encara falti per saber.
2: No, bueno, jo la veritat és que m'ho he llegit pràcticament tot aquests dies, no sé, no, el tema aquest de la durada, que clar, un minut no dona gairebé per res, és a dir, que hem d'aprofitar una cosa que has dit, Joan, molt important, no estaràs, en aquest minut no esperis fer res més que contemplar, no?, o que tenir la sensació, perquè s'acabarà de seguida. Allò que deies de tenir-ho tot ben preparat perquè no hagis d'estar allà distreure't, no?
0: Sí, això, Joan Anton, això és contracultural gairebé, dir,
1: sí, exacte,
0: a la societat
1: exacte.
0: Actual de dir, durant un minut i mig no feu res, només mireu, perquè és, sí, és gairebé contracultural, com deia.
1: Sí, sí, sí, perquè ens hem acostumat a mirar els concerts a través del mòbil,
0: això
1: per exemple,
0: mateix,
1: que és una cosa
0: mateix.
1: Com increïble, no? I això no, la natura ha preparat, i a més, recordem que ens ha preparat ni més ni menys que sessió contínua, que també ho explicàveu, és dir, eclipsi de vespre i després de nit les llàgrimes de Sant Llorenç, que arriben en condicions perfectes, òptimes, perquè no hi haurà lluna, bé, sempre tenim lluna, però vull dir que la lluna serà una lluna nova, que l'haurem tingut de dia, de vespre ens haurà donat l'eclipsi, perquè sempre que hi ha un eclipsi de sol la lluna es troba en fase nova, per definició, tindrem una nit sense lluna, què voleu? És que això és gaudir-ne directament amb la família, amb els amics i passar-s'ho bé.
0: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies. Ja anirem parlant, però, escolta, val la pena començar a fer aquesta prèvia, perquè, com dèiem al principi, ara sí que ho tenim a la cantonada.
1: I tant.
0: Abraçada forta, Joan Anton, cuida't
1: molt. Igualment.
0: Més coses que volíem parlar de l'eclipsi, perquè, com deia el Joan Anton al principi, hi ha dos grans neguits. Un és el trànsit i l'altre és les possibles lesions oculars de les persones que el mirin sense posar-se aquestes famoses ulleres. El que hem sabut és que la Conselleria de Salut reforça les urgències i l'atenció primària, sobretot a les Terres de l'Ebre, l'eclipsi solar, on el govern calcula que es poden desplaçar fins a 1 milió de persones per veure el fenomen. La idea és reforçar les urgències i dels serveis d'atenció primària, evidentment amb una atenció especial a l'oftalmologia. Avui el Departament de Salut emetrà un comunicat amb les recomanacions per gaudir de l'eclipsi de manera segura, però ens hem pogut avançar amb el Ferran Roche Campo, que és el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre. Senyor Roche Campo, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia a tots.
0: En què consisteix exactament aquest pla de contingència que ha preparat el govern?
3: Doncs miri, en primer lloc, si em permet, comentar-li que el sistema català de salut és un sistema molt robust i que disposem de molts centres d'atenció primària, molts hospitals i un sistema d'ambulàncies, el SEM, a tot el territori, àmpliament distribuït a tot el territori. A pesar de tot això, com vostè diu, davant la previsió de ciutadans que es desplaçaran, doncs hem intentat reforçar els centres d'atenció primària d'aquells municipis on es preveu que vindrà més gent. Tant els centres d'atenció primària com els hospitals de referència dels territoris, i també el SEM doncs, ha disposat el seu propi pla per intentar doncs, posar ambulàncies allí on també es preveu que vingui més gent.

0: Per tant, la idea és, de moment, reforçar els llocs on hi haurà més afluència de persones per veure l'eclipsi.
1: Clar, en principi és això, sí. Hem de tenir present que, sobretot aquí a Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Lleida, Lleida Ciutat i les Borges Blanques, són on es preveu que hi haurà més afluència de gent. Llavors, en aquestes tres regions sanitàries, doncs hem fet aquest pla, tant atenció primària com a hospitals com el SEM ampliaran una miqueta els seus equips en previsió d'aquesta onada de persones.
0: En aquestes recomanacions de... Digui, endavant.
1: Sí, però no, m'agradaria també reforçar la idea de que, com es preveu que hi haurà desplaçament de ciutadans tant de Catalunya com d'Europa, doncs no ens podem oblidar que, evidentment, doncs els accidents de tràfic poden passar des de Girona fins a Terres de l'Ebre. O sigui que és una miqueta una visió global, més focalitzada en aquests territoris perquè hi haurà més gent, però bueno, que no hem de perdre de vista que un accident de trànsit d'una família que es desplaci doncs pot succeir tant al nord de Girona com aquí baix.
0: A banda d'aquest reforç de la zona on hi haurà més afluència de persones, com vostè deia, hi ha també la qüestió i el neguit per no mirar l'eclipsi sense ulleres. Què s'ha previst per part d'això en els dispositius, en els CAPs, en els hospitals, davant de les possibles, i esperem que no n'hi hagi, però davant de les possibles lesions oculars que pugui tenir algú?
1: Doncs miri, ja fa mesos que hem treballat amb la Societat Catalana d'Oftalmologia, que és la societat que són els experts en el tractament dels ulls. Hem amb un protocol molt senzill que hem distribuït a tots els CAPs i a tots els professionals de Catalunya, del territori, una miqueta per les línies bàsiques de l'actuació que han de fer si els ve una persona que consulta per problemes visuals. I a part d'això, doncs, en els hospitals de referència, en els hospitals grans, el Joan 23, Sant Joan de Reus, l'Arnau de Vilanova i el Verge de la Cinta de Tortosa, doncs el dia 12 hi haurà un oftalmòleg presencial de guàrdia per si s'han d'atendre malalties relacionades amb l'ull. Nosaltres, més que el dia 12, que ens preocupa, sobretot ens preocupa el dia 13, 14 i els successius, perquè moltes vegades les lesions als ulls apareixeran no en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors, hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí, disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
0: És a dir, que hi hagi un oftalmòleg sempre, en aquests torns, en els dies següents?
1: Intentar el dia 12, la matinada del dia 12, per si algú doncs, per la nit té algun problema greu que se'l pugui atendre presencial, però sobretot el dia 13 i 14, pel matí, doncs, que hi hagi oftalmòlegs a urgències per poder atendre doncs, la gent que pugui venir. Sobretot el dia 13. Nosaltres pensem que molta gent despistada, que esperem que no, pugui fer la visualització de l'eclipsi sense les vies homologades, després s'anirà a dormir i pot ser que el dia 13 pel matí doncs, hi hagi molèsties. Llavors aquesta gent doncs, anirà al CAP o anirà al dispositiu hospitalari que tingui a la vora. Llavors, intentar fer un circuit, que ja l'hem creat, perquè l'oftalmòleg el pugui veure aquell matí.
0: És important dir una cosa que vostè deia, que aquestes, insistim, esperem que no n'hi hagi cap, però que aquestes possibles lesions oculars fruit de mirar el sol sense ulleres no surten immediatament, poden sortir al cap d'uns dies i durar molt de temps, a més, si no ser irreversibles fins i tot, no?
1: Sí, aquestes lesions és això. Sobretot, el que diu la bibliografia científica és que moltes vegades no apareixen al començament, sinó que hi ha un decalatge d'unes 6 hores, per això que molta gent es pot llevar el dia 13 amb molèsties, marxar a dormir bé i llevar-se amb molèsties, i després, i això pot durar diversos dies. I per això doncs, bueno, que hem intentat reforçar una miqueta tot el, no sol el dia 12, sinó tots els altres dies. Esperem que no hi hagi problemes, sobretot si la visualització es fa amb les ulleres homologades, en principi no haurien d'haver problemes. La literatura científica ens diu, per altres eclipses que han succeït recentment als Estats Units, que la incidència és molt petita, que realment la gent fa bondat i es mira com l'ha de mirar i que els problemes són pocs, però bueno, a la gent que li succeeix sí que és veritat que no hi ha un tractament específic i que moltes vegades és irreversible. L'únic que podem fer és esperar uns quants mesos. Algunes vegades es normalitza, però altres vegades no, i queden dèficits visuals de per vida. Per això la importància del tractament preventiu, que en aquest cas és clarament és el més important, perquè insisteixo que no hi ha un tractament específic, l'únic que podem fer és diagnosticar-lo i fer un seguiment i a veure si reverteix o no.
0: A tot això, estem parlant d'aquest dispositiu a la zona on l'eclipsi serà del 100%, que és on es preveu aquesta major afluència de persones, però les zones on l'eclipsi és del 98 o del 99%, on també hi ha aquest risc ocular, també hi ha, suposo que ha d'haver-hi algun dispositiu semblant, no?
1: Sí, que és això. Nosaltres quan ens vam plantejar, doncs vam intentar, ja li dic, al sud de la província de Lleida i tota la província de Tarragona, doncs ampliar el dispositiu perquè és on més gent vindrà, però evidentment la gent de Barcelona, de Girona, del Pirineu, que mirin l'eclipsi, no el mirin amb les condicions que estem esmentant, doncs poden tenir també problemes visuals. A Catalunya, com l'he dit al començament, tenim un sistema prou robust com per qualsevol persona que tingui un problema ocular. Hi ha tot un circuit establert que estigui on estigui, si ho necessita, hi haurà un oftalmòleg, potser no al costat de casa, però sí en un radi de 30, 40, 50 quilòmetres per poder acudir.
0: Però en aquest cas no s'ha hagut, diguem-ne, de reforçar perquè no hi ha l'afluència que hi haurà a les zones del 100%, no? És això?
1: Exacte. Nosaltres pensem que en aquests altres territoris, doncs, el que tenim habitualment, el que fem habitualment, en principi hauria de ser suficient. Hem fet també una crida a tots els professionals, doncs, perquè estiguin més sensibilitzats, que pot haver-hi més afluència de gent. El protocol aquest de la Societat Catalana d'Oftalmologia també l'hem repartit a tothom. Bueno, nosaltres pensem que fora d'aquestes zones més on es preveu que vindrà més gent, doncs a la resta, amb el dia a dia, ens en sortirem. En principi no tenim per què tenir més problemes.
0: Hi ha coordinació amb el Ministeri? Perquè com que això afecta també altres comunitats autònomes, no sé si hi ha algun tipus de coordinació o d'homologació d'aquest protocol que em deia.
1: Sí, el Ministeri va crear un protocol, hi ha un protocol marc, diguem-ne, i després cada comunitat una miqueta l'ha ajustat a les seves necessitats. Sí, ens van enviar fa un parell o tres de mesos unes línies mestres, diguem-ne, que era una miqueta ja el que havíem treballat nosaltres. La veritat és que no ha variat gaire. La comunitat autònoma, evidentment, ha de saber això, els dispositius que disposa. Ja li he dit que nosaltres a Catalunya tenim molts CAPs, molts hospitals, amb la qual cosa, hem hagut d'adaptar una miqueta i poc més.
0: Anem a dir, suposo que un dels reptes, ara parlàvem d'aquesta zona del 100%, que és bàsicament el sud del país, són aquestes zones potser més allunyades de nuclis urbans, que en cas que haguessin d'anar algun cap a un hospital han de recórrer més temps, no?
1: Sí, clar, això és el problema que tenim sempre. Tenim CAPs, consultoris locals, i sobretot els CAPs que estan arreu del territori, que realment a menys de mitja hora pràcticament tothom té un CAP. En els CAPs, doncs, aquest protocol ja s'ha fet arribar, però bueno, en el cas de que no sigui suficient i s'hagi de traslladar, doncs, bueno, s'han de traslladar primer als hospitals comarcals, com sempre, i després als hospitals de referència. Això és lo habitual, tampoc podem fer-ne més.
0: No, i finalment el que li volia demanar és, per descomptat, reforçar la recomanació de portar les ulleres i portar-les quan cal, com deia abans el Joan Anton Català, però si algú, pel que sigui, no ho ha fet i nota alguna molèstia, evidentment de seguir del CAP o l'hospital, el que tingui més a prop, oi?
1: Sí, exactament. Home, jo em donaria sempre un període prudencial, veure com evoluciona, si són unes molèsties mínimes, doncs una miqueta de sentit comú, però si veuen que ja, que l'ull es posa vermell, que hi ha prurit, que hi ha pèrdua visual, que hi ha alguna taca, que veuen taques negres, doncs llavors sí, dirigir-se al CAP més proper i si no, a l'hospital més proper. Insistir sobretot en la prevenció perquè ja insisteixo que no hi ha tractament, o sigui, es poden donar alguna petites gotes, llàgrimes, però en el fons, si la retina es crema, si la part interna de l'ull es crema, poca cosa podem fer més que esperar.
0: El Ferran Rocha Campos, el director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, i és l'encarregat de coordinar el desplaçament en salut especial per l'eclipsi. Senyor Rocha Campos, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
1: Gràcies a vostès.
0: Per saber aquesta una mica de tot aquest desplegament, ho dèiem l'altre dia, És a dir, aquest és un pla preventiu tremendament complicat, perquè has de tenir en compte aquestes possibles afectacions de la gent que no es posi bé les ulleres.
2: No, i a més és un pla preventiu, per una banda hi ha el pla preventiu més a la preparació assistencial, que és el que explicava ara, no? Que és tot el que tu fas i poses per tenir-ho tot a punt per si de cas, no? Que és una miqueta el que això. Ara, és molt important la prevenció, la prevenció, les recomanacions. Gent com el Joan Anton Català, no? Que ho explica tan bé que et fa viure l'eclipsi i l'emoció, però al mateix temps també et fa prendre consciència de la importància de posar-te les ulleres, de la prevenció, i també després hi ha tots aquests altres aspectes, no? La mobilitat, la calor, estem en una zona, estem sobretot les zones del sud amb temperatures molt elevades, que hi vas una hora abans, no? O dues hores abans, i tal, hidratar-se. És a dir, hi ha moltes mesures preventives que ajudaran després a que l'assistencial pugui, doncs, estar preparada i al mateix temps pugui atendre, no? A mi m'ha semblat interessant, no, que ho expliqués, però sobretot el que em sembla important i que potser ajuda una mica a la saturació, però que ha estat bé, que és tota aquesta informació sobre posis les ulleres, no s'ho miri, és a dir, que ha de ser molt difícil que no tinguis consciència de que realment no pots mirar.
0: Montse.
3: Jo torno a la meva posició inicial, sobretot tenint en compte que ara ens explicava el Joan Anton que hi haurà eclipsis en moments en els que realment ens adonarem que és un eclipsi, no? Clar, al vespre, per molt que segurament és diferent a Ponent que a l'Orient, l'eclipsi a última hora de la nit sí que és veritat que pot significar, des del punt de vista astronòmic, una excepció, i des d'aquest punt de vista, que la gent que es dedica a la ciència li sembli molt interessant, però, sincerament, des de la meva perspectiva, tenint en compte la circumstància i, de més, una part d'aquesta mobilitat té a veure amb aquest impacte mediàtic que se li ha donat. És a dir, és un peix que
0: que mossega la cua.
3: Tant parla, però aleshores la gent diu, a veure, no? I aleshores arriba allà i diu, pues sí, és veritat que passava per allà. En els llocs en els que es vegi, i es vegi, doncs, i a més et diuen que has d'anar no el mateix dia, sinó un dia abans, en la qual cosa és com una corrua d'expectació generada, jo crec que més generada que no pas... I sobretot tenint en compte una cosa, que ara quan parlava de que ell ha vist eclipsis a Estats Units, jo la impressió més gran de la meva vida ha estat Monument Valley, un capvespre que no hi havia ningú perquè havia plogut, estàvem sols la família allà. A mi em va semblar que allà estava assentat Déu. Ho dic en sèrio, va ser una experiència transcendental a la meva vida, me'n recordaré sempre, no tinc cap gravació, però sí que és cert que jo estava plorant. La natura ens ofereix cada dia, fenòmens excepcionals, com aquest i d'altres, tantíssims, cada capvespre al·lucinant, tantes fotografies que s'envien als programes meteorològics, no? Que veus, però dius, què és això? Cada dia és una barbaritat. I aquesta en concret, clar, diu, és que solament es donarà aquí. No, però l'any que ve hi haurà un de veritat, diu, durant el dia. I el 2028 un altre anular. I diu, bueno, pues aleshores no era... I ell ha vist una el 2017 a no sé on. Vol dir que la natura està oferint cada dia, cada moment, coses excepcionals que normalment no mirem perquè estem, com ja es veu tantes vegades, ficats amb el mòbil, un mòbil que, per cert, reproduirà segurament amb més fidelitat allò que solament alguna gent podrà de veritat veure, perquè si ho veus quan t'agradaria, et cremes els ulls. M'explico?
0: Marc.
3: Amb tot el respecte per la gent que hi anirà, per suposat que entenc que han fet d'això una gran expectació i estaran supercontents i faran una experiència quasi bé religiosa com la meva a Monument Valley.
4: Per mi una reflexió que em crida l'atenció són aquestes connexions amb el passat, no? Ho deia abans el Freddy, no? Que som una societat evidentment hiperconnectada, que segurament molta gent tindrà la temptació de gravar amb el mòbil l'eclipsi, cosa que evidentment seria un error, però en canvi ens estem trobant que hi ha un desig, una passió, una fascinació per veure aquest eclipsi, que és un fenomen natural que ja passava fa 3.000 anys, no? Les civilitzacions antigues totes miraven l'eclipsi com senyals d'una suposada divinitat, fins que, evidentment, molts segles després es va demostrar que, evidentment, hi havia una explicació científica, no? Però aquesta fascinació ens uneix amb el passat i potser no hem evolucionat tant com ens pensem. La segona connexió amb el passat, que crec que val la pena destacar, també ho heu explicat moltíssim en aquesta casa, no? És que l'anterior eclipsi total que es va poder veure a Catalunya va ser el 1905 i l'epicentre va ser l'Observatori de l'Ebre, que tot just feia un any que s'havia obert aquell eclipsi, va servir una mica per posicionar aquest observatori com a centre de referència a nivell científic a Catalunya. Han passat 121 anys i ens tornem a trobar amb l'Observatori de l'Ebre com a epicentre. No sabem si també li servirà per fer un salt endavant o què passarà, no? Però aquestes connexions amb el passat sí que, des del punt de vista, si vols, antropològic, em semblen interessants.
0: Mila.
5: Jo ara recordava quan deia la Montse que la natura ens ofereix espectacles meravellosos, és veritat, i de fet el Marc ho sap molt bé, que estarà pujant un 3.000, no?, o a prop d'un 3.000.
4: A prop, a prop.
5: I per tant, no vol dir que... Vol dir que si puja un 3.000 és perquè quan arribes a dalt l'espectacle que veus és imponent. Llavors, la gent fa molts quilòmetres per gaudir de la natura i fa molts viatges i molt d'esforç per gaudir de la natura. Quan puges al Cercle de Gavarnie, per exemple, a la part de dalt, arribes allà i pots tenir una sensació perfecta, com la que ha dit la Montse, d'èxtasis, de gairebé un síndrome de Stendhal provocat per la mateixa natura. Lo mateix que quan arribes al refugi i veus les Tres Cimes i de les Dolomites, hi ha llocs que semblen encantats, que semblen meravellosos. Ara, un eclipsi total a Catalunya no l'hem tingut des del 1905 i, per tant, no és tan fàcil veure'l. No només cal estar en bones condicions com el Marc per pujar una muntanya si vol gaudir de les vistes que hi ha des de dalt d'una muntanya, sinó perquè pel comú dels mortals, pel que està més entrenat o pel que està menys entrenat, el proper eclipsi a Catalunya pues serà, passarà molts anys. Total, em refereixo. Llavors, és veritat que cada any hi ha eclipsis. O sigui, hi ha eclipsis i es veuen cada any des d'algun lloc. Però, clar, llavors has de fer molt més, un viatge molt més llarg. I la gent ho fa. Per tant, vol dir que és, diríem que és el santuari de l'espectacle de la natura, el més gran, el més important que pot haver-hi, per gaudir de la natura.
0: Perquè tu, Montse, l'experiència a Monument Valley no hi havia eclipsi, era una posta de sol o ni això?
3: Era una posta de sol i no hi havia ningú, De fet, a la porta ens van dir, bueno, però on van? Si ja
0: tanquem,
3: ja tanquem i ha plogut.
5: Sí.
3: Diu, justament.
5: Però aquestes... aquestes coses provoquen una emoció especial. Jo crec que la natura provoca una emoció especial perquè és justament el tipus d'emoció que no és artificiosa, que te sorprèn i que et ve. Jo només he vist una vegada en la meva vida Le Rayon Vert, no?, que haureu vist en una pel·lícula francesa molt famosa que va posar de moda, intentar veure Le Rayon Vert, el raig verd. El raig verd el vaig veure a Gavà, des de la platja de Gavà, a l'hivern, quan el sol es posa sobre el mar, i anava amb altres persones i tots vam veure i tots vam dir, heu vist el mateix que jo? I tots vam dir, ostres! I es van quedar agarrativats, perquè realment és una cosa que dura un segon o dos, molt ràpida, no?
3: Però, Mila, recorda, per exemple, si tu et poses a qualsevol lloc que no hi hagi gaire contaminació lumínica, no? Tu et poses estirat a una gespa i mires el cel, veus fins i tot l'estel de nebulosa de la Via Làctea. És a dir, això està cada dia a la nostra disposició. El que passa és que normalment no mirem.
5: No veiem.
3: No veiem. O sigui, seria èxtasi rere èxtasi que amb aquest allunyament que tenim de la natura... Que,
4: estem desconnectats.
3: Que estem desconnectats. Clar, arriba un moment...
5: I tampoc no ens ho faciliten.
3: No? Hi ha gent que se'n va a l'altre punt del món a buscar Bruce Springsteen. Doncs vindrà gent aquí a buscar l'eclipsi.
5: Si estàs al Pirineu, per exemple, jo quasi sempre al mes d'agost estic al Pirineu, al meu poble. Llavors, jo amb la família, uns dels moments que tots recordem més això és alguns d'aquestes nits de les Plèiades, agafem unes mantetes i ens n'anem lluny del poble perquè hi ha contaminació lumínica i anem a un lloc on no hi hagi contaminació lumínica, estenem les mantetes al prat i es tombem tots a mirar el cel. Ostres, això és un moment de comunió entre la gent que anem. Brutal.
2: Hem d'aprofitar també el soroll o el que ha generat l'eclipsi i el que en parlem i el d'això també una mica per tornar a mirar una mica la natura, no? El que dèiem, deixar el mòbil i mirar aquest espectacle, com deia la Montse, que a vegades te l'ofereix cada dia, però també afegir-hi la reflexió que ara estava pensant, no?, mentre dèiem totes aquestes coses que veiem des de cada dia el Pirineu o fins i tot des de la ciutat, a vegades els colors que t'ofereix, amb que l'hem de respectar, perquè és que si no al final no veurem res, diríem, perquè ens l'haurem carregat, no? Que també és una miqueta que ens serveixi tot aquest parlar de l'eclipsi i el que vol dir i el que ens ofereix la natura, el que deia el Joan Anton Català, no? Quan la natura calla i que et permet també escoltar-te tu mateix, també que ens serveixi una mica per pensar en que tot el que estem fent perquè això no ho destruïssim.
0: 6 minuts, ara mateix falten per arribar a 9:45, anem a publicitat i tornem de seguida.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. L'estiu Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
7: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3. La casa
8: nostra. Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
13: Si no ho cal.
12: És que és evident.
13: És que quedem unes preguntes a vegades.
14: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
12: A veure, Xuriguera.
13: Ai, el swap i el... I el rap, a més... I llavors hi ha el crack.
12: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
14: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
10: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
0: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: A l'Àgora, avui amb la Montserrat Nebrera, l'Assumpta Escar, la Milagros Pérez Oliva i el Marc Font Ribas. I des de Madrid, la Paula Brujats. Què tal, Paula? Molt bon dia.
16: Bon dia de nou, què tal, com esteu?
15: Perquè avui un dels temes continua sent, evidentment, a Ceuta. Avui aquesta reunió a la ciutat entre el ministre de Política Territorial i el president de Ceuta, després que hi milers de persones es manifestessin per exigir una resposta immediata a la situació que viu a la ciutat després d'aquella famosa arribada massiva de persones procedents del Marroc ja fa més d'una setmana. Tenim això d'una banda, i de l'altra tenim aquesta situació entre el govern espanyol i l'italià. Itàlia va començar tancant l'espai Schengen perquè va dir: no ens en fiem que no vinguin algunes d'aquestes persones que han arribat des del Marroc, i en les últimes hores, vaja, des de divendres, el govern espanyol va fer el mateix. Vaja, Paula, la crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia ara mateix es manté, eh?
16: Sí, es manté, i tampoc no sabem fins quan s'allargarà, perquè el que va començar sent aquest ultimàtum, com tu deies, divendres, en menys de 12 hores, doncs, ja es va traduir en aquests controls a ports i aeroports espanyols, i així estem ara mateix. La idea del govern espanyol és mantenir els controls com a mínim fins al 7 de setembre, excepte que el govern de Giorgia Meloni, rectifiqui abans i retiri els seus controls. I el que ha dit Itàlia aquí és que ells mantindran controls fins al 15 d'agost, això és aquest dissabte, i que creuen que és necessari seguir fent aquests controls perquè hi ha informacions que apunten que hi pot haver una altra entrada multitudinària a Ceuta com la de fa un parell de setmanes. I aquí el que veiem és Pedro Sánchez i Giorgia Meloni que s'han embrancat en aquest xoc diplomàtic mentre Europa segueix gairebé en silenci, i tots dos països, doncs, han posat mesures que són d'un escenari del passat, podríem dir, Freddy, i per ara, doncs, ningú està disposat a cedir amb aquests controls. Espanya ja li va dir a Meloni que si no rectificava li respondrien aplicant-li la mateixa moneda. Diu el govern espanyol que per dignitat de tots els ciutadans espanyols, doncs, no pot ser que Itàlia faci aquests controls, i que si Itàlia els segueix fent, doncs també es faran els italians que arriben a Espanya. I així estem en aquesta situació, amb aquests més de 200 controls que ja s'han fet aquest cap de setmana, que continuaran en els propers dies, i el govern italià, doncs, que aprofita aquest xoc amb Espanya, doncs, per agitar també la por a la immigració, i que alimenta, doncs, tota aquesta batalla una Giorgia Meloni, per cert, en hores baixes.
15: Tenim, per tant, aquest conflicte diplomàtic entre el govern espanyol i el govern italià, i a nivell intern, diguem-ne, Paula, el Partit Popular continua demanant compareixences. Dijous hi ha convocat una reunió per parlar de la distribució dels menors que hi ha a Ceuta. Algunes comunitats amb el PP i Vox han dit que no hi aniran, i embolica que fa fort. Tenim així la setmana intensa encara al voltant de Ceuta.
16: Sí, a més, el Partit Popular que manté que els ministres han de compareixer aquesta setmana al Senat. Recordeu que han citat per dimecres i per dijous a la ministra de Defensa, Margarita Robles, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ja han dit que no hi aniran, perquè ells el que faran és compareixer a final de mes al Congrés. I aquí embolica que fa por fort, també, perquè el Partit Popular diu que ja estan obligats per llei, i fins i tot ahir el president del Senat va enviar cartes als ministres recordant-los que tenen l'obligació d'anar-hi i que si no hi van, doncs es poden emprendre accions legals contra ells. El govern espanyol fa una altra lectura, diu que no hi estan obligats i que poden al·legar que no hi van per motius d'agenda i també per duplicitat, en el sentit, doncs, que ja han dit que aniran a final de mes al Congrés a donar explicacions. I per altra banda, doncs, també aquest estira i arrons entre PP i Vox sobre l'acollida d'aquests menors que hi ha a Ceuta. Aquest dimecres hi haurà una primera trobada entre el Ministeri d'Infància i les comunitats per començar a canalitzar el repartiment. Com tu deies, els viceconsellers de Vox d'algunes comunitats on governen ja han dit que no s'hi pensen presentar, i aquí haurem de veure què acaba fent el Partit Popular. No. Si hi va i si acaba anant, amb quina actitud.
15: Gràcies, Paula. Fins ara. Una abraçada.
16: Fins ara. Bon dia.
15: Doncs un conflicte diplomàtic entre Espanya i Itàlia. Això sí que feia temps que no ho veiem, Montse.
5: Doncs sí. El que passa és que enfront una actitud per part del govern italià que clarament està arrenglerada amb una idea de la seva presidència de govern actual de vincular immigració i, en aquest cas, problemes de terrorisme que puguin venir implicats o camuflats en aquesta allau de persones, l'estat espanyol no pot respondre amb el mateix, tenint en compte que justament quan se li va dir des de Frontex que hi havia una possibilitat de que aquesta immigració, aquesta o tantes altres, hi puguem camuflar elements terroristes, fonamentalment jihadistes, es va dir que no, es va menysprear aquest informe, i ara s'utilitza en el decret que pel qual s'estableix el mateix tipus de mesura que està prenent Itàlia respecte dels ciutadans italians que arriben a les fronteres espanyoles. Justament es dona per vàlid aquest informe i, per tant, es fa el mateix que fa Itàlia. Està clar que és una mesura presa com a rebequeria pel que ha fet Itàlia, però tu no pots respondre amb aquest mateix sistema. I tu no pots al·legar la dignitat ni d'espanyols, ni d'italians, ni d'europeus, ni de res, per fer una cosa que justament fa no res havies dit que et semblava que era absolutament inacceptable. Per tant, estem ficats en un embolic. Si és el dia 15 d'agost o el 3 de setembre o quan s'acabi tot això, ens dona, a més, una altra notícia, una altra mala notícia respecte del que significa Schengen a la Unió Europea. I és que cada vegada, i havia passat alguna vegada, perquè Dinamarca, recordo, fa com 10 o 15 anys ho va fer i aquí no va passar res, de tant en tant ho va fer França en algun moment quan la regularització que va fer Rodríguez Zapatero, que va dir tanquem la frontera francesa, vol dir, per tant, que aquestes mesures suposadament recolzades en una integritat territorial de cadascun dels estats, venen a contradir el que suposadament havia estat un triomf del projecte europeu, que és aquesta lliure circulació de persones que significava el Tractat de Schengen, que ja sabem que no afecta el Ceuta, eh? I això ho sabem.
15: Marc.
17: Evidentment, darrere d'aquest xoc diplomàtic hi ha discursos i relats de consum intern en cada cas, no? La Meloni com a abanderada del discurs antiimmigració, quan després les dades diuen que les entrades irregulars a Itàlia doblen les d'Espanya en els últims 5 anys, excepte en aquest capítol de Ceuta, però al final, com deia la Montse, la resposta del govern de Pedro Sánchez acaba sent una mica el mateix, i és el tancament de fronteres, l'enduriment, un cert rebuig a la immigració, i al final, si mirem una mica les dades, entre el 2014 i el 2022... les tanques i els murs de la Unió Europea, tant els murs exteriors com els murs interns, es van multiplicar per 7. Van passar de 300 quilòmetres a més de 2.000, segons dades del Parlament Europeu. Són dades oficials. La reflexió és si aquest enduriment, evidentment, està molt marcat pel creixement de les opcions contràries a la immigració, però si aquest enduriment ha fet Europa més segura o, en canvi, ha exceptuat les desigualtats globals, no, evidentment, no tret les legítimes aspiracions dels habitants del sud a buscar una opció de vida millor i més digna, Per tant, no ho sé, crec que tot plegat suposa un retrocés i seguim alimentant aquest discurs de la por quan utilitzem expressions com invasió, quan tanquem fronteres, no sé, per mi tot plegat és un error polític del qual ja estem pagant les conseqüències ara mateix. Mila.
18: Sí, jo crec que Itàlia sabia perfectament que aquesta crisi era una crisi sobrevinguda, que no era una crisi provocada per cap negligència en el cas d'Espanya, perquè les fronteres estan igual de vigilades que sempre i no s'havia produït cap fet que pogués pensar que es podia alterar la situació. Sabia perfectament que el 90-98% de la gent que havia arribat havia tornat cap al Marroc i que la gent que quedava, molts d'ells menors, estan confinats a Ceuta i que no han passat l'estret i que, per tant, no han anat a la península. I si van, seran menors que aniran, diríem, d'alguna manera repartits en aquesta política del pacte que es va produir respecte de com havien de distribuir-se entre les comunitats. Per tant, Meloni el que ha fet és una sobreactuació per raons internes i també per participar d'alguna manera en la guerra cultural que s'està produint en aquests moments a Europa entorn de les polítiques migratòries. Aquest conflicte l'hem d'analitzar bé perquè és una tipologia, un model de conflicte com els que hem de temer que vindran en els propers anys. Serà uns conflictes que seran fruit de, en alguns casos com aquest, d'una mena de guerra híbrida, en la que no hi ha els atacs, no són ni militars ni, però tenen un component d'amenaça per la sobirania. Ja ho vam veure com es va utilitzar la migració per part de Bielorússia contra Polònia i contra els països bàltics, no fa tant, el 2021, i acompanyat d'una guerra cultural, que és la guerra cultural global que s'està produint en aquests moments entre les forces antidemocràtiques i que, a més, preconitzen activament saturar la democràcia de conflictivitat per acabar dient que la democràcia no funciona i que fa falta un model de governança autoritari, i tot això molt centrat en el que és la gran batalla, que és com es tracta els fenòmens migratoris. I en el cas d'Europa, aquesta és la línia divisòria més important que hi ha entre els països europeus. Clar, Europa està governada per la dreta, amb incrustacions de l'ultradreta en molts països, o amb capacitat de l'ultradreta per pressionar els seus governs a molts països, i el que estem veient amb l'encontronazo aquest que tenim entre Itàlia i Espanya, jo crec que és justament dos pols. No se li està recriminant a Espanya que no hagi sapigut evitar que arribin aquesta quantitat immensa de marroquís en un dia. Això li hagués pogut passar a qualsevol que tingués aquest tipus de frontera. Lo que se li està, d'alguna manera, fent pagar a Espanya és la política de regularització d'immigrants, és la política de defensa dels drets humans cada vegada que s'ha discutit el tema de les noves polítiques migratòries a Brussel·les, etc. I, per tant, doncs, jo crec que la manera com s'està conduint aquest conflicte, que està molt basat en la por, la emocionalitat, etc., és el model de conflictes que haurem d'afrontar en els propers anys i ja es podem agafar, perquè seran durs.
5: Però aleshores no pot fer el mateix en el seu decret respecte d'Itàlia, no? És a dir, el que
18: sí que
5: està
18: pot
5: fent
18: fer el mateix perquè si vol demostrar als italians i als europeus el sense sentit que té una mesura com la que ha decretat Meloni, és la reciprocitat.
5: L'adopta també.
18: Si
5: un es tira per un barranc, tu vas de darrere per demostrar que això és una tonteria.
18: No és tirar-se per un barranc. És pressionar a l'altre amb la mateixa mesura que t'està pressionant l'altre a tu.
5: Quin és el límit d'això?
18: És que ara, Montse, ja que ho tens tan clar, quina és la resposta que havia d'haver fet el govern espanyol a la mesura que ha pres Meloni? Tu quina creus?
5: Jo crec que això és una cosa que ha d'escalar a la Unió Europea, que està callada com un mort. I, per tant, ja posar en entredit
18: la possibilitat. I com ho fas escalar? Callant?
5: Ho fas escalar
18: no
5: fent el mateix. fent el mateix, dient que ara sí que et sembla bé l'informe que havia fet Frontex, que, per cert, és un informe que diu, respecte del que estem dient, no, que efectivament no hi ha un risc de que les persones que, entre les persones
18: no
5: que arriben
18: no
5: per guanyar-se la vida...
18: No,
5: ah, bueno, aleshores tu dius tots... el que Frontex diu, decideix si està bé o està malament.
18: No, no, però, no.
5: I a nosaltres diem...
15: Ara vaig, ara vaig a Frontex,
5: ara vaig a ja.
18: Frontex té una història i tu saps que hi ha moltes crítiques a com està portada aquesta agència.
5: Bueno,
18: que en molts casos és una agència de control i que ha deixat morir molta gent al
5: bueno,
18: mar.
5: Però te la prens en sèrio o no? Depèn de què.
18: Hi ha una crítica molt important per part de les organitzacions humanitàries a l'actuació de Frontex. Frontex no és una autoritat moral en aquest moment.
5: I aleshores per què l'utilitza? Per què l'utilitza el decret?
18: S'utilitza perquè és...
5: Perquè sí, perquè ara m'interessa, perquè ara m'interessa, clar.
15: Ens falta per sentir l'assumpte.
19: No, no, seguint amb el debat de Frontex, entre altres coses, és el que és, ho ha dit molt bé la Mila, però entre altres coses, Itàlia tampoc s'ha escoltat els números que dona Frontex sobre l'arribada d'immigrants i, per tant, quin és el problema que també té i internament. Jo crec que la resposta del govern d'Espanya, entre altres coses, posa en evidència l'absurd de la mesura per part del govern italià, perquè tothom, és veritat, i Itàlia ha treballat en el discurs intern, en aquest de contrari absolutament al procés de regularització o en el procés d'acollida que té l'estat espanyol, i per tant, amb el creixement, diríem, de tots aquests populismes que Europa també es donen. En el tema migratori és quan més Europa hi hauria d'haver-hi, i en aquest cas estem veient és quan menys Europa hi ha, perquè el problema, Ceuta, no és un problema en l'estat espanyol, és un problema, entre altres coses, és d'Europa, és una frontera. És la frontera del sud i, per tant, és el paper que hauria de jugar Europa en aquest moment. Tot i la resolució favorable que va fer sobre la gestió de la crisi, deixa molt que desitjar en aquest moment, diguéssim, el paper que ha de tenir. I una reflexió sobre les fronteres que feia la Mila molt bé, no? És a dir, el que va fer Polònia, les guerres híbrides, bueno, el que va fer Bielorússia amb Polònia i els països bàltics, però també el conflicte d'Ucraïna, no? Rússia invadint Ucraïna, així, tranquil·lament, o bé les amenaces constants de Trump sobre Groenlàndia o sobre altres zones per annexionar-se-les als Estats Units. Per tant, el concepte de frontera queda en mans d'aquests autoritarismes com qui determina aquestes fronteres. També fa que els propis països acabin tancant molt més o hi ha por a que et vulnerin la teva frontera, no? Perquè en general les coses han sigut més canviats. Jo crec que s'ha d'entendre que Ceuta no és un problema d'Espanya, és un problema d'Europa i s'ha d'actuar allà. I després hi ha la lectura interna, que és el paper de PP i Vox, que de moment aguanten, perquè ja seria un escàndol que trenquessin els governs, i per tant només hi ha una cosa que els uneix, que és anar contra Pedro Sánchez, i ja està. És a dir, hi aniran, no hi aniran, i els és igual l'acollida dels menors o el compliment de la llei, o la gent que ha perdut la vida en aquest salt, també.
15: 3 minuts i arribarem a 3:15. Saludem a aquesta hora l'eurodiputat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu. Senyor López, què tal? Molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia, és un plaer estar amb vosaltres.
15: Igualment sentir-lo. Què li sembla aquesta crisi diplomàtica entre Espanya i Itàlia i sobretot el restabliment dels controls de Schengen, primer Itàlia i després Espanya?
20: No, és que malauradament l'oportunisme i el càlcul nacional del govern italià ens han acabat abocant un nou episodi, que és una nova erosió sobre l'espai Schengen, que ja ha rebut moltíssima pressió durant els darrers anys. No? L'any passat, per exemple, només es va aixecar Schengen en 11 ocasions. I això cada cop ocorreix més, i ocorreix més sota aquesta lògica del càlcul nacional. Després d'un episodi, l'episodi a Ceuta, que ens recorda com de vulnerables podem ser a les pressions externes sobre les nostres fronteres, especialment amb la instrumentalització de la migració, com bé es deia, però que la major vulnerabilitat és com la pressió externa acaba ondant en les nostres divisions internes, especialment per càlculs nacionals i per aquesta pressió de l'extrema dreta sobre la nostra agenda migratòria. No? Ells, els italians, van suspendre Schengen quan no s'havia compromès l'espai Schengen. El 95% de les persones arribades a Ceuta ja han estat retornades. A més, té un estatus particular que hi ha controls per qualsevol persona que va de Ceuta cap a la península. Així que només el càlcul electoral el que estava darrere d'aquesta mesura. I a més, passa això quan a Itàlia rep, segons les dades oficials de la Unió Europea, el doble d'entrades irregulars que Espanya. que el Mediterrani Central rep el doble, aquest any mateix, el doble d'entrades irregulars que el Mediterrani Occidental. Així que no hi havia cap sentit, no?, en aquesta mesura, una mesura que teòricament es pot prendre només de caràcter extraordinari, de forma proporcional i contra últim recurs. I aquí sí que et dono també la raó al comentari que s'ha fet sobre on està la Comissió Europea. No? La Comissió Europea hauria d'haver aturat el govern italià en aquesta mesura, que, sense fer-ho, el que ha acabat és abocant el govern espanyol a prendre la mesura que s'ha de prendre en el llenguatge diplomàtic de relacions internacionals, que és la lògica de la reciprocitat. Aquest és el llenguatge que es parla.
15: Ara parlarem de la Comissió Europea, però li anava a demanar justament això. És a dir, tot el que em deia que és censurable de la decisió italiana també s'hauria d'aplicar si això ho fa el govern espanyol, no?
20: No, perquè el govern espanyol el que fa és parlar el llenguatge de les relacions internacionals i la diplomàcia. Unes relacions internacionals i una diplomàcia que es basen sota la lògica de la reciprocitat. El govern espanyol el que volia és que no ens hi trobéssim en aquesta situació. Mm. Va reclamar al govern italià amb un ultimàtum treure aquesta suspensió de Schengen i ha dit que estarà obert acabar amb aquesta suspensió de Schengen quan acabi la mesura absolutament desproporcional, nacional i oportunista del govern italià. Ara bé, un cop presa aquesta mesura, es veu abocada a respondre amb reciprocitat.
15: Clar, però això quan són socis europeus, no trontolla una mica? És a dir, la idea d'Europa és hi haurà una sèrie de coses que les resolem entre tots, no? És a dir, si un fa una cosa i l'altre respon amb la mateixa reciprocitat que vostè deia, però això és lògica pre-europea, precomunitària. Dins de la lògica de la Unió Europea no hauria de ser així, no? Hauria de ser, escolta, seiem-nos i en parlem.
20: Sí, lògicament. Itàlia, malauradament, en aquest cas, no s'ha comportat com un soci, no? I aquesta lògica de la confrontació ha acabat de nou abocant a Espanya a haver de respondre, diguem, un país ha de respondre davant d'una pressió i la suspensió d'un dret als espanyols, als ciutadans espanyols que es mouen a territori italià. Diguem, no és en abstracte la seva decisió. La seva decisió afecta els drets dels nacionals, de la gent de Barcelona, els catalans que volien viatjar, que es volen moure lliurement sota l'espai Schengen. Mm. I, òbviament, sota una suspensió d'un dret als teus nacionals, has de ser capaç de respondre, òbviament.
15: Però, sí, però em recordi,
20: perdó, que no és còmode...
15: Perdó que el calli, eh? És que em recorda una mica allò dels aranzels de Donald Trump, no? És a dir, Donald Trump aprova uns aranzels que des de qualsevol punt de vista és un tret al peu i la resposta des d'Europa i d'altres països és posar aranzels. És a dir, també és un tret al peu.
20: Sí, sí. Per què? Perquè si tu no fas res i no respons, el que provoques és un incentiu al que tens davant continuï violentant els teus drets. Els teus drets econòmics, en el cas dels arancels, i per això sempre existeix la lògica de la reciprocitat, per intentar evitar, no generar incentius, que el que davant tingui un cost per prendre una mesura d'aquest tipus. I és el mateix, exactament el mateix, el que passa amb l'espai Schengen, que el que està davant, el que fa és violentar els teus drets i el que tu has de fer és respondre perquè no hi hagi incentius i no hi hagi aquesta lògica, el cost zero davant de l'oportunisme de l'extrema dreta violentant drets a moviments com l'espai Schengen.
15: Em deia que també ha trobat a faltar la Comissió Europea, que també retreu el silenci de Brussel·les.
20: Sí, la veritat és que la Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria de protegir l'espai Schengen. Excepció, darrera excepció, acabem erosionant l'espai Schengen. Ni a ningú li agrada estar en la situació en la que estem. La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores davant el que va ocórrer i la pressió migratòria a Ceuta, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa. Ha rebut Itàlia 700.000 entrades des de Líbia durant l'última dècada. I davant d'això jo crec que no va rebre lliçons, va rebre ajuda. I això és el que s'espera, que davant d'un fet extraordinari com el que va ocórrer a Ceuta, que les autoritats han estat capaços de canalitzar de forma eficaç en pocs dies, arribi el mateix. Finalment, la reunió del Consell de Ministres d'Interior va enviar aquest missatge, però es van trigar 3 dies. Mm. El problema és que aquesta lògica de les divisions internes que es veu acaba sent un incentiu pels que des de fora volen utilitzar eines per pressionar a la Unió Europea. Si no demostrem unitat i solidaritat davant dels grans reptes que tenim, i la instrumentalització de la migració n'és un, acaba sent un incentiu que actors exteriors, potències exteriors, acabin pressionant la Unió Europea i ens facin més fràgil i més feble.
15: Anava a preguntar això. És més fràgil, Europa? Queda tocada, avui?
20: Home, ha quedat sota dubte, no?, la solidaritat davant d'un fet extraordinari, com a mínim, durant les primeres 48 hores, no? I, malauradament, és cert que veiem fragilitzada per la lògica de l'oportunisme nacional, no?, de la política nacional, amb l'ús de la suspensió de l'espai Schengen, com és el cas que ha fet Itàlia. En tot cas, és un recordatori, també, el que ha passat durant l'última setmana a Ceuta, però el que passa arreu és que només amb unitat i solidaritat europea podem fer front als grans reptes que tenim, a la lògica de competència de grans poders, amb l'ús de gairebé tot com una arma, no només la migració, la informació, l'energia, el comerç en el món actual, i no només amb escala europea, solidaritat europea, amb cooperació europea, també per la gestió de les fronteres, que són fronteres no nacionals, sinó són fronteres europees, podem fer-hi front.
15: Tot això es produeix en un moment en què Europa s'està debatent, i alguns països ho estan defensant amb molta insistència, la creació de centres en tercers països fora de la Unió, on enviar les persones migrants que siguin rebutjades. I acabem de conèixer una carta que han firmat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Marta Viana, des de redacció, què diu aquesta carta?
1: Què tal? Molt bon dia. És un comunicat conjunt que han publicat a Instagram totes dues primeres ministres. El que rebutgen és directament la immigració descontrolada, diuen, demanen també als centres de repatriació a tercers països. Totes dues mandatàries asseguren que ningú pot negar les conseqüències negatives, insisteixen, de la immigració il·legal en les nostres societats. Diuen que això augmenta els índexs de delinqüència, que això també posa pressió a tots els serveis públics i erosiona la confiança pública, i demanen, doncs, que s'estableixin, això que deia, centres de repatriació a tercers països. També demanen altres solucions innovadores fora d'Europa, que és un projecte que recordem que Itàlia ja ha fet a Albània, i ara, doncs, el que s'està pensant és fer-ho en altres països africans. Totes dues, aquest comunicat conjunt que han fet les dues úniques dones de governs de la Unió Europea, han fet aquest comunicat conjunt que han publicat a l'Instagram ara fa un poc més d'una hora.
15: Gràcies, Marta. Fins ara.
1: Fins ara.
15: Això de solucions innovadores, senyor López, ja sabem què vol dir. Vol dir, són centres de deportació. Creu que això, el que ha passat a Ceuta, els hi dona ales, en els que defensen això?
20: Bueno, per ells els hi donarà arguments, no? Però aquesta proposta estava sobre la taula, de fet l'hem votat al Parlament Europeu i ha sortit aprovada amb una majoria de vots a l'extrema dreta i a les forces conservadores, que s'han anat movent cap a l'agenda extremista durant els darrers anys pel que fa a la migració. Primer, les entrades irregulars a Europa estan caient en picat. Aquest any, amb les dades a la mà, tenim un 37%, gairebé un 40% menys d'entrades irregulars que l'any passat. I l'any passat també hi ha hagut caigudes molt fortes en base a anys anteriors. És a dir, que també la gent en sigui conscient. Les fronteres avui d'Europa estan millor gestionades, millor controlades que en el passat, especialment quan va haver-hi una crisi de refugiats per les guerres al nostre veïnatge i a Síria, amb la meitat de la dècada anterior. Aquesta és la realitat amb les dades a la mà. I sabem, a més, que tots aquests intents de fer deportacions massives, de gestionar les teves obligacions en matèria de refugi i asil, externalitzar-les a tercers països, s'han demostrat un absolut fracàs, perquè això Itàlia ho ha intentat, Albània, i ha estat un absolut fracàs. S'han demostrat molt cares i, a més, amb enormes problemes legals. El propi Tribunal Constitucional italià va aturar aquesta mesura. És a dir, jo diria que és ineficient, il·legal i immoral. Nosaltres hem de ser capaços de gestionar amb eficàcia i amb control les nostres fronteres, però també assegurar la lògica dels drets i humanista que dona sentit a la comunitat de dret i de drets que és la Unió Europea.
15: Però això, anem cap aquí, no? És a dir, això quan al setembre s'abordi pinta que és possible que s'aprovi, no? Vostè ho deia molt bé, el Parlament Europeu ja hi va donar llum verda.
20: Sí, anem cap aquí perquè la correlació de forces i les urnes estan apuntant en aquesta direcció.
15: Yeah.
20: La Unió Europea no pren decisions perquè caiguin del cel, pren decisions perquè és fruit del que passa no només a les eleccions europees, sinó també a les eleccions nacionals, que cada elecció nacional, cada cop que s'escull un govern nacional, és una elecció europea, i s'escull una cadira al Consell Europeu. Avui hi ha una aclaparadora majoria conservadora i hi ha una gran influència de l'extrema dreta sobre l'agenda europea, no? I els governs nacionals ja estan empenyent cap a aquesta direcció, que no només, ja dic, al meu parer, és ineficient, és immoral, o fins i tot podria ser il·legal, sinó que, a més, contravé la lògica de la unitat i la solidaritat, que és l'única forma d'actuar i de protegir l'interès europeu en un món convuls i de molta pressió.
15: Javi López és eurodiputat i és vicepresident del Parlament Europeu. Senyor López, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
20: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
15: 6 minuts i les 10.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
21: Hola, molt bon dia, com va? A casa sempre hi ha algun aparell que necessita la jubilació, oi? La rentadora que ja no centrifuga com abans, la nevera que ja gairebé no refresca, o aquell televisor que anuncia al final. Doncs bé, ara és el moment perfecte per renovar-los, perquè arriben els electrodies del Corte Inglés i Hipercor. Mireu, fins al 19 d'agost hi ha un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics de marques com AEG, Midea, Bosch, Haier i moltes més. A més, amb els nostres tecnoavantatges, el lliurament de les teves compres al cap de 24 o 48 hores, o fins i tot 2 hores per a milers de productes. Electrodies, fins al 19 d'agost, descomptes increïbles en una selecció d'electrodomèstics i electrònica a Hipercor i al Corte Inglés, a la botiga web i app. Consulten les condicions, marques i models que hi participen. I una altra cosa, aquest dissabte 15 d'agost al Corte Inglés obrim totes les nostres botigues perquè puguis fer les compres amb comoditat a Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Girona i Tarragona en l'horari habitual de 9 del matí a 9:45 del vespre. I si visites els centres de Plaça de Catalunya, Diagonal o el supermercat de Francesc Macià, t'hi esperem de 12 del migdia a 8 del vespre. Aquest dissabte 15 d'agost al Corte Inglés obrim per tu. I res més per avui, fins demà.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: El pla perfecte, fica-la a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
24: Mordoku!
25: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt. Li diuen lo búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
26: El treball dignifica les persones.
25: I te'n rius sense gana.
26: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integral.
2: Aquest estiu també hi ha lo búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desparpar.
25: Rius sense ganes.
2: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: Rematem l'hora amb la Montserrat Nebrera, l'Assumpta Escart, la Milagros Pérez Oliva i el Marc Font Ribas, després de parlar amb el vicepresident del Parlament Europeu, el Javi López. Montse, com ho has vist?
5: Bé. Bueno, en aquesta línia de pensar que la manera de resoldre els conflictes clarament diplomàtics dins de la Unió Europea, com tu mateix li has preguntat, al final responen a una òptica que és prèvia a la Unió i prèvia, per tant, a aquest projecte europeu que voldria ser federal i que no aconsegueix mai del tot i que acaba doncs, generant aquesta mena de diàleg estrany en el que o algú fa una cosa que creus que està malament i tu la fas igual, amb la qual cosa qualsevol que t'estigui mirant diu però, escolti, aleshores no m'estava dient que estava malament. Dit això, el que hi ha en el rerefons de tot plegat, ara deia, bueno, és perquè creix l'extrema dreta. L'extrema dreta creix en la mesura en què s'està produint en el conjunt de la Unió Europea, per molt que es digui que hi ha menys persones que entren de manera irregular, la gent no entra en pateres ni de manera sobtada com ha passat a Ceuta. Arriben per la frontera amb un visat suposadament de turista i després ja es queden aquí. Si no hi hagués hagut una regularització de més d'un milió de persones, se pensava que serien 500.000, i han acabat sent més d'un milió de persones perquè estaven aquí. Estaven aquí la major part, com tothom sap, no arriba en patera, no arriba en aquestes condicions desgraciades que deixa molta gent sepultada en el mar. No? Per tant, tenim un problema gravíssim de credibilitat de la Unió Europea per suposat, de repensar en què consisteix la frontera, en segon lloc, d'intentar destriar la immigració de la gent que arriba a casa nostra no per guanyar-se la vida, sinó per fer mal, per fer mal perquè és delinqüent o per fer mal perquè directament forma part d'aquestes unitats o cèl·lules terroristes, i tot això s'ha de fer. I si no es fa, acaben produint-se aquest tipus de situacions completament paradoxals en les quals dius que una cosa està malament i tu també la fas.
17: Marc, deia el Javi López que la resposta del govern espanyol al govern italià forma part del llenguatge de les relacions internacionals i la diplomàcia. Per mi la conclusió és que

0: Seguida a les 10 del matí, després rematarem l'Àgora i sentirem també la Milagros i l'assumpte al voltant d'aquesta qüestió, però ara sentim els senyals horaris de les 10. Marta Xidó, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ens actualitzem.
1: Som-hi. L'Europa Occidental ha registrat l'inici d'estiu més calorós des que hi ha dades, segons l'últim informe del Servei del Canvi Climàtic Copernicus. Els mesos de juny i juliol van ser excepcionalment càlids i secs a bona part del continent, sobretot a Espanya, França, el Regne Unit i algunes regions d'Alemanya. Carlo Bontempo, responsable del servei, adverteix dels riscos que comporta aquesta combinació de temperatures extremes i manca de precipitacions.
2: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta i que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
1: La situació als oceans també preocupa. Aquest juliol, a nivell global, la temperatura de l'oceà va assolir els 20,96 graus, el valor més alt registrat mai en aquest mes. Més notícies, Marta Prat.
3: I parlem de focs forestals al País Valencià. L'incendi que crema a Catí, a l'Alt Maestrat, ha obligat a evacuar tot el municipi d'uns 700 habitants per la proximitat de les flames. Aquest matí s'han incorporat a les feines d'extinció 11 mitjans aeris. El foc afecta principalment la zona de Tírig i ja ha cremat gairebé 700 hectàrees en un perímetre d'uns 19 quilòmetres. L'incendi té diversos fronts actius i els bombers esperen poder avançar en l'estabilització abans de la tarda, quan s'esperen tempestes i fortes ratxes de vent. Ho explica Antonio Rodrigo, que és el director del Centre de Comandament Avançat.
4: La sensació que tenemos es muy buena. Quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: D'altra banda, l'incendi que crema Niebla a Huelva ja ha arrasat 8.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament més de 400 persones de 4 nuclis de població i es mantenen tallades 5 carreteres. A les feines d'extinció s'hi han incorporat aquest matí una vintena de mitjans aeris. I a Segòvia, els dos incendis que continuen actius han obligat a evacuar els veïns de dues localitats i confinar-ne una altra.
3: Un exdiputat tailandès ha disparat aquest dilluns contra dues persones que han quedat ferides en un edifici governamental de la província de Nonthaburi, al nord de Bangkok. L'autor de l'atac, que s'ha entregat a la policia, ha estat identificat com Chalong Reabreng, mentre que entre les víctimes hi ha un alt funcionari provincial. L'atac armat d'avui es produeix 3 dies després que un adolescent de 14 anys matés 8 persones, entre elles els seus avis, professors i una companya, en un tiroteig a casa seva i en una escola situada a la mateixa localitat, en que avui s'ha produït aquest incident.
1: 144 ajuntaments catalans tenen pressupostos participatius, és a dir, els ciutadans poden decidir a què es destina una part de les inversions del municipi. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, aquesta xifra ha anat creixent progressivament, en concret un 35% en 10 anys. Els municipis que tenen pressupostos participatius són el 15% del total, però acullen la meitat de la població de Catalunya. A Amposta, el Montsià, fa 10 anys que en tenen, i també a la Garriga, al Vallès Occident Oriental, on en aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
5: No ens serveixen només per decidir quines accions fem amb els 200.000 euros. També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
6: Un any posar 250.000 euros oberts a la ciutadania a pressupost participatiu i un altre any a barris. Què milloraries en aquell barri amb aquests diners?
7: Un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits.
1: El músic Jordi Savall i la soprano Núria Rial han clausurat aquesta nit el 40è Festival de Peralada amb un reconegut pel barroc italià, una edició marcada per les grans veus, entre les quals han destacat noms com Hermonella, Jao, Benjamin Brahim o Sara Blanc. També han incorporat artistes com Sílvia Pérez Cruz en una programació que ha reforçat l'aposta per la dansa i el diàleg entre disciplines. El director del festival, Oriol Aguilar, s'ha mostrat satisfet del referent en què s'ha convertit Peralada.
7: Amb un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits, que han vist la llum i que inicien camí de futur, enfatitzant la transcendència d'aquesta edició i amb l'acompanyament del públic que se sent part activa de la descoberta i estímul que ha de suposar una promoció en diàleg amb els creadors i artistes que ha estat l'essència d'aquest 40è aniversari.
1: Als esports, Ernest Macià.
8: El Barça torna a la feina aquest matí, però sense tots els internacionals, encara que alguns han d'avançar la tornada, com Joan García, Eric

0: García i també Anthony Gordon, que ja van fer ahir el primer entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. A Liverpool, Ronald Araujo ja ha passat revisió mèdica i aquestes properes hores serà presentat com a nou jugador del Liverpool cedit pel Barça per aquesta temporada. Aquest dilluns comença l'Europeu d'Atletisme a Anglaterra, a Birmingham, i també avui arrenquen les proves de natació als europeus que es fan a París, totes dues, i seran, duraran fins diumenge. El primer català a prendre part en aquest Europeu de natació serà d'aquí a una hora Nil Cadavall, barceloní, a la sèrie dels 100 braça masculins.
1: Fins aquí les notícies.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Deu i sis minuts, gairebé la recta final de l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, amb la Montserrat Nebrera, l'Assumpta Escart, la Milagros Pérez Oliva i el Marc Fontribas. Faltava sentir l'Assumpta i la Mila. Assumpta, com ho veus?
4: No, jo crec... Mira, agafava les paraules del Javi López, no?, en el sentit de la ja t'ho diré demà, reciprocitat, no?, com a principi davant d'un fet i també com a principi diplomàtic. Jo crec que és necessària una resposta interna i externa, i que s'ha de fer, no?, per respondre, entre altres coses, i donar també les teves pròpies explicacions, perquè si no, passava amb el tema dels arancels, passava amb aquest tema, jo crec que si no, no, com a estat, tens la necessitat i ho has de poder explicar. Jo crec que és interessant també, no?, aquest anàlisi sobre que Europa es mou cap a una agenda extremista, i no només, com en algun moment ha semblat que deia la Montse, no només pel tema immigració, es mou perquè hi ha uns governs, un autoritarisme i unes elites que el que no els interessa és Europa, però sobretot no els interessa la defensa dels valors i el que vol dir de l'estat social d'Europa, i per tant l'acusen de regularització perquè defensen un liberalisme molt més salvatge. En el fons, la immigració és un element més i que s'usa perquè és el que pot generar més problemes. A mi la relació immigració-delinqüència d'una manera tan alegre sempre... Penso que és un gran error. La major part de les persones que s'han regularitzat ara en el procés estan donades d'alta, estan treballant, i el mercat demanda també, aquest mercat de treball que demanda més persones que puguin treballar, i d'alguna manera és també el que ho marca. És veritat que pot entrar, i aquí has de poder destriar i has de poder fer una bona política, però aquesta... automatització, no?, immigració, delinqüència, bueno, és el que et serveix per justificar que els deportis, que els tornis, o en tot cas aquests discursos interns. Jo torno a insistir, front de problemes d'aquest tipus, però sobretot també per abordar el problema de la immigració i en general per sobreviure també com a estat social i defensa dels valors, el que ens cal és més Europa. Potser sí que hi hem de passar de la Unió Europea a un federal, no?, a una Europa molt més federal.
3: Mila.
5: Sí, jo crec que, seguint en la mateixa línia argumental, l'episodi de Ceuta, si no l'ha organitzat l'extrema dreta, li ha vingut de perles, perquè aquest episodi, aquesta idea de que entren 70-80 mil persones en 24 hores, i el que fa és reforçar la idea de la invasió, de la immigració com a invasió, que és la imatge fonamental en la que es basa tot el discurs de l'ultradreta. La immigració és una invasió que amenaça la identitat europea i amenaça a la Unió Europea en tant que entitat, diríem, política, no? En realitat, el que passa és que la utilització de la immigració com idea d'amenaça a la Unió Europea és l'instrument que utilitza l'extrema dreta, que és la que abans de que es plantegés el debat de la immigració, el darrer debat de la immigració a la Unió Europea des del 2015, ja preconitzava o ja atacava a la Unió Europea perquè atacava el model que representa la Unió Europea de pacte social i estat de benestar. I per tant, ara, fixa't quina paradoxa, la ultradreta utilitza la immigració per dir que amenaça l'estat de benestar, quan l'amenaça per l'estat de benestar de la Unió Europea ve precisament de l'ultradreta i de les forces autoritàries que volen destruir aquest model i reemplaçar-lo per un model de desregulació, de preeminència del mercat sobre la intervenció de l'Estat. És a dir, aquí en el fons el que hi ha és el debat de com volem que sigui Europa i com volem, quin paper volem que tingui l'Estat en el, la governança de la vida pública. I jo crec que no ens hem de despistar d'aquest gran dicotomia. Tot el demés és argumentari, que ve al servei d'aquesta idea d'invasió per justificar doncs, el canvi, en realitat, el canvi de model de la Unió Europea.
3: 10 i 10 minuts, ho deixem aquí. Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva, Marc Font Ribas, moltíssimes gràcies, que tingueu molt bon dia.
6: Igualment.
3: Que vagi bé, que vagi bé l'eclipsi. Ara en tornem a parlar, de l'eclipsi, però abans vindrà el Roger Tugues amb les dades. Fins ara.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
7: Ja. I més per aquestes dates, que falta tampoc pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
12: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Tornen els electrodells del Corte Inglés.
15: Fins al 19 d'agost tens un 15% de descompte addicional en una selecció de grans electrodomèstics d'AEG, Midea, Bosch, Haier i moltes marques més.
14: I fins a un 20% en una selecció de petits electrodomèstics de Rumba, Dream i Remington, Cosori.
15: Fins al 19 d'agost, electrodells al Corte Inglés i Hipercor. Aprofita-ho.
14: Consulta les condicions, les marques i els models que participen al Corte Inglés Ponés.
16: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya...
17: És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
16: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
18: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
16: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
19: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
20: Seria vida i miracles amb el vinil.
19: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
22: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
19: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
23: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
24: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
23: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
19: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
24: L'eclipsi de la teva vida.
23: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Roger Tugues, com estàs? Molt bon dia.
25: Molt bon dia.
3: Amb el Roger Tugues analitzem dades relacionades amb les relacions, amb l'amor, amb el sexe, amb aquesta secció que n'hi hem dit Enamudades, que, per cert, pot trobar a la pàgina web d'aquest mateix nom, enamudades.cat.
25: Sí, allà podran trobar totes les dades que comentem aquí, amb molts filtres, podran filtrar per edat, per sexe, per orientació sexual, per ideologia, tot el que vulguin, i després també trobar els estudis que anem citant cada setmana, una mica per posar-hi també rigor, a banda de les dades, no?
3: Enamudades.cat, allà ho trobareu tot. Roger, fins ara hem parlat de família, d'amistats, de natalitat, sobre com gaudim del sexe. Avui de què parlem?
25: Avui deixarem el plaer una mica de banda.
3: Val.
25: Perquè el sexe i l'amor també ens poden fer patir i s'utilitzen com a excusa també per fer mal. Igual també... a qui estimem. És a dir, hi ha moltes violències sexuals i també hi ha violències per causa de l'orientació sexual o la identitat de gènere, i és un element també que era bastant necessari tractar en aquesta secció.
3: Parlarem de violències sexuals.
25: Correcte.
3: Els mitjans de comunicació, malauradament, vaja, malauradament ho hem de fer, però malauradament perquè passa, informem dels casos d'agressions sexuals, justament els més greus, els de feminicidis més greus, però, com sovint es comenta, és només una part. De fet, és només allò que en diuen la punta de l'iceberg.
25: Clar, efectivament, no es pot esmentar tot, i està molt bé, doncs, que aquest element estigui a l'ordre del dia, però convé també explicar que no deixa de ser això, la punta d'un iceberg, no? Segons enquesta sobre violències sexuals de l'any 2024 a Catalunya, dues de cada tres dones a partir de 15 anys o més a Catalunya han patit algun acte de violència sexual. Dues de cada tres és un percentatge altíssim, no? Per tant, veiem, doncs, que aquesta punta d'iceberg que va molt més enllà del que anem veient al dia a dia. També és veritat, doncs, que espontàniament, quan se li demana a les dones, doncs, si han patit violències sexuals, espontàniament la resposta és molt més baixa. Escassament una de cada 10 diu que sí. Per què? Perquè costen d'identificar, no? Després, quan es dona el llistat sencer de què és una violència sexual, ja puja d'aquest 11% al 67%, no? Perquè majoritàriament, doncs, són violències que no tenen un contacte directe, com el que comentaves, no? De violacions, d'agressions sexuals més dures, però, en canvi, seguiments, comentaris, enviaments d'imatge, doncs, estan a l'ordre del dia. I, de fet, les noies joves ho pateixen més, i una de cada 6 dones ho ha patit l'últim any. Per tant, és una cosa que no és que sigui puntual, sinó que és bastant recurrent.
3: Però deies que quan es pregunta per agressions sexuals, el percentatge és més petit. Per tant, hi ha una violència sexual que les víctimes sovint no perceben com a tal, no?
25: No perceben, no recorden, perquè, clar, efectivament, quan es parla això de violència sexual, es pensa sovint amb els elements que són més greus, no? Doncs això, amb violacions, agressions sexuals, etcètera. I a més, doncs, la majoria, com que no es perceben, tampoc no es denuncien, no? Molts cops es parla allò de l'extrema dreta.
3: Anava a dir això, el mite de les denúncies falses.
25: Correcte.
3: No?
25: I en realitat, el que no és un mite són les denúncies inexistents, perquè, segons aquesta mateixa enquesta, només el 6% dels fets delictius vinculats amb les violències sexuals es denuncien.
3: El 6%?
25: El 6%. I al contrari del que ens podríem pensar, els casos més greus, en els quals sí que hi ha un contacte, és a dir, tocaments, coaccions, violacions o intents de violació, només un 2% es denuncien. Per tant, un de cada 50 casos. Per tant, doncs mira, si hi ha alguna denúncia falsa, que són irrisòries segons totes les dades del Consell General del Poder Judicial, el que sí que és veritat és que n'hi ha moltíssimes més que haurien de ser-hi que no hi són.
3: Per tant, una de cada 50 es denuncia, en el cas de tocaments, de coacció, de violació i intents. Pel que fa a les edats, això, abans parlaves dels més joves, de les noies més joves.
25: A les noies més joves reporten més casos de violència...
3: Denuncien més.
25: No denuncien més. És a dir, en el cas de les enquestes diuen que ho han patit més, però no necessàriament hi ha un grau de denúncia més forta. Però per què? Moltes vegades també se'ls pregunten en aquesta enquesta per què no es denuncia. Molts cops és per vergonya, és per una autoculpa, també, és per dificultats per aportar proves, i perquè, en el fons, pràcticament la meitat d'aquests casos de violències sexuals els cometen la parella o l'exparella. I, per tant, doncs, aquí també se li ajunta un fet de denunciar una persona que estimes o que has estimat, i per això, doncs, segurament moltes vegades la infradenúncia és molt alta.
3: És una realitat que això, que amb aquesta imatge arquetípica de les agressions de nit, al carrer, per part de desconeguts, això es comenta moltes vegades. És a dir, que una agressió sexual no és només la imatge del violador que surt d'un arbust amb un passamuntanyes. Hi ha moltes més coses aquí.
25: Correcte, sí. A més, persones que són molt més properes a la víctima del que podria ser el primer que passa per un carrer fosc, no? I va molt més enllà de l'agressió sexual. Però fins i tot, en el cas de forçar les persones a tenir un tipus de relacions sexuals que no volen tenir, el percentatge també és molt elevat. Això ja no anem en aquesta enquesta, anem a una altra enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, i dues de cada 5 persones a l'estat espanyol, bueno, de fet a Catalunya, aquesta és de Catalunya, dues de cada 5 persones s'ha vist forçada a fer alguna cosa que no volia en una relació sexual. I quan es pregunta, sí, no és que t'hagin forçat, sinó que si t'ha donat la sensació que has forçat algú, és la meitat els que admeten que sí que han tingut la sensació de forçar algú. Per tant, la meitat de la gent, respecte dels que són forçats, admeten que han forçat. Per tant, doncs, ja o no ho admeten o no se n'adonen que estan forçant quan no ho fan. I, evidentment, no ens estranyarà que els percentatges de persones forçades en les dones és molt més alt. Un 25% de dones han estat forçades a fer coses que no volien fer en una relació sexual per un 10% D'homes. De fet, aquest percentatge, com hem comentat abans, és més alt en les dones joves. Un 30% de dones joves diu haver-se sentit o han forçat, diguem, a fer coses que no volien. Però, en canvi, el percentatge de gent que diu que sent que ha forçat algú es manté molt estable amb l'edat. Per tant, què passa? Gent jove força més, però, en canvi, no veu, no se n'adona o no admet que ha forçat algú a fer coses que no volia fer. Per tant, és una xacra que no desapareix, sinó tot el contrari.
3: En fi, fa uns anys això va generar molt debat social, allò del no és no, quan va haver-hi la llei del només sí és sí, per reforçar la idea, va ser un canvi legal que, entre d'altres coses, al marge de les possibles mancances que s'han denunciat a la llei, que la idea era dir, posem negre sobre blanc que cal consentiment explícit. La clau de volta de tot és el consentiment.
25: Sí, i alguns se'n van riure, van dir, ostres, què hem de fer, no? Haurem de firmar un paper,
3: un contracte,
25: sí, aquestes coses, van voler ridiculitzar. Sí. Però després estudis que s'han fet posteriorment, fins i tot diuen que això podria no ser suficient en el sentit doncs, que diversos investigadors en què estan estudiant, sobretot gent jove, han vist que hi ha molta gent que va acceptar tenir sexe o algun tipus de relacions sexuals després d'algun tipus de pressió que en aquell moment no van identificar com a coacció. De fet, una de les idees que encara són molt latents és aquesta idea conforme si tu inicies un tipus de contacte sexual o una trobada sexual amb algú, has d'arribar fins al final i no pots frenar. A Catalunya, la meitat de la població creu que és així. Que si quedes amb algú amb aquest objectiu o en un punt demostres que vols tenir algun tipus de relació sexual amb algú, no pots parar. Has d'anar fins al final. Això, la meitat de la gent a Catalunya encara creu que és així. Més en el cas dels homes, més en el cas de la gent gran, però, alerta, amb els nois de menys de 25 anys, un 40% dels nois de menys de 25 anys ho creu així. Per tant, falta molta educació sexual en aquest sentit.
3: Els nois de menys de 25 anys, dius 4 de cada 10, eh?
25: 4 de cada 10 creuen que si una noia els hi dona peu, diguem-ne, sí. Queden bé ells per tenir amb expectativa aquesta d'algun encontre sexual.
3: La noia no se'n pot empenedir, diguem-ne. No pot canviar d'idea.
25: Però és que fins i tot en la mateixa franja, menys de 25 anys, una de cada 4 noies també ho pensen.
3: Clar, a partir d'aquí, Roger, fins a quin punt està tolerat que s'insisteixi per tenir relacions sexuals, segons les enquestes?
25: Aquí ja faríem un pas enrere, que és el del no és no, és a dir, que si tu et diuen que no hauries d'insistir, doncs un de cada 4 catalans creu que algunes persones necessiten que se'ls insisteixi per tenir relacions sexuals. Un de cada 4. Un altre cop, per sorpresa de ningú, ho creuen més els homes, ho creu més, sobretot, la gent gran, però alerta, perquè en la franja d'edat dels 35 als 44, doncs també un 22% dels homes també ho creuen, el doble que en el cas de les dones. Per tant, també, entre la gent relativament jove, aquesta idea de que s'ha d'insistir perquè hi ha un sexe que vol menys, tenir relacions i, per tant, si insisteixes pots tenir èxit, doncs encara té un nivell d'acceptació bastant alt.
3: Clar, el més fotut és que aquesta insistència, pel que s'ha dit i s'ha comentat en enquestes, no només es dona en espais, diguem-ne, d'oci o de flirteig, sinó a la parella. O sigui, al mig de la parella.
25: Clar, va haver-hi un temps en el qual semblava que en el si de la parella tot era tolerat, no? Sí. Perquè tu
3: hi havies donat tot. No hi havia violacions a la parella.
25: Exacte, perquè al final, si t'estimes algú, doncs al final hi dones el que vol, no? Per sort, aquesta és una idea que cada cop és més minoritària. Hi ha 9 de cada 10 catalans creuen que forçar la parella a tenir sexe quan no vol és violació. 9 de cada 10 està bé, però clar, encara hi ha un de cada 10 que pensa que pot fer el que vulgui amb la seva parella. I, per tant, doncs, si no vol, doncs se la pot forçar directament. Ja no és pressionar, és forçar a tenir relacions sexuals. Això sí que és sobretot en el cas de la gent gran, a partir dels 75 anys, és un 25% de la gent que creu això, que pot fer el que vulgui amb la parella i pot fins i tot forçar-la. No, la gent jove, per sort, és més baix en aquest sentit. I també hi ha diferència ideològica. La gent d'esquerres doncs, hi està més en contra, la gent de dretes doncs, és més tolerant
3: fins a quin punt, idees. Fins a quin punt les idees d'amor romàntic, diguem-ne, allò utòpic, allò que s'ha dit que a vegades és més tòxic que una altra cosa, aquestes idees de l'amor romàntic, aquest ideal, fins a quin punt fa que es tolerin això, determinades actituds violentes en el si de la parella, Roger?
25: Doncs la setmana passada feien broma amb les comèdies romàntiques de Nadal, sí, de Netflix, que estan molt bé, són molt divertides per apagar el cervell un dissabte a la tarda, però s'han de veure de forma crítica, perquè al final tenen un substrat que efectivament va quallant, no? I els diversos estudis que s'han fet en aquest sentit, doncs hi ha una associació, una correlació entre la gent jove que creu en els mites romàntics i després la desigualtat de gènere. És a dir, que aquelles persones que creuen en idees com a mitja taronja, per exemple, després creuen doncs, que poden fer el que vulguin amb la seva parella. I, de fet, a nivell internacional hi ha altres estudis també que vinculen aquestes idees amb violències de gènere, violències sexistes, i, per tant, hauríem d'anar en compte.
3: Encara qualla aquesta idea que tu deies, de la mitja taronja? Això encara es fa?
25: Doncs molt més del que m'esperava. Aquí es va fer una enquesta també recentment on es preguntava a la gent fins a quin punt creia que existeix una mitja taronja, és a dir, una ànima bessona per cada persona. La meitat de la gent encara ho creu.
3: La meitat, eh?
25: De fet, una mica més, un 52%, però vaja, queda allà, no? La meitat dels catalans creuen que hi ha una mitja taronja, una ànima bessona per cadascú, no? A més, és similar aquest percentatge entre homes i dones, no pesa més en un sexe o altre, i a més, és molt estable amb l'edat. Aquí sí que no veiem gaire diferència entre la gent jove i la gent gran, per tant, es manté aquesta idea, aquest mite romàntic, no? No ens sorprendrà tampoc a nivell doncs, que la gent d'esquerres ho creu menys, els no creients en religió ho creuen menys que els catòlics o creients d'altres religions, i tampoc ho creuen els divorciats, que en algun moment ho havien cregut, segurament,
3: però
25: i va haver-hi un moment
3: que ho van deixar de creure.
25: En aquest sentit, per això m'agraden molt grups de música com a Fumiga, tu ja ho saps, no?
3: que
25: ja ens diuen que no hem de ser taronges, hem de ser espremedors i hem d'ajudar l'altra persona a esprema la vida al màxim, no? Sempre. No em faltes...

0: Va bé, una mica de la fúmiga, perquè com que avui el tema és d'Urillo, ja va bé posar-hi una miqueta de... no sé si dir-ne de bon humor, o aquest missatge, que no l'havia sentit, m'agrada molt, No hem de ser taronges, hem de ser espermadors,
1: És preciosa la metàfora.
0: Sensacional, les de la fúmiga.
1: La fúmiga fan un discurs molt bonic, aquest fan cançons romàntiques, diem amor, però sempre des d'aquest amor lliure entre les persones, que no té per què veure amb por i amors i relacions obertes, sinó... Al final ens estimem com a persones lliures.
0: Perquè volen, diguem.
1: Exacte,
0: Avui estem parlant de les violències sexuals, amb el Roger, molt especialment, no cal dir-ho, contra les dones, però no són les úniques que tenen lloc vinculades a les formes d'estimar.
1: Clar, el col·lectiu LGTB, per orientació sexual i identitat de gènere, doncs pateixen també molts tipus de violències, no? De fet, recentment ha aparegut una enquesta en la qual se li pregunta a la gent si ha viscut... s'hi ha vist en primera persona alguns tipus d'aquestes violències i les xifres són bastant aclaparadores. Pel que fa a insults contra el col·lectiu LGTB, un 25% en veu sovint, i un 50% ocasionalment a Catalunya. Per tant, 3 de cada 4 tenen els insults contra el col·lectiu LGTB al seu entorn de forma més o menys habitual. Pel que fa a fins i tot un 37%, és a dir, gairebé 4 de cada 10, han vist com un grup de gent deixava de parlar o aïllava algú perquè formava part del col·lectiu LGTB. I encara més dur, gairebé un 30% ha vist en primera persona amenaces a persones del col·lectiu LGTB. Una de cada 6 persones ha vist cops, és a dir, agressions físiques directament, i un 6% ha vist pallisses.
0: 6%,
1: pallisses,
0: eh?
1: Sí. I, a més, el que segurament és més greu és que en totes aquestes variables la gent jove ho ha vist més. És a dir, en el cas de pallisses, per exemple, un de cada 10 joves ha viscut directament una pallissa a una persona pel fet de ser del col·lectiu LGTB. També és veritat que, per sort, les persones que formen part d'aquest col·lectiu ara ho veuen més que abans, per això segurament abans n'hi havia potser menys casos, però igualment és trist que pel fet aquest, doncs, hi hagi tants casos. Jo personalment no he vist mai una pallissa a ningú per cap motiu.
2: Jo tampoc.
1: Per tant, un de cada 10 joves que hagi vist una pallissa...
2: un de cada 10.
1: Per aquests casos és increïble.
0: En fi, aviam, després de tants anys de matrimoni igualitari, de quan es va legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, també l'adopció per part de parelles del mateix sexe, la pregunta és, sobretot al fil del que deies ara, Roger, si encara hi ha una visió negativa, en general, cap a gais i lesbianes.
1: Que primer de tot hem de dir que a nivell internacional, Catalunya i Espanya són dos territoris en els quals hi ha un suport més gran a estimar lliurement en comparació amb altres països i estats del nostre entorn. I, de fet, els estudis que ho han analitzat apunten que cada cop a tot arreu, pràcticament, hi ha un cert reflux, però han anat millorant també aquesta llibertat i aquest respecte a totes les formes d'estimar. I, tot i això, hi ha un decalatge entre el reconeixement legal d'això, del matrimoni igualitari, d'adopció, etc, i després l'acceptació social. Hi ha un grup de gent, sobretot el més progressista, que sí que assumeix ràpid aquests avenços, però després hi ha tot un sector més retrògrad que li costa força més. De fet, a Catalunya fa poc preguntaven també fins a quin punt l'augment del nombre de joves bisexuals, gais i lesbianes era una cosa positiva o negativa. Això passa, això en parlarem la setmana que ve, no concretament d'aquesta qüestió, però ara, més parlant sobre la visió de si això és positiu o negatiu, clar, jo personalment, si em pregunten això, positiu no ho sé, si al final que la gent sigui el que vulgui, no? El que és positiu és que s'expressin com vulguin. Però, en tot cas, hi ha un 21%, és a dir, una de cada 5 catalans que ho desaprova, que ho troba negatiu que hi hagi més persones de...
0: 25,
1: eh? No, un 21%, un de cada 5. Una de cada 5 persones. I més homes, un altre cop, que dones.
0: Més homes que dones que ho desaproven, eh?
1: Sí. Com en la majoria de dades que estem parlant avui.
0: Sempre en sortim malparats.
1: Correcte.
0: I no m'estranya. La gent jove, que s'ha educat amb un nivell d'alliberament, d'un orgull més públic, diguem-ne, això ho té... Ha canviat, això? Ho tenen més clar?
1: Ja ho dèiem abans, les dades que apuntaven, doncs, que potser no del tot, i efectivament, en aquesta pregunta concreta, si veiem positiu o negatiu que cada cop hi hagi més joves lesbianes, gais i bisexuals, el percentatge de rebuig és bastant estable en totes les franges d'edat, excepte la gent més gran, que té un sentit, però també, un altre cop, entre els joves nois. Yeah. En els joves nois veiem també com puja, no? Ja, entre els menors de 35 anys, ja no és un de cada 5, sinó un de cada 4 veu negatiu que hi hagi més persones, més joves, gais, lesbianes, bisexuals. Amb la ideologia, un altre cop, la gent d'esquerres, evidentment, és molt més progressista en aquest sentit. I en el cas també de la fe, perquè recordem, no?, que l'Església Catòlica, l'homosexualitat, doncs, és pecat,
0: sí,
1: no?
0: Bueno, ha arribat un punt d'una certa tolerància, diguem-ne, però...
1: Home, però jo recordo el papa Francesc, que era progressista, va dir una frase molt avançada, que va dir: no és delicte, només és pecat.
0: Això mateix.
1: Vaja, d'acord.
0: Sí, sí.
1: Per sort, la gent de base, diguem, de l'Església Catòlica és més progressista i només, entre cometes, veu negatiu que hi hagi més gais, lesbianes i bisexuals, un 23%. Per tant,
0: només entre cometes.
1: Només entre cometes, però en tot cas, si preguntéssim al Vaticà, segurament seria
0: Seria més gran, no? I les persones bisexuals?
1: Les persones bisexuals, és molt curiós també, i en aquest sentit em refereixo a estudis internacionals, s'ha vist que tenen una pitjor visió que els gais i les lesbianes. No entenc molt bé per què, i en especial els nois bisexuals, no, més que les noies bisexuals.
0: Curiós.
1: Sí, sí. És un...
0: Estem parlant de visions socials, en aquest cas, de l'homosexualitat, de la bisexualitat, però ara és més habitual que els col·lectius més retrògrads posin el focus en les persones transsexuals, no? Mm-hmm. Quina visió té del col·lectiu trans?
1: Com que les lesbianes, gais i bisexuals cada cop són més acceptades, una mica han ficat el focus en aquest sentit, no? I llavors aquí la mateixa enquesta que abans ja no pregunta a Catalunya fins a quin punt és positiu que n'hi hagi més, sinó simplement pregunta, jo crec, d'una manera més adequada, fins a quin punt és positiva l'acceptació creixent de persones trans i no binàries, que és l'altre element que està bastant vinculat. I en aquest sentit, el percentatge és bastant similar. És a dir, un de cada cinc ho troba negatiu, però en canvi només un 38% ho troba positiu. Aquí jo crec que sí que les persones progressistes haurien de trobar positiu, no que n'hi hagi més o menys, sinó que els que hi són puguin expressar-se amb llibertat. I en canvi només un 38%, per tant escassament 4 de cada 10, troba positiu que això ocorri. Evidentment, un altre cop els homes ho veuen més negatiu que les dones, i un altre cop torna a passar que la gent gran ho veu més negatiu, però també els nois joves també tenen un rebuig. De fet, un terç dels nois joves ho troba negatiu i només un terç dels nois joves ho troba positiu. Per tant, polarització, quan en canvi les noies joves claríssimament ho troben positiu amb un percentatge molt elevat del 66%.
0: I aquest rebuig al col·lectiu LGTBI pot ser també superior a Catalunya del que assenyalen les enquestes? És a dir, hi ha qui té aquest rebuig molt, molt ficat al moll de l'os, però no gosa admetre'l quan li pregunta un enquestador?
1: Aquí la manera que hem trobat de preguntar-ho d'una manera més subtil, no tant com ficar-ho en blocs de preguntes, és, ja no és dir si et sembla bé o malament que existeixi aquesta gent i s'expressi lliurement, sinó que pregunten d'una manera més subtil com et sentiries, o com creus que se sentiria algú del teu entorn proper si el seu fill sortís amb una persona, punts suspensius. Clar, ja és el teu entorn, ja t'estan preguntant a tu directament, però tu no t'has de mullar. I en el cas, pregunten si el fill d'aquesta persona sortís amb una persona gai, lesbiana o bisexual, més o menys el percentatge de rebuig es manté sobre el 20%, per tant, en aquest sentit, no sembla que hi hagi un rebuig ocult. De fet, un 65% diu que se sentiria còmode, però en canvi, si el fill d'aquesta persona propera sortís amb una persona transsexual, el rebuig ja puja fins al 36%.
0: Del 20 al 36,
1: Del 20 al 36. Per tant, ja veiem aquí que, efectivament, hi ha un rebuig ocult a les persones transsexuals, que més enllà del que la gent vulgui admetre, perquè no està ben vist. I, de nou, un altre cop, sorpresa, els homes, i especialment els nois joves, doncs tenen més rebuig encara que les noies o que les persones de mitjana edat.
0: Avui ens hem fixat en la part més intolerant de les dades que tenen a veure amb l'amor i amb estimar-se i amb les relacions. Totes aquestes dades i moltes altres les trobareu a enamudades.cat, on hi ha doncs tots els estudis aquests que ens ha explicat el Roger. Roger, mil gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Tria pernil ibèrica 4,89 i estalvia un 18%. I amb Lidl Plus 250 grams de pop cuit a 7,99 i estalvia un 19%. Lidl, val la pena.
5: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
2: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
6: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
7: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
8: Sí, sí. M'encanta.
6: Una tria musical de categoria.
9: Fixa't com sona Edició Clàssics.
7: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
6: Oh, fixa't com sona.
7: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
6: sí.
7: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya,
10: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
10: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Són 2:15 d'11.

0: Doncs tornem a parlar de l'eclipsi, que aquest dimecres al vespre centrarà les mirades de milers de catalans a les zones on l'ocultació del sol serà total, en una franja que, ja ho hem explicat, va des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre. La Generalitat i els ajuntaments situats a l'anomenada zona fosca ja tenen el desplegament pràcticament a punt per evitar col·lapses, mentre hotels i establiments turístics estan al 100%. Anem a l'Observatori de l'Ebre, on ja tenim la Clara Chavarría. Clara, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Doncs som en aquest recinte inaugurat fa més de 120 anys, justament per poder seguir l'eclipsi que es va viure el 30 d'agost del 1905. Aquí veiem força en renou de preparatius de cara a dimecres, però també per les visites que es fan durant tota la setmana. Entre el públic hi ha força famílies que assisteixen a algunes de les activitats previstes per als més petits, però també preparatius de cara a dimecres perquè l'esdeveniment s'ho val. Ens acompanya el doctor Juan José Curto, investigador del CSIC i responsable de cultura científic de l'Observatori de l'Ebre. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Juan José Curto, no sé si estan gaire acostumats en el seu dia a dia, no sé si és gaire diferent del que s'està vivint aquests últims dies aquí a l'Observatori.
2: Bastant diferent, certament. Nosaltres fem, sobretot, recerca, observació, i també en alguna mesura fem divulgació, però, clar, a una altra escala. Això, esta vegada, és molt gran, molt gran.
1: Comentàvem que hi ha tot d'activitats previstes per aquesta setmana. Què és el que s'ha previst? Què és el que s'ha preparat?
2: Bé, portem quasi un any preparant tot això. Entra dins d'un programa de divulgació molt gran. He de dir que en esta tasca mos ajuda una entitat que es diu Plataforma Vèrtices, que és experta en aquestes coses, i està dins del marc del projecte Catalunya Mira el Cel, que promou la mateixa Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat. Per tant, estem ben arropats en aquest sentit i, clar, ens hem llançat a fer pues, tota una setmana d'activitats matí, tarda i nit, i hi haurà molts de grups de, pues, ja dic, de tot tipus de gent aficionada a l'astronomia, òbviament, però també del públic en general, que simplement té curiositat, coses per a petits, per a més grans, fem un munt de coses, xerrades, tallers, observacions, en fi, tot el que envolta a lo que és este fenomen de l'eclipse vist des de molts angles, inclús des de la vessant artística.
1: I certament ha tingut bastant bona rebuda, perquè nosaltres ens estàvem esperant abans a l'entrada a l'observatori i hi havia força gent esperant ja la primera visita de les 10, un contacontes, és a dir, s'han preparat moltes coses i s'ha rebut bé.
2: I s'ha rebut molt bé perquè ho hem fet, evidentment tenim unes limitacions d'espai i de personal, però pensem que hi hauran de l'ordre de 1.300 participants i pràcticament de quasi totes les activitats estan totes les entrades exaurides, o sigui, i ja de fa uns dies. Vol dir que sí que hi ha una gran, pues, una gran resposta del públic.
1: Una d'aquestes visites és explicar una mica la història d'aquest recinte, que, com deien, té 120 anys. En Juan José Curto és un expert, és un estudiós d'aquesta història de l'Observatori, i m'agradaria saber, amb les seves pròpies paraules, que ens expliqués com es va viure aquella eclipsi el 1905 per part de la comunitat científica. Altres aparells, no tenien res de res del que tenim ara. Com es va viure aleshores?
2: Bé, ens hem de situar a 121 anys atrás i hi ha que dir que l'Observatori va iniciar la seva diguem, tasca l'any 1904, però van ajornar el que és la inauguració oficial, el 5, per donar-li molt de pes al tema de l'eclipse. Per a preparar l'eclipse, que he dit que era observatori, per tant, se volia observar, s'observava el sol, però en aquest esdeveniment especial van vindre aquí un munt, compto que uns 20 científics d'arreu del món estaven només aquí localitzats a l'observatori, pues, prenent mesures de tot, des de l'electricitat atmosfèrica, la mateixa temperatura, tal, el magnetisme terrestre, òbviament observació del sol en els seus telescopis, també sismologia, també estaven allí tens, en fi, se va fer un escombrat de totes les variables que apreciablement podien tindre alguna repercussió degut a l'eclipse. I sí, vull dir, va haver pues, molt de seguiment científic d'això, i després se va fer tot un informe, hi ha un llibre sencer sobre tot el que es va veure i es va poder medir, mesurar.
1: L'altra vessant és la vessant de la ciutadania. Nosaltres, els mitjans de comunicació, tant les xarxes socials, fa mesos que parlem d'aquest esdeveniment. Tothom que ha volgut s'ho sap tot d'aquest eclipsi que vindrà. Però no sé si aleshores, abans parlàvem amb vostè, no? Doncs que altres, el 1905 les prioritats de les persones eren altres. No hi havia aquesta societat del benestar que tenim ara. Quin interès va generar? Hi va haver interès entre la gent del carrer?
2: Pues sí, perquè, a veure, tampoc no... És com jo, quan un estudia les civilitzacions antigues, a vegades un se n'adona que realment estaven bastant més avançats del que molts pensem. Per exemple, en el tema de comunicacions, no tenien ràdio com ara la tenim, perquè encara no s'havia descobert com a tal tot el tema d'ones, Marconi i tot això, però hi havia diaris, i hi havia diaris que inclús se'n feien al matí i a la tarda, i la gent consumia molt això, perquè havia... Llavors, jo he fet un seguiment de la premsa d'aquell temps i, efectivament, se va preparar l'eclipse, informació per a la ciutadania, i la ciutadania ho va seguir bastant. I el fet és que, com diuen els mateixos diaris, pues se va preparar expedicions de convois de tren que van vindre des de Barcelona carregats de gent només per veure l'eclipse en aquestes terres. De manera que sí, que va haver un bon seguiment i, a més, pues no sé, mesclat en aquesta... El que diríem ara astroturisme, és a dir, poder arribar a un lloc diferent del normal i a més veure coses que no són les habituals, com és un eclipse.
1: José Curto, ho hem de deixar aquí. Sí, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Nosaltres tornarem a ser aquí a l'Observatori de l'Ebre dimecres a la tarda amb diverses connexions durant el programa especial que Catalunya Ràdio prepara per l'eclipsi, però nosaltres per ara ho deixem aquí.
0: Perfecte, Clara, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Adéu, bon dia.
0: Parlem de l'eclipsi a Catalunya Ràdio i una de les conseqüències aquests dies hi havia gent que ens feia la pregunta de dir, estava insistint molt en les conseqüències de l'eclipsi en les persones, diguem-ne, però hi havia gent que ens preguntava i què passa amb els animals, sobretot amb els animals domèstics. I per això hem convidat a la Paula Calvo. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: La Paula Calvo és etòloga, és experta en antrozoologia, és autora del llibre Amor de Gato. Els afecta l'eclipsi, els animalons?
3: Els pot afectar. Hi ha quatre panorames que ens podem trobar. El primer és que els hi sigui totalment indiferent.
0: Això pot ser, això pot
3: això
0: passar.
3: Pot ser, igual que les persones. Sobretot perquè, clar, els nostres animals de companyia conviuen amb molta llum, canvis sobtats, de sobte els hi apagues la llum i es troben en una habitació fosca quan feia un segon tenien llum. Pots trobar-te animals així. Pots trobar-te també canvis que portin cap a conductes nocturnes, perquè, clar, de sobte es fa de nit. I ells tenen un ritme circadià que va marcat per la llum del dia. I de sobte, per ells, es fa de nit. Què suposa? Suposa que poden adoptar el... Ah, doncs em toca anar-me'n a l'habitació que és de dormir, em toca com a gat amagar-me'n el raconet que em poso a dormir, i aquí el que hauríem de fer és no interferir. Però sí que tenim dues altres possibilitats, que sobretot aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, com petards...
0: Sant Joan...
3: Sí, i de més...
0: És a dir, els animals que ja sabem que amb aquestes coses són una mica sensibles...
3: És molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, reaccions de pànic, fins i tot reaccions... que en podem dir aberrants, de fer conductes de començar a córrer per la casa perquè no entenen què passa i no saben com gestionar-ho. I aquí és on hem de plantejar-nos, sobretot si sabem que tenim un animaló amb aquestes tendències, perquè és més sensible, que prenguem precaucions. Jo la prendria en tot cas, perquè, clar, com bé sabem, fa 120 anys que no s'ha viscut això i no sabem com pot reaccionar el nostre animaló. Sí que hem de tenir en compte que per ells és una situació molt semblant a la prèvia a una gran tempesta. Es fa fosc de sobte al cel. I aquí, sobretot els animals que tenen aquesta por a les tempestes, tenir-ho molt en compte.
0: Llavors, aquestes precaucions, quines serien?
3: Estaria molt bé baixar persianes, abans, una horeta abans, començar a preparar l'entorn. Baixar persianes, posar música tranquil·la, hi ha música fins i tot especialitzada per calmar gossos i gats a qualsevol xarxa social en trobes. No diré noms, però busques música especialitzada per calmar un gat o per calmar un gos, i vinga. I després també intentar estar amb ells. Jo sé que és molt sucós dir és que vull veure l'eclipsi, és que vull estar en grup, és que... però aquests animalons el darrer que necessiten és més estrès, més estímuls, tenir acumulació de gent a casa, sobretot ni se'ns acudeixi. Ah, és que hi ha un grup de gent que hem quedat al parc, m'enduc el gos. No.
0: No, eh?
3: No. El que necessiten és més aviat calma, perquè a més a més no sabem com pot reaccionar el nostre gos amb un canvi tan estrany que no ha viscut mai ell, ni tan sols nosaltres. I també l'excitació que noten de les persones. Ells viuen el contagi emocional, que en diem, i això també es queda demostrat científicament. I trobar-se amb un grup de persones totes alterades, això també l'alterarà. Per tant, a casa, tranquils, música, baixar persianes, que comenci a ser una horeta abans, hi ha una estona de relax.
0: Per tant, dèiem que hi havia diverses possibles reaccions. Una, que els hi sigui igual, diguem-ne, que agafin actituds nocturnes. Tercera, que els estressi, i ens en falta una quarta, no?
3: Sí, la quarta és, o sigui, que els estressi i es posin en la situació d'angoixa habitual, i la quarta seria conductes aberrants que no hem fet mai.
0: Ah,
3: de sobte, començar a córrer, a pujar, a bordar molt, a ploriquejar, a llepar-se compulsivament, perquè no sap com gestionar aquest canvi.
0: El que passa és que els gats ho fan, això, una mica. Els gats, que sempre s'ha dit que són animals nocturns, ho fan allò de tot d'un estar molt calmats i tot d'una...
3: Sí.
0: Clum, clum, clum, clum, comencen a córrer d'una banda a l'altra i penses,
3: és...
0: ui, què t'ha agafat ara?
3: Això és els zoomies que en diem, i també en el cas dels gossos i en el cas dels gats, perquè tenen un excés d'activitat. I què passa en el cas dels gats? Especialment quan cau el dia, és el moment en el que això els passa.
0: Clar,
3: llavors,
0: per això anava a dir, sí.
3: De sobte començaran igual a fer aquestes corregudes per casa i a tornar-se bojos, sense entendre per què canvia el ritme tan ràpidament en confrontació amb el dia anterior i amb tot el mes anterior.
0: Si te'ls trobes que fan això, aquestes conductes aberrants, com deies, què fem?
3: Els deixem fer? El primer és deixar-los fer.
0: Deixem fer.
3: Deixar-los fer. Si veiem que constitueix un perill per ells, perquè dius, ostres, està començant, imaginem-nos, a gratar una porta i es pot acabar fent mal o destrossant la porta, obrim la porta. O sigui, es tracta de no posar-los obstacles i també, si opten, per exemple, per m'amago sota el llit, m'amago al lavabo, perquè clar, és el lloc més normalment que no té llum natural i de més, deixem-los fer. Deixem que gestionin com ells vulguin. I torno a repetir, nosaltres som la seva referència, som el seu punt de seguretat, estar a casa i mostrar calma ajuda moltíssim.
0: Per tant, evitar aquestes situacions més potencials d'estrès, això que deies, doncs, vaig amb uns amics de l'eclipsi, portaré el gosset. En principi no, eh?
3: Això no.
0: Hi ha diferències entre les espècies, entre, per exemple, gats i gossos, que són els animals domèstics més habitual, de com s'agafen fets així?
3: Sí, aviam. Primer hem d'entendre que hi ha diferències individuals. Igual que les persones, hi ha diferències d'animals més sensibles i animals menys sensibles a això.
0: Això, en principi, ja s'ho ha de conèixer cadascú, diguem-ne.
3: Sí, una mica. Però torno a que això és un fenomen excepcional
0: mai
3: has vist, tu tampoc, una cosa així, i aviam com reacciona el teu animaló. Per tant, millor ser-hi. I sí, evidentment hi ha són dues espècies que adquireixen estratègies diferents en situacions d'estrès, de por, d'angoixa, i els gats tendeixen a buscar un espai per amagar-se, i els gossos, en general, tendeixen a buscar aquella persona o persones amb qui se senten segurs.
0: Interessant, això.
3: Sí, pots trobar que el teu gos està enganxat a tu i deixa'l. No cal dir-li res, cal intentar gestionar una emoció, sinó estar allà donant-li seguretat, i si vol estar enganxat als teus peus, doncs... O aquella és la nit que, si mai dorm amb tu, aquell dia deixa'l dormir amb tu, perquè ho necessita. I en el cas del gat, si s'amaga en el forat més estrany de la casa, sota el sofà, dins del sofà, en un armari que mai s'havia amagat, deixem-lo. Perquè ell ha decidit que aquell és el lloc més segur per poder gestionar les seves pors.
0: I les prevencions que dèiem de baixar persianes, la música, això sí que funciona igual.
3: Això funciona igual. També funciona utilitzar feromones. Tenim feromones que són aquestes hormones volàtils que avui en dia estan sintetitzades i que es poden posar en, com si fos un difusor d'un ambientador i posar-ho ja al principi del dia. N'hi ha per gos i n'hi ha per gat, i això també ajudarà que estiguin més calmats. Sí, tenim un animaló que sabem que ho passa fatal amb, diguem, situacions excepcionals. Aquí sí que ens podem plantejar medicació, però sí que convé provar-la abans i clar, estem a 3 dies.
0: Amb el tant,
3: avui toquen al veterinari i comprovar o si ja sabem que hi ha alguna medicació que li ha funcionat bé en aquestes situacions i que ja està comprovada, tenir-la a mà. Mm. Ah, i una cosa, sobretot amb els gossos. Jo sé que en aquesta època tendim a treure el gos més tard perquè hi ha llum fins tard, perquè fa molta calor, fins i tot a les 7 de la tarda, no? Però sabent que a les 7 i escaig començarà a haver-hi aquests canvis, el dia 12 sí que és un dia per avançar l'horari de passeig.
0: O sigui, demà, treure-la a passejar abans del que fem normalment aquests dies, eh?
3: Sí, sí. Bueno, demà no. El dia del...
0: El dia de l'eclipsi. Ah, mentre és el dia abans, perdó.
3: No, el dia de l'eclipsi.
0: Val.
3: Perquè, clar, que no ens trobem just que estem passejant, comença a tapar-se la llum
0: val.
3: I el gos no entén res i apreta a córrer o es posa molt nerviós i que sigui difícil de gestionar. Llavors, com que tornem a que és una situació desconeguda totalment el que passarà amb els nostres animalons, és important poder prendre precaucions i dir, doncs mira, el trauré mitja horeta abans de que comenci l'eclipsi o una hora abans, encara que faci una mica més de calor, però m'asseguro que ja té el seu passeig i tot fet.
0: Ah, parlant justament de situacions desconegudes, volíem saludar ara mateix l'Àngel García Rojo. Ell és director de documentals de natura i encapçala un projecte que es diu Trieclipse. Àngel, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Aquesta iniciativa busca estudiar els comportaments dels animals durant la foscor i es diu Trieclipse perquè en 3 anys hi haurà 3 eclipses que afectaran la península Ibèrica i mirareu de filmar-ho, de filmar com reaccionen els animals.
4: Sí, és un projecte en el qual intentaremos filmar la reacció de los animales durante los eclipses, empezando con el del miércoles, que es el 12 de agosto, a les 8:30 de la tarda.
0: I llavors, quin tipus d'animals filmareu? Quin tipus d'animals us centrareu?
4: Bueno, hay de todo. Hay animales como, bueno, los principales son las aves y los insectos, los que pueden tener más reacción, pero también en el proyecto tenemos incluso cámaras, gente que va a ir a hacer filmaciones debajo del agua, tenemos también gente que va a ir a ver lobos, osos, también caballos, hay fauna de granja, hay un poco de todo, es una mezcla, pero yo creo que las principales reacciones vendrán posiblemente del grupo de las aves y de los insectos.
0: Sí, perquè en principi una de les coses que es diuen, o una de les hipòtesis, és que els ocells, justament les aus, tendeixen a callar, a no emetre cap soroll.
4: Sí, bueno, las reacciones son muy parecidas al anochecer. Al hacerse el sol oscuro, pues va a ser una reacción muy parecida, que los animales entran en el ciclo del anochecer y cuando el sol empieza a abrirse o la luna empieza a apartarse otra vez del centro del sol, pues vuelve a amanecer. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay reportes de animales pues que utilizan el sol para orientarse y eso les va a afectar de una manera distinta. Y otros que van a entender lo que suceda. Aunque este primer eclipse va a ser bastante flojo para el comportamiento animal, posiblemente, puesto que es justo una hora antes del anochecer, pues también puede influenciar o no. En cualquier caso, el proyecto trata de los 3 eclipses, así que esto es el primer experimento de 3 que va a haber.
0: Aquest és el primer, l'altre és el 2027, l'altre és el 2028, per tant, trigarem una mica a veure aquesta experiència del trieclipse, no?
4: Sí.
0: Dic que el trigarem, és a dir, s'ha de completar els eclipsis, per tant, és un projecte que trigarem a veure, que el veurem quan acabi el tercer eclipse, que és el 2028, no?
4: Exacto, en el 2029, el 26 de enero, tenemos el último eclipse, que será el eclipse anular, y ese será el punto final de este proyecto en el cual se hará un documental para el canal de YouTube de UDENA, Unidad de Naturaleza, y si pones Trieclipse, ahí sale un canal de YouTube en el cual mostraremos los resultados.
0: Ángel, moltíssimes gràcies, moltes ganes de veure'l, una abraçada forta.
4: Gràcies a ti. Hasta luego.
0: És tremendo, eh, això de com reaccionen els animals, és a dir, aquests que opten pel silenci i tot això.
3: Clar, el que ells es mouen per ritme circadià, sí, sí. I llavors els hi se'ls hi trastoca tot.
0: Però això deu estar bastant estudiat, no? O no?
3: No gaire.
0: No gaire?
3: No gaire. No gaire. Perquè és difícil. Yeah. Primer, que la gent, en el cas dels animals de companyia, prengui consciència. I és una de les coses que vull fer, gravar tot el que fan els meus animalons. I així tinc avisat a tot l'entorn. I a la natura, a nivell de fauna silvestre, és que és complicat.
0: Clar. Perquè, i car.
3: I car. Complicat perquè requereix molts recursos, com ella ha dit, gent que es posarà

0: Unió Europea. Són declaracions en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
0: El eurodiputat Amanda també ha explicat que l'actuació del govern espanyol també ha imposat controls fronterers als viatgers procedents del territori italià després de l'executiu de Giorgia Meloni anunciés que mantindria com a mínim fins al 15 d'agost i els ha defensat, diu, aquests controls a Espanya. Segons l'eurodiputat del PSC, l'actuació del govern de Pedro Sánchez respon a la lògica de la reciprocitat. Més notícies, Marta Prat.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'uns trets a l'aire que es van disparar ahir al vespre a l'Hospitalet de Llobregat i que no van causar cap víctima. Segons fonts policials, els fets van passar després d'una discussió entre un home i una dona. Diversos testimonis van alertar al telèfon d'emergències 112 quan van sentir els trets. Al lloc dels fets, els agents van localitzar mitja dotzena de beines.
0: Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de l'autopista AP7. La majoria són gossos, cadells, que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret, bon dia.
3: Bon dia. La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona és qui persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals. Es tracta de bandes que els porten habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'estat espanyol i són cadells. El cap d'aquesta unitat és Toni Martín i remarca que els animals moltes vegades arriben i són criats sense garanties sanitàries.
4: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals, garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica i resulta que en aquest control aquell nucli no el té.
3: Bàsicament, el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: I avui es comença a collir la varietat de pera amb més producció a Catalunya, la Conference, que també és la més sensible a la calor. Se'n colliran menys i seran més petites. La part positiva pels pagesos és que els preus són bons. Lleida, Estela Busoms.
5: Bon dia. Segons els càlculs d'Unió de Pagesos, més de la meitat de les finques tindran pèrdues de collita importants que poden oscil·lar entre el 40 i el 80% amb fruits més petits del que és habitual. Tot plegat per una combinació de falta de pluges, poca humitat i molts dies de temperatures extremes. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
6: L'arbre està amb un estrès que no és un estrès hídric, és un estrès de calor. Llavors aquest arbre està paralitzat. Nosaltres contem que s'ha perdut de 5 a 8 mil·límetres de calibre amb aquesta varietat de pera.
5: Els camps que en tenen fins i tot han engegat els aspersors dels sistemes antigelades per humitejar les plantacions. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: El festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i al Priorat, on s'han programat concerts. El festival acosta propostes d'estil musicals molt diversos a diferents localitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
7: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat d'estils diversos en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaera és el director dels Serveis Territorials de Cultura.
8: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
7: Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Els esports, Ernest Macià.
9: El Barça enceta la setmana del seu debut a la Lliga sense haver tancat encara dues de les possibles incorporacions. El club blaugrà ha continuat negociant amb el City per Rodri, mentre que aquest matí Julián Álvarez s'incorpora als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. Els matalassers continuen sense voler negociar el fet que marxi el Barça. A segona, ahir el Sabadell va guanyar l'últim amistós de pretemporada. Els arlequinats es van imposar a l'Olot per 0-3 i l'Europa va guanyar la final del torneig històric després de superar per 5-2 el Badalona. Aquest matí ha començat el campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Anglaterra. Hi ha 19 catalans. Els que surten amb més opcions són Jael Sacurabastué i Sara Gallego. Aquest matí Jaime Guerra disputarà la classificació dels salts de llargada. També han començat els campionats d'Europa de natació. Recordem que la setmana passada es va fer la sincronitzada, l'artística, i que enguany avui comença la natació en línia. 8 catalans. Aquest matí Nil Cadavall és a punt de disputar les eliminatòries del 100 braça i Noa Campabadal als 200 relleus lliures, i en Florencio la mateixa prova en categoria masculina. masculina. Aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip corre l'any que ve. La d'Espluga es va acabar ahir al Tour de França en cinquena posició. I a l'Indicar, victòria de l'ex-Palou, el català, en el Gran Premi de Portland, als Estats Units. Palou

0: o va aconseguir la sisena victòria de la temporada.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Gràcies, Ramon. Com estàs? Bon dia.
1: Què tal?
0: Avui has triat tu una altra vegada la teva sintonia d'entrada per falta de confiança
1: en
0: la direcció del programa.
1: En aquesta obsessió per demostrar que tinc més bon, més bon gust musical que tu.
0: Bueno, escolta'm.
1: I aquí, això, saps que això és en directe?
0: Aquesta cançó tal qual,
1: és
0: eh?
1: És en directe, tal
0: a
1: qual.
0: A veure, puja. No, sona molt bé, eh?
1: Sona molt bé. Són Thievery Corporation, que són un grup que s'ha posat molt de moda als 90, i són una hòstia. Són que van canviant contínuament de formació, excepte els dos fundadors, i són un disc jockey, no?
0: Sí.
1: Pinxant bases i tal, i després doncs, un baixista, un bateria, un guitarra, com una banda més tradicional, però tocant molt això, un pop electrònic, molt gustós, el que van, en un moment, es denominar world music, no? Que
0: era, sí, és veritat.
1: Aquesta barreja de gèneres de tot arreu, i a mi m'encanten, són boníssims.
0: Thievery Corporation, amb això comencem la setmana de, amb la teràpia que fem amb el Toni García Ramon.
1: Correcte.
0: Per cert, vaig anar a veure l'Odissea, ja.
1: I què?
0: A mi m'agrada.
1: Tinc raó, veritat?
0: Sí.
1: Va, com sempre, jo... has de dir.
0: Que sí, com sempre.
1: Com sempre.
0: Jo
1: vas veure Millennium, ja?
0: No l'he vist encara. És que ja t'ho vaig dir, perquè surt a Prime... Mira, t'ho mentet.
1: Surt ja a Prime... Ja sé que surt pagant.
0: Però surt una subscripció o alguna cosa així.
1: Freddy.
0: Es paga, no?
1: Tu aquí ja, vas comprometre a veure-la?
0: Sí, és veritat.
1: No, és que val 5 euros. Sí, no m'expliquis a teva.
0: No
1: tu vas comprometre't a una cosa
0: cert,
1: amb els oients sí, catalans
0: cert.
1: I catalanes. Estaven esperant avui, amb candeletes, que expliquessis el teu opinió de la pel·lícula i tu, ui,
0: no ho faré,
1: és
0: ho faré.
1: Que valia 5 euros.
0: Amb aquest to, més o més.
1: Jo no tenia 5 euros, no?
0: No, però vaig veure que hi havia una subscripció i sense dir que la trobo en algun altre lloc, però la miraré. Però ara no puc dir res perquè no l'he vista. Però l'Odissea a mi m'agrada. És a dir, quan dic que tens raó, jo vaig comprar bastant la comparació teva amb Jason i los Argonautes.
1: Sí, si arriba a fer els especials al desaparegut Ray Harryhausen.
0: Home, mita.
1: Hauria estat una pel·lícula, i de fet, hi ha un moment amb el Cíclop.
0: Sí.
1: El Cíclop, no sé com es diu en català.
0: Cíclop. Cíclop, sí.
1: El Cíclop.
0: Crec que Cíclop, crec, sí. Ah, no sé si és U.
1: Jo diria que és Cíclop. Amb,
0: pot ser que
1: amb bo,
0: Cíclop, però, pot ser que sigui Cíclop, sí.
1: Ja són efectes pràctics.
0: Ah, sí, també, eh? És a dir, són maquetes i tot això.
1: El que fan, o sigui, era un bitxo grandíssim,
0: sí.
1: No? Manegat.
0: Cíclop, em diu el Nil. Cíclop.
1: Cíclop, tinc raó, com sempre, una altra vegada.
0: Però, aviam, t'has dit Cíclop. És Cíclop.
1: Cíclop.
0: Cíclop.
1: Sí, per això he preguntat, però en bo segur. I tu ja és Cíclop. Has dit Cíclop, que és com un Cíclop raro.
0: Jo no defensaré.
1: És com el Cíclop, és un Cíclop que té dos ulls.
0: Cíclop.
1: I que no entenc per què li diuen...
0: El Cíclop, va.
1: D'acord, doncs jo crec que els efectes especials pràctics fins i tot formen part d'aquesta manera d'entendre aquest món no mitològic i tal, i a mi em sembla una pel·li... Em sembla una pel·li d'aventures.
0: Sí, sí, sí.
1: Després tu pots fer les metàfores que vulguis, i és veritat que cap al final té aquest intent de transcendència que a mi... M'és bastant igual, no s'ha acabat l'edat del bronze i tal, que dius... Mira, tu quan estava acabat l'edat del bronze?
0: Això també ho vaig pensar,
1: clar.
0: Sí.
1: O sigui, no tenies tu idea, ni segurament no sabies ni aquella època...
0: Vaig pensar el mateix, és com si algú digués ui, s'ha acabat l'edat mitjana. Què saps
1: no.
0: Si s'ha acabat l'edat mitjana?
1: O quan estàs amunt a tirar la primera bomba atòmica, dius, estic a punt d'acabar amb l'ordre mundial, no?
0: Exacte.
1: Instaurar una ordre que es basarà en la dissuasió nuclear. A veure,
0: no ho saps,
1: Oppenheimer, calma't.
0: Exacte.
1: Llavors, això em va molestar una miqueta, perquè entenc per què ho fa, no? Això de resseguir i subratllar la metàfora, però a mi no em cal.
0: Clar.
1: Però la pel·li em sembla collonuda.
0: L'Odissea, la recomanem. Aviam, amb el Toni García Ramon aquest estiu el que fem és cada setmana parlem de pel·lícules per combatre alguna turbulència. Avui, per combatre...
1: La tristor.
0: La tristor.
1: Tristor, que és una de les pitjors sensacions que pot tenir una persona, que pot venir per mil coses diferents. I... He triat quatre pel·lícules molt diferents avui.
0: Molt bé.
1: He marxat fins i tot una miqueta del cinema anglosaxó. He posat una pel·li en blanc i negre, una d'espanyola, un musical i una comèdia amb quatre dones que són autèntiques reines de l'humor.
0: Caram.
1: Sí, avui vaig molt fort, per dir. Perquè la tristor s'ha de combatre amb molta força.
0: Sí.
1: D'acord? No dic que això us la tregui, eh?
0: Però...
1: I ara que ajuda.
0: Una estoneta.
1: Ajudarà una estoneta.
0: Una estoneta.
1: I comencem forts, eh?
0: Comencem forts. Doncs comencem.

0: Karaoke,
1: eh? El que no se li ha posat la pell de gallina ara mateix escoltant la ràdio és que està mort.
0: Els Blues Brothers, la pel·lícula. Granujas a todo ritmo.
1: Com es deia aquí.
0: Sí, amb aquelles traduccions de títols una mica
1: estranyes. Una de les meves pel·lis favorites a tots els temps.
0: Sí,
1: sí, eh? Sens dubte, sí. Perquè sortia John Belushi, que és el meu actor favorit de tots els temps.
0: Què dius? No ho sabia.
1: Soc mega
0: per què?
1: Fan de John Belushi.
0: Per què ets el teu actor?
1: Hòstia, perquè és, perquè té, primer perquè semblava una mica a mi.
0: Anava a dir, té un aire, eh? Teniu un aire, eh?
1: Algú mai, quan es treu les ulleres, sí. Diu, hòstia, també us assembleu.
0: Sí, té un, teniu un aire.
1: Segon, perquè era el millor còmic que jo he vist a la meva vida. Sí. O sigui, el samurai que feia el Saturday Night Live.
0: El Saturday Night Live, sí.
1: No?
0: Que l'he vist.
1: Tots aquests personatges, el personatge d'aviador borratxo de 1941, de Steven Spielberg, el de Mis Locos Vecinos... Hòstia, era un tio amb una capacitat per transformar-se en altres personatges, jo crec que aquesta mateixa creativitat desbordada és el que finalment va fer que morís, no?
0: Perquè sí, era un tio... perquè, a més, era algú complicadet, no? Es veu...
1: Sí, vivia la vida molt fortament. Sí. De fet, crec que és a Granujas a todo ritmo que hi ha un moment... No sé si era aquesta o Desmadre l'americana, que hi ha un moment que desapareix el rodatge.
0: Ah, sí, eh?
1: I el troben al cap de dos dies dormint al sofà d'un veí. Diu, me l'he trobat dormint a la porta i diu, l'he convidat a que entres perquè he vist que era bona persona. I el tio estava allà, s'havia agafat una taja tremendíssima
0: yeah.
1: I s'havia anat a dormir a la porta d'un veí.
0: De fet, la pel·lícula aquella que van fer sobre el Saturday Night Live, aquella que es deia Saturn, no, sí, es deia sí, o SNL
1: sí,
0: directament,
1: sí, SNL.
0: Hi ha l'actor que fa d'ell i ja el fa com una mica algú...
1: Era un tio complicat.
0: Algú...
1: Aquesta pel·lícula és meravellosa
0: sí.
1: Perquè bàsicament el que fa és d'un guió que no existeix, perquè és explicar la història de dos germans, no? Que un d'ells surt de la presó, van a veure la monja que els va criar, no? Perquè van criar un orfenat, i els diuen que algú vol comprar l'orfenat i tirar-lo al terra si no es paguen 5.000 dòlars immediatament. Llavors els tios han d'aconseguir els 5.000 dòlars, no? I la primera intenció dels dos és fer una cosa criminal fins que van a una església on hi ha James Brown, de cap allà, i tenen una revelació, no? I la famosa frase... We're on a mission from God, no?
0: Sí.
1: Estem en una missió divina.
0: Estem en una missió de Déu, sí.
1: I és una pel·li meravellosa.
0: A més, amb cameos, vaja, cameos. No, actuacions, veure, actuacions.
1: Surt Ray Charles, surt John Lee Hooker, surt Aretha Franklin, surt Cap Calloway, surt la pròpia Steven Spielberg,
0: sí.
1: Surt Frank Goth, surten tots.
0: A més, és en aquesta el Ray Charles que fa veure com si no fos invident, diguem-ne, no? Perquè hi ha un moment que el dispara, no?
1: Fa d'invident.
0: Però hi ha un moment que el dispara, no?
1: Sí, però aquí està la gràcia, que dispara un nen que li vol robar una guitarra sent invident.
0: Val.
1: Aquest és el gag. Una pel·li divertidíssima, amb una música fabulosa, i que la veus i et poses de molt bon humor. Hi ha l'escena aquella mítica, que estan els tios intentant travessar un pont i uns nazis desfilant.
0: Sí, és que a més anava a dir, hi ha nazis pel mig.
1: Intenten atropellar-los, no? Sí. I a l'altre diu, I hate Illinois nazis. Una de les millors frases de la història del cinema, amics meus.
0: John
1: si
0: Belushi
1: mal dia...
0: i Dan Aykroyd, eh? El que després va fer Cazafantasmes.
1: Dan Aykroyd estava aquestes... molt prim.
0: Estava molt primet, sí, sí.
1: I feien un joc aquí molt divertit. I la intrahistòria d'això és molt divertida perquè un dia John Belushi diu, Dan, hem de fer una banda de blues. I l'altre diu, però què saps tu de blues? Diu, res, però investigaré. I s'inventen la banda aquesta...
0: A Saturday Night Live, no? És a dir, sí, comencen sí. Allà. És a dir, és una mena de banda, els
1: correcte.
0: Personatges...
1: Sí, sí. Si busqueu a YouTube la versió que fan d'I'm Coming de Sam and Dave,
0: sí.
1: És espectacular. Espectacular, que és una de les primeres que van fer com a Blues Brothers. I van tenir tant d'èxit que van fer aquesta pel·lícula, que va ser un èxit bestial.
0: Dirigit... Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, molt gran. Dirigida per Joel Landis. I, en fi, a mi em sembla una obra mestra, m'ho passo pipa cada vegada que la veig. La vaig anar a veure 5 vegades seguides al cine.
0: Ah, sí, eh?
1: Tant que la 5a vegada el senyor de taquilla em va dir, va, passa, idiota, passa.
0: Passa i no em pipis.
1: Que ja està bé, que els teus pares ja van estar contents.
0: Sí. La seqüela ja més fluixeta, no? Aquella seqüela que van
1: no
0: fer
1: sé,
0: amb el...
1: No sé de quina seqüela em parles.
0: Sí, no, van fer una seqüela.
1: No em consta cap
0: seqüela. Que es deia Blues Brothers 2000,
1: no,
0: amb el John Goodman.
1: A mi no...
0: No la vas ni veure?
1: Aquell any devia estar tancat a casa i no m'arriben notícies. S'havia tallat l'internet. No sé de què parles.
0: Els Blues Brothers de... O aquí, com es va titular, Granujas a todo el ritmo. Granujas a todo el ritmo. La primera recomanació per combatre la tristesa. Anem a la segona.

0: Aviam, aquesta cançó dels Wilson Phillips, que té un paper fonamental en la segona de les teves recomanacions.
1: Per mi, una de les comèdies més brillants de la història moderna del cinema. Magnífica, magnífica. La boda de mi mejor amiga, amb la Kirsten Wiig de guionista. Hey.
0: Bridesmaids, en anglès, no?
1: Exactament, amb la Melissa McCarthy, la Maya Rudolph, la Rose Byrne i la mateixa Kirsten Wiig, donant-ho tot. Hi ha una escena escatològica que és, per mi, de lo millor que s'ha fet mai en comèdia.
0: Sí.
1: Absolutament espectacular. El tros de drama també està molt ben buscat. I és una pel·li, en sèrio, de partir-te el cul tota l'estona.
0: Sí.
1: I a més, una pel·li íntegrament femenina, excepte que és curiós el director, que és el Poi Feig. A mi em sembla una obra mestra.
0: És molt divertida. Jo la vaig veure
1: tard. És molt divertida l'escena de la Kristen Wiig borratxa a l'avió.
0: Sí.
1: Intentant colar-se a business.
0: Sí.
1: És veritat, és meravellosa tota l'escena de la... No sé si van a Atlantic City, perquè sembla un confong.
0: Sí.
1: Que van a Atlantic City, no a Las Vegas. No recordo. Però, hòstia, jo m'ho vaig passar.
0: Però, a més, jo la vaig veure tard i la vaig veure una mica arran de tot el hype que hi havia al voltant, sí. Tothom la deixava molt bé. Dic, vinga, doncs la mirarem darrere,
1: què tal. La taquilla, que és una cosa estranya, aquest tipus de...
0: Vaig passar tan bé. Però jo anava una mica condicionat pel títol, en el que està, el traduït. Això de la boda i mejor amiga, rematia aquella de la Julia Roberts i tot això.
1: A mi, Dames d'Honor, em feia també molta por.
0: Ja, yeah.
1: Saps? No està malament la boda de mejor amiga,
0: no,
1: perquè
0: t'ho creus?
1: Dames d'Honor sona...
0: Que és el títol literal.
1: Dames d'Honor sona la pel·lícula pagada per l'Opus.
0: Ja.
1: Dames d'Honor.
0: Sí, d'Honor. Amb T final.
1: Dames d'Honor.
0: Però la vaig veure, em va agradar molt. És molt divertida.
1: És molt divertida.
0: I a més, és que és el que dius tu, eh? Totes les que surten estan totes espectaculars. És que jo som molt fan de la Kristen Wiig, eh? I trobo que és de
1: Kristen
0: les...
1: Kristen Wiig és una tia brillantíssima, és que també surt de la cantera del Saturday Night Live.
0: Saturday Night Live.
1: Precisament ara que parlàvem, que és la gran cantera de la comèdia nord-americana moderna, i anglosaxona també, es podria dir global.
0: Sí.
1: És a dir, allà han sortit tots.
0: Tots,
1: pràcticament tots.
0: Tots
1: han sortit.
0: No, no,
1: el Chevy Chase, el Will Ferrell,
0: l'Eddie Murphy,
1: l'Adam Sandler, una pila.
0: És que quan fas la llista, quan van fer l'aniversari dels 50 anys, és al·lucinant, eh? És un greatest hits de la comèdia.
1: Però és una pel·lícula molt recomanable si esteu tristots, La boda de mejor amiga.
0: Sí, La boda de mejor amiga, la segona recomanació per combatre la tristor del Toni García Ramón, i seguim amb una obra mestra.

0: Ei! Ei! Bueno, escolta, això ja és... Vull dir, molt a favor de les teves dues tries fins ara, però aquesta ja és majúscula, eh?
1: Sí, aquesta és...
0: Perquè
1: sí,
0: Billy Wilder...
1: Si aquesta no et cura la tristor...
0: Exacte. Billy ja. Wilder és allò, com allò del Fernando Trueba, m'agradaria creure en Déu, però només crec en Billy Wilder. Wilder.
1: Sí, sí. Aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula sobre un executiu de la Coca-Cola, no?, que està a Berlín, no?, en els anys de la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial, i... Bé, arriba la filla de l'amo de la companyia, no, a Berlín, i l'ha de cuidar, però ella desgraciadament s'enamora d'un comunista.
0: Sí.
1: I ella ha d'intentar arreglar això, perquè l'executiu, no, el jefe de la Coca-Cola, va a Berlín a veure la filla, i ell té com 24 o 48 hores per convertir el comunista en un capitalista.
0: Sí.
1: No? Estem fent spoilers, però la pel·lícula té com 60.
0: I els que farem, perquè tinc ganes de comentar coses amb tu d'aquesta pel·lícula.
1: La pel·lícula té 60 o 70 anys, si no l'heu vist, doncs sí. Ho sento per vosaltres. No,
0: perquè poseu-vos-hi ja, poseu-vos-hi ja.
1: Si m'ho recordo, això és una que sempre explico, que un dia vaig explicar com acabava Romeo i Julieta i tenia un tuit que deia tu podies haver estat liat, no? Explicar al final. Si no l'has vist en 300 anys, doncs veus que t'hi diria, nen.
0: El Titanic, no? Explicar el Titanic. No?
1: Però, bueno, la història és que James Cagney està brillantíssim de tio. McNamara, no?, que és un senyor
0: McNamara.
1: Que parla molt ràpid.
0: Oh, però molt de pressa.
1: Molt ràpid, que té un ajudant alemany que es diu Schlamer.
0: Schlamer.
1: No? Que és sospitosament...
0: Sí. Bueno, és a dir, és el que...
1: Que hi ha un moment que el tio li pregunta a vostè què va fer durant la Segona Guerra Mundial. I diu, jo treballava al metro i no sabíem res del que passava dalt.
0: Sí, exacte.
1: Una de les millors coses que s'han dit mai en diàleg.
0: I a mi hi ha un altre moment que m'agrada molt amb aquest, amb l'Schlamer, quan li diu... Diu que vostè... Això, en aquesta mateixa conversa. Vostè què va fer durant la guerra? No, no, jo... Ah, diu, vostè devia ser dels que odiava l'Adolf. I ell diu, Adolf qui? M'he trobat que és... Adolf who?
1: No, no, és una pel·lícula genial. Totes les persones estan genials. Té un final genial.
0: Oh.
1: Hi ha un moment que el tio... O sigui, Billy Wilder tenia un problema molt gran en aquesta pel·lícula, es deia Horst Buchholz,
0: sí.
1: Que era el tio que interpretava el comunista.
0: El comunista.
1: I sí. Que era un senyor que desapareixia als rodatges perquè era un alcohòlic.
0: Ah, sí, eh?
1: Llavors, de tenir molts merders, però hi ha un moment mític quan el tio, doncs, el vesteixen de luxe, no?
0: Sí.
1: I fan... Li compra el títol nobiliari un senyor, que és el senyor Pifor III, no sé què. No, i diu, comptant el trajo, el títol nobiliari, no sé què, diu, ja em deus 300.000 dòlars, no? I diu l'altre, fa 25 minuts que sóc capitalista i ja et dec 300.000
0: dòlars. 300.000 dòlars. És sensacional.
1: Una pel·lícula, de veritat, meravellosa, senzilla, en el sentit de que és una pel·li que pots veure amb els teus fills, o amb els teus nets, o amb la teva dona, o amb els teus fills, o sigui, amb qui vulguis, amb els teus pares, i tu passaràs pipa igualment. Aquesta cançó és la banda sonora de la pel·li, diguem-ne, i és divertidíssima.
0: Està l'Olimp de Billy Wilder, per tu? O he d'estar dalt de tot?
1: Per mi és top 3 de Billy Wilder.
0: Top 3, eh?
1: Sens dubte, sí.
0: Amb quines altres?
1: Testigo de cargo i perdició, probablement. Però és que hi ha molta gent...
0: O sigui, I l'apartament no el poses, eh?
1: No, perquè és que jo no sóc de drama, sempre ho he dit.
0: Pues és una comèdia dramàtica.
1: Una comèdia d'una polla, una comèdia.
0: Estava en horari protegit, eh? Fes el favor.
1: Un tronxo, Freddy.
0: Sí.
1: No és una cosa... Sí. Jo no crec que hi hagi ningú que hagi rigut mai amb l'Apartamento.
0: No,
1: però és una pel·li... Yeah. A mi em deixa rebentat, tio.
0: Sí, és veritat, però
1: sempre.
0: Jo trobo tant... A mi m'agrada tant, l'Apartamento.
1: A mi m'encanta... És que jo sóc superfan de gairebé tot el que he fet. Però, hòstia, l'Apartamento a mi em deprimeix. No passa res, eh? La considero una obra mestra, 5 estrelles, etc. Sí. Història del cinema. Però no està ni el top 10, no està ni el top 5 de Billy Wilder, perquè és que Billy Wilder té un munt de pel·lis que em xiflen.
0: Sí. No, a mi també, em costaria. Jo posaria molt amunt Sunset Boulevard. El Crepúsculo de los Dioses, la primera vegada que la vaig veure...
1: Te quedaran les pel·lis optimistes, a tu?
0: No ho sé. És a dir, m'agrada molt...
1: Digue'm,
0: m'agrada...
1: Una comèdia.
0: No,
1: una
0: però...
1: Una comèdia boníssima.
0: M'agrada que hi hagi molts guinyos sobre el cinema, que sigui una pel·lícula sobre el cinema. I jo, la primera vegada que la vaig veure,
1: Boulevard, al principi?
0: Sí, allò amb morts parlant, no?
1: Amb els peus.
0: Sí.
1: Els peus dels morts on es veia l'etiqueta amb el nom.
0: Sí, tot de cadàvers.
1: Sí. sí, que és una cosa que mai es va fer. Jo crec que és millor. És millor el començament que té ara.
0: La frase aquella de sempre havia volgut tenir una piscina, no?
1: No, és impressionant.
0: Això que ho diu és un mort.
1: És impressionant, i a més, ja es fan spoilers.
0: Bueno,
1: fent spoilers, Freddy.
0: Però aquesta se sap els...
1: Ja has hagut de fer spoilers.
0: Toni, això no és un spoiler, això se sap els 2 minuts de pel·lícula, que és mort.
1: Ja, però és un spoiler, si no l'has vist. Si no l'has vist, un spoiler, encara que sigui els 2 minuts. Bueno, una obra mestra, absoluta.
0: 1, 2, 3, del Billy Wilder.
1: Que crec que està a Filmin.
0: A Filmin.
1: Diria que Bridesmaids està a Netflix...
0: I era fa poquet, sí, no sé si encara hi és.
1: I Garrujas a todo ritmo crec que també està a
0: Filmin. 1, 2, 3, del Billy Wilder, després de la boda de Mejor Amiga i de Garrujas a todo ritmo, la recomanació del Toni per combatre la tristesa, ens en queda una.

0: Deies que em portaries una d'espanyola, no? I què és aquesta?
1: Sí, he fet una mica de trampa amb la cançó, perquè no surt a la pel·lícula, és una cançó de Tribalistes, que es diu Bella Infància, que és una cançó que m'encanta, i crec que pega molt amb la pel·li, que és La Quinta Portuguesa, que és una pel·li preciosa.
0: No l'he vist, aquesta.
1: Preciosa, la tens a Filmin, i és el meu homenatge al Manolo Solo.
0: Que jo pobret, sí.
1: Que jo considero un dels millors actors del món ara mateix, no només d'espanyol, sinó del món. Un tio, a més un tio encantador.
0: Sí,
1: Un puto savi. Li agradava la música, li agradava la filosofia, li agradava el cinema, li agradava la tele, li agradava tot.
0: És d'aquests il·lustrats.
1: Sí, un tio amb una conversa meravellosa, un tio tranquil, serè, que donava gust parlar. En fi, les entrevistes que li vaig fer, com vaig coincidir amb ell, un senyor d'aquests que realment sents que és família, no? I quan se'n va, pateixes. M'ha sabut molt greu, perquè era un tio molt jove. I aquesta pel·li, jo crec que reuneix totes les qualitats que el van fer tan bon actor, i és aquesta capacitat per transmetre serenitat. És un senyor que li passa alguna cosa molt xungo, i llavors ha aprofitat la mort d'un jardiner, es va passar per jardiner i se'n va treballar a Portugal, sense saber de jardineria, i allà coneix una altra persona. Hòstia, és una pel·li de veritat. Jo no m'esperava absolutament res, la vam veure a casa i la meva dona i jo vam dir, hòstia, quina preciositat de pel·lícula. Et deixa amb un esperit calmat, tranquil, sossegat, i sobretot el missatge de la pel·li, que és que sempre pots tornar a començar. Sempre pots tornar a la casella de sortida i tornar a començar. Fa por, fa vertigen, és complicat, però si estàs ficat en un gran merder, la gran majoria de vegades, ja no parlo d'enfermetats i de salut, que aquí entraria en un altre terreny,
0: clar,
1: però la vida personal sempre pots tornar a començar. Allò que deia el protagonista del curioso cas de Benjamin Button, no? Que deia, li deixava un missatge al seu fill, no? I li deia, viuràs moltes coses, aniràs a molts llocs, i sobretot pensa que el millor de tot és que sempre podràs tornar a començar quan tu vulguis. Clar. Doncs a mi em quedo amb aquest missatge. És una pel·li preciosa, no és una comèdia, és una pel·li més seriosa. És un drama, però no és un drama, perquè és un drama d'aquests molt sossegat, que et deixa un gust irrenin al cos de dir, hòstia, quina pel·lícula més maca, quin actor més collonut, i quin gust de veure pel·lis que saben transmetre aquesta sensació de que les coses sempre poden anar millor.
0: No et deixa, per tant, baldat, com deies que et deixa l'apartament o aquesta...
1: L'apartament, Federic. No, una comèdia.
0: No, una comèdia no, és que no ho sé. Ja entenc el que vols dir, eh? Ja entenc el que vols dir.
1: Una comèdia, sota aquests paràmetres, la Segona Guerra Mundial també una comèdia.
0: No, però... No, però m'ha sorprès. Aquest pobre... Digues.
1: No, el Jack Lemmon... Hòstia, pobre desgraciat. No.
0: El Manolo Solo, jo crec que la primera vegada que el vaig veure, o de les primeres, va ser quan
1: com
0: va fer...
1: Com faltes i a lo loco.
0: Com faltes i a lo loco. Aquesta la pujaria
1: del top 3. La pujaria.
0: Sí, sí.
1: Meravellosa.
0: Sí.
1: A més, saps que vam fer una sèrie de televisió, no?
0: Ah, no, no sabia.
1: Que començava amb Jack Lemmon i Tony Curtis.
0: Però començaven amb ells dos,
1: Començaven amb ells dos, si no recordo malament.
0: Ah, sí,
1: I després canviaven els actors, al cap de 10 minuts.
0: Sí.
1: No sé quin truc feien. No, però sí, va durar poc, la sèrie no va triomfar. Yeah. Perdona, que em deies.
0: No, anava a dir, el Manolo Solo, jo crec que de les primeres vegades que el vaig veure, el vaig veure al teatre, amb aquella obra que després van portar al cinema, del Solo al Bárcenas, l'interrogatori del Bárcenas, que és el text. Sembla que era Animalario, això, em sembla que Alberto San Juan. Que és el text és el tercer interrogatori del Bárcenas, que és el que decideix destapar-ho tot. I és des de les obres que vaig pensar quina cosa més intel·ligent, més ben feta, més ben actuada, perquè hi ha un moment que surt el nom de José Luis Moreno a l'interrogatori. I llavors, com que això és la transcripció de l'interrogatori, la gent del públic riu com devia riure la gent de l'interrogatori. I llavors el jutge o el fiscal, que és qui fa el Manolo Solo, diu, recuerda a sus señorías o recuerda a la audiencia que esto es un procedimiento judicial muy serio, háganme el favor de no reír. Jo recordo, vaig pensar, ostres, realment et creus que estàs allà. Va impressionar moltíssim aquella obra de teatre.
1: És un geni. Jo recordo A Tarde para la Ira, no?
0: Sí.
1: Que va guanyar el Goya pel seu paper, sí. Que vaig pensar, però aquest tio, qui collons... Sí. Ho dic en present encara, perquè per mi sempre hi serà, era un actor impressionant.
0: Sí.
1: Impressionant, i jo crec que a l'altura de l'alçada de Javier Bardem, per exemple, que considero, i Antonio de la Torre, considero els tres grans actors espanyols.
0: Molt bé.
1: Però Manolo Solo era espectacular, perquè a més podia fer comèdia, si heu vist Poquita Fe.
0: Sí.
1: A la segona temporada.
0: Ah, és veritat que la segona surt.
1: El veí que es queixa.
0: Sí.
1: No, que no està continuant res.
0: Sí,
1: he venido a quejarme con quien tengo que hablar. Cada vegada, nos hacíamos turnos para sus quejas.
0: Sí, és veritat, és veritat. És veritat que la segona surt, sí.
1: En fi, us recomano aquesta pel·li, que la podeu veure avui, la teniu a Filmin, La Quinta Portuguesa. Us asseguro que si no us agrada, el Freddy us envia un bizum. Anava a dir, us envio un bizum, però ja no puc.
0: Ens enviarem un miso. La quinta portuguesa, 1, 2 i 3 del Billy Wilder, La boda y mejor amiga de Bridesmaids i Granujas a todo el ritmo dels Blues Brothers. Això de què ens has portat, què és? Escolta, que ens has portat aquí un bé de Déu de pastissos?
1: Sí, això ho he deixat pel final, perquè és el millor. Sí. La gent de Demacier.
0: Demacier.
1: Sí, que han tret un llibre de receptes,
0: sí,
1: que també es diu Demacier, no? Que fan cookies i rolls, es van fer famosos pels rolls de canela, són fans del programa.
0: Home, molt bé, moltes gràcies.
1: Fans, molt fans, sobretot, d'aquesta secció.
0: Molt bé.
1: Les altres seccions...
0: Doncs sigui, teus, bàsicament, són
1: sí,
0: teus.
1: Sí, són fans meus i teus.
0: Bé?
1: Teu, sobretot, quan fas la meva secció. Així que ens han donat uns rolls de canela, ens han donat uns rolls de xocolata...
0: Hem tastat algun, estan
1: això
0: molt bo.
1: És un espectacle.
0: És
1: un espectacle. No abuseu.
0: No, ja, ja, ja, perquè això...
1: D'acord? Perquè això és...
0: Això és
1: heavy, troba dura, eh? Vale? Dura, si te'n menges un i te'n pots menjar 3 i 5, sí, tranquils, sí, tranquil·litzeu-vos, sí, però us deixo dos caixes...
0: Oi, que bé.
1: ...de rolls aquí i de brownies.
0: També, eh?
1: Recomano, atenció, a equip que esteu escoltant en aquests moments,
0: sí,
1: equip del programa,
0: sí,
1: hi han dos brownies de pistatxo.
0: Hi ha dos brownies de festuc, sí.
1: De festuc, que són increïbles. Són els primers que volaran. Us ho dic perquè ja veig, estic veient. Estic sí, veient, sí. Estic veient el control. Que
0: el Macià i el Nil,
1: sí, gent
0: estan...
1: Tirant-se,
0: el
1: Nil,
0: sí, sí.
1: Nil està abraçant la caixa com si fos seva. I estan intentant treure en aquests moments.
0: Sí. Vinga.
1: Doncs proveu-lo, proveu-los.
0: Ho farem.
1: Brownies, rolls, gràcies de Macià.
0: Moltes bon gràcies.
1: I que gaudiu del cap de setmana.
0: I el cap de setmana, estem a dilluns,
1: eh? Però jo ja no vinc fins, ja no vinc fins dilluns que ve. Jo, el cap de setmana us haig de dir, gaudiu-lo,
0: sí, sí, sí,
1: avui.
0: Sí, molt bé, així ho farem.
1: T'he sentit per mi.
0: Toni García-Rebol, gràcies.
1: Adéu, guapos.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé! Ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3. La casa
4: nostra. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
6: Si no ho cal.
5: És que és
7: cardem unes preguntes a vegades, tio.
8: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
5: A veure, Xuriguera.
7: Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
5: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
8: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
4: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
9: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
10: Aquest estiu, crims.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
10: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
10: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
10: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: I per què?
14: No ser perquè cogí el martillo i le pegué...
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem.
15: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
16: Entendre és obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
16: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
15: Un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
19: Rere que deia la I, però...
20: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
19: I pujo al metro de nit...
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
20: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
21: Dos quarts i cinc minuts de 12.
22: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do.
21: Joan Luna, com estàs?
23: Què tal?
21: Bon dia.
23: Com estem? Avui continuem una mica parlant de cinema, en el fons.
21: Sí, seguim parlant de cinema, perquè avui ens portes un top 10 d'actors, d'actrius...
23: D'actors i actrius que tenen certa carrera musical. Com a mínim han publicat algun disc.
21: Ho han intentat.
23: Hi ha una llista llarguíssima, eh? Sí. Vull dir, selecciono 10, però és que podíem parlar de Kiefer Sutherland, de Ryan Gosling, de Jane Birkin, Jeremy Irons, Leonard Walding, de Johnny Imri, John C. Reilly, Steve Martin, Kevin Bacon, Ben Stiller... Tots aquests no estan a la llista.
21: Sí.
23: Hem començat amb una selecció potser la més friqui de totes, que és el William Shatner.
21: Perfecte. Perdona, ara que has dit Kiefer Sutherland, de fet va venir, va actuar a Barcelona fa poc.
23: El Jeff Goldblum
21: també va estar aquí.
23: Sí, sí,
21: aquest,
23: sí.
21: El que sentim, anava a dir, no ben bé, no sé si convalida com a cantant, diguem-ne, perquè bàsicament recita.
23: T'he de dir, sí, sí.
21: Aquest però... és el que canta, també? És ell,
23: sí,
21: això?
23: Sí.
21: Puja. Jo pensava que el Shatner era només quan recitava, diguem-ne.
23: Recitava, però també es dedica una mica a intentar cantar.
21: William...
23: Va publicar fa molts anys un disc, després va publicar aquest el 2003. El William Shatner, per qui no el conegui, jo crec que moltíssima gent el tindrà com a mínim vist. És el famós Capità Kirk de la sèrie original de Star Trek. que ara mateix té aquesta versió de Pulp que estem escoltant, la va gravar el 2003. Poc després va guanyar un Grammy, perdó, per un dels audiobooks que tu estaves comentant.
21: Sí.
23: Però ara el tio té 95 anys i ha anunciat que traurà un disc de versions de heavy metal.
21: Home.
23: Amb la qual i junt amb la seva família ha anunciat que si encara està viu al 2027, està confirmat per actuar al Coachella, amb la qual pot ser una de les coses més fantàstiques de la història al Coachella.
21: M'encanta. Doncs, com sempre, comencem amb aquesta cançó de William Shatner, que està fora del top 10.
23: Efectivament.
21: Anem al primer, número 10, d'actors i actrius que també canten.

0: Qui és aquesta que escoltem?
1: La Juliette Lewis.
0: Juliette Lewis.
1: Juliette Lewis, El Cabo del Miedo, Quien ama Gilbert Grape, sí. Natural Born Killers, moltíssimes pel·lícules, tot i que darrerament no està actuant
0: no,
1: tant.
0: Estava pensant, fa temps que no...
1: Jo,
0: no
1: la darrera vegada que vaig veure alguna cosa va ser quan va aparèixer la pel·lícula aquesta que va dirigir la CIA, que ara no recordo com es diu, sí. I tampoc era una gran cosa, veurem què està fent a l'actualitat. Però tothom que està una mica ficat al món del rock sap perfectament que la Juliette Lewis és una autèntica estrella del rock. Primer va estar amb The Licks, després va tenir els The New Romantics, després ha tocat amb bandes de tota mena, amb músics de realment de qualitat del món del rock mm-hmm. i del hardcore, i ha vingut moltes vegades a actuar en directe. Per això dic que la gent del rock ho sap, perquè realment veient-la en directe està clar, està molt clar que ha nascut per això, que ha nascut pel rock and roll.

0: set me free. Aquí la cançó 6, aquella que va versionar el Joe Cocker.
1: Ah, efectivament, un tema... Ara no recordo l'escriptor, no? Després de Ray Charles, no, després de Joe Cocker, un tema de moltíssima qualitat. Sí. La veu, a més, d'aquest actor és molt particular.
0: Sí.
1: És Hugh Laurie. Hugh Laurie, que la majoria de la gent el coneix fonamentalment per House. Jo sóc molt més de l'Escurçó Negre, s'ha de dir. I és un d'aquests actors que ha apostat per fer música de qualitat. Abans he citat el Jeff Goldblum, sí, que fa una mica més jazz, sí, diem-ne. Sí. Ell, el Hugh Laurie, tira una mica més pel blues i el soul. I, a més, és un músic que, bueno, un músic i un actor que s'ha envoltat de músics de realment de moltíssima qualitat. Aquest tema que estem escoltant, que apareix al seu disc del 2013, apareix Dr. John fent veus també, a la Lentusen també apareix tocant, és a dir, que no és un qualsevol i no és un disc com el de Jesús Luis de Ubrique, sinó que és un disc de veritable qualitat.
0: Sí, sí. Hugh Laurie, eh? Déu-n'hi-do, sí, és veritat que la veu és reconeixible.
1: Sí,
0: eh?

0: El tema que estem escoltant és el Song for Joe, que és una versió del Tom Waits. Mm. És una actriu de 41 anys, que curiosament també ha col·laborat amb el Jeff Goldblum. Està sortint tota l'estona, ha cantat també amb ell.
1: Amb ella, sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Però aquesta cançó que estem escoltant forma part d'un disc que va publicar el 2008. Qui és? Doncs és l'actriu que va protagonitzar Lost in Translation, que hem pogut veure Under the Skin, que hem pogut veure Match Point, i Història en matrimoni, per exemple, sí, més recentment, és a dir, la Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson, que també va treure disc, deies, el 2008.
0: El 2008, un disc produït pel Dave Sitek de la banda independent TV on the Radio, que molt curiosament hi ha una anècdota molt especial, que quan TV on the Radio van actuar per primera vegada al nostre país, van actuar a la sala Apolo, mm-hmm, i la Scarlett Johansson estava allà. Oh. Estava al pis de dalt, sabeu els balconets, sí, aquests que té la sala Apolo.
1: D'espectadora, eh?
0: Efectivament, d'espectadora, i jo estimaria que el 85% del públic estava més pendent de veure què feia Scarlett Johansson que de TV on the Radio, tot i que és molt bon grup. A més, s'ha de reivindicar que, tot i que no ha publicat discos des d'aquest disc del 2008, va publicar un duet amb Pete Yorn, que també van enregistrar en disc, i després va fer una banda tot de noies, va ser de les primeres actrius que va dir, no, ens hem de muntar una banda només de noies, amb gent de Haim, amb Holly Miranda, amb molta gent diferent, i ara no sé realment on està la seva carrera musical, perquè no ha publicat res recentment.
1: La veu de Scarlett Johansson, que és el número 8 del top 10 d'actors i actrius que també canten, número 7.

0: coneixes els Heroes del Bowie?
1: Efectivament.
0: Però no el canta el Bowie, aquí.
1: No el canta el Bowie, el canta un actor de Hollywood de 63 anys que va tenir originalment una banda que es deia Empi, que va ser l'amo d'una sala molt coneguda que va haver a Hollywood, que es deia Wiper Room, que té una mala fama realment, ha passat a la història perquè és el club on va morir el River Phoenix.
0: Home.
1: En una nit molt, molt boja. I és una d'aquestes persones que jo crec que si la Juliette Lewis va néixer per ser una estrella del rock, jo crec que el Johnny Depp, que és el cantant que estem escoltant, ho és des del dia 1 del seu naixement.

0: Aquest projecte que estem escoltant és els Hollywood Vampires. És una banda que té amb l'Alice Cooper, un cantant molt important de la història del hard rock.
1: És mite.
0: Sí, un mite. I amb el Joe Perry, guitarrista d'Aerosmith. Però és que, a més, els dos discos o tres que han enregistrat fins al moment apareix gent de Guns N' Roses, fins i tot Paul McCartney. Com es nota que realment el Johnny Depp és una gran, gran estrella de Hollywood.
1: Johnny Depp és el número 7 d'aquest top 10, número 6.

0: Número 6.
1: Estem escoltant End of Beginning, que realment va ser un èxit amb milions i milions d'escoltes. És el John Keery. És un dels... Bueno, es coneix com a DJ o Joe. És un dels actors de la sèrie Stranger Things. Stranger Things, hi ha un munt de gent que han registrat discos.
0: Sí.
1: I els que més giren, curiosament, són els que van fer la banda sonora. Però el John Keery s'ha convertit en un artista molt conegut. És el més jove de tots els que hem escoltat fins ara, 34 anys. I originalment va començar la seva trajectòria al món una mica de l'Índia amb una banda que es deia Post Animal, que encara segueixen en actiu i que, de fet, fa pràcticament un any ell ha tornat a tocar amb ells, però la seva carrera en solitari va despegar d'una manera molt bèstia amb la quarta temporada de la sèrie,
0: sí.
1: I aquí segueix

0: El Joe Carey de Stranger Things, que és l'Steve de Stranger Things, que és un dels granadets.
1: Harrington, potser?
0: Sí, alguna cosa així. Harrington, crec. És dels granadets, diguem-ne.
1: Efectivament.
0: De la tropa de nens és el més granadet. I realment és molt interessant, i en entrevistes és un tio molt interessant, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Té pinta de ser un tio molt llest.
1: De fet, a més, quan parla de música, és evident que és una persona que jo crec que es planteja tenir una trajectòria relativament seriosa, que no és l'habitual.
0: I ell és el número 6, passem al 5.

0: I el número 5, qui és?
1: Estem escoltant el tema All In Now. Mm. Val? El tema més conegut que té aquesta formació possiblement és la seva versió del Just Like Heaven de The Cure, però he triat aquest tema perquè comença amb una línia de baix que és molt important, perquè el protagonista d'aquesta cançó és el Keanu Reeves, que és el baixista de Dogstar. Una formació...
0: Sí, no, no és el que canta, eh?
1: No és el que canta, no és el que canta. Però és una mica el motor principal de que el grup hagi tornat. És un grup que va néixer amb el grunge, amb el grunge dels 90, es va separar i ell va ser una mica el motor de que tornessin. Va actuar fa molt poc a Barcelona, ha passat pel Primavera Sound i és un grup que també té ja cert reconeixement i milions d'escoltes ja d'alguns dels seus temes.

0: Vinga, el Keanu Reeves, i el baix és el número 5 del top 10 dedicat a actors i actrius
1: que
0: canten.
1: Un artista de 61 anys que tots hem vist, jo què sé, a Matrix, a John Wick, a una llarga llista de pel·lícules. A qui no ha vist tanta gent és el següent protagonista. Biggest bounce of the summer.

0: Cat no ho sabia que cantés, mira.
1: Sí, sí, sí, no és un desconegut, precisament. No, he dit no. Que no se l'ha vist tant com el Keanu Reeves. Òbviament és el Idris Elba, 53 anys, Regne Unit, tot i que es va fer conegut realment als Estats Units. Jo crec que fonamentalment gràcies a la sèrie The Wire.
0: I tant.
1: Tot i que se l'ha vist a moltes altres sèries, amb Luther, per exemple.
0: Sí, ha sonat per ser James Bond, fins i tot. Ah,
1: efectivament, sí, sí. Efectivament. I per què l'he triat? Precisament perquè, tot i no ser tan coneguda la seva carrera musical, és un músic que fa de DJ des de fa molt de temps, publica temes de techno, publica temes de rap, publica temes de soul, ha col·laborat amb Jay-Z, ha col·laborat amb Macy Gray, amb moltíssima gent, i per això és un desconegut, però en el fons amb una carrera musical força sòlida.

0: Idris Elba és el número 4 del nostre top 10 dedicat a actors i actrius que canten. Aquest sí que no ho sabia, veus? Però, sí, sí. Però sona bé, a més a més.
1: Sí,
0: eh? Sona
1: molt sí, bé. Sí. Té temes molt més souls, però sí. He triat aquesta una mica perquè ens portava a un altre el territori rotllo... del que estem escoltant. Ara escoltarem una cosa molt més d'aquí, molt més castiza, per dir-ho d'alguna manera.

0: tenerte que aguantar es lo normal, esto es así. Si es tan normal, digo por qué. Me duele tanto.
1: Aquella se'l reconeix, eh?
2: Aquella reconeix, sí, efectivament. El Luis Tosar amb el seu grup Dielas. Sí. El tema que estem escoltant és Volver. Podia haver triat molts diferents. He citat abans a John Imri, a Leonor Walding, però que ja són força reconegudes. Tenim el David Menéndez a Boye, tenim el Nau Albet a Killing Cactus. Però, tot i no tenir una llarga carrera, jo crec que el Luis Tosar es mereix aquesta posició, precisament perquè va intentar als seus inicis donar veu una mica moltes cançons de grups fet o d'artistes dones. Per això el grup es diu Dielas, originalment es deien Dielas i el que feien era versions de temes originalment cantats per dones. Finalment van traduir una mica el nom a sui generis al gallec i es diuen Dielas.

0: Una versió dels Beach Boys, d'aquí.
1: A càrrec de Xian Him. Qui són Xian Him? La Zoe de Chanel, que heu pogut veure quasi famosos a 500 dies de noches de verano.
0: Sí, en anglès és de 500 days of summer.
1: Ah, això mateix, dies.
0: En castellà no me'n recordo com es deia.
1: Dies de verano. I a Alem Ward, que és un dels cantautors independents americans també més coneguts i respectats de l'actualitat. La veritat és que la Zoe de Chanel jo crec que es pren una mica en calma tota la seva trajectòria, tant la musical com l'artística, com la cinematogràfica, i realment van ser molt coneguts el 2008. Xian Him van ser molt coneguts.
0: Sí,
1: El seu primer disc va acumular moltes, moltíssimes escoltes. Aquesta que estem escoltant és una versió del Bullet Be Nice dels Beach Boys, perquè el darrer disc que han publicat fins al moment, que és del 2022, era un homenatge a tot el repertori de Beach Boys i Brian Wilson.
0: Molt reivindicables, els Beach Boys.
1: Molt reivindicables, sens dubte.

0: 500 días juntos, li van dir en castellà. 500 days of summer. Molt amb bé. La Zoe de Chanel, que és el nostre número 2. Anem al dalt de tot
1: sí,
0: de la llista.
1: Sí, el primer pot semblar que ho he fet de conya, però no. És totalment en sèrio.
0: Ah, m'encanta.

0: el Jack Black té... Aquesta és un temàs on té moltes, el Jack Black.
1: En té moltes. De fet, és que qui podíem posar el número 1 que hagi fet versions de Britney Spears, com estem escoltant, Baby One More Time i La Clavi. Que faci una versió del Wicked Game del Chris Isaac i La Clavi. Que surti a actuar amb els Foo Fighters en directe i dongui la talla. I que fins i tot tingui un Grammy de tots els artistes que hem escoltat. Només ell té un Grammy musical, que és el que va guanyar per fer una versió de The Last in Line, al disc d'homenatge a Ronnie James Dio, que va ser cantant de molta gent, de Rainbow, de Black Sabbath i de molts grups. La veritat és que aquesta cançó que estem escoltant forma part de, bueno, de la banda sonora de Kung Fu Panda 4.
0: Imagina't.
1: Perquè posa molts temes, sí. Cola molts temes a bandes sonores. Però ell continua també, publica en solitari i publica també amb Tenacious D, que és un duet que té amb Kai Glass, que són dos humoristes, però que fan cançons que realment estan molt bé, i fins i tot tenen un llarg metratge, Tenacious D, que la podeu veure, i és força divertida.
0: Tenacious D es diu, eh?
1: Sí, Tenacious D. També, bueno, l'heu pogut veure a School of Rock, que també hi havia,
0: sí,
1: molta part musical,
0: molt,
1: òbviament.
0: Ja, sí.
1: Sí, sí, sí, però Jack Black no és cap broma, tot i que sigui un humorista.
0: I a més, aquella pel·lícula estupenda que es deia Alta Fidelitat, també versionava Marvin Gaye, a més a més.
1: Efectivament.
0: Era espectacular.
1: Alta Fidelitat, una altra pel·lícula que per tots els aficionats al món de la música,
0: s'ha de veure.
1: Llibre i pel·lícula s'ha de veure.
0: Joan Luna, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Amb el futur dels més de 2.000 menors que hi ha a Ceuta pendent de resoldre, el govern espanyol recorda a PP i Vox que estan obligats a acollir-los a les seves comunitats per més que s'hi neguin. A aquesta hora, el ministre de Política Territorial està reunit amb la presidenta de Ceuta per encarrilar les solucions a la crisi. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
2: Què tal, bon dia?

0: Ni explicacions aquesta setmana al Senat. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: I encara relacionat amb la crisi a Ceuta, Txell Vallespí.
2: Itàlia i Dinamarca reclamen un enduriment de les mesures anti-immigració a Europa. 11 dies després de la crisi de Ceuta, els dos governs rebutgen en un comunicat conjunt la immigració descontrolada, reclamen accelerar les expulsions i crear centres de repatriació en països tercers. El text el firmen la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen. Les mandatàries, una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata, defensen una política migratòria rigorosa i vinculen la immigració irregular amb l'augment de la delinqüència i la pressió sobre els serveis públics.
1: A poc més de 48 hores de l'eclipsi total del Sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a una de les zones on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament el Sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Només durant el cel a la fase de totalitat, el moment més esperat en què el cel quedarà completament enfosquit i el sol quedarà íntegrament ocultat per la lluna, es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida.
2: La Policia Nacional ha detingut un home a Barcelona acusat de vendre cites falses per fer tràmits d'estrangeria, aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de les víctimes. Els perjudicats per l'estafa han explicat que havien localitzat el contacte a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar pel responsable d'una gestoria especialitzada i demanava 67 euros per confirmar-los una cita amb estrangeria. Segons la investigació, sovint reclamava dues vegades aquesta quantitat de diners, al·legant que no havia rebut l'import al seu compte corrent. El detingut l'acusen d'estafa, també de falsedat documental, i consten requisitòries judicials en contra seu en diversos punts de l'estat espanyol.
1: Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre de l'any, segons dades facilitades avui per l'Ajuntament de la capital catalana. En total, a la xarxa de metro de Barcelona s'han comptabilitzat 5.500 fets delictius davant dels més de 8.000 que hi va haver els primers 6 mesos de l'any passat. En un comunicat, la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, relaciona aquest descens amb un augment de la col·laboració amb els cossos policials i un increment també de les mesures de seguretat. En aquest sentit, s'ha posat en valor la presència d'11.000 càmeres instal·lades a les estacions i els combois, que tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació dels fets delictius. El pàrquing de Prat de Pierro, el principal accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per Espot, no obrirà finalment aquest dilluns com estava previst després de l'esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Els treballs de neteja continuen i el Parc Nacional preveu poder reobrir parcialment una part quan les condicions ho permetin, mentre recupera la totalitat de l'aparcament, que podria trigar diverses setmanes. Espot, Pau Rovira, bon dia.
4: Bon dia. L'esllavissada al barranc del Puy de Linya va deixar l'aparcament inutilitzat i va afectar alguns dels vehicles que hi havia estacionats, tot i que no hi va haver danys personals. Durant tot el dia d'ahir, dues màquines retroexcavadores i personal del parc, de l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i treballadors de l'estació d'esquí van estar retirant les pedres i la terra acumulades. Expliquen que encara cal garantir la seguretat abans de permetre l'entrada de vehicles. Mentrestant, els visitants poden accedir a la zona amb el servei de taxis que surt d'Espot o a peu pel GR1. El parc demana també als excursionistes que, si fan travesses de diversos dies, evitin deixar els vehicles estacionats durant la nit en aquesta zona. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Espot.
1: Als esports, Ernest Macià.
5: Aquest matí s'està fent la primera jornada de les proves de natació de l'Europeu de París. La sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per la final d'aquesta tarda, els 4 per 200 lliures. L'equip espanyol ha acabat segon a la seva sèrie. I en Florencio ha acabat cinquè a la sèrie dels 4 per 200 lliures masculins. I el barceloní Nil Cadavall ha quedat eliminat al 100 braça. D'altra banda, s'està fent també l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, a Anglaterra, i participen 19 catalans. Els que surten amb més opcions de fer un bon paper són Jael Sacurabastué i Sara Gallego. Aquest matí, Jaume Guerra, d'aquí a pocs minuts, disputarà la classificació del salt de llargada. Pendents aquest matí de Julián Álvarez, que s'incorpora als entrenaments a l'Atlètic de Madrid. El club matalasser continua sense voler negociar la seva marxa al Barça i, de fet, avui no es produirà encara la trobada amb Simeone, el seu entrenador. El Barça continua sense tancar també l'acord amb el Manchester City per a Rodri. Les federacions europees, centroamericana i asiàtica demanen, en un comunicat que s'ha fet públic fa poques hores més transparència a la FIFA arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar part de la Copa

0: del món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc, sense possibilitat de fer una valoració real de la situació actual. I aquesta setmana s'hauria de resoldre en ciclisme el futur de la cinquena classificada del Tour de França, Paula Blasi, que canviarà d'equip. La ciclista d'Esplugues ahir va ser segona a l'etapa que la situa al top 5 de la ronda més, de més prestigi en el ciclisme mundial.
1: Fins aquí les notícies.
2: Rere queda ja la Ipro.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
6: Hola a tothom.
5: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
7: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
8: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
9: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
1: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
9: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
1: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
10: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs, guaita, ja em quedo jo, ves marxant.
2: Bueno, marxaré depèn de qui vingui, eh? Qui ens visita avui?
0: Avui ve la Judit Mascó.
2: Ah, doncs em quedo.
0: No deies que no faríem res de bo?
2: Bueno, m'ho he repensat, noi.
0: Ja. Escolta, i l'Àlex ha anat a visitar l'empresa aquesta encarregada de fer la capa que porta en Superman a l'última pel·lícula que ha fet.
2: A Hollywood, l'hem enviat. Hòstia, sí que tenim pressupost.
0: No, Xuriguera, la capa d'en Superman es veu que l'ha fet una empresa catalana.
2: Què dius ara?
0: El que sent, sí, senyor.
2: La capa d'en Superman és catalana?
0: Com tu, jo.
2: Hòstia, hasta me la miraré.
0: Mira-te-la. I és que avui dediquem el capítol a la capa.
2: A la d'en Superman.
0: No, collons, a la capa en general.
2: Ja, però la capa d'en Superman...
0: Va, calla, que arriba el jefe.
3: Déu us guard.
4: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La capa és una peça de roba que ja utilitzaven les tribus celtíberes.
2: Qui són aquests?
1: Eh?
2: Qui són aquests celtíberes?
1: Una gent que vivien a tota la zona, que ara seria Saragossa, Sòria, cap a baix a Terol, Conca...
2: Espanyols.
1: Celtíbers, en aquella època. Però, bueno, vaja, com que hi ha gent que considera que Espanya va néixer abans que el Big Bang, sí. Si vols els diem espanyols.
2: Espanyols.
1: Sí, són espanyols. És que la capa és una cosa molt espanyola.
3: El zorro.
1: El zorro, sí senyor, sí senyor. De fet, al segle XVIII hi va haver una revolta a Madrid perquè es va prohibir l'ús de la capa. En aquell moment governava Carles III.
3: És el conyac dels pobres.
1: El què?
3: Carles III, el conyac dels pobres, sí. El meu tiat sempre em bevia de Carles III. Abans dels àpats, una copeta de Carles III.
1: Abans dels àpats?
3: Ai, bueno, i després.
2: Què se'n foties? Tinc els 6 del dia o què?
3: 10. Per esmorzar, una, per dinar, una altra, per berenar, una altra, per sopar, una altra...
2: Diu que va molt bé, això, eh?
3: Sí,
2: és molt saludable.
3: Sí.
1: Li va anar bé, tu, tia?
3: Li preguntaria, però als 30 anys va morir i jo encara havia de néixer.
1: Carles III governava Espanya i el marquès d'Esquilache era un dels seus ministres de confiança. Aquest home es veu que venia de Sicília i un dels seus projectes era modernitzar Madrid. Que es veu que Madrid, aquella època, noi, era una ciutat bruta, insalubre, molt insegura...
2: Com Barcelona, ara.
1: Més o menys, és això, sí, sí. Es va prohibir l'ús de la capa perquè era una vestimenta que facilitava amagar armes i servia per cobrir-se i tapar altres delictes com les violacions, per exemple.
3: No, desconfieu, eh? Si veieu algú amb capa, vigileu, eh?
1: Home, ja et dic jo que si vaig passejant per Muntanyola i se m'acorda un tio amb capa, no m'has pas de dir tu que desconfiï. Ja
3: capes i gabardines?
1: Malament.
2: I si porta capa i els calçotets per sobre els pantalons? Això ja és que no està bé.
1: Demana-li un autògraf.
2: Sí.
1: Directament. Els madrilenys es van revoltar contra la prohibició de la capa. També van aprofitar per demanar que s'abaixessin els preus dels aliments i que es desterrés el marquès d'Esquilache i tota la seva família. I van guanyar, tu.
2: Collons, Peyu, són espanyols.
1: Sí.
2: Els espanyols sempre guanyen.
1: És veritat, això. Mira, si els agrada això de la capa a Espanya i a Madrid, sobretot, que actualment encara hi ha una associació que es diu Los Amigos de la Capa de Madrid.
3: Ah, ser maco, això.
2: Ha de ser moderna.
1: De veritat, us recomano que entreu a la pàgina web, perquè jo feia temps... me va saltar l'antivirus, eh? De veritat que feia temps que no veia una cosa tan que es posa. Si us interessés fer-vos socis... Que sapigueu que per ser socis, que si sou catalans igual ja ho teniu vetat d'entrada, però necessiteu la signatura d'un soci actual i pagar una quota de 60 euros.
3: Encara.
2: Mira.
3: Doncs a l'any o al mes, com va?
1: Que és la matrícula.
3: Ah, ja
1: l'entrada.
3: Ja.
1: Pagues 60 i llavors ja
3: tires.
1: Ja tires.
2: I la firma d'un soci actual la trobarem fàcilment.
1: Sí, els amics que tenim a Madrid.
2: I tant.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: tot i que Catalunya no ha estat un país on la capa hagi tingut un paper gaire destacat,
1: no.
0: També hem tingut personatges que n'han fet servir al llarg de la història. Mira. Un dels més coneguts va ser un bandoler.
1: Serrallonga.
0: No.
1: No.
0: Un altre.
1: Un altre.
0: Hi ha una cova al parc...
2: Sí. Vos conec en Serrallonga.
1: Digues, ara te l'explico. Noms de bandolers, noms de bandolers.
2: Serrallonga.
1: Serrallonga. Xuriguera, va.
3: En Muntada.
1: En Muntada, Àlex.
4: Kevin.
1: Kevin.
0: Kevin José.
1: Mercè.
0: Hi ha una cova al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
3: Oh, carai, ja la conec.
1: Home, tu ets d'allà a prop.
3: La cova Cimanya.
0: No, tampoc.
1: Deixem que ho expliqui la Mercè, que és la que té la informació.
3: Explico, Mercè, ui, sí.
0: És que us preneu el meu trosset com si fos una endevinalla. O sigui, deixeu-me parlar.
3: Exacte, sisplau.
0: A veure.
3: Sisplau.
0: Es coneix com la cova d'en Copa Blanca.
3: En Capa Blanca.
1: En Capa Blanca.
2: És que llavors diu perquè ho fem nosaltres.
0: Sí, perquè té ja perdut el fil, noi.
1: En Capa Blanca.
0: En Capa Blanca.
3: Ja el conec.
0: En Capa...
3: Era amic de la meva sogra.
1: Xuriguera, prou.
3: Sí, val, sisplau.
0: En Capa Blanca va ser un bandoler, o això explica la llegenda, que tenia una manera molt peculiar d'aconseguir els seus botins.
1: Sí.
0: Es veu que es tenia una capa al terra, ell s'enfilava en un arbre,
1: sí.
0: I quan passava un pobre viatger, l'apuntava amb el pedrenyal,
1: sí.
0: I l'obligava a deixar totes les seves pertinences a sobre la capa.
1: Ah, mira.
0: Sí, sí, de forma com una altra.
2: D'on era aquest, en Capa Blanca?
3: De Sant Llorenç.
0: De Sant Llorenç. Sí,
1: mira, d'allà on et viu, en Xuriguera, ara.
0: Sí, diuen que la seva cova és en una escletxa que hi ha prop de Vacarisses.
1: Sí.
0: És una escletxa, un cim ben curiós, al qual en diuen el paller de tot l'any.
1: El paller de tot l'any? Es diu així, la muntanya?
0: No, no. La muntanya no es diu així, és la Serra de l'Ubac, però damunt d'aquesta serra, entre el Bages i el Vallès Occidental, hi ha un monolit...
1: Com un roc gros.
0: Sí, com una roca, que és molt curiosa, que en diuen el paller de tot l'any. I és una escletxa que trobareu allà al mig, és on vivia el Capa Blanca.
3: Dono fe.
1: Estàs d'acord?
3: Dono fe, sí.
1: Molt bé. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda, Peyu, de les primeres supermodels de casa nostra. Ha treballat en marques com Armani, Carolina Herrera o Dolce Gabbana.
1: Mira,
5: i ha desfilat
1: les meves referències.
5: Sí, home. I també ha desfilat a les passarel·les més importants del món. Milà, París, Nova York, Barcelona, Muntanyola... També l'hem vist presentant programes de TV3 com Els 25 o Aire Lliure. I ara fa de tertuliana al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Judit Mascó.

0: Posa't bé, Judit, posa't els auriculars, que així se'n sentiràs bé. Que...
1: Quina il·lusió.
0: Et fa il·lusió estar aquí?
1: Sí, perquè...
0: Per què? Aquest escó...
1: No, perquè aquest sofà, que sí. Per cert és
0: còmode, és ben tou, eh?
1: Tira cap aquí. És tovet. Veig que m'ha posat una pedalina.
0: Sí, perquè ara. Estiguis còmode. Estàs bé? Estàs còmode?
1: Ai, sí.
0: Sí, perfecte. Escolta, què has menjat avui per esmorzar?
1: Dos cafès. Bueno, jo quan em llevo em prenc dos gots d'aigua.
0: Sí.
1: És una pràctica que fa anys que practico.
2: Molt bé.
1: Que va molt bé, perquè jo sempre dic que ens hem d'hidratar, per dins i per fora.
2: Jo em dutxo.
1: I també, és que també, això és per fora.
0: També.
1: I per dins ens hem d'hidratar i hem de regar la planteta.
2: Molt bé.
1: Perquè...
2: El cactus.
1: El cactus, el que sigui. Bueno, el cactus a l'aloe vera té molta aigua, eh?
2: Sí, jo ho faig.
1: Tots per dins i per fora.
0: Anem a donar la dada. Quants anys tens, Judit?
3: No digui jo.
0: Sí, que ho saps, no li sap pas.
1: Vols que digui quants anys tinc?
0: Sí.
1: Jo vaig néixer l'any 1969.
0: 69.
2: Hòstia.
1: L'home va arribar a la lluna i la mascó va néixer.
0: Ah, bravo. I tu, Xuriguera, quin any?
1: Jo pensava que això arrencaria un... Això és un titular.
0: Ara ve la comparativa. Quina,
3: no cal,
0: quin
3: no
0: any
3: cal.
0: Vas néixer, tu,
3: no cal,
0: Xuriguera?
3: No cal.
0: Ja, home, digue-ho.
1: Som de la mateixa quinta?
3: No, sí.
1: Va, home,
3: sí,
1: no ho
3: he dit. Sí,
0: no, digue-ho.
3: No, som, és que llavors em fa vergonya.
0: No.
3: No, perquè sóc més jove i no ho semblo. I no?
0: Sí, sí que ho sembles. Sí,
1: va, quin any vas néixer? Home,
0: sí.
1: Va arribar o no l'home a la lluna?
2: Ja hi era, ja havia tornat. Ja havia tornat.
0: Escolta, Judit, tu tens orígens a la zona de Lleida, que això hi ha poca gent que ho sàpiga, no? Sí. D'on ets? D'on provens?
1: Tinc un avi, el meu avi Mascó, és de Pons. Era de Pons,
0: mira. Maco.
1: I l'avi Palau, soc Mascó Palau, era de l'Espluga Calba.
0: Mira.
1: Al costat o a prop de les Borges Blanques.
0: I entenc que cap dels dos es dedicaven a la moda. Tot i que una casa es deia Cal Guapo, pot ser, eh? Que sí, que un...
1: El meu avi Mascó, això em fa molta... Això és molt simpàtic, no? Perquè era de
0: Home.
1: Cal Maco,
0: clar.
1: No Guapo, maco. Perquè eren ben plantats, alts i ben plantats.
0: Veus, llavors hi ha alguna
1: I
0: cosa...
1: I encara, si vas a Pons i preguntes, hi ha gent que es pot recordar que els de Cal Maco.
0: Cal Maco.
1: El veus. Mascó. Això fa molta gràcia, jo també.
0: No vull pas preguntar com en deien a casa teu, Xuriguera, no.
3: A casa la Lluïsa Paisana, Cala Paisana.
0: Cala Paisana, bueno, sí, també sí. Està bé, sí, també sí. Està bé. A Cal Maco. Escolta, pels que no hi entenem gens de moda, que és el meu cas, quina diferència hi ha entre una model i una top model, diguéssim? Perquè jo sempre ho sento... La gent ho fa servir però una mica a l'atzar, no?
1: La pregunta és bona. No, però està bé que la facis, perquè a mi també em sorprèn una mica. És top, en anglès vol dir que estàs a dalt,
0: dalt de tot. Sí, sí.
1: Tot això és molt relatiu. En tot cas, diguem que no existia aquest terme abans dels anys 90, que es va crear per denominar a un grup de models que van destacar i que van ser úniques i que no ha tornat a passar, parlant de les models que a tothom li venen al cap, per algú serà,
0: sí.
1: Que si la Clàudia Schiffer, la Naomi Campbell, la Cindy Crawford... La
0: Judit Mascó.
3: La Judit.
0: Bueno, tu vas ser la primera top model d'aquí.
1: Local.
0: No, de Catalunya.
1: Però jo vaig estar allà amb totes elles fent moltes de les desfilades i les feines. Clar, jo puc explicar què va passar i va ser una bogeria i va ser únic. Llavors, per denominar aquest grup de models, se'ls va començar a dir top models, però faig aquesta cara perquè és tot molt relatiu, perquè dius, bueno, top, bueno, si diem les 10 primeres, si diem les 100 primeres, si diem les 5 primeres,
0: sí.
1: Això passaria igual que amb els futbolistes, per fer-me entendre. M'esteu entenent?
3: Sí.
1: Quins són els top? Els ja. Top. Juguen a primera divisió, ho són tots, sí. Només els 3 que coneixes perquè són els més coneguts.
0: Depèn de què valoris, també, depèn de què valoris. Clar, de cadascun. No sé si com a model hi ha alguna passarel·la de referència on totes les models volen desfilar. Vull dir, quin és el Wembley de la moda?
1: París?
0: Barcelona, no? No.
3: Milà, tampoc?
1: Milà, però París.
3: París.
1: Deixem-ho... Sí, potser París. Seria París. Però, bueno, clar, és que Milà està molt bé, Londres està molt bé, Nova York també està molt bé...
0: Tu ja has estat a tots aquests llocs.
1: Jo hi he estat.
0: I el lloc que
1: però París,
0: més...
1: que és el Wembley, em va costar moltíssim.
0: Per què?
1: París era el meu punt feble. Se'm va fer molt difícil. Jo crec que pel meu aspecte, perquè el meu aspecte era com d'una americana.
0: Sí.
1: I jo els hi semblava, jo els hi deia que era del
0: que
1: costat.
0: Escolti, que jo sóc d'aquí baix, sí. El meu avi era de Pons.
1: De Pons. Però per ells, diguéssim, era com una americana més, l'aspecte que jo tenia.
0: Clar.
1: Com més comercial.
0: Perquè
1: per tant,
0: qui,
1: a París vaig fer molts anuncis.
0: Qui ho tria, al cap i a la fi, qui ho tria, això? Qui escull? En aquesta desfilada hi haurà aquestes models.
1: Cada dissenyador, cada marca, sí, el seu equip, fa un càsting, que és una paraula, vol dir unes proves per escollir el tipus de model que aquella temporada desfilarà els seus vestits. Tipologia, doncs, perquè a lo millor volen que aquell any siguin ètniques, exòtiques, i la majoria de models semblaran, de, jo què sé, seran de la Índia o d'Àfrica o de tal, i a lo millor una altra temporada són més nòrdiques i, o de països de l'est, i l'aspecte és més...
3: I molt... molts homes en aquest equip? Vull dir, qui decidia, molts homes...
1: Sí, és veritat, això és curiós, perquè és veritat que solen ser molts els dissenyadors solen ser homes en general, hi ha dissenyadores també, però també és un àmbit molt masculí quan en teoria és per un públic ben femení.
0: Sí.
1: I sí, amb una mentalitat una mica recargolada. A vegades això ho penso ara de gran, dic, és veritat, és curiós això, pensar-ho. Hauria de ser ben femení, eh?
3: Suposo.
1: Igual, però també a les sessions de fotos segueixen havent masses homes siguent un àmbit molt femení.
0: Doncs mira, anar-los atraient.
1: Aquí queda la reivindicació.
0: Anar-los atraient, mica en mica. Escolta, recordes alguna desfilada en la que ho passessis malament? Alguna cagada forta? Alguna doblada de turmell? Alguna caiguda? Has caigut mai?
1: He tropeçat.
0: Sí?
1: No, el meu pànic, sabeu quin era? Mira, quan, sobretot quan ets algú important, que quan surts et posen el canó de llum potent, que t'enfoca i que t'enlluerna i que no veus res més que res, que no veus, que va bé perquè no veus el públic i per tant no estàs nerviós i tu tires milles i vas al fons.
0: Sí.
1: Vas al fons, però a vegades no calcules quin és el final. Jo sempre somiava...
0: que se t'acabava la passada.
1: Que hi ha el fosso, o sigui, que on s'acaba, no? Perquè llavors al fons sempre hi ha els fotògrafs, que per sort sents el clas, clas, clas, clas, clas,
0: sí.
1: O algú que diu, Judit, mira aquí, ta, ta, ta, i això et dona la pista.
0: D'on s'acaba.
1: Però clar, estàs ben enlluernat, i jo sempre m'he pensat, hosti, tia, queda't una miqueta abans, més val que et quedis curta
0: clar.
1: que llarga.
0: I de cop i volta, a mitja passarel·la girava ja, la Judit Mascó. No. Escolti,
4: a mitja no, però...
0: Li han pagat perquè faci tot el tros, eh?
1: No, jo tenia trucs, i és que quan intuïa els fotògrafs, em parava, pensava així em faran més fotos,
0: sí.
1: Em parava per allà, i allà ja calculava i em calmava, no? Perquè quan comences i tires milles, això és difícil calcular.
2: Però és una mica de cinta terra. Què vull dir? Un senyal a terra.
1: El teatre.
2: El teatre ho fotem una mica de cinta
1: però
2: terra.
1: Però no és teatre, perquè ha de fer bonic, tothom veu allò. El teatre... Tu no enfoques la cinta del terra i els planos de terra, no? Talla. Però, clar, allò que es veu...
0: Posar-hi algú que digui... Fins aquí! Gira!
1: La passarel·la, conyes a part, ara també ho penso... Gira't! Bueno, gira't. És que el que volia dir, la passarel·la, jo penso que és de tots els àmbits nostres, que seria la fotografia, sí. La part més d'anuncis, de publicitat, i la passarel·la. Sí. La passarel·la és la més dura, perquè... Estàs molt exposat, estàs completament exposat en un lloc on et veuen per davant, per darrere,
0: clar,
1: per la dreta, per l'esquerra. No tens alternativa de sortida, d'escapatòria. Tot el que passi es veu, no és com el teatre, inclús no és com el que estem fent ara aquí, no? Està ple de trampes, si ens veiessin. No, és broma. Està ple de senyals a terra. No, però vull dir que té tela, perquè estàs allà completament exposada i el que passi, com em preguntaves, no? Que si tropeces, que si el... doncs ho has de resoldre.
0: Per què ho vas deixar? Per què vas deixar les passarel·les?
1: Jo no les he deixat.
0: Bueno, però el 95...
1: M'he fet molt gran i s'han anat deixant pel camí.
0: T'han deixat
1: clar,
0: ells.
1: Clar, m'han deixat. De fet, té molt mèrit. No, jo ja no em sento com per fer passarel·la, ja no... I no
0: però, carai, la gent de 50 i pico d'anys també, que s'han de vestir, no?
1: No, i també, exacte. I quan puntualment, doncs perquè hi ha un homenatge, potser amb un dissenyador, perquè és algun amic que es fa alguna cosa especial, darrerament he estat fent alguna passarel·la i l'he disfrutat, l'he gaudit tant, més que mai, perquè ara, des de la maduresa, de no tenir nervis, de dir, bueno, potser serà l'última vegada...
2: Paro allà amb ull, paro allà amb ull.
1: Paro, no em dóna la gana, foto allò, no m'aixeco ric i no passa res. Sí, es viu d'una altra manera, però sí, home, és que és una feina molt exigent, on la joventut i la bellesa té molt a veure i té un recorregut, repeteixo, com tots els esportistes d'èlit, sí. O com tot aquest... Té molta
0: però també
1: exigència.
0: També t'has sabut veritat... reinventar, sí. També, i has aprofundit en altres facetes, com la televisiva, no?
1: No, i continuo treballant de model. De fet, jo em guanyo la vida treballant de model i mantinc la família fent, encara exercint aquesta feina.
0: Mira.
1: Perquè, com tu deies, també el món ha anat evolucionant, i tot i que hi ha tants problemes per resoldre, és cert que ara... i això no passava abans, en aquestes dècades que estàvem parlant, ara hi ha molta publicitat i hi ha moltes marques que s'aproximen a la realitat, a que el prescriptor i el consumidor tinguin molt a veure, que seria el que hauria de ser. És a dir, per exemple, jo sóc una dona de 56 anys i estic fent fa 3 anys campanyes de cosmètica, de cremes, que a mi em van bé i m'aplico, i que qui millor que jo per explicar si me les poso de veritat a les dones de la meva edat...
0: Si ho explico jo serà raro, dic.
1: A tu també te les puc explicar, sí. Perquè la cara i la calveta també t'aniria molt bé.
0: Sí,
1: oh!
0: Ja hi som. Ja hi som.
1: Això ens aniria bé tots, ja Pensa calveta que tu prevenies curar,
0: És que no, jo no veig...
1: La prevenció...
0: Els dos gots d'aigua, quan em llevo, no els faig.
1: Dos gots d'aigua, la cremeta, després quedem i t'explico quatre coses.
0: Judit, vas presentar un programa que es deia Els 25, pels 25 anys de TV3.
1: Exacte.
0: Recordes aquella etapa?
1: Sí.
0: Sí? Miraves TV3 quan eres petita?
1: Sí, clar.
0: Anem a posar-te a prova una mica. Ostres. A veure si sabries contestar les preguntes que feia la Judit Mascó, la Judit de fa 17 anys.
1: Que no.
0: L'escoltem, que té alguna pregunta per tu, a veure si la saps respondre.
4: Va, póngame un chucho.
5: Un chucho? ¿Qué chucho?
4: Esto... Un chucho.
5: Esto es un pepito.
4: Tu, Trini, què vols?
6: I un brioix.
4: I un brioix.
5: Un brioix.
6: Sí.
5: M'ha de fer el favor de señalar-lo.
4: Esto es un brioix, hombre de Dios.
1: Un chucho, un brioix. Només els demanava, els hi faltava demanar el biquini, que això ja em va passar a mi a Madrid, també. Quina companyia de teatre catalana hi havia al darrere de la sèrie O Europa? A, de Goll de Gom. B, Comedians. C, T de Teatre.
0: Vinga, Judit, respon a la Judit.
1: No. Però jo tenia la resposta a la targeta.
0: Ah,
1: escolta,
0: amiga.
1: Jo no ho he de saber, això. No ho sé, no ho sé. No?
0: Home.
1: Sí,
3: Mercè.
1: Sí, bueno, perquè tu ets d'aquest gremi. De Goll de Gom.
0: De Goll de Gom, sí, senyor.
1: Home, però això se'n sap tothom. No fotem cagarela, tu. De Goll de Gom.
0: Ai, de Goll de Gom.
1: Però el bo és que, clar, que quan presentes quedes molt bé.
0: Clar,
1: com tu,
0: com jo tinc les targetes,
1: perquè tu tens totes les targetes, pregunta, resposta, tal, opció A, opció B.
7: I d'actriu n'has fet, Judit?
1: Sí, he fet coses.
7: Sí,
1: És divertit, també.
7: Escolta.
1: Però és una altra feina.
7: Sí, és una altra
1: feina. Ben diferent.
7: Clar, però de vegades...
1: Tinc moltes coses en comú, però...
7: Jo no he fet mai de model.
0: També
1: ho podries
0: fer.
1: També ho podries fer. T'explico quatre coses i tu quatre coses teves.
0: I dues cremetes i dos gots d'aigua.
1: Exacte.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: I ara què em preguntes?
0: Una paraula i tres definicions i has d'encertar què vol dir la paraula. Atenció, que aquesta vegada, si l'encertes, tu que ets de Salat, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de Vera.
3: Bravo! Bravo!
1: Aquí la teniu.
0: La paraula d'avui és joell. Ah, joell, paraula composta pels dos pronoms personals que es pot fer servir com a sinònim de nosaltres.
3: Si miri, tenen taula per dos, havíem de ser tres, però al final només serem joell.
0: Bé, joell. Es diu quan una persona és vella d'edat, però transmet un esperit i una salut més pròpia d'algú més jove.
3: L'Esteve té vora 70 anys, però no ho diries pas, eh? L'altre dia carregava la seva dona a coll i bé. És un autèntic joell.
0: O ser joell, peix de la família dels ataríndids, de cos pusiforme, de color gris blavós o verdós.
7: Nena, deixa estar el bacallà, que fa 3 dies que el tinc aquí podrint-se sobre el taulell, i agafa mig quilo de joell, que el tinc d'oferta.
0: A, B o C, Judit?
1: C.
0: Sí, senyora!
1: Això va en sèrio, eh?
0: I tant.
1: Facis brometes.
7: Amb el salat no s'hi juga.
1: Em fa molta il·lusió.
0: La llangonissa és per tu, i tant. Judit, gràcies per venir
1: gràcies,
0: a seure una estona a l'escola de la Renaixença.
1: Estimats companys, gràcies a tots. Un públic meravellós. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ha estat molt a gust.
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El primer programa que ofereix uns bons auriculars a tot el públic.
3: Peyu,
0: digue'm.
3: Avui no parlàvem de la capa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la capa, Xuriguera.
0: Un moment. Àlex, on has anat?
9: He anat a gratar coses. Molt content que heu vist que a la Judit li gustava seure aquí. Sempre es riu la gent de mi perquè em sé que estrany, costa seure aquí.
0: Sí que costa.
9: Aleshores, tornant al tema que ens ocupa, he anat a gratar coses, que en principi pot semblar un cognom de dermatòleg, no?
0: Sí.
9: Gratar coses. Bueno... Poso una broma fàcil per començar, perquè després dieu que faig metàfores molt complicades. Sí. Pugeu-vos tots a la moto o al vaixell de l'Àlex Vila, endavant. No es dediquen a la medicina, aquesta gent, es dediquen a la moda, vale?
0: Gratacós.
9: Gratacós. Mm. Això està a Barcelona.
0: Sí. Vale. Bueno, Barcelona. A la província.
9: Sí, bueno, a un carrer de... O sigui, Barcelona...
0: Ah, no és el poble. Sí, sí. Vale, d'acord.
9: No, he anat... És el cognom, Gratacós.
0: D'acord.
9: Vale.
0: Perdó, fallo meu.
9: No, està bé. Aleshores, proporcionen teixit a diferents dissenyadors i dissenyadores i porten més de 85 anys fent-ho.
0: Mira.
9: Aleshores... Aquest any han proporcionat el teixit per fer la capa... O sigui, no és que l'hagin fet, sinó que han proporcionat el teixit per la capa de Superman.
0: La capa que porta el Superman a la seva última pel·lícula, aquella roba vermella...
9: Aquella roba ha sortit de...
0: Ha sortit de Catalunya.
9: De Catalunya.
3: De Can Gratacós. Que també...
0: Sí, sí, sí.
7: Que era el millor de la pel·lícula, la capa, sí, també t'ho diré. Sí.
3: Que Estats Units no tinguin un metre quadrat d'una tela per fer una capa, també és trist.
0: No és pas un metre quadrat, és una mica més, em sembla.
9: Són una mica més, sí. Bueno, esteu nerviosos? Sí. Voleu saber quins són els secrets de la tela voladora?
0: Sí, home.
9: El secret és la postproducció de vídeo, nois. La tela voladora no existeix. Em sap greu. També podria funcionar si posem una estela del davant. De cop i volta la gent s'ho creu tot, a vegades, no? Que estem abraçant uns discursos ara i unes coses, no? Bueno, atureu-vos una mica, no?
3: Les no estic entenguent res.
9: Les capes voladores no existeixen.
0: Sí.
9: Bueno, he parlat amb...
0: Aquesta secció us l'heu de gravar.
3: Sí.
0: I l'has d'escoltar posteriorment.
9: És per veure-la després. Jo també me la miro després i dic, ostres...
3: Estic a la segona.
7: Ara ho entenc.
3: Estic a la segona encara.
0: Sí.
3: No el talleu, sisplau.
0: No el talleu.
9: No, endavant, eh? Jo vinc aquí a participar.
0: Estem parlant de la capa de Superman.
9: De la capa. He parlat amb el Joan Gratacós, que és la tercera generació al capdavant del negoci, i bueno, al Joan li agraden molt les metàfores. Escoltem, ens explica en què consisteix la seva feina.
10: Aviam. Sí, mira, el que nosaltres som, i sempre ho comentem, som com una fàbrica de somnis. Somnis de què? De somnis del el dissenyador que té al seu cap una imatge, un disseny, un algo que vol fer, la núvia que té al seu cap també un vestit de núvia, sí, o com pot ser un realitzador d'una pel·lícula que vol un vestit en concret. I nosaltres el que fem és crear una col·lecció per mirar d'apropar-nos el més possible al desig del creador.
0: Està bé.
2: Que maco.
0: Està bé. Aprofitant la metàfora, un que té porcs també és un dissenyador de somnis del cuiner que farà el llumill.
3: Jo li vaig dir a la meva dona, sóc un fabricant de somnis.
0: Sí, sí, sí.
2: Com fa que em passa per ara?
0: Què més, Àlex?
9: Com és treballar amb la gent del cine? És tan insuportable com diuen? Què ha donat més voltes, la pel·lícula de Superman o la notícia de que una empresa catalana ha proporcionat el teixit per fer la capa de Superman? Ja us ho dic jo, la notícia. Aleshores, els de la pel·lícula de Superman es veu que són molt amables. Voleu saber, anem ja a la qüestió, voleu saber quants metres?
0: Ara.
3: Sí!
0: Quants metres... Quants metres es necessiten per fer la capa del Superman?
9: Nervis, pareu atenció, escoltem-ho.
10: Per fer la pel·lícula dius, bueno, normalment, jo després mesurant i calculant, dius, 1,5 metres, 1,70 metres per una capa. Sí. Doncs van comprar 50 i escaig metres.
3: Collons!
10: Quantes capes deuen ser, no? Clar, quan veus la pel·lícula i veus que la capa l'arrossega ni la d'allò, doncs entens el per què, no?
0: Vol dir que n'hi ha més d'una.
9: El gos també portava capa.
0: Fixa't.
9: Sí. Bueno, però 50 metres...
7: Surt un gos.
0: Et va agradar aquesta pel·lícula, Mercè?
7: Terrible. És que vaig sentir la primera frase i vaig dir que és que no anirem pas bé.
9: No.
7: I crec que als 10 minuts ja dormia, perquè dic, és que no ho podré aguantar. I em vaig despertar al final.
3: Però hi treballaràs amb aquesta productora, Mercè. Sí. Tu segueix així.
0: Obrint-se portes, clar que sí.
7: És que és dolentíssim.
0: Àlex.
9: 50 metres és una piscina olímpica, eh?
0: Sí.
9: 50 metres és el que mesura de llarg un Boeing 737, eh? 50 metres són 0,126 pistes d'aterratge de l'aeroport del Prat, eh?
0: Sí.
9: Salvem els ànecs de la Ricarda. 50 metres són 147 llonganisses col·locades en línia recta, eh? 50 metres són 833 ous en línia recta, eh? És molt... 50 metres és la distància mínima a mantenir amb una persona feixista, no? O amb la gent que surt... Amb la gent que surt a córrer, eh? Lluny, aquesta gent ben lluny. Vaig a 6... He fet un quilòmetre al 4... Calla, home, ja!
0: 50 metres.
9: No volem saber a quant vas al quilòmetre. Volem saber quan valen 50 metres de tela.
2: Àlex, ara.
9: Sí.
2: Ho saps que en Peyu va córrer? T'hi pagues en Peyu, eh?
9: Sí, sí.
2: També
9: jo també, eh?
0: Ell corre més que jo, eh?
3: Ah, sí?
0: Digues a quan vas al quilòmetre, tu.
9: Jo, mira, jo corro els 10 quilòmetres en 32 minuts.
0: Ojo, eh?
3: Hòstia!
0: No. Que sí.
9: Sí.
0: És boig.
9: Sí.
0: És boig.
3: Bueno, és boig.
0: Sí, corre com xerra. Sí.
3: Hòstia!
2: Però tu, bueno, bé, tu vens aquí a fer la Renaixença corrents, no?
9: Sí.
3: Jo també corro com xerro.
0: Àlex, quan valen els 50 metres de capa del Superman?
9: Escoltem quan valen.
10: Aviam, per 50 metres... Home, el preu... evidentment, varia segons la quantitat, no? Però és un article que se'n va des dels 14-15 euros fins al 30 i pico, depèn de la quantitat que compris, no?
9: Uh-huh. Això són, si sou de lletres com jo, 700, entre 750 i 1.500 euros.
0: No devia ser la partida més grossa de la pel·lícula, no devia passar.
2: No. A mi no em faran creure que als Estats Units no hi ha un tros de tela vermella i jo és que no m'ho puc treure del cap.
0: No ho sé, això, no ho sé. Com és que van anar a petar aquí, aquests?
9: No ho sé.
0: No ho vas preguntar.
9: Bueno, perquè tenen molt bons comercials. No, perquè treballen normalment en produccions, a part de tenir com... Bueno,
0: la botiga.
9: La botiga.
0: Treballen per cinema.
9: O sigui, ells treballen amb dissenyadors i també treballen... bueno, com la roba que fan és tan vistosa i tan xula.
3: No t'ho inventis, eh?
2: No ho saps, Àlex.
3: Si no ho saps,
2: no ho saps com és que van venir per aquí.
3: Perquè no ho vas preguntar.
9: Sí que ho vaig preguntar. Em van dir que això, que teníeu bons comercials.
0: Què més, què més?
9: Doncs...
0: Ja va passant targetes, amunt i avall... Què més?
9: Hi ha un encàrrec més curiós encara que el de fer la capa. No us ho creureu, eh? Voleu escoltar-lo?
0: Sí.
9: Esteu de sort, perquè això sí que ho vaig gravar. Escoltem-ho.
10: Un fabricant de cotxes que per fer la presentació d'un model de cotxe ens va comprar 600 metres d'una roba. 600 Hosti. Metres d'una roba. Que era un satí de color gris. I no només un cop, sinó... els hi va agradar la idea i cada dos anys, quan anava presentant un model, pues seria pues, una presentació de models.
9: Però era un cotxe o un camió, perquè 600 metres?
10: Era un fabricant de cotxes.
0: Uh-huh. Em sona un anunci que hi havia un cotxe que arrossegava una tela, pot ser o no? O m'ho he imaginat ara?
9: Podria ser, sí, perquè no.
0: Això ho fan els pijos quan compren un cotxe que els hi donen tapat i el destapen.
9: Sí, crec que això era per un taló o alguna cosa així, però...
0: Àlex Vila, ens has tret de molts dubtes.
3: I tant, hòstia.
0: Excepte el que ens interessava més, que era com van venir a petar a Catalunya, però... Però vaja, gràcies.
9: Bueno,
0: gràcies.
9: Sap greu, la setmana que ve més.
3: Pots repetir, que tornant allà?
0: Sí, la mateixa secció, la setmana que ve la mateixa. Àlex Vila, fort aplaudiment.
2: Bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui sona Dreams, de la banda angloamericana Fleetwood Mac, publicada l'any 1977.
2: Mira.
1: La cantant femenina de la banda durant aquella època, Stevie Nicks, molt sovint portava capes de les actuacions en directe. Capes de tot tipus, no sé si amb teles catalanes o no.
2: No ho sé. No.
1: Però eren de tot tipus.
3: L'Àlex ens ho...
2: Ja li demanarem que ho vagi a preguntar, també.
1: De vellut, amb serrells, diverses capes de gas superposades les unes a les altres, etc. Tot plegat per generar una imatge peculiar a mig camí entre allò místic i allò bohemi.
0: Doncs escoltem Dreams i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de perejil.

0: Avui us porto l'Indy, un gos barceloní de 9 anys, és el gos de l'Ester, i és una barreja entre gos coniller i pastor alemany.
1: L'Indy, aviam, l'Indy.
2: Mira!
0: Indy.
3: Bones potes.
1: Sí, sí, sí. Foto d'Instagram una mica, eh? Posta de sol,
3: és un
1: la
3: selfie?
1: Platja...
0: És un selfie.
1: Se l'ha fet ell, si veus que té una pota més estirada.
0: A l'Indy el van rescatar quan era petit d'un lloc on les passava molt, molt magres.
1: Mira.
0: Estava desnodrit, però ara els temps han canviat i es passeja pels carrers de l'Eixample de Barcelona com si fos un burgès.
1: Mira.
0: Per sort, ara està sa, fort i menja molt. Però molt, molt vol dir molt. És un golafre, li encanta la teca. I el seu aliment preferit no l'endevinareu mai.
1: No.
0: És molt fan de la pizza.
4: Mira. Mira.
0: Com les tortugues ninja.
1: Mira, mira. No, no dongueu pizza als gossos, per això. Sí. Vaja.
4: Amb oli picant.
1: Clar, el gos ha de menjar pinso, Bernat. Clar. Sí. Arnau.
3: Avui els amants de la pizza com l'Indy s'ho passaran bé. Ens l'emportem a Jacksonville, Florida, als Estats Units d'Amèrica. Som el 22 de maig de 2010.
1: Avui passegem el gos pel dia que es van comprar dues pizzas per 10.000 bitcoins. Abans d'endinsar-nos en la història d'avui, ens cal treure l'Indy a fer una volta per Jacksonville. Ho fem bàsicament perquè sabem que pateix de l'esquena i com que ens passarem tota l'estona tancats a una habitació diminuta, o el traiem una estona o el pobre acabarà que no es podrà ni moure. Cada cop que passem per davant d'una pizzeria es torna boig i Tiba la corretja amb totes les seves forces. Sort n'hi ha que és menut, que si no ja ens hauria arrencat un braç. Després d'una estona voltant, enfilem cap al que és el nostre destí, la casa d'un enginyer informàtic acabat de graduar, que es diu Laszlo Haniex.
5: Sí, sí que hi ha.
1: Quan toquem el timbre de casa en Laszlo, ens respon una dona. Tenint en compte que ell és informàtic, donem per fet que deu ser la seva mare i li demanem si podem parlar amb el seu fill.
5: Amb el meu fill? Sí. Però... Si és un bambino, és un nadó, encara no parla.
1: Perdó. Ens adonem ràpidament del malentès. Resulta que hem estat de sort, tu, i hem topat amb un dels pocs informàtics que està casat i que fins i tot té fills. Aclarida la confusió, li demanem de parlar amb el seu marit, en Laszlo, i ens deixa entrar.
5: Laszlo!
1: Ai, Déu.
5: Sots de fai! Tens visita! Laszlo!
1: Gràcies, senyoreta, gràcies.
0: Escolti, sí, soc molt educada.
1: Ja ho veig, ja ho veig. Sí, I veig que té orígens italians, eh?
0: Sí.
1: S'ho ha tret de la màniga, això, una mica.
0: Sí, mira.
4: És enriquiment del personatge.
1: Sí.
0: Era això o peixatera, com que veu dir que cridés.
1: No, li sap greu si entrem amb el gos a casa, també?
0: Sí, passa. No, el gos no em molesta a mi. El que em molesta és vostè.
4: Però,
0: sí, què hi farem, oi? Els amics del meu marit, ja sé com sou així.
1: Com sou?
0: Va... No, molt estranyots.
1: En Laszlo ens demana que anem fins al seu despatx. Quan obre, ens adonem que estàvem millor a fora del que estarem aquí dins. Quina catipent que fot aquesta habitació, per favor. Sembla que hi hagi un gat mort. Però no, simplement som a l'habitació d'un enginyer informàtic d'aquells que passen hores davant d'una pantalla mentre endrapen talls de pizza ressecs. L'Indy, el quiso que ens acompanya, ha estat de sort i ha trobat les restes d'una pizza pepperoni en un racó. Deuen dur una setmana allà baix, però tant li fa. Li agrada tant la pizza que es conforma amb el que s'ha trobat. Anem a parlar una mica amb en Laszlo, a veure què ens explica. Laszlo, així que ets enginyer informàtic, A què es dedica? Vull dir, el dia a dia d'un enginyer informàtic, quin seria?
6: Coses d'ordinadors.
1: Sí, coses d'ordinadors. Bueno, això ja ens ho imaginem, No sé si ens pots explicar amb més deteniment a què dedica la jornada un enginyer informàtic.
6: Sí, coses d'ordinadors.
1: Ja.
6: Molt complexes, és que no ho entendreu.
1: Bueno, ja m'insisteixo, si ens expliques potser sí que ho entendrem. Vull dir...
6: Feio, collons, que no sé què fan jo. Un enginyer informàtic no sé què fa, no m'ho preguntis, perquè no t'ho sé explicar.
1: Vale. Res, deixem-ho amb... Fan coses d'ordinadors.
6: Tira endavant.
1: Ja està. Endavant. Una cosa, Laszlo, ara no estàs treballant, no? Vull dir que has acabat de treballar i continues davant l'ordinador. Què fas? No hauries de sortir una mica amb la teva dona, la teva filla, que et toqui l'aire una mica?
6: Estic xatejant amb els meus amics.
1: Ja.
4: Quin deix, eh?
6: Sí, tots són informàtics, com jo.
1: Treu-te la pizza de la boca. Si pots treure el tros de pizza de la boca.
6: No, és com dic un queixal del seny. I parlem de coses d'ordinadors, ara ens ha agafat la dèria d'això del Bitcoin, mira.
1: Ah, ep, alerta. Alerta que acaba de sortir el tema pel qual hem vingut a conèixer en Laszlo, els Bitcoins. Actualment, qui més qui menys, doncs tothom ha sentit a parlar del Bitcoin, no? En teniu de Bitcoins o no?
6: No,
1: no, no. No, ningú, no? El públic tampoc, ningú té Bitcoins.
6: Tens tu?
1: No. No sé com és, que no sé on el buscar tampoc. No sé on es compren, no.
6: Ho veus a la caixa, ens ho vaig dir.
1: A la caixa en tenen?
6: No, pots sortir d'aquí, sisplau?
1: Marxi.
6: M'han fet fora.
1: En fi, tothom sap de què va el tema del Bitcoin, no? Una moneda virtual, però recordeu que som al 2010. Estem explicant una història del 2010 quan tot just fa uns quants mesos que s'ha posat en circulació aquesta moneda. A l'època en què ens situem hi ha molt poca gent que sàpiga que existeix el Bitcoin i mai ningú l'ha utilitzat com a mètode de pagament. No té pràcticament cap valor econòmic, té un valor de menys d'un cèntim.
6: Collons.
1: Tampoc té cap utilitat, més enllà d'entretenir els quatre informàtics de torn, com en Laszlo i la seva colla d'amics. Però els informàtics hi veuen futur i la utilitzen per experimentar. Per exemple, avui en Laszlo s'ha proposat ser el primer a treure'n rendiment.
6: Veus?
1: Ha col·leccionat centenars de milers d'aquestes monedes i li agradaria ser el primer a treure'n algun tipus de benefici. Creu que potser la podrà utilitzar per comprar alguna cosa que li vingui de gust. De cop, en Laszlo rep una trucada d'un seu amic. Agafa'l.
6: Digui.
2: Què passa, xaval? Què fas?
6: Bé, matar l'estona amb un paio estrany i el seu gos aquí al costat. I tu?
2: I tu, diu. Jo, res destacable, ja ho saps. Ja ho saps com és la meva vida. Collons, del llit a l'ordenador, de l'ordenador al llit...
6: Sí, va, com la meva, no et pot.
2: Sí, bueno, com la teva. Però tu dorms acompanyat d'una dona.
6: Ah, això sí.
2: Deu ser una sensació ben agradable, això de tenir una dona, saps?
6: Ja dia de tot.
2: Hasta em fotria gràcia provar-ho a mi, saps? Un dia llitar-me amb una dona...
1: Sí. Més enllà de totes aquestes coses banals, la conversa entre en Laszlo i el seu amic informàtic acaba enfilant cap al tema que realment ens interessa.
6: Saps què em vindria de gust, ara? Fotre'm una bona...
2: Què dius? T'agraden els homes! No, és que ho sabia, eh? Ho sabia. A mi també, Laszlo. A mi també.
6: Però què dius?
2: Sempre he estat enamorat de tu.
1: Ai, ai.
2: No, faig bromes de dones per dissimular, però és que no aguanto més, Laszlo. Vull dir, no t'ho he dit mai, perquè com que et vas casar amb aquella...
6: Però què collons dius?
2: Què?
6: Què t'empatolles?
2: Ho has dit tu, no? Et volies menjar una bona pi...
6: Una bona pizza.
2: Ah, no?
6: Em vindria de gust fotre'm una bona pizza.
2: Ah, no, cony, i a mi també, sí, home, i tant, clar, una pizza, i tant. I després fer l'amor amb la teva dona, perquè clar, jo no sóc gai, vull dir...
1: Què dius, boig?
2: No, que igual que ell.
1: Que no vas costar aixafant més de l'oca d'allò per arreglar-ho. Calla, boig, calla. Vale. Calla, t'has equivocat, ja està, no passa res, calla.
6: Tens un paper molt estrany avui, eh? Sí.
1: Bueno, és un informàtic.
6: Sí, no, però no... Sempre...
2: Però li he dit per telèfon que em volia agitar amb la seva dona,
1: sí.
2: Però abans li he dit que estava enamorat d'ell.
1: Sí. T'has atabalat.
6: El personatge és complex. No te l'emportis a casa, aquest personatge.
1: No.
6: Fotràs un pixoliu, eh?
1: En Laszlo li ve de gust menjar-se una bona pizza. Quan l'Indi, el quisso que ens acompanya, ha sentit a parlar de pizza, ha alçat les orelles i s'ha fotut a remenar la cua. Coi de gos, sembla que mai acabi de tenir la panxa plena. Ara el panorama és el següent. S'acosta el vespre i en Laszlo li ha vingut el caprici de menjar pizza. A casa no en té i li ve una pregunta al cap. I si tots aquells bitcoins que té guardats li permeten aconseguir una pizza? Què?
6: Veus?
1: Mira, tot i que mai ningú ha utilitzat el bitcoin per pagar, ell en té tants que en pot oferir una gran quantitat. Així que decideix oferir 10.000 bitcoins al primer que li aconsegueixi dues pizzas familiars. Perquè us feu una idea de l'oferta que fa, heu de saber que al maig del 2010, 10.000 bitcoins equivaldrien a uns 41 euros.
6: Ui,
1: jo no sé això...
6: Molt poc, eh?
1: Si és molt o poc, però no sé quan es paguen les pizzas. L'Àlex, tu que ets més jove, quan val una pizza?
7: Més no o menys. 10 euros, no?
1: 10 euros?
7: 10 euros.
1: 10 euros.
7: 40 euros és car.
1: 40, dues pizzas, però familiars.
6: Bueno, familiars, 20 euros.
5: Tira amunt.
6: I dona la Coca-Cola, potser, també.
1: Sí.
7: Pues si ho sabeu, per què pregunteu?
1: No ho sé. Tampoc.
6: És veritat.
1: Tampoc vull saber quines pizzas compres tu 10 euros, eh? No vull pas tastar-los. En Laszlo deixa un comentari al xat dels informàtics que diu el següent.
6: Pagaré 10.000 bitcoins...
8: Com es troba pitjor, eh?
1: Sí.
6: Però estic escrivint, no ho sé.
1: Sí.
6: Per un parell de pizzas...
1: Sí, però és la primera vegada que sento que el teclat va més ràpid que el cervell.
6: Que siguin familiar, és que així me'n quedarà per l'endemà, que m'agrada tenir pizza sobrant per picar.
1: Molt bé, molt ben escrit. Al cap d'una estona, a milers de quilòmetres d'allà, mentre en Laszlo i l'Indi els cau la bava pensant en aquella pizza, algú respon al missatge. Pots fer-ho tu, Àlex, això, aquest personatge. Fes-lo tu, que és un nano de 18 anys.
7: Vale. Ok, accepto el tracte. Jo te les aconseguiré.
1: Aquests són els missatges que s'intercanvien als informàtics.
2: Jo trobo que si els informàtics aquests fossin de veritat, vull dir, no ves, la informàtica no hagués arribat tan lluny. Eh?
1: No. Qui accepta l'encàrrec és un jove informàtic que des de centenars de quilòmetres d'on som truca a una pizzeria on som nosaltres per demanar les pizzas.
7: Bueno, m'han posat música d'espera, sí que tarden. Bueno. Deuen estar ocupats, suposo. És una
1: és millor això que no pas quan l'agafen i et diuen espera't.
6: Sí. I al cap d'un moment diuen espera't. I van dient espera't.
1: Sí. Ja l'agafaran, ja.
2: Podem
1: ja
2: l'agafaran. És tancada.
6: És tancada aquesta hora.
1: Avui juga al Barça i hi ha molta gent que demana pizza. Ara.
8: Ciao, pizzeria Papa John's! Peperoni, peperuni, què els farà falta?
6: Peperoni, peperuni.
1: Què és això? Peperoni, peperuni?
2: Peperoni, peperuni.
9: A veure, és que he tardat tant a entrar que he hagut d'entrar aquí amb una aparença triomfal, no?
1: Endavant, pizzero.
7: Hola, mira, vull un parell de pizzas familiars.
8: Peperoni?
7: Sí. No, bueno, no són per mi, són per enviar un nano que conec.
8: Algun en concret? Vol margarita, la peperoni, la hawaiana?
7: Et diria pinta... que em recomanessis alguna, però tant se me'n fa.
1: Fa pinta que té un sobreestoc de peperoni al magatzem. Sí.
8: Peperoni, m'ha dit? 4 de peperoni?
7: Sí, tinc un pressupost d'uns $40.
8: I com ho pagareu? En efectiu? En targeta?
7: Em sembla que en bitcoins.
1: No, en bitcoins no, eh? Ell paga la comanda amb targeta. Els bitcoins que li ha ofert en l'Aslo se'ls quedarà ell. El teu personatge simplement fa d'intermediari.
7: Ah, vale, entesos. Escolti, peperoni, peperonus, diu el narrador que pagarem targeta. Les podeu enviar a Jacksonville?
8: I tant, peperoni, perfecte. D'aquí una estona les tindran.
1: Poca estona després, una repartidora ens entrega les pizzas.
10: Ah, bones, aquí les té, moltes gràcies.
1: En la... Paperàs, important.
6: Hòstia.
10: T'heu flipat, eh? Pell de gallina.
6: Premi Gaudí, eh? Premi Gaudí.
10: Estàs esperant.
1: Escolta'm. No.
10: Xino Xano.
1: També és d'agrair que l'actor o l'actriu que té poc paper el sàpiga fer.
6: Sí.
1: I ja està.
0: Bueno, sempre diuen que és estona, més difícil una frase que no pas un
10: gràcies
0: paper protagonista.
1: Això és com el que toca el triangle amb una orquestra, eh? Si sí, la caga... Sí, sí. Home, sí o no?
9: Fonamental.
1: Fonamental el triangle.
2: No hi ha papers petits, eh? No hi ha papers petits.
1: Cuidado, que ara hi entrem a la filosofia, eh?
6: No, ell ho diu perquè... Una frase com aquesta la podies cagar dues vegades.
1: Vinga, va, ja tenim les pizzas aquí. En Laszlo i sobretot l'Indi, el nostre gos, estan ben contents. Les pizzas fan una olor extraordinària i el millor de tot és que en Laszlo té la sensació que li han sortit de franc. S'està fotent un bon tiberi pel qual no ha pagat ni un cèntim de la seva butxaca. I tot gràcies a una compra que s'ha convertit en la primera transacció feta amb la moneda virtual Bitcoin. Aquells 10.000 bitcoins semblen ben pagats, tu. I dic semblen perquè, si ho mirem en perspectiva, ens adonarem que al final les pizzas li han acabat sortint molt cares.
0: Per què?
1: Bueno...
0: No, què vols dir? Que estan enverinades.
1: Què?
0: Ai. Ai, l'Indi.
1: No, l'Indi ja no passa res. L'Indi està bé, no patiu. Ah. Està una mica tip de tanta pizza, però bé. Dic que les pizzas acaben sortint cares perquè amb el pas dels anys el preu del bitcoin ha pujat molt. I vist en perspectiva, és evident que n'ha pagat masses diners.
6: I què vols dir? Que hem fotut una bona clavada, no?
1: El teu personatge... Aviam, abans de parlar de xifres, deixeu-me dir que el valor del bitcoin canvia cada dia. És molt volàtil i no sempre val el mateix. Només podem donar una xifra aproximada, però que serà suficient per veure com de cares li han sortit.
2: Sí, però quan?
1: Un número, eh? Voleu un número. Sí. Mira, doncs tenint en compte tots els factors, com la volatilitat del bitcoin, la inflació i els anys que han passat, agafant el preu que tenia al maig del 2010 i comparant-lo amb l'actual, podem dir que si en comptes de comprar aquelles pizzas en Laszlo s'hagués guardat els 10.000 bitcoins, ara tindria uns 1.000 milions de dòlars al
6: boig.
0: Què dius? Però què dius?
2: Home, tantes sabones aquestes pizzas, Fel?
6: Collons.
1: 10.000... És que una pizza, quan et ve de gust, perds el cap, eh? També és veritat, eh? Quan tens moltes ganes de menjar pizza...
6: Hòstia, 1.000 milions, eh?
1: Sí, tu. Des d'aquella transacció, el preu de la moneda ha tingut un augment de valor que ronda els 4.000.000%. No sé ni com s'explica
6: això.
1: Quan es van comprar les pizzas, el bitcoin valia 0,004 dòlars. Actualment, el canvi voreja els 100.000 dòlars. Aquella compra és històrica en el món de la criptomoneda, perquè el bitcoin s'ha acabat estabilitzant i, en part, ha estat possible perquè en Laszlo es va atrevir a ser el primer a utilitzar-la per fer-hi negocis.
6: Ai, la seva avui... dona voldria sentir ara.
1: La seva dona.
0: Mantem-ho, la dona!
1: gordo, amb les pinces, i a més arruïnat.
0: Hòstia. El mato.
1: Doncs mira, en Laszlo avui dia treballa una empresa que venen motxilles, tu.
0: No.
1: Sí, si s'hagués guardat les criptomonedes, no. Actualment seria fastigosament ric i tindria tanta pizza com li vingués de gust.
2: En aquesta història l'únic que ha fotut calés ha sigut el nano, eh?
1: Doncs no pensis tampoc, eh?
2: Ah, no?
1: El personatge de l'Àlex tampoc, perquè també s'ho va rebentar al cap d'un temps en un viatge amb els bitcoins que li van pagar. Es va gastar els 10.000 bitcoins quan rondaven uns 400 dòlars.
2: Bueno.
1: Per tant...
0: Quina poca vista. Escolta, i el gos què?
1: El gos...
0: Sí, què se n'ha fet de l'indi?
1: El gos... El gos que li agrada la pizza, el pijo de l'Eixample de Barcelona, és...
0: Ai, ai, ai.

0: És viu, però li ha anat d'un pèl perquè entre la fartanera de pizza i l'atac d'ansietat que li ha agafat en adonar-se de la quantitat de pizzas que es poden comprar 1.000 milions de dòlars, gairebé s'hi queda. Per sort, se n'han sortit. L'Indy se'n pot tornar cap a Barcelona a passejar per l'Eixample com fa habitualment. Avui ha degustat la pizza més cara de la història, tot i que vivint a Barcelona potser encara tindrà l'oportunitat de menjar-se'n alguna de més cara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Aquest matí s'ha decidit que es tancaran tots els camins al pic de Montmaneu, al més alt del Segrià, perquè no hi pugi ningú a veure l'eclipsi. I preocupa que es bloquegin els accessos i també el fet que la zona, que ja es va cremar l'any 2003, continua en risc molt alt d'incendi. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
3: Bon dia. Tots els camins que arriben al pic de Montmaneu i també a la zona dels Plans de Montmaneu, situats entre 400 i 500 metres d'altitud, es tancaran a partir de demà al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen una afluència de gent que comporti perills i per això aplicaran els plans municipals contra incendis. Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escarp.
4: Perquè l'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
3: Almatret també es tanca.

0: El Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per una Transició Energètica. Aquesta organització, que plega ajuntaments i entitats, afirma que el pla per repartir l'energia renovable pel territori, conegut com a Plàter, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri el i es comenci de zero. Barcelona, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta xarxa, que plega diversos municipis, consells comarcals i entitats ecologistes i sindicats agraris, prepara un pla alternatiu que, segons ells, no impliqui trinxar el territori i perdre sobirania alimentària. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i membre del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
2: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
1: El Departament de Territori afirma que un cop hagi analitzat les al·legacions presentades i hagi fet les modificacions que toqui, obrirà un segon procés d'informació pública que servirà per validar els criteris locals. Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual amb la detenció de 4 persones a Castelldefels i Reus. La intervenció policial ha permès alliberar 5 dones que eren víctimes d'aquesta organització delictiva. La investigació arrenca d'un cas d'una dona enganyada des de Colòmbia que va ser obligada a exercir la prostitució per pagar un deute que suposadament havia adquirit amb la xarxa d'uns 4.000 euros. Les dones alliberades havien d'estar disponibles les 24 hores al dia i havien de donar la meitat del que aconseguien a l'organització delictiva. Segons la policia, sovint venien cocaïna també als clients.
0: A partir del 17 d'octubre, totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 perquè siguin fàcilment identificables per qui les rep. Els operadors hauran de bloquejar les que es facin sense utilitzar aquesta numeració, que serà unidireccional. És a dir, que els usuaris no podran tornar-hi la trucada per evitar d'aquesta manera caure en possibles fraus. El govern espanyol ha confirmat l'aplicació d'aquesta normativa que, segons Òscar López, ministre, ha de servir per complementar els ja existents.
4: Ya se bloquean todas las que se hacen desde un número móvil, ya se bloquean también todas las que son internacionales y se hacen pasar por una llamada nacional. Es verdad que ahora todavía se reciben llamadas comerciales por un número nacional. Por lo tanto, para completar ya todo este escudo que nos proteja de ciberdelitos, de estafas, el 17 de octubre entrará en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
0: Els treballadors transfronterers de l'Hospital de Cerdanya tanquen el seu litigi amb la Hisenda espanyola, que els va obligar a pagar uns impostos que ja havien pagat a França. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
5: Són 33 treballadors de nacionalitat espanyola, però residents a França, a qui l'agència tributària els havia reclamat els impostos d'anys anteriors perquè els considerava funcionaris espanyols, quan l'hospital rep finançament dels dos estats i ells ja havien pagat a l'hisenda francesa. Després d'un llarg procediment, els han donat la raó i ja han cobrat amb interessos tots els diners que havien hagut de pagar de més. Roser Bel és presidenta del comitè d'empresa de l'hospital i una de les afectades.
6: Tranquil·litat per part dels afectats i del comitè que els representa i esperem doncs, que això no en un futur això no torni a passar i que es reconegui doncs, que aquest hospital és singular, no té res a veure ni en la sanitat de Catalunya ni en la sanitat francesa, és un hospital transfronterer.
5: Els afectats havien hagut de pagar fins a 25.000 euros i alguns s'havien endeutat per poder-hi fer front. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
0: Els esports, Ernest Macià.
7: L'argentí Julián Álvarez s'ha incorporat fa poca estona als entrenaments a l'Atlètic de Madrid, ha passat revisió mèdica amb la resta de companys. De moment no hi ha canvis pel que fa a les opcions que aquest fitxatge es pugui tancar pel Barça. D'altra banda, aquest matí es fa la primera jornada de les proves de natació dels Campionats d'Europa de París. Ainhoa Campabadal de Sabadell s'ha classificat per la final d'aquesta tarda al 4x200 lliures femenins, al relleu amb l'equip espanyol. L'equip ha estat concretament segon a la seva sèrie. I en Florencio, acabat 5è, els 4x200 lliures masculins, i Nil Cadavall, barceloní, també ha quedat eliminat, en aquest cas, els 100 braça. Aquest matí també ha començat el Campionat d'Europa d'Atletisme a Anglaterra. El primer català entrar en competició és un atleta de Sant Boi, és Jaume Guerra. Participa al salt de llargada. Hi haurà 19 atletes catalans. Els que surten a més opcions de fer bon paper són Jael Bastué i també Sara Gallego. Les federacions europees, centroamericana i asiàtica demanen en un comunicat més transparència a la FIFA arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar part de la Copa del Món. També critiquen que l'última trobada a Marroc

0: Hi havia pocs membres electes en la votació. I en bàsquet, diferents exjugadors i tècnics de l'NBA han recordat avui la figura de Don Nelson, que va morir ahir als 86 anys. Una de les llegendes de bàsquet professional nord-americà, va ser cinc vegades campió de l'NBA com a jugador i tot una referència durant 31 anys a les banquetes. En banquetes com, per exemple, les dels Bucks, els Knicks o els Dallas Mavericks.
1: Fins aquí les notícies.
2: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3.
8: La casa nostra.
9: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
10: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el porc agredolç ja existia abans de la cuina moderna? Les prunes, panses o pomes equilibren plats contundents.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
4: Benvinguts a la Fonda d'estiu de Catalunya Ràdio. Avui pugem fins al Pallars per descobrir una cuina de muntanya feta amb memòria, producte i receptes capaces d'explicar un territori sencer. Comencem!
5: Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de la cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Pep. Tinc molta il·lusió avui perquè avui anem al Delta de l'Ebre.
4: Oh, tu t'agrada el Delta, eh?
6: Soc un enamorat del Delta de l'Ebre. Crec que és una zona... Bueno, no ho crec jo, és que és una zona única, singular, no s'assembla a res més del que tenim. I, per tant, també, com que és un territori singular, les menges i els productes que n'hi ha són singulars i també les seves receptes.
4: I avui parlem de...
6: Avui parlem de l'anguila en suc.
4: I demà torna a sortir un gall, eh? No sé què em passa, que escolta'm, aquests dies...
6: No ho sé.
4: L'anguila en suc, escolta'm, és una cosa també que costa de trobar.
6: Sí, bueno, al Delta no tant. Fora del Delta, impossible. Al Delta, jo crec que, afortunadament, potser perquè en aquest cas el turisme sí que juga a favor, és a dir, quan anem al Delta, busquem plats característics del Delta, els que som de fora, i aleshores no dic que estigui a tot arreu, però no costa molt trobar restaurants on facin anguila en suc, si t'ho curres una mica.
4: I a on menjarem una bona anguila amb suc?
6: Doncs mira, podem menjar bona anguila amb suc, als Censals, al Perelló, un restaurant familiar fantàstic, enorme. Fa anys tenien les anguiles en un aquari a l'entrada, però ara, per coses de normativa vigent, ja no la poden tenir. A mi m'agradava molt quan arribaves als Censals i et trobaves com les llagostes a les marisqueries i deies les anguiles, no és que triïs tu avui aquesta anguila, però bueno, veies que tenies un gènere superfresc, perquè estaven allà nedant. Les que et menges tu igual eren d'ahir, però bueno, que tenien l'anguila. M'agradava molt. A la Taverneta, l'Ampolla, és un ex-pescador que es va passar a ser restaurador i cuiner a la Taverneta. El Bar Ester, del Mercat de Tortosa, que és un bar de mercat dels millors de Catalunya, sense cap mena de dubte, per la cuina, per la mida, per l'ambient, és espectacular. El restaurant La Barraca, a l'Ampolla també, a Calfaiges, al Poble Nou del Delta, són molts restaurants, no els podem dir tots. Tots aquests fan molt bé l'anguila en suc.
4: Una anguila amb suc que és aquella de xucar i pa, de menjar, de gaudir i, sobretot, Òscar Gómez, de compartir.
6: Sí, és un plat que es pot compartir, perquè com que ve ja en trossos, no hem de trossets, doncs cadascú va agafant com quan porten croquetes. Ara, què passa si som dos i hi ha un nombre sanar de trossos? Què passa?
4: Mira que un es menjarà la cua i un altre tall que és més petit i ja està.
6: Exacte, com a mínim el que repeteix tros que sigui la cua.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I anem a fer un passeig per la dolça Catalunya avui amb el mestre pastisser Lluís Riera de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Avui ens quedem a Catalunya o també ens anirem més cap enllà?
1: No, avui ens quedem a Catalunya, però ens anem enrere, fins a l'època medieval, per parlar d'una de les postres més ancestrals que té aquesta terra.
0: Quina, a veure?
1: La crema catalana.
0: Home, crema catalana o crema cremada? Perquè hi ha els entesos que diuen que s'ha de dir crema cremada perquè la crema ja ho sabem que és catalana. Això ho van dir, diguem-ne, per quan vam començar a venir molta gent, no?
1: Sí, sí. Bueno, i que, de fet, bàsicament, hi ha una mica el joc aquell, no?, de d'on ve la paraula crema, no? A veure, ja, si ve del fet de cremar, no?, aquell punt de sucre, no?, allà a sobre, o directament és del fet de que quan la menges, si va ràpid i un cop està cremada, diuen que un bisbe, el dia que la va provar, era un flam que no estava acabat de fer del tot, la primera crema, era un flam cru, per entendre'ns, com un tàrtar de flam, i quan se la va fotre a la boca, el primer que va ser va dir, hòstia, crema, perquè es va cremar els llavis. Sigui com sigui, la crema catalana és un postre de tota la vida que hem tingut moltes persones directament al costat de casa. Sortir, agafar uns ous de gallina ben frescos i barrejar-ho amb llet, amb sucre, si pot ser una branqueta de canyella, una mica de pell de llimona, i amb això...
0: I una mica de midó. Que diguem-ne que la gran diferència entre la crema pastissera i la crema cremada és, diguem-ne, que a la crema pastissera normalment s'hi posa farina, a la crema cremada s'hi posa midó de blat de moro, no?
1: Sí, bueno, jo en totes dues hi poso midó, perquè és la manera que queda una mica menys farinaci gustativament. Però simplement és una diferència de gramatge, no? Un litre de crema pastissera i posem uns 80 grams per litre de llet i uns 5 rovells d'ous. I la crema catalana, en lloc de fotre-hi 5 rovells, poder-hi foto 8. I en lloc de posar-li 80 de maizena, 40-50, perquè necessitem que sigui... O sigui, com que ja té un contenidor, no?, que és aquella cassoleta tan ben parida, amb aquella cassoleta, i allà dintre ja queda que no se'n va a cap lloc i no necessitem una rigidesa, una textura tan i tan potent. Necessitem que sigui el màxim de melosa possible.
0: El màxim de melosa i de gustosa, com deies tu, perquè aquí la importància és la dels rovells d'ou, que hi hagi uns bons rovells, que siguin ben frescos, que donguin aquest gust, i sobretot després aquest cremat que li fem final a la crema, que també hem de dir que, ostres, ara, últimament, els últims 3-4 anyets, tornem a trobar grans cremes cremades a molts restaurants de Catalunya que s'han tornat a posar a la moda el flam, un flambó, una crema bona. Ara estem, diguem-ne, allò de bona esperança, hem estat de bona esperança amb la crema cremada.
1: Sí, ara som l'eufènix, Estem reviscolant de les cendres, Això ho hem vist en pastisseria, ho hem vist en cuina, vull dir que realment pots tornar a fer esmorzars de forquilla i ganivet, no?, que és el que ens interessa, i pots tornar a fer grans postres clàssics de tota la vida. I les postres és una cosa que té aquesta connexió, no?, amb la nostra infantesa, amb la família, i la crema catalana jo crec que tothom se'n recorda, I alhora ha servit per moltes aplicacions. Ja no ha quedat només amb aquella crema que mengem per Sant Josep, sinó que és la base de molts farcits. Per Sant Joan, penso en les coques de Sant Joan obertes, farcides de crema i cremades, tortells, farcits de pastissos... Té moltes derivades, la crema catalana, que utilitzem amb gelats, amb 10.000 textures diferents, i és un sabor que realment té un reconeixement d'àmbit mundial, ja. O sigui, hem sabut trencar fronteres, creure'ns-ho, i es tracta de seguir-lo fent. No cal tocar-hi gaire res.
0: Exacte, no cal tornar-ho gaire res. I mira, ara que dius això, molt a prop d'avui que has vingut a l'estudi, aquí a Barcelona, una noia brasilera doncs va obrir una botiga que no fa crème brûlée, no, sinó fa crema catalana. I això també és una d'aquelles coses bones, perquè aquesta part, diguem-ne, més turística de Barcelona, doncs que a més dels talls de pastís de formatge que s'hi venguin, que hi hagi una botiga que faci crema cremada, escolta'm, això és per posar-nos una medalla,
1: Això hem de saber-ho fer més. Això és creure'ns-ho i tenir una mica d'estima per nosaltres mateixos, en lloc de tant autoodi, i forquilla, ganivet, cullereta, i el de tota la vida funciona. És el que tenim,
0: Lluís Riera, moltes gràcies.
1: Salut.
2: La tia Maria codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.

0: I avui ens ve a visitar la Carlota Clavé, la nostra cuinera, aquesta que tenim aquí, la gormanda Carlota. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Escolta, tu no parles mai, no? Ets una 4x4.
1: Bueno, m'agrada molt cuinar i això és la meva passió. Aleshores no paro de cuinar i tant.
0: Un dia has de venir, no parlarem de cuina, sinó només parlarem de vida, tu i jo.
1: Perfecte, perfecte, quan vulguis.
0: Escolta, aquest estiu ens vens a explicar receptes refrescants. Què ens portes avui?
1: Doncs avui porto un tomacó, ara és temporada de tomàquets, doncs un tomacó que el farcirem d'una crameta de pinyons.
0: Uf, que bo. Com ho fem, això, a veure?
1: Sí, m'encanta el pinyó. Aleshores, el que farem serà escaldar el tomacó per pelar-lo. A mi m'agraden els tomàquets sense pell, crec que són més sedosos. I aleshores el condimentarem amb una miqueta de soja, una miqueta de vi d'arròs, un bon oli d'oliva verge extra, romaní, farigola, i el cuinarem al forn a 100 graus, mitja hora. I farem una crameta de pinyons, que és molt senzilla. És pinyó, torrar-lo bé perquè deixi totes les essències del fruit sec. I el triturarem ben fi, i li afegirem una miqueta de nata, una nata de qualitat, també si pot ser fresca, no? De vaques, de pastura bona, i re, una miqueta de sal, pebre, sal d'escates també, que la sal sigui de qualitat, i posarem una màniga pastissera, i el que farem serà farcir aquest tomàquet que ja tenim confitat. I al capdamunt li posarem una miqueta d'anguila fumada, que la podeu comprar ja fumada, o bé, si us animeu a casa a fumar, doncs és molt guai, fumar.
0: El problema no és fumar, el problema és trobar l'anguila.
1: Això mateix, també és clar, trobar l'anguila. Hem de tenir, no? És veritat que costa trobar l'anguila. Hem de tenir un bon company, no? Que ens ajudi a trobar aquesta anguila. I ja està, acabem amb unes fulletes d'alfàbrega per donar-li frescura, una miqueta de pell de llimona, i ja està, i tenim una mossegadeta ben bona, eh?
0: Oh, bona, gustosa, saludable, però, escolta'm, aquesta és una d'aquelles receptes de principi de mes, perquè, clar, pinyons... ara, això sí, ho hem de fer un pinyó mediterrani, pinyó d'aquí, que és molt bo.
1: Sempre, no el xinès, no, el nostre que és el bo, i tant. Sí que, clar, és veritat que tots sabem, no, la feina que hi ha darrere d'un pinyó, i aleshores s'ha de pagar. I un dia de festa, doncs, hem de menjar pinyons, i tant.
0: Carlota Clavé, moltes gràcies per venir avui aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio amb aquest estiu gastronòmic que tenim aquí cada migdia. I escolta, mare, que te'n vas cap a cuinar?
1: Sí, i tant, que no falti la cuina. Cap allà a cuinar, i tant, a passar-m'ho bé i a fer gaudir els nostres clients que vinguin avui i a compartir la cuina, no?, que és festa, i tant.
0: Doncs vinga, cap a la gormanda.
2: Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
0: I avui al plat fora de la fonda ens n'anem cap al Pallars Sobirà, terra de muntanya, de rius freds, de pastures i de cuines que han après a resistir. Aquí cuinar no és només un ofici, és una manera de viure i de preservar. De preservar la història, de preservar la tradició, de preservar la cuina. Ens trobem amb els cuiners de la Fonda Ferrer de Baro, en Jaume Mora, també l'Aleix i en Ramon Altés, de Cafè Passets i l'Hotel Passets, i en Mariano Gonzalvo, de l'Opaller del Coc, d'una miqueta més amunt d'aquí de Sort, de Surp, amb diferents maneres d'entendre la restauració, però que neixen del mateix lloc, de la necessitat de donar sentit al territori a través del plat. Parlem de cuina pallaresa, d'una cuina que ve de lluny, de la supervivència, de l'aprofitament i del respecte absolut pel producte, però també volem parlar del present, de com es manté viva aquesta cuina, de com evoluciona i de com es defensa en un món que sovint correm massa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé.
0: Escolteu, la cuina d'aquí on estem ara, de Sort, de tota la comarca del Pallars, de fet, no sé si hauríem de dir Pallars Sobirà o el Pallars, perquè últimament, els últims anys, veig que parleu molt del Pallars i feu una suma de tots els Pallars, no?
3: Sí, la veritat és que fa temps que estem intentant que el Pallars sigui un de sol, evidentment amb diferències, perquè són el Pallars Sobirà, estem parlant d'una zona d'alta muntanya amb les peculiaritats que això d'aquí té, tant geogràficament com evidentment per la seva cuina, i el Jussà és una comarca amb menys una orografia una mica més tranquil·la, més sossegada, i que, per tant, tot això d'aquí condiciona però sí que pertanyem a una mateixa, per dir alguna cosa, forma de pensar, forma d'entendre la vida i forma d'entendre la cuina.
0: Estem a l'estiu, evidentment ara doncs la neu ja no la tenim aquí, però hi ha una cuina molt arrelada a tota la comarca que va, podríem dir, més enllà de la temporada, no?
4: Sí, evidentment, al Pallars tenim, jo crec que tenim la nostra cuina, els nostres productes, els nostres productors, que aquests no deixen de treballar cada dia, perquè molts d'ells fan animals i els animals mengen cada dia, i és una gran sort que puguem tindre tots aquests productors que ens donen aquest producte tan, tan ben parit que fan aquí dalt. Bueno, aquí dalt, quan dic aquí dalt, dic Pallars, vull dir, jo sé i Sobirà, sense distinció.
0: Escolta, Jaume, tu no també la relació amb la cuina, perquè clar, aquí tenim quatre personatges diferents, no? Tu com va començar tot això a la Font de Ferrer de Baro?
4: Doncs fa 75 anys, quan els pares van decidir fer el negoci, i bueno, després 50 anys, ara fa 53 anys, doncs ens vam traslladar on estem ubicats ara, i bueno, jo he nascut entre cassoles, entre crits, entre tallar pa, papilles per allí, vull dir, tot. Sempre he estat a la Fonda, vull dir, a mi em neix allò que molts cuiners diu que les corre cocinar per la sangre, jo és que abans de fer-me ja els hi corria els meus pares, no?, perquè ja estaven allí. Vull dir que, bueno, com molts que estem aquí, doncs pues, ens neix d'això, de viure allí.
0: I tu, la filla, ja la tens també estudiant cuina i em sembla que et fotrà el lloc molt aviat, no?, o què?
4: Bueno, la filla està fent una cosa que li agrada molt, per la qual estic molt content que estigui fent el que a ella li agrada. Ha donat la casualitat de que es cuina, pues, jo encara més content, però sobretot, i l'altre dia ho parlava amb el Mariano, és molt important que algú pugui fer la feina que realment, o estudiar realment el que li agradi, i això és molt important. Que em fotrà fora? No ho sé, a lo millor es fa una parella i se'n va a Austràlia, ojalà, i munta un negoci a Austràlia, i si ens podrem anar un mes a Austràlia, o sigui, un mes de vacances a Austràlia cada sis mesos, no? Vull, també hem de buscar la part positiva de que no estigui a casa. No, que faci el que vulgui, mai li he dit això, ni li penso dir, vull dir, és el seu futur, i ella és la que n'ha decidit. De moment que vagi fent el que està fent, i que és molt important, que disfruti.
0: Aleix, Ramon, vosaltres, els dos germans Altés, com va començar tota aquesta història? Perquè, clar, dir sort és parlar de l'hotel Passets, no? És parlar de... Sou una institució, els Passets, aquí a Sort.
5: Bueno, casa nostra té... Que nosaltres sapiguem, no? Com a mínim, no? Com a mínim té, ara ja té 160, no? Quasi 160 anys de tradició al món de l'hostaleria, vale? Això va començar aquí on estem ara, no? Aquest edifici, el Cafè Passets, no? I bueno, després els meus pares van fer un altre hotel i nosaltres bueno, tota la família, tots els germans estem treballant aquí i bueno, així ens estem, sí, vull dir que portem anys, ens hem guanyat una mica pes, no? Diguem, pels anys que portem aquí fent cuinant.
0: Escolteu, i vosaltres ho vau fer bé, això, no? Perquè dos germans, però allò que diuen en castellà, diuen juntos pero no revueltos, què? Com ho vau decidir, això, que allò cadascú en un lloc diferent?
3: No, va ser casualitat. La veritat és que ha sigut casualitat, perquè al final són dos establiments diferents, però és la mateixa família, la mateixa filosofia i la mateixa forma de fer. I per tant, mira, va acabar així. L'Aleix va acabar al cafè i jo estic a l'hotel. I mira, la vida és així, però de totes maneres és un equip, bàsicament.
0: Un equip. Mariano, tu ets el que vas venir ja fa una bona colla de temps i has fet un arrelament important aquí a la comarca.
6: Sí, jo sóc el forani, el nouvingut, però benvingut. La veritat és que sempre m'he sentit molt, molt ben acollit des del principi. Bé, jo crec que de les primeres visites que vaig fer va ser als companys i va ser aquí, al Cafè Passets, amb una petita xerrada. I sempre que he necessitat alguna cosa, perquè al principi quan arribes a un lloc necessites ajuda per trobar proveïdors, per si se t'espatlla o no tens una geladora i sempre hi ha un company que et diu peste, aquesta, no, ja no te la deixo, quédatela, que a mi em fa nosa, i aquestes coses després s'agraeixen moltíssim ser ben rebut.
0: Escolteu, si haguéssim de definir la cuina del Pallars avui en dia, l'any 2026, com la definiríem?
6: Jo personalment la definiria com una cuina tradicional que ha sabut mantenir-se i evolucionar alhora. Vull dir, s'ha sabut mantenir ferma i fidel al territori, però també s'ha cultivat, ha sortit fora i ha vingut per millorar i per continuar.
0: Escolteu, quins són els principals reptes d'avui, el dia a dia, diguem-ne, de la restauració de la cuina aquí al Pallars? Perquè, clar, per una banda esteu molt a prop de la Vall d'Aran de França, també d'Andorra, de Barcelona més lluny, però, clar, teniu la vostra idiosincràsia aquí.
3: Bueno, els reptes que tenim en quant a cuina, en quant a hostaleria, per dir alguna cosa, els reptes que tenim són els mateixos que té tothom, que sobreviure, bàsicament, trobar gent que vulgui treballar amb nosaltres, o sigui, el problema del personal el tenim important, és una cosa greu que tenim, a més el fet d'estar aïllats, estar lluny de centres importants de gent, doncs fa que això encara sigui pitjor. Tenim la sort de que fa uns anys aquí es va crear l'Escola d'Hostaleria del Pallars, i això, pues, esperem que en el futur sigui una riquesa pels nostres negocis, no? en quant a personal. I en quant a cuina, o sigui, sí que estem a prop de la Vall d'Aran, sí que estem a prop de... però les comunicacions, és trist, potser dir-ho, però les comunicacions encara al segle XXI són tan dolentes que igual fa que encara mantinguem potser una mica el nostre esperit gastronòmic personal, no? Jo penso que, evidentment, tots hem sortit fora i tots estem influenciats, això és així, no? Però sí que és veritat que mantenim, jo penso, un esperit molt pirinenc, molt pallarès, en aquest cas, que ens defineix.
0: Clar, Catalunya hi ha una bona colla de comarques, hi ha una bona colla de paisatges, diuen que hi ha 135 paisatges diferents, i això ja ens ha passat des de sempre a les comarques que hem estat durant molt temps, o fins fa molt poc, tancades, diguem-ne, no? O bastant tancades, que costa d'arribar-hi, sempre hi ha hagut aquest tarannà una mica més allò esquerp, no? Una mica més també de reivindicar el que un és seu. Jo no sé aquí, per exemple, a Sort, no? I a tota la comarca, que per segurament doncs, a l'estiu teniu gent molt diferent a l'hivern, no? que teniu la gent que va a esquiar i tot això, si us fa canviar la gastronomia o no? No? O no sé si això va per models de negoci.
5: Bueno, jo crec que el fet de tindre gent de fora, o sigui, el fet de que ens visiten, diguem que sigui una zona turística, jo crec que és al revés, o sigui, és l'aposta precisament, no? pel producte i la cuina local, no? Pel producte d'aquí i per la cuina d'aquí, no? Que al final és el que la gent de fora majoritàriament ve buscant, no? I és el que realment marca la diferència, no? Entre un territori i un altre, no? Vull dir que al final jo crec que el fet de ser turístic fa que l'aposta per això sigui més gran, sí, no al contrari, no? Vull dir que aquí tenim la sort de tindre aquí els Pallarsos, vamos, al Pallars, vamos, tenim la sort de tindre una quantitat de productes que fan tantes coses que ens és molt fàcil, la veritat, ens és molt fàcil fer una cuina, diguem, una cuina local, una cuina autèntica pallaresa, no? Hi ha molta gent fent corder, fent formatges, fent vins, fent molts productors, mel, bueno, infinitament. Vull dir que tenim, en aquest aspecte tenim molta sort, i això ens permet, doncs, això, fer una cuina, hòstia, molt de territori. Molt de territori, que al final una cuina de territori és amb producte del territori, no pot ser d'una altra manera.
0: De fet, vosaltres aquí al Cafè Passet sous de la comunitat de Slow Food, no? D'aquest projecte del quilòmetre zero, de la cuina, diguem-ne, de proximitat, en el qual suposo que és molt fàcil, no? O és molt més fàcil cuinar quan tens, doncs, un corder, quan tens un poltre, quan tens doncs una vedella, no? Quan tens aquests formatges que teniu aquí gairebé a 150 metres d'aquí del restaurant.
5: Exacte, correcte. O sigui, és veritat que vas a altres països, vas a altres llocs i penses, buf, que complicat és, no? Vas a Suècia i penses, hòstia, tenen patates, tenen molt poqueta cosa, no? En canvi, aquí, la veritat és que sí, amb aquest aspecte tenim molta sort i és fàcil, sí, és molt fàcil cuinar i fer cuina, diguem, pallaresa, no? Perquè tenim una sèrie de productes al voltant, que n'hi ha molts i que fan producte excel·lent, i això d'aquí ens facilita, evidentment, les coses. Si no tens producte, és molt complicat fer una bona cuina sense producte, i aquí, a Pallars, que segurament que sembla molt fàcil, però segurament a la Vall d'Aran no passa, no passa tant com aquí, no a l'Ultra Gorsa. Aquí tenim la sort de tindre molts productors fent coses molt bones, petits productors, molt petits, i això ens facilita molt les coses, sí.
0: A veure, Jaume, parlem de corder, perquè aquí el xai no és el xai, és el corder. Vosaltres aquí, com el treballeu? Quina és la forma que teniu des de la vessant tradicional de treballar el corder?
4: Bueno, crec que potser el més conegut és el cor de la brasa, no? Vull dir, el xai a la brasa, això és... Bueno, de fet, moltes vegades n'han parlat el dia de... Recordo el dia de Pasqua que amb el Ramon, quan ens menjàvem amb la Mona, vam estar parlant de que el corder s'ha de menjar a la brasa.
0: Ja fa dies d'això,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, ja fa uns quants dies. Però bueno, són d'aquelles coses, d'aquelles trobades que te'n recordes, no? Doncs, cor de la brasa, evidentment, cor de la brasa de Seixins. A partir d'aquí, donem-li 40.000 voltes. Evidentment, ara ja ha passat el temps, doncs, bueno, doncs, a casa hem estat fent un plat que, per culpa del Mariano, que eren unes mandonguilles de girella, i llavors acompanyades era un capipota, ¿vale? Llavors és una llangonissa feta amb capipota de corder, porta una mica de papada i després les mandonguilles, no? I això era una recepta que em va demanar Mariana, doncs, bueno, és una altra manera també de treballar el corder, no? Corder al forn, 40.000 coses, bo, algun planxat, algun biquini... Vull dir, crec que si... Jo no vull ser que jo el primer ni ho soc, però jo crec que hi ha molts cuiners ara que tenim molta iniciativa i moltes maneres de veure el corder plasmat en un plat i que no sigui la brasa, i que pot tindre un gust, pues, o sigui, bo perquè, vull dir, al cap i al fi tens una matèria prima que és collonuda. Vull dir, com que tenim una... I tenim dues races aquí al Pallars, una que és l'aranesa i l'altra la xisqueta, pues podem treballar tant amb una raça com l'altra, i hi ha bons productors... Jo crec que tenim un producte excel·lent, vull dir, el corder és un producte excel·lent. Vull dir, això va passar ara fa el dia 2 i 3 de maig, es va fer la festa del corder a Tremp, no? Mm-hmm. Vull dir, bueno, pues, t'està dient que això és una terra de corders, que, clar, és un producte molt emblemàtic. I també una cosa molt important. Si pugeu al Pallars, mengeu cor de la brasa, que tranquils, que el corder que hi ha al Pallars no llaneja, no fa olor. Vull dir, és car de corder.
0: No,
4: aquest és el problema que tenim, Pep, que pugen la gent aquí dalt i no mengen corder perquè fa olor, no? Tufeja, no. El corder que tenim aquí, això no existeix, no sabem el que és això.
0: Clar, és que aquí hi ha una cosa important, i és que teniu molta pastura aquí, eh?
4: Sí, clar, evidentment. Clar. Hem tingut un any així de pluges, doncs ja pots imaginar com està, no? Com ha passat la primavera, com arriba ara, els animals tenen menjar... Bueno, i després hi ha una cura també de... Jo no és que no em canso de parlar dels productors, eh? Hi ha una cura del productor a fer bé les coses, i això és molt important. Quan ens arriba a nosaltres ens facilita molt la feina.
0: Mm-hmm. Clar, per una banda teniu productes que els teniu tot l'any com el corder, embotits, tu ara parlaves de la girella, no? Ara estem a l'estiu, i evidentment hi teniu embotits amb una idiosincràsia tan... curiosa com que només els feu una temporada, com per exemple el fracit de carnaval, que jo que vaig tenir la sort de venir aquest any per festes, precisament per aquesta setmana de carnaval, que dius, jo ara que estem en ple mes d'agost, escolta'm, jo ara menjaria un fracit d'aquests que feu, no? I ara no, el carnissers no ho fan, no? I les xarcuteres...
4: No, és una pena. Jo sé que això fan a la fonda, eh?
0: Tu el fas a la fonda.
4: Sí, jo el faig durant tot l'any. Vull dir, nosaltres el fem. És una pena perquè dius, ostres, per què fem un embotit només temporal a una època d'una setmana, que és el que dura el carnaval? Amb tota la feina que hi ha per fer allò i que el deixem caure... També és veritat que és important la temporalitat de les coses, eh? Vull dir que això també... Després, quan tu menges... Si no tornes a menjar fins l'any que ve a carnaval, t'agafen més ganes que no pas que... És com el foie gras, no? Vull dir, tu abans menjaves foie gras i el menjaves per Nadal i alguna festa i ja està. Ara foie gras pots menjar cada dia a qualsevol restaurant. I sembla que ja no té aquella importància, no? Aquella importància que té el foie gras. Doncs, bueno, el fàcil pot ser sí, però... Ostres, a mi m'agrada que quan venen els clients de fora a casa al mes d'agost, doncs... pugui menjar una cosa que és... Bueno, no sé si és única, però sí que és molt exclusiva d'aquí dalt, no? Mm-hmm. I, bueno, també donar les gràcies al Dolcet, perquè gràcies a ell doncs, podem fer aquest...
0: Un bon amic de la fonda.
4: Podem fer el concurs que estem fent de fàcil de carnaval.
0: Mm-hmm. Mariano, clar, per una banda tenim la tradició de l'embotit, de la xarcuteria, i per l'altra tenim la innovació, que al final pot acabar siguent tradició, no? Per exemple, fer embotits, doncs, amb ovella, o modificar aquest farcit de carnaval i juntar-lo doncs amb un pa de fetge o la girella i fer un híbrid. És a dir, la cuina també és això, no?, la innovació?
6: És que jo personalment no entenc la cuina sense això. Tot el que ara és tradicional en algun moment va ser avantguàrdia i va ser una revolució. Simplement el gen i la inquietud humana és el que fa produir aquestes coses. I per ser fidels a la tradició no deixarem de pensar com humans, no? O sigui, el temps dirà si el que fem ara com a innovació s'acaba convertint en una tradició. Per això ja ho veuran la resta de generacions. Nosaltres hem de fer la nostra feina, no?
0: Clar, aquí, a més, sou quatre persones completament diferents l'un de l'altre. L'Aleix ens porta aquest punt també de gambarrisme gastronòmic, no? Recordo que aquí a casa teva hi vaig menjar el pop pallarès, que, escolta, m'agradaria que ens expliquessis què és això del pop pallarès, perquè el vaig trobar-ho diví.
5: El tema neix amb la inquietud de fer servir, entre cometes, vísceres, que en aquest cas no seria ben bé una víscera, però bueno, estem parlant de la llengua, ¿vale? O sigui, nosaltres, fer servir al final és el que tu dius, una mica trencar, buscar productes igual de bons, però que la gent no està acostumats a menjar-los, no? En aquest cas era la llengua, volíem cuinar la llengua d'alguna manera que fos així una mica divertida i se'ns va córrer presentar-ho com si fos el típic pop gallego, no? El típic pop amb patata bullida, pimenton i sal. Vale? En aquest cas fem servir sal de Gerri. I, fem bullir la llengua, vale? Fem bullir la llengua com si fos un pop, vale? I després la presentem amb una patata bullida, una mica de sal, pimenton i tal, i això d'aquí la gent, això li diem el pop pallarès.
0: Sí. Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i moltes vegades es parla de la cuina catalana, no? I fins i tot ara que portem, diguem, uns quants mesos ja que vam deixar aquest Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia, aquest passat 2025, una de les reflexions que em van sortir és que havíem de rejuvenir una miqueta aquesta visió que tenim moltes vegades de la cuina catalana, que sembla molt nou, només una cuina catalana, alguns deien allò, una cuina de color marró, una cuina apagada, no? La cuina catalana, més enllà de ser innovadora, també pot tenir aquest punt de divertiment o de compartir, no? Una mica d'aquest carnaval que viviu vosaltres per fer que sigui una cuina catalana doncs, més viva, més festiva i que convidi això, no? Sobretot a la gent jove, no? Perquè ara, per exemple, ens passa una mica, no sé si què en penseu vosaltres, però ara pots menjar-te hamburgueses de 15, 17, 18 euros, no? I dius, ostres, qualsevol persona es pot menjar una molt bona hamburguesa, quan fa 20 anys, vosaltres que ja teniu una certa edat també com un servidor, si voliu menjar una hamburguesa bona, us la feieu a casa, o havíeu d'anar amb un fast food d'aquests que d'això, i avui en dia pots menjar hamburgueses molt bones, no? I no cal que vagis a un restaurant d'aquests.
5: És veritat que la cuina tradicional, jo diria, no? Això m'ho va dir la Ruscalleda, no? És poc instagramable, és veritat. Fer una foto xula d'un fricandó o fer una foto xula d'algun guisat de conill i tal, és veritat que és complicat, no? És una cuina sí, molt marrón i tal. Però no tot ha de ser instagramable, no ho sé. Jo crec que és veritat que la cuina... jo és que crec que la cuina tradicional, la cuina que fas... La cuina dels nostres avis, diguem, la cuina dels nostres avis, dels nostres besavis i tal... És una cuina molt xula, molt interessant, amb sabors diferents. Hi ha molts sabors que la canalla no està besada, no? Té l'hamburguesa al cap i tot això d'aquí, però, hòstia, però un bon... No és igual. Encara que és veritat que ara normalment a les tertúlies sempre es parla de fricandó, no? Es parla sobretot, no? Tot això d'aquí, bueno... Però es parla molt i, en veritat, en el fons no està, no? Als llocs, o està a pocs llocs, no? Uh-huh. És una cuina...
0: Jaume, i ja que parlàvem ara de la carn i això, com és l'horta de muntanya? Perquè, clar, aquí esteu una certa alçada, sí que és veritat que, per altra banda, doncs, la globalització ens aporta doncs, de que avui en dia puguem tenir verdures doncs, del Maresme segurament amb 3 hores de cotxe aquí, però com ho treballeu, aquesta idiosincràsia de varietats que teniu aquí a casa vostra?
4: A veure, jo crec que és el pal de paller que tenim al Pallars. La verdura, sap molt greu dir-ho així, però és que crec que només hi ha dos productors de verdura. i som petits productors. Ens falta verdura, o sigui, ens falta algú... Si podem trobar algú que es cregui la meitat de lo que es creuen aquests dos, de lo que estan fent, i és que seria l'hòstia. Vull dir, perquè tenim... Bueno, nosaltres comprem, clar, comprem verdura a l'Adrià d'aquí de Balestui, i és una... Clar, és que estan dos, són dos. És que no, no...
0: Quines són les varietats que teniu aquí que són molt del territori?
4: És que n'hi ha... Clar, és que el problema amb l'Adrià, el problema que tenim és que ell, per exemple, planta enciam de rodés i quan s'ha acabat, s'ha acabat.
0: Clar, la temporada de l'hort aquí és molt més curta que tot Catalunya, no?
4: Bueno, és diferent, clar, és que la temporalitat de les verdures és molt diferent, vull dir, perquè... clar, quan al febrer o al gener s'estan començant a menjar pèsols al Maresme, aquí... arriben a l'abril, no? Clar. Finals de maig, abril. Vull dir, clar, una diferència de temps molt gran. És molt diferent. És que, clar, l'altura fa també que la verdura pues, tingui un altre procés, de que es vagi fent més madura. Clar, l'Adrià també treballa molt amb el tema de recuperar molta llavor d'aquí, moltes tomates d'aquí. De fet, aquest any, recordo que... O l'hem passat a finals d'any, o... Te'n recordes tu, Aleix, quan ens va demanar per WhatsApp quina varietat podríem fer o voldríem fer perquè en tinguéssim més? I, bueno, ens va fer un llistat. El noi té un esforç brutal. Fot un producte exquisit, no diré un Santa Maria, però, ostres, jo me l'estimo molt perquè... És un nen que ha vingut amb una sola i una espardenya. El van fotre amb el cul d'un barranc perquè fes hort. Se'n va sortir, on no li tocava ni el sol, i ara estava a l'estudi, en un lloc on li toca el sol i pot treballar, i veus que treballa i fot un producte molt bo. Clar, llavors tenim el que tenim, vull dir, és molta temporalitat, també. El problema és aquest d'aquí. Clar, ens abastim. Doncs, bueno, si aquells que podem o tenim algun hort, doncs, bueno, doncs... Bueno, al cap i la fi, no és més bona... El que fa l'Adrià no és que sigui més bo que el que pugui tindre jo al meu hort, però ni jo més bo que ho fa l'Adrià, eh? Uh-huh. Però, hosti, és un producte que saps que jo no hi fico res. O sigui, jo sé que no hi fico res al meu hort, com molts no hi fiquem res al nostre hort, i també em sabem que l'Adrià no hi fica res a l'hort. I això vol dir que el producte aquell que porta, que acaba sortint, és un producte, hostes, que te'l fiques a la boca, que té gust, que no anem a buscar un color, sinó anem a buscar un gust. Clar, això és molt important, és molt important. De la mateixa manera que busquem carns, busquem això, no? Busquem també que les verdures... Però per mi ens falta... Clar, potser també és el clima, o que algú realment s'hi vulgui ficar, no? Però, bueno, durant tot l'any l'Adrià està fent... Jo parlo de l'Adrià perquè és el que ens abasteix, però, clar, no podem sobreviure només d'ell. Ojalà poguéssim sobreviure només d'ell, no? Perquè jo, que temporada de pèsols, aquest any m'ho ha portat 5 quilos de pèsols, vull dir, que no n'hi ha més. O tirabecs, doncs, jo què sé, 2 quilos de tirabecs, no n'he pogut tindre més. Clar, jo em voldria tindre més, però no en tinc, perquè és molt petit. I llavors s'has d'anar a buscar fora. Sap greu, però has d'anar a buscar fora perquè... A veure, que tampoc no som uns talibans, eh? Vull dir, no, jo crec... Bueno, jo parlo per mi, però crec que puc parlar per tots. Tampoc no ens tanquem aquí. Si hi ha una cosa que està bona i és de fora, doncs jo peco, per exemple, jo...
0: O sigui, home, i a veure, que la Noguera la teniu a pocs quilòmetres, no?
4: Sí.
0: I ja és un altre clima, també, no?
4: Sí, però, per exemple, jo he pecat aquest any. Jo aquest any, a la temporada d'espàrrec blanc, jo compro els espàrrecs blancs a Tolosa. Uh-huh. No els compro al Prat ni aquí, no? Me'n vaig allà, per què? Perquè, pues perquè resulta que hi ha un company a la Pobla de Segur que té un restaurant i comprem els espàrrecs perquè el Jesús, que és el productor d'espàrrecs, pues és amic del Jaime, no? Uh-huh. I llavors els hi comprem allà. I bueno, per això et dic que tancar-nos tampoc no ens tanquem. Que ens agradaria que fos tot d'aquí, doncs pues, bueno, pues, potser és aquesta filosofia slow food que tenim, que volem gastar tot del territori, però bueno, que tampoc no ens hem de tancar, vull dir que hem d'anar a buscar una miqueta més enllà també.
0: Home, una de les coses bones també, Mariano, és el fet de que cadascú, vosaltres, no, això, restaurants que teniu hort propi i que doncs, també podeu tenir el vostre fruiter, la vostra varietat, aquella de pruna, de pera, o això, que això t'aporta una cuina molt diferent, diguem-ne, a fer-ho amb qualsevol tipus de fruita, no?
6: Sí, bueno, la sort de tenir un hort i tenir un restaurant molt, molt petit, com tinc jo, és que amb molt poca producció puc abastir-me.
0: Tu els 5 quilos de pèsols d'en Jaume t'haguessin durat.
6: Jo 5 quilos de pèsols passo la temporada. Entens? Però ell no passa un dia. Aleshores, pues, jo sí, jo tinc la sort de que tinc un hort bastant gran i faig producció, no únicament per la temporada, sinó per fer-me moltes conserves, que això és una vessant molt tradicional del Pallars, tindre un bon rebost, perquè aquí els ibers eren molt durs i són llargs, i era una manera de tenir aliment garantit, aliment bo. Aleshores, bueno, amb això no hi ha problema. I sí, hi ha varietats, a fer un esforç per recuperar varietats autòctones, o si no autòctones, adaptades al territori, i hi ha molts fesols de diferents pobles, hi ha tomàquets, hi ha enciams, hi ha fruites, peres, pomes, de tot. S'ha fet molt bona feina, i els que hem tingut accés a aquestes promocions, a aquestos esquejes o a aquestes plantacions, i llavors pues, les hem aprofitat i ara podem abastir-nos o tenir el dia que podem pues, un plat molt especial, perquè no ho tastaràs en un altre lloc que en aquell moment que tens al restaurant.
0: Una de les coses també importants aquí a tota la comarca del Pallars és la cacera, no? Una d'aquestes coses que ara se'n parla molt per tot, no? Sobretot perquè tot Catalunya doncs, tenim doncs, els cabirols, tenim els senglars, i clar, i és que a més és una carn que home, que és bona, que és saludable, evidentment, doncs, amb les dosis adequades, i que a més avui en dia tenim la gran sort que hi torna a haver-hi, diguem-ne, escorxadors arreu de Catalunya que fan, no, la seva feina. Vosaltres aquí com esteu? Teniu un petit escorxador aquí a la comarca?
4: No, aquí no n'hi ha. No en tenim. La comarca no hi ha escorxador. Crec que l'escorxador més pròxim de carn de caça és a Fornells de la Selva, i l'altre és a... Ostres,
0: Ja veig que te l'hauré de portar jo a la caça, no, Jaume?
4: Bueno, és que jo em dedico al món de la caça, tinc una empresa de caça.
0: Ah, sí, caram! molt bé, tu.
4: No, per això et dic, bueno, hi ha el Josep Llorà, que el Josep està al mig de Catalunya, o sigui, ara no em facis dir el lloc, i després, bueno, són els de la Xanga que estan al costat de Girona. No en tenim. Hi ha un projecte amb el tema de la carn de caça, aquí a la Pobla de Segur, però no sé si això tirarà en van o no tirarà en van. El problema que tenim és que, Pep, és que es consumeix molt poca carn de caça. Sap greu, eh? Sap molt greu, vull dir, perquè es consumeix molt poca carn de caça. No... Però es consumeix, a veure, es consumeix a Catalunya, eh? Vull dir, jo parlo de Catalunya, o sigui, parlo dels 60.000 senglars que es maten a l'any a Catalunya, 60-80.000 senglars que es maten a Catalunya, aquí ens en quedarem un
0: 10%, no?
4: Ni això. Tota la resta va exportació, se'n va fora. Clar, com tens un problema greu, o sigui, amb els venuts passa el mateix, no? Amb els cabirols d'aines, cèrvols, muflons, ens passa exactament el mateix. No, aquí no... És que no hi ha venda. Sap greu, però també et diré una cosa. Si el restaurant ofereix carn de caça, es ven.
0: Per tant, s'ha d'oferir, no? Home, veig aquí el Cafè Passeig que tinc aquestes mandonguilles de cèrvol guisades, no? Que dius, ostres, en un lloc com aquí el Cafè Passeig, que puguis menjar aquestes mandonguilles, Aleix?
5: És veritat el que diu el Jaume. O sigui, bueno, és veritat, no ho diuen els números, no? De fet, no? Que, o sigui, aquí a Catalunya, bueno, no sé si a l'est d'Espanya també, però a Catalunya el consum de caça és molt baix. Els restauradors aposten poc per la caça. El client... és veritat que també, bueno, li tira una mica cap enrere, vull dir que no és un plat estrella, però també és veritat que hi ha segurament un client molt fidel a la carn de caça. O sigui, hi ha, nosaltres en venem moltes de mandonguilles de cèrvol, no? Moltes, la veritat és que sorprèn, i la gent que els prové, bueno, imagina.
0: Repeteix.
5: però és això, al final no saps ben bé, o sigui, no saps com funcionen les coses, no? Vull dir, no sé si és que la gent no demana o és que el restaurador no ofereix, saps què vull dir o no? Uh-huh. O sigui, aquí està el tema, perquè tu dius, hòstia, carn de caça, la gent, bueno, no hi ha un públic fidel als caragols, vull dir, no, un públic alt per menjar caragols ni per moltes altres coses, no? Excepte els hamburguers que parlàvem abans, però sí que hi ha molta gent. Però pel resto no, però també és veritat que no saps ben bé si això. El restaurador no s'atreveix perquè creu que no n'hi haurà, el client... ja et dic, hi ha un client que sí que li agrada molt i aposta i tal, i, bueno, aposta, diguem, li agrada i demana sempre, no? I és això, són aquestes coses. Jo crec que si hi hagués més escorxadors de casa, hi hagués més casa, hi hagués, diguem, més accés a la casa, vull dir, ara mateix, jo què sé, si vols comprar casa, jo crec que te'n vas a qualsevol botiga de... Vull dir, aquí a Sort, per exemple, a Carnisseria, no pots comprar casa, te'n vas al... jo que sé, el Plus, va, al supermercat i tal, tampoc trobes casa, claro, llavors tu dius, hòstia, quina casa vols que... O sigui, com que vols cuinar a casa si no, si no hi ha una oferta de casa, no? I després, evidentment, hi ha molta ignorància, no? De fet, la majoria de la gent segurament ni l'haurà provat, però senzillament, per el que li han dit, ja no l'han provat. O sigui, segurament la majoria de gent no ha provat la casa, no? De fet, nosaltres fem unes jornades molt interessants al mes de gener, que li diem els banyuts, que precisament és el que fem, és promocionar la carn de caça, vale? I com ho promocionem? Doncs agafem i fem un dinar popular, vale? A base de carn de banyuts, i la veritat és que té un èxit brutal, no? Hi ha molta gent que diu, hòstia, la carn de... Bueno, hòstia, pensava que no està... Pensava, doncs, això, no? Que era molt forta o que desfejava o el que sigui, no? Hi ha molta ignorància pel tema de la caça. I aquí, evidentment, hi ha molta caça, no? Hi ha, bueno, tenim... Vull dir que hi ha molta...
6: Bueno, aquí es dona una paradoxa molt, molt bèstia, i és que potser tenim de la millor casa que hi ha a Catalunya i potser a la península, i no és difícil tenir accés. De fet, si vols tenir accés a la casa, perds aquesta traçabilitat de l'animal, perquè l'has de comprar amb una comercialitzadora que no saps d'on i no te garanteix d'on ve. Clar. És una llàstima.
7: És un peix que es menja la cua.
6: I una vegada que ha mort, viatja molt i després no saps on acaba. I això és molt lleig. A més, jo crec que la culpa també de que no es consumeixi casera a Catalunya és de la dificultat que hi ha per accedir a una bona casa, a una bona carn de casa. Perquè no tot la carn que es casa és apta per consum humà, perquè no té qualitat. Per caçar bé, perquè la caça sigui bona, s'ha de saber caçar. S'ha de caçar en unes condicions molt particulars. I aquestes batudes amb gossos, això és fer malbé la carn. No et moriràs, però gastronòmicament no és bona. Aleshores, fins que no hi hagi una implicació de moltes persones en tot aquest procés, i serà molt difícil, però perquè una cosa comenci s'ha de creure, s'ha de somniar que és possible, s'ha de creure i s'ha de fer. Potser ara amb aquestes coses que estan passant amb els ports senglars a prop de Barcelona i que posen en perill tot, facin una mica de catalitzador perquè algú prengui una decisió més adient.
7: Una gran passejada, diuen que comença per un primer pas. Avui a la Fonda hem tornat a l'origen, a una cuina que no neix de la moda, sinó de la necessitat. A una cuina que ha après a escoltar la terra, el clima i el temps. Aquí al Pallars, cada plat explica una història de fred, de folleng, de cuina d'estiu, de producte honest i de mans que saben esperar, però també de futur. De gent jove, com la filla d'en Jaume, que decideix quedar-se, resistir i fer créixer el territori. La cuina pallaresa no és només patrimoni, és present i és oportunitat. I depèn també de tots nosaltres, els consumidors, que continuï així de viva quan anem als restaurants de la comarca i demanem aquells plats que veiem de cuina pallaresa. Jaume, Aleix, Ramon, Mariano, gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra, les vostres cuines i el vostre paisatge gastronòmic. La

0: La Fonda, amb Pep Noguer. Cuina, beure i migdiades. Cada dia d'una a dues del migdia. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia treballa avui pel demà. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Espanya activa l'exèrcit per reforçar la frontera amb el Marroc, mentre Itàlia i Dinamarca eleven la pressió en la lluita antiimmigració. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
2: El Ministeri de Defensa ha revocat tots els permisos dels militars desplegats a Ceuta perquè estiguin disponibles els pròxims dies davant el risc d'una nova entrada massiva a la ciutat autònoma, Marta Prat.
3: I mentrestant, el govern espanyol ja ha registrat 1.400 menors no acompanyats a Ceuta, una xifra que pot créixer els pròxims dies.
2: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, perquè encara hi ha molts menors que fan cua a les dependències policials per identificar-se. El president de Ceuta demana auxili, calcula que entre menors i majors d'edat hi ha encara més de 10.000 migrants als carrers de Ceuta, mentre el govern espanyol ara agilitza l'atenció als nens i adolescents i prioritza retornar-los cap al Marroc amb les seves famílies. Ho han acordat avui Vives i el ministre Ángel Víctor Torres, que s'han reunit aquest matí.
5: És insoportable. Es insostenible.
6: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas.
3: I en la vessant política, el Partit Popular confirma que assistirà a la reunió amb el govern espanyol per gestió del repartiment, en contra de l'opinió d'alguns dels seus governs autonòmics. Mentrestant, a la Unió Europea, Itàlia i Dinamarca sumen esforços i demanen mà dura contra la immigració il·legal.
2: I si parlem de la calor d'aquest estiu, ja us avancem que no és només una sensació. El juny i el juliol han estat els més calorosos i secs a l'Europa Occidental des que es tenen registres.
3: Ho constata el darrer informe Copernicus, que alerta dels riscos de la combinació de les temperatures altes i la falta de precipitacions. Carlo Buontempo, de Copernicus, també destaca la situació als oceans.
7: A nivell global és una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com a conseqüència del Niño anirem a pitjor.
2: I ja fa dies que escalfem motors, però a només dos dies per l'eclipsi ens farem ressò dels

0: bàndols contra ciutats. En el cas de Rússia, això provoca cada vegada més víctimes civils a les regions. El Kremlin ha concentrat bona part de les defenses a Moscou i ha desprotegit així l'interior del país.
1: I atenció, aquests dies, si sou dels que feu teletreball, si marxeu de vacances i penseu traslladar la feina a la segona residència, per exemple, us podríeu afrontar una possible sanció. La llei estipula que el lloc de treball ha de coincidir amb el que s'ha comunicat a l'empresa.
2: I l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierrot.
1: Espot, Pau Rovira.
3: Sí, els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, tot i que la recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
1: I a la cultura repassarem les estrenes televisives i de les plataformes de la setmana i parlarem del festival Jordi Savall, que arrenca avui.
2: Sí, un festival que arriba a la 6a edició, marcat per l'eclipsi. Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
4: Bon dia.
1: Arribaran els esports amb un Barça que espera resoldre aquesta setmana que comença dos expedients.
4: És així, els expedients de Ferran Torres, que ell ja té acord amb el PSG, ara toca que el Barça i el PSG es posin d'acord, i l'expedient de Rodri amb el City, en aquest cas, un cop ja doncs, el Barça va presentar i el City va rebutjar la primera oferta.
1: Això serà el temps dels esports, i ara la doble T. La primera té el trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs hem tingut un matí amb complicacions a diferents punts arreu de Catalunya. L'AP7 a la Roca del Vallès en direcció Barcelona-Tarragona per un accident, també congestionada de la Granada del Penedès a Santa Margarida i els Monjos, direcció Tarragona. Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera, direcció França. La C63 a Lloret de Mar. Nacional 260 a Llançà, en sentit nord. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida. C14 a Llena 260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall a l'Alt Urgell. I l'N145 a la frontera amb Andorra, en sentit nord.
1: I l'altre té el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Com ho tenim, això?
7: Doncs ara per ara, amb capçalada per les precipitacions febles que han anat caient a l'oest del país de matinada, matí i fins i tot a hores d'ara, ara descarregant una miqueta cap al Berguedà, també cap a la Cerdanya, precipitacions minces, les més destacades, 4 litres a Pinós, però se n'esperen de cara aquesta tarda intenses cap al massís dels Ports i també cap al Pirineu de Lleida, sectors des de la Vall d'Aran fins també l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars o Alt Urgell, sota avís de pluges que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Com més a prop de la façana costanera, el cel es mostrarà molt més variable amb calor intensa. Ara mateix, al voltant dels 37 graus a Girona, 37 al Montmell. I una dada destacada, no només la temperatura del mar és càlida, sinó que té repercussió sobre les nits a la façana costanera. En el cas del Raval, portem ja 41 nits de nit tòrrida. Un fet excepcional perquè l'anterior vegada que havíem tenit tantes era el 2022 amb 39. I cal dir que fins al 2021, pràcticament, eren poquetes, al voltant d'unes 8 o 10. I el darrer any sense nit torri de Barcelona cal remuntar-se al 2014.
1: Déu-n'hi-do, Néstor. Demà, per cert, parlarem ja de la previsió per l'eclipsi. De moment, avui encara és d'hora.
7: És d'hora. Podríem parlar una miqueta, però en tot cas demà sí que ja tindrem molt més detalls de com es presentarà, sobretot ja no per si plou o no plou, sinó si n'hi ha o no n'hi ha nuvolositat, que és el que, en definitiva, és el més important.
1: Doncs demà ho repassem. Gràcies, bon dia.
7: Gràcies, bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Són les 2:07. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. Fa dies que la policia repassa les crides a les xarxes i avui el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi és lluny de resoldre's. Ja hi ha més de 1.400 menors d'edat registrats a Ceuta i ara el govern espanyol prioritza que tornin amb les seves famílies als seus països. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. El Ministeri de Defensa ha suspès tots els permisos i a partir de dijous tots els soldats destinats a Ceuta hauran d'estar actius davant l'amenaça d'una nova entrada massiva. Mentrestant, la situació a Ceuta està molt lluny de recuperar la normalitat, amb

0: Prop de 10.000 migrants encara pels carrers, com acaba de denunciar el seu president, Juan Jesús Vivas.
1: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
0: I la que més preocupa és justament la situació dels menors, 1.400 identificats fins a dia d'avui, d'altres joves i adolescents que fan cua per identificar-se i alguns que malviuen acampats a la platja davant l'evident desbordament per l'arribada de tots aquests nois i noies. El govern espanyol diu ara que la prioritat és retornar-los amb les seves famílies al seu país d'origen. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Però sí que hemos reforzado personal, la delegación de gobierno para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Y entre esos lugares hemos priorizado, y creo que es lógico, el reagrupamiento familiar.
0: Però aquest procés que diu el ministre no és fàcil, s'ha de localitzar la família i han d'acceptar que el seu fill retorni. El govern espanyol i les comunitats autònomes faran aquest dijous la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin retornar amb la seva família i el Partit Popular, a diferència de Vox, diu que sí, que anirà a la trobada. Elías Bendodo, portaveu dels Populars.
3: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya estaremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: I el PP, que es desmarca de Vox, ja que els consellers de l'extrema dreta, de l'Extremadura, a l'Aragó i a Castella Lleó, ja han dit que plantaran la ministra i que no aniran a la trobada d'aquest dijous.
4: Gràcies, Paula. Mentrestant, Itàlia i Dinamarca fan front comú per reclamar un enduriment de les mesures antiimmigració a Europa. Els dos governs han rebutjat la immigració descontrolada i han demanat la creació de centres de deportació en països tercers. 11 dies després de la crisi a Ceuta, el comunicat conjunt dels dos països afegeix pressió perquè s'apliqui més madura, Jordi Baró.
5: La primera ministra italiana és Giorgia Meloni i la seva homòloga danesa, Mette Frederiksen, són d'una d'extrema dreta i l'altra socialdemòcrata. Malgrat provenir de posicions polítiques i geogràfiques molt diferents, les úniques dones primeres ministres a la Unió Europea han volgut unir forces contra la migració, amb un comunicat on defensen que cal una política rigorosa i més expulsions, i on vinculen la migració irregular a l'augment de la delinqüència, la pressió sobre els serveis públics i l'erosió de la confiança pública. Itàlia suma el suport de Dinamarca mentre manté el xoc diplomàtic amb Espanya, que fa que ara mateix els dos països tinguin suspès l'espai de lliure circulació Schengen i facin controls recíprocs de viatgers en ports i aeroports. Al matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha denunciat la postura de la Comissió Europea de no intervenir.
6: La Comissió Europea està absolutament desapareguda. Amb això hauria d'haver aturat aquesta escalada i hauria d'haver protegit l'espai Schengen.
5: Arran de la crisi de Ceuta, el govern italià va reintroduir controls als viatgers procedents d'Espanya, que mantindrà fins al 15 d'agost, davant la negativa a aixecar-los al govern espanyol a imposar la mateixa mesura per a qui arribi d'Itàlia, una mesura que el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha qualificat avui de desproporcionada.
4: Doncs ens centrem ara en aquesta qüestió, la crisi fronterera entre Itàlia i Espanya, que està aixecant molta polseguera, però no és ni de bon tros el primer cop que un estat membre de l'espai Schengen reintrodueix temporalment controls amb ciutadans de determinats països. De fet, és una possibilitat que preveu el mateix tractat, tal com va esgrimir el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, quan se li va preguntar per la decisió d'Itàlia.
7: Un estat membre pot de manera excepcional i temporal reintroduir controls a les seves fronteres internes. Això està previst en el Codi Fronterer de Schengen. I altres estats han exercit aquesta potestat quan han hagut d'afrontar amenaces serioses contra les polítiques públiques i la seguretat interna.
4: Aquest sí que és el primer cop, però, que un estat que no comparteix frontera amb Espanya reimplanta controls per als seus ciutadans. Cèlia Cernadas, bon dia.
8: Bon dia.
4: Quines excepcions contempla Schengen?
8: Doncs mira, la raó de Schengen, de ser de Schengen, hem de recordar que és la llibertat de circulació, en primer terme, en un espai de 450 milions de persones i 29 estats. És a dir, Schengen va més enllà de la Unió Europea, perquè hi ha països com Suïssa, Noruega o Islàndia que formen part de Schengen, però no de la Unió Europea. El tractat, en tot cas, sí que permet reimplantar controls, però sempre ha de ser l'últim recurs, diu la Comissió Europea, justificat i amb una durada limitada, entre 3 i 6 mesos amb renovacions de fins a 2 anys. Però ni es pot suspendre Schengen ni es pot fer fora cap membre de forma unilateral.
4: I quins són els motius per reintroduir els controls a les fronteres?
8: Sobretot, com deia el comissari, són amenaces a la seguretat. Per exemple, es pot reintroduir controls en grans esdeveniments esportius o cimeres internacionals. De fet, és el que va fer França recentment, incloent-hi els ciutadans d'Espanya, per a la cimera del G7 del juny a Vienne. Avui, però, el principal motiu que esgrimeixen els països que ho fan és la migració irregular.
4: Fem un cop d'ull a quins són els altres estats membres de Schengen que tenen actualment en vigor controls fronterers.
8: Doncs mira, des del 2015, que recordem, van entrar més d'un milió de refugiats de sirians a Europa, sempre hi ha hagut algun estat amb controls fronterers interns vigents. La diferència amb el cas d'Itàlia és que sempre es fa amb estats amb qui tu comparteixes frontera. Per tant, actualment aquests països són Alemanya i Àustria, per motius d'entrada de migrants irregulars, que han reimplantat controls terrestres amb els veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia, Noruega i Suècia. Però el cas dels dos països nòrdics és diferent, esgrimeixen altres motius, que són frenar l'entrada de bandes criminals, grups islamistes radicals i espies russos.
4: Dues i 13 minuts, Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, segons l'informe del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, Toni Fortesa.
9: La calor i la sequera han estat especialment intenses a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya. Un fet que ha comportat que els principals rius europeus, com el Sena, el Rin i el Danubi, portin molt menys cabal del que és habitual. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, alerta dels riscos que comporta aquesta combinació d'altes temperatures i sequera.
10: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
9: I la situació també és preocupant al mar, on la temperatura de la superfície de l'oceà ha arribat a més de 20 graus al juliol, el valor més alt registrat mai aquest mes.
10: És una situació sense equivalent històric per la temperatura de l'oceà de juliol, i amb el pujat de la temperatura del Pacífic com conseqüència del Niño anirem a pitjor.
9: A Europa, el mar també ha assolit temperatures rècord, tant a l'Atlàntic com al Mediterrani occidental. A Catalunya, aquesta calor acumulada al Mediterrani pot afavorir forts aiguats a la tardor. Quan l'aire fred entri en contacte amb un mar molt calent i amb l'aigua encara evaporant-se, i aquesta situació podrà augmentar la inestabilitat i provocar episodis de precipitació molt intensa i inundacions.
4: Doncs al País Valencià els bombers intensifiquen les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja ha arrasat més de 800 hectàrees i ha obligat a evacuar tot el municipi de Catí, d'uns 700 habitants, Laura Cugat.
11: Segons l'última actualització dels serveis d'emergències, l'evolució és favorable gràcies a la millora de les condicions meteorològiques aquesta matinada, però estan molt pendents de les tempestes i les fortes ratxes de vent de la tarda que poden complicar la situació.
4: I en un altre punt de la península, l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir.
11: Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc en una jornada extremadament complexa pels canvis de vent. El foc, ara mateix es troba fora de la capacitat d'extinció, ha obligat a desallotjar més de 400 persones i a tallar 5 carreteres. I a Castella i Lleó hi ha 5 focus actius i preocupen, sobretot, els dos de Segòvia, que han obligat a evacuar dues poblacions.
4: I les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar molt les consultes a les clíniques veterinàries. Ens hem fixat moltes vegades en com ens afecta als humans la calor, doncs ens fixem ara en els animals, perquè la calor extrema també afecta els animals de companyia, i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya demana estar atents al seu comportament. Quines són les principals consultes que reben a les clíniques, Toni?
9: Doncs una de les més habituals aquests dies és si és preocupant o no que el gos o el gat begui tanta aigua. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Araunavenya, assegura que és un senyal que l'animal pateix calor.
12: És superimportant perquè ells mantinguin la seva temperatura corporal, que tinguin aigua a l'abast, que sigui fresca. Aquest any està sent, ja dic, especialment dur en quant al seu manteniment de temperatura. Pateixen moltíssim, estan tota l'estona estirats, buscant el lloc més fresc de la casa. Vull dir que tot el que sigui baixar i ajudar-los a mantenir la temperatura corporal serà benvingut.
9: I també és important no forçar el gos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar. Hem de deixar que l'animal pugui decidir.
12: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
9: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el nas xato són els que pateixen més la calor. D'altra banda, també hem d'evitar deixar les gàbies amb ocells a l'exterior a prop de les finestres perquè els vidres deixen passar la calor i això afecta directament l'animal.
4: Dos minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda, el Pla de Renovables de la Generalitat incompleix una quarantena d'articles de la normativa catalana, espanyola i europea, segons la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica. Aquesta organització, que aplega ajuntaments i entitats, afirma que el Pla per repartir energia renovable pel territori, conegut com a Plater, no ha tingut en compte l'opinió dels municipis i exigeixen que es retiri i es comenci de zero, Mireia Sala.
13: Més de 300 municipis d'una quarantena de comarques s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i fer-se escoltar. Es queixen que la Generalitat no ha tingut en compte la seva opinió i preparen un pla de renovables alternatiu que, segons diuen ells, no impliqui destruir camps agraris ni boscos. Àlex Tarés és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
14: S'ha presentat al País un plàter que ha estat fet amb presses, de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
13: La Generalitat, en canvi, veu les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut com una via de participació per ajustar la proposta inicial a les necessitats de cada lloc. Anna Camp és la directora de l'Institut Català de l'Energia.
15: Valorem molt positivament el fet d'haver rebut moltes al·legacions. De fet, portem des del mes de novembre doncs, explicant el plàter, donant eines als ajuntaments per tal que puguin fer al·legacions.
13: El Departament de Territori afirma que un cop s'hagi analitzat les al·legacions farà les modificacions que calgui i obrirà un segon procés d'informació pública.
4: Dos dies abans de l'eclipsi total de sol, els oftalmòlegs remarquen la importància de mirar-lo amb ulleres homologades, sobretot si no som a la zona on es podrà veure el 100% d'aquest fenomen. A Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi total, que no es repetirà a Catalunya fins l'any 2180. Mònica Mas, bon dia.
16: Bon dia.
4: Quin és el moment més crític per a la salut dels ulls?
16: Doncs, sobretot en el moment de l'eclipsi total, com deies, perquè no serà del 100% a tot Catalunya. Ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de la Retina, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
16: Per tant, només quan el cel quedi completament enfosquit i el sol íntegrament tapat per la lluna es podrà observar l'eclipsi a ull nu des del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A la resta de Catalunya no serà total i, per tant, s'haurà de mirar sempre amb ulleres.
4: Consells de seguretat, però el Departament de Salut ha reforçat les zones on hi haurà més afluència de gent.
16: Sí, hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida, tal com ha detallat al Matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és director dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre.
18: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
16: A recomanar comprar ulleres homologades en òptiques i establiments especialitzats, museus, centres científics o astronòmics i evitar les que es venen en línia.
4: Gràcies, Mònica. I Salvament Marítim, atenció si sou dels que teniu pensat anar a veure aquest eclipsi, prepara un operatiu especial davant l'allau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que les petites embarcacions, com caiacs o patinets, no podran navegar durant aquest fenomen. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Salvament Marítim preveu una presència massiva d'embarcacions d'esbarjo per veure l'eclipsi des del mar. El cap del Centre Nacional de Coordinació de Salvament, José Manuel Allegue, diu a 3Cat Info que estaran operatives totes les embarcacions i l'helicòpter en base a Reus.
20: Nos preocupa un decremento en la seguridad marítima. Por supuesto, probables concentraciones de embarcaciones en los alrededores de puertos deportivos, clubes náuticos y puertos en general. Eso es la mayor preocupación.
19: La normativa prohibeix que les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora sense matricular i petits aparells com els caiacs, taules de surf o els patinets puguin navegar a partir d'una hora abans de la posta del sol. El Llegué ha explicat que els cossos de seguretat han estat fent pedagogia per evitar que aquest tipus d'embarcacions surtin a la mar. Per garantir que els efectius de salvament marítim estiguin operatius en cas d'emergència, tots estaran de forma presencial a les seves seus. D'aquesta manera evitaran un possible col·lapse del trànsit.
4: Yeah. I quan arrencàvem, us ho dèiem, passaríem per Tarragona, ja ho hem fet. Ara ens centrem en Lleida, l'altre punt on es podrà observar l'eclipsi. El Montmaneu, el cim més alt del Segrià, quedarà tancat perquè ningú hi pugi a veure el fenomen. Ho han decidit aquest matí els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es desbloquegin els camins que hi arriben. La zona es va cremar l'any 2003. Lleida, Noelia Casellas, una prohibició que afecta tant vehicles com persones.
1: Sí, que començarà ja demà al migdia. No es podrà pujar ni a la zona del pic de Montmaneu ni tampoc als plans de Montmaneu situats entre 400 i 500 metres d'altitud. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que si calgués no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler, l'alcalde de la Granja d'Escarp.
21: L'any 2003 hi va haver incendi en aquesta zona que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar al pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
1: A més, Soler llança un missatge directe perquè fa setmanes que van omplir les activitats organitzades.
21: Nosaltres l'únic que fem ja ara en aquest moment, a dos dies i mig de l'eclipsi, és demanar que la gent no vingui a la Granja d'Escarp. Ras i curt.
1: Al Matret també es tancaran les zones boscoses del municipi. En aquesta zona del Segrià, la totalitat de l'eclipsi superarà el minut, més del doble que a la ciutat de Lleida.
4: I ens quedem a Lleida perquè l'ocupació s'ha disparat a aquestes comarques, sobretot a les Garrigues i al Segrià, perquè és on es podrà veure l'eclipsi completament. Això en una zona i una època de l'any en què les reserves en hotels i allotjaments rurals solen ser molt baixes, Júlia Albacar.
22: A Ponent, l'eclipsi total només es podrà veure a Lleida Ciutat i al sud del Segrià i a la comarca de les Garrigues. Això ha fet disparar les reserves en esta zona, una situació inèdita perquè l'estiu acostuma a ser un moment de baixa ocupació. Pilar Bosch és la regidora de promoció de la ciutat de Lleida.
23: Els hotels de la ciutat de Lleida estan plens en una època de l'any que, doncs, com bé sabeu, els hotels no arriben al 20% d'ocupació en un 11-12 d'agost habitual.
22: Segons la Paeria, es calcula que l'eclipsi tindrà un impacte econòmic de 300.000 euros al sector hoteler de la ciutat. Pel que fa al perfil dels visitants, la majoria són del país, però també s'han detectat reserves de grups de caçadors d'eclipsis. Juli Alegres, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
24: Per eclipsis solars n'hi ha cada any, però això genera que n'hi hagi tot un col·lectiu de persones que van a caçar l'eclipsi, que van a seguir l'eclipsi. Aquestes són els que han reservat amb molta antelació.
22: Que remarca que aquest fenomen és una oportunitat per donar a conèixer el territori. Al voltant de l'eclipsi, tant ajuntaments com empreses del sector han programat diferents activitats lúdiques i gastronòmiques.
4: I saltem ara a les comarques de Girona, perquè també es preparen per aquest eclipsi de dimecres, tot i que allà només es veurà parcialment, per sobre del 98%. Destaquen les activitats que s'organitzen a l'Observatori Astronòmic del Banyà entre l'Alt Empordà i l'Alta Garrotxa, a Girona, Fèlix Martín.
25: La coincidència de l'eclipsi amb la pluja d'estels fa que sigui una setmana molt especial i les entrades, per exemple, a l'Observatori del Banyà per dimecres s'han exhaurit, ha explicat el seu responsable, Sergio Ferris.
26: Ja fa més d'un mes que ja les tenim les entrades esgotades, tenim espai per a 140 persones. Important saber també que aquest eclipsi, el que és coincidència aquest any, és que la pluja d'estels coincidirà amb lluna nova també, amb el dia de l'eclipsi al màxim. Per tant, això ens donarà unes condicions excel·lents durant tota la setmana.
25: D'altra banda, l'entitat astronòmica de Girona organitza una observació pública al poble de Llagostera, al Gironès. També proposa veure l'eclipsi des de l'esplanada enlairada on hi ha l'església de Vallcanera, això és el poble de Sils. I més a prop del cel, a 2.000 metres d'altitud, a l'estació de muntanya de la Molina de Cerdanya, proposen pujar amb el telecabina fins al refugi del Niu de l'Àliga. A la Vall de Núria, al Ripollès, han programat agafar el telefèric fins a l'esplanada de l'Alberg.
4: Són les 2:26, fins aquí la informació relacionada amb l'eclipsi. Fem una pausa i de seguida ens mirem al món.
27: Catalunya migdia.
28: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
27: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Només avui, 10 d'agost, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
27: Catalunya migdia.
4: Ucraïna ha perpetrat l'atac més mortífer dels últims dos anys contra territori rus. Els drons ucraïnesos han bombardejat la regió del Transtran i han matat almenys 13 persones, entre ells un menor, i n'han ferit una setantena en un atac que ha afectat la refineria més important de Rússia. En un altre episodi, en les últimes hores, l'exèrcit ucraïnès ha disparat drons en instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria, clau pel negoci del petroli i el gas. Els atacs d'avui evidencien que el Kremlin només és capaç de blindar la capital. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. L'atac tenia per objectiu un dels complexos petroquímics més grans de Rússia i del continent, tot i que les autoritats no donen detalls de quines empreses han quedat danyades ni tampoc de qui són i com han mort les víctimes. S'ha declarat un dia de dol a la República. Aquest bombardeig forma part de l'escalada dels dos bàndols contra ciutats que està provocant que cada vegada hi hagi més víctimes civils. Un dels portaveus del Ministeri d'Exterior rus, Radion Miroshnik, ha explicat als mitjans estatals que Ucraïna està intentant sembrar el pànic entre la població russa.
2: Són una sèrie d'actes terroristes flagrants. Són xifres colossals que parlen d'una escalada deliberada i de l'ús de mètodes terroristes per atacar civils i infraestructures civils.
0: Fins ara no era habitual que els drons ucraïnesos causessin tantes víctimes a Rússia. Això en bona part s'explica perquè el Kremlin ha desprotegit les regions per concentrar la immensa majoria de les seves defenses antiaèries a Moscou. Segons dades oficials, durant el mes de juliol, només un sol dron d'entre els més de 6.000 que va llançar Ucraïna contra Moscou va aconseguir penetrar tots els anells defensius.
4: I no deixem de parlar de Rússia, perquè Síria ha arribat a un acord amb Moscou sobre el futur de les bases militars russes al país, després d'un any i mig de negociacions. El pacte obligarà Moscou a fer canvis, però li permetrà mantenir la presència a Síria malgrat la caiguda del règim de l'Assad, que era un aliat del Kremlin, Jordi.
2: Rússia té dues bases a Síria, una de naval i una d'aèria. Són clau per Moscou per la projecció militar al Mediterrani i a l'Orient Mitjà. Amb l'acord tancat després de 18 mesos de converses, l'exèrcit rus no s'haurà de retirar, però sí que haurà de reconfigurar la seva presència. L'estat sirià assumirà la gestió de l'aeroport i part del port. Pel que fa a les estructures militars, es convertiran en centres conjunts d'entrenament de soldats russos i sirians. Rússia tenia a Síria un aliat fonamental, Bashar al-Assad, i amb el canvi de règim a finals de 2024 hagut de negociar un acord per mantenir part de les seves bases militars. Durant les converses, Síria va plantejar com a part de les demandes que Rússia entregués a l'Assad, fugit al país, però el Kremlin ho va rebutjar.
4: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El tifó Delfín ha inundat diverses províncies de l'est de la Xina i ha provocat l'evacuació de més d'un milió i mig de persones i la cancel·lació de gairebé un miler de vols. Es tracta del cicló tropical més potent d'aquest any al país, Laura.
3: Un tifó que ha provocat pluges torrencials i vents de fins a 151 km per hora en tocar terra aquest diumenge al vespre a Zhejiang, la província al sud i a l'oest de Xangai. Posteriorment s'ha afeblit en forma de tempesta tropical. A Xangai s'han registrat nivells de precipitació rècord en els últims 150 anys que han provocat múltiples afectacions per a residents i turistes.
5: Ja fa 10 anys que visc a Xangai i és la primera vegada que veig que un tifó ens porta tantes molèsties. Hi ha hagut tanta acumulació d'aigua i és la primera vegada que em trobo en una situació així.
4: Alerta, si feu teletreball des d'una segona residència, la llei estipula que el lloc on teletreballeu ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància assignat amb l'empresa i que qualsevol modificació s'ha de comunicar. Per tant, treballar des d'una segona residència a l'estiu podria portar problemes, Gemma Sagrera.
6: Les sancions laborals poden anar des de simples amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis. Això genera problemes i inseguretat jurídica. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solà, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
7: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc des d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
6: Per tant, abans d'imposar sancions als treballadors, qualsevol conflicte hauria de gestionar-se primer a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
4: I a Catalunya ja hi ha 144 municipis que tenen pressupostos participatius, de manera que destinen part de la inversió del consistori al que decideixen els seus veïns. En 10 anys, els ajuntaments que opten per aquesta fórmula han crescut un 35% segons dades de la Fundació Carles Pi, Sunyer i Pilar García.
8: Aquests municipis són el 15% del total, però pleguen prop de la meitat de la població de Catalunya. Són, per tant, mitjans i grans que tenen més musculatura per gestionar el procés, la recollida de propostes, els informes tècnics, les assemblees deliberatives, les votacions... En Posta, el Montsià, fa uns 10 anys que tenen pressupostos participatius. I també a la Garriga, al Vallès Oriental, on aquesta legislatura han optat per una fórmula mixta. Els alcaldes són Adam Tomàs i Meritxell Budó.
9: També ens serveixen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
10: Un any pressupost participatiu i un altre any a barris.
8: En canvi, a Mataró, al Maresme, ho van fer 3 anys, però hi han desistit. Segons l'alcalde David Bote, del PSC, el nivell de participació dels ciutadans era baix i el procés és massa llarg i feixuc pels tràmits que s'han de fer.
4: Els Mossos d'Esquadra detecten un repunt del tràfic d'animals per l'autopista P7. La majoria són cadells de gos que venen de països de l'est sense garanties sanitàries. Girona, Laia Claret.
11: La Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona especifica que es tracta de bandes que porten els animals per vendre de països de l'est i poden arribar a multiplicar per 10 els beneficis. El cap d'aquesta unitat dels Mossos, Toni Martín, remarca que moltes vegades els animals són criats i arriben sense garanties sanitàries.
12: A vegades són menors d'edat permesa legalment, no venen plenament identificats, no s'estan fent els registres adequats i no hi ha unes garanties sanitàries d'aquests animals. A vegades això repercuteix en el comprador d'aquest animal, que està comprant un animal pensant que l'ha criat aquí amb unes garanties sanitàries, amb una garantia genètica, no? Que no pugui tenir una enfermedad genètica, i resulta que en aquest control aquell nucli no el té perquè és un animal que ve de fora, que no s'ha controlat com s'ha criat.
11: Bàsicament el tràfic és de races molt buscades, com ara Chihuahua, Labrador o Golden.
4: I a les comarques de Lleida comença la collita de la varietat més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor perquè és originària del nord d'Europa. Això es tradueix en menys producció i fruits més petits. Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos. Lleida, Estela Busoms.
13: Les temperatures sostingudes per sobre dels 36 graus, sumades a la falta de pluges, han tingut un fort impacte en la collita de Pera Conference. Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupa fins i tot les conseqüències per a la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
14: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cara a la segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
13: El responsable de fruita dolça de Jarca, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la Pera Conference perilla.
15: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però bueno, tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs nos haurem de començar a adaptar o haurem de fer un altre tipus de peres.
13: Les finques que en tenen han engegat els sistemes d'aspersió antigelades per mitigar els efectes de la calor.
4: I el pàrquing del Prat de Peiró a l'accés del Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment demà dimarts al matí després de l'esllavissada per terra i pedres provocada pel temporal de dissabte. Espot, Pau Rovira.
17: El director del Parc Nacional, Lluís Florit, explica que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst. Demà s'obrirà el sector del pàrquing de Cap de Ferro, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total, segons Florit, s'allargarà diverses setmanes.
18: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8, estarà obert, i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys, i sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
17: Davant la previsió de noves tempestes aquests dies, el parc també està revisant els barrancs, les zones de desguàs, les cunetes i els arbres que puguin presentar risc per prevenir nous despreniments o caigudes de troncs. Mentrestant, des del parc s'informa als visitants que poden accedir-hi amb el servei de taxis des d'Espot o a peu pel GR11. També es demana als excursionistes que facin travesses de diversos dies que evitin deixar aquí a Espot els vehicles aparcats durant la nit.
27: Catalunya migdia.
28: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
30: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
31: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
32: Sí. És una central ja de nova generació.
28: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
0: a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
16: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
31: Catalunya migdia.
4: Tret de sortida d'una nova edició, la sisena del Festival Jordi Savall, aquest any marcat per l'eclipsi solar de dimecres, Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Valeria Obereda.
19: El concert inaugural, El Cano, la primera volta al món, va a càrrec del grup de música antiga Euskal Barroc Ensemble i comptarà amb la presència de l'actor Jordi Boixaderas, però l'eclipsi serà aquest any el gran protagonista del festival, amb una visió molt particular, com explica Jordi Savall.
20: L'idea principal és parlar del que hi ha més enllà dels eclipses, perquè l'eclipse és un fenomen que ens impedeix de veure un objecte perquè hi ha un altre objecte que el tapa. I l'idea del festival és donar llum aquests objectes que estan tapats per moltes circumstàncies.
19: I una de les manifestacions més evidents d'aquesta mirada serà el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal.
20: Un homenatge a les dones d'aquests països que tots sabem que estan anul·lades, que no tenen veu, que no tenen possibilitat d'estudiar i d'envolupar-se. I això és donar llum a un eclipse moral i polític que impedeix a aquestes dones de ser el que haurien de ser.
19: Les entrades estan exaurides per a una de les propostes més originals de la temporada, un concert de Josep Maria Martí en un espai sorpresa a l'hora exacta de l'eclipsi.
4: I el Festival Riu Avall, que arriba a la cinquena edició, creix incorporant més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat, on s'han programat concerts. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: Una desena de municipis formen part de la programació que arrenca avui i que durarà fins al 6 de desembre. L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
22: Una oferta que se suma a les que tenim al territori, té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i el tenim present a quasi totes les comarques de les Terres de l'Ebre i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica. Hi ha tres formats del que en general coneixem com a música clàssica.
21: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
4: I ara les estrenes de la setmana amb la Clàudia Roses.
23: Dos setmanes en agosto arriba aquest dijous a Movistar Plus amb 8 episodis ambientats en una illa grega remota. La Zoe sempre exemplar als ulls dels altres excepte unes vacances a Grècia per retrobar-se amb ella mateixa. Però aquest descans es converteix en un retrat fosc de la maduresa, el desig i la identitat. I actuen Jessica Rein i Damian Moloney. Netflix estrena Moria, la sèrie biogràfica sobre l'actriu Moria Kazan, just abans que la diva faci 80 anys. Repassa 5 dècades de carrera amb Sofia Gala Castiglione, Griselda Sicalini i Celia Ruth. Més estrenes, Rachel presenta la quarta temporada dimecres a Prime Video.
24: When I look out at all of you, all I can think about is the talent that has come through here.
23: Pel que fa a les pel·lícules, Camp Rock 3 arriba divendres a Disney Plus. Els Jonas Brothers sense Demi Lovato busquen la nova gran estrella del campament més famós. El mateix dia Netflix estrena No se desea buena suerte, amb Sunny Sandler com una noia que aconsegueix el paper protagonista al musical de l'institut mentre la mare recau en un càncer.
25: Camp Rock is where I finally get to focus on my music with no distractions.
4: I anem ràpid als esports, queden 19 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
26: Bona tarda.
4: 10 d'agost, ja sí. Ho podem dir, eh? Aquesta setmana comença la Lliga Primera i a Segona.
26: És d'hora, sembla d'hora, però no. I a més, tot i que la Lliga comença aquesta setmana, molts equips encara tenen la feina per fer. A El Barça va jugar dissabte un triangular a Udine i el Barça, que hem de dir que no comença la Lliga aquest cap de setmana encara, té dos expedients calents i que són, a més, molt importants. Continua preparant l'inici de la temporada, encara sense bona part de la plantilla, tot i que, per exemple, Joan Fito, com estem? Bona tarda.
2: Què tal, Macià? Bona tarda.
26: A poc van tornant els futbolistes. Qui no va viatjar a Itàlia va ser Marc Casado, tampoc va viatjar a Roni Bardagi. Atenció, perquè avui l'extrem suec no ha pogut acabar l'entrenament.
2: A veure, ho explica, ho avança el diari Esport, possible lesió greu de Roni Bardagi. No ha pogut completar l'entrenament d'aquest matí. Explica a l'Esport que Roni s'hauria fet una lesió greu al genoll. Ja en va patir una fa uns anys Roni. Encara no hi ha comunicat del Barça. El Barça no ho ha comunicat. El club parla de tema delicat, per tant, a l'espera d'aquest possible comunicat, si es confirma la notícia, Roni Bardagi podria estar allunyat uns mesos dels terrenys de joc a causa d'aquesta possible lesió greu al genoll. El suec no va viatjar dissabte a Udine per evitar possibles lesions, pendent de resoldre el seu futur. Tampoc ho va fer Marc Casado, també pel mateix motiu. Per tant, la notícia és que Roni Bardagi, segons l'Esport, podria tenir una lesió greu al genoll.
26: Bé, seguirem aquest expedient de Bardagi, que sembla doncs important, perquè es podria perdre bona part de la temporada. I a hores d'ara, Deco té dues carpetes obertes que són molt importants, perquè el Barça està treballant, no?, amb dos casos, un que entra i l'altre que surt.
2: Sí, diversos noms sobre la taula. El primer, el que s'ha de resoldre més ràpid, és el de Ronald Araujo. S'hauria de fer oficial les pròximes hores la seva sessió al Liverpool. Està tot acordat. Araujo, que assumirà el Liverpool el 100% de la seva fitxa, la pagarà tota i es guarda una opció de compra no obligatòria a final d'aquesta sessió d'entre 50 i 60 milions d'euros. Els altres dos noms calents són els de Rodri i de Ferran Torres, tots dos encara de vacances, han de tornar aquesta setmana a la feina. En el cas de Rodri, el Barça vol intentar evitar que es reincorpori als entrenaments del Manchester City. Ahir, però, el seu entrenador la temporada vinent, Enzo Maresca, va dir que l'espera el dimecres.
3: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Diu Maresca que l'espera dimecres, hauria de passar les proves mèdiques dimecres. Rodri es va operar de l'esquena fa unes setmanes, s'hauria de reincorporar a la dinàmica del City el divendres. L'altre nom és el de Ferran Torres. Acord total entre Ferran i el Barça. Falta ara que el Barça es posi d'acord amb el Paris Saint-Germain. El Paris encara no ha fet arribar una oferta per Ferran. Quan la faci arribar, el Barça valorarà aquesta oferta i, en principi, estan condemnats Barça i Paris Saint-Germain a posar-se d'acord, perquè recordem que Ferran acaba contracte la temporada vinent i, per tant, el gener podria negociar amb qualsevol club. Tots dos, Rodri i Ferran, doncs s'haurien de aclarir aquesta setmana en la qual entrem.
26: Molt bé, el que no sabem si s'aclarirà aquesta setmana o si s'aclarirà mai, és un jugador que avui ha tornat a la feina després del Mundial i que respon al nom que ja sabrà tothom, de Julián Álvarez.
2: Sí, perquè avui era el dia Julián, perquè tornava a la feina amb l'Atlètic de Madrid, s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone. No serà així, perquè l'Atlètic de Madrid ha tornat avui de Seúl, on ha fet una mini gira de pretemporada. Julián ha passat avui les proves mèdiques aquest matí, però Simeone ha donat festa a la plantilla fins dimecres, per tant, no s'ha retrobat amb Simeone. A més, Simeone no estava a Madrid, no ha tornat amb l'expedició de l'Atlètic de Madrid de Seúl, per tant, no s'han pogut trobar Julián i Diego Pablo Simeone. Ho faran dimecres, quan l'Atlètic de Madrid torna als entrenaments. El Barça insisteix en Julián, espera un gest del davanter argentí, però, de moment, fins dimecres, doncs, paciència amb Simeone, amb Julián i també amb l'Atlètic de Madrid.
26: Molt bé, això pel que fa al Barça masculí. El femení, males notícies, perquè hi ha una jugadora important que potser no té una lesió tan greu com la de, potser, de Bardagi, però és una lesió de diverses setmanes.
2: Sí, s'ha lesionat Quica Nazaret, lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra, 4 setmanes de baixa. Com sempre, l'evolució et marcarà la disponibilitat i el retorn amb l'equip. El Barça acaba avui la seva estada en camp. L'equip torna avui, per cert, trobada en camp entre l'Andorra i aquest Barça femení, amb Gerard Piqué al capdavant. S'han trobat Piqué amb Pere Romeu també a Maitana. Dimecres, primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, el Johan contra el Montpellier.
5: I
26: I l'Espanyol, doncs, que ja compta els dies que falten per debutar a la Lliga, perquè aquesta setmana torna el futbol de primera divisió i els blanquiblaus debuten a casa, Josep Gaia, diumenge contra el Llevant.
5: Sí, aquesta setmana arrenquen els entrenaments previs d'aquest primer partit i diumenge a les 7 de la tarda estrena la Lliga contra el Llevant a l'RCD Stadium. Pel que fa al mercat de fitxatges, l'Espanyol continua volent reforçar la plantilla. Segons apunten diferents mitjans italians, l'Espanyol està negociant amb l'Inter de Milà per incorporar el futbolista francès Isiaka Kamate. El traspàs rondarà els 3 milions d'euros i el conjunt italià es reservarà el 50% d'una futura venda. Kamate ha jugat aquesta temporada a l'Inter Sub-23, a la Sèrie C italiana, i és un jugador que pot fer tant d'interior com d'extrem. S'espera que aquesta setmana es faci oficial el fitxatge i així es converteixi en la cinquena incorporació de l'equip de Manolo González.
26: L'Espanyol masculí, que debutarà diumenge a la Lliga, el femení, que encara li queden més de 15 dies.
5: Exacte, l'Espanyol femení continua preparant la temporada 26-27. Dimecres les blanquiblaves jugaran el tercer partit amistós de pretemporada. Serà contra l'Europa a les 7 de la tarda a la ciutat esportiva Dani Jarque. Dissabte jugaran el quart amistós, serà contra el Badalona, també a les 7 de la tarda.
26: Minuts i seran les 3 de la tarda. Al Madrid aquest matí s'han incorporat alguns dels jugadors internacionals que van jugar al Mundial, entre els quals Carles Vila, el francès Kylian Mbappé.
6: Els altres tres jugadors que han començat aquest matí els entrenaments són Cucurella, Konaté i Tchouaméni. Encara faltarà un altre internacional per completar la plantilla, l'anglès Bellingham, que no s'incorporarà fins dimecres, tot esperant, això sí, que hi hagi altres novetats pel que fa els reforços abans del començament de la temporada. Els que han arribat avui han passat el pertinent test físic, la revisió mèdica, abans de posar-se a les ordres de José Mourinho. Tot això el mateix dia que una de les incorporacions mediàtiques de l'equip blanc, el portuguès Bernardo Silva, ha celebrat els seus 32 anys amb la resta dels seus nous companys. El Madrid encara ha de jugar dos amistosos més abans del començament de la Lliga. Dimecres, sense cap dels jugadors que avui ha arribat, ni tampoc Bellingham, s'enfrontaran al Deportivo de la Coruña, el tradicional trofeu Teresa Herrera. Dissabte jugaran contra el Schalke 04 alemany. De moment, els blancs han disputat dos partits de pretemporada, amb un empat a dos gols davant la Fiorentina i una victòria aquest cap de setmana per 1-2 contra el Ferencváros. Recordem que el Madrid ha ajornat el primer partit de Lliga i que debutarà la segona jornada a Cornellà contra l'Espanyol. De fet, la seva estrena al Bernabéu no arribarà fins al 22 d'agost davant la Real Societat.
26: I aquest cap de setmana han començat diverses lligues europees, per exemple, als Països Baixos. Hem estat pendents, Joan Fitó, del debut de Ter Stegen, que va guanyar la primera jornada amb l'Ajax.
2: Sí, va debutar més Ter Stegen amb victòria, porteria 0-2 amb el Zuola. Debut perfecte per a Ter Stegen, que va ser elegit el millor jugador del partit, i també per Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
26: Un ex del Barça que ha fet ja el primer entrenament amb el PSG.
2: Sí, Lucas Digne, que arriba al PSG procedent de l'Aston Villa, va ser presentat ahir com a nou jugador del club parisenc. El seu rol com a veterà serà el de suplir a Nuno Mendes quan el portuguès no estigui disponible. Digne té 33 anys i jugarà fins als 36 al París si compleix, evidentment, el seu contracte. Podria debutar, a més, el dimecres a la Supercopa d'Europa, precisament contra l'Aston Villa, que és el seu ex-equip.
26: Molt bé, un autèntic golaç a la Lliga B a Portugal, golaç de Pau Víctor, no?, amb l'Sporting de Braga.
2: Sí, al camp d'un equip cridat a evitar el descens, el Moreirense, que va empatar en el temps de descompte. Els portuguesos van fitxar fa 15 dies el jugador del Barça per 12 milions d'euros, més 3 en variables.
26: Ahir va ser el torneig històric passant calor, Joan.
2: Passant molta calor.
26: Passant molta calor i veient com l'Europa s'enduia el torneig de manera merescuda.
2: Sí, un bon partit de futbol. Quan s'havia disputat mitja hora el partit, ja guanyava per 3-0 l'Europa al Badalona. A segona part, els de Gràcia van aconseguir neutralitzar la reacció del Badalona, que es va arribar a posar 2-3, i el partit va acabar 2-5. És el segon torneig que els històrics que suma el Badalona, 40 edicions, segon torneig pel conjunt graciem.
26: Molt bé, l'Europa.
2: L'Europa, sí.
26: L'Europa, eh? Has dit em sembla que has dit el Badalona.
2: Segon torneig, segon de l'Europa.
26: De l'Europa.
2: Sí.
26: I atenció, perquè bé, atenció, ja fa dies que en parlem d'això, però sembla que hi ha cada vegada més federacions que responen a la FIFA, eh?
2: Sí, sí, sí, la centroamericana, l'asiàtica, han respost a la FIFA en un comunicat fet públic avui. Demanen més transparència a l'organisme arran de l'intent fallit de crear una filial per comercialitzar la Copa del Món. També critiquen la falta de membres electes a la reunió que la Federació Internacional va fer la setmana passada al Marroc.
26: La setmana passada parlàvem de la pluja de medalles a l'europeu que es fa a París de natació. Bé, avui ha començat la natació en línia, aquí segurament no hi haurà tantes medalles, i competeixen Carles Vila, però 8 catalans.
6: A la jornada d'aquest matí cal destacar la classificació d'Ainhoa Campabadal i Irene Círcules per la final d'aquesta tarda dels 4x200 lliures femenins. L'equip espanyol ha acabat al segon lloc de la seva sèrie eliminatòria. Ian Florencio ha estat cinquè a la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. Demà al matí, Luca Hoek disputarà les sèries eliminatòries dels 100 lliures. Els 4x100 estils mixta, demà hi participen Nil Cadavall, Ian Florencio i Naira Sobreviela. Demà mateix es disputen a la jornada de tarda les finals d'aquestes modalitats. Dels catalans, Ainhoa Campabadal ha progressat molt als 200 metres lliures amb opcions de disputar la final i fins i tot lluitar per alguna plaça de podi. També caldrà estar atents a Irene Círcules, que arriba en un gran estat de forma després de batre rècords nacionals en categories de formació durant el mes de juliol al trofeu Club Natació Sabadell. Competirà les proves de 50 metres i 100 esquena amb l'objectiu de consolidar-se en l'èlit absoluta. Hi ha 12 nedadors més a l'equip espanyol en aquest europeu que neden en clubs catalans, alguns amb opcions de fer un bon paper a París. El que té més números per lluitar per les medalles és Hugo González, nedador mallorquí del Club Natació Terrassa. El triple campió d'Europa és candidat al podi als 100 metres, als 200 esquena i als 200 metres estils. A la categoria femenina, la mallorquina Estella Tonrat arriba amb el segon millor temps a l'europeu, als 200 metres esquena, només per darrere de la bielorussa Anastasia Skurdai. Hi ha un grapat de grans estrelles en aquest europeu de natació. La més valorada és el francès Léon Marchand. Nadarà a casa amb opcions de medalla a totes les proves que disputarà, als 200 metres, 400 estils, als 200 papallon i també als 400 lliures. També caldrà estar molt atents a la sueca Sara Sjöström, que per aquest campionat només disputa els 50 lliures i els 50 papallona, on és la clara favorita la medalla d'or. La neerlandesa Marit Stenbergen disputarà 5 proves. Té el rècord al món, recordem-ho, als 100 lliures. El britànic Adam Peaty vol recuperar el títol al 100 braça i els italians Tommaso Econ i Nicolo Martinenghi són també els favorits a les proves de velocitat d'esquena i braça.
26: I de l'europeu de natació i d'atletisme, perquè avui ha començat a Anglaterra, a Birmingham, el campionat d'Europa, una de les cites més grans a la temporada en atletisme. Fins diumenge hi ha 1.600 atletes de pràcticament 50 països que competeixen per convertir-se en això, en campions continentals, amb moltes de les grans estrelles mundials i amb una, Josep Gaia, important representació del nostre país.
5: Sí, en total són 22 atletes d'origen català que competiran a Birmingham. 19 ho faran amb llicència federativa catalana, mentre que també hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanyà, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente, amb llicència pel País Basc, i Lerato Pagès, amb llicència per Madrid. Aquest matí, l'esplui Jaime Guerra s'ha classificat per la final de demà de longitud després de fer la sisena millor marca de les semifinals. D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladares, ha acabat cinquè de la seva sèrie de 800 metres i no disputarà la final. Aquesta tarda serà el torn de la barcelonina Laura Redondo en la classificació de martell A i B, i fins a 6 catalans podrien participar a la final de 4x400 mixt. Més enllà de la representació catalana, l'europeu reunirà bona part de les grans figures de l'atletisme mundial. Entre ells, noms com Armand Duplantis, actual campió del món i gran referència del salt en verge, Mattia Furlani en longitud o Maria Pérez en mitja marató.
26: El Mundial de MotoGP ja ha cobert la primera cursa de la segona meitat de la temporada. A la Gran Bretanya, el poder de les Aprilia, Damià Aguilar, va deixar Marc Márquez empipat i preocupat.
7: Marc Márquez va marxar molt empipat. Les Aprilia són implacables. Marc Márquez diu que amb la Ducati fa, però no és cert. Aquest cap de setmana ha enviat un missatge a la fàbrica.
8: Y poner cada uno de su parte para hacerlo mejor.
7: Això va ser dissabte, un dia que hauria pogut criticar el fabricant dels pneumàtics Michelin hi va callar. Novè dissabte i setè diumenge és un bagatge menor. Silverstone estava marcat com a difícil, però ha resultat ser molt difícil perquè, a més, Márquez, Marc, no ha estat la millor Ducati. Aquest privilegi el té Àlex Márquez, ahir quart. El tro de Cervera s'encomana ara al circuit Talismà d'Aragó, però conscient que ha de poder rendir a tot arreu.
8: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido más mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, Pero bueno, ahora vienen 3-4 circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
7: La general de MotoGP s'obre una mica. Hi ha 6 pilots amb un marge de 56 punts. Lidera Jorge Martín i tanca el grupet el guanyador d'ahir, Raúl Fernández. Aprilia està donant una lliçó i segueix desenvolupant una moto a qui només li queden 6 mesos de vida.
26: I per cert, Damià, aquest diumenge es va tancar el Mundial d'Enduro a Gales. Els títols importants estaven ja decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot a Súria no va renunciar a afegir més victòries, no, Damià, al seu palmarès.
7: A Ryder Gales, el 9 vegades campió del món va aconseguir un nou doblet, de manera que surt invicta a la categoria Enduro 1, amb 14 victòries, i a Enduro GP deixa un bon balanç amb 10 victòries en 14 curses. Josep Garcia a 3CAT Info.
9: Sí, la veritat que un cap de setmana increïble, increïble per tancar aquest any tan brutal. Venir aquí sense pressió, sí que és una sensació rara perquè, o sigui, jo em poso pressió a mi mateix, però és una sensació rara perquè no és una pressió com extra, no? Cada vegada et dona l'extra també. Però he demostrat que el meu objectiu el tinc clar, que és sortir cada dia a lluitar per la victòria.
7: El Mundial d'Enduro 2027 ha de començar a Huelva el primer cap de setmana del mes d'abril de l'any que ve.
26: I ahir vam tenir una ciclista catalana a l'elit del ciclisme mundial. El Tour de França, la prova més important, va veure com Pau Lablasi aconseguia una de les posicions de privilegi. I ara toca saber, Isaac Vilalta, on correrà l'any que ve.
10: Sí, sí, la Paula ha estat excepcional en aquest Tour de França, tot i passar alguns dies, no diria que crítics, però sí molt durs, tant físicament com, sobretot, mentalment. Al final, però, ha fet un tram final de prova excel·lent. Ha acabat cinquena a la general, ahir va ser segona a l'última etapa i, sobretot, ha treballat i moltíssim per tal que Elisa Longo-Borghini, la seva companya d'equip, acabés el podi a la tercera posició. Tant que, després de l'etapa, ni ella mateixa, la Paula Blasi, s'havia adonat que va guanyar dues posicions a la general, passant de la setena a la cinquena just aquest últim dia.
11: M'acabo d'enterar així de vosaltres, així que sí, sí. Al final, quan tens un objectiu tan gran que és fer podi amb l'equip, se t'oblida una mica el teu propi resultat. Però, hòstia, ara mirant-ho, jo ahir mirava la classificació setena, dos minuts del top 5, diu, va, és igual, vés a pel podi a Elisa i ara, les coses poden canviar.
10: Jamie Follering ha guanyat el seu segon tour per davant de Casiana Viadoma i Elisa Longo-Borghini. Paula Blasi, 23 anys, i en la seva primera participació a la ronda francesa ha estat cinquena. Ara cal saber on correrà l'any que ve. Aquesta setmana el seu entorn vol decidir i deixar clar quin és el seu futur. Pot continuar a l'UAE, té un any més de contracte amb una clàusula de 100.000 euros, pot anar al Lidl Trek o pot anar al Movistar, que ha agafat avantatge aquestes últimes setmanes. Qui segur que anirà al Movistar és Mireia Benito. La de Llorenç del Penedès tanca una etapa a l'AG Insurance i ho fa després d'un excel·lent tour en el paper de gregària treballant, entre d'altres perquè Kim LeCour, la seva companya, guanyés una etapa en aquesta edició.
26: Gràcies, Isaac. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més, a les dues.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Marc Teixidor Valls. El govern espanyol ha activat l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta aquest cap de setmana. El Ministeri de Defensa ha cancel·lat les vacances i els permisos dels soldats desplegats a la frontera amb el Marroc. Mentrestant, a Ceuta la crisi està lluny de resoldre's. Hi ha 10.000 migrants encara pels carrers, segons el seu president, Juan Jesús Vivas.
2: És insoportable, és insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
1: El que més preocupa és la situació dels menors d'edat no acompanyats, ni amb 1.400 identificats, i el govern espanyol prioritzarà que tornin amb les seves famílies. Precisament aquest dijous, l'executiu espanyol i les autonomies faran la primera reunió per organitzar el repartiment dels menors que no puguin tornar amb la família. Les comunitats governades pel PP en solitari sí que participaran en la comissió sectorial del dijous, a diferència d'algunes autonomies, on comparteixen govern amb Vox, que no hi aniran, com l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Més temes, Marta Prat.
3: Mentrestant, una petita pastera amb 230 persones ha arribat avui al Regne Unit creuant el Canal de la Mànega des de França, la xifra més alta registrada mai en un sol viatge. El govern del Regne Unit ha denunciat les tàctiques temeràries i perilloses de les bandes que trafiquen amb migrants, que utilitzen embarcacions no aptes per la navegació i cada vegada amb més persones a bord. El número d'arribades al Canal de la Mànega, en qualsevol cas, ha baixat aquest 2026 en relació amb l'any anterior.
1: Els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, al País Valencià, ja poden tornar a casa després de ser evacuats per un foc actiu des de divendres que ja ha cremat més de 800 hectàrees. Pel que fa a l'incendi de niebla, a Huelva s'ha ordenat l'evacuació de 300 habitants del Madroño a Sevilla, que se sumen a les 400 persones desplaçades per un foc que ja ha afectat 20.000 hectàrees.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una de les filles del matrimoni assassinat divendres a Tauste, a Saragossa, i la seva parella com a presumptes autors del doble homicidi. Javier Sánchez, exsecretari de la Unió d'Agricultors i Ramaders d'Aragó, i Esther Latorre van ser trobats morts dissabte a la nit al seu domicili amb signes de violència. La Guàrdia Civil continua investigant els fets i recollint proves del domicili. Els dos detinguts passaran a disposició judicial al Tribunal d'Instància de Gea de los Caballeros.
1: Totes les trucades comercials hauran de fer servir un prefix específic, el 400, i les empreses que envien SMS s'hauran d'inscriure en un registre oficial. Amb aquestes mesures, que entraran en vigor passat l'estiu, el govern espanyol vol facilitar que els usuaris identifiquin fàcilment aquest tipus de trucades i que

0: octubre entrarà en vigor el prefijo 400 para llamadas comerciales.
1: Segons López, des del març del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, el govern espanyol s'ha bloquejat més de 300 milions de trucades i prop de 27 milions de missatges. Als esports, Joan Fitó.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest matí i, segons avança el diari Esport, Rooney Bardghji ha patit una lesió greu al genoll, que el podria tenir uns mesos de baixa. Bardghji estava pendent de resoldre el seu futur. De fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana per precaució. Mentrestant, Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. El davanter ha passat la revisió mèdica i dimecres tornarà a entrenar-se amb els seus companys. El Barça femení, Quica Nazaret, estarà 4 setmanes de baixa per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. Dimecres el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada a les 7 contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final del 4x200 lliures femenins. Aquest matí Ian Florencio ha acabat a la cinquena posició en la sèrie dels 4x200 lliures masculins. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça i aquest matí també ha començat el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat sisè en la ronda de classificació i disputarà la final del salt de llargada.
3: Fins aquí les notícies.
4: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
5: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
6: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta del Cor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
7: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels Països Catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
6: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
7: L'eclipsi de la teva vida.
6: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
8: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Després de la dictadura de Luci Corneli Sula en el segle I abans de Crist, havia quedat força clar que les fórmules polítiques de la República Romana estaven en procés de descomposició i que els únics que podrien controlar el poder serien els personatges forts, amb el suport de l'exèrcit i el favor també de la plebs. Neu Pompeu Magne i Juli Cèsar van ser aliats circumstancials en el primer triumvirat, juntament amb Marc Licini Cras, però es tractava d'una aliança fràgil que acabaria desembocant en un enfrontament obert, i més quan va morir Cras. En poc temps, Cèsar va passar de ser el sogre de Pompeu a enfrontar-s'hi en una guerra civil.

D'entrada, en la lluita entre les dues faccions en què s'havien dividit les elites republicanes, ells dos havien estat en bàndols diferents. Mentre que Pompeu havia lluitat a favor dels optimates, vinculats a l'aristocràcia, a Sicília, a l'Àfrica i a Hispània, Juli Cèsar era un líder dels populares. Aquest fet no va impedir que Cèsar donés suport a Pompeu en l'ascens polític al consolat. Al seu torn, l'any 59 abans de Crist, Cèsar va arribar a ser cònsol aprofitant l'absència de Pompeu, destinat a l'Orient. Tots dos van formar el triumvirat amb Cras com a pas previ per dominar la república en solitari. Després de la mort de Cras a l'Orient, el 53 abans de Crist, el poder va ser només cosa de dos. Els èxits de Cèsar a la campanya de la Gàlia el van anar convertint en una amenaça pel poder salenatorial.

0: Pompeu, que s'havia allunyat dels optimates, va acabar acostant-s'hi de nou en enfrontar-se a Cèsar pels intents d'aquest de fer-se amb tot el poder. Les forces de tots dos líders es van veure les cares a la batalla d'Ilerda, a l'estiu de l'any 49 abans de Crist, el combat més important que va tenir lloc en l'actual territori de Catalunya durant tota l'època romana. Un any més tard, també a l'estiu, hi va haver una nova batalla a Dirraqui. A Lleida, la victòria va ser per Cèsar, mentre que l'actual Albània va ser per Pompeu, que a la llarga no va saber treure partit de la seva superioritat numèrica. La desfeta pompeiana es va consumar a la batalla de Farsàlia, el 9 d'agost de l'any 48 abans de Crist. Com és habitual a La Vanguardia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui has dit què tal i no com tu vas variant, els què tals i els com vas.
1: Sí, sí, mira, improvisat, improvisat.
0: Un home allò obert de mires. Anem per feina. Pompeu i Juli Cèsar, no sé si són els dos líders de la república abans de convertir-se en imperi més coneguts de la història romana. Són els claus, perquè n'hi ha molts, però aquests realment han passat, com a mínim, a l'imaginari. No sé per què aquests dos passen a l'imaginari d'aquesta manera.
1: Home, perquè en certa forma, i això, doncs, amb els grans especialistes que tenim d'història de Roma a Catalunya, i d'història a Catalunya i a altres llocs del món, però diguem que els que tenim a les nostres universitats d'excel·lent nivell, i ja no cal dir-los qui són, i que en tindrem avui en avui, hi ha una cosa que ho fa més proper, i és que, clar, tu vas per Lleida i pots veure on va ser la batalla. Vas pels turons i la plana, quan vas d'un turó amb un altre turó, la ciutat dels dos turons, i encara pel mig hi ha aquell, que ara, clar, està construït amb aquella
0: zona. I l'Erda era Lleida, clar.
1: I l'Erda és Lleida, clar. I això ho pots trobar. No solament això, sinó més, quan parles dels optimates i els populares, hi ha una cosa, gairebé pots parlar de partits polítics que ara estan en aquesta situació. Sempre pots fer història comparada. Que ara m'alio, que ara no m'alio, que ara estic amb tu, que ara vull el teu poder, que ara vés a saber què passarà amb uns... És a dir, la història de Roma sempre ens fascina bastant perquè, en certa forma, diguem, marca moltes característiques, salvant les distàncies,
0: Sí, sí, clar.
1: De veure que els poders d'uns i els poders dels altres estan en funció de qui té la capacitat d'imposar-se, no?, amb una diferència clau. Ara el gran poder és segurament el poder econòmic, el poder de comunicacions, i en aquell moment era l'exèrcit molt i molt. Però, clar, això ens atreu, perquè, clar, és que ho tenim present, tenim...
0: És que Roma és una barreja molt curiosa de coses realment, radicalment diferents de la nostra vida i coneixement, i costums i maneres de veure el món, i altres absolutament iguals, diguéssim, que veiem clarament el nostre... És una combinació que fascina, suposo que per aquesta raó, d'aquesta ambivalència, no?
1: A més, és comprensible. És que Roma ho entens. Ho entens perquè al cap són els nostres rebesavis.
0: Sí, sí, sí.
1: I aleshores et porta molt més a entendre aquestes circumstàncies, aquestes lluites i totes les característiques en persones molt properes amb nosaltres, diguem, i dins de la nostra història, són els que ens han fet com a poble.
0: Qui ens acompanyarà avui, és un plaer tenir-lo de nou al programa, és el doctor Oriol Olesti, professor titular d'Història Antiga de la Universitat Autònoma, que hem tingut el gust, els nostres oients han tingut el gust de sentir-lo força vegades aquí al programa i que estem molt contents de tornar-lo a tenir aquí. Doctor Olesti, Oriol, benvingut un altre cop a La Vanguardia.
2: Moltes gràcies.
0: Pompeu, Cèsar i Cras és el moment estel·lar de la República Romana, quan aquests tres personatges, o realment pels historiadors d'història antiga de Roma, són una mica massa foc d'encenalls.
2: No, jo estaria molt d'acord amb el Josep Maria, que és un d'aquests moments claus on ens sentim una mica tots representats en aquests personatges, i seguint una mica el que dèieu abans, també és un moment que se'ns apropa molt, perquè és un moment que en el món avui en dia del TikTok i les anècdotes i els lius familiars i aquestes coses, és un moment que també s'hi adiu molt, perquè entre ells també estan molt entrelligats a nivell familiar, els matrimonis... A vegades costa de seguir, fins i tot pels especialistes, perquè a més sabem que els romans sempre es diuen igual, per tant, a vegades no sabem si és un, si és el cosí, el tiet, etc. Però te n'adones que hi ha, sens dubte, molt interessos polítics i econòmics, però també hi ha una vessant familiar, no? Ho veurem després, no? Aquesta aliança entre Cèsar i Pompeu a través de matrimonis, que durant una època sembla que funciona. És a dir, la història sempre l'hem vist com acaba, però a vegades hauria pogut anar de manera diferent per petits elements I això ens ho apropa, sobretot al món llatí, nosaltres finalment som llatins, sí, sí. Ens queda molt més a prop, segurament, que altres cultures del nostre món actual, on potser aquests elements no estarien tan vinculats. Però per nosaltres és un món que ens sembla proper, i jo penso que sí que aquest primer triumvirat és un d'aquests moments estel·lars on aquest joc hi té, sí, molt a veure.
0: La historiadora britànica Mary Beard diu en un moment determinat que una de les coses que ens fascina d'aquest moment és que potser és el moment de la història antiga, no sé si és una afirmació exagerada, però que millor coneixem perquè ens han arribat molt més documents de moltes més fonts, no? Des de Ciceró, a cartes, a epigrafia, etcètera, etcètera, i per tant tenim una gran quantitat de fonts que ens explica aquell segle, arrodonint el tema, de transició de la República Romana a l'Imperi, que per tant amb aquest coneixement tan meticulós que es pot tenir avui en dia d'aquells moments fa que aquella gent creixi, se'ns faci molt més humans, entenem molt més els seus característiques psicològiques que en altres èpoques que només tenim unes referències de tal emperador va fer tal cosa i dius no saps com era aquell emperador. En canvi, ara sí que aquest moment més o menys ho sabem.
2: Sí, jo diria que a l'època anterior tenim molta menys informació perquè no hi ha aquest tipus de documentació, diguem-ne, privada, que és pública, no? Les cartes, les epístoles de diversos personatges, i després ja en època imperial la informació està molt controlada per l'Estat i està molt controlada políticament. I aquest és un moment que és una finestra on no diré que tinguem una informació objectiva, però no, sí que tenim una capacitat de contrastar.
0: Però tampoc la tenim ara,
2: No, tampoc la tenim ara, malauradament. No, esclar, tots creiem que amb això d'internet seríem lliures i tindríem molta informació anem a pitjor. Una mica és el mateix, en època posterior la informació està molt controlada i aquest és un moment, diguéssim, on el contrast permet saber més que en altres moments.
0: Doncs anem per feina, anem a veure què sabem de tot això. Primer, els dos personatges que els trobarem ja per arrencar, diguéssim, bastant cap a dalt. Pompeu és més gran que César.
2: Sí, una miqueta, no molt més, 5 o 6 anys, és una mica més gran. El que passa que Pompeu, jo tinc una certa debilitat per Pompeu, sempre ho reconec, potser perquè és el típic perdedor, no?, que acaba sent una mica maltractat per la història.
1: Però honorat.
2: Però honorat, sí. Sí. És un personatge que fa, des del principi, té una carrera molt exitosa, des de molt jovenet, aquest epítet de magne, se li dona ja de molt jove, com una espècie de... És un element que ell també busca, no?, aquesta imitació d'Alexandre Magne com el gran personatge de l'antiguitat, i realment la seva carrera política i militar, que com deia abans en Josep Maria, des d'un principi en aquest moment de Roma, són dos elements que van totalment lligats, és molt més exitosa que la de César. És a dir, si ho mirem en perspectiva, ella arriba molt més abans que César al consulat, a les magistratures, de manera ja totalment il·legal, ja s'han saltat les normes de la República Romana. Per tant, és un personatge que té una carrera exitosa fins pràcticament Farsàlia. És a dir, justament al darrer moment va per davant de César en molts aspectes. I és un personatge que a mi també m'agrada perquè és un personatge una mica més contradictori. Té elements d'això que dèiem abans, d'aquest grup optimat, és d'aquesta ideologia més tradicionalista, però ell mateix moltes vegades és trencador i té també alguns elements que el fan estar a cavall d'aquests dos grups. Per tant, és un personatge una mica més complex. César, una mica més jove, és un personatge que no té aquesta carrera militar tan incipient, segueix el cursus honorum d'una manera més tradicional, amb el recolzament, que això també és interessant, és el que dèiem abans, aquestes diferències sempre són una mica matitzables. César també té molts contactes que el recolzen d'aquest sector optimat, perquè no deixa de ser una família patrícia, una família de l'elit romana.
0: Poca broma, sí.
2: I això farà que ell tingui també recolzament.
0: No, i a més ell venia el seu oncle, si no vaig errat, era Màrius.
2: Màrius,
0: no sé com s'ha de dir. Sí. Doncs que havia sigut el protagonista de la primera guerra civil contra Sula, que perdria simplement perquè es mor, diguéssim, no és un més gran que Sula, i acaba perdent, i Sula controlarà el poder, que és Optimate, mentre Màrius és popular. No?
2: Però sabem que Sula el posa a les llistes dels proscrits, és a dir, li té por.
0: Els proscrits acabaven o amb el cap posat allò talladet al foro o exiliat sense cap mena de poder.
2: Sembla clar que Sula és un personatge que se n'adona que César és un gran perill i justament personatges patricis d'alguna manera influeixen perquè Sula no l'executi. Per tant, César està una mica també en aquests dos costats, té una mica aquesta habilitat i la carrera de César és molt més populista, no tan militar, en aquesta primera fase. Després sí, però farà una carrera de qüestor a Hispània, després governador a Hispània, i el moment clau segurament en, en aquest joc d'equilibris és el consolat de Pompeu l'any 71, en un moment molt antic, molt jove, que hauria de ser el seu gran moment. És un consolat amb,
0: amb Marc Sinicre. Sí.
2: És un consolat que d'alguna manera els hauria d'obrir les portes, però que per Pompeu no acaba de funcionar bé, no acaba d'imposar, perquè el Senat encara és molt reticent a aquestes transformacions. I l'altre gran moment és el 59, on és César el que aconsegueix arribar al consolat. I aquí sí que César, bastants anys després, comença a fer una sèrie de reformes i és el moment que els dos s'equilibren una mica el poder entre aquests dos personatges. D'alguna manera, Pompeu ha perdut la seva gran oportunitat i és César, el 59, que serà, de fet, un preludi d'aquest futur triumvirat, quan realment aconsegueix imposar un poder important i arribarà aquest joc d'equilibris entre aquests personatges.
0: S'ha de dir que el sistema romà, hi havia un sistema tradicional que s'havia anat desfent, encara que formalment es mantenia el pes del Senat, les eleccions del Senat a través de buscar diferents classes i maneres de ser escollits, els consolats eren anyals amb dos cònsols, etcètera, etcètera. Era un sistema molt elaborat i molt sofisticat que teòricament contraposava poders, però que ja portava dècades que allò no rotllava i que els senadors, hi havia grups que volien més poder, els cònsols feien la seva, els cònsols eren titelles, i per tant tot allò estava en qüestió.
1: Un joc de poders.
0: Sí. Un joc de poders que formalment es mantenia. Sí. Formalment era exactament igual que 150 anys abans, però ja no era igual. Havia canviat les coses moltíssim.
2: Sobretot des de les transformacions de Màric, amb el gran poder que té el comandament militar, la consecució de veterans, la fundació de colònies amb veterans, que és un suport polític, tot aquest món clientelar que ja existia, però ara el que alguns historiadors anomenen la clientela militar, que altres historiadors diuen que no és un concepte adequat, però que jo crec que és útil per entendre que tota aquella gent que ha servit per un comandant, per un general, li són fidels votants i fidels suports, no només a nivell de vot, sinó també a nivell, diguéssim, fins i tot físic. És un moment on a Roma hi haurà grans enfrontaments bèl·lics,
0: esbatusses
2: bandes a la ciutat, grosses, amb morts i ferits i grans desbandades, on el suport d'aquests veterans i d'aquests, diguéssim, personatges beneficiats per les actuacions dels comandants ha sigut importantíssim. Sul ha fet un pas més endavant amb les grans repressions, amb el que en època de Mari ja havia estat, en època de Sul s'accentua, ni bons ni dolents, tots d'alguna manera seguint una dinàmica bastant similar, amb unes grans execucions sumàries de molts personatges, per tant, aquesta idea del dret romà, el dret al judici, això també...
0: I amb l'expropiació dels béns que se'ls quedaven als partidaris de Sula, el mateix Sula, diguéssim. O sigui que no només era assassinat, sinó que, a més, era robatori. Hi havia molta gent denunciada perquè em convenia molt que aquelles finques passessin al meu poder.
2: Un fenomen que no coneixem bé, però està per darrere de tot això, que ho veiem en César, el problema dels deutes. És a dir, tota la gent que ha fet una carrera política endeutant-se amb grans inversions en espectacles, en munificència, que després han de retornar aquests crèdits davant d'uns prestamistes que normalment no són nobles, sinó que són gent d'origen llibert, d'origen, diguéssim, estranger. És a dir, és un món que s'assembla una mica al món nostre, on la corrupció que va per sota no apareix públicament, però hi és, i també és un factor polític important. Tot això fa que les eleccions a consolat i altres càrrecs realment tingui molt poc a veure amb aquella tradició republicana, si és que mai va existir.
0: Sí, clar, que aquesta és l'altra.
2: La virtut i els valors romans que han quedat clarament enfangats en tots aquests... en jocs de poder, però també elements familiars, com dèiem abans, i també deutes.
1: I que a grans trets el cine confon. Sí. Perquè donen uns valors, no, una representació...
0: El cine fa una simplificació... Molt sovint, molt cine, un altre no, però de narrativa de l'heroi individual que té un objectiu a la vida i l'aconsegueix, o no, diguéssim.
1: Els senadors gran nobles i grans oradors i gent molt honesta i tal.
2: I els discursos al Senat eren molt bonics, no ho dubto, perquè clar, ningú parlava obertament de molts elements, sinó que, com passa avui en dia, que tots són grans, diguéssim...
1: Les paraules...
2: Grans ideologies i grans lemes per darrere...
1: Com es deia abans, no? El paper ho aguanta tot i el micro també.
0: Sí. Eren malfactors de nivell, diguéssim, eh? No eren malfactors de baixa estofa, sinó gent formada i de nivell. En tot cas, tenim aquests dos personatges que, clarament, a part de les seves qualitats personals indubtables, representen molt bé aquest món, no? De tripijocs i de jocs de poder en què la carrera militar es confon absolutament amb la carrera política, les aliances són canviants. Per què xoquen? Estaven destinats a xocar perquè només podia quedar un d'aquesta lluita a la llarga, o van ser les circumstàncies que van portar l'enfrontament?
2: Bé, jo diria que, per una banda, hi ha una època que clarament la seva cohesió és forta. En aquest primer triumvirat, amb aquest personatge, el tercer, Marc Vicini-Cras, que també és un personatge molt significatiu, que la seva mort prematura l'elimina una mica del joc històric, que hagués pogut ser totalment diferent. Perquè, de fet, les seves províncies, els orientals, segurament eren les més riques de totes.
0: Un personatge interessant.
2: Per tant, una mica aquesta circumstància de la seva mort en aquesta batalla, doncs l'elimina, però crec que durant una època tots ells segurament tenen una ambició personal clara. Però amb la mort de Cras, durant una època jo penso que hi ha una col·laboració César Pompeu, sobretot amb aquest vincle familiar, el casament de Pompeu, amb la filla de Juli César, amb Júlia, que és un matrimoni que totes les fonts venen a dir que és un matrimoni que realment funciona. Això sí. Que em sembla que hi ha 23 anys de diferència.
0: Sí, això de vegades els historiadors tendeixen a veure-ho tot molt amb relacions econòmiques, i de vegades hi ha amor, és veritat, inclús amb matrimonis concertats, que explica coses que si no, no s'expliquen d'altra manera.
2: És una mica el cas d'Agripa, amb la filla d'August, també Júlia, que també és un matrimoni que en principi semblaria un pacte, aquestes filles com a objectes d'intercanvi polític. Bé, que en alguns moments, això ja... També ho deien les nostres àvies, que els matrimonis pactats eren els que millor funcionaven que segurament tenien raó.
0: Joan el Caçador i Violant de Bar, i n'hi han diversos matrimonis a la història que dius no entenc determinades coses si no entenc aquest factor sentimental i d'aliança personal d'una parella, no? Això és molt clar. Sí.
2: Jo sé que a Corea a l'actualitat encara funcionen molt els matrimonis concertats.
1: I no fa tants anys funcionaven funcionen... els mercats de la Garrotxa, els mercats de Mollerussa i els mercats de Tortosa.
2: I funcionaven també.
1: I com que hi havia un pacte, i el pacte no es trencava, funcionava. Si a més hi havia mort...
0: Fantàstic,
1: mira,
0: allò. Sí.
2: Doncs en aquest cas, durant una època funciona bé. Sens dubte hi ha ambició per les dues bandes. Tots dos personatges, la seva carrera política els havia de dur cap aquí. Però és veritat que durant una època l'enfrontament amb el que seria el que ara diríem l'establishment, grups senatorials, sobretot jo penso que els dos personatges van ser prou intel·ligents per veure que el model imperial republicà era un model que no podia funcionar. És a dir, tots dos que havien estat a províncies, o a Orient, o a Hispània, o a les Gàlies, tots dos se n'adonaven que aquell model tan excloent d'aquest món provincial, que en molts llocs duien 150 anys dominant, era un model que portava la crisi del sistema. I en aquest sentit, tots dos podien en una part col·laborar perquè en bona part tenien un programa polític que tenia punts en comú.

0: En un dels discursos més famosos sobre els poders de Pompeu, Marc Tuli Ciceró va desplegar la seva oratòria per defensar que Pompeu era la solució als problemes que se li estaven plantejant a la República. El va pronunciar l'any 66 abans de Crist amb la intenció de defensar la llei presentada pel tribú de la plebs, Gai Manili, per donar el poder de l'exèrcit a Pompeu. Per molts, aquest discurs plenament polític és un precedent de l'imperialisme romà. A l'hora de ser nomenat procònsol i organitzar la guerra contra Mitrídates, Pompeu no només va comptar amb el suport de Ciceró, sinó també amb el de Juli César.
1: Tant de bo, oh romans, tinguéssiu tal abundància d'homes valents i honestos que fos un tema difícil per a les vostres deliberacions. Però ara, quan només hi ha Neu Pompeu, que ha superat en valor no només la glòria d'aquests homes que ara viuen, sinó fins i tot els records de l'antiguitat, què hi ha en aquest cas que pugui suscitar dubtes en la ment de ningú? Perquè crec que en un gran general són indispensables aquestes quatre qualitats. Coneixement dels afers militars, valor, autoritat i bona fortuna. Aleshores, qui ha estat o hauria d'haver estat més familiaritzat amb els assumptes militars que aquest home? Qui es va convertir en soldat d'un general consumat quan amb prou feines havia sortit de la infància? I en arribar a l'edat adulta es convertí ell mateix en el general d'un exèrcit poderós? Qui s'ha enfrontat amb freqüència a l'enemic que qualsevol altre? Qui ha dirigit més guerres de les que altres homes han llegit? Qui ha sotmès més províncies de les que altres homes haurien desitjat? La seva joventut fou educada en el coneixement dels afers militars, no pels preceptes d'altres, sinó pel comandament propi, no pels desastres de la guerra, sinó per les victòries, no per les campanyes, sinó pels triomfs. Però ara, quin llenguatge es pot trobar que iguali el valor de Neu Pompeu? Quina declaració pot fer ningú que sigui digna d'ell? Perquè no són només les virtuts que se li suposen a un general. La laboriositat en els negocis, la fortalesa enmig dels perills, l'energia en l'acció, la rapidesa en l'execució, la saviesa en la previsió. Totes aquestes existeixen amb tanta perfecció en aquest home com en tota la resta de generals junts, en tots els que hagin vist o sentit parlar. Considerem breument fins a quin punt aquestes qualitats existeixen en Neu Pompeu. Perquè totes són de la màxima importància, oh romans. Però tanmateix, s'han de comprovar més per comparació amb la conducta dels altres que per qualsevol exhibició que facin d'ells mateixos.
2: En guàrdia.
3: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
4: Seria vida i miracles amb el vinil.
3: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Oriol Olesti, Josep Maria Soler i Sabater parlant de la relació entre Pompeu i Juli César. Oriol Olesti, acabem de sentir aquest discurs de Ciceró, que sempre són interessantíssims els discursos de Ciceró. Això va ser el Senat? Ho va explicar el Senat o era un discurs... Ciceró era bàsicament advocat, que el que diríem ara, tot això és una mica sempre relatiu, però i per tant es conserven discursos jurídics de Ciceró. Però jo no sé si aquest és en el Senat directament.
6: Sí, perquè això era la proposta de llei que s'havia de fer per donar els poders o no a Pompeu per les seves campanyes a Orient. A Orient tenim un personatge, Mitrídates, que és un rei que de fet és d'origen persa, però que ha aconseguit rodejar-se d'una gran quantitat de comunitats gregues i entitats polítiques gregues que estan durament sotmeses per Roma. Des de la conquesta romana a Grècia no aixeca el cap. I Mitrídates és l'últim gran impuls de moltes d'aquestes comunitats per alliberar-se. És primer Sula qui ha d'anar a Grècia a posar ordre i és un moment trist de la història de Roma, però històric, que Sula fa una massacre a Atenes i la gran capital cultural del món occidental o clàssic queda durament reprimida per Sula. Això una mica s'amaga després, perquè Adrià i aquests sí, sí, emperadors posteriors tan filogrecs, doncs és un període trist de la història romana.
2: Repressió contra els que realment han donat totes les pautes culturals és lleig.
6: Sí, sí. I Pompeu és com que Mitrides no acaba de ser sufocat, perquè Sula ha tornat a Roma perquè justament hi ha els problemes de les guerres civils. Lúcula és un comandant que no acaba de fer net a Orient, i a Roma hi ha uns moments on, diguéssim, hi ha una forta pressió popular, que és doble. Per una banda, els problemes de no dominar Orient, i per altra banda també la voluntat de molts soldats romans d'anar a Orient a aconseguir terres i riqueses, perquè l'expansió romana és també un motiu de promoció per aquests grups més populars.
0: I que Orient és molt més ric que Occident. Nosaltres tenim una visió molt occidentalista, entre altres coses, perquè nosaltres som a l'Occident, però realment el que es tallava el bacallà era la part d'Orient.
6: Claríssimament. I aleshores, doncs, a Roma hi ha una gran pressió per qui va a Orient. Qui va a Orient a sotmetre a Mitrídates i, per tant, després a aconseguir els beneficis d'aquestes victòries. I és el moment on es veu clarament que davant d'aquests líders que apareixen a Roma, Pompeu no deixa de ser l'opció menys dolenta per a aquestes classes senatorials, per a aquest establishment, perquè és un personatge que políticament, familiarment i podríem dir fins i tot ideològicament és el que els hi és més proper. I per tant aquí ja es veu molt clara l'elecció, que després la veurem en altres moments, de Ciceró com a capdavanter d'aquesta ideologia, nosaltres diem republicana, però bueno, en el fons és una republicana molt oligàrquica, és una republicana molt tradicionalista, potser els hauríem d'anomenar més tradicionalistes.
0: Versus reformistes, encara que no siguin... És que no són... Juli César no és revolucionari, és un reformista, sí, que és una cosa diferent.
6: A les fonts, en algun moment, també s'utilitza el terme democràtic, ja, però bueno, és un terme també que l'hauríem d'agafar amb pinces. Doncs bé, clarament ja aquí es veu molt clar com Pompeu es veu el personatge que ells consideren que serà més favorable als seus interessos. I, de fet, en aquest discurs, Ciceró aconseguirà que realment es nomeni Pompeu com el líder per anar a Orient i tindrà una gran victòria contra Mitrídates, que deixarà de ser un problema perquè serà derrotat i poc després morirà.
0: En aquests moments, per tant, tenim una república molt convulsa, que amb molts interessos de poder. És quan arriba el famós triumvirat. Clar, un triumvirat amb el sistema romà no sembla habitual, perquè habitualment eren dos cònsuls, eren formes binàries, tampoc hi havia un sistema de lideratge clar d'un, Però un triumvirat és una cosa una mica estranya. Com s'arriba a aquest acord?
6: Bueno, ara que està tan de moda, podríem dir que és totalment anticonstitucional, Roma. Yeah. És a dir, és un sistema que triumvir simplement vol dir els vir, no? La virtut, els tres homes, sí, sí. I ve de virtut, de personatges virs en el sentit, diguéssim, sí, sí, militar, poderós. No és una magistratura, no se'ls escull de cap manera, simplement és tres personatges que tenen prou força com per controlar el Senat i les eleccions de les magistratures més importants. Se seguiran escollint cònsuls, se seguiran nomenant governadors, qüestors, edils, però es farà sempre sota el control d'aquests tres personatges. És una espècie de dicta blanda, si ens n'anéssim al segle XX, on es manté una aparença constitucional, però realment sempre hi ha aquests tres personatges que són els que ho decideixen tot.
0: Aquest control que tenen és atacat per altres, per gent a Roma, o la gent no té més remei que empassar-s'ho? La gent, i em refereixo bàsicament als senadors, però no té més remei que empassar-se aquest triumvirat que imposa les seves normes?
6: Home, suposo que a la història veiem com si tot fos molt senzill. Segurament hi hauria problemes, perquè es continuava votant, es continuaven fent, però sabem que per darrere hi havia suborns, hi havia molts elements que aconseguien finalment que, i segurament la força dels tres personatges, s'imposés sempre, doncs, el que eren els seus, entre cometes, titelles en les magistratures que toqués. El Senat sabem que està en contra, perquè sabem que hi ha una lluita política al llarg d'aquest temps, però a la pràctica el control és tan gran que aconsegueixen sempre els seus objectius.
0: D'aquí sortiran els pactes, que malgrat que a Cras en sortirà molt malament el pacte perquè acabarà morint, de repartir-se aquell imperi, que encara no es diu així, no, tècnicament no ho és. Com s'ho fan? O sigui, per exemple, el fet molt conegut de que a Juli César li toca la Gàlia no era tampoc un bombó. perquè era una cosa allò, sí, llunyana, sí. Guerrera...
2: Llunyana, difícil i pobra.
0: Per tant, no sembla que César sigui el guanyador. A Cras li tocarà les províncies d'Orient, que després li anirà molt malament, però que dius, home, aquest realment és el que funciona. I Pompeu es queda amb el centre, diguéssim, Hispània i companyia, que està bé, però... O sigui, diguéssim, el guanyador seria Cras, el segon Pompeu i el tercer César, i finalment no anirà així. Com es fa aquest pacte? I què?
6: Sí, com dèiem abans, de fet, Pompeu i Cras han tingut més poder abans que César, i de fet, el consolat de César al 59 ja és un indici de que es comencen a posar d'acord aquests personatges. César té la força d'un any de consolat que actua, estableix veterans, fa molts elements significatius, això li dona més força, però és veritat que en aquest repartiment sembla que César no li toca, justament. És veritat que té la Narbonesa i també té la Cisalpina, que això estratègicament és important.
0: Perquè és el nord d'Itàlia.
6: És el nord d'Itàlia, és la vall del Po.
0: En aquell moment es deia Gàlia, però...
6: Tampoc és tan mala zona perquè els exèrcits més a prop de Roma són pràcticament els seus, perquè poden haver-hi exèrcits en tots els territoris provincials. És veritat que César juga amb el coneixement que té de la Gàlia, on ell creu que pot tenir un suport i pot tenir una política expansiva, que, per exemple, doncs, a Hispània...
0: És impossible.
6: És impossible,
0: ja està tot conquerit.
6: Ja pràcticament està tot conquerit, queden racons, no? Queda aquesta zona cantàbrica. César havia estat a Hispània, per tant, ho sabia bé. Per tant, sí, Pompeu són territoris importants, però no li queda molt, per dir-ho així. Orient, com es demostrarà, és una zona perillosa, és una zona...
0: Amb la pell de Cras, sí.
6: Difícil, tenim enemics potents. Potser César intueix que des de les dues Gàlies controlades el que li queda pot ser més ric, que tampoc, com deies abans, tampoc és un territori excessivament ric, ni molt menys, però bueno, recordem que César en aquestes expansions arribarà a Britània. És a dir, que arriba a les Illes Britàniques, després tornarà enrere, però vull dir, és un territori immens. Bé, aquí jo crec que tots tres, les seves cartes eren bones. En una partida de pòquer, tots tres havien jugat bé. I després, doncs, la sort també va ajudar.
0: Cras desapareix, mor, en combat o posteriorment, no està clar, però en tot cas mor, això està claríssim, i queden només dos a la batalla. Pompeu al centre, Juli César amb una campanya exitosa, però lluny. I, és clar, aquest serà un punt clau, perquè començarà a haver-hi un enfrontament clar. Pompeu veu molt clar que pot quedar-se amb el poder de debò i que Juli César es quedi amb les escorrialles, no? Quan és el moment de trencament entre tots dos? Perquè fins ara tenim una aliança d'interessos.
6: Per una banda, hi ha dos elements. Un, el matrimoni amb la filla de Juli César, és un element important, que morirà de part i en un moment, diguéssim, que contribueix a aquest trencament, perquè fins a aquell moment no deixava de ser cunyats.
2: El lligam s'ha acabat.
6: I no deixava de ser, doncs, un element important. I, per altra banda...
0: Cunyat, sogre i gendre.
6: Bueno, sogre i gendre.
2: El sogre és el jove.
0: Sí,
6: sogre és jove. I, per altra banda, hi ha tots els cants de sirena, de Ciceró i del Senat, animant a Pompeu. Tenim aquest discurs que hem vist una mica anterior, però després en tenim uns altres,
2: bonic,
6: i les cartes de Ciceró són molt clares, on s'anima Pompeu, perquè el que feia por era César. Això, pel Senat era evident que el perillós realment era César.

En la vida de César, Plutarc desgrana els motius que van portar la guerra civil entre Pompeu i Juli César, fent-ne una interpretació força curiosa. Segons aquesta visió, l'enfrontament no va venir motivat per una rivalitat declarada, sinó per la relació d'amistat que havien mantingut al llarg dels anys i pel poder acumulat per tots dos en aquell temps.

0: com que els qui pretenien un triomf havien de romandre fora i els qui aspiraven al consolat havien de fer-ho estant dins la ciutat, César, trobant-se en una contradicció legal com aquesta i havent arribat tot just a la vigília dels comicis consulars, demana al Senat autorització per a sol·licitar el consolat en absència, per mitjà dels seus amics. Cató, de primer, es fa fort en la llei contra la demanda. Però llavors, quan veu molts senadors guanyats per les atencions de César, combat la cosa fent temps i consumeix el dia explicant-se. César, aleshores, determina deixar estar el triomf i aferrar-se al consolat. Entra a Roma tot d'una i se'n navega en una maniobra política que enganya tothom, excepte Cató. I és la reconciliació de Pompeu i de Cras, els dos personatges més influents de la ciutat. César els ajunta en amistat després d'una baralla i, recollint així la força de tots dos en ell, no s'adona ningú que amb un acte que té un títol de gentilesa ha capgirat la república. Perquè no fou, com creu la majoria, la discòrdia entre César i Pompeu que produí les guerres civils, sinó més aviat l'amistat d'ells, que s'aliaren de primer per desfer l'aristocràcia i llavors, obtingut això, es desuniren l'un contra l'altre. I Cató, que predeia sovint el que s'esdevindria, no en va treure de moment sinó l'anomenada d'home revés i manifacer. Però més tard va adquirir la d'un conseller prudent, sí, però no sortós.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Doctor Lesti, finalment esclata la guerra entre Pompeu i César, i hem sentit que Plutarco analitza d'una manera molt, molt intel·ligent. Com es desenvolupa la guerra? Perquè, clar, César té un munt de tropes per a la Quinta Forca, i Pompeu, en canvi, ocupa la part central i, a més, és un gran general, també com César, i, per tant, les coses no estan clares de com es pot desenvolupar la guerra.
3: Bé, abans et volia comentar una cosa.
2: Sí, tant i tant.
3: Del text aquest, ara està molt de moda, la història de les emocions.
4: Sí, sí, sí.
3: Que és una nova tendència, de la qual jo crec que a mi ja m'agafa una mica gran per estudiar aquestes coses.
4: Però la història sempre és nova i és creativa, però sí, és important tenir en compte això.
3: I aquest seria un exemple d'aquesta història de les emocions, és a dir, com nosaltres analitzem a partir d'una sèrie d'esdeveniments i de fenòmens històrics, de base, econòmics, socials, però també a vegades hi ha elements d'aquest tipus personal, d'aquestes emocions personals que tenen un cert joc.
4: Sí, sí. Que no són tan econòmiques, que no són tan de classe social, que són els sentiments. Clar, i això ho hem deixat una mica de banda.
3: Aquí, diguem, tot i que jo discutiria una mica Plutarc, que penso que per sota hi havia molts altres elements a mar de fons, diguéssim, però sens dubte això també devia tenir una certa importància. Tornant a la teva pregunta, aquí ja començarà el moment que Pompeu comença a jugar una mica malament amb les seves cartes, tot i que encara està jugant bastant bé. La idea de Pompeu realment és bona i la prova serà que, com després veurem, Pompeu morirà l'any 48, però la guerra durarà molts anys encara. És a dir, la victòria de César tardarà molts anys a derrotar, perquè el joc d'equilibris que ha quedat després de la mort de Cras, on César està controlant les Gàlies i Pompeu, sobretot, està controlant Itàlia, Àfrica i Hispània, realment, estratègicament, està més ben ubicat Pompeu, i a més, des d'Itàlia, amb el control d'Orient, molt millor que César. El que és veritat és que César té un volum de tropes no només numèricament important, perquè, de fet, té més tropes Pompeu, sinó, sobretot, molt entrenades, perquè porten 10 anys lluitant a les Gàlies d'una manera molt dura, i això és el que les fonts moltes vegades destaquen. Com potser menys homes, la seva preparació i la seva experiència militar...
2: I amb un lligam personal molt important. Lligam, Juli César, doncs, sembla ser que era un gran comandant de soldats, no només estrategues, sinó els soldats hi tenien una una estima molt, molt directa.
3: Això segurament els donarà un plus. I també ens diuen les fonts que Pompeu ja fa anys que tampoc està en el camp de batalla. Pompeu ha tingut les seves grans victòries, però des de pràcticament a la derrota dels pirates ja realment...
2: No sé quina font, sinó que s'ha engreixat.
3: Podríem dir aburgesant, avui en dia. I això fa que segurament ja no tingui aquest contacte tan directe amb el món militar. Tanmateix, la seva estratègia no és dolenta i, sobretot, el que és molt sorprenent quan s'inicien amb aquest famós pas del Rubicó, que perquè ens entenguin els oients, César, que està a les Gàlies, però que és al nord d'Itàlia, només ha de passar un riuet des de la vall del Po cap a l'est dels Apenins per entrar a Itàlia, que és aquest riuet famós, el Rubicó.
2: I tira un dau.
3: Que encara ningú sap ben bé quin riu és, no està del tot clar, però bueno, és una petita frontera política que separa el territori provincial on poden haver exèrcits mobilitzats del territori italià on no hi poden haver exèrcits mobilitzats. I el que fa Juli César és passar amb l'exèrcit mobilitzat.
4: Trenca l'acord històric.
2: La 13a legió.
3: A més, ell és una anècdota molt interessant perquè ell passa el dia abans amb uns quants comandants, però es perd perquè no tenen mapes els romans i estan en una zona pantanosa perdut i ha de trobar un pagès que li torni a la via per poder retornar a les seves tropes i passar el famós Rubicó d'una manera més gloriosa que el dia abans. I el que és sorprenent és que Pompeu no s'havia preparat per aquest pas, perquè estava convençut, i ho diu en algun text que recullen les fonts antigues, que diu, si César passa a Itàlia amb les tropes, jo faré un cop de peu a terra i tindré totes unes legions darrere meu, comptant amb tot aquell suport de veterans i de líders que estan a Itàlia i que
4: ells no acceptaran aquest pas.
3: Però, malauradament, quan passa aquest moment, dona aquest cop a terra, però...
2: I no passa res.
3: No passa res. La mobilització romà no és tan ràpida, ni els seus suports. De seguida ja hi ha una part de gent que... Podríem fer la comparació una mica amb el procés, eh? Tothom molt mobilitzat, però potser a l'hora de la veritat, més mobilitzats que altres. Sí, sí.
2: I això obligarà a Pompeu a fugir.
3: Sí, i de seguida es veu que a Roma hi ha una desbandada, de seguida es veu. Hi ha una anècdota, però que és significativa, jo penso que és significativa del que està passant, que és que Pompeu necessita diner en efectiu perquè ha de reclutar tropes, ha de fer pagaments, i se'n va a l'erari, que és la caixa de l'estat romà, i pràcticament només hi troba coure. Perquè Roma no és una societat moderna, capitalista, amb diner o amb diner en paper, sinó que realment la gran Roma republicana no té diner en efectiu. Els publicans, les empreses, aquest món és un món que no deixa diner a la caixa de Roma i s'ha d'endur coure. Carros de coure, que la moneda de coure no valia res, per mobilitzar, per fer pagaments, perquè realment no té cash, que diríem ara. I això fa que realment César, que evidentment ve molt més ben mobilitzat, una anècdota, les tropes de César l'any 49 que aniran cap a Hispània porten una moneda de plata que és molt famosa, que nosaltres l'hem trobat a la Cerdanya, que és una moneda on hi ha un elefant i amb tota una sèrie d'elements, que és la seca de l'any 49, d'una plata molt bona. És a dir, César va amb la seca mòbil de la seva moneda de plata. Pompeu ha de marxar a Orient inicialment, després a Orient trobarà diners.
2: Però
3: inicialment no comença gaire bé.
2: I en aquest sentit és quan es produeix la batalla d'Ilerda, que és el moment en què l'enfrontament de César, no amb Pompeu, sinó amb els pompeians, amb generals pompeians.
3: Sí, Pompeu, quan César entra a Itàlia, marxa cap a Orient, convençut que encara que César ocupi Itàlia, tindrà a Orient les tropes de Pompeu i a Occident les tropes dels seus lloctinents, Afrani i altres personatges que estan controlant. I amb grans aliats. Per exemple, és molt important el rol de Marsella. Marsella, de la qual era Pompeu i César patrons de la ciutat, escollia els pompeians, demostrant que Pompeu...
2: És fort, eh?
3: És molt fort, perquè Marsella és una potència occident. I Marsella tanca les portes a César i crec que estan 9 mesos assetjant la ciutat de Marsella, esperant la rendició, i els marsellesos no rendeixen fins que no veuen que Hispània ha caigut. És a dir, que la força de Pompeu és realment forta. Els cesarians el que han de fer és enviar César ràpidament, deixa el setge de Marsella...
2: Però César hi va.
3: Sí,
2: va a Hispània.
3: Va a Hispània. Primer hi van les tropes, passen als Pirineus. Els primers combats de la batalla d'Ilerda passen en els passos pirinencs. Són uns combats que apareixen a les fonts, que nosaltres, que treballem arqueològicament a la Cerdanya, creiem que són importants.
4: A Bolví.
3: A Bolví i altres llocs. Sí, sí. Tenim indicis, estem treballant en aquesta recerca, però, sens dubte, són combats importants, però ràpidament els pompeians es dirigeixen a la plaça forta estratègica, que és Ilerda, que controla el Segre, la via pirinenca, i controla l'Ebre.
4: Sí, sí. Perquè,
3: seguint el Segre, arribarem a l'Ebre. Per tant, és la porta d'Hispània. D'aquí el rol estratègic d'Ilerda, que ja l'havia tingut en èpoques anteriors, de tancar el que seria l'entrada cap a l'interior d'Hispània. Per això els pompeians es fan forts aquí, amb una ciutat que els aprovisiona, un riu Ebre que els permet aprovisionar, és a dir, tots els avantatges estratègics, mentre que César ha de passar els Pirineus i ha de venir, diguéssim, de la muntanya en una situació estratègicament molt pitjor. No té una gran base territorial. I aquí, de nou, és quan César demostra la seva habilitat i les seves tropes en una batalla llarga, estratègica, on pràcticament no hi ha morts, però que serà una victòria definitiva.
2: Sí, sí, sobretot són moviments, és ocupació, ara t'ocupo un pont, ara te'l derroco, ara travesso...
4: Aquell que explica. Sí.
2: O sigui, és complex, hem fet un programa dedicat a específicament, però en tot cas, després d'un procés llarg, de fet, sense una gran batalla estricto sensu, els pompeians no tenen més remei que rendir-se, perquè no tenen possibilitats reals de guanyar. I aquí César demostra l'habilitat política.
3: No? I a més César, després de la batalla, que no ho farà després, però en aquest moment el 49 encara ho fa, perdona a totes les tropes, perdona als comandants, que alguns marxaran a Farsàlia, és a dir, han promès que no lluitaran contra César, és a dir, César els deixa tornar a Roma amb la promesa de que no lluitaran més contra ell. Alguns comandants, com a Frani,
2: no compleixen,
3: passen a Orient a donar suport a Pompeu i ens anirem a la gran batalla definitiva entre César i Pompeu, primer d'Irràquium, una petita escaramussa amb una
2: Irràquium
3: gran victòria.
2: És Albània, ara.
3: És Albània, és un port importantíssim.
2: O sigui, després de conquerir Hispània, o de pacificar Hispània, César torna cap a Roma, que controla, i llavors totes les tropes pompeianes estan situades a que seria més o menys els Balcans i Grècia, no? Per posar... O sigui, a l'altra banda de l'Adriàtic.
4: Exacte, davant mateix d'Itàlia, eh? No està tan lluny. Vull dir,
2: sí, no, és una travessa...
4: Perquè Albània és molt a prop, el que passa és que el nostre horitzó mental... Ens...
2: Has de donar una volta amb cotxe, no, però és que és allò...
4: Està a poques hores, sí. De fet, està més a prop que les Illes Balears,
2: sí,
4: vaja.
2: Sí.
3: De fet, quan César ha entrat a Itàlia, està a punt d'evitar que Pompeu passi des de Brindisi, passi a Dirràquium, no ho aconsegueix, és aleshores quan va cap a Hispània, però després el lògic pas, i Pompeu té tot el territori grec sota control, amb un sistema d'aprovisionament molt bo, i torna a tenir una ubicació estratègica, perquè controla el port, que és el que César intentarà bloquejar, amb un fracàs total, perquè la victòria és pompeiana, i no només evita el bloqueig, sinó que destrueix una part de l'exèrcit cesarià. I sembla, ens diuen les fonts, que Pompeu, com que la seva situació estratègica era bona, no volia un enfrontament a camp obert amb César.
2: Volia perquè que s'hagués desgastat.
3: Perquè era conscient...
2: Una mica com el que havia fet César a Ilerda, sí. Diguéssim, el mateix concepte.
3: Era conscient de que César havia fet un cap de pont a Albània, a la zona grega, per entendre'ns, però era un cap de pont molt difícil. I Pompeu sabia que Itàlia, o a Hispània, com després es demostrarà, tampoc estava tan fidelment lligada a César. Per tant, la seva idea d'aguantar una mica no era dolenta. El que passa que els comandants, pràcticament Pompeu a Farsàlia, que serà la gran batalla definitiva, té el doble de tropes que Juli César. Per tant, en principi, la seva situació...
2: És molt bona. Sí.
3: Era molt bona. Tenia quasi el doble de tropes, tenia el suport de moltes ciutats gregues, i era César que realment estava en una situació minoritària, i d'alguna manera Farsàlia és una caixa o faixa de César, perquè si perdia...
2: Ja ho havia perdut tot.
3: No podia fer marxa enrere perquè no tenia l'avantatge estratègic que tenia Pompeu de control de ports.
2: Però aconsegueix guanyar i derrotar de manera espectacular l'exèrcit de Pompeu, cosa que és xocant. I Pompeu ha de fugir.
3: Les fonts ens expliquen que Farsàlia és sobretot una victòria estratègica pel rol de la cavalleria. César considera que la cavalleria, que en el món romà no és una arma tan estratègica com ha estat en altres moments, la cavalleria macedònica, etc. Però en aquest moment sí que té un cert avantatge, perquè a més és una cavalleria molt ben entrenada, i la seva estratègia d'envoltar, que sempre són les batalles en el món antic, sempre la idea és envoltar les tropes enemigues amb la cavalleria, trencar el seu flanc i a partir d'aquí, doncs, trencar la formació. Pompeu, que vol fer el mateix, d'alguna manera la cavalleria pompeiana entra en la trampa perquè César retira una mica les seves tropes de cavalleria i fa una formació oplítica en diagonal, una manera obliqua, de manera que els pompeians els sembla que els rodejaran els cesarians i en realitat es troben la barrera, la línia cesariana més endarrere, i és aleshores quan aquest flanc esquerre pompeià es veurà rodejat, quan la cavalleria cesariana anirà fent el contrari en l'angle, en el costat esquerre de les tropes pompeianes, i serà una victòria, diguéssim, total.
2: No ens queda gaire temps, però simplement per comentar-ho. Pompeu ha de fugir i fuig cap a Egipte, i allà serà traït. perquè pels seus propis soldats que l'assassinaran per demanar perdó a César, no?
3: Sí, Pompeu marxa cap a Egipte, que també és una idea bastant lògica, perquè Egipte és una gran font de recursos de tot tipus, està sota un control romà. El que passa és que el que Pompeu no calcula és que entra a Egipte en un moment d'un conflicte civil entre els propis egipcis, on tenim aquesta famosa reina Cleopatra i el seu germà marit Ptolomeu XIII, que estan en un enfrontament entre ells mateixos, i Ptolomeu i una part d'aquests aliats de Roma consideren que, ja que millor César ha guanyat, serà millor tenir una bona aliança amb ell, assassinant a Neu Pompeu.
2: Hem de marxar. Oriol Lesti, doctor Oriol Lesti, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest moment tan, tan fascinant. No tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
3: Gràcies.
1: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Un terratrèmol de 7,4 sacseja a l'oest de Colòmbia. Les primeres informacions apunten que hi ha víctimes i danys materials importants. L'epicentre és a San José del Palmar. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
3: Bona tarda. L'epicentre d'aquest terratrèmol de 7,4 graus ha tingut lloc a la localitat de San José del Palmar, a uns 300 quilòmetres de Bogotà, la capital colombiana, que ha sentit en potència i també intensitat els efectes de les sacsejades i tremolors. Les imatges que es comencen a conèixer d'aquest sisme mostren localitats com Pereira, Manizales i Medellín amb edificis esquerdats i alguns decaiguts, i també la població buscant espais a l'aire lliure desesperats després de l'ensurt. Un terratrèmol de llarga intensitat de durada i amb cops secs, expliquen els qui l'han viscut, el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, que porta pocs dies com a cap d'estat del país sud-americà, ja ha ordenat a les forces de seguretat i d'emergències desplegar-se sobre el terreny. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
2: Més notícies amb Laura Cugat.
4: L'incendi de niebla a Huelva ja afecta més de 20.000 hectàrees, 12.000 més que ahir, i està fora de la capacitat d'extinció. Els bombers afronten avui una jornada extremadament complexa a causa dels canvis de vent. Més de 600 efectius i 26 mitjans aeris estan combatent el foc, que ha obligat a tallar 5 carreteres i a desallotjar més de 400 persones. A causa de la proximitat de les flames, també s'ha ordenat l'evacuació de 300 veïns del Madroño, a Sevilla. Segons els serveis d'emergències, les ratxes de vent del sud-oest i els fenòmens associats al fum fan que l'incendi creixi de forma desorbitada. En dona detalls el vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
5: No és una qüestió de medio, és una qüestió de comportamiento del incendio, que no es que lo haga complejo, es que hay situaciones que lo hace imposible. Es un incendio que en ningún momento ha abierto ninguna posibilidad. Por tanto, seguimos ante un incendio activo de gran extensión.
2: L'home contagiat per antivirus i que estava aïllat a Galícia ja ha rebut l'alta després d'haver donat negatiu. El pacient, que és un turista franco-argentí, ja ha tornat cap a casa. L'home estava de viatge a França i va anar a un centre sanitari amb un quadre respiratori lleu i es va fer unes anàlisis. Després, quan ja no tenia símptomes, va viatjar a Galícia amb la seva família. Els dos contactes estrets que estaven fent quarantena amb ell també han donat negatiu a la prova PCR, tot i que continuaran aïllats.
4: Mark Zuckerberg alerta dels riscos de concentrar el poder de la intel·ligència artificial en poques mans. El fundador de Meta defensa que la futura superintel·ligència ha d'estar distribuïda i a l'abast de tothom. Zuckerberg defensa que el màxim risc de la IA és que un govern tingui massa control o quedi sota el poder de poques mans. El seu argument és que aquest escenari seria massa perillós i defensa una intel·ligència artificial més oberta i accessible. En aquest sentit, Meta ha fet avui un pas més en aquesta direcció amb el llançament de Muse Glimmer, un nou model més potent del seu codi obert DIA.
2: Els oftalmòlegs insisteixen que cal portar ulleres homologades, es miri des d'on es miri l'eclipsi d'aquest dia.

0: Els esports amb l'Oriol Corral, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ha rebutjat una primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. El club francès ja té un acord amb el futbolista valencià que acaba contracte al final de temporada. Un Barça que ha tornat als entrenaments aquest matí i, segons avança el diari Sport, Rooney Bardaggi ha patit una lesió greu al genoll que el podria tenir uns mesos de baixa. Bardaggi estava pendent de resoldre el seu futur. De fet, no va viatjar a Udine el cap de setmana per precaució. La jugadora del Barça femení, Quica Nazaret, estarà 4 setmanes de baixa per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. Dimecres el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada a les 7 contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 metres lliures femenins. Aquest matí Ian Florencio ha acabat la cinquena posició en la sèrie d'aquesta mateixa prova masculina i no disputarà la final. El barceloní Nil Cadavall també ha quedat eliminat als 100 metres braça. I aquest matí també ha començat el Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Anglaterra. L'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat sisè en la ronda de classificació i disputarà la final del salt de llargada.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Corn.
5: I li vaig dir que no, que jo no l'obria.
6: M'encanten les converses que tenim abans d'arrencar.
5: Marta del Corn, bona tarda.
6: Què tal, Roger, com estàs?
5: Molt bé, bona tarda. No, parlàvem de tenir com a veïns amics, que pot ser com molt perillós segons com, perquè si tu t'agrada estar com molt tranquil a casa teva, volem tenir la teva intimitat, i tens amics que no saben estar sols, tens el perill que se't presenti a casa teva, que et diguin la porta dient, mira, porto unes birres, vinc a veure el futbol amb tu.
6: I tot venia perquè jo et deia que tu ets el típic company de pis que si, vaja, busques una mica de relació, de fer xup-xup, de fer xerinola quan arribes de la feina, a tu no t'hi troben. Tu arribes, et tanques a la teva habitació i no vols saber de ningú, no?
5: Mira, d'aquí una estona parlarem amb un company d'informatius amb qui vaig compartir pis fa molts anys.
6: M'ha encantat descobrir
5: això. No sé si ho recorda, perquè va ser una cosa molt breu. Jo crec que sí que ho recordarà.
6: Com vols que no ho recordi?
5: I el tema és que no ens vam acabar de trobar mai en aquell pis, perquè anàvem horaris molt diferents.
6: I a tu ja t'anava bé.
5: I jo era com el gat del pis, com esquerp, i sempre diguéssim, allunyant-se de la gent, i ja està. Per cert, bueno, Mariona Córdoba, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
5: Aleix Figueres, molt bona tarda.
8: Què tal? No sé per què, no m'estranya gent d'això que explicaves ara, eh? Com que tu fossis el gat del pis, vull dir.
5: Però no us ha... Bueno, no sé si heu compartit mai pis vosaltres, però no us passa que voleu com ja estar tranquils quan arribeu a casa, que ja heu socialitzat prou, com per haver de fer plans a dintre del pis?
8: Jo no he compartit pis, però sí que és veritat que això que tothom diu com vida de pis, vida de pis... Em tira un pèl enrere, també.
7: A mi el problema és que com em molestis de bon matí ja les tindrem durant tot el dia. Per tant, no sé si jo seria una mica rogent en aquest sentit.
6: S'està demostrant que som absolutament incompatibles les quatre persones de dins d'aquest estudi per viure juntes.
5: Tu potser sí que series bona companya de pis, perquè com que té aquesta energia que no s'esgota...
6: Home, no, bona companya...
5: I al matí, què esmorzem, família, picant allà amb l'olla?
6: Bona companya, depèn de per aquí.
5: Avui esmorzarem.
6: No em suportaríeu.
5: Silenci.
8: Per un dia també està bé aquest tipus d'energia.
5: Sí, un dia a l'any.
8: A mi m'encanta com de sobte. De sobte el dia allò de cap d'any, va, fem un tal, quedem tots en una casa rural, tal, i de bon matí com preparar l'esmorzar, com d'anfitrió, saps, també?
5: Però un dimarts d'octubre?
8: No, clar, això ja és un altre rotllo.
5: Despertar-se amb massa alegria per mi és una falta de respecte a la resta de companys que ens aixequem i fins les 11
6: no sou persones.
5: No som capaços de
7: articular.
8: Vosaltres sou així, eh? Us deveu fatal.
7: Sí, sí, jo de fet aquest cap de setmana he compartit estona amb el Marc Andreu, el nostre company,
6: i
7: em va llevar posant-me música a tot trap.

0: Que jo vaig voler morir allà mateix.
1: En coneixem un que es lleva posant-li sardanes a la seva germana.
0: Ah, sí.
1: En Guillem Estadella es lleva els diumenges a les 8 del matí.
0: Per mi això és de psicòpata.
2: En Roger, obre la porta...
3: No, és que jo crec que és una falta...
2: Pots anar a sortir i no cal que tornis.
3: Per mi és de mala educació. És a dir, tenir tanta energia és un superpoder que, enhorabona, que el tingueu tant
2: però,
3: de bo el tinguéssim els altres.
2: Us el quedeu per vosaltres.
3: Però us ho gestioneu, perquè els altres potser no arrenquem el dia fins a les 12. Llavors,
2: noi,
3: a poc a poc...
2: Doncs, fes-t'ho mirar, eh? Si llevem d'hora, no cal que fins a les 12
1: això, clar,
2: siguem tan esquerps.
1: Va deixar el cafè i ara no arrenca.
0: Veus?
1: No arrenca
0: Veus?
1: Ni enrere.
0: Jo me'l prenc i no arrenco fins a les 12 igualment, eh?
3: Bé, passen 10 minuts a les 4 de la tarda. Sí, una de les tertúlies, bueno, tema de tertúlia del dia és l'eclipsi, que ja n'anirem parlant. Aquesta casa farà un programa especial, que el farem aquest dimecres, i ja us anirem explicant què és el que farem, però vull dir que el gran tema del dia ja és l'eclipsi, i ja fins dimecres, eclipsi a totes hores, per dinar, per sopar, per berenar...
2: Ja fa dies que cueja, i som molts els que estem esperant que arribi aquest dia.
3: Absolutament. Enric Agut, molt bona tarda.
2: Entusiasme,
4: bona tarda,
2: Roger.
4: Com
3: molt bé, pendent de l'eclipsi ja, nervis per veure'l?
4: Home, i tant. Sí, sí. Penso que serà una experiència inolvidable. N'heu vist algun de total, vosaltres?
3: És no, que... No? Quan va ser l'últim així total?
2: Aquí a Catalunya fa 121 anys, no?
1: T'anava a dir, sí. No va ser el 1905, això?
2: Sí, 121 anys.
1: Ho tenim complicat per haver-ho...
3: Però jo sí que recordo de petit, Enric, algun eclipsi, no? Bueno, total no, però
4: parcial,
3: de petit.
4: Sí.
2: Clar, però és que, Roger,
4: sí,
2: ja ho hem anat explicant, no té res a veure un eclipsi total
3: sí,
2: que un però... eclipsi parcial. L'efecte no té res a veure.
4: Parcial també és espectacular, eh?
2: Clar.
4: Parcial bueno, també poses a les ulleres, veus allà
2: sí,
4: el sol taronja i aquella mossegada negra també és maco,
2: sí, però aquella sensació que de cop i volta es fa de nit...
4: Durant... I que
2: és que el Roger m'ha mirat... Jo estic emocionada, què vols que et digui? A mi em fa il·lusió.
3: No, que no passa res. Hi ha gent que li fa molta il·lusió, com la Marta del Cor,
2: sí,
3: que està
4: jo
3: molt
4: també
3: bé.
4: Jo també soc com la Marta, eh? Fa molta il·lusió.
1: Però, sí, però va amb la teva professió.
3: Exacte, Enric.
1: Va amb la teva professió, això,
3: és que sí. No, va amb la feina. Esteu tots molt emocionats sí, aquí a la tele, no?
4: I tant, i tant. Sí. Jo me'n vaig a les Garrigues. I espero, estic mirant el model de núvols, espero que...
2: Sí, això ens té una mica preocupats, eh?
3: Sí, això com...
4: A mi també, eh?
3: Com estan les probabilitats en general? Hi ha alguna zona que tu, a hores d'ara, diguis aquí no cal ni que us compreu les ulleres perquè és que no veureu res?
4: Uf, quina pregunta. A veure, a aquella hora, ara mateix, els models on sí que donen bastants núvols i ruixats és l'àmbit del Pirineu i del Prepirineu. Sobretot a la tarda, i poden quedar núvols residuals després cap al vespre. És la zona més delicada. I a banda d'això, també durant el dia es poden formar alguns núvols a l'àrea de Terol i que alguns arribin, però trencats, cap al sector de Magebre, Montsià, Terra Alta. Però en principi, mira, estic creuant els dits ara mateix, que no molestin. Val? Però hi ha aquesta possibilitat. De dia fa calor, es formen alguns intervals de núvols en zones de muntanya i bé, si només ocupen un 25% del cel, doncs home, hem de tenir molta mala sort perquè ens afectin. Però si està passant com els últims 2-3 dies que s'ennuvola i cauen alguns ruixats, doncs llavors seria una frustració. Però en principi, dimecres a bona part del país el temps ha d'aguantar. Però sempre hi ha aquelles singularitats, a banda del Pirineu, potser que en alguna contrada es formi alguna nuvolada i faci la guitza. Ja, però en general, a moltes zones s'haurà de veure bé. Fins aquí. Si vols, demà actualitzem. Eh?
3: No, si demà actualitzem, a veure si hi ha algun canvi. Però ens quedem amb això que dius, que la majoria de llocs del país la cosa es veurà bé. Bé, ha dit això, com tenim la tarda i com pinta també el dia de demà, Enric?
4: Doncs mira, aquesta tarda estem a l'espera que es produeixin no ruixats pel Pirineu, Prepirineu, sobretot a Lleida, tot i que també altres sectors del Pirineu pot caure algun de molt local. Ara en tenim algun que s'escapa en marxa per l'Alta Garrotxa i també per l'extrem nord de l'Alt Empordà. I veig uns núvols ben rodons, que són tempestes, que s'han format a Terol, i algun podria tocar a Terra Alta, interior del Baix Ebre, del Montsià, i afectar aquestes terres durant les properes hores, però seran molt irregulars. Molta calor, i demà, novament a la tarda, es pot repetir algun ruixat, més aviat cap al Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, algun també a altres zones del Terç Nord, novament cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, locals però poden caure. I dimecres, a banda d'això, que bona part del país el temps hauria de ser favorable, farà més calor. Dimecres s'espera un dia calorós i algunes comarques estan amb avís de calor. És a dir, que novament podem parlar de 37, 38, 39 graus en alguns indrets. I això, recollint al principi, que dimecres, si el temps acompanya, serà un dia històric, inolvidable, i els que puguin veure l'eclipsi solar, potser en aquell moment pensarem que allò que ens explicaven a l'escola, de que formem part d'un planeta, potser podrem pensar que sí. Perquè com veurem que el Sol, la Lluna i la Terra es mouen amb una exactitud perfecta, doncs potser en aquell moment sí que tenim la sensació que vivim en un planeta.
3: Clar, serà com l'exercici pràctic de tota la teoria que ens han anat explicant al llarg de tota la vida.
4: Ens ho van explicar i ho sentirem.
3: Sí, exacte. Enric, abans de marxar, la Marta estava preocupada per l'augment de la temperatura del
2: sí,
3: mar.
2: Sí, perquè a veure, ho hem notat tots els que hem pogut anar, hem tingut la sort d'anar a la platja, però és que a sobre hem llegit que durant el mes de juliol la temperatura de la superfície del mar ha arribat al seu màxim històric. Crec que la mitjana sortia, perquè recullen diferents punts,
4: sí,
2: de 20,96.
4: Quan has dit?
2: 20,96 graus, que s'ha superat, segons el Servei de Canvi Climàtic Copèrnicus. Clar, no sé, entenc que això ens ha de preocupar. No sé si quines conseqüències pot tenir això pel clima.
4: Clar, i tant que preocupa. El mar està patint una onada de calor. O sigui, tenim una onada de calor i ja fa mesos al mar, i això passa els últims anys, que la temperatura és clarament superior al que tocaria. I, per exemple, ahir es va arribar als 30,7 a Tarragona, que és un rècord per la boia de Tarragona, i Barcelona 30,5 a la boia de Barcelona, que iguala un rècord que es va assolir fa pocs anys.
2: Sí, tu entres a l'aigua i no tens o sigui, sensació que entres en un jacuzzi,
3: saps?
2: Absolutament.
3: Una mica?
4: Sí, notes que l'aigua és allò tèbia,
2: sí,
4: no és allò que estic cremant, lògicament.
2: Però no,
4: notes que és tèbia, no? 30 graus, sí, clar. I a Dragonera, a l'illa de Dragonera, també al costat hi ha un sensor, que també és oficial, una boia, i els últims anys és la que dona rècords. Doncs bé, aquest any ha arribat als 33.
2: Que bèstia.
4: 33. I això té afectacions, lògicament. Fauna, flora, i per algunes espècies l'aigua està bullint, perquè el seu hàbitat de temperatura és un hàbitat molt estret. I nosaltres com notem també? Doncs que les marinades són més humides, que les nits són més tòrrides. Barcelona, bé, últimament té nits tòrrides i és que no para, i encara en tindrem alguna més. I aquest any, gairebé... No, aquest any ja hem superat el rècord de nits tòrrides a Barcelona. Tòrrides vol dir que la mínima està per damunt dels 25 graus. Portem 41 nits. I l'anterior rècord era el 2022 amb 39. Penseu que abans hi havia anys, el 2014, no vam tenir cap nit tòrrida. I a la setmana passat era habitual tenir-ne com a molt 4, 5, 6. Ara, aquest any 41. Doncs aquesta, si el mar s'escalfa, fa que llavors la línia costanera a la nit no es pugui refrescar tant com abans. Si tens un mar que està a 23-24 graus, doncs llavors és fàcil que la temperatura de la costa baixi als 23-24. Bueno, si tens un mar que està a 29-30 graus, allò evapora, i llavors és molt difícil que el litoral refresqui.
3: Marta, no sé si t'ha quedat clara la resposta, però la conclusió és molta paciència, això s'està escalfant i seguirà escalfant-se, en principi. La cosa,
4: sí, els estius que tindrem, això és la nova realitat. Si el mar s'escalfa, la costa no refresca, ja. I fins i tot la gent que viu a l'interior, que abans quan entraven les marinades doncs no eren tan humides, mm-hmm, i refrescaven, ara també la gent diu que fa aixafogó quan entra la marinada, i això passa al Baix Ebre, a la Terra Alta, que abans entrava marinada i refrescava, i fins i tot la nit havien de dur jaqueta. Aquestes dates de festa major, doncs la nit la gent portava jaqueta. Doncs ara no. Com que bufa marinada, que ve d'un mar més calent, la marinada arriba més calenta i també més xafogosa, i també fa xafogó.
3: El que ens faltava, que ens prenguin també la marinada, eh? Vull dir, coses del canvi climàtic. Enric Agut, moltes gràcies. Demà actualitzem tot plegat.
4: Molt bé, doncs fins demà. Demà tindreu com a company, espero que t'ho miro.
3: Aquí tenim demà.
4: Demà teniu... Avui quin dia és, per cert?
3: Avui és dilluns. Dilluns 10. Dilluns 10. Mira el calendari que tenim penjat.
2: Mentre ho va buscant...
3: A la nevera de
2: TV3. El Néstor.
4: Sí, sí.
2: Néstor, escolta, eh? Jo també diré una cosa, Roger. Crec que temps rècord fent el temps. O sigui...
3: Bueno, perquè hem fet el temps, hem fet un especial d'eclipsi...
2: Al final haurem de dir...
3: Ens han pres l'eclipsi, la marinada...
2: Ja veuràs, els propers dies seran les 5 i tancarem la primera hora parlant del temps. No sé què tenim els catalans, aquesta cosa que ens agrada tant.
3: Això és veritat, ens encanta.
4: Això ens agrada, sí, però també jo estic en un xat de meteoròlegs de tot el món i us puc dir, hi ha molts països que tenen també molta passió. I un al cap canvi és Anglaterra, una passió també important.
3: Competint amb Anglaterra.
4: Dels que més.
3: Enric, va, demà... Bueno, no, demà Néstor... Néstor, parlem el proper dia. Que vagi molt bé.
4: Perfecte, abraçades, adeu.
3: Adeu. Passen 5 minuts de un quart de 5 de la tarda, moment de repassar alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dilluns, dia 10 d'agost, i comencem, Aleix, fixant-nos en Rodalies, perquè aquest 2026, atenció, s'ha batut el rècord de robatoris de coure les línies de casa nostra gairebé un al dia.
1: Sí, de fet, són les dades que publica avui La Vanguardia. En concret, aquest 2026 ja hi ha hagut 152 robatoris a les línies de Rodalies, una xifra que supera tots els que hi va haver entre el 2020 i el 2022, o el que és el mateix, en un període de 3 anys, quan se'n van registrar fins a 99.
5: Volem destacar que en els últims mesos s'han disparat els robatoris de coure, perquè el preu està pels núvols. De robatoris n'hi ha a tot arreu, com aquell que diu, a molts llocs, vaja, però tenen una afectació directa, no cal dir-ho, perquè l'afectació és pràcticament diària, és a la xarxa ferroviària.
1: De fet, gairebé la meitat dels robatoris de coure a les línies ferroviàries de tot l'estat es concentren a Catalunya. L'any passat, per aquestes dates, s'havien registrat la meitat de robatoris que enguany. De fet, aquests 152 casos registrats entre el mes de gener i el mes de juliol gairebé superen tots els de l'any passat, quan es van denunciar 184 sustraccions de cablejat de coure de les línies de Rodalies. I quines són les línies més afectades? Doncs la primera, l'R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, passant per Vic, encapçala el rànquing de robatoris, sobretot en els punts on s'estan fent les obres de desdoblament de la línia, aprofitant doncs que el material està més a l'abast. I a l'R3 el segueix l'R13 i l'R14, línies que connecten Lleida i Tarragona, a més de l'R2 Sud, l'R2 i l'R2 Nord, on fa uns dies els Mossos d'Esquadra van detenir 3 persones radial en mai amb un comprovador de voltatge per no quedar-se enrampats quan intentaven endur-se cable de coure a prop de l'estació de Mollet del Vallès. El preu del coure és un dels motius d'aquest repunt de robatoris ara mateix. Aquest metall es paga entre 8 i 11 euros al quilo, a més de la demanda, que cada cop és més gran.
6: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
1: És l'economista Xavier Brun, al matí de Catalunya Ràdio. Davant d'aquesta onada de robatoris, el Ministeri de Transport treballa en una proposta de reforma del Codi Penal per endurir les penes en, doncs, per aquests delictes.
3: I no deixem els transports.
2: Perquè la vaga dels treballadors de Ground Force de l'aeroport del Prat ja ha afectat més d'un centenar de vols i ha deixat encallades 2.000 maletes.
1: Exacte, ja fa 6 dies que els treballadors de l'empresa de serveis aeroportuaris fan vaga al Prat. Una convocatòria impulsada per la CGT en la quinzena de l'any amb més operacions de, doncs, que es mou més en aquest estiu, amb l'objectiu d'aconseguir millores en les condicions de treball per fer la feina de manera més segura. En concret, els treballadors de Ground Force es queixen d'una falta greu de personal, torns abusius i estrès laboral i critiquen que la direcció de l'empresa es nega a negociar. La CGT, el sindicat que convoca aquesta protesta, denuncia la sobrecàrrega de feina, la falta de formació i l'excés de rotacions. L'empresa, amb seu a Mallorca, dona servei a una vintena d'aerolínies, entre les quals Qatar Airways, Air France, Air Europa o Lufthansa, i per això es calcula que si la vaga es manté fins al setembre es veurien afectats, atenció, 2 milions de passatgers que haurien d'estar pendents de possibles retards, segons el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que ha fet aquesta estimació tenint el factor d'ocupació previstos per aquests mesos. Tot i que Ground Force opera a 12 aeroports més de l'estat espanyol, les mobilitzacions i les reclamacions laborals es concentren únicament al Prat. La vaga, diu la portaveu de la CGT a Ground Force, Esther Garcia, afecta la facturació de maletes i l'embarcament de passatgers, així com la coordinació de vols i l'estiva de maletes.
7: A nivell visual pot ser que digui, bueno, no, hi ha normalitat. No, no hi ha normalitat. I el passatger potser no es trobi aquí amb la cancel·lació de sobte, però clar, que es cancel·lin una mitja de 40 i pico vols en 3 dies, i ara avui ens hem assabentat que s'han cancel·lat 8 més, doncs això sí que clar, no es trobareu crits, però clar, hi ha un munt de passatgers que tenen que ser atesos o reprotegits o canvies de vols o de dia. Hi ha passatgers que porten 3 o 4 dies aquí que l'han tingut que donar a hotel i tot.
3: Per tant, molta paciència si ha d'agafar algun vol. Exacte. I ha de passar per l'aeroport aquests dies. Bé, del cel al subsol. Perquè resulta que els Mossos d'Esquadra cada cop detecten més persones que baixen a les clavegueres a buscar or.
8: Lo que buscan es metales preciosos que pueden ser arrossegados en el agua, un anell, una joia, un penjoll, y entran en un sedas y entran en un detector de metales. Podría ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, algun hotel de luxe o el que sigui.
1: És en Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, en declaracions a 3CAT Info. De fet, el sentíem així perquè ell estava en aquest moment al subsol amb una mascareta d'oxigen
3: i no podia sortir fora.
2: Bueno, estava treballant,
3: no,
2: Roger.
3: No, sí, sí, home, sí.
1: El van enganxar els companys de Trescatinfo en una operació al subsol de Barcelona. Llavors, per això el sentíem d'aquesta manera, però no patiu, que no és que estigui ratllada, la declaració d'en Carlos, i mira que l'hem punxat vegades aquí a Trescatinfo. Sembla, doncs, que més d'un creu que el clavegaram de Barcelona si pot gravar un capítol de la Fibre de l'Oro, de Discovery Max. En concret, segons els Mossos d'Esquadra, són ciutadans que baixen al subsol amb l'objectiu de localitzar metalls preciosos, però que obliden el risc que corren en aquest entorn. De fet, baixar el clavegaram sense unes mesures de seguretat adequades pot provocar des de riscos biològics fins a riscos físics. Quan es detecta un d'aquests casos, els Mossos d'Esquadra baixen al subsol per treure ràpidament el ciutadà en qüestió i també per identificar-lo. A banda d'aquesta cerca de joies i metalls preciosos, els Mossos d'Esquadra adverteixen que les clavegueres són un medi idoni per desfer-se d'una arma de foc o d'una arma blanca que s'hagi fet servir per cometre un delicte. A banda, també s'han trobat amb casos de gent que hi ha amagat objectes robats i que els venen a poc a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes que les desballesten i les venen per parts amagant-les al clavegueram. A Catalunya, les actuacions policials per incidències al clavegueram han crescut, atenció, gairebé un 50% en els últims 4 anys, segons dades d'Interior, que ha tingut accés, doncs, 3Cat Info. De fet, només a Barcelona hi ha més de 1.600 quilòmetres de clavegueram i 25.000 accessos.
3: Realment una ciutat subterrània, no? La que hi ha per sota, amb tants quilòmetres. I no sé si ho comentàvem l'estiu passat, però és veritat, no?, que Barcelona té un servei per quan et cauen coses al clavegueram. Que...
2: Si a tu et cauen les claus...
3: Sí, oh, sí, exacte.
2: Tu truques...
3: I venen...
2: I et venen a ajudar.
1: De fet, vam tenir una companya que...
2: La Mireia.
1: Va estar a punt de necessitar aquest servei perquè li va caure un AirPod...
3: Clar, un auricular
1: dins, dins d'un embornal d'aquests del clavegueram.
3: I el tema és que venen de seguida? O hi ha com una cua d'espera
2: et diuen,
3: mira, t'ho vindrem a mirar dimarts.
0: Et diuen, vindrem tan bon punt puguem, i triguen aproximadament entre una hora i una hora i mitja en el millor dels casos.
3: És el mateix dia.
0: Està molt bé, però clar, t'ha caigut l'AirPod allà, has de marxar i t'has d'esperar una hora.
2: Bueno, Mariona,
3: a sobre que perds els papers.
0: Generació TikTok, velocitat, saps?
2: Que aturin tot el que estiguin fent per venir immediatament a recollir el teu AirPod.
0: És més important el meu AirPod que el gatet que està allà dalt d'un arbre.
1: Segur que hi ha coses a la vida que has esperat més temps.
0: Oi, tant, moltes, sí, sí. No sé si jo t'expliqués.
3: Bé, hem de parlar d'una gent que sembla que sí que han trobat la gallina dels ous d'or.
2: Són els creadors de les agendes Hobonichi, que són les agendes japoneses més buscades i icòniques i que han arribat també a Barcelona.
1: De fet, Barcelona és una de les 6 ciutats i l'única d'Europa on es podran veure i tocar aquestes agendes a banda de Shanghai, San Francisco, Boston, Houston i Nova York, abans de sortir a la venda, per tant, exclusiva mundial pràcticament aquí a Barcelona. I és que només hi ha 12 botigues a Europa que venen aquestes agendes Hobonichi, que s'han convertit en un fenomen viral en qüestió de mesos. Tant és així que l'edició del 2026, atenció, es van vendre 1 milió de còpies en només 5 mesos.
2: Sou d'agendes manuals, vosaltres?
3: No, jo les estic buscant perquè és que no em sonen.
1: Jo des de l'escola, pràcticament, que ja no he tingut entre mans una agenda.
2: La gent que és d'agenda manual, no els hi donis un mòbil, ni un Google Calendar, ni històries. S'ho apunten tota l'agenda i la duen sempre a sobre, eh?
0: Ni qualsevol agenda, perquè ells busquen agendes específiques, que si de línies o de punts, que si de quadradets, que si setmanal... De fet, a més, hi ha tota una tendència ara mateix, que és moda, tenir papereria bonica.
1: La del journaling, no, també?
0: Efectivament.
1: De fet, això són pràcticament com dietaris, aquestes agendes, perquè gairebé és... Tens una pàgina per dia, no com passava amb les agendes escolars, que en una mateixa pàgina hi havia 3 dies, pràcticament. Exactament. Perquè aquí la idea és que, a banda d'apuntar-te el que has de fer, puguis com dibuixar, si tens una inspiració també, si tens una idea, és a dir, que va més enllà.
0: Et fa teràpia, l'agenda.
1: Exacte.
0: L'agenda mateixa ja et fa teràpia.
2: Bueno, però perdona, molta gent fa el mateix amb el bloc de notes, s'apunten les coses allà, no?, amb recordatoris i tal, i aquí ho fa manual per aquesta cosa una mica més romàntica i nostàlgica del paper. Què, te'n vols comprar una, Roger, que et veig entretingut?
3: És que
2: no les trobes?
3: Sé que entenc com funciona una agenda, però és veritat que és una agenda molt complexa, en el sentit que hi ha molta quadrícula, no?
2: Sí, bueno, és tot un sistema japonès curiós.
3: No sé si m'estic mirant la que toca, eh?
1: De fet, pràcticament crec que té més de 100 i escaig pàgines, no, més de 400 pàgines, em sembla, si no m'equivoco, cadascuna d'aquestes agendes. Per tant, són agendes allò gruixudes, tot i que pesen poc perquè el paper és molt flexible, han triat un gramatge molt baixet perquè sigui d'aquesta manera, com diuen que és molt fàcil d'escriure i que també està molt pensat per escriure en ploma.
0: Però no està pensada per endur al bolso, no? Entenc que és una cosa per tenir-la a l'escriptori.
2: La idea és, jo crec que és poder portar-la al damunt, si no hi em diràs tu.
1: Entenc que sí. És mida A6.
2: Sí, home, és per portar-la al damunt. Ai, si t'has d'apuntar després la cita al metge o, no sé, uns pensaments i no la dus al damunt, t'estàs per al final del dia, arriba a casa i apuntar-ho i em diràs tu quina agenda.
1: De fet, mira, si voleu comprar les del 2027, ja que són les que interessen, les que vol tothom, us he d'explicar com funciona, perquè cada 1 de setembre a les 9 del matí s'obre la venda i arrenquen les vendes d'aquestes agendes Hobonichi. Només a casa nostra, l'any passat, es van vendre 200 agendes en un minut i 1.000 al llarg de la primera jornada. I és que hi ha qui diu que aquesta agenda és, com dèiem, un company de vida, pràcticament, perquè és a qui li expliquen tot. Ara bé, no us penseu que a casa nostra les ven alguna cadena? Tot el contrari, la papereria escollida per ser l'únic comerç d'Europa on es podran veure aquestes, doncs, agendes abans que cap altre lloc són, és en un petit establiment de 70 metres quadrats a l'Eixample Esquerra de Barcelona, a la que han batejat com la papereria bonica i que porta per nom Entropia i que està regentada per la japonesa Jing Jing Yang. Ara bé, que no us enganyi aquest petit establiment, perquè segons el periòdico, només el mes de setembre de l'any passat van facturar més de 100.000 euros en productes Hobonichi i aquests primers mesos del 2026 han superat el 500.000 d'euros de facturació.
9: L'any passat, el primer dia, vam vendre més de 1.000 agendes i, bueno, aquest any suposem que pujaran les vendes a més per la venda que estem fent ara i, bueno, perquè hi ha molta gent que l'està coneixent ara mateix i volen provar també.
1: Ara bé, ells ja s'ho esperaven, perquè es veu que això és viralíssim. Jo no coneixia gens.
0: No. A mi tampoc em sonava ni el nom, de fet. I mira que tinc una companya de feina obsessionada amb tot el tema
1: sí,
0: de papereria.
1: Doncs jo, de veritat, que no crec que ni m'hagi sortit del meu algoritme. Aquestes coses no me les ensenya.
2: A mi me les ensenya.
9: Més o menys ens ho esperàvem perquè no és una cosa d'un any. Hem estat treballant amb aquesta marca, amb aquestes agendes, des de fa bastants anys. Aleshores, cada any doncs, va escalant les vendes i la gent les va coneixent més.
1: Ara bé, el que dèiem, no? I com són aquestes agendes? Doncs que ens ho expliqui ella, perquè segur que ho sap millor que nosaltres.
9: Les agendes Hobonichi són unes agendes japoneses top-seller al Japó i destaca sobretot per la qualitat del paper i pel disseny de les fundes, que cada any treuen dissenys i fundes amb col·laboració d'artistes japonesos i internacionals, i són unes agendes molt personalitzables i customitzables.
1: De fet, l'original, el model original que podeu trobar ja en algunes, doncs, papereries i que ara arribaran a Barcelona aquestes del 2027, es diuen Hobonichi Teko. És en mida, com dèiem, A6, les pàgines es divideixen per dies i tens moltíssim espai, eh? O sigui, diuen que és com l'Hermès de les agendes, perquè és com high class, i tenen un preu de sortida de 30 euros, però atenció, perquè hi ha fundes, fins i tot de pell, que valen 200 euros per cobrir aquestes agendes. Per tant, és una mica això, eh? La primera categoria de les agendes. Ara, digue'm.
0: Però entenc que el més important és aconseguir-la, perquè el preu potser no és que sigui tan elevat, sinó que la disponibilitat és baixa.
1: Bé, jo crec que més aviat, sobretot al principi, quan tothom s'hi llança, pel que sembla, és el moment que costa més aconseguir-les. Ara, si les voleu anar a veure, de les de l'any 2027, del 25 al 31 d'agost podeu anar a Entropia i en torns de 8 persones,
2: caram,
1: de 30 minuts cadascun, podreu entrar per veure, amb cita prèvia, aquestes agendes Hobonichi del 2027.
3: Com si anessis a comprar una joia, eh? Totalment. Un producte de luxe. Que llavors està el tema dels bolígrafs, que la gent que fa servir molta llibreta i molta agenda té molta mania.
1: No, clar, no
3: mania,
1: volen un bolívic.
3: Exacte, volen un que els hi vagi perfecte, que els hi llisqui bé, que, bueno, un de favorits.
2: Cadascú amb les seves manies.
3: Total.
2: Bé, i si aquest cap de setmana heu anat de festival, com seria el cas de la Mariona.
0: I de l'Aleix,
2: I de l'Aleix també.
3: No passa res,
2: em feu. Bé, heu de saber que potser heu recollit un dels últims gots de la vostra particular col·lecció. Aquella que tots tenim després d'anys d'actes, de festes majors i de concerts, doncs serà dels últims.
1: Exacte, sí, perquè hi ha qui en té els armaris plens, de tots colors, mides i gravats. Com dèieu, Catalunya té previst acabar amb aquests gots a partir del 2030, quan el govern vol tenir enllestida l'actualització de la llei de residus per apropar-se als objectius europeus de reciclatge. Així ho ha publicat Nació, que anuncia que no serà l'únic article d'un sol ús en què, doncs, que quedaria extingit. També quedarien prohibits els sabons d'un sol ús als hotels, tot i que aquest, doncs, cada cop més establiments instal·len dosificadors als seus lavabos. Quan els gots, els promotors hauran d'aplicar un sistema de gots reutilitzables amb dipòsit que s'hauran de poder retornar. Una pràctica que cada cop més festivals i espais fan, però que no tothom pot aplicar, sobretot per la gestió d'aquests gots. L'objectiu, acaba amb la proliferació, que s'enganxa aquí, de gots d'un sol ús en festivals que, tot i que sovint es presenten com una alternativa sostenible, generen grans quantitats de residus i, de fet, s'anomena una mica estafa verda.
10: El cor reutilitzable no retornable no té cap sentit. Encara hi ha molts llocs on s'utilitza el got d'un sol ús, o molts llocs on no s'està utilitzant correctament el got reutilitzable. El canvi que creiem que veurem cara als organitzadors es veuran obligats a fer un bon ús del got reutilitzable i, sobretot, la seva gestió de recuperació.
11: Sí, a més d'un tall de veu, ens estava fent una ASMR, eh? Semblava que tingués com una aixeta al darrere.
2: D'aigua, no?
11: Com que fabriquen gots, deuen tenir tota l'estona allò...
2: Ah, clar.
11: Vinga, l'aixeta oberta.
2: Els estan testejant.
11: Escolta, és en Ferran Matarrodona, que és un dels fundadors d'Ecofestes, una de les empreses que fabrica aquests gots. Però a banda dels gots i els sabons dels hotels, aquest dimecres també començarà a desplegar-se una nova normativa europea que ha de reduir l'impacte ambiental dels envasos. Independentment del material amb què s'hagin fabricat, un dels aspectes més significatius que regularà la nova llei és que els envasos hauran de ser totalment reciclables. A més, cada vegada que un consumidor compri una llauna, bric o una ampolla de plàstic d'un sol ús, haurà de pagar 10 cèntims, que seran com una mena de fiança que es recuperarà quan es retorni l'envàs. De fet, aquesta mesura s'aplicarà a bars, restaurants, botigues i supermercats i s'haurà d'habilitar, doncs, un espai per fer la devolució.
3: Clar, vosaltres que aneu a molts festivals, jo que he anat en alguns, el tema del got de plàstic i que has de pagar un euro, no? Si...
11: I si només és un euro, que de vegades són dos o tres, també.
3: Bueno, és que t'anava a dir, si és... com només un euro,
2: molta
3: clar
2: gent...
3: que no el torna
2: clar,
3: la gent,
2: queda.
3: Perquè per un euro. En canvi, fessis pagar 10 euros de dipòsit, jo crec que llavors la gent el tornaria. Però vaja,
11: jo crec
3: no
11: que
3: sé.
11: És cert que, per exemple, quan vas a molts festivals hi ha un punt que dius, el torno, encara que sigui només un euro, perquè ja no puc...
0: Perquè m'he deixat el sou,
2: però
0: ja, aquest festival.
2: Però vosaltres feu servir aquests gots després?
0: Sí, jo els utilitzo en el meu dia a dia. Quan em baixo el cafè a casa d'alguna amiga o el que sigui, m'emporto el got de plàstic de festa major i, a més, em sembla maco tenir el record d'aquell got.
2: Poc sostenible, però...
0: Sí.
11: I quan tens molta gent a casa, de sobte, i no vols allò treure tots els gots de vidre, dius, vinga, tots gots de...
2: Vinga,
11: gots
2: la col·lecció de
3: rock del 2017.
11: Exactament.
3: Vinga, et veuràs aquí el teu cafè.
0: Canet Roca, Can Figueres.
3: Sí. Bé, passen 5 minuts a 4:45 de la tarda i en clau cultural, Mariona, avui fa 25 anys que es va estrenar la primera pel·lícula de Harry Potter.
12: Benvolgut, senyor Potter. Ens plau informar-lo que l'hem admès com alumne a l'escola de bruixeria Hogwarts.
13: No, no hi anirà, de cap manera.
0: Aquest és el moment en què en Harry rep la seva carta d'admissió a Hogwarts i puja en un tren a l'andana 9:45, que segurament tots coneixeu, i allà és on ell coneix els seus companys d'aventura, en Ron Weasley i la Hermione, tres nens que arriben per primer cop a l'escola de màgia, on tots van voler anar en algun moment o altre, perquè jo crec que tu miraves aquella pantalla amb els tres amics passant-ho d'allò més bé o d'allò més malament, en segons quins moments.
11: I esperaves la carta.
0: Efectivament. I allà també vam descobrir que a les catacumbes de l'edifici s'hi amagava la pedra filosofal. Que això va ser el 2001, va ser l'any en què vam començar a gaudir de les aventures d'aquests personatges, que ens acompanyarien, a més, durant molts anys, ja que la saga té 8 pel·lícules amb què hem gaudit de la màgia, el Quidditch o els duels amb aquell a qui no hem d'anomenar. És a dir, Voldemort. En principi no ens ha de fer res per dir el seu nom, però bé. Harry Potter i la Pedra Filosofal en un inici només es va doblar en castellà, però gràcies a la insistència d'alguns fans, avui podem gaudir de la versió catalana. I l'encarregat de posar-li veu al nostre protagonista va ser Masumi Mutsuda.
14: Vaig fer la prova per doblar-la en castellà i no em van agafar, però el destí va voler que l'any següent, per petició popular, perquè va ser... una revolució, no? La quantitat de catalans que s'havien llegit els llibres en català i que volien la pel·lícula en català. I el fet que la primera no es fes en català va ser una cosa bastant dramàtica, que va provocar, doncs, que molta gent escrivís cartes als diaris, a la distribuïdora. I finalment, per la segona, la Cambra Secreta, ja sí que es va aconseguir que es decidissin a fer el doblatge en la versió catalana.
0: De fet, el destí encara tenia una altra sorpresa per l'actor de doblatge, perquè ell no va fer ni el càsting per Harry Potter. Ell va fer el càsting pel Ron, pel seu millor amic. Però finalment li van donar el paper protagonista. De fet, ens explica que estava de viatge, no podia tornar a fer el càsting i li va dir, mira, agafeu la meva veu de Ron, imagineu-vos la cara del Harry perquè jo no puc tornar.
3: I va funcionar, això és el més fort, no?
0: Va funcionar.
3: Li van dir, doncs va, seràs en Harry.
0: A més, en Masumi Mutsuda explica que està molt agraït per haver viscut aquesta experiència, que li ha obert moltíssimes portes i, a més, destaca la importància de tenir aquesta pel·lícula doblada al català.
14: està demostradíssim, no?, que la importància del doblatge en català pels més petits, especialment perquè puguin tenir contingut en la seva llengua, després a l'hora del pati jugar en la seva llengua, no haver de canviar de llengua perquè els dibuixos només els puc veure en aquest idioma o aquest altre, no? I justament Harry Potter crec que és una bona saga per fer com de nexe entre un tipus de contingut més infantil, les primeres pel·lícules que et van acompanyant fins que ja et fas adult i segueixes acostumat a sentir cinema en la teva llengua, no se't fa estrany, no? Que és una cosa que a molta gent li passa quan és adulta i crec que Harry Potter va sentar un precedent que ha demostrat ser molt, molt, molt útil per poder seguir fent aquestes coses.
0: Per sort, actualment les 8 pel·lícules estan disponibles en català a la plataforma de streaming HBO, on per cert també ja s'hi troben moltes altres pel·lícules, més de 43 títols en català. Aquest any, a més, amb motiu dels 25 anys de l'estrena de la primera pel·lícula de la saga, aquesta tornarà als cinemes de tot el món entre el 27 d'agost i el 3 de setembre. I a més ho farà amb una projecció especial que inclourà material inèdit del darrere les càmeres i secrets del rodatge. Warner Bros. Discovery, a més, sap que és molt important aquesta celebració pels seus fans, pels Potterheads, i per això també ha organitzat diverses sorpreses virtuals i presencials que s'aniran anunciant a mesura que vagi passant l'any. Mentrestant, jo crec que avui pot ser un bon dia per fer sofà, manta potser no perquè fa massa calor, i reviure l'inici de les aventures d'en Harry Potter.
3: Vosaltres vau ser dels que vau llegir primer el llibre i llavors vau veure les pel·lícules?
2: Sí.
11: A més, va ser un regal en aquell moment de les tietes, les àvies i de més, com... Té, llegeix.
3: És que era com el llibre... Bueno, sí, evidentment, sí. El llibre de moda. I això, al principi... Jo el vaig llegir per lectura obligatòria.
2: Lectura obligatòria a l'escola?
3: De castellà a l'escola, Sant Miquel dels Sants, l'any 2001 era, i ens van dir lectura obligatòria, Harry Potter.
2: Doncs quina meravella que us obliguessin a llegir. Estic segur que molta gent estava enganxant la lectura gràcies a aquest llibre.
3: Perquè aquest llibre, vull dir, no conec ningú que no li hagi agradat.
2: Saps què passa? Les pel·lícules, quin any vas dir que es va estrenar la primera, Mariona?
0: El 2001.
2: Clar, de 2001. Clar, és que ja havíem llegit els llibres.
0: A més, el llibre en català, el primer llibre en català de Harry Potter, diria, si no m'equivoco, que es va editar el 99. Es va publicar el 99.
3: El 99, i ella, la J.K. Rowling, el comença a escriure l'any 1990, el deixa com inacabat i l'acaba llavors a l'any 1995, que és la típica història aquella de que les editorials no li volien publicar, no? La història que sempre s'ha explicat, i llavors ha estat un autèntic fenomen. Jo us he de dir que no he vist totes les pel·lícules,
2: És que jo t'anava a dir els llibres, no he llegit gairebé tot.
3: Vaig quedar al quart, em sembla.
11: N'hi ha massa.
3: El presoner d'Azkaban.
0: A mi m'agrada recuperar-les al Nadal, sempre. Fa molt de Nadal.
2: Doncs jo diria que pel·li... Diria que només he vist la primera.
3: Sí, jo també,
11: Home, doncs n'hi ha algunes que són molt bones pel·lis.
2: Mira,
3: és que... Però has llegit els llibres,
2: Clar, he llegit els llibres, llavors... Mm. Ja està, és com que ja em sé la història, però bé, segur que... Mira, potser faré com tu, Mariona, i el proper Nadal m'hi poso.
0: Clar, però has de tenir també una estoneta, És una marató llarga.
3: Bé, deixem l'univers Harry Potter i ens n'anem fins a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà.
15: Nosotros terminamos el verano actuando aquí y diciendo... ¡Bona nit, Capratxa!
3: Perquè el cantant Mica ha escollit l'escenari del Festival Cap Roig per acomiadar la seva gira d'estiu.
0: Així donava a Mica el tret de sortida d'un show que ja s'ha convertit en una tradició pràcticament pel cantant i els seus fans. És la tercera vegada que Mica actua al Festival Cap Roig i aquest cop era per presentar el seu últim disc, Hyperlove, que va publicar al gener. Des del primer moment, el cantant britànic va saber com guanyar-se el públic del festival, que té una tendència una mica... Més aviat, una gran tendència a acomodar-se ràpidament a les còmodes cadires del recinte, perquè, clar, tot està ple de cadires, tothom comença assegut i aixecar el públic sovint és una missió pràcticament impossible, però el que era impossible realment era no aixecar-lo i encomanar-te de l'energia que Mica transmetia cantant himnes com We Are Golden o Lollipop.

Durant els 90 minuts que dura el concert, Mika va demostrar ser molt més que un gran vocalista, perquè ell, a tot això de portar veus gravades per sota, que se sentin molt més que el teu directe, o portar autotune, això ell no sap el que és, pràcticament. Ell cantava en directe, juntament amb la seva corista, que jo crec que mereix una menció especial, perquè s'hi va deixar la veu i també la suor, perquè ballava moltíssim. Però Mika, a més, és un showman en tots els sentits, perquè va presumir de ser un gran xerrador, que m'agrada a mi dir. A més, parlava en català, en castellà, en anglès, en francès, en italià. Va regalar anècdotes i acudits a tort i a dret, i va interactuar moltíssim amb el públic, i fins i tot va baixar de l'escenari per cantar Big Girls, You're Beautiful amb les persones que seien a les últimes fileres. Acompanyat de la seva banda, ho va donar tot a l'escenari. Tant és així que el cantant suava tant que es va haver de canviar 4 vegades de modelet, també perquè jo crec que és una mica presumit, i va haver de demanar fins i tot un canvi de micròfon perquè de la suor que li queia començava a patir una corrent elèctrica al bigoti per culpa del micròfon. Però bé, això no va ser motiu de fer una pausa. Ell va seguir amb el seu somriure i el colofó final va arribar amb una de les cançons més esperades, Grace Kelly. Okay.

0: Amb un megàfon a la mà i una energia inesgotable, va acomiadar-se del públic, agraint-los el suport i sobretot aquelles persones que havien viatjat fins i tot per veure a l'artista, i amb ganes de fer una mica de relax perquè ara ja agafava vacances i es podia prendre un respir.
1: I si us vau perdre a mica, no patiu, perquè l'agenda de concerts de l'estiu segueix absolutament rebentada. Tenim concert de Rosario al Festival de Terramar.
0: Exacte, serà una cita a Sitges i també serà complicat no ballar a ritme de Rosario, que té una energia també increïble, i del seu últim àlbum, Universo de Ley. L'espectacle repassarà més de 3 dècades de trajectòria i una quinzena de discos publicats, i les entrades, em sap greu, però ja estan exaurides, però no patiu, perquè està fent un Catalunya Tour aquest estiu, perquè també actua a Cap Roig, a Mar d'Estiu, a l'Occident Summerfest de la Cerdanya, és a dir, la teniu a tot arreu. I a la Costa Daurada també hi tenim Ana Torroja. Ella serà l'encarregada de posar punt i final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc del Pinaret, on repassarà les seves noves cançons en solitari, però també alguns dels himnes de Mecano.
2: I sou més de rock britànic, el Festival Sons del Món torna God Save the Queen.
0: La banda argentina és considerada la millor banda tribut del món d'aquest grup de Queen i aterren a Roses per fer un viatge per la discografia de Queen, on sonaran cançons com We Will Rock You, Bohemian Rhapsody o aquest Don't Stop Me Now.
1: Un minut per sobre, 4:45 de la tarda. Mira, si algú té l'agenda aquesta japonesa que dèiem, es pot apuntar tots els,
3: exacte,
1: els concerts i tots els festivals, perquè és increïble en aquest país la de concerts, la de música i la de cultura que tenim durant els mesos de juliol i agost.
0: Tenen moltíssima feina. Entre això i les festes majors, que avui...
1: També
0: comencen també algunes festes majors, per tant haurem d'estar atents també, que demà em sembla que els catarres estan per Roses, diria. Ho hem de revisar, però demà també us parlarem de festes majors.
1: Hem de parlar de catarres, perquè jo necessito un concert de catarres l'any.
0: Ah,
1: com a
0: sí?
1: Mínim, com a mínim.
3: Ah, doncs busquem,
1: com a fan absolut, a veure
0: ara veurem
1: si me'n cau alguna
0: a
1: prop com de casa per anar-hi. Bé, fem una pausa i parlarem d'un concepte que no sé si n'heu sentit a parlar alguna vegada, que és la fatiga informativa, que és estar una mica fins al gorro.
0: No poder més de les notícies,
1: de l'actualitat. Sí. De les males notícies. Res, una pausa i en parlem de tot plegat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. Entrem al búnquer.
5: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
6: Has foradat fondo aquí?
5: No.
6: Ah, és que ni tu ni ningú, penso,
5: Que no ho hem mirat. És que, ja
6: és que no ho hem mirat.
5: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir, que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'acendado de la llama. És la marca blanca, no?
6: Ah, sí?
5: És un animal bastant graciós, com un peluix.
6: És veritat que té com una tofa. És com un adolescent d'ara.
5: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
6: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
7: Recull el quarto!
4: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Cada migdia ens apropem a l'actualitat.
8: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
4: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
8: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
9: L'estiu ets tu.
4: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bé, passen 3 minuts a 3 quarts de 5 de la tarda. Ara pot resultar contradictori el que us explicarem. Després de... Sobretot després d'haver repassat l'actualitat del dia, no?, que hem estat explicant algunes de les coses que...
1: Bueno, que han
0: són,
1: passat, no?
0: Sí, actualitat, algunes de les notícies. Però és que resulta que cada vegada hi ha més persones que decideixen distanciar-se d'aquesta actualitat. El tema és que la gent comença a estar cansada de tanta informació.
1: De fet, segons una macroenquesta del Reuters Institute, que recollia ara fa uns dies el diari Ara, un 10% de la població espanyola diu que està poc o gens interessada en les notícies i un 37% necessita desconnectar sovint. Tenen el que s'anomena fatiga informativa. Segons experts participants en la investigació i consultats pel diari Ara, és un fenomen que té molt a veure amb els algoritmes de les xarxes que fan tot el possible per mantenir els usuaris enganxats a la pantalla. Clar, la informació és més addictiva, està més polaritzada i satisfà la necessitat de saber que té la gent de manera molt ràpida. I això fa que després, doncs, molta gent ja no vulgui fer l'esforç, entre cometes, d'acudir als mitjans de comunicació tradicionals.
0: Per tant, amb tot el que expliques, l'escenari és com desolador,
1: una
0: és a dir,
1: mica,
0: no ens motiva
1: mica.
0: Molt
1: sobretot
0: a seguir l'actualitat.
1: Sobretot per nosaltres, com a mitjà de comunicació.
0: I per això, com diria l'amic Porta, avui volem posar una mica de llum a aquesta foscor informativa. Per tant, ens acompanyen a aquesta hora aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio en Marc Güell. Marc, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Editor i presentador del Catalunya Vespre. També la Noemí Ferrer. Noemí, bona tarda.
3: Bona tarda, gràcies.
0: Psicòloga sanitària i membre de la secció Psicologia Coaching del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Res, ara parlarem d'aquesta fatiga, però no sé si has escoltat, Marc, l'inici del programa de la tarda.
2: No.
0: No sé si t'ha arribat alguna veu, però jo he explicat...
2: No, estàvem fent la reunió del vespre, precisament.
0: Clar. Doncs jo, mentrestant, estava explicant una anècdota.
1: Una intimitat.
0: Una situació vital que vam compartir tu i jo.
2: Sí,
1: vam compartir unes quantes. No sé si se'n recordarà. Dic, home, com vols que no se'n recordi?
0: És que ara n'hem viscut unes quantes, amb
2: sí,
0: en Marc.
2: Sí, sí, sí.
0: A veure quina expliques, tu.
2: No,
1: a veure si coincidireu.
2: A veure com heu començat. Què heu dit al principi?
0: Jo he dit que... Aviam, com ho he fet anar,
1: això? Bàsicament, que tu... Ets com en un pis on conviuen diferents persones, tu ets el gat.
0: Exacte, de pisos compartits que no sóc de dir va, sopem tots junts ara.
1: No,
0: un dimarts al vespre, va, fem una festa.
1: Que no et piquin ni a la porta de l'habitació.
2: Vam compartir pis, però molt poc temps, perquè tu hi vas estar molt poc temps.
0: Jo és que no em vaig adaptar.
2: Sí. No per culpa dels altres, eh?
0: No,
1: ja que tenim una psicòloga, potser hauríem de parlar amb ella també d'això, però bueno, ja seria qüestió per un altre dia.
2: Però a més, que eren veïns del mateix carrer de petits...
0: Això també? Això sí, no ho he explicat, això.
2: I que la teva iaia és veïna directa dels meus pares.
0: Exacte.
1: Sí.
3: Que de casa, de veritat.
1: I ara treballeu a la mateixa casa.
0: Imagina't. O sigui, vides paral·leles.
1: Total.
2: I ara... em sembla, Roger, que fins i tot compartim perruquera a vegades.
1: Ah!
0: Oh, ah, sí?
2: Del teu municipi, sí.
0: Judit?
2: Judit.
0: Mare meva.
1: Tenim aquí moltes connexions, nois,
0: però moltes. Parlem poc per les connexions que tenim.
2: Trobo que
1: Per això us hem citat ara, perquè pugueu retrobar-vos.
0: Te'n diré una altra.
1: Bueno,
0: aparquem al mateix pàrquing.
2: Aparquem al mateix pàrquing, i tant.
0: Que tampoc té tanta cosa, perquè la meitat de la ràdio aparca al mateix pàrquing, però sí, Marc Güell i jo...
1: Però la convivència va durar més i mig, eh?
2: Sí, però perquè venia poc, ell.
1: Ja.
2: No per culpa meva, ni de l'Ernest Codina, que era l'altre.
0: L'altre, és que és més potser per culpa de l'Ernest,
3: eh? Colla de mítics, eh, junts.
0: En fi, bé, amb això resol, anem pel tema que hem convidat en Marc.
1: La fatiga informativa, tu entens, Marc, que la gent en tingui, que la gent estigui farta de les notícies?
2: Sí, s'entén perfectament, no? Perquè poses la ràdio, nosaltres que al vespre fem un informatiu de mitja hora, acabes a les 9 i dius, déu-n'hi-do el que hem estat explicant. Sí, és normal que hi hagi aquesta fatiga informativa, però, en fi, ens hem d'informar.
1: Però els que us dediqueu a això, a la informació allò pura i dura, també la patiu? O, no sé si per defecte professional, a vosaltres sou addictes a la informació?
2: Jo crec que una mica tot. Som addictes a la informació i hi ha un punt que també ens, el que a la gent li pot causar certa fatiga informativa, a nosaltres fins i tot ens pot agradar. Entén-me, eh? Les desgràcies, evidentment, no que ens agraden i explicar segons què tampoc. Però sí que juguem una miqueta amb aquesta dualitat, no?
0: Clar, això des del punt de vista psicològic, Noemí, és fàcil d'entendre que hi hagi aquesta fatiga informativa, que la gent estigui reaccionant d'aquesta manera, que digui, prou notícies, tu, jo desconnecto.
4: Per l'excés, clar, és evident que és fàcil que això passi per un excés d'informació, perquè no és la persona que rep tota aquesta informació no té capacitat per assimilar-la. Per tant, el que és fàcil és que al final eviti o deixi de dir prou, ja en tinc prou, és un excés per mi, i decideixo de desconnectar-me digitalment d'aquest excés d'informació.
1: Però sí. Què li passa al cos i a la ment davant d'un excés d'informació? Quan arriba aquest punt de saturació i de fatiga, què és exactament el que ens passa?
4: Pot passar diferents coses a diferents nivells, no? Tenim aquest, el emocionalment pot haver aquest factor més d'estrès, també cognitivament pot haver menys capacitat de memorització, d'atenció, de memòria, baixes relacions personals cara a cara. Són diferents factors, però també pot ser que és tan dolent, si em permeteu, un excés com la poca informació.
1: No,
4: i produeixen a vegades efectes molt semblants una cosa amb l'altra. No? Perquè l'excés i la poca informació també produeix un efecte de baixa crítica, baixa autocrítica. Sí? Con la qual un per excés, perquè hi ha molt soroll informatiu.
1: I per tant no pots acabar de discernir, no?
4: Que
1: és important, que no, al final tens aquí...
4: Llavors és un pensament superficial i hi ha baixa crítica del teu entorn i de tu mateix el que t'està passant, i per baixa informació doncs un efecte semblant.
2: No? És que jo crec que no és tant una qüestió d'excés d'informació, sinó que aquest excés d'informació sempre hi ha sigut, sinó que cada cop els canals per on ens arriba aquesta informació es multiplica més, no? Abans només hi havia els mitjans tradicionals i ara tens infinitat de xarxes per on t'arriba informació, els mitjans de comunicació, que també enviem moltes alertes als mòbils. Per tant, constantment estem rebent aquests inputs.
4: Certament, Marc, és històric, això.
2: Sí.
4: Si mirem una mica enrere, quan va sortir la impremta, ja estaven preocupats.
2: Clar.
4: També, perquè potser hi hauria un excés de llibres que en farien de tants llibres, de tanta informació. El que passa que ara s'agreuja per totes les xarxes socials, per tot el tema que es va acompanyant actualment.
2: I suposo també el tipus d'informació que ens arriba, no? Aquests últims anys, no? Des de la Covid, que no, va ser un tema que personalment ens va tocar moltíssim, doncs això no sé si també va causar un abans i un després, però aquest excés d'informació que normalment està marcat doncs, per guerres, per situació econòmica delicada, i tot això suposo que anímicament ens ha afectat molt.
1: D'això en parlarem, d'aquest tipus de notícies, de les notícies negatives, també perquè ens atreuen, però hi ha persones que siguin més vulnerables que d'altres a la fatiga informativa? És a dir, hi ha un perfil de gent que se satura més fàcilment?
4: Sí. Hi ha un perfil professional, també, els periodistes. Sou persones vulnerables a aquest tipus de fatiga, aquest tipus d'estrès emocional, els professors, també els gestors, perquè tenim molt accés a molta informació i a vegades el que produeix és la paràlisi per l'anàlisi. Després també el que tenim som els joves i els adults hiperconnectats, que estan sempre sobre el mòbil o sobre els dispositius, sense límits. Després també tenim els que ja prèviament tenien situacions d'estrès o d'angoixa, o aquells que, persones amb baixa alfabetització digital, que són més vulnerables perquè els costa més filtrar el contingut i són més susceptibles a les falses notícies.
1: També et diré, amb aquest repertori de gent susceptible de patir fatiga informativa, no sé si en queda algun lliure, eh? També et diré, però vaja. I a la redacció d'informatius, com ho porteu?
2: Home, aquesta sensació de fatiga informativa també hi és, i sí que és cert que hi ha notícies que et generen doncs més mal cos, no? Avui que hi ha hagut aquest terratrèmol a Colòmbia, de moment encara no sabem l'abast, però sí que fa no poques setmanes, quan hi va haver el de Veneçuela, que ja es veia el devastador escenari que deixava aquell terratrèmol, doncs sí que hi ha dies en què les notícies et deixen mal cos i te'n vas a casa doncs un punt tocat, no? Per aquella desgràcia que has hagut d'explicar. Sigui a l'altra banda del món, però també més properes, eh? Vull dir, que no sabem mai què és el que pot passar.
5: No, i això que dèiem, que ens arriba per tot arreu. Hi ha un tema que és tan fàcil com... Bueno, tan fàcil, no sé si és fàcil. Et treus els puços, no? Les alertes que t'arriben al mòbil, perquè és veritat que t'arriba per Catalunya Ràdio, el terratrèmol, pels diaris que segueixes, pel Twitter, per tot arreu, i dius, ja la sé la notícia, l'únic que m'està arribant per tot arreu. Bé, ara farem una pausa. Ens anirem, mira, al butlletí, ens actualitzarem i després seguirem conversant sobre la fatiga informativa.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
8: Mordoku!
9: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
10: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
12: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3K.
13: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Almenys una vintena de morts pel terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part de Colòmbia i ha deixat danys importants en diverses ciutats del centre i l'oest del país. S'han registrat dues víctimes mortals a Manizales i 28 més a Pereira. Segons el Servei Geològic Colombià, el sisme ha tingut l'epicentre a prop de San José del Palmar, al departament del Chocó, a uns 80 quilòmetres de profunditat. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
2: Bona tarda. Una de les localitats més afectades per aquest sisme de 7,4 graus és la de Manizales, a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, a Bogotà, el seu alcalde, José Rojas. Parlava així, ara el sentirem a Blue Radio de Colòmbia.
3: Pues es que tenemos más de 10 edificios colapsados totalmente y un número todavía por determinar de parcialmente. Tenemos más de 20 viviendas colapsadas, al menos por lo que tenemos por ahora, pero seguramente son muchas más. Hasta el momento tenemos dos personas que han perdido la vida. Tenemos la gente en la calle porque hay alertas, por ahí están saliendo de todos lados alertas de rèpliques. La gent està molt assustada, con toda razón.
2: Les imatges que s'estan donant a conèixer a través de les xarxes socials mostren localitats com Pereira, la mateixa Manizales i Medellín, amb edificis esquerdats i alguns decaiguts, i la població buscant espais a l'aire lliure després de l'ensurt. Un terratrèmol de llarga intensitat de durada i amb cops secs, expliquen els qui l'han patit i l'han viscut. El president de Colòmbia, Abelardo de la Estrella, recordem-ho, porta pocs dies com a cap d'estat del país sud-americà i ja ha ordenat a les forces de seguretat i d'emergències el seu desplegament. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
1: Més notícies amb Àlex Robert.
4: Un home de 83 anys ha mort ofegat mentre es banyava aquest matí en una platja de Roses a l'Alt Empordà, segons fonts de Protecció Civil. Amb aquesta víctima ja són 18 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
5: Bona tarda. S'ha rebut l'avís poc després de les 11 del matí que una persona estava inconscient a l'aigua a la platja Nova de Roses i que els socorristes l'havien tret i portat cap a la sorra per intentar-la reanimar. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. S'han desplaçat fins al lloc dels fets 4 dotacions del sistema d'emergències mèdiques que no han pogut fer res per salvar-li la vida. També hi han anat efectius dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim i la policia local. En el moment de l'accident onejava la bandera verda en aquesta platja. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit pel risc d'una nova entrada de migrants a Ceuta que cap de setmana, davant les crides a les xarxes socials, el Ministeri de Defensa ha cancel·lat vacances i permisos dels militars desplegats a la frontera amb el Marroc. La crisi a Ceuta és lluny de resoldre's. Ja hi ha registrats més de 1.400 menors d'edat i el govern espanyol prioritza retornar-los als seus països d'origen.
4: Adif reprendrà mitjans d'aquesta setmana les obres que van provocar fortes tremolors en un edifici de la Trinitat Vella de Barcelona. Les vibracions procedents de la construcció de la variant ferroviària de Vallbona van obligar dijous passat a desallotjar una vuitantena de veïns del bloc durant unes hores. L'empresa pública hi tornarà a treballar un cop finalitzats la instal·lació de sistemes d'auscultació i el control topogràfic, i es preveu que la feina durarà 4 setmanes.
1: Triple atac d'Ucraïna contra Rússia en una de les jornades més sagnants dels últims 2 anys. L'últim bombardeig s'ha sabut aquesta tarda i ha afectat una planta petroquímica de la regió de Tiumen. Segons l'exèrcit ucraïnès, l'acció feta amb drons ha causat un incendi i ha destrossat les instal·lacions. Hores abans, els aparells ucraïnesos han causat 13 morts a la regió del Tatarstan, 9 dels quals en un hostal, segons les agències russes. L'atac ha afectat la refineria més important del país. Les forces d'equip també han colpejat unes instal·lacions industrials d'una ciutat de Sibèria. Claus

0: tant, Julián Álvarez s'ha incorporat aquest matí als entrenaments de l'Atlètic de Madrid. El davanter ha passat la revisió mèdica i dimecres tornarà a entrenar-se amb els seus companys. La jugadora del Barça femení, Kika Nazaret, estarà 4 setmanes de baixa per una lesió a l'adductor major de la cuixa esquerra. Dimecres, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada a les 7 contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Als campionats d'Europa de natació, aquesta tarda les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 metres lliures femenins. I aquest matí també ha començat el campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, en el qual l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, ha acabat 6è en la ronda de classificació i disputarà la final del salt de llargada.
1: Fins aquí les notícies.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
4: A Catalunya Ràdio.
3: Era això? Era això? Tot el que buscava ho tenia ben a prop.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: ben a prop.
1: Les 5 i 7 minuts. Bé, continuarem amb la carpeta que ens hem deixat oberta, que és la fatiga informativa, no? Parlant de tot aquest desgast d'anar sentint les notícies, moltes vegades potser perquè són negatives, no? I molta gent que al final desconnecta i diu, escolta'm, ja us ho fareu.
2: Explicàvem, no?, d'aquesta macroenquesta del Reuters Institute, que recollia fa uns dies el diari Ara, que deia que hi ha un 10% de la població espanyola que està poc o gens interessada en les notícies. Això és el que diu l'estudi, però nosaltres també hem sortit al carrer per saber si la gent està cansada de les notícies i per descobrir què fan quan se saturen de la informació. Bé, la nostra companya Marta Escudero ha tret el micròfon de Catalunya Ràdio i això és el que li han dit.
3: De vegades, sí, perquè els telediaris a vegades són com tot de tragèdies, assassinats, bueno, una mica tenebrós.
4: Sí, pongas donde pongas a cadenas, más o menos lo mismo, ¿eh? Sí, no varía mucho.
5: No, perquè ho selecciono una mica. Si ja no en tinc ganes, com altres coses ho deixo i una altra estona.
6: No ben bé, però intento graduar-la al màxim, perquè hi ha un excés d'informació brutal. Ara mateix, amb el tema de l'eclipsi, estic saturat. O sigui, ja passo de l'eclipsi.
7: Quan estàs saturat de tantes notícies, què fas per desconnectar?
6: Mira, deixo de mirar les notícies a TV3, per exemple, deixo de seguir les xarxes socials, perquè és una saturació, és un avorriment.
3: Música. Sí, escolto música. M'agrada molt.
4: Pues mira, me salgo a passear. Sí, me voy a passear aquí, pa allà, i pa distraerme.
1: Clar, és que si només doneu males notícies, Marc, clar que la gent llavors...
8: Jo crec que aquesta és
1: la... TV3.
8: És la percepció, però si busquéssim el global de l'informatiu, segurament no hi ha tantes males notícies. El que passa és que, clar, sempre pensem males notícies, que si guerres, no?, que si els preus pugen, i això és el que més ens queda, però l'informatiu té moltes coses.
2: Però, Noemí, és veritat que ens atreuen les notícies negatives. Per què ens passa això?
9: Bueno, no sé si ens atrauen, sinó perquè ens connecten potser amb algunes emocions que ja estan de base, sí? I que també que també ens desconnectem, perquè aquesta emoció que ens genera aquesta, o sentiment d'injustícia, d'enfado i d'ira, que va sumant, doncs, quan ens incomode al sentir-la, doncs, el que fem és desconnectar-nos i evitar la notícia, el que fem és evitar la emoció. Evitar el sentiment d'injustícia, evitar la ira, evitar la frustració. I com que no sabem com solucionar aquest tema, doncs el més fàcil és apartar-ho.
2: Clar, jo observo, al meu voltant veig dos tipus de reaccions davant les notícies tan negatives. Hi ha gent

0: que s'immunitza, que potser és a vegades el que ens passa als periodistes, no? Que has de posar com una mena de barrera emocional perquè, si no, no podries fer la teva feina, i vas veient les desgràcies i és com, bueno, una més, i gent que els afecta un nivell emocional tan profund que han de desconnectar i no mirar res, com mirar una altra banda i negar una realitat, perquè si no això és com que els pesa en el seu dia a dia. No, no sé quin és el perfil que apunta més, Noemí.
1: Doncs tampoc podria dir-t'ho, no? Però el fet d'evitar... Jo diria que els dos estan en el mateix nivell, però amb diferents efectes. Diria que el mateix és evitar. El que es fa és evitar una emoció, evitar un sentiment en si. I el propi evitar genera dos efectes paral·lels. Un primer, que és el que tu vols generar, que és protegir-te d'aquesta emoció, i per tant és beneficiós per tu, i a curt termini està bé, no? I tu el conserves, aquesta acció, aquest efecte d'evitar, perquè és beneficiós, però paral·lelament està funcionant aquí un altre efecte silenciós i invisible que et va disminuint la teva capacitat de reaccionar, va disminuint les teves habilitats emocionals, va disminuint les teves capacitats d'enfrontar. I va realitzar un efecte paradoxal, perquè al mateix temps, quan tu evites, no mires les notícies, perquè et generen ira, et generen frustració i no vols sentir aquesta emoció, llavors què fas? Tu vas disminuint les teves capacitats d'enfrontar, perquè és a través de l'enfrontar que tu vas generant, et vas fent més fort, uh-huh. Et vas fent més forta. Llavors, quan tu veus un altre cop una altra notícia, com que tu estàs més fluix a l'hora d'enfrontar, cada vegada t'afecten més i cada vegada et reafirmen que el millor que pots fer és evitar. Llavors, generem aquest efecte paradoxal, uh-huh. De paradoxa.
0: A tu, Marc, personalment t'afecta el fet de donar segons quines notícies negatives?
2: Sí, home, aquests dies en què l'informatiu, clar, l'escaleta cada dia canvia, no?, perquè els temes varien. Si molts temes doncs són desgràcies, posem aquest exemple, al final sí que anímicament t'acaba afectant, però és això, també has d'intentar posar aquesta barrera que posem nosaltres perquè no ens afecti d'una manera tan forta, no?
0: Bé, tenim accés d'informació, tenim predomini de notícies negatives, uh-huh. Però hi ha temes dels quals no se'n parla prou. Doncs, novament, hem volgut sortir al carrer, a la nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha agafat el micròfon i ha preguntat això a la gent, de quines coses no se'n parla prou, i això és el que li han dit.
3: De quin tema creus que els mitjans no parlem prou?
4: De la veritat política, perquè hi ha un esbiaixament per part de les mitjans de comunicació que pertanyen a grups d'extrema dreta o de la dreta i que fan unes cròniques i unes informacions esbiaixades.
5: Jo crec que es donen moltes notícies de successos, tragèdies, i hi ha moltes persones molt bones i d'això no se'n parla gaire.
6: De la gente mayor, a lo mejor, que hay gente que está muy solas a veces y te encuentras muy sola. A veces cuando oigo que están solas, que los hijos no se hacen cargo de ellos.
7: Poder de las relaciones humanas, les relacions interpersonals de la gent, els sentiments, tot el que podem fer els uns pels altres.
8: Estàs prenent nota, Marc.
2: Uau.
0: Ja està refent l'escaleta pel programa d'aquest vespre.
2: Clar, sí que té raó aquest senyor que diu, no?, que predominen els successos abans que les històries de bones persones, però segur que en tots els informatius, sigui la ràdio, la televisió, els diaris, sempre hi ha aquelles històries que ens poden ajudar a provocar un somriure. Quan fem l'escaleta d'un informatiu, sempre hi ha aquell tema, un tema més soft, no?, que en podem dir que, en fi, que si no el fessis no passaria res, però que el poses també per desengreixar una miqueta, doncs, tota aquella actualitat, no ho sé, i tema polític, sí que és cert que a la xarxa, sobretot, i a determinats mitjans, doncs la informació és molt polaritzada, i d'aquí doncs la importància dels mitjans de comunicació, sobretot tradicionals, doncs que saps que és el lloc on pots trobar la informació ben treballada.
8: Clar, és molt difícil fer un informatiu a mida de tothom,
0: clar, clar.
8: No? Que tothom
0: clar.
8: Se senti a gust, no? Que no li provoqui ansietat ni res. És a dir, per tant, per concloure una mica, la fórmula quina seria? No està del tot desconnectat, perquè tampoc és bo, comentaves, Noemí, Però està massa connectat tampoc. Llavors, aquí hi ha un tema d'educació informativa,
0: no? Sí, necessitaríem una dieta digital, exacte, o dieta informativa, no necessàriament digital. Com ho hauríem de fer?
1: Bueno, això també depèn de cadascú, de com, quines són les conseqüències del després d'aquesta sobreinformació, perquè si tu no t'afecta de la mateixa manera que el del veí,
0: clar,
1: doncs cadascú ha de mesurar-lo, no?
0: Una dieta a mida.
1: Una dieta a mida, que sempre són les millors aquestes, no? Però sí que posar límits, no? Com a fórmules per poder nosaltres estar més equilibrats i saludables amb tot aquest tema, no? De que posar límits en quan no està... Treure les notificacions, com deia...
0: Les de Catalunya Ràdio no, eh?
1: No, les de Catalunya Ràdio sí.
8: A veure, escolta'm, si ha de ser
0: Sí.
8: Però està més tranquil, que les treguin també, no?
1: Però ja no és només les
8: notificacions. Ja ens hem carregat TV3, no?
0: Sí, mare meva, estem coronant de glòria.
8: Però és que notificacions, no nosaltres.
0: Sí, clar,
8: tothom es passa molt, perquè és una manera de tenir més audiència, també. Llavors, també, a vegades fas notificacions de clickbait.
0: Sí, no, però és que els periodistes que per feina hem de tenir notificacions activades i de molts mitjans, és que et despistes un moment i tens 50 notificacions informatives.
1: O correus electrònics massius, que has de procurar, doncs, posar netejar i posar en el correu brossa també, no? I filtrar, sobretot filtrar també, filtrar molt i anar a fonts creïbles, a fonts, no? A fonts creïbles i delegar, també saber dir que no, aprendre a ser assertiu amb aquestos en la informació que tu t'interessa.
0: I no sé si també no m'hi pot ser útil destinar un temps al dia, de dir, mira, ara és la meva estona d'informació, que no sigui allò d'agafo el mòbil perquè vull respondre a un WhatsApp i de cop obro una notificació i espera que entro a Instagram i vas empassant fins que tens aquesta fatiga, perquè no era ni buscat, potser, entrar aquesta voràgina informativa.
1: Si has arribat en aquest extrem, com a experiment, jo t'aconsellaria de fer aquest experiment, no? De provar, de fer un temps determinat. A l'hora en punt, 10 minuts de mirar la informació que tu vulguis i amb rellotge, no? I a veure què passa. Com tu et relaciones diferent, com la teva memòria, com estàs recuperant l'atenció, com els teus vincles amb tu mateix, com t'estàs escoltant, com està la teva efectivitat personal i professional està canviant, no? Pues aquest petit experiment, si tu estàs notant aquesta fatiga informativa, prova aquest petit experiment durant 2 setmanes i a veure què passa.
0: Marc, tu cara, perdona, és que
8: fa que sí amb el cap, però no aguantaria ni 2 minuts sense notificacions.
0: Però jo vull saber, ell que ha estat de vacances, si tu has desconnectat o no. És a dir, tu t'ho has tret tot o no has pogut evitar...
2: Jo des de fa uns quants anys, quan marxo de vacances, sí que em desactivo totes les alertes del mòbil, dels mitjans de comunicació, de diaris, de ràdios, per no rebre constantment aquests inputs. I sí que de tant en tant escolto la ràdio, miro el Telenotícies, però ja des d'una certa distància. Però això de desactivar les notificacions sí que admeto que és una cosa que va bastant bé.
8: Va bé, però jo que ho he provat alguna vegada, hi ha un moment, suposo que deu ser els primers dies, que a mi em genera una ansietat extra per tot allò... Dic, és que la desactivaré,
2: no? Sí, perquè veus que hi ha activitat al mòbil.
8: M'hauré quedat sense amics, haurà passat alguna desgràcia.
0: Però després t'adones que no.
8: I llavors, no, suposo que no, hi ha el procés de...
2: El WhatsApp no l'has de desactivar, però sí, doncs, els puixos de diaris, de ràdios, de televisions... Això sí, que això fora durant les vacances.
1: O sí, desactiva el WhatsApp, també.
2: O també, sí, tant.
1: O quins grups poder desactivar, no?
2: Sí.
1: I al final també és on està, qui controla la situació, sí? Si no les notificacions o tu. Qui et controla aquí?
2: Totalment. El que sí que és important és que ens mantinguem informats, no? Perquè si anem desinformats no podrem prendre segur bones decisions l'endemà.
1: Sens dubte, però mantenir l'esperit crític tant personal com a nivell social.
0: Doncs Noemí Ferrer, psicòloga sanitària i membre de la secció psicològica coaching del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i Marc Güell, a tu t'escoltem en una estona al Catalunya Vespre.
2: Sí.
0: Moltes gràcies a tots dos per haver-nos fet aquesta reflexió i aquesta dieta informativa que esperem que ens ajudi a seguir informats amb criteri però no saturats.
8: Fem una pausa i de seguida en Lluc Cruselles a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio. Ara tornem.
9: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
10: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
11: I per què?
15: No sé per què cogí el martillo i la pegué...
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
16: Comencem.
9: En
16: Vanguardia, amb Enric Calpena.
17: Quan Àtila i els uns van irrompre...
18: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
16: Vanguardia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
18: Una hora d'història que us captivarà.
19: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
20: Entendre és obrir els ulls.
21: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
19: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: L'estiu ets tu.
24: Catalunya Ràdio.
23: La llum dins dels meus ulls.
19: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu.
16: L'estiu ets tu.
23: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Passen 6 minuts d'un quart de 6 de la tarda i segurament ara mateix ens costaria molt trobar algú, per exemple, de la nostra agenda de contactes a qui no li agradi la xocolata.
0: No conec ningú.
8: Busca algú ara mateix, diguem dues persones que no li agradin.
0: Mira, és més, ahir vam fer una xocolatada, era ple estiu, eh?
8: Sí o no?
0: T'ho prometo. I m'encén, ai, ara era les 5 de la tarda amb la calor que feia ahir a qualsevol punt de Catalunya, vam fer xocolata desfeta i tothom em va menjar, malgrat la calor. És treure xocolata, parlar de xocolata i que tothom salivi.
8: El tema és que la xocolata és un dels aliments que menys detractors té. He vist que només un 5% de la població assegura que no li agrada gens la xocolata. I això la situa en un rànquing d'aliments, que he dit, a veure quins són els aliments que agraden més a tothom i que té menys detractors. I té una llista bastant llarga, on hi havia els ous, per exemple. M'ha sorprès molt la patata. Sabeu que la patata és un aliment
0: que
8: pot ser una mica avorrit, però que no hi ha ningú que digui, sí, a mi la patata no m'agrada.
0: No, perquè ni que sigui fregida, te la menges. O sigui,
8: exacte.
0: Potser bullida no a tothom, però...
8: Però m'ha sorprès, doncs, la patata en aquest rànquing d'aliments que menys desagraden. Doncs bé, avui a la tarda de Catalunya Ràdio, la persona d'aquest país que més sap de xocolata i també de pastisseria. Lluc Crosellas, molt bona tarda.
25: Molt bona tarda.

0: En Lluc Crusellas és pastisser i el 2022 va rebre el títol de millor mestre xocolater del món. T'he posat una cançó de Catarres perquè, com que l'últim dia que ens vam veure era un festival de música, dic, segur que li agraden els Catarres.
1: Sí, ens hem de festival en festival, eh?
0: Què, com va tot? Com va l'estiu?
1: Molt bé, la veritat sí? Que l'estiu és un bon moment per nosaltres per preparar i pensar en la campanya més important per nosaltres, que és el Nadal. És un moment també que nosaltres que estem a Osona, sí que allà es calma una miqueta de tot, però bé, és un bon moment també per tot l'equip agafar aire i arrencar el setembre amb molta força.
0: És aquell descansar però amb el cap activat, no? Com
1: sí, a mi m'encanta, treballar sí? A l'estiu, perquè és aquest punt de que hi ha aquest punt de pau i tranquil·litat que durant l'any potser és una inèrcia molt bèstia. Però contents de treballar a l'estiu.
2: Però, Roger, no és un bon moment per la xocolata a l'estiu, eh? Bueno, ara ens ho diré,
0: no ho sé,
2: però
0: si
2: com a
0: bon
2: mínim
0: moment,
2: a nivell domèstic...
0: Per què? Perquè...
2: Perquè jo no sé... Perdó, perquè ara potser entro on no tocava, però és que... Jo
0: tinc a la nevera, no?, la xocolata.
2: És que jo... A veure si el Lluc ens ho pot solucionar, perquè a vegades poses la xocolata a la nevera i et surten uns puntets blancs i perd el gust. Però si la tinc fora al rebost... És que a casa meva són molt de xocolata. Ja, no, t'ho prometo, eh? Tenim 5 tauletes de xocolata. 5, eh? Han d'haver-hi mínim a casa. I, a més, de diferents
1: molt
2: tipus.
1: Important, molt important.
2: I llavors el problema de l'estiu és que te la posa a la boca i ja està com mig desfeta, però a la nevera, llavors, per sabor, textura... Bueno, no...
0: Lluc, a veure si pots donar un cop de mà a aquesta família que està passant per unes baixes i amb moltes de xocolata.
2: Un bon moment, no? Més de xocolata i l'estiu, molt moment. Jo he pensat, doncs, per la xocolata no és un bon moment.
1: Sí, o sigui, per la xocolata en general tenim... Doncs, al final tu pots veure xocolata a la tassa, però
2: com
1: freda.
2: Com vam fer ahir, que la vam fer això.
1: Pot ser freda o calenta. I a casa, o sigui, el problema... El problema no és el fred, el problema és com arribem a aquest fred. La xocolata, al final, el que no vol són canvis bruscos de temperatura. I si passem d'ambient ara, que a casa potser estem a 28 graus, a 4 a la nevera, la traiem per menjar-nos, torna a pujar a 28, un altre cop a 4, això blanc que veiem sí. A la rajola no és res més que mantega de cacau que surten fora. És un fenomen que es diu fat bloom, que surt el greix de la xocolata, surten fora. Llavors està com separat els sòlids dels greixos. No s'ha fet mal bé, no passa res, ens la podem menjar, però sí que no notarem el mateix sabor. Llavors jo recomanaria que si no hi ha més remei i s'ha de ficar en fred, doncs fiqueu-la amb un tàper ben gruixut de vidre, que quan la fiqueu a la nevera no li toqui el fred directe, que arribi a poc a dins del producte.
0: Però la Marta deia que perd el gust. Perd el gust o simplement un tema estètic?
1: Sí, és cert que el fred sempre disminueix el sabor de les coses. Llavors, si tu...
0: L'has de treure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, treure, perd una mica de... Que perdi aquest fred, en el cas que perquè no hi ha més remei, doncs l'hem de ficar a la nevera i llavors te la menges. Però si el fred només... abaixa una miqueta el sabor, però llavors si tu torna a guanyar temperatura, doncs el tornes a...
2: Ja està. Jo amb això
0: molt bé,
2: ja...
0: tema resolt, qualsevol ja cosa ja més...
1: Però si torna blanca, no és que s'hagi fet malbé, és que està separat el greix del sòlid.
2: Molt bé.
0: Si no t'agrada la del 85%, és que no t'agrada la xocolata. Què fem amb tota aquesta gent?
1: Tota la xocolata és bona, tot té el seu moment, i jo soc partidari de que s'ha de menjar la que t'agrada, i disfrutar-la. No perquè diem, no, és que clar, una de 95 millor perquè... I no la disfrutes. Ostres, disfruta-la. Encara que t'agradi la xocolata amb llet, no passa res. A mi m'agrada i m'encanta eixa tarda una miqueta. No passa res.
2: Però el paladar es va entrenant, eh?
0: A mesura que et fas gran és com sí. Que aguantes més percentatge, no, de cacau?
2: Sí, 100%. I cada cop que té més sucre, més llet, la més dolça, jo tinc sensació que et va agradant una mica menys.
0: A mi ara m'ha desagradat ja, definitivament, la blanca, per exemple.
2: És que això no sé...
0: No, suposo que arribes als 40 cervesa, anys... No? I...
2: Però és xocolata o no és xocolata? Sempre diuen, la xocolata blanca no és xocolata.
1: Si té mantega de cacau, sí, el que passa és que hi ha molts sucedanis al mercat que no tenen ni mantega de cacau.
2: Llavors
1: ja és algú que
0: sí.
1: Li diuen...
0: Jo vaig créixer amb Milky Bar, per exemple.
1: Per exemple, està bé, tots l'hem provat a la nostra vida.
2: Però és cert que cada vegada, a mesura que ens fem grans, ens agrada la xocolata menys dolça?
1: Bueno, jo crec que una mica en general tot, no? Com això el cafè. Passem tots ja. Que fem llet tallat, a cafè sol amb sucre i cafè sol sense sucre, no? Doncs amb la xocolata passa una miqueta igual, però també hi ha una cosa molt important, i és que la xocolata, per molt intensa que sigui a nivell de percentatge, no té per què ser amarga. La nota amarga molts cops ve d'un excés de torrat, com passa també amb el cafè. Llavors, tu pots provar una rajola a 90% que no sigui amarga, perquè al final l'amargor, això, la deriva el torrat. Pot ser molt intensa, pot tenir matisos molt, molt forts, però no té per què ser amarga.
0: Lluc, la teva relació amb la pastisseria és vocacional?
1: 100%. Jo, al final, jo sempre ho dic, quan diuen no fas vacances, tot l'any faig vacances, disfruto moltíssim el meu ofici i també sento que els oficis, al final, com moltes altres feines, o és vocacional i hi ha aquesta il·lusió i passió, o és que no val la pena que t'hi posis, perquè al final pues, hi ha aquest punt de sacrifici de, per començar l'horari, cap de setmanes, festius, dia, nit, tot. Llavors, jo crec que ha de ser 100% vocacional, si no, no té sentit.
0: I recordes el primer sou que et van pagar per fer, no sé, alguna tasca de pastisser?
1: Sí, bueno, més o menys, suposo, però...
0: Què havies de fer?
1: Què havia de fer? No, les primeres tasques, evidentment, són d'aprenent total, que és una tasca que s'està perdent. La tasca de... Jo vaig estar pues, un any i mig, ben bé, dos, d'aprenent, pues, des de rascar llaunes, ajudar a preparar el que sigui, a pesar ingredients, i crec que és molt important. A dia d'avui ja tothom, el dia dos, vol estar fent tot a poc a poc, no passa res. Crec que aprendre la base és superimportant. És dur, evidentment, però crec que llavors al cap d'un temps mires enrere i dius uau, però és que allò al final la base ho és tot, no? per aquest ofici o per tots els oficis.
0: Has tingut mestres, m'imagino.
1: 100%, molts.
0: Referents. Qui t'ha ensenyat?
1: Per mi, aquí a nivell de país, Eric Ortuño va ser un dels meus professors, que és el propietari de l'atelier, que està aquí a Barcelona, però llavors també que estan a la comarca, doncs, tenim Ramon Morató, Enric Monzonis, grans mestres, i llavors també hi ha en el mateix nostre projecte Ramon Riera, pastisseria clàssica 100%, però crec que al final aquí com a país tenim referents increïbles que potser no he estat amb ells directament aprenent colze a colze, però tenim l'Escrivà, l'Oriol Balaguer, tenim grans pastissers i xocolaters, que al final també, jo sempre ho dic, jo soc molt més jove que ells, i si estem fent el que estem fent també és gràcies a ells de tot el camí que han fet, no? Llavors, és molt bonic veure que tots remem a la mateixa direcció, cadascú fa el seu camí, per res del món som competència, al contrari, som molt pocs, llavors hem de sumar entre tots.
0: I de sobte, un dia te n'adones que t'has convertit en un referent d'aquests que esmentes, perquè tu ara dius en Lluc Cruselles, i hi ha molt bon màrqueting aquí perquè és el millor xocolater del món i tot això, però clar, ara tu et deus haver trobat en un moment que estàs exercint com a mestre, també de gent que està començant.
1: Sí, és bonic veure-ho, també és una responsabilitat i al final pues, s'ha de ser conscient, no, de pues, això, com ets a alguna escola, o sobretot això també m'ha permès pues, viatjar molt i anar a donar classes a fora, dius, ostres, vaig a Xina a donar cursos, i dius, uau, a aquesta gent pues, li interessa el que estàs fent, no? És bonic, ho intento disfrutar al màxim i a la vegada és una responsabilitat.
0: I com ets com a mestre? Ets un...
1: Intento...
0: Ets tu?
1: No, zero, zero.
0: Això és una merda, torna a començar el pastís.
1: Zero. Qui em conegui sap que zero això. Al contrari, jo el que intento transmetre sempre és la passió per aquest ofici i sobretot no tenir pressa. Jo pues, toco fusta i tot ha passat molt ràpid, el que ha passat aquests últims anys, però no tenir pressa i no voler tenir un objectiu molt gran, sinó anar fent, anar picant pedra dia a dia i tot ja va vinguent.
2: Bé, Lluc, això és el que dius tu de tu mateix, que nosaltres ens ho creiem, però nosaltres hem volgut parlar amb algunes persones perquè ens diguin com és treballar amb Lluc Cruselles. Ho vols sentir?
1: A veure, això fa més por.
2: No et queda més remei, eh? Va, sentim-ho.
3: Hola, Lluc, estic aquí amb el Pol i la Sílvia. Ens estem escaquejant de la feina perquè ens han demanat que expliquem com és treballar amb tu.
4: Per començar, tot el que transmet, aquest positivisme, bon rotllo, de portes endins, és igual. I això, doncs, al final es transmet a l'equip i a la feina que surt.
5: Sí, jo crec que treballar al costat d'una persona com ell, una persona que no pare mai, amb els objectius tan clars i exigent, primer amb ell mateix i amb la feina que fa i, evidentment, amb nosaltres, doncs fa que adoptem també aquesta manera de treballar i això ens fa créixer i millorar com a professionals.
6: I a part del que han dit les meves companyes, doncs ets una persona molt implicada, tant professionalment com ha de ser, però també personalment amb cada un de nosaltres, si tenim mai algun problema o ens passa alguna cosa.
4: Doncs bueno, que ets un tros de pa.
5: Adéu, fins demà.
0: Fins demà.
2: Aquests eren l'Anna, el Pol, la Sílvia, tu els hauràs reconegut,
1: sí,
2: segur.
1: Sí, sí, sí.
2: Formen part de l'equip d'Eucària, la xocolateria que tens a Vic. Què t'ha semblat el que t'han dit?
0: No, ets un tros de pa, li diuen, clar, al seu pastisser.
2: Sí, és veritat, m'hi havia caigut. I el bon rotllo amb el que es treballa.
1: Bé, bueno, intentem que sigui així. Al final, des del meu punt de vista, jo crec que cadascú té el seu criteri. Jo crec que no té sentit que mal rotllo, pressió, alguna àrea, d'haver-hi uns objectius molt clars, i evidentment l'equip l'ha de compartir, però no té sentit dir les coses mal dites, afegir pressió quan no n'hi ha d'haver-hi. Evidentment, s'ha de ser exigent a nivell de qualitat del producte, d'esforç, de sacrifici, però jo sempre penso que el primer que ha de donar exemple, doncs, sóc jo com a persona, no? I ser-hi, estar al costat, tant a nivell professional com, doncs, com a nivell personal, perquè al final no només són treballadors, sinó que formen part de la nostra família, i intentem, doncs, que tothom es senti com a casa i que visqui el projecte. També és un projecte nou, que l'estem fent amb molta il·lusió, que moltes ganes, estan passant moltes coses, i al final, si qui en forma part no viu i sent el projecte com nosaltres, no té sentit pel que deia, perquè al final, doncs, toca remar molt fort, i encara que passin moltes coses molt positives, doncs, s'ha de remar cada dia moltíssim, i només així es poden sortir les coses.
7: I Lluc, tu amb què ets molt pesat? És a dir, tots els caps els agafen com unes obsessions amb els seus treballadors.
2: Tots tenim,
7: i
2: tots tenim les nostres manies.
7: Sí, tots tenim moltes manies, començant per la Marta i jo, sí, per tothom, tothom té moltes manies. Tu amb l'Anna, amb Pol i la Sílvia, amb què creus que ets com molt pesat, que estàs com cansat d'insistir?
1: No, al final, amb el mateix de sempre, no? Amb aquesta constància, no? Que sovint em va dir, hosti, que pesat. No, pesat no, però sí que sempre m'ha molt insistir molt amb aquesta regularitat, ja no només de productes, sinó d'hàbits també, d'ordre, de neteja, de que a vegades és important, i a vegades és normal, no?, que s'hagin de repetir coses, però com tots, perquè al final, doncs, agafes hàbits, i per mi el més important és ser pesat, en el bon sentit de la paraula, en tenir aquesta constància de buscar l'excel·lència sempre i de no relaxar-nos mai.
7: Ets més empresari que pastisser, ara?
1: No, per sort, amb tot aquest camí hi ha un gran company de viatge, que és Josep Novelles, que és amb qui hem creat tot aquest projecte, que la part empresarial, per sort, ell és qui té moltíssima experiència i qui em dona la pau i la tranquil·litat d'aquest sentit. Però bueno, ha estat, doncs, un màster en marxes forçades d'aprendre moltíssim de com funciona una empresa i intentar, doncs, que surti el millor possible. Però bueno, és un híbrid, però sí que és veritat que sóc més pastisser i xocolater que no empresari, i crec que és molt important, perquè molts cops és l'error que cometem en general l'ésser humà, que si tu ets pastisser, pintor, cuiner, el que sigui, no intentis ser empresari, perquè molts cops és on hi ha l'error, no? Llavors és intentar saber què no som bons i deixar-nos ajudar.
7: Com que hem vist en Nando Jubany durant tants anys, que és un tio que no para, que és un gran empresari, que és un
1: total
7: cuiner, saps?
1: Però ell és un cas excepcional dins del món i un referent màxim en tots els sentits.
7: Però amb gent que he parlat, a vegades et comparen també amb en Nando, no? Ets d'una altra generació, no? Però ets algú que t'has convertit en una persona mediàtica, no? Que comuniques bé, que empresarialment, doncs, tens iniciativa.
2: I després un expert en la seva matèria.
7: Ets l'expert sent un xocolater. Amb en Nando tens bona relació,
1: sí,
7: no sé si,
1: molt,
7: si et dona consells.
1: Molt. O sigui, ell m'ha ajudat moltíssim.
7: Canalons de xocolata.
1: No, a nivell de producte no tant, però al final, jo sí, és veritat que doncs, com dèiem, el 2022 peta una mica tot plegat, i és veritat que han passat coses molt ràpid, sobretot, ja no només a nivell empresarial, sinó a nivell de projectes o a nivell, en aquest sentit, doncs, més de comunicació, que ell, doncs, sento que m'ha ajudat moltíssim, ens ha acompanyat moltíssim amb la seva experiència de tot el viscut, i a part de jo haver començat a treballar amb ell i haver après moltíssim, doncs sento que és un referent màxim i ens ha ajudat moltíssim amb tot.

0: 6 minuts a 6:15. Avui estem parlant amb el pastisser i xocolater Lluc Crusellas. No sé si treballeu amb música allà a l'Obrador.
1: Sempre, sempre, sempre. Hi ha una llista col·laborativa de Spotify i tothom hi posa... Però bueno, clar, és un barrig-barreig.
2: Què sona? Què sona? Sona
1: betes. Molt...
0: Betes alguna cosa? Tens algun grup vetat?
1: No. Bueno...
0: Es fa, és a dir,
2: sí,
1: hi ha algun himne, alguna cosa així. No, és broma. Però no batem res. Però sí, és veritat que sona molta música catalana, molt loques...
2: Catarles, que sentíem abans.
1: Sí. Molta música usonenca.
0: Clar, ara comentaves que el 2022 va ser l'any en què et converteixes en el millor mestre xocolater del món. I jo sé que has explicat aquesta història mil vegades, però hi ha molta gent que ens agrada que ens tornin a explicar les històries que ens agraden. Exacte. Llavors, jo sempre he pensat que tu et presentes en aquest concurs el 2022 i ja com recomanat o pensant que hi havia opcions reals de guanyar. Hi ha una preparació, rotllo com unes olimpiades, de dir, anem a preparar molt bé aquest concurs.
1: 100%. Però, o sigui, sí que és veritat que anava zero preparat per, o sigui, en el mentalment, o sigui, anava preparat mentalment, però en cap cas m'imaginava que pogués guanyar, realment. O sigui,
0: no hi havia unes grans expectatives en portar-te el títol?
1: En un inici no, quan es van acostar en si, per la preparació que vam fer, perquè sí que és, com deies, doncs, a nivell de preparació, una preparació de 2 anys, perquè al final allà són 22 hores de competició, repartides en 3 dies, i fas tot el moment, tot en directe, realment és moltíssima feina que s'ha de fer, perquè fas postre, snack, bombó, petit four, escultura gran, escultura petita, tot en directe, i estàs sol allà davant del perill i ho has d'entrenar tot moltíssim, has de desenvolupar el producte, vaixelles, packaging, tot, bueno, és una bogeria. Llavors, a mesura que s'anava apropant, sí que realment vam començar a veure de que, bueno, que hi havia opcions, però jo per mi fer un top 5 ja era una victòria, perquè mai, en aquest sentit, pues, el representant espanyol mai havia fet pues, ni un top 10, llavors ja era una victòria, i sí que a mesura que van anar passant les hores vam començar a veure que la cosa pintava bé.
0: I el teu contrincant, quin país era el rival a batre?
1: Va ser Japó, França. França al final, sempre França, Bèlgica, Suïssa estan allà. Japó també va ser un bon rival.
2: Em sorprèn Japó, perquè no tinc sensació que allà hi hagi gaire cultura xocolatera.
1: Els asiàtics van molt forts amb tot. I...
2: Però no hi ha cultura de la xocolateria, com a mínim al Japó?
1: No, de la xocolateria no, del dolç en general sí.
2: Sí, però de la xocolateria
1: no. De la xocolata potser no tant, però s'estan posant molt les piles amb tot. Amb tot en general i amb això també. Sí, i sobretot tècnicament i artísticament són molt fins els asiàtics, vull dir, a nivell de detall, a nivell de... Pues, treballen realment molt bé.
0: I tu guanyes amb aquell elefant de xocolata, no?
1: Sí, realment. Aquesta era l'escultura gran, a part de les altres proves, i al final és com la més visual i també la que queda més amb el record i que també a nivell de xarxes i premsa és la que es va veure més.
0: I sents aquesta pressió de ser el millor xocolater del món des del 2022? És a dir, aquest concurs, com et va canviar la perspectiva de la teva professió o del que havies de fer a partir d'aleshores?
1: Bé, per mi, al final, jo podia agafar-m'ho com una pressió i ai, aviam, ara què? O al contrari, vam decidir obrir un projecte perquè la gent pogués disfrutar del nostre producte. Però si és veritat que aquest producte doncs, havia d'estar... Bueno, intentem que estigui i creiem que està a l'altura d'aquest reconeixement, no? I ja només el producte, sinó tota l'experiència en si de quan algú entra a la nostra botiga, tot el que hi passa, doncs intentem que estigui a l'altura d'aquest reconeixement. Llavors, per mi va ser una oportunitat i a la vegada, evidentment, una responsabilitat.
0: I tu no sé si ho has comentat en alguna vegada, però pot ser que creguis que... a la pastisseria dintre de la gastronomia catalana li falti com cert reconeixement a vegades?
1: 100%. Ho he comentat i ho podem dir, home, alta, no passa res.
0: Per què?
1: Sempre hem fet el germà petit, no passa res. Jo crec que és culpa nostra, no és culpa ni dels cuiners.
2: Per què? De l'autoestima pròpia?
0: De reivindicar-vos una mica.
1: De comunicar millor. Els cuiners han fet molt bona feina a nivell comunicatiu, a nivell de reconeixements, a nivell d'estar presents a on sigui, quan sigui, i segurament la pastisseria doncs, ens ha faltat aquest camí d'estar més present, de donar-li aquest valor, perquè al final, ja que la pastisseria és un ofici que tothom qui consumeix pastisseria o xocolata està feliç, disfruta, i consumim moltíssima pastisseria al dia a dia, des d'una magdalena és pastisseria, una galeta és pastisseria, llavors crec que li hem de donar aquest valor d'excel·lència també, com ha aconseguit fer, doncs, evidentment, la guia Michelin, programes de televisió, el que sigui, doncs amb la pastisseria hem de fer el mateix, i crec que a poc se li dona cada cop més valor a la pastisseria de qualitat, però bé, crec que sí, al final jo crec que això ho hem d'agafar com de veure el que ha fet la cuina quan ha fet superbé i seguir aquests passos a nivell comunicatiu. I qui dic la cuina, també dic el món del cafè, que el món del cafè a dia d'avui també ha comunicat extremadament bé, i el cafè ara sembla que sigui or, doncs la xocolata hem de seguir aquest camí.
2: Bueno, és que ara que mencionava també el cafè i que deies això d'or, és que la xocolata i el cafè s'estan convertint en l'or en el món gastronòmic. Uns preus...
0: Clar, que ens deien, no?, en Víctor i la Sofia, que és veritat, sí, que el preu de la xocolata ha pujat molt perquè el producte puja, però també hi ha, no sé si dir una bombolla, però amb aquesta xocolata es duva i, no sé, amb certs màrquetings que acabes dient, bueno, no sé, estic pagant aquí 7 euros...
2: Però és
0: no
2: que una xocolata, si... fins i tot et dic, anant a supermercat, però no anant a la bàsica, una xocolata mínimament bona, és que, ara potser m'equivoco, però no sé si menys de 50 euros al quilo no ho trobes, no? O potser m'estic colant.
0: Quan ens hem de gastar, a part de comprar la teva xocolata, que és molt bona, la Lluc,
2: i l'heu
0: de provar...
2: A veure, que està fent un riure de compromís.
0: És a dir, a partir de quina xifra... Clar. Bueno, clar, l'altre és que ens prenguin el pèl, sí, eh? Però a partir de quina xifra estem parlant d'una xocolata de qualitat?
1: No, clar, o sigui, el problema no és la xifra, el problema és la qualitat de la xocolata.
0: Yeah.
1: Si tu pagues un preu i té aquesta qualitat, ok, perfecte, però el problema és quan estàs pagant certs preus per una xocolata
2: que no, eh?
1: Que anar fent.
2: I això en lineal del supermercat passa molt, eh?
1: Pot passar. Depèn de quins supermercats.
2: Però tu ens podries dir una xifra que diguis xocolata per sota d'aquest preu?
0: Per un euro i mig, una de 85% de cacau.
2: No, home, no, però preu quilo, que diguis, escolta, per sota d'aquest preu quilo no compreu la xocolata.
1: Jo diria com tot, és millor comprar-la de més qualitat i potser menys, no passa res.
2: Ja, però és que hi ha molta addicció, Lluc.
1: Clar, total, llavors... però llavors tu n'has de dosificar.
2: Què passa, Roger?
0: Anar agafant una presa
1: no,
0: cada 10 minuts,
1: eh? No,
2: és que
1: minuts,
2: baixen a casa meva que no saps a quina velocitat.
1: Una rajola d'uns 80-100 grams a partir de 5 euros, 6 euros... Menys que això és complicat, però ja només per la matèria primera que té el cost que té. Llavors, jo com tot, jo sempre recomano la xocolata, doncs a la xocolateria, el peix a la peixateria. És difícil, evidentment, però bueno, també en gran superfície que estan fent molt bona feina i estan introduint productes de molta qualitat als seus lineals i bueno, hem d'intentar saber filtrar, tot i que a vegades és difícil.
0: Quina tens a top vendes tu de les teves? La que més surt.
1: Ostres, doncs, haig de dir que gairebé diria que és com a rajola com a tal, la negra i sal. És curiós, però la negra i sal és de les que es ven més, i llavors hi ha les d'orígens únics que també crec que cada cop hi ha més cultura en aquest sentit i són xocolates amb molta potència de sabor, molta potència aromàtica, i orígens únics. Sí, doncs,
0: que et diuen Perú.
1: Perú, Madagascar...
0: Hi ha molta diferència entre Perú i Nicaragua o Madagascar?
1: Pues mira, avui ho podràs provar.
0: Ah, mira. Però...
2: És que ens ha provat... Clar, ens ho hem dit, però deixa't aquí una caixeta que no hem obert.
0: D'eucària, dic, si deu
1: quan
0: estar plena
1: realment
0: de xocolata.
1: Està feta com toca, és abismal la diferència. Provaràs Madagascar, que sembla que tingui fruits vermells dins, és molt bèstia, i provaràs a Perú i sembla que tingui plàtan o fruita madura. És totalment diferent un de l'altre i és molt bèstia.
0: M'encanta. Quina... La Marta s'està mossegant ja al llavi.
2: Sí,
0: no, a casa seva, o sigui, mengen tonelades de xocolata.
2: Sí, n'hi ha alguns que més que d'altres, però sí.
0: Tu has deixat caure que no perdones la de mitja tarda de xocolata amb llet, no has
1: sempre,
0: dit?
1: Sempre.
0: De... Xocolata amb llet, jo et feia com de 99%
2: sí,
0: cacau.
2: No,
0: el gra de cacau sota la llengua,
2: sí,
0: saps? Directament.
1: Tot. Jo...
2: I, perdona, la millor manera de menjar la xocolata quina seria?
1: Seria que no estigui freda,
2: sí,
1: molt freda, i al final és un greix. Llavors, vull dir, ens agradi o no ens agradi, és un greix. Llavors, a tothom que li agrada el pernil ibèric, millor que estigui suadet que no fred,
2: clar,
1: no?
2: Mm-hmm.
1: Doncs igual, la xocolata que estigui... Te la piques a la boca, aguantes uns segons, que es deixi anar una miqueta, i llavors ja, i no passa res, te l'has de mastegar una mica, tampoc cal esperis que es desfaci tota, però que...
0: Estàs parlant de xupar-la una mica. Bueno, de deixar sí.
2: Que es desfaci.
0: Perdona, no? Sí, de no mastegar-la de seguida. Sí, sí. Perdoneu.
2: No, però deixar que es vagi desfent el paladar, la llengua, oi?
1: Sí.
2: Abans de mastegar
1: però
2: i empassar.
1: Però tampoc molt, res, 5 segons.
2: Val.
0: Perfecte, doncs ho provaré quan arribi a casa.
2: Ja està.
0: Jo me la menjava diferent.
2: O a la pausa, ara, la propera pausa, doncs te'n tastes una mica.
0: Lluc Cruselles, moltes gràcies i sobretot vigila molt amb la bici. Em fas patir perquè fots unes quilometrades que dic...
2: Home, ha de cremar tanta xocolata, Roger.
1: Això és l'únic que... No, això és la via d'escape i disfrutem moltíssim amb els amics. I...
0: Pròxima ruta, on és?
1: Pròxima ruta, doncs... Pues, no ho sé, ara sí que hem fet, ja ens hem passat una mica aquest estiu i ara ja és més d'anar a esmorzar al Gurbi que res més.
0: Lluc, moltes gràcies i cuida't molt. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya,
5: és fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
4: Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
6: Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
4: Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Dimarts a la nit.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
4: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: Ja t'auto la mai.
10: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
10: DJ Trapella.
11: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
12: L'estiu ets tu.
13: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Deu minuts i arribem a les 6 de la tarda. Potser no us ha arribat, potser no ho sabeu, però només falten dos dies per un dels fenòmens astronòmics més esperats de l'any, que és l'eclipsi total de sol. Un eclipsi que, evidentment, viurem a Catalunya Ràdio, Marta.
2: Un fenomen històric que no es produeix a casa nostra des de fa 121 anys i que no es tornarà a repetir fins al 2180. Nosaltres ja no hi serem aquí perquè falten 154 anys. És una ocasió única i per això nosaltres anirem a fer un programa especial des de Tarragona a la Marina Port Tarracó, on tothom que vulgui i que pugui es pot apropar a veure'ns per viure plegats aquest gran esdeveniment. Però, clar, el que dèiem, arribar fins allà, o fins on, vaja, els diferents llocs on es pot veure aquest eclipsi total, potser no serà fàcil. Ja fa dies, de fet, que avisem que la mobilitat a les carreteres catalanes davant d'aquest fenomen únic pot ser complicada.
0: Per tant, per preveure i per anticipar-nos a alguns problemes, a aquesta hora podem saludar el director del Servei Català de Trànsit. Ramon Lamiel, molt bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda, moltes gràcies.
0: No, home, no. Escolta'm, quan es preveu que hi hagi el gruix de desplaçaments?
15: Doncs ja hem començat a notar algun símptoma, potser, de desplaçament. Ahir a la tarda, per exemple, vam notar un desplaçament d'uns 15.000 vehicles per la C32 Sud, allà a l'alçada de Viladecans, Castelldefels, tot aquell tros, quan és més habitual un diumenge que tornin, no que surtin de Barcelona. Per tant, ja vam notar una mica de sortida. Avui hem trobat alguna retenció a primera hora del dematí a l'alçada de Martorell, en sentit sud, quan s'ajunten l'A2 i l'AP7, que normalment es produeixen els dissabtes al dematí quan la gent surt. Per tant, hi ha algun símptoma de que ja s'està produint alguna sortida, encara que lleu, avançada.
0: Clar, tot això m'imagino que hi ha un dispositiu especial preparat que no sé si ja està en marxa i fins quan durarà.
15: Sí, ja està en marxa perquè la comunicació, com ha passat amb molts altres ens que estan fent comunicació i difusió de l'esdeveniment des de fa temps, nosaltres des de fa una setmana ja estem donant indicacions per preparar-se, per si s'ha de desplaçar algú, doncs que es desplaci de la millor manera, de la manera més segura i de la manera més fàcil possible, no? Però el gruix del dispositiu començarà a la primera hora del dematí del dia 12. De totes maneres, el que sí hem anat dient és aquesta estratègia de comunicació és uns consells generals que vull recordar molt ràpid.
0: Sí.
15: Si el pots veure des de casa, queda't a casa. Si l'últim quilòmetre, l'últim tros el pots fer amb transport públic a peu, fes-ho amb transport públic a peu. No aparquis a la carretera i, per tant, no t'aturis a la carretera, que això és un risc i un perill i a part, entorpeix la circulació. I, sobretot, programar-se, informar-se i preparar-se per quines rutes poden ser les més interessants, que també en tenim una estratègia de rutes.
0: Clar, jo estic pensant que molta gent potser sí que és previsora i que ja es comencen a desplaçar, no? Perquè això serà dimecres, però diuen, mira, anirem amb temps per no trobar trànsit. Suposo que un moment que serà molt complicat serà just després de l'eclipsi, perquè llavors sí que tothom tornarà al mateix moment.
15: Depèn, perquè els ajuntaments han fet molt bona feina i, per tant, hi ha tot d'activitats també programades perquè la gent s'estigui una estona més a les zones on t'ha anat a veure l'eclipsi i, per tant, puguem esgraonar una mica aquesta sortida. Jo vull donar algunes pautes d'algunes rutes que poden ser interessants. Si vols anar a veure l'eclipsi, també tens opció a Ponent. No cal que només vagis al sud de Tarragona. Pots anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, pots anar a Ponent. Si estàs a la conurbació metropolitana i vols anar a Ponent, a l'A2 és una bona estratègia. Si vas baixant i arribes a l'alçada de Tarragona i vols anar cap al Baix Camp, cap a la Ribera d'Ebre o cap a la Terra Alta, agafa la T11. Si et vols desplaçar per al sud de Catalunya, entre el Camp de Tarragona i el Delta de l'Ebre, agafa l'A7, que és una bona alternativa i la Nacional 340. I si vols arribar a l'Ebre, agafa l'AP7.
0: Perfecte, doncs apuntar tots aquests consells per tenir una bona mobilitat els propers dies amb l'eclipsi total de sol que es veurà a gran part de Catalunya. Ramon Lamiel, moltíssimes gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. 6 minuts i arribem a les 6 de la tarda. El tema de la mobilitat el tenim controlat, per tant, els consells de què és el que hem de fer i com ens hem de moure. I de fet, aquests dies, és veritat que hi ha molta informació sobre moltíssimes coses. Vull dir, ens està arribant per tot arreu i el tema, a vegades, és aquest excés d'informació i, sobretot, la informació falsa.
2: Clar, com passa amb qualsevol gran esdeveniment, corren moltes mentides sobre el que pot suposar aquest eclipsi i, per això, li hem dit a en Carlos Baraibel, el responsable de verificació de 3CAT. Bona tarda, Carlos.
13: Què tal? Bona tarda.
2: Que ens ajudi a posar una mica de seny i que ens orienti, perquè...
0: S'estan dient barbaritats,
13: sí,
0: Carlos.
13: Sí. Però estic una mica esperançat perquè són tan barbaritats. Tan absurdes, sí. Algunes, tan pujades de to, diguéssim, que ja estem en el salt cap a l'altra banda i ens n'estem enfotent una miqueta. Per tant, això també
2: viurem,
13: està bé.
2: També no? Està una bé. Estona,
13: anem aprenent
2: està
13: on som i en quin món vivim.
0: Quina és la mentida més perillosa o més grossa que has estat detectant aquests dies?
13: Bé, és que la bàsica. No, que no us poseu ulleres, perquè sempre hi ha el tonto que ho diu. Perdoneu, perquè ara ja estem arribant a un punt, perquè això ja és un mal a la retina, un mal a l'ull, segur que no heu parlat i n'ha parlat tothom amb òptics i amb oculistes. Per tant, sí, calen les ulleres durant l'estona prèvia, l'estona de després, el moment just en el que l'eclipsi està és total, no cal, però si esteu en un lloc que no és totalitat, us les poseu abans. I a més amb això de l'ISO, no?, que han de tenir un ISO 101-23-12-2. Va, impossible per ràdio, però hi ha un ISO. Per tant, mireu-se per alguna banda per escrit.
0: I que estiguin certificades i que siguin les bones.
13: I després hi ha una altra història, que l'altre dia, per exemple, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va penjar un vídeo i deia que mireu si les ulleres no estan caducades, etc etc. Hi ha una mica de història amb això, perquè abans sí que és veritat que hi havia unes ulleres que tenien una sèrie de productes que es degradaven i que podien caducar. Però vaja, si algú s'ha guardat unes ulleres d'eclipsi des de l'últim eclipsi total de sol, segur que és prou entès en eclipsis per comprar-ne unes de noves, perquè ara ja no caduquen les ulleres. El que sí que s'ha de mirar és si les tenies en un calaix, si les has guardat a la bossa i estan estripades, tenen un forat al mig, és a dir, no han d'estar trencades, han d'estar en un estat correcte i per no fer-te mal als ulls. I a banda de tot això, tenim com unes... que es van actualitzant les històries dels anys de fa molts anys. I l'any 2024 va haver un eclipsi total als Estats Units. Quina és la meca de la desinformació i la tonteria? Doncs ara mateix teníem gent parlant de la malaltia de l'eclipsi, perquè deia, hòstia, tinc mal de cap, no em trobo bé, estic marejat. Bé, igual és que estàs marejat durant l'eclipsi, no per culpa de l'eclipsi, és a dir, es va parlar de la malaltia de l'eclipsi, va haver-hi qui articles, allò típic, existeix la malaltia de l'eclipsi? Però entraves, clickbait, no existeix la malaltia de l'eclipsi, no hi ha cap efecte a la salut que la provoquin els eclipsis.
0: I no pot afectar el fetus, no avança els parts, els eclipsis i totes aquestes històries que hem sentit a dir, no? Històricament.
13: Bueno, és que amb el tema de les coses astronòmiques i l'embaràs, sempre hi ha molta moguda. Perquè és veritat, per exemple, que hi ha estudis que parlen de la Lluna, efectes en el part, no sé què, això un altre dia ja ho tocaríem, però els eclipsis no tenen cap efecte ni en el fetus, ni avancen el part, ni res, i això entronca molt amb supersticions superantigues, perquè al 3CAT Info, al portal, hi ha un article que, si el voleu buscar, mites de l'eclipsi que va a les religions antigues, etc, religions americanes... bé, de fet, en totes les tradicions. Hi ha unes tradicions americanes dels asteques, etc, que vinculen la fertilitat, etc, i això vés a saber si ve d'allà aquests efectes en la guerra dels déus d'un eclipsi, no sé què, ve d'allà. Ara ja sabem que no afecta ni els fetus, ni els embarassos, ni les embarassades.
2: Però també es diu que l'eclipsi pot tenir efectes en les telecomunicacions. Sí. Què hi ha de cert en això?
0: Se'ns pararà la ràdio.
13: Clar, exacte, això, bueno, clar, era un dubte potser més raonable. Sí. I la veritat és que sí que té un efecte a les zones de ràdio, perquè es veu que si es fa de nit, diguéssim, que hi ha un efecte a la ionosfera, que és una regió de l'atmosfera que ens envolta, però no és un efecte diferent al de la nit. Val? I això només afecta a les zones de ràdio, una mitja, una curta i una llarga, i només fa que el rebot de la ona l'enviï més o menys lluny, però no afecta, és a dir, afecta igual que una nit, per tant, no afecta en res, a les telecomunicacions del mòbil no afecta en res perquè van a ultra alta freqüència, per tant, no afecta. Si el mòbil no et funciona en el moment de l'eclipsi, és més probable que sigui perquè estàs envoltat de molta gent o perquè molta gent està trucant a casa, mama, estàs veient l'eclipsi, que no pas perquè tingui algun efecte directe en això.
0: Per TikTok corria algun vídeo que deia que potser desapareix la gravetat.
16: 12 de agosto de 2026. Archivos filtrados del proyecto Anchor describen una brecha atmosférica de 7,3 segundos durante el próximo eclipse solar. Si notas que los objetos a tu alrededor comienzan a elevarse, debes seguir este protocolo de
0: inmediato. Et consta que se'ns podia elevar el micro a mitja especial?
13: Increïble. Aquest, d'entrada, no flotarem durant 7 segons, perquè hi ha moltíssims vídeos sobre això. No flotarem durant 7 segons, però sí que hi havia gent que plantejava un altre dubte, no? Si la Lluna i el Sol estan alineats en certa manera, hi ha un efecte gravitatori més que ens xucla més i que, per tant, pesem menys durant l'eclipsi? Mentida, tampoc em sap greu. No pesareu menys durant l'eclipsi, perquè l'efecte és el mateix que en un dia qualsevol, l'efecte de la Lluna en tu o l'efecte de la posició del Sol en les persones, el mateix que qualsevol altre dia.
0: I què deien de la Lluna, també?
2: Que com pot ser que si l'eclipsi es produeix perquè la Lluna està tapant el Sol, que després resulti que no veiem la Lluna ni abans ni després de l'eclipsi?
13: Perquè els eclipsis només són en Lluna nova. És a dir, els dies aquests que la Lluna... La part il·luminada de la Lluna és la cara oculta. Per tant, estem encegats pel Sol i la part de la Lluna no la veiem. És a dir, saps que hi ha uns dies a l'any que no veiem la Lluna, uns dies al mes que no veiem la Lluna al cel, doncs és aquests dies que hi ha eclipsi. No hi ha eclipsi si no hi ha Lluna nova.
0: Estàs nerviós per l'eclipsi, tu, Carlos?
13: Jo ja no. Però tinc ganes de que arribi.
2: Que passi ja.
0: Que passi, que et deixin de parlar, no? Ja.
13: No, home, perquè... ja està bé. Havíem de parlar-ne... Al final, aquesta és la setmana que se n'ha de parlar.
0: No, total.
13: No deixaràs de parlar aquesta
0: setmana. I aquí
13: setmana,
0: estem. No? Carlos Baraiber, moltes gràcies i bon eclipsi.
13: Gràcies a vosaltres.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
18: Bona tarda, us informa Marc Güell. Almenys 20 persones han mort aquesta tarda a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. Les ciutats més afectades són Pereira i Manizales, al centre de Colòmbia. El nombre de víctimes, però, continua pendent d'actualització. El sisme ha provocat l'ensorrament d'edificis i greus danys en diverses localitats. El terratrèmol s'ha deixat sentir també amb intensitat en altres ciutats, entre les quals Cali, Medellín i Bogotà, i ha provocat evacuacions preventives. També hi ha almenys 7 aeroports del país que han patit danys. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
19: Bona tarda. Aquest sisme de 7,4 graus agafa el govern de Colòmbia en el seu primer dia feiner després d'assumir el càrrec Abelardo de la Espriella divendres passat. Ha ordenat el desplegament al cap d'estat del país sud-americà dels equips d'emergències, protecció civil, militars i policies de la Espriella per la Baixia, ara el sentirem, des de l'avió presidencial en un missatge difós per xarxes socials.
20: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
19: Les zones més afectades pel sisme són les localitats i zones properes a Pereira i Manizales, això és a uns 300 quilòmetres de la capital colombiana, Bogotà. Els aeroports propers també, com els de les ciutats d'Armènia i Cali, han patit greus afectacions en les seves instal·lacions i estan tancats. Això dificulta l'arribada dels equips d'emergències, de rescat i d'assistència. Les imatges que s'estan coneixent també per xarxes socials mostren edificis caiguts, esquerdats, forts tremolors, amb persones aguantant com poden les sacsejades violentes i fortes i ja els primers intents de rescat de persones atrapades entre les runes. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
18: Més notícies amb la Mar Camps.
21: El Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats de Ceuta. En declaracions al digital marroquí Express, el ministre de Justícia del govern a la UITA diu que exigiran a la Moncloa la tornada dels seus nens i adolescents per la via legal i la política i ha responsabilitzat l'executiu espanyol de la situació dels infants a la ciutat autònoma. Assegura que ha parlat amb el seu homòleg espanyol, Félix Bolaños, per abordar els mecanismes perquè els menors puguin tornar al Marroc.
18: Els Mossos han desmantellat un cultiu amb 6.000 plantes de marihuana a Montblanc, a la Conca de Barberà. La investigació continua oberta per identificar els responsables de la plantació. Detalls des de Tarragona, Ricard Boigas.
22: Bona tarda. La plantació exterior estava en una zona disseminada de Montblanc. Els Mossos han intervingut prop de 6.300 plantes en un estat avançat de creixement. A més, han trobat més de 60 quilos de capdells de marihuana secats en bosses de brossa preparats per ser distribuïts. També han localitzat dues tendes de campanya que s'utilitzaven per dormir, dos assecadors i un espai habilitat com a cuina. En el moment de l'actuació policial, a primera hora del matí, els agents no han trobat ningú. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
21: L'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per Espot obrirà parcialment demà, mentre continuen les tasques per netejar l'esllavissada d'ahir al pàrquing de Prat de Pierró. La recuperació total de l'aparcament s'allargarà diverses setmanes, com a mínim dues, i ja s'estan prenent mesures de seguretat per si les tempestes previstes originen nous despreniments.
18: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre, a part de la de dansa, que ja va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
23: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, amb una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
18: Segons la consellera, l'objectiu és potenciar la creació i dignificar la feina dels professionals del teatre i la dansa. A més, des de la conselleria han anunciat la voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a articular les dues companyies. Esport, Joan Fitó.
24: El Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El club francès ja té un acord amb el futbolista valencià que acaba contracte al final de temporada. El Barça continua negociant ara amb el PSG. Per cert, el club blaugrana farà oficial la cessió de Ronald Araujo aquesta mateixa tarda al Liverpool. L'extrem suec del Barça, Rooney Bardet, ha patit una lesió greu al genoll dret, el mateix que es va trencar a l'abril del 2024. Ha estat

0: minuts de les 7, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputen la final dels 4x200 lliures femenins. Aquest matí, Jan Florencio ha acabat a la cinquena posició en la sèrie dels 4x200 lliures masculins i, per tant, no disputarà la final.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
2: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
1: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
2: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
1: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional. Another sunny day, I
3: met you up in the garden. La tarda de Catalunya Ràdio. You were taking plans, I took you, beg your pardon. Amb Roger Carandell i Marta Delcó.

0: Passen 7 minuts de les 6. Mira, continuarem parlant de l'eclipsi, perquè si sou dels que el voleu viure, entendre'l, gaudir-lo, també, és evident que ens calen coneixements d'un expert en la matèria per gaudir-lo en condicions, també per entendre'l, i aquesta experta no és altra que la Marina Martínez, doctora en Ciències Planetàries. Marina, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què, ja s'acosta el dia, eh?
1: Sí, ja estem a prop. Sí, sí.
2: Hi ha nervis o què, Marina?
1: Jo sí, molts. I no sé si vosaltres ja els heu agafat, perquè
2: jo
1: me recordo
2: sí.
1: Que el Roger no en tenia.
2: No, el Roger segueix igual, Marina, però és que
1: el
2: aquest
1: Roger,
2: home...
1: Pues, Roger, t'estàs perdent. Si no el veuràs, em sap molt de greu.
0: No, mira, et diré una cosa, Marina. Jo ara em faig com una mica el dur, perquè em sento com que represento una part de la població, que és com un... Va, jo l'eclipsi... Mira, tant pues, me fot. Mira. Però a mesura que es va acostant...
2: Ai, et va agafant el cuquet, eh?
0: La il·lusió als ulls de la Marina. De la Marta. I de tothom, dius, bueno, doncs potser sí que serà un dia històric i és evident que ho serà.
1: I jo crec que, que la gent que està una mica farta també és per aquesta sobreinformació que dèieu i que s'ha fet massa. O sigui, jo crec que aquí hi ha hagut ara un punt de que la gent s'està rebotant i a mi em sap molt de greu que passi això perquè és una oportunitat realment màgica de viure una cosa única.
0: Marina, anem a coses pràctiques. Hora exacta de l'eclipsi i quanta estona durarà?
1: Mira, l'eclipsi en totes les seves fases durarà 1 hora i 22 minuts, parlo de Tarragona. Les diferències entre els diferents municipis al sud de Catalunya variarà molt poquet, de segons o minuts. Però més o menys serà 1 hora i 20, 1 hora i 22, així. La totalitat, és a dir, lo interessant, el que serà realment màgic, és 1 minut. Val? Llavors, començarà més o menys a 4:45, 4:45, és a dir, 19:35, és quan començarà. La Lluna començarà a tapar el Sol. La totalitat, l'important, es produirà a les 20:30. Val? Bé, 20:29, potser, que serà 1 minut. I després, quan surti, aquest minut serà el més important a veure, i després, quan surti, ja tornarà a sortir el Sol la Lluna davant del Sol, i llavors ja tindrem la posta de Sol abans que acabi l'eclipsi. És a dir, que el Sol es pondrà eclipsat, diguéssim.
2: Uau! O sigui, això entenc que no sé si tots els eclipsis passa el mateix, que hi ha aquesta escena...
1: No, és molt únic que faci això, clar, perquè normalment són més al migdia o més cap al mig del dia, i això és molt únic ja que passi en posta de Sol.
2: I tenim una qüestió que ens va quedar aquí, vaja, des de l'última vegada que vam parlar amb tu, perquè a Tarragona podrem veure aquest eclipsi complet, no? En general al sud del país, però hi ha alguns punts on veurem l'eclipsi, però no tindrem aquest moment d'eclipsi total. Llavors, tu ens vas dir, fa unes setmanes, quan vam parlar amb tu, que en aquests llocs veurem les ombres en forma de mitja lluna.
0: Hòstia, sí, ens va explotar
2: llavors,
0: el cap quan
2: Roger
0: ho vas dir, Marina.
2: Es va quedar, ja no en vam parlar més, i han anat passant els dies, i hem anat donant voltes i em dius, hem de tornar a preguntar-li a la Marina com pot ser això i que ens ho acabi d'explicar. Què vol dir exactament això de les ombres en forma de mitja lluna?
1: Sí, mira, això és el més interessant que poden fer les persones que no vegin la

0: totalitat, perquè almenys amb les ombres sí que hi ha coses interessants passant. I a més, també és una activitat molt bona per fer amb nens, perquè els nens així t'estalvies de mirar si s'estan saltant les normes o no.
1: Clar.
0: Llavors, aviam, el que es tracta és que cada vegada que tinguem un foradet, es projectarà el que estigui passant al sol, es projectarà la imatge del sol. Per què? I espera, aquests foradets poden ser els foradets que queden entremig de les fulles d'un arbre. Si teniu un arbre ple de fulles, això passarà. O els podeu crear vosaltres. Podeu agafar una cartolina i punxar un foradet amb una punta d'un llapis afilat.
1: Val?
0: O sigui, simplement necessitem un foradet.
2: I aquest foradet Marina, perdona que talli una cosa, sí, perquè a mi això em costa com molt d'entendre. És a dir, si jo en una cartolina amb unes tisores hi faig un triangle al mig, l'ombra que es projectaria habitualment seria aquest triangle, no? O no?
0: Aviam, si tu fessis un triangle, clar, però amb un sol eclipsat potser no, i ara t'explico per què. Perquè clar, tu tens un astre que és rodó, i tu no te n'adones d'això en el dia a dia, val? Però el que passa a través dels forats és, aviam, si tu tens, tu imagina't que, no, imagina't, no, és el que està passant, el sol envia rajos de llum a cada punt del sol, val? Cada punt del sol, infinits punts en el sol, cada un envia un raig de llum que viatja en línia recta, val? Si tu no tens res al mig, doncs tots aquests raigs de llum es dispersen per tot arreu i ja està, val? Ara bé, si col·loques un foradet o una petita obertura encarada al sol, cada raig de llum viatjarà en línia recta fins a on passarà pel foradet i es projectarà en un punt específic del terra, val? El total de tots els punts d'aquests rajos de llum travessant el foradet en línia recta crea una imatge exacta invertida de la forma del sol. Si tu el tens eclipsat, és una mitja lluna, el que veuràs al terra és una mitja lluna. Ara, invertida, eh? Perquè el que fa és que cada raig del sol passa pel foradet i es projecta al terra. Llavors, clar, queda una ombra...
1: Estic molt concentrada, però aleshores...
2: Dir, jo gairebé crec que em costa molt d'entendre com és que es produeix aquest fenomen, però...
0: És una tonteria. És molt fàcil d'explicar, el que passa que sense un dibuix costa d'explicar.
1: Jo crec que això ho veurem clar. La pregunta és, ho veurem molt clar el dia de l'eclipsi, això que ens estàs dient?
0: Sí. L'únic que heu de fer és... Jo portaré una cartolina a Tarragona, però, bueno, simplement és agafar un cartró o un... Li claves un forat amb el llapis afilat i l'encares al sol i que la projecció del forat quedi al terra. Si necessites com algú es projecti la llum del sol que passi pel forat.
1: Per
0: tant, el terra ja està bé. Pot ser molts forats. O també pots portar un colador, una escorredera, qualsevol cosa amb foradets.
1: Ho provarem. Clar, això... Si... Digues, Marina.
0: La clau és aquí entendre que el sol no és... que no és una bola que emet una sola cosa, sinó que hi ha infinits puntets que cada un són rajos de llum, rajos, o sigui, ones. Llavors, cada una passa pel forat. Per tant, si tu tens un sol en forma de mitja lluna, el que projectaràs és una mitja lluna.
1: És ben bé el que deia Roger al començar el programa, que totes aquelles coses que ens van explicar a la primària, a l'ESO, sobre ciència, no? Sí. El dia de l'eclipsi les podrem comprovar totes.
2: Exacte, i dius, mira, tot allò, ara, evidentment, ara que era de veritat, veig, però ara ho pots pràcticament tocar.
1: Això, Marina, pels qui no tinguin aquest eclipsi total, serà l'entreteniment que podran tenir, i els que tinguin la sort d'anar a un lloc amb eclipsi total, segurament el voldran mirar, i ja ho hem anat dient, però crec que no es pot repetir prou vegades. Per què és tan perillós observar el sol directament i fins i tot quan no està gairebé tot tapat?
0: Vale, aviam, encara que estiguem al 99%, sempre que hi hagi una miqueta de sol, és a dir, si no estàs a la zona de totalitat, si mires el sol, encara que sigui molt petita la proporció de sol, pots cremar-te la retina, perquè igualment està aquell petit trosset emet un munt de rajos ultraviolats i infrarojos que cremen la retina. Val? La retina és una pel·lícula que tens a la part posterior de l'ull i és com, hi ha unes cèl·lules, són cèl·lules fotoreceptores, que són dos, els bastons i els cons. Val? Els bastons són les cèl·lules que s'encarreguen de la visió nocturna i la perifèrica. I els cons són els que s'encarreguen de la visió en color, del detall i de la visió central. Llavors, si tu mires el sol, igual que tu en un dia normal no miraries el sol, doncs és el mateix amb un eclipsi. Simplement no et fiïs que estigui molt tapat i que hi hagi poc sol, perquè és igual. O sigui, els rajos ultravioletes i els rajos infrarojos estan. Per tant, és la mateixa lògica que t'obligues un dia de cada dia en què no mires el sol, res més.
1: I et cremes la retina, entenc que sense ni adonar-te'n, eh?
0: Sense ni adonar-te, perquè la retina justament no té sensor de dolor. Així com quan tu et cremes el braç, la pell, si té sensors del dolor i de seguida et fa molt mal, la retina no té sensors del dolor i, per tant, tu podries estar mirant el sol i t'estaries cremant la retina i no ho sabries. I després et quedaria la taca, saps aquella taca que se't queda un moment quan mires re mig segon al sol? Allò va marxant perquè és reversible, però quan tu mires molta estona al sol, allò queda irreversible i tu sempre tens una taca allà.
2: Per tant, sabem que tenim un problema si no hem utilitzat correctament les ulleres i aquesta taca ens queda com permanent, no? Llavors és quan segurament haurem d'anar al metge.
0: Bueno, no hi ha res a fer.
1: No, ja està, perdut.
0: Però no, però sisplau, no siguem alarmistes. Ningú mira el sol i punto. I ja està, l'eclipsi no té res d'insegur, m'entens?
1: Però hi ha algun moment en què les podrem treure o no, Marina?
0: Sí, sí, al moment de la totalitat. D'acord. La gent que estigui en el moment del 100%, de que té totalitat, tot, i sisplau, que tothom s'estregui les ulleres, perquè és el moment on estan passant totes les coses, val? O sigui, és on ens hem de fixar en moltes coses i només tenim un minut.
1: És a dir, les 8:35, crec que deies abans, no? Aquest moment d'eclipsi total.
0: 8:29 comença.
2: Ai, que ja diem l'hora malament i no el veurem, llavors. No el veurem, Marta.
1: Torna-ho a dir, Marina.
0: A veure, jo dic a Tarragona, perquè
1: sí, Tarragona almenys.
0: Tarragona comença a les 8:29.
1: Val, doncs a les 8:29 ens podem treure les ulleres, però des de quarts de 8 de la tarda, no, que ens deies abans, ulleres posades tota l'estona si volem mirar el cel.
0: Sí, si tu mires el sol, ulleres, i si no mires el sol te les treus, és que no...
1: Ja està, així de fàcil.
0: Simplement, sí, així de fàcil.
2: Molt bé, doncs feu cas a la Marina, tots els oients. Ja per acabar, què deies, Marina?
0: No, que al moment de la totalitat, que és, on ens hem, és quan la temperatura baixarà abruptament i tal... Hi ha unes quantes coses que vull que us fixeu. Llavors, aviam, sabeu que us he dit que hi ha dos cèl·lules que tenim als ulls, que són els bastons i els cons. Quan hi ha un canvi molt abrupte en la lluminositat, que és el que passa amb un eclipsi, els cons, que n'hi ha tres tipus, que hi ha els blaus, verds i vermells, la sensibilitat normalment està equilibrada i està més en els vermells durant el dia, quan passa això de l'eclipsi es correrà cap als colors blaus i verds. Els cons blaus i verds s'activaran. I això què passarà? Que tindrem una percepció, que es diu l'efecte Purkinjer, que és d'un investigador txec, bueno, és igual. El que es tradueix això és que els colors càlids, com els vermells, sobretot, s'apaguen i quedaran com metàl·lics. I els colors blaus i verds els veurem més brillants. Llavors, sabeu que em vau preguntar quin outfit podem portar? Doncs pues jo us diria, porteu vermells, verds o blaus, perquè són els que es veurà més. Si porteu verds o blaus, veureu que semblen més brillants, que agafen més color. I si porteu vermells, veureu que s'apagaran. I llavors tota l'atmosfera queda com un color metàl·lic.
2: Per tant, si volem bones fotos en el moment de l'eclipsi, vermell, verd o blau?
0: Roger, no, les fotos no ho capten. És una percepció que les càmeres no ho capten.
1: Fatal, eh? Sort que la Marina ens hi posa una mica de ciència.
2: No, sort que ens va frenant, perquè diguem unes barbaritats. Marina, vindràs, no, a Tarragona?
1: Sí, home.
0: Sí, sí.
2: Sort que ens tutoritzes, perquè, mare meva.
0: Sí, sí, perquè... Però escolta, que és una cosa molt xula de veure el moment, de veure com els colors, aquesta percepció dels colors canvia. Perquè fa que tinguis aquesta sensació d'estar en un altre planeta, aquest canvi que fa el nostre ull.
2: Bueno, al final m'estàs fent entrar ganes de viure l'experiència de l'eclipsi quan jo era com bastant escèptica amb aquest tema.
1: Seràs el més motivat, ja veuràs.
2: Bé, la Marina Martínez és doctora en Ciències Planetàries, ens està assessorant aquests dies i ens ajuda a entendre una mica tot el que passarà amb l'eclipsi i dimecres, evidentment, ens acompanyarà a l'especial de Catalunya Ràdio des de Tarragona. Marina, ens veiem allà, moltes gràcies.
0: Ens veiem allà, a vosaltres.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda, fem una pausa i continuem.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
4: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xamdal Llavina.
5: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
4: Revolució 4.0, amb Xamdal Llavina.
6: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Som revolucionaris digitals.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
8: L'estiu és tu.
9: Catalunya Ràdio.
8: La llum és dels meus ulls.
3: Som 3CAT.
8: L'estiu és tu.
6: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Arriba el moment de parlar de ciència, de tecnologia, i per tant és hora de saludar en Carles Planas. Carles, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
2: Periodista del Periódico, especialitzat en tecnologia i poder, i en David Poblador. David, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
2: Tecnòleg i expert en intel·ligència artificial. I jo crec que quan acabem l'estiu, Marta, ens podrem imprimir una mica de diploma, no, ja? Tot
1: un
2: el que hem après.
1: En, mini graduat en ciència i tecnologia, tot el que m'ha après, sobretot del món de la IA. Que, vaja, ens ha descobert coses que, dels quals érem absoluts ignorants. No és que ara, segurament ho som encara bastants, però hem millorat una mica.
2: Una mica.
1: No?
2: Tenim ja uns petits coneixements, una base. Cinturó blanc, saps què vull dir?
1: Sí,
2: podem mínimament defensar. A veure, quin tema tractarem avui, Carles?
10: Doncs avui venim a parlar de la bruta realitat que hi ha al darrere de la IA, perquè moltes vegades pensem en intel·ligència artificial, el propi concepte ens porta a pensar en algo eteri, en algo que no podem tocar, fins i tot màgic, i és algo habitual en la indústria tecnològica. Ho veiem amb altres conceptes, com per exemple el núvol, no? Parlem del núvol, que és aquest espai en el que s'emmagatzemen les dades, i on, no?, la columna vertebral d'internet. Però clar, la veritat és que al darrere de tots aquests termes marketingians hi ha una realitat física molt tangible, que és, bueno, el núvol no existeix, és l'ordinador d'un altre. Estem parlant que perquè la IA funcioni necessita processar milers de milions de dades, i perquè això passi, doncs, es necessiten servidors informàtics, ordinadors molt potents que treballen sense descans les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, no? Estem parlant d'una infraestructura física enorme, pensem com en naus industrials, en grans polígons, no?, que ocupen molt territori, que necessiten de xips, de cables, de línies elèctriques, de sistemes de refrigeració, bueno, de tot un...
2: Clar, quan estem parlant de servidors i aquestes naus, ens hem d'imaginar unes naus amb un ordinador al costat de l'altre? Com tots enganxats, com tots aparcats allà?
11: Sí, bàsicament són, sí? Si no ho heu vist mai, són com caixes verticals on, uh-huh, on hi ha piles fins a 40 ordinadors que són molt estrets i profuns, un rectangle, i aquestes caixes estan apilades en passadissos, també, on n'hi ha, doncs, desenes, i després hi ha molts passadissos, i dintre de cada centre de dades d'aquests hi ha diverses sales com aquestes. I habitualment, clar, això ha canviat molt durant el temps, però aquest format és bastant estàndard des de fa més de 25 anys. Ara mateix, de vegades, aquestes sales no estan plenes perquè hem arribat a un nivell d'eficiència energètica on no hi ha prou electricitat com per alimentar un centre de dades d'aquests plens. És un dels exemples. Podria ser també per un tema de climatització o limitacions d'altre tipus, però sí, són bàsicament, semblen com si diguéssim cementiris de servidors.
10: Mm-hmm. Sí, se'n parla com d'infraestructures fantasma, no? Perquè no són habitades, pràcticament no necessiten treballadors, sinó que són ordinadors treballant 24/7 sols.
1: I on són aquests cementiris de dades? Els tenim aquí prop? Són allò...
2: Tu vols saber on tens les fotos del Drive? I on és el guió d'aquest programa ara mateix?
1: Si està en un desert d'Arizona, o el tenim, no sé, més a la vora del que ens pensem?
11: Si parlem... Podem pensar... Segurament hem vist imatges d'aquests centres de dades, pel·lícules de ciència-ficció i coses... No és ciència-ficció. Menys de 5 quilòmetres a la rodona d'on ens trobem ara mateix, els estudis de Catalunya Ràdio, en trobaríem potser 3 o 4 d'aquests cementiris de servidors. A l'Hospitalet, a la Zona Franca, a l'altra banda de Collserola.
10: Sí, el que passa és que els que tenim aquí més a prop generalment són naus industrials que des de fora tu no pots saber que allò es tracta d'un centre de dades, també perquè són d'empreses més petites que construeixen aquests servidors per després llogar-los, llogar la seva potència computacional a tercers, no? I moltes vegades quan pensem en centres de dades, doncs pensem en aquestes macroinfraestructures d'empreses com Amazon, Microsoft, Google o Meta, que pensem molt també en aquestes que hi ha als Estats Units i que ocupen doncs, grans parts de territoris, però cada vegada van fent-se lloc en molts altres llocs. A Aragó mateix està plegat d'aquest tipus d'infraestructures d'Amazon i de Microsoft, però arreu d'Europa cada vegada n'hi ha més i tot apunta a que la pròxima dècada es dispararan el nombre de centres de dades que hi ha.
2: I això ens porta a parlar del que ja hem sentit moltes vegades, que és que tu fas una consulta a ChatGPT o on sigui i et diuen, bueno, pensa que això gasta molta aigua i estàs buidant el pantà de sau.
9: Jo sempre penso, per què gasta més, no ho entenc, per què gasta més fer la mateixa pregunta a ChatGPT que fer-la a Google, si és que realment és així.
10: Sí, hi ha dues claus importants a parlar a l'hora de la realitat material que hi ha darrere de la IA. Podríem parlar del sol, no? Del territori, de com es requereix el construir aquestes naus industrials des de zero, però les dues que han despertat més preocupació social són el consum d'energia i el d'aigua. Entrant en el d'energia, clar, no està del tot clar que quan tu li fas una consulta a ChatGPT això sigui consumeixi més energia que una cerca a internet. Depèn de molts factors, perquè també a ChatGPT li pots demanar una resposta de text curta o li pots demanar que generi una imatge. I generar una imatge requereix molta més potència computacional i, per tant, molta més energia. La qüestió clau és que, clar, perquè aquests ordinadors treballin tot el dia i puguin generar respostes, consumeix un volum d'energia molt gran, no? Actualment, els càlculs són d'un 1,5 de la generació mundial d'electricitat, que és un volum molt important. També és veritat que, en termes... després, si els comparem amb altres indústries, hi ha moltes altres indústries que requereixen molta més electricitat, però clar, aquest volum estem parlant no només dels centres de dades d'intel·ligència artificial, sinó també els que són necessaris perquè pugueu veure una sèrie a Netflix o perquè pugueu utilitzar Google Maps, és a dir, els centres de dades en general. La qüestió és que, com parlàvem, aquest consum cada vegada va més, com més es normalitzen les eines d'intel·ligència artificial, més s'accentua aquest consum i quan més tenim països o blocs com la Unió Europea que aposten per desplegar aquest tipus d'infraestructures fan que cada vegada n'hi hagi més. No? De fet, ja hi ha càlculs de que aquesta actual febre inversora n'hi ha portarà que l'any 2030 es podria duplicar el consum que hi ha actualment d'energia. No? I això pues, pot tenir un impacte social important. I parlàvem, una de les qüestions claus que la indústria està afrontant és que volen que cada vegada els sistemes siguin més eficients, no? Per consumir menys i menys. I de fet estan començant a aconseguir-ho, no? Que els xips que hi ha aquí al darrere doncs, puguin fer càlculs molt importants sense gastar molta electricitat. El problema, això ens porta a un terme que ja vam comentar en un anterior programa, que és la paradoxa de Jevons, que diu que quan una tecnologia es torna més barata, el que fa és incrementar el seu ús en lloc de disminuir-lo. És a dir, que com més eficient sigui generar una resposta de ChatGPT, més portarà que la gent en demani més. Clar. I que les pròpies empreses ho despleguin. I això porta doncs,
2: a desplegar
10: el consum. Sí.
11: Jo crec que, com en tantes coses a la vida, el que és molt important aquí és sempre evitar comparar xifres absolutes en un punt i xifres relatives. I, òbviament, quantificar el benefici de tenir centres de dades generant imatges sense cap utilitat social bona... Clar, això podem parlar de... Val la pena gastar aquests litres que gastem en això, però... El tema de l'eficiència és un tema que hem de tenir molt en compte. El naixement de coses com el núvol d'internet, abans de parlar d'IA, és un naixement que realment, a banda del tema de la concentració de dades i altres coses que són importants a nivell tecnològic, és un creixement que apareix per la necessitat de millorar aquesta eficiència. Podem parlar després, per exemple, de què costaria si en lloc de treballar amb centres de dades grans cadascú se'n fes el seu propi. Perquè
2: la necessitaríem disc durs i ordinadors més potents, no?
11: Correcte. Una de les màgies de la computació al núvol és que quan tu tens tot el poder de computació concentrat, fa que quan algun client no necessita aquesta computació se'n pugui aprofitar un altre que sí que la necessita en aquell moment. És més eficient, en principi. I el tema de l'eficiència, he portat una dada només per per il·lustrar fins a quin punt estem avançant en això i es poden fer coses. Vull dir, entre l'any 2010 i el 2018, el creixement de potència de computació en centres de dades va ser d'un 550%. Això és una salvatjada. Relativament, és una salvatjada. Però el consum elèctric va augmentar un 6% d'aquests centres de dades. I això es deu no a que aquestes empreses ho hagin fet per salvar el planeta. Es deu a que ells, una part de la factura grossa que paguen per tenir aquests centres de dades, és en costos d'energia i electricitat. Llavors, en el seu millor interès, han arribat a aquest nivell d'optimització. Comparem 550% d'increment d'ús amb 6% d'increment...
9: Clar, la diferència és abismal.
11: Llavors podem parlar de quins usos li donen i si val la pena gastar tanta energia per certes coses que no aporten massa valor. Però el tema de l'eficiència, a nivell capitalista, jo crec que ha estat un incentiu molt, molt gros.
9: I l'altre incentiu potser també, llavors, és apostar per energies renovables perquè els surt més a compte, no?
11: Correcte. I aquí també tenim bastants exemples. Hi ha alguns dels proveïdors de núvol ben grossos aconsegueixen demostrar com poden gestionar núvols realment molt, molt, molt grans amb una petjada energètica força limitada gràcies a les grans inversions que han fet en això. El problema és que habitualment la legislació no ha acompanyat i elles, aquestes empreses, ho han fet per interessos purament de millora de marges.
9: Econòmics seus.
11: I jo crec que almenys això ens demostra que si volguéssim fer les coses millor a nivell de polítiques, a nivell de legislació, podríem millorar molt aquesta petjada.
10: Sí, el que passa que també això comporta un risc, no? Perquè veiem com aquests sectors estan utilitzant energies renovables, pensem com l'eòlica o la solar, per impulsar els seus centres de dades, però actualment no és ni la meitat del volum d'energia que necessiten. És a dir, els centres de dades, la principal font d'energia que utilitzen és el carbó. I la tercera és el gas. És a dir, estem parlant de combustibles fòssils que el que fan és accentuar el calentament global, accentuar tots els tipus de problemes que al llarg de l'última dècada semblava que estàvem intentant combatre. Aquestes empreses s'està veient que en el moment en el que necessiten respondre a l'augment de demanda d'IA, com més gent vol utilitzar l'IA, això els porta a que cada vegada recórrer a fonts energètiques brutes i fonts d'energia que contaminen el planeta. I això no és una opinió. De fet, l'Agència Internacional de l'Energia ja diu que de cara a l'any 2030, un 40% de la demanda addicional s'acabarà generant a través de gas natural i del carbó. És a dir, que de nou la IA, per molt que des de les empreses se'ns vengui com que pot ser una solució al canvi climàtic, el que està fent actualment és accelerar-lo. Accelerar-lo per tal de que aquestes empreses puguin treure'n un benefici econòmic.
2: Entenc que és per la demanda creixent, no?, que és tan ràpida i tan alta, que per donar l'abast dius, doncs, si s'ha de cremar carbó, cremarem carbó.
10: Totalment.
2: Per tal de seguir facturant i cobrir aquesta demanda que estem tenint. No?
10: Totalment, i que l'energia solar i l'eòlica pot ser potent, però a vegades es requereix un flux d'energia més constant que el que aquestes fonts et poden donar. De fet, la situació és força preocupant, no? Estem veient com la ONU ha dit que de cara a l'any 2030 els centres de dades dispararan la contaminació amb uns 400 milions de tonelades de diòxid de carboni. Estem parlant dels nivells de contaminació de països industrialitzats com el Regne Unit. Això només amb IA. I també un dels problemes és que moltes vegades aquestes empreses fan i desfan sense tenir en compte la legislació ni els problemes dels veïns. Per conèixer, és a dir, el cas més flagrant de tots, òbviament sempre està de la mà de l'Elon Musk, que recomano als oients que vagin a buscar què està passant en els seus centres de dades que està construint a Memphis, perquè bàsicament el que ha fet és violar les lleis estatals, crear un centre de dades que funciona amb turbines de gas que no tenen aprovació dels reguladors, i això està disparant la contaminació. A on? Doncs en un barri empobrit, principalment negre, que és, diguéssim, moltes vegades els patrons segueixen que aquestes empreses van a parar a barris o a zones amb poca població, o població que no té recursos per poder combatre el que fan aquestes empreses.
9: Com sempre, a més, els costos de tot plegat tendeixen a pagar-los els més desfavorits, no? Vull dir, novament, la tecnologia i tots aquests avanços marquen cada vegada més aquesta diferenciació entre els qui s'enriqueixen més i els qui en paguen els costos.
10: Totalment, i estem veient una qüestió que és molt preocupant, que s'està veient als Estats Units, però està passant amb centres de dades a altres països com Xile, a Irlanda, i ho veurem a Espanya segur, que és el fet que el preu de l'electricitat es dispara en els barris que estan al costat d'aquests centres de dades, perquè requereixen tanta energia que això s'acaba traduint, doncs, una tensió en la xarxa que augmenta les factures. En els barris veïns d'aquests centres de dades als Estats Units, en 5 anys s'havia disparat un 270% la factura. Estem parlant de que, bueno, com amb altres tantes coses, veiem com es privatitzen els guanys i es socialitzen les pèrdues.
2: I sóc jo, s'havia parlat com d'uns mini-reactors nuclears per acompanyar aquests centres de dades.
11: Sí, s'han fet moltes hipòtesis, experiments, i crec que hi ha molta recerca activa al respecte. També centres de dades a l'espai i coses semblants per obtenir energia solar infinita i coses d'aquestes, però sí, s'està innovant molt en això, certament, però només per l'interès de millorar marges d'aquestes empreses.
2: Clar, això l'energia, però llavors també parlem molt d'aigua. Què té a veure l'aigua amb l'intel·ligència artificial?
10: Té a veure. No és un factor tan clau com és el de l'electricitat, però sí que és un factor que ha apel·lat molt a la societat, perquè l'impacte visual de pensar que una cerca a ChatGPT és agafar una ampolla i buidar-la al terra és molt potent. Sent rigorosos, no és exactament així. Sí que té un problema d'aigua, la intel·ligència artificial. La vinculació és que, bàsicament, perquè aquests servidors puguin processar les dades i puguin treballar tota l'estona, s'han d'anar refrigerant. No sé si us ha passat alguna vegada que mireu una sèrie des de l'ordinador o esteu molta estona treballant, que l'ordinador comença a fer...
9: Un radiador, allò, no?
10: Clar, i que comença a fer aquell soroll com si hagués d'enlairar-se.
2: Sí, sí, sí.
10: No? Sembla un helicòpter. Sí. Doncs això és perquè els sistemes de ventilació del propi ordinador fan que intentar, doncs, rebaixar la temperatura dels circuits perquè no explotin. Això passa exactament el mateix amb aquests servidors. S'han d'anar refrigerant. I durant molts anys els centres de dades han utilitzat sistemes de refrigeració amb ventiladors, no?, amb aire, però també amb aire. Amb aigua, perdoneu. Per què? Doncs utilitzaven, veien que era una manera eficient de que l'aigua, al circular al voltant d'aquests servidors, rebaixessin la temperatura, els servidors poguessin seguir treballant i aquella aigua s'evaporava i es perdia. Això, amb els últims centres de dades, amb els més innovadors, ja no està passant. Per què? Perquè aquestes empreses també estan innovant, creant, doncs, centres de sistemes de refrigeració en el que l'aigua circula i es va reciclant, de manera que aquesta aigua no es perdi. Sí, això és una de les innovacions que han fet, però, de nou, com deia el David, són innovacions que van més en la línia no de no voler afectar el planeta, sinó d'estalviar diners i gastos.
11: Sí, el tema de refrigeració i energia en general... Vull dir que molta de la innovació per fer que la petjada sigui molt més sostenible existeix de fa molt de temps. És una qüestió d'inversió. A Escandinàvia mateix, per exemple, la calor que surt dels centres de dades se'n va directament als sistemes urbans de calefacció, per escalfar aigua, per altres temes energètics. Això es pot fer de fa temps, però, clar, requereix de més infraestructura, més inversió i, sobretot, insisteixo, més regulació. En el moment en què algú pot decidir construir un bloc de ciment al mig del desert sense cap conseqüència climàtica, ho farà, per desgràcia, perquè es regeixen per aquests termes. En canvi, si tinguéssim bona infraestructura, bona legislació, podríem millorar en aquest sentit. I sí, el tema de l'aigua, òbviament, és el que consumeixen tots els camps de golf d'Estats Units, és molt més segurament que el que consumeix centres de dades eficients. Però si no hi ha incentius per crear-los, no se'n crearan.
10: Sí, això no redueix que els camps de golf consumeixin molt més per una activitat a priori que pot ser molt menys útil per la societat. És així, però, clar, això no vol dir que no sigui un problema actualment, no? Perquè per molt que es millorin els sistemes de refrigeració d'aigua, per exemple, Microsoft va anunciar que el 2025 va consumir més de 8.000 milions de litres d'aigua, que és més d'un 22% més que l'any anterior. És a dir, aquest consum d'aigua segueix estant allà, i aquest és el consum que ells informen, que aquestes empreses informen.
9: Clar, l'altre és que sigui el que consumeixen realment, no?
10: Clar, perquè aquests números, generalment, aquestes xifres les maquillen bastant, I és quan es parla del consum directe d'aigua, que és el que dèiem, però no es parla del consum indirecte, que és quan aquests centres de dades estan impulsats per energia nuclear o per centrals tèrmiques, en aquestes centrals també s'utilitza aigua per refrigerar aquests sistemes. I tota l'aigua que s'utilitza allà
2: no es compta.
10: I, de fet, hi havia un informe molt interessant de l'Agència Internacional de l'Energia que deia que actualment el 60% del consum d'aigua d'aquests centres és indirecte. És a dir, més de la meitat del que es consumeix no surt després en les xifres que presenten públicament. Així que sempre s'ha de sospitar una mica de les dades que ens donin aquestes empreses.
9: Ja heu posat alguns exemples del que estan fent les tecnològiques per mirar de consumir menys aigua i menys energia, bàsicament quan els convé, per reduir la seva factura, per qüestions econòmiques, però no sé si hi ha alguna cosa més que s'estigui fent o a nivell, no sé si governamental, posant algunes mesures per intentar minimitzar aquesta petjada energètica i ambiental.
10: Sí, estan començant a fer certs programes, diguem-ne, socials, perquè saben que hi ha un rebuig molt important per part de la societat, sobretot de les zones en les que es despleguen aquests centres de dades. I llavors, doncs, moltes vegades, quan anuncien els seus programes d'inversió, ho fan amb promeses, doncs, que, per exemple, retornaran l'aigua en els aqüífers d'on l'han tret, que faran programes socials, etcètera, etcètera.
9: Una mica de greenwashing, no?
2: Sí, marketing, això, no? Del que hem anat comentant aquestes últimes setmanes.
10: Això sempre passa i, de fet, no fa falta anar als Estats Units. O sigui, ho estem veient a Aragó, hi ha una quantitat de centres de dades que s'estan desplegant sense cap mena de topall. De fet, el govern del Partit Popular d'allà està limitant o està reduint la legislació mediambiental també perquè es puguin desplegar aquests centres de dades. Probablement d'aquí 10 anys veurem com això haurà afectat als veïns. I, de nou, bueno, el que fan és publicar una vegada a l'any les grans tecnològiques publiquen dades amb les que diuen que volen ser transparents sobre els seus consums. El que passa és que no ens hem d'enganyar, hem de sospitar del que diuen, perquè si hi ha una cosa que es comparteix en aquest sector és l'opacitat a l'hora d'oferir dades. Com a periodista, mil vegades hem hagut de presentar sol·licituds de transparència per tal de poder accedir a aquests registres, i tot i així és molt complicat, també perquè des de les administracions públiques també es fa que sigui molt, molt difícil accedir-hi. I moltes vegades és curiós, no?, veure que aquestes empreses diuen que estan finançant la conservació, la reforestació, restauració d'hàbitats, o que diuen que són climàticament positives, no? Diuen que utilitzen molta energia renovable. Però això és un truc de maquillatge que utilitzen, també ho fan moltes altres empreses, no?, que no és del tot cert. Que el que fan és comprar energia renovable per compensar l'ús d'energies, de combustibles fòssils que fan. És a dir, ells poden estar utilitzant un 40% de gas, amb tot l'impacte nociu que això té pel planeta, però després compren energia solar i diuen, no, és que nosaltres som 100% renovables. El que passa és que, per molt que l'ecosistema no és una unitat comptable que tu puguis anar intercanviant, no? I per molt que després posis 4 arbres a l'Amazones, tu ja has...
2: Tu ja t'has carregat.
10: Tu ja t'has carregat el clima.
11: Això, i ens hem deixat l'altra banda de l'equació que tampoc està inclosa en aquests informes de sostenibilitat, que és l'impacte que causa l'extracció de minerals que s'utilitza per crear alguns d'aquests xips, habitualment en mercats i en països on cremar carbó per obtenir l'energia que necessites per aquesta mineria no està contemplat en l'informe que els centres de dades et donaran de la seva utilització. I aquesta és una part també molt perillosa, a més també a nivell geopolític, perquè està tot molt concentrat en algunes poques parts del planeta.
10: Sí, de fet s'ha documentat molt, com molts dels minerals que extreuen, per exemple, de Llatinoamèrica, de Xina o d'Àfrica, sobretot, quan aquells minerals que són vitals per la IA, però també és pel nostre mòbil, per tal de refinar-los, aquells materials, i convertir-los en productes útils, això genera unes quantitats de contaminació en els rius de mitja Àfrica que bueno, d'això no se'n parla massa. I un últim punt que crec que és clau a l'hora de parlar què estan fent les empreses, no sempre fan coses en un sentit positiu, sinó que el que fan és també utilitzar...
9: No, de fet, poques vegades positiu, pel que esteu dient.
10: Sí, no massa. Avui no estem molt optimistes amb això, però és que, clar, tenim certesa que el que fan és, a través dels seus grups de pressió, intenten alterar les polítiques. De fet, va sortir una investigació fa molt poc que... Tant Microsoft com Amazon, Google i Meta van pressionar amb èxit a la Comissió Europea perquè inclogués una clàusula de secretisme en la seva llei d'eficiència energètica que bàsicament els hi permet mantenir les seves dades de consum d'energia i aigua de forma confidencial. Diuen que això és un secret de les empreses i que exposar-los doncs, seria doncs, com destapar el secret de la Coca-Cola, però clar, aquí el que estem veient és que les autoritats europees, que són les que haurien de protegir en els ciutadans, estan emparant la falta de transparència d'aquestes empreses, així que davant això l'únic que ens queda és seguir remant, fer peticions de transparència i intentar obtenir les dades per altres vies.
2: Clar, ara pensava ja per tancar-ho nosaltres com usuaris, com la Marta
1: fer,
2: i jo que
1: no?
2: Estem aquí amb el nostre ordinador, amb el Gemini, que sí, amb el ChatGPT, fins a quin punt podem fer alguna cosa per millorar això, els usuaris?
10: Jo crec que una part essencial és la de la consciència, saber quan és necessari que utilitzem o no aquestes eines i per què. Per què ens pot ser realment útil i per què no. Clar, tampoc no direm d'anar-nos a la muntanya i tancar-nos en una cova perquè tot el que fem, absolutament tot, té una petjada climàtica. Uh-huh. De fet, la millor manera de no tenir petjada climàtica és morir. I tot i així probablement també la tindríem perquè els nostres cossos s'han de reciclar. Però això no vol dir que no puguem tenir una major consciència i, per exemple, si sabem que generar imatges comporta un gran impacte climàtic o energètic, doncs potser hem d'estalviar-nos generar imatges de gatets simpàtics o utilitzar la IA per absolutament tot. Jo crec que la part principal com a individus passa per aquí. També és cert que el que no podem fer és responsabilitzar sí. d'absolutament tot els individus mm-hmm. quan són problemes de grans corporacions que utilitzen els seus diners per modificar lleis, com estem veient. O sigui, aquí el que s'ha de fer és pressionar perquè hi hagi una major regulació i respondre a un problema estructural doncs amb respostes estructurals.
2: Carles Planes i David Poblador, com sempre, un plaer escoltar-vos i aprendre tant de dues persones que dominen tant aquest tema. Ens veiem la setmana que ve.
10: Fins la setmana que ve.
11: Fins llavors.
10: Adéu.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
4: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com estàu?
0: Molt bé, com estàs? Com t'estàs preparant? Perquè dimecres, bueno, expliquem-ho als oients, demà, quan acabem aquest programa, surt un cotxe que és el meu, en aquest cas, vull dir que no és logotipat ni res, i agafem la Marta del Cor, en Jaume Miranda, jo, ja direcció a Tarragona.
1: Tots en el mateix cotxe.
0: Per dimecres ja despertar-nos i començar a preparar aquest especial eclipsi de Catalunya Ràdio. Qui vol seure de copilot?
1: Jo sóc molt bo posant música, però com que no sé conduir, no sabré donar direccions. Has de triar. Na Marta, pots ser més acertada en el sentit de guia turística.
0: Algú es mareja, per exemple.
2: No. A mi em va bé qualsevol lloc. Jo dono conversa davant, darrere, on sigui.
0: Voldreu parlar tot el viatge?
2: Absolutament.
1: Bé, això te molestarà, no, tu, Roger?
0: No.
2: Passa res. Jaume, parlarem tu i jo i ja està.
1: Perfecte.
2: I ell que condueixi.
0: A mi, en general, no m'agrada portar gent al cotxe.
1: Els dos a darrere com un taxi.
2: És que anava a dir això, que anirem tu i jo darrere i el Roger que condueixi.
0: M'agafeu el meu cotxe i jo al darrere.
2: No, tu condueixes i en Jaume i jo anem darrere.
0: Ah, aneu al darrere com
2: clar,
0: un...
2: Sí, que seràs el nostre xofer. Ja està.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ja està, quedat decidit. Us posaré un parell d'aiguetes a darrere, també.
2: Està bé, i et puntuaré. Posarem estrelletes al final.
1: I en baixar farem review a Google Maps.
2: Això,
0: molt
2: clar.
0: Bé. Escolta'm, Jaume, hem de parlar d'Operación Triunfo. No. Bueno, hem de parlar d'un ex-concursant d'Operación Triunfo, que en aquest cas és l'Aitana. És que jo estic molt despistat, perquè diguéssim, la meva rutina normal amb l'eclipsi ja em destiro de tots els plans que tenia i les meves rutines de senyor gran
1: ja
0: que
1: està.
0: Tinc.
1: Clar, tu estàs llavors, com un menor d'edat quan venes Reis Mags, no?
0: Absolutament, sí.
1: Sí, tu ets molt lunar, sempre ho has estat.
0: Sí, m'interessa molt.
1: Sí.
0: Molt bé, Jaume, a veure, explica'ns.
1: A veure, Aitana és notícia per diverses coses. La primera és que Superestrella se manté les llistes d'èxits globals i ja és oficialment la cançó més exitosa en solitari de la cantant catalana. Gràcies a Superestrella, i Aitana ara mateix té 20 milions d'oients a Spotify, que és el seu màxim històric. Enhorabona des d'aquí, no? No sé si per celebrar-ho o per aquesta cosa d'ordenar l'armari en estiu, Aitana ha fet un gest digital que no ha passat gens desapercebut. Ha fet neteja de persones seguides a Instagram.
0: Que això és una cosa que potser hauríem de fer tots en general. De tant en tant entrar seguits i dir, escolta'm, no sé...
3: De tant en tant s'ha de fer, perquè sobretot s'ha d'endreçar allò dels més antics.
2: Sí, això és la tàctica.
3: Hi ha molta gent que ha passat per la teva vida que penses, a mi què m'importa?
2: Però ja no us apareixen, no? Vull dir, si no us passa que l'algoritme...
0: Sí, ja, però a vegades has de fer neteja perquè no pots estar seguint a 1.000 persones.
2: Però hi ha una opció, a més per ordenar, o que et fa com una carpeta de gent, amb qui menys interactues.
3: Exacte.
2: Llavors jo entro directament a aquest apartat de gent amb qui menys interactuo i vaig esborrant gent que fa molt de temps o que no he parlat amb ella o que no m'interessa. No, tipus dos cops l'any. Fem una neteja.
3: Sí, un dia allò que t'asseus al lavabo i penses, anem a fer neteja.
0: Fem neteja una mica general.
2: I això és el que ha fet l'Aitana, no?
1: Sí.
3: També es va seure al lavabo.
1: Aquest diumenge, no sabem si asseguda en el lavabo o no, però l'Aitana agafava el mòbil disposada a iniciar un canvi d'era. I si el dissabte seguia unes 900 persones, ara n'ha passat a seguir unes 600. Per tant, unes 300 persones s'han quedat sense follow de l'Aitana, que està cansada de regalar-lo a qui no se'l mereix. Entre les víctimes del dit de l'Aitana, varis noms coneguts. Una de les damnificades és l'actriu Clara Galle, en la que suposadament tenien una gran amistat, i amb aquest gest sembla que ja no.
2: Clara Galle, que sembla que parla, es pensen que és l'Aitana perquè parlen exactament igual.
1: És molt fort.
2: Tenen la mateixa veu i la mateixa forma d'entonar, no?
1: Pot ser aquesta la raó molesta de que hi hagi un imitador en el sector de les actrius que l'hagi deixat de seguir. Un altre afectat és el cantant Beret, amb qui Aitana té una col·laboració a dues veus. Tampoc deu ajudar el fet de que en Beret està pendent d'un judici per presumpta violació a una fan.
3: Exacte, de fet, ha caigut en molts cartells de festivals. Sí, que ara ha caigut també dels seguits de l'Aitana.
1: Sí, és causa i efecte, entenc. També ha afectat a artistes internacionals com el cantant Sam Smith, amb qui la catalana també té una col·laboració, però la gran jugada mestra de Aitana ha estat eliminar a dos dels seus ex. Aitana ha deixat de seguir a dos dels seus ex més rellevants, que són l'actor Miguel Bernadó i el cantant Sebastián Yatra.
2: Em sembla molt bé.
0: Que amb en Miguel hi havia com bona relació, no?
2: Bueno,
0: vull dir...
2: Potser no vol...
3: Home, amb el Yatra ho entenc, però...
0: Clar, amb el Yatra m'encaixa perfectament.
3: En Miguel, a més, sempre ha caigut bé, no?
2: Sí, vull és veritat que sempre bé, ha caigut en gràcia, però potser, mira, potser ha refet la seva vida i l'Aitana no ho vol veure. Ves a saber, per fer hipòtesis. Hi ha vegades que es deixen de seguir per això,
4: però una pregunta, Jaume, com se sap a qui deixa de seguir?
1: Ostres, tu entres en els seguits de Aitana i veus però que no hi ha Sebastià en Llatra.
4: Però hi ha un qui buscador. Porta el control?
0: Hi ha un buscador.
1: Ui, no,
0: molta
1: gent està
0: absolutament centrada.
1: Clar, tu pensa que segueix ara mateix a 600 persones. Per tant, que en deixin d'haver-hi 300, se fa molt evident en els ulls de qualsevol usuari.
4: Ja, hi havia un que tenia el registre de quines persones seguia?
1: Sí.
2: Val. I hi ha gent que si deixa de seguir Aitana a una sola persona, segurament mirarà qui és, i si és una persona coneguda farà un tuit dient Aitana ha deixat de seguir a tal persona.
0: Que una cosa, tu, si a mi em deixen de seguir, jo no rebo cap notificació ni res, no?
1: No, en absolut. Mm-hmm. Però si tu ets conscient de que te seguia, ho descobriràs perquè no estàs en el buscador dels seus seguits, clar. A tu mai t'ha seguit, Aitana, per tant, ets un problema.
0: No, home, no ho deia per això, però que, no ho sé, és que ara m'agradaria saber qui m'ha deixat de seguir, per exemple.
2: Hi ha aplicacions que t'ho diuen.
0: Del meu entorn.
3: Ara no, probablement et hackegen l'Instagram.
2: Segurament sí, però hi ha aplicacions no gaire fiables, que si tu te la descarregues i poses el teu usuari d'Instagram...
0: I funciona?
2: Sí que funciona, sí.
0: L'has provat?
2: Ho has fet, Mariona? No, jo no l'he provat.
3: Probablement
2: ja. Una amiga teva. Una amiga.
0: Sí, ho va provar.
2: Sí, i funciona. De fet, trobaràs a molta gent que anava amb tu a classe que segurament ja no et segueix.
0: Mira, doncs potser no ho vull saber, no?
4: Jo crec que és millor no saber-ho. Ja està.
0: Aleshores, Sebastià Llatra i Miguel Bernadó són els damnificats per aquesta decisió de l'Aitana.
1: Que ja ho estàveu apuntant, d'en Sebastià Llatra ja sabíem que era una rata i la mateixa Aitana ja ha insinuat diverses vegades que és un Julio Iglesias contemporani i que la va marejar amb ses anades i vingudes de sa relació. I, per tant, s'entén aquest unfollow i, de fet, no s'entén que no hagi arribat abans, he de dir. Però, per altra banda, sorprèn que fiquin en Bernadó en el mateix sac, ja que pareixia que Aitana en guardava un grandíssim record i, de fet, li va dedicar recentment una cançó. Quan...

0: em trenca aquesta cançó. O sigui, em trenca.
1: És increïble aquesta cançó.
2: Que ho digui l'Aleix amb aquesta veu.
3: No, però t'entén perfectament, Aleix.
0: T'ho prometo. O sigui, em trenca. Penso en l'Aitana pensant a casa seva mentre escrivia en el Miguel.
3: I que tots, ara la posarem per sentir-la bé, però que tots és posar-la i ens ve un nom al cap. Tots tenim el nostre Miguel. Puja-la, puja-la. Fem aquest exercici.
1: M'encanta el concepte. General. Tots tenim el nostre Miguel.
3: Sí, puja.

0: Ni funciona tant que tingui tantes coses a dir que gairebé es foti parlar en lloc de cantar. Vol dir que hi ha tanta potència a la
1: lletra. I que sigui tan estúpidament explícita. Sí. Si fa referència als ulls blaus perquè tothom sàpiga que és en Miguel Bernardo.
0: Exacte, exacte,
1: però a mi això m'encaixa, me funciona.
0: També.
1: Sí.
2: Porfa, dile todo lo que estoy sintiendo.
3: Vale, va, la rimeta, tots aquí, nois.
0: Ara ja m'estan venint noms al cap, que ara feia molt que no hi pensava.
4: I mira, aviam si et segueixen o no, abans això, de fer qualsevol cosa, Roger.
0: No, està seguint perquè fa uns dies ho vaig comprovar, perquè vaig escriure un missatge que no va ser ni vist ni contestat, i vaig pensar, a veure si ja no em segueix. I sí que em segueix, l'únic que no...
1: Que no te llegeix.
3: Li va quedar un ghosting.
0: Una de les grans maneres com d'ignorar per no deixar el visto és
4: no
0: obrir el xat.
4: És la millor, de fet.
0: És la millor, sí. Va.
1: Bé, com deia, en qualsevol cas, els dos grans ets han quedat expulsats del territori digital de Naitana, però hi ha molta gent que ha sobreviscut a l'Holocaust. Naitana ha deixat de seguir a 300 persones, però unes 625 han sobreviscut a la matança de Texas, entre elles la cantant Amaya, les també catalanes Badiar i Rosalia, el futbolista Lamine Yamal, la seva mentora Noemí Galera o la internacional Britney Spears. I entre aquestes supervivents de l'extermini, noms que han sobtat molt entre els internautes, com el grup Oques Grasses, l'actriu Carla Sofia Gascón, la princesa del poble Belén Esteban, socialite Mario Vaquerizo o sicona trans Paca la Piranya. A totes elles, des d'aquí els hi dono la màxima enhorabona.
0: No,
1: i a seguir per aquest camí, perquè a Naitana li agrada el vostre perfil Instagram.
0: Sí. I aguantar fins la propera purga, que no sabem quan serà.
1: No, si és que ja viuria assustadíssim, vos he de dir.
0: Molt bé, Jaume, a veure, per demà, deures que ens queden pendents de comentar, una boda fake de Cristiano Ronaldo,
1: sí.
0: Que tu això
1: m'encanta,
0: aquesta temàtica.
1: M'agrada moltíssim, ja ho sabeu.
0: I que el guardarem per demà. T'està agradant molt últimament Cristiano Ronaldo? Vull dir, estàs com
4: no
0: molt
4: para de parlar-ne.
1: Era la meva fantasia sexual d'adolescent. Si vols demà també ho parlam.
0: Molt bé, quedem amb aquest titular, ho deixem tot, amb els companys del Tot Costa.
5: Tot Costa. Ferran voldria ser el davanter titular del Barça, però vol marxar al PSG per ser el suplent de Kvaratskhelia, Dembélé i Doué. El temps dirà qui té la raó, malgrat que a París hi ha el factor Luis Enrique, que segur que potenciarà el valencià.
6: Tot Costa, amb Sergi Camps.
5: Tot Costa de dilluns 10 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Què ens expliques?
7: Doncs que el Barça ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros, però continua negociant amb el club francès. La negociació entre clubs continua perquè l'acord entre el PSG i Ferran és total. Per tant, només queda que Barça i Club de París es posin d'acord.
5: Obrim una altra carpeta del mercat blaugrana perquè Julián Álvarez s'ha reincorporat avui a l'Atlètic de Madrid.
7: Ha passat avui les proves mèdiques amb l'Atlètic de Madrid. El retrobament amb el Xolo, això sí, haurà d'esperar. Després de la gira asiàtica, ha marxat de vacances i tornarà a entrenar-se dimecres. Avui, per cert, està previst que el Barça faci oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool.
5: I avui hem rebut males notícies a l'entrenament del Barça. Rooney Bardaggi, que estava pendent de resoldre el seu futur, ha patit una lesió greu.
7: Sí, no ha pogut acabar la sessió d'avui i no té bona pinta el genoll dret, en aquest cas, de l'extrem suec del Barça.
5: El Barça femení també ha perdut avui una jugadora per lesió.
7: Quica Nazaret, que serà 4 setmanes fora dels terrenys de joc per una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. Encara en futbol, avui Marco Corella s'ha incorporat als entrenaments del Madrid. Sentirem després les seves primeres paraules de blanc.
5: En MotoGP, Marc Márquez no ha tingut un bon cap de setmana a la Gran Bretanya.
7: Ha perdut 22 punts amb Jorge Martín, que és el líder, en parlarem amb el Damià Aguilar, i en ciclisme Paula Blasi vol resoldre el seu futur aquesta setmana. Després d'acabar en cinquena posició al seu primer Tour de França, té diverses opcions sobre la taula, això ens ho explicarà l'Isaac Viralta.
5: Avui han començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa i ja aquesta tarda tenim a dues catalanes disputant una final.
7: Quan passin 5 minuts d'un quart de 8, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles disputaran la final dels 4x200 metres lliures femenins. D'altra banda, avui també ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham, a Anglaterra, i avui l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final de salt de llargada.
5: I Oriol, què preguntem avui als nostres oients?
7: El Barça ha rebutjat una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran. Quants diners acceptaríeu pel davanter, tenint en compte que queda lliure l'any que ve? Donem quatre opcions. La primera, menys de 40 milions. La segona, entre 40 i 50. Entre 50 i 60 o més de 60 milions.
5: Tot això des d'ara i fins a 9:15 al Tot Costa. Tot plegat des d'ara i fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
6: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
5: Senyora Gemarrero, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
5: Senyor Marmayola, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
5: Tenim aquí un divan molt maco. Jo us convido a que us hi estireu. Està refrigerat. Bona temperatura. Bona pregunta.
9: Pregunta privada, avui també.
5: Sí. A veure si el micròfon del Marmayola funciona, així el sentirem. Us faré una pregunta personal, perquè ens agrada conèixer una miqueta més els tertulians. Sempre estirem la pregunta del dia. Avui preguntem sobre Ferran Torres, sobre la seva marxa. Ferran Torres se sent incòmode a Barcelona i vol marxar. Jo us pregunto, començo per tu, Gemma, en quina situació t'has sentit incòmode en un lloc i has volgut marxar?
8: Quan es nega la violència machista o en diuen lo de no tot men, no tots els homes som així, prefereixo no debatir, no debatre, perquè alguns les dono per perduts ja.
5: Caram, quina gran resposta de la Gemma. Marmayola, en quina situació incòmoda has volgut marxar en algun moment de la teva vida?
10: Cal dir que normalment quan em sento incòmode en algun lloc marxo sense contemplacions, però sí, no sempre ha pogut ser així. Per tant, fent memòria, recordo que una vegada van portar una discoteca que estava de moda a Madrid en aquell moment, que es deia La Posada de les,
5: sí, home,
10: de les Ànimes,
5: pot ser? És molt mítica, aquesta discoteca. La doncs Gemma aquí, segur que hi ha anat.
10: Doncs aquí, no em vaig sentir còmode i tenia moltes ganes de marxar, però en aquell moment no ho vaig fer. Era un xavalet, també, tenia 20 anys.
5: I et puc preguntar per què no et vas sentir còmode?
10: Per l'ambient que hi havia, lamentable.
5: Molt bé. Doncs,
10: tot
5: escolta,
10: de cara a la galeria, la gent com es movia, com parlava... Fastigós.
5: Molt bé, doncs una discoteca i el masclisme en general són les situacions que incomoden al Marmayola i a la Gemma Herrero. 7 i 7 minuts, parlem del Barça.
6: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Camps.
5: Set i cinc minuts, avui comencem amb Michael Jackson amb la cançó Don't Stop Till You Get Enough, que és una cançó que fa 47 anys del millor disc de Michael Jackson, que és el disc Off the Wall. Diu el Sam Silva que el millor disc no és el Thriller, sinó que és aquest Off the Wall. És l'opinió del Sam Silva, el nostre muntador musical, que bé, afegeix també la punta Bissibu ja, i diu el Sam que Bissibu té 18 anys i que, clar, en aquestes condicions doncs no podria doncs anar a allò que feia Michael Jackson a casa seva i que censurem de totes totes. El Sam Silva, el muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció, el Lautaro Quinteros al control central.

0: experta. Per tant, a hores d'ara, el que podem explicar de Ferran és que el PSG ha fet una primera aproximació, 40 milions d'euros, el Barça, però, ho considera insuficient.
1: Molt bé, doncs segurament el PSG farà una segona oferta pel jugador valencià. Hem de dir, Fitó, que Ferran acaba contracte l'any que ve, per tant, té d'alguna manera la paella pel mànec, també ell, i també el PSG.
0: Sí, perquè en principi això vol dir que a partir del gener qualsevol equip pot negociar amb Ferran per marxar lliure a final de la temporada vinent, és a dir, al final del 2027, del abril-maig del 2027, Ferran ha de tornar a entrenar-se dimecres, està citat dimecres per reincorporar-se als entrenaments juntament amb tots els mundialistes, menys alguns doncs, com Joan García, Eric García o Anthony Gordon, que s'han reincorporat abans d'hora aquest cap de setmana. La idea de totes les parts, del Barça i de Ferran, sobretot de Ferran, és resoldre aquesta situació abans de dimecres, és a dir, que Ferran no s'hagi de reincorporar al Barça. Veurem com acaba tot, perquè el que sí que sabem és que l'acord entre el PSG i Ferran és total, és a dir, es van posar en contacte la setmana passada, van arribar a un acord al cap de setmana, l'acord entre Ferran i el PSG doncs ja està fet, faltava aquesta oferta, aquest acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, de moment no hi és, però sí que tot fa pensar, tot fa indicar que les parts s'acabaran entenent, perquè el Barça, amb una oferta econòmica prou sòlida, acceptarà vendre Ferran, per això que parlàvem, doncs, de que acaba contracte, i Ferran, si ha ja arribat a un acord amb el PSG, té molt clar que vol marxar, que vol jugar l'any que ve a les ordres de Luis Enrique, per tant, condemnats tots a Barça, entendres, Ferran i PSG, a entendre's.
1: Doncs, per cert, que avui el PSG ha tornat als entrenaments, en aquest cas, una bona part d'internacionals, eh?
0: Sí, la majoria dels que van ser a les fases finals del Mundial, per exemple, Fabián, Doué, Dembélé, entre d'altres, tot plegat perquè el PSG, parlem d'aquest dimecres que Ferran s'ha de reincorporar al Barça, dimecres es juga la Supercopa d'Europa, un Paris Saint-Germain Aston Villa, per tant, el PSG, que ja prepara aquesta Supercopa, evidentment aquests internacionals doncs no la jugaran, però el PSG, que ja està amb una mica de moda més seriós que el Barça, perquè dimecres es juga el primer títol de la temporada.
1: Ja comença a rodar el futbol de manera oficial.
0: Això vol dir, per cert, que demà sí, sentirem a Luis Enrique.
1: Home, i tant.
0: Primera prèvia de Luis Enrique, entenc doncs que
1: li preguntaran
0: per Ferran.
1: Molt bé, doncs, Gemma Herrero, començo amb tu per parlar de Ferran Torres, tant futbolísticament com mediàticament. Com valores tota aquesta tournée també mediàtica de Ferran Torres els últims dies? Sembla aquí una estrella del rock, sembla que té decidit marxar al PSG. Com valores la seva postura?
2: Respecte a la tournée, que felicitats i enhorabona als seus agents. Està aprofitant al màxim la onada.
1: Tots ho faríem, potser, també, no?
2: Bueno, no sé si tothom, però és que això es traduirà en diners, en contractes publicitaris, i pot ser que algú li pugui incomodar el veure'l en mitjans a Estats Units i, bueno, lo de l'altre dia en l'estadi dels Yankees era, no?
1: Sí, de béisbol.
2: Pot ser que algú el pugui incomodar, però per ell és una oportunitat. És, sense dubte, l'home del moment i s'ha pujat a la onada. Respecte al seu futur, que ell sabrà que és el millor per ell. En la resposta que va donar a un dels programes que va anar, va dir que ell volia ser feliç. Si ser feliç per ell és marxar-se al PSG, pues que tingui molta sort, és una decisió privada. No sé, això sí, si el PSG serà titular.
1: Això és el que anava a dir també, perquè, clar, hi ha noms importants a sobre de la taula.
2: I si prefereix ser suplent al PSG en lloc de ser suplent al Barça. Que el Barça, aquesta temporada, en la marxa de Lewandowski, i ja veurem què passa en el nou, perquè lo de Julià no està, vamos, jo lo veig molt pelut, igual Ferran aquesta temporada era titular.
1: Sí, sí, tindria les seves opcions sense Lewandowski, sense Julián, i el PSG, abans ho deia, amb Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcolà, que potser marxarà, a Cliouche, acaben de fitxar.
3: Volen fitxar Mika Gots, també.
1: Mika Gots de l'Ajax, vull dir, al final té una tria de davanters, Marc, Luis Enrique. Com entra Ferran Torres en aquesta disputa per minuts? Perquè està competint contra jugadors top.
3: La idea del PSG per mi és que Ferran Torres sigui el substitut de Gonçalo Ramos, que l'han traspassat per una quantitat rècord del Milan. i era el davanter centre suplent de Dembélé, que ja sabem que el PSG juga per dins, i la idea que tenen ells és aquesta. Probablement també traspassar Barcola per portar Mika Götze, tenir que Kvaratskhelia i Mika Götze d'extrems a l'esquerra,

0: Ferran Torres de suplent de Dembélé a la posició del 9 i d'extrems a la dreta Doué i Magnès Akliouche. I tens 6 davanters de màxim nivell.
1: Però els partits importants no els jugaria Ferran Torres.
0: No, en condicions normals,
1: titular,
0: eh? En condicions normals, si tots estan bé, no serà titular. No serà titular, clarament, però sí que pot tenir opcions de jugar en qualsevol d'aquestes tres posicions. És a dir, encaixa el perfil de jugador amb la cultura d'equip que ha construït també Luis Enrique i la idea de joc. Tots aquests 6 davanters que t'he dit són molt versàtils. No n'hi ha cap que pugui jugar només en una posició de les tres del davant al PSG. Gairebé tots poden fer de tot. I penso que és la idea de Luis Enrique per tenir una plantilla compensada i potent un altre cop.
1: Amb aquest escenari, Gemma, com interpretes que un jugador que també s'ha venut com el tauró, no? Mentalitat, superar-se a si mateix, no intenti quedar-se a Barcelona per agafar el rol de Lewandowski? Perquè, com deies tu abans, potser és el seu moment. Potser, a veure, Ferran Torres comença una mica en entredit, a les primeres 4 jornades fot 3 gols i ens té a tots enamorats.
2: Jo tinc la sensació de que ell sempre s'ha sentit menyspreat per el Barça o per l'entorn barcelonista. És a dir, des del Barça, quan es va fer oficial que Lewandowski marxava, en cap moment es va pensar en Ferran Torres com el davanter titular. De seguida van sortir els noms de Julián Álvarez, i des de l'entorn no ha sigut ni una, ni dos, ni tres les vegades que ell ha dit públicament que s'ha sentit una mica menyspreat o que en declaracions o al celebrar gols s'ha posat com dient aquí estic jo perquè no em feu cas. No és només ell, crec que també és el seu entorn que és el que a vegades és més perillós que el jugador mateix, que els van menjant l'orella de mirar el que ha dit aquest, mirar el que han publicat aquestos, mirar el que opina, i ell sempre té la sensació de que no se le té en compte.
3: De fet, Ferran, fa uns dies, en aquesta tournée per mitjans que va fer als Estats Units, una de les declaracions que va fer va dir que el Barça havia de demostrar
1: que l'estimava.
3: Que l'estimava i que el volia. Sí, llavors, sí. Encaixa molt amb el que està dient la Gemma, perquè no és que ho senti, és que ho ha verbalitzat ell els últims dies.
1: Fins aquí l'òptica Ferran, que evidentment ens interessa i li desitgem el millor, però ens interessa encara més, Marc, l'òptica Barça. Si Ferran marxa, hi ha uns gols que el Barça no suma. Ha marxat Lewandowski. Amb Julián la cosa no pinta massa bé. Evidentment hi ha alternatives, i amb tu mateix n'hem anat parlant en aquestes últimes setmanes, però evidentment el Barça perd els dos màxims golejadors, o dos dels màxims golejadors, com són Lewandowski i Ferran, en una mateixa temporada. No sé si és massa risc a l'hora d'afrontar la nova temporada.
0: Depèn de com acabi confeccionada la plantilla. Suposo que el Barça, si marxa Ferran, buscarà un davanter centre, encara que sigui d'un nivell no tan elevat com Julián Álvarez.
1: Bé, fins ara ens han dit que és Julián o res.
0: Pots acabar amb res, realment pots acabar amb res, i llavors has d'aspirar que el funcionament col·lectiu pugui suplir aquesta absència de gols que han fet els dos jugadors que deies, Lewandowski i Ferran. Perquè al final sí que els números surten fàcil. Marxen dos jugadors que han fet tants gols. Els que es queden n'han fet tants, però és que segurament Anthony Gordon pot fer més gols al Barça dels que ha fet el Newcastle. Karim Adeyemi, l'aspiració del Barça ha de ser tres quarts del mateix. Que gràcies al funcionament col·lectiu pugui fer més gols que els que ha fet el Dortmund. Que Lamine Yamal pugui seguir creixent en registres golejadors. Que juguis amb Dani Olmo, per exemple, en la figura del fals nou, i que juguis tan bé col·lectivament que facin molts més gols dels que ha fet fins ara. Aquesta ha de ser l'esperança del Barça si la plantilla acaba sent com és ara mateix, que és una possibilitat. I si no, també, al final, el futbol és funcionament col·lectiu. Això de dir, no, aquest no el podem fitxar perquè l'equip del qual ve només ha fet 7 gols aquesta temporada.
1: Que no són matemàtiques, el
0: futbol. No, perquè tu t'has d'imaginar com encaixarà aquest jugador amb les seves característiques amb els companys nous d'equip que tindrà, i com el funcionament col·lectiu podrà fer que creixi també en registres golejadors. Aquest és l'exercici que has de fer. Si no, tothom podria ser director esportiu, dir, clar, aquest ha fet 11 gols, per tant no em serveix pel Barça. Però hi ha gent que diu, no, és que hem de fitxar un davanter que t'asseguri 30 gols per temporada. No existeixen, n'hi ha dos. Sí que existeixen, però no els pots fitxar. Haaland i Kane, no els pots fitxar, d'acord? Sí, sí. Llavors, t'has d'imaginar jugadors que han fet menys gols en els clubs on juguen actualment, com poden encaixar en el teu equip, amb els companys que tindran i amb la idea de joc que tu tens al Barça.
1: Gemma, et preocupa la falta de gol que pugui tenir el Barça sense Lewandowski i Ferran, tenint en compte que Julián potser no arriba i tens el que tens ara mateix?
2: A mi preocupar-me no. Ja se ho faran,
1: No, no, vull dir que creus que el Barça pot tenir un problema aquí?
2: Jo crec que sí, però no és que el cregui jo, sinó que ho cregui Hansi, que va dir que la seva prioritat era el nou, i el Barça, que es va marcar com prioritat, fitxar un nou. O sea, no és la meva opinió, és la seva. Otra cosa, una altra cosa és que se surtin o no. O sea, que lo de Julián no sembla que vagi a sortir bé, i que una vez que Julián no surti, si és que no surt, no vegin que hi hagi al mercat algun jugador que els faci el pes i que els agradi i que sigui del nivell Barça. Això és una altra qüestió, però em sembla que són 104 gols entre Lewandowski i Ferran en les dues últimes temporades en Hansi Flick i en l'estil Hansi Flick i en la metodologia de Hansi Flick. I 104 goles
4: són molts. Sí, sí.
2: Són molts. Sí. Per molt bé que deia el Marc, que estic d'acord, que al final és un equip i té que haver, ha d'haver un funcionament col·lectiu, però Hansi Flick volia un nou.
3: Són 40 gols la temporada passada, la 25-26 entre Lewandowski i Julián, Julián i Ferran en totes les competicions, 21 de Ferran, 19 de Lewandowski.
0: Clar, però és que algú farà de davanter centre. Sí, fet aquests gols perquè han sigut bàsicament els dos únics jugadors que han jugat de davanter centre. Llavors, com que no els tindràs a ells, algú altre haurà de fer de davanter centre. I potser és algú que ve de fer 5-6 gols aquesta temporada i l'acabem fa 15 o 20.
3: Sí,
0: i
3: sí.
0: T'inventes un segon davanter que potser també es pot apropar a aquestes xifres. És complicat, eh? I jo fitxaria, si el Barça s'ho pot permetre, que aquesta és l'altra història, jo sí que fitxaria un davanter centre.
1: D'un perfil més baix, que deies abans, no?
0: A veure, el meu preferit, si jo fos Deco, és Vangelis Pavlidis. Que no et costaria...
1: Tampoc il·lusiona molt personal, però
0: segurament vaja. Molta gent no el coneix.
1: Del Benfica, no?
0: Sí, sí.
1: Va jugar contra el Barça, contra el Madrid, a la Champions l'any passat.
0: Sí, que no estigui en un dels principals equips d'Europa ara mateix, que no és un equip candidat a la Champions al Benfica, tot i que és un gran del futbol europeu i un històric, no vol dir que no sigui un bon futbolista. I no vol dir que en les característiques que tu li veus pensis que pugui encaixar a un equip com el Barça. Després de la Lliga Espanyola, per exemple, Mika Utadze és un jugador que a mi també m'agrada.
1: Però aquí ja estem entrant en una... No?
0: En una què?
1: Home, amb un nivell molt baix, no pel Barça.
0: Jo no crec que Mika Utadze tingui un nivell molt baix pel Barça. No ho crec, jo crec que seria un molt bon jugador pel Barça, Mika Utadze, perquè és molt fi tècnicament, perquè té un ull pel company, sap allunyar-se dels centrals i combinar, és molt àgil i ràpid en el control més gir, xuta bé amb les dues cames, és agressiu també quan pot atacar l'espai. El que passa que de vegades tenim la sensació que si no jugues a Barça, Madrid i dos o tres equips més és que ets mal jugador. I no, això no funciona així.
1: No, que sí,
0: això
1: però
0: no
1: vaja,
0: funciona així.
1: Que tu li dius a la colerada que fitxem Mika Utadze i no, et diran, home...
0: Clar, però Lewandowski jugava al Lech Poznan, no?
1: Sí, però el Lewandowski de fa molts anys.
0: Ah, clar, però Mika Utadze en té 25, em sembla, d'anys.
1: A veure, Gemma, que ja ho has dit dues o tres vegades, Flick vol un nou. Tu creus que si Flick arriba a saber que això va com va, hagués permès l'adeu de Lewandowski? O potser se l'hauria quedat.
2: No ho sé. L'altre dia vaig sentir el Salmurri que ho deia,
1: sí,
2: que, que tenia la sensació, i pot ser que tingui raó, que si arribés a saber que la cosa hi va estar així, pues, per això pues et quedes en Lewandowski, que saps que professional és 100%, i que en algun moment segur que et va marcar perquè està en forma, es lesiona molt poquet. El que passa és que, clar, és que Lewandowski ja tenia una edat i per al ritme de partits de competició del Barça pues ja anava una mica justet, però tal com estan ara les coses estic d'acord amb el Salmo que pues, pot ser que no hagués estat de més quedar-se en Lewandowski.
1: Un anyet
2: però, clar,
1: més, no?
2: Que les coses se saben A toro pasado sí, sí. Està tot molt
1: tothom bé. Faria la travessa de 15 encerts i seria milionari. En qualsevol cas, el Barça no juga aquest cap de setmana de Lliga. Ja sabeu que juga la segona jornada contra l'Elx, per tant, encara li queden uns dies per debutar, però fem una mica, ara que ho deia, la travessa. Va, amb Ferran Torres, esperem el seu desenllaç. Sembla més fora que a dins. Lamine Yamal, Rafinha, Bargi no podrà perquè està lesionat, Gordon, Adeyemi i Bissibu. Amb aquests davanters, Gemma, quina davantera creus que faria servir Hansi Flick en el primer partit de Lliga contra l'Elx?
2: Ni idea. És que depenerà molt de l'estat de forma i de com arribin els jugadors després de les vacances, del que s'hagin cuidat i de com estén exactament. I això es verà en els entrenaments. Que Lamine serà, o sea, que si en dius final de Champions, pues estic segura que Lamine jugarà. Però després és que depenerà molt de, pues això, d'estat de forma, perquè Fermín m'agrada molt, Olmo m'agrada molt, Adeyemi ja veurem, Gordon ja veurem. Això ha de començar i hem de veure com els nous també s'aclimaten i s'acomoden a l'equip, a l'estil i a lo que vol Flick.
1: Fem una travessa, Marc. Va, quina davantera del Barça veus en el primer partit de Lliga contra l'Elx? Amb el que tenim ara, Durant per fet que Ferran marxarà.
0: Però hi ha el condicionant del Mundial, perquè hi ha jugadors, els que han guanyat el Mundial amb Espanya, no tindran prou entrenaments, potser per començar com a titulars. Uh-huh. Clar, si no tinguéssim en compte aquest factor... Per mi, amb el que té ara el Barça a la plantilla, possiblement la millor davantera per mi seria Lamine, Olmo i Rafinha.
1: Per tant, Olmo com a fals nou.
0: Sí, per començar. Potser sí, potser aquesta. Però clar, depèn de l'estat dels jugadors, això, de com hagin arribat de les vacances, de si han tingut prou entrenaments i minuts per jugar ja d'entrada, que no fa la pinta que els jugadors de la selecció espanyola, per exemple, puguin ser titulars, la majoria d'ells, en el primer partit.
1: Molt bé, doncs a 7 minuts i arribarem a 7:45 del vespre. Tanquem la carpeta Ferran i a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Fito, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
3: Preguntàvem, doncs, per Ferran. El Barça ha rebutjat aquesta primera oferta de 40 milions. Quants diners acceptaríeu pel davanter, tenint en compte que queda lliure l'any que ve? Menys de 40 milions, només un 2%. Per tant, la gent valora a Ferran entre 40 i 50, un 11%. Entre 50 i 60 milions, un 70%, la grandíssima majoria. Més de 60 milions, només un 17%. El culer del sud, que diu Ferran i Rodri estan exactament en la mateixa situació. Els queda un any de contracte, estan valorats en 55 milions i són campions del món. Hauríem de pagar per un el mateix que cobrem per l'altre. També ho diu això el Macià Nicolau, que directament ens dona una solució, que el PSG pagui directament al City el que ens demanin per Rodri i tots tan amics. El Biel MCA, que diu veient el que es paga per altres jugadors de rendiment més dubtós, se n'ha de treure cap a 60 o més, per molt que sigui el darrer any el PSG pot pagar. O el Sergio Cajal, que diu al Barça no li convé que marxi, és un jugador que aporta, si el volen que paguin.
1: Ara farem una petita pausa per la publicitat, però abans passo per l'Oriol Corral. Oriol, perquè estem pendents, havíem començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa, i estem pendents d'una final amb presència catalana.
4: Sí, és la final del 4x200 relleus. Hi ha dues catalanes, la primera d'elles ja està nedant, arribarem ara als 150 primers metres, i la catalana Ainhoa Campabadal, que representa la selecció espanyola, arriba en tercera posició en els 150 primers metres. Ara mateix estaria en posició de podi. L'altra catalana nedarà en tercer lloc, és Irene Ciércoles, del Club Natació Sant Andreu, tot una promesa de 16 anys. Les favorites, això sí, són les russes, representant l'equip neutral, i Alemanya, ara mateix, però en primera posició va l'equip de la Gran Bretanya.
1: Quants metres queden per acabar la prova, Oriol?
4: Doncs ara mateix arribarem al primer canvi de nedadores i quedaran 600 metres.
1: Molt bé, doncs fem una petita pausa i de seguida rematem aquesta final, a veure si hi ha medalla catalana, i continuem parlant del Barça amb el nom de Julián Álvarez, que avui ha tornat a la disciplina de l'Atlètic de Madrid. Marxarem cap a la capital d'Espanya per saber com s'ho ha pres Simeone i a veure si aquest fitxatge es podrà fer o no. 2 minuts i tornem.
5: Tot Costa, amb Sergi Camps.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
11: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: L'esport no fa vacances a l'estiu.
13: Tampoc a Catalunya Ràdio.
12: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
13: També del Girona i del Sabadell.
12: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
13: A més del mercat de fitxatges.
12: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
13: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
12: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
14: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
13: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
14: Va, nois, que se'ns fa tard.
13: A la una del migdia.
12: El 12 d'agost arriba l'eclipsi solar del segle.
15: I el podreu viure amb la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Us acompanyarem amb informació útil i de servei actualitzada al moment, l'estat de les carreteres i la situació meteorològica.
13: I a partir de les 6 ens trobarem a la festa de l'eclipsi de Tarragona. Un programa especial amb Roger Carandell, Marta Delcor i Francesc Garriga en directe des de la Marina Port Tàrraco.
16: Serem a Tarragona, però l'eclipsi el seguirem des dels diferents punts dels països catalans, de Lleida al País Valencià i de les Balears al Pirineu. També serem a la platja del Trabucador i us explicarem com es veu i com es viu l'eclipsi des del mar.
13: A Catalunya Ràdio us donem consells pràctics per gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, especial eclipsi total.
16: L'eclipsi de la teva vida.
13: A la Ràdio Nacional de Catalunya.
17: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Tot costa.
1: Un minut i arribarem a 8:15 del vespre. Oriol Corral, tenim en marxa la recta final de la final del 4x200 metres. Parlem de natació, campionat d'Europa a París.
4: La catalana Irene Ciércoles està nadant ara mateix en cinquena posició, però molt a prop de la quarta posició, que és per Hongria, de la tercera, que és de les russes, i de la segona posició, que és de les alemanyes. En primera posició, de moment, molt sobrades a nivell de rècord europeu, les angleses de la Gran Bretanya.
1: Guanyarà la Gran Bretanya, clarament. Estan doncs, traient-li dos cossos gairebé a les seves competidores. I realment, home, no sé si hi haurà rècord, però la cosa és possible encara, Oriol.
4: Sí, sí, és... queden ara mateix 150 metres. Arribarem a les últimes tres piscines amb, com deia Sergi, les nadadores britàniques dominant completament la prova.
1: Em deies abans, Oriol, que Espanya arribava en aquesta final amb la sisena millor marca. Per tant, tot el que sigui millorar la sisena posició també és un resultat que es podria considerar bo pel combinat espanyol.
4: Sí, l'objectiu era quedar a prop de competir per les medalles o inclús intentar colar-s'hi. De moment, l'objectiu s'està complint. Arribarem als últims 100 metres amb el combinat espanyol. Ara, Maria Daza nadant aquest últim relleu i segueix en quarta posició. Això estarà molt i molt i molt ajustat fins a l'última piscina.
1: Recordem les catalanes d'aquest equip, la Inoa Campabadal i l'Irene Ciércoles, que també em deies abans, Oriol, que és nascuda a Andorra, però vaja, amb 8 anys va venir a viure a Catalunya, per tant la considerem catalana, eh?
4: Sí, nadadora del Club Natació Sant Andreu, de 16 anys, una de les grans promeses de la natació del nostre país.
1: Doncs recta final d'aquesta cursa, d'aquesta final del 4x200, la Gran Bretanya que va doncs, com un tro per sumar aquesta medalla d'or i en disputa les altres dues medalles, perquè hi ha tres equips en poca distància.
4: Sí, Alemanya en segona posició, Hongria en tercera i les russes representant l'equip neutral en quarta. El conjunt espanyol que s'ha despenjat ara mateix és en cinquena posició, ja bastant lluny de les opcions de les medalles i arribarem als últims metres amb la Gran Bretanya, que estarà molt a prop de fer el rècord europeu. Estarà en qüestió de mil·lèsimes, perquè neden al mateix ritme. I tres combinats nacionals que s'estan jugant la plata i el bronze. Hongria, que arribarà en segona posició, però ho té molt a prop. Alemanya, ho té molt a prop. Les russes, finalment, Hongria, la medalla de plata. Les atletes neutrals en tercera posició, el bronze. I acaba el combinat espanyol amb les dues catalanes en sisena posició.
1: Per tant, sisena posició pel combinat espanyol amb la Inua Campabadal i la Irene Ciércoles, la victòria per la Gran Bretanya, Hongria segona i Rússia doncs en tercera posició. Per tant, aquesta final que hem viscut en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I abans d'entrar amb el tema Julián Álvarez, que és el proper tema en l'entorn Barça que parlem en profunditat, Fitó, tenim notícies sobre Araujo.
3: Sí, perquè s'acaba de fer oficial que marxa cedit al Liverpool. N'havia parlat ja obertament Hansi Flick el dissabte en aquest triangular a Udine, però ara el Barça ho ha fet oficial, sessió simple fins al 30 de juny del 2027. Recordem alguns detalls d'aquesta sessió perquè el Liverpool assumeix la totalitat de la fitxa d'Araujo, per tant paga tot el salari de l'uruguaià i, a més, el club anglès es guarda una opció no obligatòria de compra quan acabi aquesta sessió, no obligatòria, d'entre 50 i 60 milions. Per tant, oficial, ja Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
1: Doncs mira, Araujo que ens altera l'escaleta, de seguida parlem de Julián i marxem cap a Madrid per parlar amb la Maria Josep Hostalric, però abans Araujo, Gemma, fa uns anys era un central que semblava insubstituïble que en Barça, i ara, escolta, se l'han tret de sobre i cap a Liverpool. Ha canviat molt, no, el seu rol en l'equip en els últims anys.
2: Sí, i és una pena perquè prometia molt, però bueno, les lesions primer i després el que ell va reconèixer, que va passar per un mal moment anímic, que va necessitar ajuda i bueno, ha anat cap a baix. I ha sigut una pena perquè prometia moltíssim, però crec que el, com diuen els moderns, és un win-win. És a dir, ell tinc la sensació de que també necessita aire fresc i donar-se una volta. I per al Barça no només és un jugador en el que no comptava Hansi Flick, sinó que econòmicament, en el fair play,
1: pues,
2: deixa ahí uns, bueno, pues un espai que el Barça necessita i molt. Win-win.
3: De fet, deixa'm recuperar unes declaracions de sí. Hansi Flick post aquest triangular a Udine, que deia, destacava sobretot, cridava l'atenció, qui l'explicava que Araujo aquell mateix dissabte no va viatjar amb l'equip a Itàlia i explicava Flick que estava molt content de poder marxar a Liverpool.
11: I think Ronald is a great guy. Fantastic...
17: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil, un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
11: In football, in life... changes is normal, so we have to accept this.
1: Doncs un Araujo, Marc, que surt en alguna fotografia dels últims anys en Barça, que no són del tot bones. Recordem aquella expulsió contra el PSG, aquella altra expulsió contra el Chelsea, per exemple, la temporada passada. Deia Hansi Flick en aquest document sonor que és un central una miqueta diferent, no?
0: La clau és aquesta.
1: No té tanta bona sortida de pilota, potser és més corrector, però vaja, ara també el Barça es queda sense aquest perfil de central. No sé què hi guanya i què hi perd el Barça
0: corrector
1: en aquest moment.
0: Corrector dels seus propis errors, gairebé sempre.
1: Això ja ho diu vostè. Això ho diu
0: sí,
1: vostè.
0: Sí, ho dic jo. Ho dic jo, perquè sovint pensem que Araujo l'única cosa que no té bona com a central és que té la cama de fusta per sortir jugant amb la pilota. I no és això. L'única cosa bona que té Araujo està relacionada amb aspectes condicionals.
1: Què vols dir amb això?
0: Condicionals és la força, la velocitat, si vols l'agilitat, aquests aspectes relacionats amb el físic. És l'única cosa bona que per mi té Araujo com a central. I amb això ha camuflat molts dels seus defectes, que no són només de jugar, sortir jugant amb la pilota. Són de conceptes defensius, purs i durs, a l'hora de marcar, a l'hora de defensar centrades laterals, a l'hora de coordinar la línia defensiva, a l'hora de saber si puc sortir a pressionar, m'haig de quedar o haig de recular. I a més, això és el que diu el Flick, i té molta raó, per un altre estil. Per què? Perquè pel model del Barça, pel model de Hansi Flick, si tu ets defensa central, has de pensar molt. Has de pensar tota l'estona. Has d'estar pensant i prenent decisions, que és el que li costa a ell, mm-hmm. perquè no en sap de futbol. És a dir...
1: Marc, és una miqueta agosarat dir-ho, no?
0: No en sap de futbol.
1: No en sap de futbol,
0: no en sap de futbol. El que
1: doncs
0: passa
1: el Bayern
0: que és
1: de Múnich el volia, eh?
0: No, el volia Thomas Tuchel, que és diferent.
1: També és veritat, tens raó.
0: I mira què li ha passat i què li segueix passant a Thomas Tuchel. Què li segueix passant a Thomas Tuchel?
1: Sí, sí.
0: És un altre debat que ja en parlarem. L'entrenador que més m'ha decebut en la història del Bayern, Thomas Tuchel. Però no per això, per altres coses. En definitiva, és un jugador que és ràpid, que és fort, que té... un bon nivell condicional, però amb això no n'hi ha prou per jugar a futbol i menys per ser central al Barça. No n'hi ha prou. Per què? Perquè s'està pensant tota l'estona. Mm-hmm. D'altres maneres, amb altres estils de joc, tu com a defensa no has d'estar pensant tant. Pots estar amagat a la cova, pots estar protegit pels teus companys. Un central al Barça, de Flick, més especialment, quedes exposat tota l'estona i has de prendre decisions. I ell dic que no sap de futbol, perquè no sap prendre decisions?
1: Fito.
3: No, anava a dir que Araujo marxa cedit, però té contracte fins al 2031, per tant, té 4 temporades més de contracte, veurem com ho resol el Barça els pròxims anys.
0: Sí, deixa'm explicar una cosa, perquè volia dir això, que em dius, home, sí que en sap de futbol, doncs t'explicaré una anècdota.
1: Home, no, jo no puc creure, Marc, que un jugador que arriba a jugar amb el Barça primera divisió com a central no en sàpiga de futbol.
0: Vale, doncs em deixes explicar-te una anècdota que t'ho demostra. No diré el nom, però Araujo, en una sessió d'entrenament, va aixecar la mà perquè no sabia que era un tercer home.
1: Però això amb quina edat?
0: Futbolista professional del Barça. Quan tothom deia que era el millor defensa del món. Oye, mister, ¿qué es el tercer hombre? Van haver de parar la
1: potser
0: sessió d'entrenament.
1: Potser pensava que era la pel·lícula de l'Orson Welles.
0: D'acord, és a dir, que un aficionat no sàpiga què és el tercer home, perfecte, és el més normal del món. Però si tu ets jugador professional i t'estan demanant que busquis una sortida amb tercer home i no ho saps, està molt bé de part seva de parar l'entrenament i preguntar-ho.
1: Sí, sí.
0: Però no ho sabia.
1: Demostra que no té, doncs, els coneixements, no? Amb un sí o amb un no, Gemma, Araujo tornarà a jugar amb el Barça?
2: No crec.
1: Marc?
0: No farà pinta.
1: Molt bé. Doncs 7 minuts i arribarem a 3 quarts de 8 de la vespre. Ara sí, parlem de Julián. I de seguida marxem cap a Madrid, però abans, Fito, què en sabem d'aquest retorn de Julián? Avui ha tornat a la disciplina de l'Atlètic de Madrid i s'ha fet les proves mèdiques de rigor i el primer entrenament.
3: Sí, doncs que s'havia de retrobar amb Diego Pablo Simeone, amb el seu entrenador. L'Atlètic de Madrid tornava avui de Seúl, on hi ha fet una petita gira de pretemporada, però ha donat festa Simeone fins dimecres a tota la plantilla. Per tant, no s'ha trobat amb Julián Álvarez. Julián ha tornat juntament amb alguns futbolistes de l'Atlètic de Madrid que també han estat al Mundial, com Marcos Llorente, Àlex Baena o Juan Musso. Han passat les proves mèdiques, han fet sessió d'entrenament aquests 4 futbolistes, però fins dimecres l'equip matalasser no torna a la feina. Dimecres, en principi, es trobarà Julián Álvarez amb Simeone i podrà transmetre Julián la voluntat, com explicava dies enrere el Salmurri, doncs de venir al Barça, de marxar de l'Atlètic de Madrid. Avui havia de ser aquesta reunió, no ha pogut ser, per tant, s'emplacen Julián i Diego Pablo Simeone el dimecres.
1: Recordem el que portem dies dient, Fito. El Barça espera un gest de Julián, no ha de ser una trencadissa, no ha de ser un plantar-se, però sí alguna cosa que pugui, doncs, ajudar a lubricar una mica aquesta operació.
3: Sí, bàsicament algun gest que pugui donar força al Barça per intentar, doncs, poder negociar amb l'Atlètic de Madrid, que s'ha tancat en banda el conjunt madrileny. El Barça ha dit per activa i per passiva que si aquest gest arriba de Julián no deixarà sol el futbolista. Avui, en principi, era un dia propici, doncs, perquè això comencés a prendre forma. No ha pogut ser. Recordem també que aquest cap de setmana, després d'un d'aquests amistosos que ha jugat l'Atlètic de Madrid a Seúl, li van preguntar a Simeone per Julián Álvarez i el tècnic de l'Atlètic de Madrid va repetir que no era tant una decisió seva personal, sinó com una decisió de club, que Gilmarín havia estat molt taxatiu, doncs, amb aquesta posició de l'Atlètic de Madrid sobre Julián, per tant, elevava aquesta posició de Simeone al club. Per tant, costarà, que ho deia la Gemma ara, costarà que pugui convèncer el Barça a l'Atlètic de Madrid.
1: Doncs marxem cap a Madrid. Mari Josep Hostalric, què tal? Bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Escolta, com ha estat la tornada de Julián a l'Atlètic de Madrid? No s'ha vist amb Simeone. No sé si ho van fer durant el Mundial, però com visualitzes que serà aquesta trobada Simeone-Julián quan es retrobin?
18: amb absoluta normalitat, eh? Jo crec que decebrà a bastanta gent perquè no serà res, no sé si hi haurà una imatge pública, suposo que sí, en algun moment hi haurà qui capti aquesta imatge, però realment no hi ha res dissenyat ni res que pugui trencar la normalitat d'un entrenament normal i d'un contacte que és normal d'un entrenador respecte als jugadors que venen d'un Mundial i després d'un període festiu, no? O estival. No hi ha res previst, no hi ha res agendat, però no solament amb l'entrenador, sinó tampoc amb el CEO del club, que seria el lògic, i amb el director esportiu, amb Mateu Alemany, que seria el que realment sí que es produirà, s'acabarà produint, entenc jo, però no hi ha res específicament dissenyat ni res específicament pautat. I t'estic parlant d'informació de divendres passat. Uh-huh. Divendres passat l'Atlètic de Madrid no tenia constància, no hi havia cap petició per part ni de la gent, ni de Fernando Hidalgo, ni de Julián Álvarez, per poder-se entrevistar ni amb el CEO, que està de vacances, tot sigui dit de pas, ni amb Mateu Alemany.
1: O sigui, no s'escenificarà cap escena de pau, Maria Josep, però et consta que l'Atlètic de Madrid està dolgut amb Julián?
18: No, home, clar, sobretot a nivell aficionat, i jo crec que també a nivell de direcció esportiva, perquè s'han malinterpretat alguns gestos que es van tenir abans del Mundial, perquè s'han malinterpretat declaracions i converses que han transcendit, que no havien d'haver tingut, diguem-ne, l'alcance que han tingut, no? La llargària que han tingut, perquè la intenció del club mai ha estat el de vendre'l ni el de deixar-lo sortir, i es dona la sensació de vegades que l'Atlètic de Madrid sí que havia obert una porta a Julián Álvarez. Des del club, des de l'entitat esportiva, es diu que mai s'ha obert aquesta porta, que és un jugador que no solament, i això s'ha explicat per activa i per passiva, jo m'he cansat d'explicar-ho en els darrers dos mesos, el tema Julián no és únicament futbolístic, hi ha entroncs, hi ha vinculacions contractuals a nivell d'empresa molt importants, hi ha un pla de negoci dissenyat a l'entorn de la seva figura, i trencar aquest pla de negoci és molt complicat.
1: Això és la nova inversió, el grup Apollo, no? Suposo que volen fer doncs, que aquest sigui el seu jugador franquícia d'alguna manera, i també interpreto pel que dius, Maria Josep, que hi ha doncs, interessos econòmics, comercials, i publicitaris,
18: tant.
1: No?
18: I tant que sí, és que hi ha contractes signats.
1: I que es trencarien si Julián no hi és?
18: Bueno, no sé què és el que podria passar a nivell jurídic. El que sí que sé és que l'entitat no està per la tasca de trencar aquest tipus d'acords ni de trencar aquesta situació i aquest context, que és el que li permet al grup inversor poder fer plans a 3, 4 i 5 anys vista, el que és un pla de negoci a l'ús, uh-huh. Res de l'altre món. Però diguem-ne que la negativa no és perquè, escolta, més que... Li tenim mania al Futbol Club Barcelona o no volem que el jugador específicament no hi ha cap interès en perjudicar els interessos del jugador. El que passa és que és un jugador franquícia, és una inversió que tenia o havia de tenir un recorregut X a l'entorn del qual s'havien fet un seguit d'operacions, i per tant ara desfer aquest pla té un cost molt elevat i no és de 100 milions,
1: creus,
18: ni de 150.
1: Creus que Julián farà algun altre gest per tensar la corda, o creus que ho ha intentat, no se n'han sortit i aquí ho deixarà?
18: A veure, jo crec que parlarà, hi haurà algun moment en què parlarà, a instàncies seves o auspiciat també o impulsat pel seu agent. Entenc que és el que ha de fer perquè al final quan un té una cosa a dintre l'ha de treure, no? I suposo que tot i que ell és una persona molt introvertida, hi haurà un moment en què parlarà. Crec que dona els termes que imaginem prèviament, uh-huh. Crec que serà una conversa normal, però que per part del club jo crec que se li transmetrà amb tot el carinyo del món la realitat. Julián, tens contracte fins al 2030, no sabem què passarà l'any vinent, però sabem el que passa aquest any. Vull dir, aquest any t'has de quedar aquí, has de treballar, has de demanar disculpes no públicament, sinó futbolísticament, a la teva afició, a la que has faltat el respecte, i a partir d'aquí a treballar. Entenc que serà això. Quina via podia utilitzar Julián per tensar més la corda? Mira, només hi havia dues. Una d'elles crec que ja ha quedat absolutament neutralitzada, que no es farà, amortitzada la possibilitat, que és la via de declarar-se en rebel·lia. Primer, evidentment, pel cost futbolístic que pot tenir pel jugador, no? Perquè, bueno, a banda de no poder fitxar en diverses finestres de traspàs, com a penalització, a més, t'exposes a una sanció de molts mesos d'inhabilitació, no? I crec que això ell ho ha valorat. Bueno, és que crec que ni ho ha valorat. I després està la via de judicialitzar el cas, no? I darrerament estic escoltant molt el cas de Zubiaurre. I crec que és un cas que no té res a veure... Bueno, jo no soc jurista, però he consultat amb juristes de la talla de Manuel de la Torre i Alberto López Vela, i em diuen que és que no té cap tipus de comparació i el context és absolutament diferent a aquell cas de 2006, i per tant és veritat que en aquell cas es va fallar a favor del jugador, però perquè hi havia una desproporcionalitat entre la seva clàusula i el seu salari, evidentment que no és el cas en aquests moments, ni pel salari, ni per el que va costar el jugador, ni pels anys que té de contracte, ni per res. I al tanto, perquè el Futbol Club Barcelona, si judicialitzés aquest cas i d'alguna forma l'impulsés, no ens oblidem que és el responsable subsidiari de tot aquest tema i li podria resultar molt car fins i tot a nivell institucional, perquè aquí estem partint de la base de que potser el jutge de lo social diu mira, pues la clàusula és de 100 milions, vale, però també pot dir és de 200. I a partir d'aquí, qui s'hauria de fer càrrec d'aquesta clàusula és el Futbol Club Barcelona. Vull dir que, al final, són casos que jo entenc que a nivell jurídic i a nivell institucional doncs el Futbol Club Barcelona pugui arribar a pensar i pugui escrutar vies per fer més pressió, però entenc que el jugador, un cop exposat quins són els pros i els contres, crec que no tirarà ni per una via, que crec que està, insisteixo, absolutament descartada, que és la de la rebel·lia, ni per judicialitzar el cas. Però aquesta és una impressió meva, eh?
1: Per tant, per la Maria Josep, Julián no tensarà més la corda, i ho diu molt clar, l'Atlético no vol vendre el jugador, però ja és un punt de vista institucional i fins i tot és un jugador de projecte de l'equip Matalasser. Anem a la tercera pota, jugador, equip, afició. Anem amb l'afició, Maria Josep, perquè he vist per les xarxes que fins i tot s'està comparant el cas Julián amb el cas Gris, i que aquí el Calderón, el Metropolitano, l'haurà de perdonar en algun moment, no?
18: Home, i tant que sí. A veure, primer hem de tenir en compte els antecedents. Julián ha tingut una temporada bastant, bastant mediocre. Bé, a nivell de Champions no ha estat malament, però a nivell de Lliga i de regularitat, que és el que et posa en mesura el que és un jugador, et posa el llistó d'on està el jugador, realment ha marcat 8 gols. Vull dir, és un jugador que ha tingut una temporada bastant, bastant deficient. I tot i així, sempre ha tingut el suport i el recolzament del seu públic, no?, i de la seva afició. Jo crec que serà un cas potser més virulent que el cas de... Li costarà més del que li va costar el Griezmann per dues raons. Primer, pel seu tarannà. No és un jugador tan obert i amb el carisma que pugui tenir, donat els gestos que tenia, per exemple, Griezmann. I després, perquè el Lleig ha estat bastant superior al que va tenir Griezmann. Griezmann, al cap i a la fi, bé, va cometre un error, va demanar perdó i ja està, i ja s'ha acabat. I tot i així hi ha gent que no li ha perdonat fins que no s'ha retirat, no? Però en el cas de Julián és que la manca de respecte, tenint un contracte en vigor, dir que el somni de la teva vida és marxar a un dels teus rivals, jo no sé si serà tan senzill d'esborrar això en la ment de l'aficionat Matalasser, que ha tingut molta paciència, insisteixo, amb aquest jugador i que des del primer moment ha tingut adoració per la seva figura, quan li ha anat bé i quan li ha anat malament.
1: L'última, Maria Josep, t'anava a preguntar amb un sí o amb un no si Julián jugarà al Barça l'any que ve. Interpreto que em diràs que no, per tant et canvio la pregunta. Què et diu el nas? Aquesta història continuarà l'estiu que ve?
18: Poden passar tantes coses en un any, en una temporada. I si guanya algun títol important? No canviarà de somnis. I si Simeone se'n va, que li acaba el contracte? I si sóc incapaç de predir el futur?
1: Molt bé. Doncs, Maria Josep, moltes gràcies i fins la propera.
18: Una abraçada molt forta a tothom.
5: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: 10 minuts i les 8, Gemma. Doncs mira, a la Maria Josep té la mateixa informació que tens tu. Julián no es mou del Metropolitano, eh? Per tant, el Barça haurà de buscar una alternativa i Julián, com deia també la Maria Josep, s'haurà de fer perdonar per la seva afició.
2: És que el que no entenc és quan va sortir Miguel Ángel Gil i va dir que ni por 100, ni por 150, ni por 200, perquè ens empenyaven, o perquè alguns s'empenyaven en dir, bueno, poden passar moltes coses. O es feia la pregunta de, tu creus que jugarà Julián al Barça? I molts deien, jo crec que sí. I és lo de, però...
1: T'han dit que no, no?
2: Per què exactament? És a dir, el Atlético en cap moment ha obert una miqueta la porta per pensar que hi havia alguna possibilitat. Julián va fer el gest en el Mundial de dir jo em vull marxar, però és que l'Atlético s'ha tancat des del minut 1. I no només ha tancat la porta, sinó que s'ha posat molt beligerant. Me'n recordo d'aquells tuits
1: sí.
2: que van fer, que es van tirar una tarda sí, sí. de divendres, si no recordo malament, posant un tuit darrere sí, sí. de l'altre. I bé, és que no hi ha cap possibilitat. I aquí es continua dient pot ser que Julián faci un nou gest. El gest que farà és demanar perdó a l'afició de l'Atlético i que, per favor, sisplau, se obliden l'abans possible del que ha fet.
1: També és veritat que amb dos gols...
2: Que no s'oblidaran tan fàcilment.
1: Bé, però el món del futbol, Gemma, tu saps que amb dos, tres gols...
2: Com ha dit la Maria José, sí. que conec també molt bé a l'afició de l'Atlético, sí, sí. l'afició de l'Atlético és molt orgullosa. I s'ha vist, pues això, l'han fet mal en el seu orgull. Uh-huh. I que un jugador surti a dir que es vol anar en meitat del Mundial, tenint contracte, ha sentat molt malament.
0: Sí, i sí, després, no n'hi ha prou amb els gols, de vegades.
2: No, va, haurà de demanar perdó, però amb molta força.
0: Pensava en unes declaracions que ha fet avui el president del Bayern, parlant de la pilota d'or que li entregaran, de la bota d'or, que li entregaran a Harry Kane com a màxim golejador d'Europa la setmana que ve, i l'ha comparat amb grans llegendes del Bayern en la posició de nou, i ha citat a Gerd Müller i a Karl-Heinz Rummenigge, obviant directament a Robert Lewandowski.
1: Sí, clar, potser perquè no té vinculació ara amb l'equip, no? I potser
0: I va marxar.
1: Haver marxat forçant una miqueta, també, me'n recordo.
0: Forçant
1: que
0: bastant, forçant
1: un,
0: bastant.
1: Un Oliver Kahn força violent també amb Lewandowski, força contundent.
0: I amb declaracions, sí, amb mitjans de comunicació.
1: En qualsevol cas, Marc, poden passar moltes coses, eh? Abans li deia a la Maria Josep, l'any que ve estarem així, no ho sap ningú, però a mi em costa de veure com Julián es pot reconciliar, ja no amb l'afició, sinó amb l'estil de joc de Simeone. És a dir, aquí hi ha un problema futbolístic, Julián no se sent a gust amb la proposta de Simeone i Simeone no canviarà la seva proposta. Per tant, Julián, marqui més gols o menys gols, no se sentirà a gust en aquesta proposta.
0: Fa la pinta que no, perquè ha tingut moments per fer-ho Simeone, amb plantilles que casaven molt més amb un altre estil de joc, amb una proposta més dominant, més rica en pilota, més ofensiva, i tampoc ho ha acabat de fer. Tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid s'ha empobrit en defensa i no ha acabat de ser un equip més complet o més brillant en atac en els últims anys. I probablement Julián pensa que el seu estil de joc encaixaria més amb el Barça. Però, vaja, ho haurem de veure, i és el que comentàveu. D'aquí un any poden haver passat moltes coses. Potser el Barça ha fitxat a Mikel Tadze.
1: I a Pavlidis.
0: Jo a Flick li diria... Oblidem-nos ja de Julián Álvarez. Què vols? Pavlidis. Què prefereixes? Jo li diria que... Mira, o Pavlidis o Mikel Tadze, tu qui prefereixes dels dos? Perquè són perfils sensiblement diferents, tot i que tenen virtuts en comú, no són un mateix perfil de nou.
1: Per tancar el tema, Julián, Gemma, a l'Atlético de Madrid, Simeone és Déu Nostro Senyor. Però des de fora sempre es té aquesta intuïció, aquesta percepció, millor dit, que no aprofita del tot els jugadors. Tu creus que en algun moment el Metropolitano li dirà a Simeone, home, tens Julián, tenies Griezmann fins fa dos dies, has tingut jugadors de molta qualitat i jugues molt a Marrategui. Creus que arribarà alguna rebel·lió en algun moment del Metropolitano? O Simeone pot el que vulgui?
2: No. Hi ha crítiques, i pot ser que hi hagin crítiques a alguns mitjans de comunicació, molt lleus, això sí, perquè l'Atlético és que té un tarannà especial, tant l'Atlético com la seva afició. I no, Simeone és Déu Nostre Senyor. O sigui, en les plantilles que ha tingut, en el que es van gastar l'any passat i que no guanyin res i es doni per bo... No, ha sigut una bona campanya. Hem arribat a la final de la Copa del Rei, que han perdut, i es dona tot per bo. I no crec que hi hagi una rebel·lió en cap moment, excepte que sigui un desastre, o sigui, que comenci la temporada i aquello sigui un desastre mundial. Però crec que l'afició està molt acostumada a l'1-0 i ja està.
1: A veure, Fito, per tancar el bloc Barça, dos noms, el de Rodri, que el feu un F5 al seu estat, a la seva operació d'arribada al Barça, i també una mala notícia, que és la lesió de Bargi. Comencem, si vols, pel madrileny i acabem amb el suec.
3: Mira, Rodri és un cas similar al de Ferran, citat dimecres a Manchester per fer les revisions mèdiques. Divendres, en principi, ha de tornar als entrenaments. Rodri, que va patir, es va operar, millor dit, a finals de juliol d'un problema a l'esquena. Maresca ho va confirmar, que l'ha citat dimecres i que espera que dimecres sigui a Manchester. El Barça, igual que Ferran, vol accelerar la seva sortida, el Barça vol accelerar l'arribada de Rodri, tenir-ho tancat abans de que hagi de tornar el migcampista dimecres a Manchester. Igual que en Ferran, el Barça va fer una primera oferta, el City l'ha rebutjada, però igual que amb el davanter, doncs té pinta que Barça i City estan, doncs, condemnats també a entendre'ns, perquè és la voluntat de Rodri.
1: Tinc ganes de preguntar-li a la Gemma com ha viscut l'afer Rodri, perquè, escolta, estava, tot semblava indicar que marxaria al Bernabéu i ara sembla que arribarà al Camp Nou. Com has viscut aquest canvi de rumb del futur de Rodri?
2: Pues va ser una gran sorpresa, perquè semblava que, bueno, que estava mig fet o que les coses anaven bé per al Real Madrid. Em sembla que, ho vaig dir aquí al mateix programa, que el Barça no el necessitava, però el Madrid molt.
1: I tant.
2: Però el Madrid molt. Ara bé, el vol fitxar per el Barça i jugar al Barça, i un jugador com ell estic segur que encaixa en qualsevol equip i que encaixarà bé al Barça, vamos, seguríssima. Però que el Barça no ho necessitava i el Madrid sí, també.
1: Totalment. Marc, el Barça, evidentment, no volia o no necessitava un migcampista, però, clar, t'apareix Rodri per la porta i li has de dir que sí.
0: És que jo penso que sí, que el necessitava el Barça.
1: Ah, tu penses que sí?
0: Jo penso que sí. M'he defensat sempre, sí, que el Barça necessitava un altre migcampista.
1: Déu-n'hi-do. I el veus jugant amb Pedri, tu com a mig centre, amb Dani Olmo més avançat, Fermín més avançat, no? Rodri i Pedri haurien de ser...
2: Perdó, quan dic que no necessitava és que no és una prioritat com el nou o un altre central, ara que s'ha anat Araujo.
0: Sí, sí, si no ho deia per tu, ho dic
2: però,
0: perquè és...
2: Però en el central del camp del Barça, o sigui, no és una prioritat, Rodri. Bé, jo penso, Madrid, sí.
0: Jo, a veure, jo si fos Deco, per mi sí que hagués sigut una prioritat. Entre altres coses, perquè serà el moment...
1: Què li dona Rodri al Barça que no té, Marc, ara mateix, al vestidor? Què li dona?
0: És que el Barça, aquesta posició del mig centre, tan intel·ligent, tan àgil mentalment per connectar amb els interiors, tan bo per ofegar els contraatacs del rival, que et fa jugar 20 metres més amunt amb la seva qualitat i visió de joc en la passada, no el té en aquesta posició. Uh-huh. El Barça ja ha tingut Frenkie de Jong aquí, i serà el moment per demostrar a tots aquells que diuen, i com pot ser que Frenkie de Jong sempre jugui amb tots els entrenadors? Perquè no n'hi ha un altre. Perquè els altres consideren els entrenadors que són pitjors que ell. Però és un jugador molt superior a Frenkie de Jong, Rodri. Uh-huh. I per mi, Pedri necessitava un soci. És veritat que potser no han acabat d'encaixar del tot bé amb la selecció espanyola, però la dinàmica d'un club és molt diferent. Per tant, un mig del camp, Rodri, Pedri, més el tercer que vulguis, pots posar Olmo, pots posar Fermín, fins i tot Gavi, poden jugar junts, Rodri, Pedri, Fermín més Olmo de fals nou. Aquests quatre poden jugar els quatre per dins. Uh-huh. I són jugadors que jo penso que s'entendrien molt bé. Per mi el Barça sí que el necessitava, aquest migcampista, perquè fa temps que s'hauria hagut de treure de sobre Frenkie de Jong.
1: A veure, Fito, acabem el bloc Barça parlant d'una mala notícia, lesió de Rooney Bargi.
3: Sí, una possible lesió greu al genoll dret, és el mateix genoll, aquest dret que es va lesionar el 2024, a l'abril del 24, s'ha hagut de retirar avui Rooney de l'entrenament d'aquest matí. Demà li faran més proves, en principi ha de ser això, una lesió greu, ho confirmaran demà aquestes proves. En cas de lesió, el Barça en farà un comunicat sempre que Rooney, doncs, el vulgui fer. Quan sapiguem exactament què té, ho comunicarà el Barça. L'any quan es va lesionar el 2024 va estar 11 mesos fora. Bardaggi no va viatjar dissabte a Udine per precaució, per evitar lesions, no va jugar aquest triangular, tampoc ho va fer Marc Casado, doncs en l'entrenament d'aquest matí, possible lesió greu. Demà sabrem exactament què té, però pinta malament aquest genoll dret de Rooney Bardaggi.
1: Molt bé, doncs fins aquí el Barça, gràcies, Fito. Arribem a les 8, de seguida ens actualitzem, però abans, Oriol Corral, dos apunts més de futbol abans de tancar la tertúlia, el primer del Real Madrid.
4: Sí, perquè Marco Corella s'ha incorporat avui als entrenaments de Mourinho, ha passat la revisió mèdica i l'hem pogut sentir per primera vegada.
19: Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, que tener la oportunidad de jugar en un club como este, pues creo que es muy difícil rechazarlo. Me vino la oportunidad, no tuve ninguna duda. Al final yo también como espectador he visto todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Champions que han levantado, y bueno, pues tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, de poder ser partícipe de algo grande, pues creo que es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante.
4: Més de Cucurella, per ell, el Madrid és el club més gran d'Europa.
19: Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
4: Avui també s'han reincorporat a la pretemporada del Madrid Mbappé, Tchouaméni i Konaté, els tres internacionals en França.
1: A Rodri no podrà ser, sembla, Gemma, però per la resta, t'agrada el mercat de fitxatges del Madrid?
2: Alguns sí i alguns no tant. M'agrada.
0: Quin sí? A veure.
2: Cucurella.
0: Cucurella sí.
2: Cucurella em sembla un bon fitxatge, Konaté, pues no tant, la veritat.
0: I Diomandé?
2: Diomandé és un meló per obrir.
0: És boníssim.
2: Ja no.
0: És un baló molt bo.
2: Sí, però té 19 anys i no és el mateix jugar en un club que jugar al Real Madrid. Et surt un partit malament, el Bernabéu se't posa de cul i és molt jove. Molt jove i ha d'encaixar bé. I per el que diuen, no és un vestidor fàcil.
0: No, que fàcil no ho és. Fàcil. Que fàcil no ho és molt evident.
2: Has de caure bé, que portar-te bé amb els companys, que els companys es porten bé amb tu, que és un nouvingut i molt jove, i aquestes són les meves reserves. No per un tema de qualitat tàctica o tècnica, que em sembla molt bo, però és un meló per obrir en el Real Madrid.
1: A tu t'agrada, Marc, el mercat de fitxatges del Madrid?
0: Una mica el mateix, perquè Konaté em sembla un central que ja no té el nivell per jugar a un equip d'elit. M'estranyaria molt que tornés a recuperar la seva millor versió. Ho pot fer, però m'estranyaria. Cucurella és un molt bon lateral esquerre, sobretot a nivell defensiu, i el Madrid necessitava reforçar aquesta posició, tot i que se'n va gastar 50 per carreres l'estiu passat. Per mi el millor fitxatge, sobretot, és el de Diomandé. Sí que és veritat que el Madrid necessitava més imperiosament aquest mig centre que podria ser Rodri. N'hi ha d'altres. Enzo Fernández, per exemple, també encaixaria molt bé, penso, al Real Madrid, el del Chelsea. Però Diomandé, amb aquestes reserves, perquè evidentment no podem saber, en el Madrid i en qualsevol club, si tu canvies de ciutat, d'equip, de companys i entres en una nova dinàmica, potser no et surt bé la jugada.
1: El futbol però no són matemàtiques i no, per això ens agrada tant, segurament.
0: Però si a mi abans d'aquest estiu m'haguessis preguntat quin puc fitxar un extrem, i tinc molta pasta per fitxar-lo, quin extrem fitxaries?
1: Diomandé.
0: I en Diomandé.
1: Acabem a Oriol amb un apunt del Barça femení, perquè Quique Nazaret s'ha lesionat i estarà 4 setmanes de baixa.
4: Ho ha anunciat avui el club, s'ha lesionat l'adductor major de la cuixa esquerra, un Barça, per cert, que ha tancat avui la seva estada en camp a Andorra. Avui hi ha hagut una trobada entre l'Andorra, l'equip masculí de futbol, i aquest Barça femení. Gerard Piqué ha estat al capdavant de l'expedició de l'Andorra, s'ha trobat amb Pere Romeu, també hem vist imatges de Piqué parlant amb Aitana, i ha parlat Pere Romeu, fa balanç d'aquesta pretemporada.
20: Molt bon estat de pretemporada, hem estat molt a gust, el clima ens ha afavorit molt, sobretot a nivell de temperatura. Sí que és veritat que alguns dies ens ha plogut força i això ha fet que la gespa estigués força espesa, sobretot el primer dia, però per altra banda hem estat superbé aquí, instal·lacions estupendes, hem pogut treballar molt bé al gimnàs, hem estat molt a gust, així que super agraïts, i esperem que es pugui tornar a repetir, perquè la veritat és que hem estat molt i molt bé.
4: Aquest dimecres, primer amistós de l'equip de Pere Romeu, a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff contra el Montpellier.
1: El dia de l'eclipsi. Doncs vinga, va, 5 minuts per sobre de les 8 del vespre, acomiado la Gemma Herrero i el Marc Maiola, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: A dilluns, ens sentim la setmana que ve. Ara sí, ens actualitzem. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
21: Molt bona tarda.
1: No em matis, t'he robat una miqueta de temps, però no passa res. A veure, primer la pregunta esportiva.
21: Vinga,
1: després som-hi. Els informatius, que em consta que no comencem amb bones notícies, no. Per tant, fem la frivolitat i després anem a la cosa seriosa. A veure, Marc Güell, si Digue'm. Tu juguessis a ser director esportiu del Barça, a qui fitxaries primer? Ja, com futbolísticament ja ho saps tot, fins i tot em pots dir quin nom t'agrada més. Qui fitxaries primer? Mikotadze o Pavlidis pel Barça? Pavlidis o Mikotadze?
21: Vinga, Pavlidis.
1: T'agrada més Pavlidis que Pitonats.
7: Sí, m'ha sonat més bé.
1: Doncs mira, Marc, apunta't al Marc Güell, que és del team Pavlidis. Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
7: Doncs mira, aquesta última hora del terratrèmol de Colòmbia, més de 70 morts per aquest sisme de magnitud 7,4 que ha sacsejat el país. El govern parla, de fet, de 71 morts i ha declarat ja el desastre nacional. Les zones més afectades són el Chocó, el Valle del Cauca i l'Eix Cafeter. Hi ha edificis col·lapsats, infraestructures afectades i els equips d'emergència continuen buscant possibles atrapats. Les autoritats encara treballen per tancar aquest balanç oficial de víctimes. El nou president del país, Abelardo de las Priella, ha enviat aquest missatge.
21: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
7: És Priella que ocupa aquest càrrec des d'aquest cap de setmana. A banda d'aquest terratrèmol de Colòmbia, un dia més també ben pendents de Ceuta, el govern espanyol aposta per retornar al Marroc els més de 1.400 menors que de moment ha identificat als carrers d'aquesta ciutat autònoma. L'executiu marroquí també ho considera la millor opció, ho ha dit aquesta tarda. Això també a l'espera de veure què passa aquest cap de setmana amb les crides que hi ha a les xarxes per una nova entrada massiva. Per això

0: Cel i ho escolteu per Catalunya Ràdio.
1: Quin millor pla.
0: Gràcies, Marc.
1: Que vagi bé.
2: Pop-up vespre.
0: A veure, Oriol Corral, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
3: Doncs en aquesta primera hora hem parlat de Ferran Torres, la primera oferta del PSG rebutjada pel Barça, també de la situació de Julián amb l'Atlètic de Madrid, hem parlat amb la Maria Josep Hostalric i també hem confirmat en aquesta primera hora amb el comunicat del Barça que Ronald Araujo jugarà cedit la temporada vinent al Liverpool.
0: Molt bé, doncs 8 i 8 minuts, fem una petita pausa i de seguida rematem el programa parlant de natació, d'atletisme, de motor i també de ciclisme. Tot plegat fins a 8:45 a l'antena de Catalunya Ràdio. 2 minuts i tornem.
2: Tot Costa, de dilluns a divendres, amb Sergi Camps.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
7: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
8: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3.
9: La casa nostra.
2: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: quart de nou del vespre. A veure, Oriol, avui hem començat a París les proves de natació al Campionat d'Europa i, de fet, hem viscut ara fa uns minuts a l'antena del Tot Costa en directe una final on hi havia participació catalana.
1: Sí, comencem per aquesta última prova, la final del 4x200 metres. Hi havia dues catalanes a l'equip espanyol, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles. Han acabat finalment en sisena posició. Han estat bona part de la prova lluitant per les medalles, però finalment no ho han aconseguit. La medalla d'or és per la Gran Bretanya, la medalla de plata per Hongria i la de bronze per les atletes neutrals, que són les atletes russes. Una de les catalanes, Ainhoa Campabadal, ha parlat, està molt contenta amb el resultat d'avui.
2: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
1: També avui hem tingut pel matí a la mateixa prova, però en categoria masculina, el nedador d'Esplugues Ian Florencio, que ha acabat cinquè, ha quedat eliminat, i el 100 metres braça, Nil Cadavall, també ha quedat eliminat aquest matí en acabar últim de la seva sèrie.
3: Bueno, está mal, de sensaciones muy bien, estoy contento, con la marca también. Lo que pasa que sí que me da un poco de rabia haberme quedado tan cerca de pasar a nadar a la tarde, a las semis. Pero bueno, de momento empezamos bien, así que nada, con muchas ganas de seguir con el campeonato.
0: Tot això avui, Oriol, per demà què tenim?
1: Mira, demà, quan falti un minut per 9:45 del matí, tindrem un català, Luca Huck, a la sèrie dels 100 metres lliures masculí. A 10:45, també al matí, els 4x100 estils mixt, amb els catalans Nil Cadavall, Ian Florencio i Nayara Sobreviela.
0: Doncs de la natació a l'atletisme. Perquè avui ha començat a Birmingham el Campionat d'Europa d'atletisme. Més de 1.600 atletes de 49 països competiran en aquesta cita. Entre ells, Oriol, tenim una important representació catalana, també.
1: Sí, són 22 els atletes d'origen català que competiran a Birmingham, 19 sota llicència federativa catalana. També hi haurà l'andorrà Nahuel Carabanya, nascut a la Seu d'Urgell, i dues atletes amb llicència d'altres comunitats autònomes, Maria Vicente pel País Basc i Lerato Pagès per Madrid.
0: Algun fet destacable en aquesta primera jornada?
1: Doncs aquest matí l'espluguí Jaime Guerra s'ha classificat per la final de salt de longitud que es disputarà demà. Ho ha fet amb la sisena millor marca de les semifinals. L'atleta ha parlat a Teledeporte y ha valorat d'aquesta manera la final.
4: En la final ya es otra cosa, porque aquí vas que tienes que meterlo en 3 intentos nada más, y ya tienes como más cancha para poder prepararte mejor los saltos y todo eso.
1: D'altra banda, l'atleta del Barça, Pablo Sánchez Valladeras, ha acabat cinquè en la seva sèrie de

0: 800 metres i no disputarà la final. I ara és el torn de Laura Redondo, que en pocs minuts disputa la classificació de martell.
1: I també aquesta nit, de fet d'aquí a pocs minuts, correrà ja el Sakura Bestue.
0: Sí, serà quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 10 en la final del 400 per 400 mixt.
1: Doncs n'estarem pendents. Ara falten 2 minuts per arribar a un quart de 9 del vespre. Agafem la moto, va. En motor, empipada de Marc Márquez, que ha vist com el Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana ha perdut 22 punts respecte al líder del campionat, Jorge Martín. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Márquez ja s'esperava que no li anés bé.
2: Però potser no tant, no? Les Aprilia tenen un nivell inabastable ara mateix a MotoGP. Tots els seus pilots són aspirants al podi, mentre que Ducati això ja no ho té. Ducati no acaba de rutllar uniformement. Aquest cap de setmana, Àlex Márquez ha anat millor que els seus companys, també per un factor circuit, ho hem de dir. I Marc Márquez, a més, ha estat no la segona, sinó la tercera Ducati. Ell, durant el cap de setmana, havia flirtejat amb aquesta idea de qui era favorit, qui no era favorit. Evidentment, tothom el posa favorit amb ell, sigui Jorge Martín el líder, posa favorit a Marc Márquez. Ell va fer la broma, si voleu, d'adjudicar-se aquest favoritisme en exclusiva, però diumenge ja va rebaixar una mica la situación.
3: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Bé, quan Marc Márquez diu un de diferent, Déu-n'hi-do, té raó, perquè Raúl Fernández ha estat el 12è guanyador diferent en 12 anys consecutius a Silverstone, però, a més, ha estat el 7è guanyador diferent aquesta temporada, que són els mateixos que hi va haver l'any passat. Per tant, podem tenir nous guanyadors aquesta temporada. Marc Márquez, 9è dissabte per una roda que es va morir aviat i 7è diumenge perquè no tenia més, paraules textuals. Ja dissabte havia dit allò de totes les parts han de treballar com un toc d'atenció a la fàbrica, si més no, aquesta és la meva interpretació. Un Marc Márquez que no es conforma perquè a casa entrena com si hagués de guanyar el Mundial o com si hagués de lluitar pel Mundial fins a l'últim moment, però és realista. Aquest tro de Cervera no arrisca més del compte, sap que pot malmetre un braç encara en període de recuperació o potser podríem dir en permanent període de recuperació.
1: A tot plegat, Damià, posem números a l'equació, repassem la classificació.
2: Bé, una cursa d'ahir en què hi havia 3 Aprilia al podi amb Raúl Fernández, Jorge Martín i Marco Bezzecchi, la millor Ducati, Àlex Márquez, la 7ª posició per Marc Márquez, els altres catalans, caiguda de Rins i 14ª de Pol Espargaró, per tant, tot just 2 puntets, i destacar també la caiguda d'Ayo Gura, un dels homes importants de la classificació. Traduït a la general, vol dir que ara mateix tenim 6 pilots separats amb 56 punts, que no és res. Jorge Martín lidera amb 240, a 31 hi ha Bezzecchi, a 37 Ogura, a 40 Marc Márquez, a 41 Dijan Antonio i a 56 Raúl Fernández. Això comentava Marc Márquez de la general.
3: Es que no puedes, estando 40 puntos por detrás, no son muchos, pero son muchos. Es un fin de semana entero, así que tienes que seguir apretando.
2: I ara, doncs, confiar que a final de mes el Gran Premi de l'Aragó pugui atacar.
3: Sí, depende de cómo rindan los otros pilotos en los circuitos donde yo o donde he conseguido mejores resultados. Veremos. Sí que es cierto que este era uno de los que tenía marcados en rojo, pero bueno, ahora que vienen 3-4 circuitos que si queremos hacer algo debemos atacar.
1: Ara et pregunto, Damià, pel Mundial d'Enduro, però abans deixa'm fer-te una doble pregunta sobre Marc Márquez. La primera, què li ha passat a la Ducati per passar d'anar com un tro, mai millor dit, a no anar tan bé? I sobretot, la segona pregunta, encara més important, Marc Márquez té opcions de guanyar el títol?
2: Aviam, Marc Márquez, començo per la segona. Marc Márquez té opcions de guanyar el títol, evidentment, està a 40 punts de Jorge Martín. És a dir, el que Marc Márquez l'empipa de debò és no poder lluitar en igualtat de condicions que la resta. És a dir, amb ell tant li fa, no, tant li fa, relativament, que les Aprilia siguin unes motos rapidíssimes. Ell el que vol és que la seva ho sigui, perquè si ell té les eines, ell com a mínim pot sortir a lluitar. Evidentment, hi haurà circuits on li anirà millor i circuits on li anirà pitjor. opcions de lluitar pel títol? Jo crec que les té, a 40 punts. És a dir, va arribar de vacances a 18, n'ha perdut 22 i és a 40. El cap de setmana que ve pot optar a guanyar els 37 punts del cap de setmana i retallar respecte a Jorge Martín. Vull dir, això d'aquí a final de temporada pot passar de tot i poden passar moltíssimes coses. La primera pregunta que em deies, com és que Ducati ha arribat en aquesta situació? Doncs, evidentment, perquè les solucions que hagin pogut aplicar aquesta temporada doncs, no siguin tan efectives com havien estat anys anteriors i, sobretot, pel factor Aprilia. Aprilia ha treballat molt. Aprilia, el que diuen els pilots quan van darrere d'una Aprilia és que és un goig veure com aquella moto no es belluga i aquella moto traça. Penseu que aquestes motos de 1.000 tenen una vida ja relativa de 6 mesos perquè es moriran el diumenge del Gran Premi de València, el novembre, es moriran. L'any que ve hi ha motos noves, però, en canvi, Aprilia continua innovant i aquest cap de setmana, per exemple, doncs, ha tret una nova aerodinàmica que li ha anat molt bé als dos pilots oficials. Jo crec que una mica aquí és on hi ha la clau i segurament doncs, aquesta alerta que feia Marc Márquez el dissabte, de totes les parts han de fer la seva, ho deia en clau cursa del diumenge, però jo crec que anava una mica més enllà.
1: I com dèiem, per altra banda, aquest diumenge, Damià, es va tancar Gales al Mundial d'Enduro, els títols importants ja estaven decidits a favor de Josep Garcia, però el pilot de Súria no va renunciar a afegir més victòries al seu palmarès.
2: Home, déu-n'hi-do, un altre doblet, imagina't. Fixa't que ha acabat imbatut d'una de les categories del seu títol, que és Enduro 1, 14 victòries en 14 curses. I Enduro GP, que és l'altre títol que ha guanyat, estem parlant de 10 victòries de 14, per tant, uns registres molt alts. Ja té 9 títols mundials i el cert és que no té la popularitat que es mereixeria. És un altre d'aquells pilots de casa que ens ha demostrat en el passat que és capaç de competir amb dolor o sortint de lesions. Ell mateix pensa que repetir aquestes xifres no serà fàcil.
4: Un cap de setmana increïble, tancant un any rodó, 10 victòries en Enduro GP en un any és... Crec que serà, no per mi, sinó per tothom, difícil de superar, la veritat. Però no res, donar les gràcies a tot l'equip, a tots els meus amics que han vingut, al meu tiet Rafa, al Kevin, a l'Ivan, al meu mecànic, a tothom. No m'ho vull deixar ningú perquè tots han format part d'això i ara toca celebrar-ho i descansar una miqueta també.
2: Bé, descansar... Aviam, queden molts mesos perquè comenci el Mundial del 2027, la primera setmana d'abril, a Huelva. Això serà, però bé, segurament que Josep García, a banda de descansar, doncs es dedicarà a altres acrobàcies amb la moto i a preparar aquesta pròxima temporada.
1: Molt bé, gràcies, Damià. Fins la propera.
2: Adéu.
1: Vale, Damià, merci.
2: Vale, xara.
1: Doncs vinga, deixem la moto i pugem a la bicicleta i es va acabar el Tour femení amb una victòria per Demi Vollering. La debutant Paula Blasi, de la seva banda, va acabar cinquena a la general, treballant per al líder del seu equip, l'Elisa Longo Borghini, que va acabar tercera de la general. Tancada la ronda francesa, ara queda saber on correrà la ciclista catalana. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Sergi.
1: Escolta, això sembla una miqueta mercat de fitxatges futbolístics, eh? Quines opcions té Paula Blasi? On creus que acabarà? Per quin equip creus que fitxarà?
5: Home, mira, d'entrada, fent el símil de mercats en ciclisme, s'obre l'1 d'agost. És a dir, que tot el que passi abans de l'1 d'agost no és paper mullat. A partir de l'1 d'agost les firmes ja tenen validesa. La Paula té principalment perquè d'ofertes no n'hi falten, té principalment tres opcions sobre la taula. Un és continuar a l'UAE, a l'equip on està. Recordem que encara li queda un any més de contracte, però... té una clàusula de sortida de 100.000 euros.
1: Qui això pagui... és molt o és poc en el món del ciclisme, Isaac?
5: Home, és molt.
1: És molt, eh?
5: Però tenint en compte les perspectives de futur de la Paula, diria que és una xifra bastant assumible.
1: De què depèn la decisió que prengui la Paula entre aquestes opcions que té?
5: Bé, d'entrada s'ha de desfer algun petit embolic contractual, eh? Ja et dic, en primer lloc, pagar la clàusula de rescisió en cas que vulgui sortir de l'UAE i després veure quina situació queda les altres dues grans ofertes que es té sobre la taula o les que almenys sedueixen més a la Paula. Una és del Lidl Trek, un equip que també ja fa temps que està molt ben considerat, de fet és un dels grans equips del pilot internacional, i l'altre és el Movistar, que li està preparant o li ha fet una oferta a mida. a la Paula. Potser no té el potencial del Lidl Trek, però li ha fet una oferta a la mida i, per tant, quan tingui aclarit el camí de si decideix continuar a l'UAE o decideix abonar aquesta clàusula de rescisió, ja haurà fet el gran pas per quedar lliure i veure cap on va.
1: Un dels factors per decidir, Isaac, és ser cap de cartell?
5: Jo crec que encara que es quedi... Mira, ha estat les qüestions de debat en aquest Tour de França. Elisa Longo-Borghini era cap de files per davant de la Paula. Fins i tot Dominika Blodarczyk, la polonesa. Tot i que aquí crec que la Paula ja a la carretera ja va marcar distàncies i es va imposar, no? Però jo crec que tant si es queda l'UAE amb ell amb un any més i amb l'Elisa Longo-Borghini un any més veterana, jo crec que assumiria ja uns rols de primera espasa completament. I si va a Lidl Trek passarà el mateix, i si va a Movistar passarà el mateix. Serà cap de files, vagi on vagi.
1: No et pregunto on creus que correrà l'any que ve la Paula, Isaac, però sí que et pregunto quan creus que es desencallarà això.
5: No, aquesta setmana, eh?
1: Aquesta setmana, eh?
5: Sí, o la intenció, mira, ahir ella ja ho deixava caure, però vaig parlar amb gent del seu entorn més proper i ahir mateix em van dir que aquesta setmana això havia de quedar resolt. O sigui que és qüestió d'hores o de dies.
1: I escolta, també canvia d'equip la Mireia Benito.
5: En aquest cas sí que ho sabem. De fet, des de l'equip on anirà a parar, juguen una miqueta despistar, és el Movistar, però podem confirmar-ho, que Mireia Benito, després d'uns anys meravellosos a l'AG Insurance, ella li feia molta pena deixar l'equip belga, però sí que considerava que era el moment de fer d'obrir una nova via, una nova experiència, i Mireia Benito la temporada que ve correrà a l'equip Movistar, amb molts números, de ser companya d'equip de Paula Palasi.
1: Molt bé, doncs podríem tenir les dues ciclistes catalanes del moment, diguem-ne, doncs, juntes en el mateix equip. Aturem-nos un moment, Isaac, en el fenomen Paula Palasi. 23 anys, aquest any ha guanyat l'Amstel Gold Race i la Vuelta, i ho ha fet molt bé el Tour. Si segueix aquesta projecció, que bé, evidentment l'esport no són matemàtiques, però què n'hem d'esperar l'any que ve de la Paula?
5: Mira, una certesa, i això ho admetia ella mateixa, encara li falta un puntet o un punt i mig per estar al nivell de Demi Follering o de Kasia Nevia-Doma. Fins i tot Elisa Longo-Borghini encara està un punt per darrere. Això és evident i no és preocupant. El que sí que podem esperar és que amb els números que ha mostrat aquest any, amb la projecció que ha anat mostrant, 23 anys, primera participació al Tour de França, acaba cinquena, treballant per una companya d'aquí com Longo-Borghini. És a dir, que el límit... Podem mirar encara més amunt. Aquest any, com deies, ha guanyat l'Amstel, ha guanyat la Vuelta, ha guanyat la Volta a Catalunya, ha guanyat el Tour dels Pirineus, ha guanyat també el País Basc, ha fet cinquè en el Tour de França, el seu segon any com a professional, és molt jove. No sé si serà l'any que ve, que estarà al nivell de Demi Follering, per posar el gran nom ara mateix, però no li queda gaire lluny.
1: I l'última, Isaac, fins aquí, diguem-ne, la Paula esportista, també hi ha la Paula persona. Tu estàs ben comunicat amb el seu entorn. Com ho està vivint, això, ella, aquest esclat de popularitat, d'exposició mediàtica?
5: Ella amb molta naturalitat, però sí que és cert que la llau està, la cascada ha estat descomunal aquests últims mesos. Pensa que el dia que va guanyar la Vuelta m'explicaven des del seu equip que van rebre 100 peticions d'entrevistes. Que això et passi d'un dia a l'endemà, pràcticament és un xoc important. Ella és una noia molt alegre, molt natural, molt transparent, tal com la veiem a respondre a les preguntes és tal com és ella. És cert que en aquest Tour de França ha passat alguns dies delicats, emocionalment, també físicament, però emocionalment. S'ha vist al centre d'una tempesta artificial, pràcticament, i això li ha passat factura. Però jo el que destacaria d'ella és com s'ha recuperat, no només físicament, també en l'aspecte mental, que ha encarat un últim tram de Tour de França a un nivell altíssim.
1: Molt bé, doncs Isaac Vilalta, moltes gràcies i fins la propera.
5: Fins la propera.
1: Poc més de 3 minuts, arribarem a 9:15 del vespre. A veure, Oriol, rematem això, va.
0: Mira, comencem amb Ronald Araujo, que ha parlat com a jugador del Liverpool ja per primera vegada. Sentim-lo.
6: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club, con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield, y poder disfrutar.
0: Araujo també ha parlat d'un uruguaià cèlebre del Liverpool, equip on arriba, també exjugador del Barça, Luis Suárez.
6: El Liverpool siempre me encantaba de chiquito verlo. En Uruguay se mira los partidos de la Premier muy temprano, y me levantaba solo para mirar y ese Liverpool, para mirar a Lucho. Es espectacular, espectacular. La història, tot el que hizo, lo que significa en este club.
1: Una de bàsquet, Oriol.
0: El mediàtic fitxatge del Girona, Mac McClung, el primer jugador, recordem, han guanyat 3 concursos d'esmaixades de la NBA consecutius, ha parlat ja per primera vegada també com a jugador gironí.
7: The thing about me is I love to compete. I'm a competitor.
8: El que a mi em passa és que m'encanta competir. Sóc competitiu per damunt de tot, així que em deixaré la pell a la pista cada nit. Les meves expectatives per a la temporada que ve són simplement sortir a competir. Juguem per guanyar, així que ho donaré tot. Tinc moltes ganes de connectar amb tothom i amb els companys d'aquí.
0: McClung també ha estat 2 vegades MVP de la Lliga de Desenvolupament Americana. La temporada passada va jugar a l'equip dels Chicago Bulls, vinculat a aquesta lliga, i va anotar més de 29 punts per partit. I més bàsquet. La catalana Andrea Vilaró ha comparegut avui a la segona setmana d'entrenaments de selecció espanyola femenina absoluta.
9: Bueno, pues al final es el primer toque, es la primera piedra, ¿no? Para ver el nivel en el que estamos. Evidentemente también será un buen momento para ver a Alemania, que es nuestro primer partido del Mundial. Entonces, bueno, como he dicho antes, la semana ha sido dura, creo que hemos trabajado bien y creo que todas ya estamos preparadas, ¿no? Y con ganas de empezar a competir.
0: Vilaró és una de les catalanes que preparen el Mundial de Bàsquet de Berlín, que es disputarà del 4 al 13 de setembre.
1: I una del Joventut de Badalona.
0: Sí, ha comunicat avui que Miguel Allen ha executat la clàusula de rescisió i deixa el club badaloní després de 9 temporades. Allen va arribar a la penya com a jugador convidat per jugar a la minicopa l'any 2016.
1: I Xavi Rabasseda, un nom mític del bàsquet català, que torna a jugar a Catalunya.
0: Sí, fitxa per l'Espanyol Cornellà. És ex del Barça i del Girona, jugarà a tercera FEB. L'Espanyol de Cornellà també va signar, recordem, un altre ex ACB, Àlex Llorca.
1: Gràcies, Oriol.
0: Gràcies.
1: Doncs vinga, va, 30 segons i acomiadem el Tot Costa d'avui, dilluns, dia 10 d'agost del 26. Demà més i millor amb Ferran Torres, amb Rodri, amb Julián. Déu-n'hi-do el mercat de fitxatges del Barça, el que tenim i el que ens espera. Ara us deixem amb el Catalunya Vespre, amb el Marc Güell i companyia, amb tota l'actualitat informativa. I escolta, va, marxem cap a París. Luis Enrique Lucho, el tenim en directe, poca conya, eh? Escolta, així en primícia, no ho diguis a ningú, digueu aquí. Ferran Torres fitxarà pel PSG.
10: Todo puede pasar y lo que tenga que pasar, pasará.
11: Desastre nacional a Colòmbia, amb més de 100 morts pel terratrèmol de magnitud 7,4. Bona tarda, són 8:45.
12: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Set setmanes després del fort terratrèmol a Veneçuela, un altre sisme ha afectat l'Amèrica Llatina. Aquest cop ha castigat Colòmbia i s'ha notat amb força en ciutats com Cali, Medellín i Bogotà.
13: Hem sentit que la casa es movia, o sigui que de seguida doncs, hem vist que a tot arreu es disparaven les alarmes, hi havia gent doncs, que sortia per les finestres. Afortunadament, doncs, aquí a Bogotà, el temblor ha sigut relativament tranquil.
14: I el que m'han dit tots és que és el terratrèmol més fort que s'ha viscut mai en aquesta ciutat.
11: El balanç de víctimes és encara molt provisional i podria continuar creixent perquè hi ha desenes de desapareguts. Els equips d'emergències treballen intensament entre edificis col·lapsats i carreteres, línies de tren i aeroports molt afectats. Una gestió que posarà a prova el nou president del país, Abelardo de las Priella. De seguida, a l'última hora, amb el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. A Ceuta arrenca una setmana amb 2 fronts oberts. Dijous, primera reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes pel repartiment dels menors que hi han arribat. Ara bé, davant del risc de desbordament, la Moncloa aposta ara per retornar els infants i adolescents al Marroc. El segon front, dissabte, quan hi ha una nova crida per entrar massivament a Ceuta. El govern espanyol ha fet tornar de les vacances els soldats desplegats a la frontera. També continua portant cua el pla de la Generalitat per impulsar energies renovables. El conegut com a Pla Ter no convenç el territori. Fa dies que en parlem, però avui en tenim una nova mostra. Hi ha més de 300 municipis que volen que revisi de dalt a baix. Sentirem els seus arguments. I queden només 48 hores per l'eclipsi solar, però encara amb dubtes per resoldre. Els oftalmòlegs insisteixen que cal posar-se unes ulleres homologades per observar-lo, i no només a les zones on es veurà més bé, sinó a tot Catalunya, encara que l'eclipsi no sigui total. I el temps, Enric Agut, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
11: Hem tingut una nova tarda de tempestes, però la calor continua sent intensa.
15: Sí, la calor de moment no vol afluixar i avui s'han assolit novament en alguns indrets els 37 o 38 graus, com és el cas d'Artés, també de Girona o al Montmell. Demà la temperatura serà semblant o pot baixar una mica al Pirineu i sembla que dimecres, el dia de l'eclipsi, la temperatura en lloc de baixar vol pujar, és a dir, que la calor s'intensifica. Parlem també d'alguns ruixats que ara cauen cap a comarques tarragonines, Terra Alta, Baix Ebre, en alguns sectors del Montsià, també de la Ribera d'Ebre, van avançant cap al Baix Camp, Priorat, i també a vegades s'han reactivat alguns ruixats a l'Alt Pirineu. Fins a la nit aquests xàfecs es poden mantenir. I demà el que notarem al matí és que, per una banda, la temperatura no haurà refrescat. Tenim una nit càlida a molts sectors, un matí de força sol amb restes de núvols al sud del país, i a la tarda es podria repetir algun xàfec al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central i també a l'interior de les Terres de l'Ebre.
11: Enric, avui també estem destacant que a l'Europa Occidental hem viscut el juny i el juliol més calorosos de la història. Ens hem de preparar per a nous rècords cada any o què?
15: Doncs fa pinta que sí, perquè van augmentant les temperatures en general i aquests rècords que s'han assolit i aquesta sequera que està patint a Europa fa pinta que els propers estius, doncs no tots, però que en general es vagin repetint i que es vagin succeint rècords. Anglaterra, sense anar més lluny, és un dels països més afectats, ha tingut el juliol més sec registrat i porten en aquest estiu 5 onades de calor. És a dir, que és un exemple, eh? També podríem parlar de França i d'altres sectors.
11: En seguirem parlant. Enric, gràcies, bona tarda.
15: Fins ara.
11: I quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Pol Dax, bona tarda.
16: Bona tarda.
11: Avui amb quins titulars?
16: Doncs amb el Barça, que ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Ronny Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El suec està tancant la seva sortida del Barça i s'ha lesionat al mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. El Barça rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 9:15. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. És l'últim balanç fet públic fa pocs minuts. 111 persones han mort per aquest terratrèmol. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca i a Chocó, on s'ha situat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. Hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i altres infraestructures. Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment també de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats. Recollim l'última hora amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Aquest terratrèmol ha agafat a molts colombians a primera hora del dia a casa per anar a la feina o fins i tot encara dormint. L'ensurt ha estat monumental i en donen fe les imatges que circulen per les xarxes socials, en les quals es veuen edificis que tremolen i es mouen com una fulla, que perden part de les seves estructures o sostres, que també cauen pels efectes del sisme, que ha estat de 7,4 de magnitud. Un fort terratrèmol que s'ha notat amb contundència a la zona propera a l'epicentre, com és la Vall del Cauca, o bé el conegut com a Eix Cafeter, sinó també a part de Bogotà, la capital colombiana, a uns 300 quilòmetres de distància. Manizales, Pereira i Cali són les ciutats amb més destrosses. Precisament l'alcalde de la ciutat de Pereira decretava el toc de queda.
3: A partir d'este momento declaro el estado excepcional de toque de queda.
2: Abelardo de la Espriella és el president de Colòmbia.
4: Voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Aquesta catàstrofe ha agafat el cap d'estat colombià i el seu govern en el seu primer dia feiner de gestió. Assumia com a president del país sud-americà Abelardo de la Espriella divendres passat. Els 7 aeroports més propers a la zona afectada han quedat amb destrosses i no reben vols, estan tancats, el que dificulta l'arribada d'equips d'emergències.
1: Gràcies, Joan. Pràcticament 8.000 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Francesc Minguell, que és el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, ha detallat com és geogràficament aquesta zona de l'epicentre, el conegut Triangle del Cafè, entre Medellín, Cali i Bogotà, que és una de les més afectades pel sisme.
5: El Chocó està ubicat a l'occident del país, és a dir, és la zona que dona amb el Pacífic. És la regió que hi ha entre la cordillera occidental dels Andes i el Pacífic. És una zona no tan poblada, és una zona selvàtica. Tot i així, ha repercutit en zones més centrals del país, el que es coneix com Eje Cafetero. Nosaltres fa dos dies estàvem amb un grup de catalans a la catedral de Manizales i ha caigut precisament una de les torres de la catedral.
1: Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
6: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana, pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
1: Aquest terratrèmol de Colòmbia arriba després del doble sisme que va afectar Veneçuela el 24 de juny, fa un mes i mig. El nombre de morts s'enfila a 6.125, segons l'últim balanç del Parlament de Veneçuela. També hi ha 51.000 habitatges amb problemes estructurals greus i risc d'ensorrament. Dos quarts i mig de nou, ja hi ha 1.400 menors identificats a Ceuta i davant del desbordament, a l'hora d'acollir-los, la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies. El Marroc s'ofereix per accelerar el procés i diu que ja ho negocia amb el govern espanyol mentre Ceuta segueix col·lapsada. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
7: Bona tarda. Falten espais d'acollida i a centenars de menors que encara fan cua per identificar-se i molts malviuen en campaments improvisats a la platja. Són més de 1.400 nens i nenes i acollir-los és una autèntica quimera. Per això Ceuta i el govern espanyol prioritzen ara el retorn amb les seves famílies. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
8: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar. En el país de origen o en otros lugares de nuestro país.
7: però la llei obliga a atendre el menor a Espanya, se l'ha d'escoltar abans de retornar-lo, s'ha de localitzar la seva família i, el més important, la família ha d'acceptar el retorn. I en molts casos això serà inviable. El govern marroquí, però, s'hi posa bé. El seu ministre de Justícia reclama que tots els menors tornin amb les seves famílies i assegura que ja ha trucat al ministre Bolaños de Justícia per encarrilar-ho. El president de Ceuta demana auxili a part dels menors i a milers de migrants encara sense sostre.
9: És insoportable. Es insostenible. Entonces nosotros calculamos que aquí podemos estar hablando entre 8 y 11.000 personas fácilmente.
7: I davant la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana, el govern espanyol ha activat l'exèrcit i ha suspès les vacances i els permisos de tots els militars que estan destinats a Ceuta.
1: Gràcies, Paula. El PP es desmarca de Vox i diu que sí que participarà dijous en la primera reunió de les comunitats autònomes amb el govern espanyol per parlar del repartiment dels menors de Ceuta que no puguin retornar als seus països d'origen. Ho ha confirmat el popular Elías Bendodo.
10: Lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: En canvi, el partit de Santiago Abascal ha advertit que les conselleries de drets socials de l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, controlades per l'extrema dreta, no aniran a la trobada amb el Ministeri d'Infància. Doncs bé, quan aquesta crisi de Ceuta encara cueja, Itàlia i Dinamarca reclamen més mà dura amb la immigració descontrolada. En un comunicat conjunt, les dues primeres ministres de pols polítics oposats defensen que hi hagi més expulsions d'immigrants delinqüents i que es creïn més centres de retorn en tercers països o altres solucions innovadores, Albert Manyà.
11: Giorgia Meloni i Mette Frederiksen, les dues úniques dones entre els líders dels 27, consideren que els immigrants en situació irregular fan augmentar la delinqüència, posen més pressió sobre els serveis públics i erosionen la confiança pública. Defensen una política migratòria rigorosa i que els nouvinguts respectin les lleis i els valors europeus. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat del PSC, Javi López, ha enviat un dard a Roma.
12: La veritat és que la resposta, especialment durant les primeres 48 hores, va ser impròpia d'una lògica de solidaritat europea. La veritat és que durant els últims anys hem vist episodis on la solidaritat europea ha funcionat, no? I recordo, per exemple, Lampedusa.
11: López també ha criticat el silenci de la Comissió Europea respecte a la suspensió de l'espai Schengen.
1: Itàlia i Espanya, mentrestant, mantenen els controls en frontera per als ciutadans provinents de l'altre país. Una mesura excepcional, però contemplada en l'acord de Schengen, que en el passat ja han aplicat altres estats membres. És el primer cas, però, en què s'estableix entre estats que no comparteixen frontera. Vicent Missut, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: A veure, quins motius preveu l'acord de Schengen per introduir controls?
13: L'espai Schengen es va crear per facilitar la circulació de persones i ara l'integren 29 estats, tota la Unió Europea, tret de Xipre i Irlanda, i 4 estats més, entre ells Suïssa o Noruega. Cap país pot ser expulsat de forma unilateral i l'establiment de controls en frontera només es pot fer de forma justificada i durant un temps limitat i breu. Sobretot es fan per seguretat, com va fer França amb la cimera del G7 del passat mes de juny. Ara, però, el principal motiu és la migració irregular.
1: I quins altres estats membres de Schengen tenen actualment en vigor controls fronterers?
13: Des del 2015, quan van entrar més d'un milió de refugiats sirians a Europa, sempre, pràcticament, hi ha hagut algun estat en controls fronterers vigents per frenar la immigració irregular. Actualment en tenen Alemanya i Àustria amb els països veïns de l'est i dels Balcans. També ho han fet els Països Baixos, Polònia i Noruega i Suècia, però en els dos països nòrdics ho justifiquen per frenar no la immigració, sinó bandes criminals, l'islamisme radical i també els espies russos.
1: Un minut i tres quarts de nou, el Plater, que és aquest pla de la Generalitat per repartir energia renovable pel país, continua lluny d'assolir un consens. Ha rebut, atenció, 12.000 al·legacions. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que es retiri i es comenci des de zero. Roger Santaló.
14: La plataforma se suma a la forta oposició del món local, on més de 300 municipis s'estan organitzant en una associació per aturar el pla i preparar-ne un d'alternatiu que eviti tocar camps i boscos. Àlex Terès és alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
15: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
14: Malgrat les veus en contra, el Departament de Territori diu que les més de 12.000 al·legacions que s'han rebut són una oportunitat per fer modificacions i ajustar el pla a les necessitats de cada lloc.
1: Gràcies. Gràcies, Roger. Obrim ara el capítol de l'eclipsi solar de dimecres. Els oftalmòlegs insisteixen que cal dur ulleres homologades per veure l'eclipsi d'aquí 48 hores. Que es miri des d'on es miri. Asseguren que és important fer-la servir encara que s'observi l'eclipsi des de zones on no es pugui veure al 100%. No fer-ho, Maria Costa, pot comportar cremades a la retina que són irreversibles.
16: Si ho diuen per la confusió que hi hagi encara algú que pot tenir sobre el fet de que no és necessari utilitzar ulleres si es mira l'eclipsi des d'un punt del territori en què l'eclipsi sigui, per exemple, del 99% i no del 100%. El moment més crític per la salut dels ulls serà, sobretot, l'instant de l'eclipsi total, ho explica el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina a Catalunya Ràdio.
17: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
16: Al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i a Ponent, el Departament de Salut ha reforçat els centres de salut preveient l'afluència de persones que volen presenciar l'eclipsi. Hi haurà més oftalmòlegs i metges de guàrdia als centres d'atenció primària, també als hospitals i al sistema d'emergències mèdiques de Tarragona i Lleida. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el director de Serveis de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roger.
18: No en el mateix moment, no a la matinada del dia 12, sinó probablement el dia 13 o el dia 14. Són lesions que no són instantànies, sinó que apareixen els dies següents. Llavors hem procurat també que tant els hospitals grans com els hospitals més petits, els comarcals, doncs el dia 13 i 14, també pel matí disposin de suficients professionals per atendre les urgències que puguin venir.
16: Consum recomana no comprar les ofertes d'ulleres que ofereixen les diverses botigues en línia i fer-ho en òptiques o establiments especialitzats, museus i centres científics o associacions astronòmiques.
1: El cim més alt de la comarca del Segrià, el Montmaneu, es tancarà perquè ningú hi pugi a veure aquest eclipsi. La decisió l'han pres els ajuntaments de la zona perquè el risc d'incendi és molt alt i temen que es bloquegin els camins que hi arriben. Una limitació, per tant, que s'afegeix a la d'altres espais naturals del país. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: Al Montmaneu, la limitació començarà demà mateix al migdia. Ho han decidit els ajuntaments de la Granja d'Escarp, Seròs i Almatret, juntament amb Protecció Civil, els agents rurals i el Departament d'Interior. Temen que hi vagi massa gent, que es col·lapsin els camins, que són estrets, i que, si calgués, no hi puguin pujar els serveis d'emergències. Manel Soler és l'alcalde de la Granja d'Escarp.
20: El 2003 hi va haver incendi en aquesta zona, que es van cremar 1.500 hectàrees. Nosaltres no ens podem permetre el fet de saber que estem en pla Alfa 3 amb possibilitat d'arribar a pla Alfa 4, obviar aquestes recomanacions i deixar que la gent pugi amb total llibertat.
19: Una prohibició que afecta tant vehicles com persones, una limitació que s'afegeix a d'altres a la resta del país. Així també estarà tancat l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports, al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre. També estarà tancat l'accés al Parc Natural de la Serra de Montsant al Priorat. I a tot això també s'afegeixen alguns municipis que han anunciat restriccions d'accés a espais naturals.
1: I a tot això, Salvament Marítim desplegarà un operatiu especial davant la llau d'embarcacions que sortiran a la mar per veure l'eclipsi a la costa de les comarques de Tarragona. Recorden que la normativa no permet la navegació de les petites embarcacions sense matricular, com caiacs o patinets, durant l'eclipsi. Els bombers treballen en l'extinció de tres focs complicats, un a Huelva, l'altre a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, Andalusia, està fora de control, ja ha cremat 20.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 800 persones a diferents municipis. A les penyes de Riglos, a Osca, també s'han hagut d'evacuar una seixantena de veïns i a Navas de Sant Antonio, a Segòvia, es mantenen les evacuacions de dos municipis i el confinament d'un tercer, perquè bufa el vent i, tot i que el perímetre fa hores que es manté estable, hi ha perill de revifades. En canvi, els 700 veïns del municipi de Catí, a la comarca de l'Alt Maestrat, ja han pogut tornar a casa després que el foc que hi cremava des de divendres ja està estabilitzat. Doncs bé, en tot aquest context, l'Europa Occidental ha viscut el període de juny i juliol més calorós de la seva història, amb onades de calor, una sequera pràcticament general i, derivat de tot això, incendis de dimensions catastròfiques com els de França i Espanya. Són les dades que ha fet públic avui el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus, que també ha constatat temperatures de rècord als oceans, Montse Poblet.
0: La temperatura mitjana de juny i juliol a l'occident d'Europa ha pujat fins als 21,62 graus i s'ha superat el rècord d'aquest període, que era del 2022. Les onades de calor han alimentat una sequera gairebé generalitzada a Espanya, França, el Regne Unit i diverses zones d'Alemanya, i això ha provocat que rius com el Rin o el Danubi estiguin a nivells excepcionalment baixos. Carlo Buontempo, responsable del Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus, alerta dels riscos d'aquesta combinació de calor i sequera.
21: Són dos fenòmens una mica que s'alimenten recíprocament, perquè la temperatura tan alta, tant que l'evaporació pugi, faci el sol més sec, i de l'altre costat un sol més sec respon de manera més ràpida a la pujada de temperatura, fent una onada de calor encara pitjor.
0: Al mar, a nivell global, la temperatura ha arribat a 20,96 graus al juliol, el valor més alt registrat mai en aquest mes. Això, en zones com la nostra, pot afavorir forts aiguats a la tardor.
1: 9 minuts i arribarem a les 9. Ho estem explicant avui a Catalunya Ràdio. Els coneguts com a pressupostos participatius agafen embranzida a casa nostra. Gairebé la meitat de la població catalana viu en municipis que aposten perquè siguin els ciutadans els que decideixin directament on destinar una part de les seves inversions. Segons dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer, centrada en el món local, 144 localitats catalanes utilitzen aquest sistema, que va començar a créixer en moviments com el 15M i el Procés. És un terç més que ara fa una dècada. Amposta, el Montsià i a la Garriga, al Vallès Oriental, fa 10 anys que tenen pressupostos participatius. Adam Tomàs i Meritxell Budó en són els respectius alcaldes.
22: ¿Cómo servicen només per decidir quines accions fem en los 200.000 euros? També mos servicen per a detectar quines són les prioritats d'una part important de la ciutadania.
23: Jo crec que la ciutadania ha après a organitzar-se a l'hora de poder prendre decisions i guanyar les votacions.
1: Sí que és cert, però, que alguns municipis, com Mataró, n'han acabat desistint pel baix nivell de participació i les complicacions burocràtiques que comportava. I encara afegim una cosa més. Alerta si feu teletreball des d'una segona residència a l'estiu. La llei estipula que el lloc on es teletreballa ha de coincidir amb el que es va especificar al contracte o a l'acord de treball a distància i que qualsevol modificació s'ha de comunicar a Gemma Sagrera.
24: Les sancions laborals poden anar des d'amonestacions verbals fins a suspensions de sou, però la realitat és que aquesta modalitat de feina continua sense estar regulada en molts convenis i això genera problemes i inseguretat. Des de la UGT reclamen la regularització per posar fi als conflictes. Reyes Solat, secretària nacional responsable de Salut Laboral.
25: Nosaltres el que demanem és que sigui d'on treballi la persona, es reguli mitjançant la negociació col·lectiva i que el lloc d'on treballa no determini els drets de la persona treballadora.
24: Per tant, abans d'imposar sancions, els conflictes s'haurien de gestionar a través dels convenis o la negociació col·lectiva.
1: Anem ara fins a Moscou, Rússia, a vetat de les eleccions Yablanka. És l'únic partit pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. El Tribunal Suprem ha considerat que ha rebut finançament estranger, però els analistes hi veuen la mà del Kremlin, perquè la formació estava guanyant massa popularitat. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solias.
26: El suport social que ha rebut Yablanka en les últimes setmanes ha espantat les autoritats i la resta d'oposició sistèmica per por que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. Un partit d'extrema dreta l'ha demandat al Suprem, entre d'altres motius, per haver rebut finançament estranger. El president de Yablanka, Nikolai Rybakov, ho ha negat tot davant els jutges.
27: Hem demostrat de manera absolutament convincent que no hem violat cap norma legal. Això és una expressió de desconfiança envers la competència dels òrgans governamentals russos que són incapaços de celebrar a Rússia unes eleccions competitives.
26: Mig miler de joves s'han aplegat a les portes del Suprem per donar suport al partit i la policia els ha amenaçat amb dur-los a les oficines de reclutament militar si no es dispersaven.
1: I encara amb la Cristina Solies hem d'explicar que Ucraïna ha perpetrat avui l'atac més mortífer dels últims dos anys de guerra contra territori rus. Els drons han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica, on també han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones. Moscou, Cristina.
26: Segons Ucraïna, l'objectiu era una refineria que es troba a més de 1.000 quilòmetres de la seva frontera, que ha acabat incendiada. Però les autoritats del Tatarstan han denunciat que un dels aparells també ha colpejat un hostal on han mort 9 persones, entre les quals treballadors de l'Uzbekistan i el Tadjikistan. La portaveu del Comitè d'Investigació Rus, Svetlana Petrenka, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
2: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
26: En el marc d'aquesta escalada de tots dos bàndols contra les ciutats, també han mort 6 persones a la regió russa fronterera de Belgorod. A Ucraïna també han denunciat la mort de 5 veïns de Kharkiv i un altre de Dnipropetrovsk. Aquest estiu ja s'ha convertit en el més sagnant de tota la guerra pel que fa a la població civil.
1: Obrim ara la crònica cultural, tret de sortir de la 6a edició del festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar. Arrenca aquest vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble, que compta amb la interpretació de l'actor Jordi Boixaderas Marcams.
3: Sí, fins diumenge el monestir de Santes Creus i espais patrimonials del Montblanc, Valls i Alcover seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Ha impulsat el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Ho ha explicat el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, al Catalunya Vespre.
4: Un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
3: Amb tot, el fenomen astronòmic de dimecres també serà protagonista. El concert de Josep Maria Martí ha generat, de fet, molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades ja estan exaurides.
1: 4 minuts i les 9, als esports. Esports que repassem amb en Pol Dax i hem de començar parlant d'Araujo, perquè ja és oficial, se'n va al Liverpool.
5: Sí, el Barça ha comunicat a 8:15 la cessió del central uruguaià al Liverpool anglès fins al juny vinent i ja hem pogut escoltar el jugador parlant d'aquest nou repte.
6: Muy feliz, muy emocionado de llegar a este gran club con mucha historia y nada, con mucha motivación de poder ya estar con mis compañeros, entrenar, estar en la cancha, en Anfield y poder disfrutar.
1: I Bardaggi es podria haver trencat.
5: L'extrem suec del Barça s'ha retirat de l'entrenament de l'equip d'aquest matí amb una lesió al genoll dret, que podria ser greu. Es tracta del mateix genoll on va patir un trencament dels lligaments encreuats l'abril del 2024, quan era jugador del Copenhagen, i que el va mantenir 11 mesos de baixa. El jugador, que està pendent de resoldre la seva sortida del club blaugrana, passarà demà proves mèdiques.
1: Primera oferta rebutjada per Ferran Torres.
5: El Barça ha rebut una primera oferta del Paris Saint-Germain pel davanter valencià de 40 milions d'euros. De moment, el club blaugrana ha rebutjat aquesta quantitat, però continua negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies i només queda que Barça i PSG tanquin les condicions del traspàs.
1: Julián no avança i Rodri podria arribar aviat.
5: El davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, ha passat les proves mèdiques i ja s'ha entrenat amb l'equip. Per tant, de moment no hi ha novetats pel que fa a les opcions del Barça de tancar la seva incorporació i el club vol enllestir el traspàs del migcampista madrileny Rodri abans que el jugador hagi de tornar als entrenaments del Manchester City aquest dimecres.
1: I qui s'ha quedat sense medalla, Pol?
5: Les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Círcoles, que no han aconseguit un metall en la final dels 4x200 metres lliures femenins al Campionat d'Europa de Natació a París. La final s'ha disputat aquesta tarda i l'equip espanyol ha acabat 6è a 9 segons de la Gran Bretanya que s'ha endut l'or. Escoltem Campabadal.
7: Nada, muy contentas. Creo que las cuatro hemos dado nuestro 200% y hemos podido mejorar un poquito el tiempo de la mañana y haciendo top 6, que es muy buen puesto y muy bien, muy buen tiempo para practicar aquí de cara a 2 años a Los Ángeles. Y personalmente muy motivada y con ganas de seguir empujando y mejorando.
5: Aquest matí han quedat fora de les seves finals Jan Florencio, el relleu de 4x200 lliures, i Nilka Davall, el 100 braça.
1: També ha començat l'europeu d'atletisme a Birmingham,
5: on acaba de competir la barcelonina Laura Redondo en la primera classificació de martell. El seu primer llançament ha estat puntuat amb 61,54 punts i després ha encadenat dos nuls. Per tant, queda fora de les finals.
1: I alguna cosa més, a Pol?
5: En ciclisme, aquesta setmana s'hauria de resoldre el futur de Paula Blasi per saber en quin equip correrà l'any que ve. Aquesta és almenys la intenció tant de la ciclista com del seu entorn. Blasi just ahir va acabar cinquena a la classificació general del seu primer Tour de França. Ara mateix, la d'Esplugues té tres opcions sobre la taula: continuar a l'UAE, pitxar pel Lidl Trek, un dels conjunts més potents del món, o incorporar-se al Movistar, que li ofereix un projecte fet a mida. Blasi té un any més de contracte amb l'UAE i una clàusula de sortida de 100.000 euros.
1: D'aquesta manera arribem a les 9, moment de repassar el més destacat que ens deixa aquest dilluns 10 d'agost, marcat per el terratrèmol de 7,4 de magnitud que ha sacsejat Colòmbia.

0: Principals titulars d'aquest dilluns, d'aquest 10 d'agost, com a mínim 111 persones han mort a Colòmbia després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país, sobretot a la part oest, a les ciutats de Manizales i Pereira, prop de Cali i Medellín, Roger Santaló.
1: Hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en moltes infraestructures com hospitals. El terratrèmol ha passat just el primer dia laborable del nou govern d'ultradreta de Abelardo de la Espriella, que fa pocs minuts ha fet un balanç dels danys.
2: 11 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados.
1: Les autoritats continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El Consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per comprovar si hi ha ciutadans espanyols afectats.
0: Més coses, el pàrquing del Prat de Pierró a l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes per Espot obrirà parcialment demà al matí després de l'esllavissada de terra i pedres provocada pel temporal de dissabte que va arrasar l'aparcament. La zona més afectada, però, encara trigarà setmanes a estar operativa. Des d'Espot, Pau Rovira.
3: Bona nit. Així ho ha confirmat el director del Parc Nacional, Lluís Florit, explicant que els treballs de neteja estan sent més complexos del previst per la gran quantitat de fang, terra i pedres acumulades. Demà s'obrirà el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Avui s'ha obert només el sector del pàrquing, que ja és practicable, mentre continuen les tasques a la resta de l'aparcament. Tot i així, la recuperació total de l'espai s'allargarà diverses setmanes.
4: Obrirem demà dimarts, a partir de les 8 estarà obert i la recuperació encara estarem diverses setmanes. De moment, aquests dies també estem fent valoració de tots els danys. I sí, el que és la part aquesta del pàrquing més afectada, mínim 2 setmanes segur.
3: Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Espot.
0: Més coses, ofegament mortal aquest matí a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys. Ja són 18 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
5: Cap a 11:45 s'ha rebut un avís al 112 que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua, segons fonts de Protecció Civil. Els socorristes l'han rescatat i l'han dut cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins a la platja Nova, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment dels fets hi havia servei de vigilància i bandera verda a la platja. Per aquest accident s'han activat 3 dotacions dels Mossos d'Esquadra i s'ha alertat Salvament Marítim i la Policia Local de Roses.
0: Més coses, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya avisa de l'efecte que poden tenir les altes temperatures d'aquest estiu en els animals de companyia i demana estar a l'aguait de si hi ha canvis de comportament. Aquest estiu la calor ha disparat la consulta, les consultes a les clíniques veterinàries.
1: Amb les altes temperatures, els animals de companyia també beuen més aigua de l'habitual i els veterinaris recomanen que en tinguin de fresca i a l'abast per mantenir la temperatura corporal. La presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, Verònica Arauna-Benya, assegura que també és important no obligar els gossos a fer exercici pel fet que estem de vacances i volem sortir a passejar.
6: Els hem de deixar que triïn si volen o no volen sortir a fer un passeig. Els hem de deixar que busquin el seu lloc a casa. Els hem de raspallar sovint perquè la càmera d'aire sigui prou important com per mantenir la temperatura. I els gats exactament igual, deixar amagar-se en el lloc més fresc de la casa i deixar-los l'aigua que necessitin durant el dia.
1: Els animals d'edat avançada o amb sobrepès i les races de gos amb el morro xato són especialment sensibles a la calor.
0: I el festival Riu Avall creix amb la incorporació de més municipis a la xarxa de pobles de les Terres de l'Ebre i el Priorat. El cartell inclou estils musicals que van del quintet de vent i metall de banda braç al duet de música antiga a la viola, que obre a les 10 del vespre la 5a edició a Mas de Barberans, Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
7: L'objectiu és apropar la música de qualitat, d'estils diversos, en espais singulars de municipis de l'Ebre i el Priorat. Manel Zaire és el director de Serveis Territorials de Cultura a l'Ebre.
8: Té una particularitat que articula molt el que és el curs del riu i ens ofereix una oferta cultural que podem trobar des de música antiga fins a jazz, passant per la lírica.
7: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació en què la majoria de concerts són gratuïts i que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre.
0: I els esports, Pau Dax, què destaquem?
9: Doncs que el Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del uruguaià Ronald Araujo al Liverpool fins al juny vinent, mentre l'extrem blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podia ser greu. El Soc està tancant la seva sortida del Barça i és el mateix genoll on es va trencar els lligaments encreuats l'abril del 2024. Un Barça que rebutja una primera oferta del PSG per Ferran Torres, de 40 milions d'euros, però segueix negociant amb el club francès. L'acord entre el PSG i Ferran és total des de fa uns dies. I als campionats europeus de natació, Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles han quedat fora de les medalles als 4x200 lliures femenins després que l'equip espanyol hagi acabat setè a la final. I al campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham, Laura Redondo tampoc podrà competir les finals de martell, mentre que sí que podrà competir la final Jaime Guerra demà al salt de llargada.
0: Fins a primeres hores de la nit cauran alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Occidental i a comarques de Tarragona. Demà el dia començarà tranquil en general. Restes de núvols al sud. A la tarda repetiran els ruixats al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de les Terres de l'Ebre. La calor serà similar. Acabem aquí al Catalunya Vespre i tornem demà a 8:45. Bona nit.
10: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: El 161, un ric propietari de Batea...
15: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
13: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.
16: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat.

0: és un cosí del pare a qui tindria enveja pels seus èxits professionals. Tanquen el cosí a la presó, però per defectes de procediment i perquè la cunyada del sospitós, una noia de 15 anys, canvia de declaració, el jutge l'allibera. Una segona línia d'investigació assenyala la mare del nen mort i això fa embogir el pare, que, carregat de ràbia, mata d'un tret el seu cosí, el primer sospitós. Mentrestant, l'assassinat del Gregory continua sent un misteri.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La mort del Gregory, un nen de 4 anys a França, va deixar al descobert totes les misèries humanes. Pot ser veritat que un cosí matés el nen per enveja dels èxits professionals del seu pare? Té lògica que el jutge el deixi en llibertat i passi a investigar la mare del nen quan la majoria de proves assenyalen el cosí? Té justificació una lapidació mediàtica contra la mare perquè se la considere guapa i freda? El pare del nen mort no ho va suportar i es va prendre la justícia pel seu compte. Va matar el cosí sospitós, un acte que va posar gasolina al foc. En aquesta història encara queden moltes coses per explicar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: En el capítol anterior vam acabar molt ràpid amb la mort del cosí sospitós a mans del pare del nen assassinat. Tornem una mica endarrere. El Gregory el van matar a l'octubre del 84. Al novembre van empresonar el cosí del pare, Bernard Laroche, i al febrer del 85 el van deixar en llibertat. El 29 de març de 1985 va començar com un divendres qualsevol. Als pobles de la riba del riu Bolony, els ciutadans es van llevar a l'hora de sempre i van anar cap a la feina com ho feien cada dia. L'escenari d'aquest cas es reparteix en tres pobles molt petits. El Gregory i la seva família vivien a Les Poinches-sur-Bolony, de 1.000 habitants. El cosí sospitós, el Bernard Laroche, vivia a Aumont-Zy, de 500 habitants, a 15 minuts en cotxe de Les Poinches-sur-Bolony. I Les Poinches és a 5 minuts de Dosselles, riu avall. A Dosselles és on van trobar mort el nen, Lídia Orriols.
3: Aquell 29 de març de 1985, per a la família Laroche, formada per Bernard Laroche, la seva dona, Marie-Ange, i el seu fill petit, també era un dia normal, però ells tenien motius especials per estar contents. Feia molt poc que el Bernard havia sortit de la presó. L'home havia accedit a la llibertat condicional a principis de febrer, després que la seva cunyada Muriel, de 15 anys, canviés la seva primera declaració on li atribuïa la mort del Gregory Villemont. En un primer moment, la noia, la Muriel, havia explicat als gendarmes que el dia de l'assassinat del Gregory havia vist com el seu cunyat agafava un nen del poble de Les Poinches-sur-Bolony i el feia desaparèixer a la localitat veïna de Dosselles, que és on van trobar el cadàver.
1: Aquella delació va facilitar la detenció de Laroche i va suposar un pas important en una investigació que fins aleshores estava encallada. Però el jutge d'instrucció, que era un home sense gaire experiència professional, va admetre davant dels mitjans de comunicació que Muriel era la testimoni clau contra Laroche. L'endemà, ella va convocar la premsa a casa seva per retractar-se i per acusar els gendarmes que l'havien interrogat d'haver-la pressionat per assenyalar el seu cosí. Aleshores es va dir que la família l'havia maltractat perquè canviés la versió. Però això no s'ha arribat a provar mai. En qualsevol cas, els Laroche tornaven a ser una família aparentment unida. Formalment, el Bernard encara estava acusat del crim,

0: però tenia l'esperança que la llibertat condicional fos el primer pas cap a la seva absolució. Tornem al divendres 29 de març de 1985. La una de la matinada. Jean-Marie Villemain, el pare de la víctima, acaba de marxar del cementiri de Les Panches-sur-Bologne, on hi ha enterrat el seu fill Grégory, assassinat l'octubre de l'any anterior. Recordem què va explicar la mare del Grégory, Christine Villemain, sobre què va passar el fatídic 16 d'octubre de 1984.
1: Christine Villemain va explicar que el 16 d'octubre va sortir de la fàbrica on treballava a les 16:56 de la tarda. Immediatament va conduir fins a casa de la cangur del seu fill. El va recollir i d'allà va anar a casa seva, als afores del poble. Pel camí es va trobar amb dos veïns i els va saludar des del cotxe. Sempre segons la versió de la dona, va arribar a casa minuts després de les 5 i es va posar a planxar roba mentre el seu fill jugava al pati. Una estona després, cap a les 5:20, va sortir a buscar-lo i el nen ja no hi era. Passades les 6 de la tarda, un grup de gendarmes va començar a buscar el Grégory pels voltants de Les Panches, però tampoc no el van trobar. No va ser fins que la mare del nen va rebre una trucada de la seva sogra que la recerca es va encaminar. Segons li va dir la sogra, el seu fill Michel Villemain, és a dir, el tiet del nen, havia rebut una trucada anònima d'algú que deia que havia matat el nen i l'havia llançat al riu. Aleshores, els gendarmes van buscar a la vora del riu i van localitzar el cos del nen passades les 9 del vespre en un poble a tocar de Les Panches, a Docels.
0: La persona que va trucar al tiet del nen assassinat era algú que assetjava la família Villemain des de feia anys. Es feia dir el corp i a través de trucades i cartes anònimes intentava enfrontar els membres de la família escampant els seus secrets més íntims. Però la cosa no es va quedar aquí, sinó que aviat va començar a amenaçar-los. A Jean-Marie Villemain, per exemple, li va arribar a dir que li cremaria la casa.
1: Sembla que el motiu d'aquest assetjament era que el corp tenia enveja de la família, especialment del Jean-Marie, el pare del Grégory, que havia passat de ser un obrer ras a ser el capatàs d'una fàbrica de la zona i per això li deien xef, que vol dir cap. Finalment, l'any 1984, després d'un silenci que havia durat aproximadament un any, l'anònim corp va reivindicar la mort del nen a través d'una trucada i d'una última carta manuscrita. Dirigint-se a Jean-Marie, va dir això.
2: Chef, espero que et moris de la pena. Els diners no et retornaran al teu fill.
0: Tornem al març de 1985, quan Jean-Marie Villemain va al cementiri a visitar el seu fill. Oficialment, encara no hi ha un culpable de l'assassinat del Grégory, però ell està segur que el seu cosí Bernard Laroche és qui va tenir alguna cosa a veure. La justícia, per la seva banda, acaba d'acusar la seva dona, Christine Villemain, de ser l'autora de la carta en què el corp reconeixia l'autoria del crim. Jean-Marie, que es pensa que ha sentit com el seu fill li parlava des de la tomba, decideix anar a Aumont-Zi, el poble on viu el seu cosí Bernard. Quan surt del cotxe, el pare del Grégory porta un fusell a les mans i en el moment en què es troba el cosí, els dos homes tenen una breu conversa.
3: Jean-Marie Villemain va arribar amb un fusell apuntant Bernard i Bernard li va dir «Jean-Marie, no facis cap bogeria». I ell li va respondre «He sentit que no vols donar-me explicacions». Aleshores, Bernard li va dir «Jo mai he dit això. Vinga, deixa l'arma al meu cotxe. Entres i en parlem». I va afegir «Et juro que jo no vaig fer-li cap mal al teu fill. No vaig ser jo». Després, Jean-Marie li va dir «Tinc una pregunta sobre Michel Villemain». Bernard li va dir «Deixa el fusell i entra. Va». Però Jean-Marie va disparar. Bernard es va agafar el pit i va caure.
0: La versió que heu sentit és la que explica als mitjans la dona de Bernard Laroche. Jean-Marie, l'autor del tret, en canvi, just abans d'entregar-se a la policia, torna a l'hospital on encara hi ha ingressada la seva dona i li explica una versió diferent. Christine Villemain, que estava embarassada, havia tingut una hemorràgia interna hores després de sentir per la ràdio que els experts en grafologia l'acusarien de ser l'autora de la carta del corp, com efectivament va passar. Sentim en paraules de Christine el que li va dir el seu marit quan va tornar de matar el cosí.
4: No sé què li va passar. Em va dir, he matat Laroche. No me'l vaig creure. Es va posar de genolls i va cridar, et dic que l'he matat. Li vaig preguntar per què i em va dir, Volia anar a parlar amb ell amb l'arma, però Bernard es va riure de mi i li vaig dir que s'ho havia buscat. T'ho juro, no volia disparar-li, però es va passar de la ratlla. Es va posar de genolls i va cridar. Mai vaig pensar que faria això. Abans de marxar em va dir: t'estimo molt, pensa en mi i en la criatura i espera'm. Em va dir: ho havia de fer, entén-me.
0: Sigui quina sigui la versió real de la conversa, el cas és que Jean-Marie Villemain ha matat una persona. La seva acció no només té conseqüències per a ell i per a la família de l'home assassinat, sinó també per a Christine Villemain. Primer, perquè el seu marit anirà a la presó i haurà de criar un fill tota sola. I segon, perquè després de l'assassinat de Laroche, la policia, que ja la tenia en el punt de mira, se centra encara més en ella.
1: En les seves declaracions, la mare del Gregory sempre repeteix que el dia que va desaparèixer el seu fill va tornar directament a casa. Però els nous investigadors del cas, la Policia Nacional, es plantegen si és possible que després de creuar-se amb els veïns, a només uns metres de casa seva, la dona trenqués a l'esquerra i anés fins a Dosels, que és on van trobar el cadàver del nen.
0: Ja vam explicar al capítol anterior que els gendarmes francesos eren els que havien començat la investigació en un primer moment, però que el jutge instructor els va apartar arran de les queixes dels advocats de Bernard Laroche, que els acusaven d'estar obsessionats amb el seu client. Els nous investigadors, des del primer minut, se'ls posa entre cella i cella que han de demostrar la culpabilitat de Christine Villemain. Sospiten d'ella no només perquè els grafòlegs diguessin que és l'autora de la carta en què el corp confessava el crim, cosa que també havien dit de Bernard Laroche, sinó perquè va ser l'última persona que va veure el nen en vida. Així doncs, per comprovar la seva hipòtesi, la policia considera molt important determinar amb seguretat on van llançar el cadàver del nen per saber si Christine Villemain hauria tingut temps, entre les 5 i les 5 i 20, de drogar i lligar el seu fill, anar fins a Dosel per un camí rural, llençar-lo al riu i tornar a casa.
1: Els anteriors investigadors creien que el més probable és que l'assassí hagués llançat el nen davant del parc de bombers de Dosels, molt a prop d'on el van trobar. Una altra localització, a la riba del Bologna, on l'endemà del crim van trobar petjades i marques de pneumàtics, la van descartar després de fer diverses proves amb ninots, perquè veien que mai arribaven fins on es va trobar el cos del Gregory. Pel camí, sempre es topaven amb cúmuls de branques i altres obstacles naturals que els impedien seguir el camí i que haurien provocat ferides en el cadàver del nen. Unes ferides que no tenia. Com amb tot, però, els nous investigadors comencen de zero i es desplacen al lloc on van trobar les marques de pneumàtics que, per cert, els tècnics no van poder confirmar si es corresponien amb les rodes del Renault 5 de Christine Villemain. La policia, després d'observar l'entorn, estima que el camí des d'on hi havia les marques fins al riu és fàcilment transitable, és a dir, que no seria complicat arribar-hi amb un nen en braços. Alhora constaten que és un indret amagat, perfecte per cometre un crim sense que ningú vegi res.
0: Però de moment tot això són només especulacions. Els mateixos agents de la policia francesa ho tenen clar. Per tant, després de mesos d'investigació conduïda per dos cossos de seguretat diferents, encara no hi ha cap prova contundent que indiqui qui va assassinar Gregory Villemain l'octubre de 1984. O, com a mínim, no hi ha cap prova que hagi quedat incorporada al sumari com a vàlida. Els gendarmes estaven convençuts que Bernard Laroche hi havia tingut alguna cosa a veure, però ara l'home és mort i ells fora del cas. I la Policia Nacional, que ha substituït els gendarmes, continua determinada a provar la culpabilitat de la dona, Christine Villemain. Però ho han fet seguint intuïcions i indicis no gaire fiables, com la grafologia de la carta. Perquè els experts primer van dir que Laroche n'era l'autor, i allò es va descartar per un defecte formal del procediment, i després un tribunal va anul·lar aquests informes. Cap a finals d'abril, però, les coses es mouen. La policia aconsegueix un permís per escorcollar el domicili de Jean-Marie i Christine Villemain. I allà hi troben el que els investigadors consideren un indici més de la culpabilitat de la mare. És una corda exactament igual que la que es va utilitzar per lligar el cos del Gregory abans de llançar-lo al riu. Per a la defensa, aquesta troballa no té cap rellevància, perquè diuen que qualsevol podria tenir una corda així a casa seva, en aquella zona. Però per a la policia, ja ho hem dit, sí que és important. Escoltem el comissari que va estar a càrrec de la investigació. Es diu Jacques Corazzi. Això que sentireu és un fragment de la seva intervenció en el documental de Netflix dedicat al cas Gregory.
5: La corda no és un element clau, no és decisiu, no és una empremta. És un tros de corda normal i corrent, però sí que és un element entre molts altres. Una investigació no és cap element aïllat ni un sol testimoni, és un conjunt. És un conjunt el que pot forjar la convicció del jutge. I això és el que va passar.
6: I'm ready, my lord.
7: Crims. Amb Carles Porta.
0: Christine Villemain s'ha d'enfrontar tota sola a les acusacions de parricidi perquè el seu marit és a la presó a l'espera de judici. Tot i que el pot anar a veure 3 cops per setmana, se sent atacada constantment i s'ha de prendre ansiolítics cada dia. En aquell moment, el cas ja s'ha convertit en un autèntic espectacle mediàtic a França. Podríem dir, exagerant només una mica, que no hi ha ni una sola persona en tot el país que no hagi sentit a parlar de Gregory Villemain. Perquè us en feu una idea de la fascinació morbosa que desperta aquesta història de foscor, escolteu això. És una notícia de l'època.
3: Le Ponge s'ha convertit en una atracció turística per als francesos. El cementiri és ara un lloc de pelegrinatge pervers. Els turistes venen a visitar la tomba de Gregory Villemain, que va ser assassinat als 4 anys l'octubre de l'any passat. Per què he vingut a veure la tomba?
8: He vingut a veure el nen.
3: Però per què ha fet fotos?
8: Doncs per tenir-ne un record.
0: A la premsa, gairebé cada dia es dediquen portades al cas, però sobretot a parlar de Christine Villemain, a qui alguns diaris arriben a anomenar el monstre del Bologna. Es publiquen rumors, hipòtesis sense cap ni peus, teories de la conspiració, com que Jean-Marie Villemain és un agent del contraespionatge francès i va matar el seu cosí per encàrrec, tot sembla una competició per veure qui la diu més grossa. I d'aquell ambient d'histèria col·lectiva no se n'escapa ningú. Recordeu que el capítol anterior explicàvem que l'escriptora Marguerite Duras tenia la hipòtesi que Christine Villemain era una mena de bruixa que havia matat el seu fill per venjar-se en nom de totes les dones oprimides per la maternitat? Doncs bé, l'any 1985, Duras viatja des de París fins a Le Panche amb la voluntat de conèixer els protagonistes del cas. La Christine, que sap el que ha publicat sobre ella, no s'hi vol reunir, però Jean-Michel Lambert, el jutge instructor, sí. Per algun motiu que ens és totalment desconegut, aquell jutge, que molts deien que més que la justícia buscava la fama, troba en l'explicació de la novel·lista un mòbil convincent per explicar que la mare hagués assassinat el seu fill. Aleshores, ja es veu amb cor de fer un pas endavant molt important en aquesta història. El 5 de juliol de 1985, el jutge d'instrucció envia a la presó Christine Villemain, que no té encara 25 anys i està embarassada. Només entrar-hi, li fan un examen psiquiàtric per buscar algun tret que permeti explicar la hipòtesi de l'assassinat a falta d'un mòbil més lògic que el de la venjança universal. Però no li troben res. És una dona completament normal. Això sí, emocionalment destrossada. Dies abans, com que ja s'ensumava que podia acabar la presó, la Christine va declarar això en una ràdio francesa.
4: No sé per què hauria d'anar a la presó. No he fet res malament. Si passo 1 o 2 mesos a la presó, me'n trauran amb els peus per davant, perquè no penso menjar i dormir com si no passés res. Faré una vaga de fam. No m'acusaran sent innocent.
0: Un cop a dins, compleix la seva promesa i comença una vaga de fam per denunciar una situació que considera completament injusta. El seu marit, que també està entre reixes, s'hi afegeix, però ella és la que es troba en una situació més delicada perquè està embarassada. Per tant, és un risc per a la seva salut i per a la salut del fetus, que no vulgui menjar. De fet, els seus advocats li demanen que ho deixi estar i li prometen que ja es defensaran a través de les vies legals. Tot i això, ella es manté ferma i, de forma paral·lela, els seus advocats presenten un recurs d'apel·lació. El recurs prospera i la Christine obté la llibertat condicional el 16 de juliol.
3: En llibertat després d'11 dies tancada i 5 de vaga de fam. Aquesta dona embarassada de 6 mesos, que ha complert 25 anys a la presó, es va enfrontar al jutge Lambert, que el 5 de juliol la va acusar d'haver assassinat el seu propi fill.
0: Per no estar sola a casa seva, va a viure amb la seva àvia, però fins i tot allà està vigilada nit i dia per 4 gendarmes. El jutge Lambert, aquesta vegada, no es vol arriscar que passi el mateix que va passar amb Bernard Laroche. A l'anterior capítol vam explicar que un periodista amic dels Villemain havia advertit al jutge que Jean-Marie volia matar el seu cosí i la resposta del jutge havia sigut que no era el seu problema.
1: L'1 d'octubre de 1985, amb Jean-Marie encara a la presó, Christine Villemain dona llum al seu segon fill, Julien. Falten 15 dies per l'aniversari de la mort del Gregory i la dona participa en un reportatge fotogràfic de la revista Paris Match, on treballa el seu amic Jean Kerr. En les fotos hi surt ella somrient amb el Julien en braços. Vendre fotos a la premsa es va convertir en una pràctica habitual dels afectats del cas Gregory per costejar-se els advocats. La família Laroche, per exemple, va cobrar una quantitat important per una portada en què apareixia el cadàver de Bernard Laroche i la seva vídua plorant al costat.
0: Millor que no en fem cap comentari. En el cas de la Christine, a més de per diners, ho fa perquè creu que així donarà una imatge diferent. En aquell moment es diu que és la dona més odiada de França. Per tant, ella creu que si els seus compatriotes la veuen amb el fill acabat de néixer, amb una camisa de dormir i amb cara de cansada, sentiran empatia per ella. Però ves per on, les coses surten just al revés. El que pensen els opinadors francesos és que no fa ni un any que va matar el Gregory i ella ja l'ha substituït. Arran d'aquelles fotos, encara refermen més en la creença que ella és l'assassina. N'hi ha que parlen d'ella com un monstre i es pregunten quan trigarà a matar el seu nou fill.
1: El cas continua sense gaires novetats durant un any. Aleshores, al desembre de 1986, el jutge Jean-Michel Lambert dona per acabada la instrucció. Lambert insisteix en la culpabilitat de Christine Villemain i l'acusa formalment d'haver assassinat el seu fill 2 anys abans. Ella, que havia pogut recuperar-se una mica emocionalment, confessa al seu entorn més proper que no li fa por enfrontar-se a un judici, sinó a la possibilitat que li treguin la custòdia del nen. Amb els nervis a flor de pell una altra vegada, Christine Villemain intenta suïcidar-se. Un dia se la troben inconscient a casa de la seva àvia i quan la porten a l'hospital veuen que ha ingerit una gran quantitat de tranquil·litzants dels que tenia receptats. Ni tan sols en aquest moment els periodistes s'adonen del seu paperot.
3: Podríem pensar que el gest de Christine Villemain està relacionat amb la decisió d'enviar-la a judici. És un nou símptoma de la verdadera ansietat de Christine o és només un altre estratagema de defensa de l'acusada més famosa de França?
0: Som a finals de 1986 i està previst que s'engegui la maquinària per celebrar el judici per l'assassinat de Gregory Villemain. Però en aquesta història encara queden uns quants girs de guió. Una decisió judicial trastoca els plans del jutge instructor Lambert i obre una nova etapa. Després de les reclamacions i recursos de la defensa de Christine Villemain, el Tribunal de Cassació de la zona dicta que jutjar la dona en aquelles condicions seria una violació flagrant dels seus drets. Segons els magistrats, la instrucció del jutge Lambert ha estat un autèntic nyap i decreten que cal començar de zero. L'encarregat d'intentar resoldre el misteri i la pífia del jutge Lambert és un magistrat veterà que rep l'aprovació de totes les parts. Maurice Simon és un home seriós, amb una llarga trajectòria professional i que es caracteritza pel fet de ser molt meticulós. Molts diuen que és l'oposat de Lambert. Per cert, una anècdota. Quan el van apartar del cas, Lambert es va agafar un any sabàtic i va escriure un llibre autobiogràfic titulat El petit jutge. Després de voltar durant 365 dies, quan va tornar, el van destinar al jutjat d'una regió encara més perduda a fer coses més petites. El jutge Simon, doncs, és qui agafa el cas i torna a començar.
1: Interroga una altra vegada els involucrats en el cas. Quan parla amb Christine Villemont, li sembla que ella contesta sempre de forma sincera i que no amaga res. A més, ell li fa preguntes trampa i ella se'n surt prou bé. A simple vista, no sembla sospitosa. Després, toca interrogar Jean-Marie Villemont, que és a la presó. Del seu cas, ja en parlarem més endavant, però recordeu que l'assassinat de Bernard Laroche i el del Gregory es jutgen per separat. Quan arriba a l'oficina de Simon, a Jean-Marie se'l veu molt pàl·lid i demacrat. Edith Godin, la secretària judicial que treballava amb el nou instructor, explica al documental de Netflix que en un principi el pare estava molt nerviós, però de mica en mica es va adonar que Maurice Simon volia investigar sense cap prejudici.
9: Sentíem que estava molt agitat. Era com un riu i de cop es va trencar el dic. I va començar a parlar de la vida amb la seva dona, de l'amor que sentien l'un per l'altre, així com pel seu fill, i cap al final de l'interrogatori hi va haver un moment en què va dir: «És la primera vegada que he parlat i he sentit que m'escoltaven».
10: Lepanche reviurà el dia del crim. Els magistrats del jutjat de Dijon reconstruiran demà la mort de Gregory Villemont, que va tenir lloc el 16 d'octubre del 1984. És una darrera oportunitat per saber la veritat.
0: El jutge Simon desplega tots els mitjans de què disposa el tribunal per reconstruir què va passar el dia del crim. Vol esbrinar com sigui si la mare hauria tingut temps de matar el seu fill o no. Per això, entre altres coses, demana que cronometrin el trajecte entre la casa dels Villemont i els llocs on podrien haver llançat el cos del Gregory, cosa que tampoc no està clara. En total, l'operació dura 3 dies. Perquè pugueu comparar, la reconstrucció del jutge Lambert havia durat només unes quantes hores. Durant aquells 3 dies, doncs, tothom mira amb atenció com treballa el jutge Simon. A Lepanche contenen l'alè desenes de periodistes, veïns curiosos i involucrats en el cas. A Jean-Marie Villemont el trauen de la presó i, de pas, li atorguen un permís per visitar la tomba del seu fill. També és una oportunitat perquè passi un temps amb la seva dona. En les imatges d'aquells dies se'ls veu agafats de la mà i fent-se petons, rodejats dels seus advocats i de la policia.
11: El lloc i l'hora és el que busca saber el jutge Simon a partir d'aquesta reconstrucció als voltants de Bologna. Treballa amb dues hipòtesis. La primera és el lloc privilegiat determinat per la policia judicial i pel jutge Lambert, que conduïa a la inculpació de Christine Villemont. A prop del pas a nivell i en un lloc amagat de la carretera s'hi van trobar petjades de botes de dona i marques de pneumàtics. Aquest indret quadraria amb la suposada cronologia de la mare. La pregunta que queda per respondre és si un cos pot recórrer 400 metres i creuar una presa sense danyar-se. La segona hipòtesi, el parc de bombers al centre de Docelles, un lloc que els gendarmes van tenir en compte des del principi. Encara que és difícil imaginar-se un assassí actuant allà a plena llum del dia, on qualsevol el podria veure.
0: Respecte a la primera pregunta, els científics determinen que no. És impossible que el cos de Gregory Villemont recorregués el tram de riu que hi ha entre el lloc de les marques de pneumàtics i allà on van trobar el cadàver. I diuen que no pot ser perquè el cos no tenia ni una sola esgarrinxada, ja ho havien dit els gendarmes. De fet, els experts també determinen, basant-se en els resultats de l'autòpsia, que és impossible que el nen estigués a l'aigua des que va desaparèixer, cap a 5:15 de la tarda, fins que el van trobar passades les 9 del vespre. Segons diuen, és molt probable que se'n desfessin poc abans de les 9.
1: El jutge Simon creu que la segona hipòtesi, la del parc de bombers, és més viable perquè és més a prop d'on es va trobar el cadàver del nen. A més, té en compte la prova, de la qual el jutge Lambert no n'havia volgut ni sentir parlar, de la capsa amb la xeringa d'insulina que un testimoni va trobar allà mateix. Segons el raonament del magistrat, pel temps que va passar entre l'hora del segrest i la mort per ofegament, hi va haver més d'una persona involucrada en el crim. La seva hipòtesi és que qui raptés el Gregory el va drogar amb insulina i després el va entregar a una segona persona que s'hauria encarregat de lligar-lo i de llançar-lo inconscient al riu.
0: Gràcies a la reconstrucció d'aquells dies, a més, es posa una mica de llum sobre les sospites contra Christine Villemont. Les proves judicials determinen, al contrari del que creia el jutge Lambert, que la dona no va tenir temps material per baixar al riu, ofegar el seu fill i tornar a casa com si res.
9: Vam cronometrar-ho amb exactitud, però no quadrava.
12: Era absolutament impossible que tingués temps de cometre el crim.
0: Seguint amb l'interrogatori dels testimonis després de tant de temps, el jutge Simón intenta que Muriel, que ja té 20 anys, recuperi la versió de l'any 84 en què va denunciar el seu cunyat. Al llarg de l'interrogatori, en què la noia ho torna a negar tot, Edith, la secretària judicial, pot veure com Muriel es rasca els braços cada cop que parla. En el seu diari personal, el jutge Simón va relatar així aquella conversa.
13: 21 de juny de 1989. Va ser una batalla de 5 hores, durant les quals vaig utilitzar tots els recursos intel·lectuals de què disposo per trencar la resistència obstinada de la jove Muriel. Una bona dotzena de vegades va estar a punt d'esfondrar-se, però sempre ho evitava en l'últim moment. Estava visiblement atemorida d'haver de retre comptes davant la seva família. En un determinat moment, va ser molt breu, em va mirar als ulls com volent dir: «No ho veus, que no puc parlar?». Ho vaig intentar i vaig perdre.
0: Maurice Simón interroga també Michel Villemain, el germà de Jean-Marie, i els seus pares, Monique i Albert. Recordeu que Michel, el tiet del nen, tenia una relació molt estreta amb el cosí Bernard Laroche i que va ser el Michel qui va dir que havia rebut la trucada del corp avisant-lo de la mort del Gregory. Doncs la secretària judicial recorda que va veure el Michel molt nerviós i que li va semblar que s'havia estudiat la declaració, com si li diguessin que havia de dir que havia rebut aquella trucada. Però això era la sensació de la secretària judicial i no va constar en acta.
1: Al final, ni el germà ni els pares de Jean-Marie Villemain diuen res interessant per a la investigació. Tot i l'energia inicial del jutge Simón, l'home es va frustrant més i més perquè creu que amaguen alguna cosa, però no els pot obligar a parlar. Potser per aquest desànim aviat cometrà un error propi d'algú amb poca experiència com l'anterior jutge, Jean-Michel Lambert, però no d'un home tan veterà com ell.
0: El 10 de setembre de 1989, Maurice Simón apareix en un programa de televisió on l'havien d'entrevistar. Bé, més que una entrevista, són moltes preguntes del presentador i molts silencis del jutge. Escolteu.
11: Porta ja diversos anys treballant en aquest cas. Sap qui és l'assassí?
13: No li puc respondre.
11: És possible conèixer l'assassí?
13: Aquest és el meu paper.
11: Hi ha persones que menteixin?
13: És molt probable.
11: Però és aquest nen, Gregory, qui és la víctima del cas. Després de 2 anys d'investigació, sabria dir com i on va morir exactament?
13: No li puc respondre.
11: Sabrem algun dia la veritat sobre el cas?
13: Jo crec que sí.
11: Hi haurà algun descobriment inesperat o es resoldrà ben aviat?
13: Estic segur que hi ha descobriments.
0: El jutge Simón no estava acostumat a parlar amb els mitjans. No anava amb ell perquè creia que havia de mantenir-se en el marge. Aleshores, però, està tan desesperat per la manca de respostes que va a la televisió per veure si algun còmplice del crim es posa nerviós i confessa. De vegades, els periodistes serveixen per alguna cosa. I positiva. En aquella entrevista, el jutge també diu que lluita per descobrir la veritat, perquè sent que té un deute pendent amb el petit Gregory. Així s'hi referia també en el seu diari.
13: Porto el Gregory al meu cor i a la meva ànima. Estic aclaparat per la tristesa. El nen, que és per qui lluito i a qui he arribat a estimar, em persegueix.
0: Aquesta entrevista no és l'error del que parlàvem, però sí que precedeix el que es veurà com un pecat mortal. Només uns dies després, el jutge Simón té una conversa informal amb un periodista. Nosaltres en diem off the record. En principi, tot allò que es digui off the record no es pot publicar. Vol dir fora de micro. Però, com passa moltes vegades, aquell reporter no té gaire ètica professional i grava la conversa amb una gravadora amagada. Després ho publica com si fos una entrevista oficial. La declaració més rellevant és aquesta.
13: Sí que és possible que Bernard Laroche segrestés Gregory Villemain. Però d'aquí a dir que és l'assassí, hi ha un pas que de moment no puc fer. No en tinc proves.
0: Ja veieu que el jutge no és gens categòric, però el fet de compartir aquesta sospita amb un periodista en període d'instrucció és suficient per tacar la seva reputació. I els advocats de la família Lagoche presenten una queixa contra ell per difamar un home mort sense tenir-ne proves i per violar el secret de sumari. Uns dies més tard, quan rep la visita d'un agent judicial que li porta una citació, el propi jutge Simon sap que la seva carrera s'ha acabat. A partir d'aquí, la seva salut empitjora. Sentim una notícia del 30 de gener de 1990.
11: El diumenge al matí, el jutge Maurice Simon va tenir un atac de cor mentre era a Savoia visitant la seva filla. Va ser traslladat a un hospital de la regió d'Annecy i des de llavors està en coma.
0: La secretària judicial que treballava amb ell, Edith, el va a veure quan es desperta del coma i després de preguntar-li com es troba, li comenta alguna cosa sobre el cas. La resposta del jutge fa que se li geli la sang. L'home no sap de què li està parlant. No coneix cap Gregory ni cap Christine Villemain. L'antic jutge ha sobreviscut a l'atac de cor i ha despertat del coma, però ha perdut una part de la memòria. I així, el cas Gregory es queda una vegada més sense jutge instructor.
6: You want it darker.
7: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
6: I'm ready, my lord.
7: Amb Carles Porta.
1: Tres anys després de l'atac de cor del jutge Simon i vuit des de la mort del Gregory, el Tribunal d'Apel·lacions de la regió de Dijon posa punt final a les sospites contra Christine Villemain.
14: El tribunal declara en la situació actual que no hi ha cap càrrec contra Christine Villemain d'haver assassinat el seu fill Gregory Gilbert Villemain. Aquesta sentència neteja el nom de la senyora Villemain. Aquesta sentència demostra la mala praxi judicial que hem viscut durant anys. Afortunadament, avui totes aquestes pràctiques s'han rectificat.
0: En la sentència no és que es digui que no hi ha càrrecs suficients contra Christine Villemain, sinó que remarca que no hi ha cap ni un càrrec. Se la declara totalment innocent. Per tant, ella ja no s'ha de preocupar per això, però encara han de jutjar el seu marit per l'assassinat de Bernard Laroche. I, és clar, encara no se sap qui va ser l'assassí del petit Gregory. Uns mesos després d'aquesta decisió, el 3 de novembre de 1993, comença un nou judici, amb Jean-Marie Villemain com a únic acusat de la mort del seu cosí. A Dijon, desenes de persones s'empenten, literalment, per intentar traspassar les portes del jutjat.
1: Més d'un centenar de periodistes que havien seguit el cas Gregory esperen amb interès aquell judici perquè saben que, malgrat que oficialment és un procediment contra el pare, inevitablement es parlarà de l'assassinat del nen. A més, tots volen veure com van arribant els protagonistes, alguns dels quals havien desaparegut de l'escena pública. Per exemple, fa temps que no saben res del capità dels gendarmes Etienne Sesmat o del primer jutge instructor, Jean-Michel Lambert.
10: Jutjat de Dijon, 8 hores. Jean-Marie Villemain ha aparegut al banc dels acusats darrere d'un vidre. Com si es tractés d'un terrorista, la justícia ha instal·lat una mampara per a la seva seguretat, han dit. Jean-Marie no ha mirat en cap moment cap a l'acusació civil que tenia just al davant Marie-Ange Laroche, Muriel Boll i dos membres més de la família Laroche. A les 11:30 s'han tancat les portes i ha començat la vista. Tot llest per anar enrere 9 anys.
0: A la sala, Jean-Marie Villemain es declara culpable de l'assassinat de Bernard Laroche i diu que es penedeix d'haver-ho fet, però remarca que aleshores estava sobrepassat pel dolor. Això que sentireu és una crònica de l'època.
11: Durant 4 hores i interromput només pels seus propis sanglots, Jean-Marie Villemain ha explicat el seu patiment com a pare. El meu fill era un nen meravellós, ple de vida. La darrera imatge que tinc d'ell és a través del retrovisor del cotxe, dient-me adéu quan marxava a treballar, ha relatat. El seu testimoni punyent ha afectat fins i tot la vídua de Bernard Laroche. La dona, a punt de plorar, s'ha aixecat i ha dit: entenc el dolor de Jean-Marie, però han d'entendre que el meu fill de 4 anys es va quedar sense el seu pare.
0: Com tothom podia preveure, al llarg del judici es va parlar i molt de l'assassinat del Gregori. Jean-Marie va insinuar més d'una vegada que els seus pares en sabien alguna cosa.
1: En una sessió, l'home fins i tot apel·la directament Muriel, la cunyada de l'Aroche, que ja és mare, i li diu que confessi, perquè, si no, no podrà mirar els ulls del seu fill de 4 anys, l'edat que tenia el Gregori quan el van matar. La dona, però, insisteix que no té res a dir i li etziba que és ell qui va disparar un home innocent. Quan el jutge la interroga, Muriel assegura que el seu cunyat no la va recollir a l'institut el dia del segrest del nen i que ho va dir perquè els gendarmes la van maltractar i la van amenaçar d'enviar-la a un correccional. Aleshores, el magistrat li demana que argumenti com pot ser que la declaració, tal com ella diu, li dictessin els gendarmes perquè hi ha coses que ells no podien saber, com que a ella li deien carinyosament Bubul, que vol dir grassoneta. La dona simplement assegura que ells ho sabien i punt. En el judici, que va durar 2 mesos, es van sentir moltes coses, però hi va haver un dia que va impactar especialment els assistents.
0: Va ser quan el president del tribunal va reproduir els àudios del corp, l'anònim que havia amenaçat durant anys la família Vilamen i que va confessar haver assassinat el Gregori. En una sala menuda va sonar aquella veu de pel·lícula de terror que alguns sentien per primera vegada. Hi havia un ambient de certa por, entre altres coses perquè era probable que l'assassí fos entre el públic passant desapercebut. En aquell moment, tothom es devia preguntar qui podria ser el corp o qui podria haver informat el corp dels secrets de la família. I Jean-Marie Vilamen va formular la pregunta directament al seu pare quan el van cridar a declarar. El pare, tartamudejant, va contestar: potser és el teu germà Michel, que viu al costat. En aquella sala petita, moltes vegades la tensió s'hauria pogut tallar amb un ganivet. Jean-Marie, l'acusat, culpava els seus pares i el seu germà de no dir la veritat, i ells deien que no hi tenien res a veure. El Michel, el seu germà, estava molt enfadat. Enmig d'aquell ambient, molts esperaven que, per fi, saltés l'espurna que fes descobrir la veritat. Però no va ser així.
1: L'assassí o assassins de Gregori Vilamen, si és que hi eren, com alguns creien, van mantenir la sang freda i no es van desemmascarar. Quan el judici va arribar al final, el Tribunal Popular va declarar culpable Jean-Marie Vilamen i el jutge el va condemnar a 5 anys de presó. Com que ja portava gairebé 3 anys tancat, aviat va accedir a la llibertat condicional. El 30 de desembre de 1993, per seguretat, el treuen d'amagat de la presó. Després se sabrà que va sortir a la part del darrere d'una furgoneta, entre unes caixes.
0: Avancem ara fins a l'abril de 1994. Jean-Marie i Christine Vilamen apareixen per darrera vegada en un mitjà de comunicació. Ell té 35 anys i ella 33. Fa gairebé una dècada que es va assassinar el seu fill. Escolteu.
4: Després de 8 o 9 anys, la gent ha sentit a dir moltes coses sobre nosaltres. Tenen una imatge determinada de nosaltres, de mi, amb la qual volem acabar. El que no puc suportar és conèixer gent nova, perquè sento que em miren i pensen és ella, la van acusar. Però la Christine Vilamen, la que van fabricar la justícia i la premsa, aquesta no era jo.
0: Després d'aquella entrevista, no van tornar a parlar públicament. Des d'aleshores, Jean-Marie Vilamen no ha deixat de llegir una vegada i una altra els arxius judicials. Diuen que se sap de memòria totes les declaracions. L'any 2000, el matrimoni va demanar que reobrís el cas perquè havien sentit a parlar de la ciència de l'ADN i tenien l'esperança que al segell de la carta que va enviar el corp hi trobessin restes de saliva i, per tant, poguessin determinar qui era l'autor. Malauradament, la mostra estava molt deteriorada i no se'n va poder extreure res. L'any 2017 es va produir un altre episodi de pel·lícula. A l'església de Les Panges, un capellà va revisar per casualitat el llibre de signatures que hi havia a l'entrada i va veure una breu inscripció que li va cridar l'atenció. I deia: va ser Bernard Laroche qui va matar el Gregori. Jo hi era. Sabeu qui estava firmant allò? La Muriel, la noia que quan tenia 15 anys va estar a punt de posar punt final a aquest cas amb la seva declaració. Just a sota hi havia una data, 13 de maig de 2008. Gràcies a aquesta possible nova prova, es va reobrir el cas. Una vegada més, Muriel va negar-ho tot i va dir que algú devia haver escrit allò al llibre de l'Església per gastar-li una broma de mal gust. Tot i això, la van acabar detenint. I no va ser l'única detenció.
1: La van acusar de fals testimoni perquè un cosí seu va explicar a la policia que l'any 1984 va ser testimoni de com els pares i els tiets de la noia la van apallissar fins que va accedir a retractar-se i defensar la innocència de Bernard Laroche. La policia francesa també va detenir l'any 2017 un tiet de Jean-Marie Vilamont, Marcel, i la seva dona Jacqueline, que tenien 73 i 72 anys. Els van acusar, gràcies a diversos testimonis, d'haver segrestat Grégory Vilamont i de ser còmplices del seu assassinat. Noves anàlisis grafològiques van determinar que eren autors d'algunes de les cartes escrites pel corp. Malgrat tot, aquesta línia, una vegada més, va quedar tallada. Les acusacions es van desestimar per errors de procediment.
0: Però res de tot allò va aportar llum de veritat al cas. A dia d'avui, després de més de 30 anys, encara no s'ha fet justícia. Finalment, l'acusació contra Bernard Laroche va decaure per falta de proves i pel fet de tractar-se d'una persona morta. Christine i Jean-Marie Vilamont van anar a viure a París i van tenir dos fills més. I també l'any 2017, el jutge Jean-Michel Lambert, l'home que havia preferit la fam a la justícia, es va suïcidar a casa seva amb una bossa de plàstic i una bufanda. Tenia 65 anys i va deixar escrit que no tenia forces per veure com es reobria el cas i tornaven a assenyalar-lo com a culpable d'una instrucció nefasta. En aquest cas, pren força, de manera molt clara, aquella dita que diu que no hi ha crims perfectes, sinó males investigacions i males instruccions. A França, també. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.
7: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltran. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
6: Mais la vie séparait ceux qui s'aiment. Tu doucement sans faire du bruit. Et la mer effacée sous le sable.
7: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. A Colòmbia, els equips d'emergències continuen buscant possibles víctimes del fort terratrèmol entre la runa. Segons l'últim balanç del govern del país, hi ha almenys 111 morts. El sisme ha sacsejat bona part de Colòmbia, sobretot a la part oest, a les ciutats de Manizales i Pereira, prop de Cali i Medellín. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels catalans que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
2: Les darreres hores he parlat amb els membres de la comunitat catalana, dependents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
1: El terratrèmol ha passat just el primer dia laborable del nou govern d'ultradreta d'Abelardo de Lasprilla. Més notícies amb la Txell Garriga.
3: Els delictes al metro de Barcelona han caigut un 34% durant el primer semestre d'aquest any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, aquest any hi ha hagut 5.500 delictes al metro, mentre que l'any passat, fins al mes de juny, n'hi van haver més de 8.000. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, assegura que aquesta davallada s'explica per la col·laboració amb els cossos policials i també per l'increment de la videovigilància. Al metro hi ha 11.000 càmeres instal·lades a les estacions i també als combois, que tenen un efecte dissuasiu i alhora també permeten veure en directe qui i com s'ha produït el delicte.
1: El govern espanyol xifra en 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant del desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els infants i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
1: El Marroc s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme.
3: Després de l'estiu es desplegaran noves mesures per evitar l'espam telefònic. Totes les trucades comercials hauran de fer servir el prefix 400 i les empreses que enviïn SMS s'hauran d'inscriure també en un registre oficial. El govern espanyol vol evitar així que els fraus i també que els usuaris identifiquin fàcilment aquestes trucades. Així, a partir del 15 de setembre es posarà en marxa el registre d'SMS i el 17 d'octubre l'obligació del prefix 400 per les trucades. Segons el govern, des del 2025, amb el pla antiestafes telefòniques, ja s'han bloquejat més de 300 milions de trucades i 27 milions de missatges.
1: A les comarques de Lleida ha començat la collita de la varietat de pera més estesa, la Conference, que també és la més sensible a la calor. Unes altes temperatures que faran que hi hagi menys producció i que els fruits siguin més petits. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Unió de Pagesos calcula que en més de la meitat de les finques la reducció de quilos pot oscil·lar entre el 40 i el 80% i amb una mida més petita del que és habitual. Preocupen fins i tot les conseqüències per la campanya de l'any que ve. Jaume Gardenyes és dirigent del sindicat i productor de Pera Conference.
6: A part, ens estem trobant els arbres amb un estrès de calor molt gran i ja veurem de cara a la segona campanya com ens anirà el tema de la floració.
5: El responsable de fruita dolça de Jar, Sergi Baluer, alerta fins i tot que el cultiu de la pera Conference perilla.
7: Ja estem fent tractaments per protegir les fulles, per protegir els fruits, però tot i això no és suficient. I amb aquests anys següents, a veure la climatologia, si és un canvi climàtic, doncs ens haurem de començar a adaptar. O haurem de fer un altre tipus de peres.
5: Ara bé, les vendes arrenquen amb bons preus per als pagesos.
1: Ara els esports, Pau Dax.
8: El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. I l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El jugador ja va patir un trencament dels lligaments encreuats del mateix genoll l'abril del 2024 quan jugava al Copenhagen i va haver d'estar 11 mesos de baixa. Un Barça que ha rebut la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros i l'ha rebutjat. Continua negociant amb el club parisenc que ja té un acord amb Ferran des de fa dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins després que l'equip espanyol hagi acabat sisè. I la mallorquina Estela Tornat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins que es disputarà demà en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Laura Redondo ha quedat eliminada en la classificació de Martell, mentre que Jael Sakura Bastué competirà aquesta nit en la final dels 4x400 metres mixt.
0: Fins aquí les notícies.

0: 10 d'abril de 1912. Port de Southampton, Anglaterra.
1: No,
2: home, espera't.
1: Què?
2: Tranquil.
1: Què és això? Com he d'estar tranquil al port de Southampton el 10 d'abril de 1912?
2: No passa res, no passa res, home, no passa res.
1: Què
2: tranquil.
1: Fem? Què passa, que fem la biografia d'un venedor de bacallà? D'un peixater del port?
2: No, no, no, no, no. No
1: doncs no em diguis que sigui tranquil, perquè tots sabem que avui el avui el Titanic s'enfonsa. Si comences així...
2: Sí.
1: El Titanic s'enfonsarà.
2: Tens raó. No puc enganyar, no puc enganyar. És veritat.
1: Doncs no podem començar tan forts. Ja sé que és l'última temporada, però la gent te porta un ritme. És l'una del migdia.
2: Sí, els hem espantat. Nens sortint de col·le que han tornat a entrar.
1: T'ha de fer molta por a l'exterior per tornar a entrar a l'escola, eh?
2: Tens raó. No podem començar així. I tornaré. Va, torno a arrencar.
1: Sisplau.
2: 1889. Nova Jersey. Estats Units d'Amèrica.
1: Ara sí.
2: Tothom més tranquil.
1: Vinga, va, nens, cap a casa.
2: Vinga. Som en un petit apartament on la Pauline Brown està donant a llum a la seva primera filla, la Dorothy.
1: Ei, molt bé. Mare soltera, la Pauline?
2: No. També hi ha el pare, eh? Però no diré ni el nom perquè es mor quan la Dorothy té 3 anys.
1: Home, has tingut 3 anys per donar-me el nom, eh?
2: Sí, però com no ten... jo, la meva iaia es va morir que jo en tenia 2 i no me'n recordo.
1: Clar,
2: si no fos per les fotos...
1: És veritat.
2: I perquè un senyor l'altre dia em va parar els xinos i em va dir... Mira, estava fent cua als xinos.
1: Sí,
2: i m'ho va parar un senyor i diu... Ei, hòstia, vaig venir a Call d'Atenes, molt bo, l'espectacle i tal. Sí, gràcies, molt bé. Diu, et puc dir una cosa? Dic, sí, home. De fet, serà la segona, perquè ja me n'has dit una.
1: Sí.
2: I diu, jo sóc cirurgià, no sé què, i la primera vegada que vaig entrar a un quiròfan va ser per tallar la cama de la teva iaia.
1: Bon dato!
2: Hòstia, bon dato. Dic, està bé, sí.
1: I faltava una cama a la teva

0: els nuvis. A què es dedica aquest nano?
1: És milionari.
0: Bona feina.
1: Sí.
2: Miro cal que em diguis res més, eh?
1: Ja està. Amb aquest casament, la petita Dorothy viu una infantesa feliç. Sense cap tipus d'entrebanc i amb el plat calent a taula assegurat, la nostra protagonista es passa el dia fent el que hauria de fer qualsevol nena, deixant volar la imaginació.
0: Cuidado, cuidado.
1: Bueno, la Dorothy vol triomfar i ser famosa. Encara no sap si serà cantant, ballarina o actriu, però quan pensa en el món de la faràndula, la mirada se li torna pura i brillant.
0: Vol ser mocatriz.
2: Volen ser les nenes d'avui en dia.
1: No sé què és això.
0: Model, cantant i actriz.
1: Ah, que maco. Mocatriz.
0: Però tot les tres coses, eh?
1: Mocatriz.
0: Perquè són les nenes són llestes i diuen amb una d'aquestes no me puc guanyar la vida.
1: Clar. I qui l'ha fet la combinació? Mocatriz.
0: No sé, m'ho ha dit perquè la Neus un dia que li va dir una nena de col·legi. Vale, no sé d'on surt això.
1: Perquè podria ser...
0: Què?
1: Val.
0: Que no t'agrada... No, què passa? Estava ben jugat, no?
1: Sí. Modelo, cantante, actriz.
0: Actriz.
1: Podria ser actrimontante.
0: Soy actrimontante. Sembla una persona que fa números i pren mides. Sí.
1: Bueno, va. La mare l'apunta a classes d'art dramàtic i de seguida es veu que la Dorothy té fusta. Als 15 anys ja té l'aspecte d'una donassa. Canta bé i actua encara millor.
0: Molt bé.
1: Al cap d'un any de fer classes, els seus professors li diuen que ja podria guanyar-se la vida actuant en vodevils.
0: Ai, Déu meu, que l'enviaran al Molino a fer petons als calvos.
1: No, home, no.
0: No? És això, no?
1: No, Jair. Bons espectacles, aquests, eh?
0: Aquests, déu-n'hi-do, eh? No, no sé si hi ha guionista en aquests espectacles. O li diuen a Alemanya...
1: Estaria bé.
0: Tu sal i...
1: Veure una mica una escaleta, ni que sigui, no? Primero, sé buscar el calvo.
0: Sé buscar el calvo. Donant aquestes indicacions al director. Primero, buscar el calvo.
1: Le das el beso i tal. Te sientas en la falda.
0: Ja l'enxufo l'espot.
1: Sí.
0: El calvo.
1: Bueno, la Dorothy actua en llocs selectes i fins i tot a Broadway. El seu aspecte i la seva presència fan que de seguida li ploguin les ofertes. Amb només 19 anys es converteix en la model preferida d'una marca de cosmètics.
0: Carai.
1: I apareix a la portada de la Cosmopolitan.
0: Però quants anys té la Cosmopolitan?
1: No ho sé, però em sembla que molts, eh?
0: Molts
1: anys, eh?
0: Ostres.
1: La seva cara comença a ser reconeguda i la gent l'atura pel carrer. No li demanen selfies perquè no existien els mòbils, però la nostra Dorothy s'ha convertit en una influencer. Aquell mateix any, amb 20 anys acabats de fer, la nostra Dorothy s'enamora i es casa.
0: Va, amb qui es casa?
1: Amb en George.
0: Amb en George.
1: Però no feu sonar les campanes perquè se separen aquell mateix any.
0: Sí, carai, tu. Bueno, ei, que no sabem com era en George.
1: Què vols,
0: era un psicòpata.
1: Exacte, no sé. A més, la Dorothy no està feta per lligar-se a un sol home. És una actriu coneguda i ha de fer bolos per tot el país. A més, li ha arribat l'oportunitat que estava esperant. Fer cinema.
0: Ara, bé. Que bé.
1: Actrimocantante. Com era?
0: Mocatriz.
1: Mocatriz.
0: Mocatriz. Mocatriz. Ja te busquera algú que sigui Mocatriz.
1: Mocatriz. Es trasllada a Hollywood.
0: Hollywood?
1: Sí.
0: Com estan les lletres?
1: No sé si s'han cremat.
0: Van estar a punt de cremar-se.
1: Van estar a punt de cremar.
0: Bueno, van estar a punt de cremar-se. No sé si es van arribar a cremar.
1: Ara no me'n recordo.
0: Ara, jo vaig
1: preferir no mirar-ho. Perquè...
0: Sí, perquè a mi em fa molta pena. Quan un ric ho perd tot,
1: sí.
0: A mi em fa una pena horrible.
1: És terrible. És
0: perquè
1: terrible.
0: Un pobre ja està acostumat a perdre-ho.
1: Sí, un pobre no hi pateix tant. Però un ric... Hòstia, se li ha cremat la mansió.
0: Se li ha cremat la mansió en Jim Carrey.
1: Collons.
0: Hòstia, no.
1: No, pobre nano. No perquè,
0: no, perquè haurà de fer més pel·lis.
1: Clar.
0: No, pobre, que ens agrada en
1: Jim Carrey. Ho fa molt bé. És una mica histriònic, però molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, no,
1: molt
0: però
1: bé.
0: És un gran actor. Sí.
1: Bé, es trasllada a Hollywood i contracta el millor representant de l'època, en Pat Casey.
0: Aquest l'enredarà o es casarà amb ella? Només veig aquestes dues sortides.
1: Doncs mira, ni una cosa ni l'altra. En Pat ha vist el potencial de la Dorothy i li aconsegueix un paper d'extra en una pel·lícula la primera setmana d'arribar. Només apareix en segon pla en una escena, però és prou per enamorar l'audiència.
0: Hòstia, ho has de fotre molt bé, no?
1: Sí, que en un segon pla
0: no. Sortir de lluny, eh? I la gent digui...
1: Heu anat a veure la pel·li aquella que surt aquella de fondo? Hòstia.
0: Ah, no, però ja hi aniré.
1: Ja aniré. Ho fa tan bé que durant el primer any i mig d'estar a Hollywood surt a 23 pel·lícules. Molt, eh? Si en 12 mesos l'any, eh?
0: Però...
1: 12 mesos l'any són... És que són dues pel·lícules al mes, eh?
0: En Santiago Segura en fa una cada any i em sembla excessiu.
1: Sí, sí.
0: Em sembla insuportable.
1: El padre uno, el padre dos.
0: Padre uno, padre
1: mai
0: no sé què.
1: Mai més padre que el tres.
0: Guerra de suegras, que no sé ni si surt ell, però veig els títols de les pel·lis espanyoles i t'ho juro...
1: I aquell home ha d'estar gordo. Aquell home ha d'estar gordo, perquè prim fot angúnia.
0: Sí, fot angúnia. Perquè jo penso, estàs enfermo, Santiago.
1: Sí, engórdate.

0: té gordo. Hi ha gent que està d'estar
1: hi ha gent que estan més bé gordos.
0: Perquè se li vegi saludable.
1: Hi ha gent que han d'estar gordos.
0: És la seva...
1: És la seva essència. Han nascut gordos. Ja està.
0: És que no us n'avergonyiu.
1: No passa res.
0: No us n'avergonyiu, ja... putos gordos.
1: Exacte.
0: Si sou així, sou així. Jo sóc prim, però ja podria haver sent gordo.
1: És l'última temporada, però estaria bé arribar al juliol.
0: No. Jo tinc molts amics gordos.
1: I són bellíssimes persones.
0: No. No, cadascú té la complexió que té.
1: Sí, però que a vegades hi ha gent que sí. fot aquesta bestiesa de lo del Santiago Segura.
0: Això és amb la castanya.
1: I llavors queden, queda un prim raro.
0: No, no es troba bé.
1: No es troba
0: bé. Santiago Segura no es troba
1: bé.
0: Si no, no faria aquest cinema.
1: La Dorothy té un èxit espaterrant. El públic l'adora. A la gent no li importa l'argument ni el gènere. Si surt la Dorothy, ja és suficient per omplir les sales. Després de tants rodatges, la Dorothy creu que s'ha guanyat unes vacances i convida la seva mare a fer una ruta turística per Itàlia i França. Mare i filla viatgen per la Toscana. Van a balnearis, dinen als millors restaurants i acaben a París. Allà la Dorothy rep una trucada d'en Jules Brulee Tour.
0: Però qui és aquest tio? No, què és aquest personatge?
1: És el seu productor.
0: Ah!
1: La reclama per fer una nova pel·lícula i la Dorothy no pot dir que no. Diu a la mare que se'n tornen als Estats Units per fer el viatge de tornada una sí. mica més agradable.
0: Sí.
1: La Dorothy ha pensat que val la pena permetre's el luxe de tornar amb un nou i magnífic transatlàntic.
0: No!
1: El magnífic transatlàntic de la White Star Line.
0: No!
1: És un transatlàntic que té tots els luxes que una estrella de Hollywood pugui demanar.
0: Torna el bitllet, ja t'ho tornaran els de eDreams. Paga els 30 euros.
1: No hi ha marxa enrere, Jair. El 10 d'abril de 1912, el Titanic surt de Southampton.
0: Hasta les gavines, li diuen que baixi. Mare i filla mortes.
1: No, home, no. Què dius? De què parles? Jo no he dit en cap moment que hagin pujat al Titanic, eh?
0: Has dit que el Titanic acaba de sortir i està sonant a Celine Dion.
1: El Titanic ha salpat, però elles dues són a terra ferma.
0: Ah!
1: Sí.
0: Bueno.
1: Són a França. Estan viatjant en cotxe.
0: Bueno, era un clickbait.
1: Estan viatjant cap al port on el Titanic farà la primera parada.
0: És molt lleig, això que avui això que esteu fent és bastant lleig.
1: El què?
0: No, na, pam, pam, esperança. Na,
1: acabarem pujant, i ho sap tothom, Jair, però s'ha de fer una mica de curves.
0: Pal, una mica de pal i una mica de carrota. No, no pot ser.
1: Bé, us estalviarem molts detalls, perquè en aquest punt del programa ja ho sabeu tot de l'accident, no? Déu quan el Titanic xoca contra l'iceberg, la Dorothy és en una de les sales de joc fent una partida de bridge amb la seva mare i uns milionaris americans.
0: Ai, ai, Déu meu.
1: Què ha passat? Ja ho sabeu, el que ha passat.
0: Ja sabeu. Ja ho sabeu. Si heu vist la pel·lícula, ja ho sabeu.
1: Són moments de pànic. La gent crida i comença a pujar a coberta. La Dorothy i la seva mare són de les primeres a veure que alguna cosa va malament.
0: Si estàs en un vaixell i veus passant Leonardo DiCaprio corrent... Marxa?
1: Ja, marxa? Marxa,
0: marxa.
1: Bueno, marxa. A on?
0: No, a darrere de Leonardo.
1: A darrere, sí.
0: Perquè o va o a salvar-se o a una festa d'aquestes, de gent vestida de blanc.
1: La Dorothy és la més ràpida. En veure que un vaixell inclinat és mal assumpte, agafa la seva mare i pugen a la primera barca salvavides que abandona el vaixell.
0: Un altre... Era un crit? O la...
1: Era un crit, era un crit.
0: L'alarma.
1: És que avui entre el públic tenim en Joan, que té una veu molt potent, en Joan. Crida fort.
0: Crida fort, sí, sí.
1: Només dues hores més tard, l'insubmergible Titanic s'enfonsa a les gelades aigües de l'Atlàntic. Una experiència com aquesta et deixa trasbalsat, però la Dorothy es recupera ràpidament. Només arribar a Nova York fa una trucada al seu productor, en Jules, i li diu que es deixi de comèdies, de pa sucat amb oli. Diu que han de fer una pel·lícula del Titanic.
0: Ja? Però quan...
1: Mira, però encara estan traient els cossos del mar i la Dorothy ja està arrencant aquest projecte. Una setmana després de l'enfonsament, la Dorothy comença a escriure el guió.
0: Una setmana després,
1: sí, noi,
0: amb els morts calents...
1: Bueno,
0: freds.
1: Sí. No hi ha temps per perdre. La Dorothy té una visió de negoci aclaparadora. Escriu el guió en dos dies i el porta en Jules perquè prepari el rodatge.
0: Hòstia.
1: Un mes després de l'enfonsament del transatlàntic s'estrena Saved from the Titanic, escrita i protagonitzada per Dorothy Gibson.
0: Oh, cuidado, eh? Una... L'has vist, aquesta?
1: No, no. No, ni jo ni ningú. Per desgràcia, les úniques còpies de la pel·lícula es van cremar en un incendi l'any 1914. Oh. És una mala pata, eh? És que ha sigut maca de veure,
0: la
1: aquesta.
0: La primera pel·li del Titanic, feta un... Què?
1: Res.
0: Un mes després, eh?
1: Escrita per una supervivent,
0: clar,
1: del Titanic.
0: Clar, que... això no és... No t'ho ha escrit un tio de Hollywood que no ha vist el mar en la seva puta vida.
1: Perquè allò... Jo crec que allò del DiCaprio no va passar.
0: Jo diria que no.
1: S'ho va inventar aquell.
0: Algú ha inventat ja.
1: El James Cameron, aquell...
0: James Cameron.
1: Aquell què? Aquell va pujar... No ha pujat mai a cap barco, aquell.
0: Què va? Aquest no s'ha mogut del menjador de casa seva, aquest tio.
1: S'ho va inventar tot. Tenim algunes crítiques de l'època, de la pel·lícula. Els diaris van elogiar la bona feina de la Dorothy i el dinamisme de la pel·lícula. Després de protagonitzar Saved from the Titanic, la Dorothy es converteix en l'actriu més ben pagada de Hollywood.
0: Ostres.
1: Ojo. Collons. Totes li ponen a la Dorothy. S'ha salvat del Titanic, s'ha convertit en estrella de cinema i està enamorada.
0: De qui se'ns ha enamorat, ara?
1: D'en Jules Brulator.
0: Ah, el tio aquest.
1: Sí, però hi ha alguns impediments. Per començar, ell... està casat.
0: Bueno, i deu ser més gran que ella.
1: Més gran? Bueno, no et pensis, tampoc. A veure, té 21 anys més.
0: 21 anys més, com en Risto i la Laura Escanes? Sí. I ben bé que va anar?
1: Sí que va anar bé. O com en Risto i l'altre.
0: Sí.
1: O com en Risto i totes.
0: Hi ha gent que té aquell target.
1: Sí, noi.
0: I a Leo DiCaprio li agraden més joves encara.
1: Exacte.
0: Leo DiCaprio té 50 tacos, eh?
1: Ah, sí, ah? Ostres. Sí, sí, pot ser, clar, és que...
0: I si tenen més de 25, ell ja ho descarta.
1: No li agraden.
0: No li agraden.
1: Són gustos.
0: Però és un tema d'una religió, o és numerologia.
1: No sé.
0: No, que tu i jo no encaixem perquè tens més de 25 anys, i és un número que em dona mal fario.
1: Deu ser això. El cas és que en Jules ja li agrada la Dorothy, però no està disposat a fer pública la seva relació fins que no se separi.
0: S'allargarà, això.
1: Doncs potser no tant, eh? Un dia després d'una trobada secreta, la Dorothy li demana el cotxe a en Jules per tornar a casa i fer uns encàrrecs. En Jules li diu que pot trucar al seu xòfer perquè la porti, però ella insisteix. Li fot gràcia conduir el cotxe del seu amant.
0: Sí, ja veuràs si t'enganxa la dona. S'ha matat, José, s'ha matat! La Dorothy! Què ha passat?
1: Oh, doncs...
0: Què ha passat?
1: S'ha fotut una hòstia.
0: S'ha matat?
1: I això, em sembla que el seguro... Quan el nom de qui va, posi el nom meu i posi la meva amant, també, per si de cas. No crec que s'estili, això.
0: No ho sé si t'ho deixen fer, això.
1: Ella està perfectament, per sort, però el pobre home que travessava el carrer, no tant. La Dorothy ha atropellat un pobre senyor que anava a comprar el pa.
0: És que no pots anar a comprar el pa.
1: És que el pa ja ho diuen que no va bé.
0: No! Vostè menja massa pa.
1: Massa pa. Doncs mira. La policia arriba al lloc dels fets. Veuen que la Dorothy no en té la culpa, que l'home hauria d'haver vigilat una mica més. Però la investigació també conclou que el cotxe és d'en Jules i l'escàndol salta a la llum. Acusen la Dorothy d'adúltera i de fresca.
0: Oh! Oh! De fresca sí que no.
1: Això sí que no.
0: Acusada de fresca.
1: La Jules ha de confessar que estava enganyant la seva dona amb la Dorothy. La premsa ho converteix en una gran notícia. En Jules se separa i es casa, ara sí, amb la Dorothy.
0: Sí. És que ja, hòstia, la gent ho aplaudeix tot,
1: sí,
0: avui,
1: tot,
0: eh?
1: Sí, tot, la gent té ganes de gresca, avui.
0: Maria, han tornat, noi?
1: Aquell incident, però, els deixa tan tocats que el matrimoni només dura un any i mig. Farta de la premsa sensacionalista i de Hollywood, la Dorothy decideix marxar a Europa. Ser l'actriu més ben pagada del moment li ha permès fer un bon calaix. Agafa la seva mare i se'n van a voltar per Itàlia.
0: Bueno, una mica de descans.
1: Sí.
0: Com venia.
1: Els anys passen d'una altra manera a la Toscana. Mare i filla gaudeixen d'una jubilació anticipada, envoltades de luxes i sense sorpreses desagradables. Però mentre són a Florència, gaudint d'una vida de relaxada...
0: Noi,
1: és que hi va haver una època que no estaves tranquil enlloc, eh?
0: De veritat.
1: De veritat, que agafes un barco i patir. Estàs a la Toscana i patir.
0: Hi ha gent que... O sigui, va sobreviure al Titanic i a Hitler, eh?
1: Sí. És gros, eh?
0: Són dues coses bastant grosses.
1: Els nazis envaeixen Polònia. Mare i filla atrapades al mig d'Itàlia saben que han de tornar a Nova York.
0: Que agafin una altra vaixella. Pitjor no serà.
1: Bueno, no. Precisament això és el que no vol la Dorothy, però l'experiència del Titanic l'ha deixat traumatitzada. I ja no és la joveneta valenta d'abans. Bueno, tan traumatitzada no seria si es va fer la pel·lícula després, eh?
0: Sí, és veritat.
1: Ah, estic traumatitzada, però per lo que et dona cèntims no tant,
0: eh? El trauma per lo que volem, eh?
1: És una dona ara de 50 anys que prefereix quedar-se a veure què passa. Els nazis les enxampen a Florència. En descobrir que la Dorothy era una estrella de Hollywood, li proposen convertir-se en una espia a sou del règim feixista.
0: Com? La Dorothy? La Dorothy.
1: Fresca.
0: Han dit fresca.
1: Però si encara no sabem què dirà. Sí, un
0: més,
1: moment.
0: Com voleu que es faci col·laboracionista nazi?
1: Exacte.
0: No feu riure, home.
1: La Dorothy ho accepta sense pensar-s'ho.
0: No sé si ha agradat.
1: No ha agradat, això no ha agradat.
0: No, no ho hem vist venir, no ho hem vist venir, no ha agradat.
1: La Dorothy i la seva mare de 80 anys se'ns han fet nazis.
0: Hosti, noi. Hòstia.
1: Aviam. No,
0: tranquil, un moment.
1: No els hi quedaven...
0: Deixeu que parli.
1: Aviam, era, o vostè es fa nazi...
0: Sí.
1: O el...
0: Que foteu fora el guionista.
1: S'està cridant. El guionista no té cap culpa, la història és la que és.
0: El guionista el que ha fet és agafar a Datus, que
1: exacte,
0: és el que es fa en aquest programa,
1: ja,
0: si no ens inventem res.
1: A veure, no li quedaven moltes opcions a la Dorothy.
0: Aviam, quines opcions tenia?
1: O fer-te nazi o et maten.
0: Ah, no us hi heu trobat. No. Ah, són molt valents ara, l'any 2025.
1: Sí, però... Ho has hagut de mirar el guió.
0: Sí, sí.
1: És que aquests primers dies de gener...
0: No, són molt tontos.
1: Jo fins al juliol no diré 2025,
0: Jo tampoc.
1: Amb naturalitat, vull dir.
0: Jo tampoc. Jo és quan arriba el meu aniversari. Dic, aviam quin any és per calcular els que tinc.
1: Clar,
0: és una altra cosa.
1: De totes maneres, quan la Dorothy porta 4 anys i comença a descobrir les atrocitats dels camps de concentració, es fa enrere.
0: Cuidado, al cap de 4 anys comença a descobrir que els nazis fan bestieses.
1: Sí.
0: Alerta,
1: És que a vegades costa
0: de veure. Clar, costa de veure quan hi ets a dins.
1: Què és això que crema?
0: Aviam.
1: Què deu ser?
0: Què deu ser?
1: En negar-se a seguir col·laborant, els nazis envien mare i filla a la presó de San Vittore a Milà.
0: La presó de San Vittore a Milà sona un lloc preciós, amb torres i vistes.
1: Aviam, és un dels pitjors llocs d'Itàlia.
0: Collons.
1: Els cadàvers dels partisans executats pengen de les parets de l'edifici com a advertència pels que intentin fugir. La Dorothy sap que no sortirà viva d'allà dins. Es passa els dies resant i demanant clemència per la seva mare. Un dia rep la visita d'un metge, el doctor Hugo.
0: Si em dius que té tuberculosi, jo ara mateix agafo la porta aquella i m'emporto el públic.
1: Tranquil, Jair. El doctor Hugo és el pseudònim de Luca Osteria, un agent infiltrat. Ha sentit a dir que la Dorothy estava empresonada allà i ha decidit ajudar-la. Amb el suport de l'arcabisbe de Milà, que era fan de les pel·lícules de la Dorothy, aconsegueix treure-les de la presó amagades en una furgoneta de roba bruta i les envia a Suïssa.
0: Hòstia, ara sí que em fotrà una pel·li d'això. Pel·li ben parida,
1: Home, aquesta ha de ser maca. La cosa no acaba aquí. Quan arriba a Suïssa, la Dorothy és interrogada pel cònsol dels Estats Units. Vol saber si és una simpatitzant nazi.
0: Però la voleu deixar descansar, que és una senyora gran.
1: No hi ha descans, Jair. Després d'un interrogatori, el cònsol pensa que no hi ha prou proves per considerar-la una espia nazi i la deixa entrar al país. Tot i així, la Dorothy decideix que Suïssa és un mal lloc per viure i marxa a París. Encara li queden molts diners de quan era rica i famosa i decideix allotjar-se amb la seva mare a l'Hotel Ritz.
0: Carai, no s'ha fotut a la Ballena Alegre,
1: No, no. Bueno, ojo, que la Ballena Alegre...
0: Està molt bé, però no és el Ritz, és un altre rotllo.
1: És un altre rotllo, sí. Vol passar els dies envoltada de luxes i de calma, i a jutjar pel que ha viscut no podem culpar-la. Viu una vida tranquil·la i fins i tot manté una relació amb un jove espanyol.
0: Què dius? Un cambrer guapo, segur.
1: El nano es diu Antonio Ramos.
0: Vale, és espanyol?
1: Sí.
0: De moment anem bé.
1: Treballa a l'ambaixada de París.
0: Sí, molt bé.
1: I és molt amic d'en Franco.
0: Jo ja, prou.
1: A veure, nois, estem parlant d'una senyora que s'ha enamorat d'un tio que és amic d'en Franco. No s'ha enamorat d'en Franco.
0: No, i avui en dia, si vius a Espanya, hi ha moltes possibilitats d'enamorar-te d'algú que sigui amic de Franco.
1: 90%.
0: Qualsevol influencer espanyol...
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, nois.
1: Escolta'm.
0: Jo no sé si pos més informació d'aquest tipus, jo no sé si la suportaré.
1: Mira,
0: perquè ja ha sortit tot, ja.
1: Tot.
0: Franco, Hitler, Titanic.
1: Tot. La Dorothy tampoc pot aguantar-ho més. L'any 1946, als 56 anys, mor d'un atac de cor a la seva suite. La cerimònia fúnebre és discreta. L'enterren al cementiri de Saint-Germain amb una comitiva formada per pocs amics i la seva mare.
0: Que encara és viva, la vieja.
1: Sí, tu, la iaia. La iaia... La iaia... Paparàs el de la iaia, en aquesta història.
0: Ha anat aguantant,
1: Sí, sí. La nena és rica i tal, el nen s'ha d'anar al balneari a la Toscana. Anem.
0: Anem. A la presó dels nazis.
1: Anem,
0: ja ens trauran.
1: Guaita, ara cap al Ritz. Ritz.
0: Ui, guaita, sí, què farem?
1: Al final s'ha mort la nena. Guaita, jo vaig com bufet lliure.
0: La que... No m'he mort jo.
1: O sigui, que no m'he pas mort jo, doncs, oita, aquells creps, què?
0: Hosti, tu, ha aguantat, eh?
1: Home, i encara aguantarà 15 anys més durant els... Sí, sí.
0: El bufet lliure cada dia donant pel cul.
1: Durant aquests anys, la iaia aprofita per fer campanya contra els Estats Units. Segons ella, van deixar la seva filla de banda quan la van capturar els nazis. Mira, molt enfadada, la iaia.
0: Molt enfadada. Amb en Trump no sé si hagués passat, això.
1: No ho sé. Dorothy Gibson, la voleu veure?
0: Sí.
1: Ojo,
0: Sí, perquè no la tenim gens present,
1: quina història,
0: senyora.
1: La d'aquesta senyora, És la primera Kate Winslet de la història.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: La aquí la teniu. Aquí la tenim. Guapassa.
0: Esa! Una mirada i com intrigant. No saps si t'està vacil·lant, si és com... Perdona una mica la vida.
1: Va sobreviure al Titanic, va fer la primera pel·lícula del Titanic, la va protagonitzar, senyor. I la va escriure. Va ser capturada pels nazis. Ser una mica nazi durant 4 anys.
0: Va sortir amb un amic d'en Franco. Va ser l'actriu més ben pagada de Hollywood. En fi, Dorothy Gibson és digna d'entrar al búnker, sí o no?
2: Sí! 1, 2, 3...
1: 4-4, tu.
0: No, 5-5. Compta bé. Compta bé, que aquí la gent no està aixecant la...
1: A veure, aixequeu
0: bé. La gent li fa vergonya.
1: Vale. Per tant, sí que entraria al búnquer.
0: Sí? Aviam. No, feu el que vulgueu, perquè faré servir el veto, si no la deixeu entrar, perquè aquesta senyora...
1: Es mereix.
0: Es mereix entrar.
1: Vinga, fort aplaudiment per Dorothy Gibson, que entra al búnquer!
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
0: Neus, imposa't.
1: Posa ordre.
2: Els nostres són tot. Aviam. Hem de fer un pi en Joan.
1: En Joan. Tenim al públic un senyor que es diu Joan, que és d'Arenys.
4: Un senyor, ha vingut el meu pare.
1: No, un home. Ha vingut un home.
2: Amb un tros de veu.
1: Hem comprovat que té un tros de veu, sí. I també hem comprovat que no sap cantar.
2: No. Sí
1: que...
2: No, és el borinot, se'n diu.
0: I podria... Ja quina... Què és? Baix?
2: Borinot.
0: És baríton?
1: Baríton.
2: Això
1: no
2: és...
1: No sé. No sé què
2: és. És bastant baix, però sí...
0: Podries cantar una coral, Joan. No t'ho han proposat,
5: no? Se li ha dit.
0: El que passa és que
5: podria no... Feia ràdio,
1: Joan.
2: Hola!
4: Fa vergonya, la coral, fa vergonya.
0: Fa vergonya.
1: És que té una bona veu, Té un bon tro.
0: Molt bona veu.
5: I llogo per hores, si voleu.
2: I riu tot.
1: Vinga, Neus, va.
2: Escolta'm, perdona, però...
0: Neus, què?
2: 20 de gener?
0: Sí.
2: On anem amb tot això, encara? Em pensava que aquest cap de setmana passat...
1: No, perquè s'ha de treure per la Candelera.
2: Candelera, n'estic fins al monyo de la Candelera, ja t'ho diré, també.
1: Jo, si voleu ser d'aquests modernillos que no respecten les tradicions...
2: Mira, el 7 de gener fora tot.
0: No, a veure, primer de tot, quan és la Candelera?
1: Ja encara no.
2: 2 de febrer.
1: El 2 de febrer.
0: I saps què vol dir, la Candelera?
1: Què?
0: No ho sé.
1: Jo no sé.
0: Aquí ve la gent a fer aquesta pregunta i després...
1: Jo sé que perquè la Candelera s'han de treure les coses de Nadal...
2: I veig que ens hem agafat el peu de la lletra.
0: Com que aquí es respecten totes les tradicions...
1: Totes. Sí.
2: Que, per cert, això d'en DiCaprio, que sempre va amb 25, amb nenes de 25, penso que ha de ser un... Bueno, quan en tens 23 i vas pensant, Déu meu, estic arribant al 25, el dia de l'aniversari, al final faig els anys
0: un altre
2: dia. El 32 d'agost.
0: Si tu tens 23 anys i estàs amb en Leo DiCaprio, aprofita
2: aquests dos anys i prou.
0: El que puguis.
1: Els ratos aquells.
0: Els ratos aquells morts que tens amb en Leo DiCaprio.
2: Vinga, va, a veure, la Dorothy va protagonitzar la primera pel·lícula, com heu dit, del Titanic, que és nosaltres coneixem la que...
1: La bona, la de James Cameron.
2: Que és la que tothom coneix, la que vas veure a tu Peyu, la que... Quantes vegades l'has vist, tu?
1: Jo moltes, no t'ho puc dir, moltes. I l'he vista fins i tot en directe per Antena 3, que dura 6 hores, amb els anuncis.
0: Ostres, mira, volvemos en 20 minutos.
2: Sí. Bé, doncs, a més, ara en van fer més, És que ens pensem que només hi ha aquesta de Titanic.
1: N'hi ha més.
2: N'hi ha més, eh?
0: com a mínim n'hi ha d'haver dues.
2: Sí, la de la Dorothy.
0: La Dorothy,
6: i aquesta.
0: Que no sabíem,
2: que no sabíem, i ara aquesta. Sí. Per tant, no sé vosaltres si sou gaire fans. La gent de Sant Iscle, sou gaire fans del Titanic?
0: La gent de Sant Iscle és coneguda per ser molt fan del Titanic.
6: Són de Sant Iscle d'Empordà.
2: D'Empordà. Doncs vinga, pregunta per vosaltres. Quantes pel·lícules s'han fet sobre el naufragi del Titanic?
6: Déu meu.
2: Carai. Opció A, 34.
6: Oh, va.
2: Opció B, 19.
6: Oh, va.
2: I opció C, 6.
7: Jo diria 6, no?
8: Sí.
0: Els adolescents deien la B, la Glòria, que és mestra, deia la C.
2: Ah.
0: Vosaltres sabreu.
2: Què?
6: B o C?
7: C.
6: C.
2: Anem a veure si és la C.
6: Oh!
2: Anàvem bé els
6: Quantes pel·lícules, Neus?
2: 19!
6: Són moltes, eh?
2: Sí.
6: Vol dir que han de ser molt dolentes totes, eh?
2: Sí, bueno, de fet, n'hi ha una d'espanyola, que no dic perquè sigui dolenta,
6: però...
2: Que és la cambrera del Titanic. Sí, la camarera. Camarera del Titanic.
6: Sí, l'he vista, de fet. Sí. Ara aquí penso, sí, la vaig enganxar en Antena 3, aquesta.
2: No?
6: Sí.
0: És del Vigas Luna. Sí, per tant, és catalana, aquesta pel·li, pràcticament.
2: Bé, la Dorothy, com a bon personatge del búnquer, doncs la van detenir els nazis... Bueno, n'ha passat de totes.
0: De totes.
2: Però si els nazis venen, no són ben bé ells, són els de la Gestapo. La Gestapo, que és un concepte que ha aparegut moltes vegades al programa, i els relats de la vida de molts avis alemanys i espanyols, i de tot tipus. Els avis els agrada parlar de la Gestapo.
0: A un avi li preguntes per la Gestapo i...
2: Sí. Clar, vosaltres sabeu també el nom del Gestapo?
6: Gestapo. La G deu ser de...
2: De gent dolenta.
0: Gent que treballa.
2: Vull dir, Renfe, tots ho sabem.
6: Renfe, sí.
2: Rogamos, empujen nuestros ferrocarriles españoles. Estropeados, eh? Però Gestapo no ho sabem. Llavors, gent d'Arenys de Mar, segona fila. Què vol dir Gestapo? Ja us dic, no busqueu les lletres que coincideixin, perquè no ho he fet en alemany, d'acord? Opció A, policia secreta de l'Estat. Opció B, inspectors polítics. I opció C, policia general estàtica.
9: Estàtica no pot ser. No. Perquè quiets no estàvem. A l'A, no vols dir que és massa correcte?
10: Sí.
9: Però sempre t'equivoques, tu, eh? Vols dir que no és la B?
2: Amb aquest trofeu no hi pot dir.
9: Ens la juguem a l'A. Ens la juguem a l'A i si
10: t'equivoques
9: no tornes a casa.
10: A.
9: Ah.
2: Va.
6: En Joan estava convençut que era la policia secreta de l'Estat.
2: Sí. Que és Geheimestatspolizei,
6: eh? Gestapo, clar, Gestapo.
2: Sí.
6: Geheimestatspolizei.
2: Ja ho sabreu, ara.
6: Gestapo.

0: acting like they know me. Joan als micròfons, Joan d'Arenys de Mar. Aquesta veu m'agrada, aquest senyor que parla, que canta.
1: Sí.
0: Molt bé. Va, avui tenim amb nosaltres un humorista, un actor, un escriptor, un guionista, un còmic de stand-up.
2: Moltes coses.
1: Stand-up.
0: Sí, un monologuista.
1: Monologuista.
0: I un gran plantador d'espinacs.
2: Què dius? Què dius?
0: Es veu que sí, ho he llegit a una presentació. Espero que encara tinguis espinacs. No sé, sí, encara te'ls
2: de
0: fer.
2: És època.
0: És un amant de la natura, dels animals, de les plantes, i fa monòlegs que tenen a veure amb els éssers humans i tot el que ens envolta, que és el més important. Diria, i això és una apreciació personal, que té més efecte a les plantes que a les persones.
2: No m'estranya.
0: Més o menys. Però nosaltres, com que volem que estigui el millor possible entre nosaltres, he portat una planta.
2: Una planta, has portat? Mira,
0: una planta!
2: Mira!
0: Que estigui gust! Oh!
2: Es veu ben natural.
1: Ben natural.
2: Sí, sí.
1: I que li ha tocat el sol, eh?
0: Perfecte.
3: Molt bé.
0: Que bé. T'agrada? Estàs més còmode així, eh?
3: Sí, ja puc xerrar. M'agrada molt la flor.
0: Sí, xerra, sí. Només te la porto per fer maco, no te la penso donar.
3: Vaja.
0: D'acord? Bé, el seu estil és molt personal i té monòlegs que parlen des de com som els catalans fins a monòlegs més naturalistes, que no s'ha de confondre amb naturistes, perquè si no, no estaríem mirant la planta falsa.
2: Ell no és naturista.
0: Ell no és naturista.
2: No ho sabem, no ho sabem.
0: No sé, ets naturista?
3: Naturistes que vas en pilotes, sí. Assolit per la vida.
2: Sí.
3: Per la vida no, a vegades sí, esclar.
0: A vegades sí.
3: Tots ens hi acabem
2: tots, trobant. En algun moment som naturistes tots, sí. Perquè si no seria molt estrany.
0: Sí,
2: no,
0: sí.
2: I si tens una mica de pati, ho ets.
3: Sí. Sí.
0: Ha col·laborat al Fax o al Zona Franca, que ara mateix no existeixen, però no és per culpa seva.
3: Vai,
0: i també al Matina Codina, la versió amb Toni Clapés, a l'APM o la tarda de Catalunya Ràdio, entre d'altres. A part de la ràdio, ha actuat en espais com el Soterrani, el Cruïlla Comedy, Emergent, l'Omeme Fest, i acumula fins a 150 monòlegs en els seus últims 5 anys.
2: Això és
0: cert?
2: Vas boig!
0: És que ho vaig llegir i vaig al·lucinar. Són molts, eh?
3: No omplo el teatre de Call d'Atenes.
2: No passa res.
3: A vegades es fan baretos, però compta.
2: Tot compta.
0: Sí. I és curiós, però et pot parlar d'un saúc
2: sí. I
0: fer-ho amb gràcia.
2: I tant.
3: Ser arbust no té a veure amb la mida, té a veure amb com creixes. I el saúc és un arbust amb tots els ets i uts. És clarament com un xupa-xup sense pal.
0: D'acord.
3: Bueno, que ara faltaria el context de que el veiguéssiu i diguéssiu,
0: sí,
3: té raó.
0: Segur. Jo crec que si les escoles aprenguéssim d'aquesta manera, tot seria molt més senzill.
2: No hi ha una assignatura de plantes a les escoles?
0: Sí, home, i tant.
2: Sí, ara la posaran.
0: La de medi, que es fa per projectes.
2: Vale.
0: Sí.
3: Medi.
0: Ara ja no es diu medi,
2: Ja no es diu medi?
0: No,
2: ara què es diu?
0: Projecte globalitzador, o bueno, tot és una mica...
3: Però tenen tan poc espai les plantes dintre
0: sí.
3: de projecte globalitzador.
0: Oh, i tant, clar. Que tenen poc espai, molt poc. Però és que la gent, em diré que em sap molt greu, però no els interessen gaire les plantes.
2: Doncs els haurien d'interessar més.
0: Ja, és una pena, eh?
2: Et poden matar, eh?
0: Sí, tant, que
3: exacte.
0: Poden matar. Sí.
1: No us mengeu les plantes, sobretot les plantes
3: exacte.
1: Blaves i liles.
3: No aneu llepant plantes. Aquest és el primer consell.
0: Va, a veure si podem aprendre més coses d'ell i de la natura. Rebem un fort aplaudiment a Godai García!
2: Bueno.
0: Godai. Benvingut.
3: Moltes gràcies, que maco, això.
0: Estàs bé? Estàs còmode aquí?
3: Estic molt còmode amb una flor.
0: Sí.
2: Vols que te la parto una mica?
0: Sí,
2: poder?
0: Era només perquè estigués tranquil.
1: Sí, que l'olor no et mereixi.
2: Són ben lleges, eh? Us dono bastret, això.
0: M'he desplaçament, he agafat el pitjor que he trobat.
2: És horrorós.
3: Bueno,
0: sí, és horrorós.
2: És que les plantes de plàstic és un món, també.
0: És un món.
1: N'hi ha de molt fet. No, escolta, són cares, eh?
2: No, ja hi som, ja ha sortit el nano aquell.
1: Són cares, eh?
2: De veritat. És que no hi ha res pitjor que anar a una botiga i trobar-te... Mira, és que no sabries dir-te si és natural o és de plàstic. Jo t'ho dic al moment. És de plàstic.
1: Sí.
2: Però hi ha
1: sí.
2: gent que veuen això, hi ha senyores grans...
0: No pot sí. ser, no pot
1: no,
0: ser.
2: Hi ha senyores grans sí. que diuen, ui, parece
1: bueno,
2: natural, eh?
1: Bueno, perdona, ho estàs...
0: Ni s'aguanta,
1: perdona. Primer de tot, ho has dit en castellà, que perquè hi ha una senyora de la Meridiana que no ha vist mai cap planta a la seva vida.
3: No, bueno, jo he de dir que les
2: digues.
3: Que... N'hi ha que semblen de veritat, però semblen... plantes d'interior, però és que les plantes d'interior
2: ja
3: semblen de plàstic.
2: Ja semblen de plàstic.
0: Ja, hi ha aquella fulla
3: mig.
0: Estranya que treu suc. Bueno, és que...
3: Sí. Aquesta, la biologia ho expliquen així, sí, home, i tant.
1: Aquella que... No, però, per exemple, un tronc del Brasil, d'aquells,
2: sí.
1: del de plàstic i el de veritat, a 2 metres no saps dir, perquè són dos autèntiques merdes de plantes.
2: És veritat.
0: Bé, Godai no es diu Godai.
1: No es diu Godai.
3: Això és important.
0: Godai García és el seu nom artístic. El nom que té al DNI és Galdric. I el cognom tampoc és García.
3: No, és Plan.
1: No el diguis!
3: Ah, perdó! No. Fem el segon.
0: Vinga, fem el següent. Passa que hauràs de donar totes les opcions.
2: Sí,
4: vale.
2: Sí,
4: sí,
0: vinga, pregunta per la gent.
2: Es diu Galdric Plana.
0: Sí.
4: Clar.
0: I ara pregunta. Buscarem el segon cognom.
2: I el segon cognom.
4: Hi havia un joc aquí, això és intent, ja ho estava tot preparat.
0: Gent de Castellbisbal, atenció a la pregunta, que és quin és el segon cognom d'en Galdric? Dones opcions, la A, la B i la C?
4: Sí, les
0: dono.
1: Vinga, aviam.
0: Pensa una mica. Sí, sí.
4: Sí. Tres opcions.
0: Sí.
4: La A, Mar Ramon.
2: Mar Ramon, eh?
4: La B, Mas Oliver.
5: Hòstia!
4: I la C, Roca Prevera.
6: La tercera, perquè les dues són la meva i aquesta és la tercera.
4: Mar Ramon, Mas Oliver o Roca Prevera.
0: Molt bé.
6: La dos. L'he dit jo?
7: És difícil.
6: Ja ho tenim ja.
7: És difícil. Hòstia, si comencem a trobar problemes, com vols que ho aprengui?
2: Endavant.
0: A veure, quina creieu que és?
2: La segona, la B. Mas Oliver.
0: És la B?
4: Clar, només ho sé jo, això.
0: No, jo sí, jo ho sé, perquè et vaig buscar molt.
4: Ah, molt bé, fantàstic. Té quina bona feina que has fet. És correcte!
2: Molt bé!
0: A veure, Godai... Normalment es fan els noms artístics...
4: Ja, ho vaig fer molt malament.
0: Perquè, clar, vull dir, Galdric ja té com a nom estrany i ja ho és.
2: Jo sempre li he dit que Galdric és un nom espectacular.
0: És preciós! El quillo de Santa Coloma es deia Galdric.
4: Ah, sí?
0: Sí, que no fa de quillo, però mira...
4: M'agrada molt... Tu, Peyu, tens el mateix criteri que els meus pares.
2: Veus?
4: Em diuen, a veure, que ja et vam posar un nom, que ja...
2: Que ja era prou maca, ja molava.
4: Dius Joan...
2: Sí, sí, sí.
4: Joan Puig, que, per exemple, no passa res amb el Joan Puig, però potser n'hi ha més que Galdrics.
0: Clar, clar, clar. Però i Plana, vull dir, per què García? García el té tothom.
4: És que és una cosa que vaig decidir d'adolescent. No hi havia una estratègia de màrqueting allà darrere, hi havia un publicista.
1: És una decisió com molt ràndom.
2: A veure...
4: Sí, m'agradava aquesta cosa com dels superherois que tenen el nom i el cognom que comencen igual.
1: Correcte, Peter Parker.
4: Exacte, Clark Kent.
1: Bruce Banner.
2: Godai García.
4: Godai García. Era això, aquesta era la dinàmica.
0: Oi,
4: i no va anar gaire més lluny, eh? Vaig estar pensant dos minuts i vaig decidir això.
2: Jo el conec de fa molts anys i tampoc intenteu buscar-li una lògica a tot el que ha fet fins ara.
1: No, és lliure d'esperit.
2: Era un tio que ja trencava motlles quan era molt petit, diguéssim.
4: S'ha de dir que per la gent de fora d'Osona, un godall és un garrí, un porc petit.
1: És un porc, és veritat.
4: Bueno, sí que hi ha altres llocs de Catalunya.
1: Sí, a l'Empordà també.
4: Però allà on es concentra la gent no saben que godall vol dir porc.
2: Godall és un garrinet petit. En fi, l'han encertat la segona i la tercera fila. Per tant, excepte els de la primera, tots aquests podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, va, mongetes seques, all i oli, salsa de calçots, que seran...
1: Per qui encerti la cançó de la Neus. Crits de desesperació.
0: No.
1: Godai, si la saps, pots participar, tu, també.
4: Em ressona alguna cosa dins, però ara no et sabria.
6: No, era un, és una cançó, tens que saber quina
4: és. Tirararum.
7: Tens que saber el nom de la cançó?
6: Sí.
7: Va, fina, aquesta.
6: Has escoltat mai el búnquer, aviso.
7: Molt difícil.
2: L'avi no ha escoltat el búnquer.
6: No l'ha escoltat mai.
7: Que foc ho m'ha agafat.
0: Què, no sap?
7: No.
2: És d'un grup català.
0: Sí. Comença a fer.
6: Ah?
7: Ja acabes d'anar amunt o avall, eh? Jo no la capto.
0: El problema és seu, eh? No meu.
1: Sí, sí, no. Sí, sí, no.
7: No, no entres, eh? No entres. No,
2: vinga.
7: No, ah,
2: és, ja la dic jo. Sí, és Natura Morta d'Amazoni.
0: Perquè es parlava de natura. Ah, sí, clar, ara.
2: Ara sí. El premi ja el repartirem com puguem, no patiu.
1: Sí, farem alguna cosa.
2: Fort aplaudiment per la Neus!
0: Bravo!

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
2: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
1: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
1: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
4: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
1: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
0: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
6: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
7: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
6: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
8: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
9: Tu des del nivell aquí, eh?
8: Sí.
1: Un restaurant Caníbal a Berlín.
0: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
1: Amb Paula Molés.
10: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
11: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3Cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres a la tarda.
0: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
13: Hola, bon migdia, gent del búnquer. Mireu, és una pregunta bàsicament per en Peyu. Al final del programa, en temporades anteriors, arribava una notícia i en Peyu es girava... i agafava el fax que arribava amb la notícia i, bueno, colava. Però en aquesta temporada que feu preguntes al convidat, tu, Peyu, et continua girant a buscar no sé què busques.
14: Les preguntes.
13: I són en Jair i la Neus que fan les preguntes que ja les tenen apuntades. Llavors la pregunta és aquesta. No sé, per què et gires, Peyu, a buscar un convidat?
14: Tu escoltes per la ràdio i ja està. Ja està, fora problemes, no t'ho miris en vídeo. A veure, representa que a l'últim minut surten quatre preguntes que ens han preparat els guionistes aquí darrere. Però què he de fer jo? Anar-li passant el paper a en Jair i la Neus?
15: Que mentre gira i tot ja comencem a preguntar, perquè tenim ganes de saber coses de la persona que ha vingut.
14: Les preguntes que estan aquí al paper, ara te les agafo.
16: Sí.
15: A veure, agafa-les,
16: que ja et dic jo, que després que mai les fem.
14: El paper és en blanc.
16: Ens inventem el primer que ens passa pel cap, segons el feeling que ens dona el convidat.
14: Ens fa gràcia el rotllo de la impressora. És una marca del programa, la impressora.
16: Voleu una mica de teatret o no? Perquè si no, ens posem serios sota el programa,
14: Exacte.
16: No, si voleu, podem ser funcionaris de l'entreteniment.
14: Si voleu, anem a fer el programa des dels estudis de Catalunya Ràdio, allà a la mateixa taula que tothom, sense tota aquesta merda d'aquí darrere.
16: allà, quiets, esperant que l'ostrell ens doni pas...
14: I ja està, eh?
16: I us ho mengeu, ara, us ho mengeu.
15: Sembleu tan
14: mestres. Voleu una mica de teatrillo? Voleu una mica...
16: Una mica de salsa,
15: això
16: no?
15: Això el mestre sempre ho diu.
14: Mira,
15: què voleu? Que estigui seriosa? Que estigui seriosa i fem ara, aquí no sé què, no sé quantos? O voleu festa? Ara. Ah, doncs ja està.
14: Ara. En Godall, just a la mitja part, m'estava comentant, és curiosíssim com d'un espai de merda com aquest...
11: Sí, perquè ho és.
14: Perquè
11: sí,
14: ho és.
11: Sí. És un cau.
15: Sí,
11: és un cau.
15: Però t'agrada, i estàs a gust aquí,
11: molt,
15: eh?
11: Molt, és que jo els caus hi estic a gust, però jo no se'l comparem gaire bo. Però vull dir que molt bé que hagueu tret suc d'això.
15: Sí, sí, perquè tu què vols dir que caus i estàs a gust? Vull dir, has anat a coves, t'agrada... Què?
11: Estàs buscant, no?
14: T'agrada dormir, t'agrada dormir al ras.
15: Exacte.
11: Una mica de col·lapse, no? Una mica de... Tu passes malament als llocs foscos, no? Estàs buscant una mica de... No, a mi m'agraden els llocs que no tinguin vistes, els llocs ensotats, humits.
15: Ah, sí,
11: Sí.
15: T'has trobat mai algun conill?
11: M'he trobat algun conill, sí, home, sí. Algun conill s'ha trobat a mi, també.
15: També,
11: de, eh? Per això tu
15: no
11: es marxés.
15: No sé, en el seu cau i tal.
11: Sí.
15: No, molt bé.
11: Sí, sí. No, i he de dir, abans això que dèieu, que voleu un programa avorrit, he de dir que abans de començar el programa, quan estàveu fora micros, us he vist molt animats. De normal, a la ràdio,
14: sí.
11: Dos minuts, uns segons abans de començar a estar mirant el mòbil tots,
14: ui,
11: i diuen, entrem, i diuen,
14: perdona,
11: hola, què tal? I
14: has dit,
11: però si estàveu mirant el mòbil tots.
14: Has dit uns segons abans de començar, jo he vist fins i tot uns minuts després de començar.
11: Clar, clar.
14: Gent entrevistant-te i mirant el mòbil mentre t'entrevista, sí. Això
11: aquí,
14: ho he vist.
11: Abans de començar, semblava cap d'any, això.
14: Perquè aquí venim a passar-nos-ho bé.
15: Sí, sí. És així.
14: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
15: Mira, no t'ho creuràs, però en Joan. En Joan, d'Arenys de Mar, té una pregunta.
14: En Joan de la veu gran. Sí, silenci, que volem sentir la seva. Ja.
17: Hola, bon dia. Tinc dues preguntes. La primera, estufa de pèl·let o de llenya?
14: Home. Aviam, depèn de per què.
17: Home, per escalfar.
14: Sí, home, ja ho sé.
17: No és difícil.
16: Jo la tinc de llenya, i la llenya... M'agrada la llenya.
14: Jo és que tinc les dues, fixa't.
15: I tu, Godai?
11: Jo de llenya perquè m'agrada fer llenya.
14: Sí.
11: Però és que... Si demanes a nivell econòmic, jo ja no ho sé. I és perquè m'agrada cansar-me molt,
14: sí,
11: i tallar arbres.
16: Li agrada tallar arbres, eh? Està molt bé, això.
11: Sí, sí. L'altre dia em vaig tallar un i es va girar cap a mi.
15: Oh,
11: se
15: n'hi
11: va cap a l'altra banda.
16: Cuidado, perquè com es fa, això?
14: Has tu fas
11: bé i no ho vaig fer bé.
14: No vas fer el trianglet.
11: Vaig fer el trianglet, però el vaig fer...
14: massa llarg.
11: L'entallada que es diu, el vaig fer massa llarg.
14: Ah.
11: I em va caure cap a mi. Però sóc aquí i l'arbre s'està cremant a casa. Vull dir que he guanyat.
16: Ara! Godall 1, arbre 0.
15: I l'altra pregunta que tenies, Joan?
14: Estufa de pèl·let o de llenya? Bueno, cadascú. La de pèl·let perd una mica d'encant, diguéssim. Ara és pràctic. Els sacs aquells també pesen, eh? Que, no, és que no hauràs de carregar llenya. Bueno, aquells sacs, nano, déu-n'hi-do. I no són baratos. Digues, Joan.
17: I la segona. Tant segona. Costa posar l'intermitent per canviar de carril?
16: Ui.
14: Això
16: és una batalla, això. És una batalla perduda, Joan.
15: Sí, no, va més llençar un tronc contra aquesta gent.
14: És una gent que s'hi ha de conviure, no podem fer més.
11: Jo, si voleu, puc dir que sóc molt de posar l'intermitent, i ara diré una cosa que no és la correcta, però pot ser que jo, de jove, agafant camins de carro tornant de festa,
14: sí,
11: molt tard,
14: sí,
11: l'amic que anava darrere meu amb un altre cotxe em va dir: nano, són les 5 de la matinada, fent camins de carro, i estàs posant intermitent a tots els trencats.
16: Molt bé, molt bé.
11: Aquest
16: sóc jo. Bravo.
15: Molt bé.
16: Bravo, doncs molt ben fet.
11: Perquè ho veiessin els senglars.
15: Els conills i tal, clar. Sí, home, sí. Joan, ens has portat una cosa? D'Arenys de Mar?
14: Ha passat una mica desapercebut. Ha passat una mica desapercebut i s'ha aplaudit que en Galdric anava borratxo conduint, eh?
15: No, perquè no s'ha dit.
11: No s'ha dit.
14: Per quin altre motiu anàvem per camins de carro a les 5 de la matinada?
15: Perquè viu per allà.
11: Perquè si ara potser veus un gat masquer.
14: Ja.
15: A veure,
14: Què ens han portat, en Joan?
15: Mira, buixets, jo faig buixets.
16: A veure un moment.
14: Què és això, Joan?
17: Això és una ampolla que està plena de...
18: Calisseïna.
14: Calisseïna?
16: Perdona, sí. Es pot veure?
15: Per què ho ha hagut de dir ella? Que tu no saps
17: ella us ho explica, ella us ho explica.
14: Aviam, explica'ns-ho.
18: Bé, és que d'Arenys sóc jo.
14: Ona.
18: Això és calisseïna, perquè, si sabeu, Arenys de Mar feien la fàbrica del calissai.
14: Home! Sí.
18: Vale? Doncs ara la fàbrica del calissai, que, bueno, ara és un centre cívic, un centre cultural, però sí, el calissai se l'ha quedat l'Osborne. Abans se l'havia quedat el Ruiz Mateos.
14: Carai!
16: Se'ns emporten tots!
18: Sí, també les aromes de Montserrat, eh?
16: Què dius ara? Para. Avui no hi ha preguntes al convidat.
14: Les aromes de Montserrat de qui són?
18: De l'Osborne.
11: Ultratge a la nació, tio.
14: Perdó. Però, aviam, és molt gros, això que s'està dient.
18: Sí.
14: Però això, per què no ha sortit el Cruanyes a explicar-ho, això?
16: Estic... Estic a punt de tornar a veure.
14: Home.
18: Això és l'únic que l'Isai autèntic es fa i no es fa justament a Arenys de Mar, que es fa a Arenys de Munt.
14: Mare de Déu.
18: Però bueno, hem portat l'ampolla així una mica customitzada amb puntes de coixí d'Arenys de Mar.
15: Els ha fet unes senyores que fan
14: aquesta notícia.
18: Sí, jo també sóc puntaire.
15: Oh, jo també, molt bé.
18: Ara.
16: Que també sóc puntaire, del... és com un eslògan increïble.
15: És preciós, escolta. Ja quedarem per fer puntes de coixí.
14: Acabo de trobar la notícia del 2015. Osborne fabricarà els aromes de Montserrat.
11: És terriblíssim. Allò que cantava en Quimi Portet de Som un país vençut pel davant i pel darrere, sí, és això, eh?
14: És això, tal qual.
16: Sí, sí, Uraia, això et dono per un monòleg sencer, no?
11: Sí. He de dir que no sé què és el Calisai.
15: Sí, la iaia cantava sempre Ai, ai, ai, me gusta el Calisai per casa. Sí.
16: Apologia del cul, eh? Però,
11: ah, és el... Va, no sé.
14: En fi, amb aquesta tristor ens acomiadem avui. Sí. És que jo no sé si tornaré demà, eh? Perquè és molt gros, això, eh? No sé com entomar-ho,
16: eh? Bueno, ara mateix anem a investigar-ho i si un cas demà us portem l'última hora.
14: Fem una mena de Verkami o fem alguna cosa per recuperar els aromes de Montserrat. Han de tornar a ser nostres.
16: Si us plau,
14: una empresa catalana que compri aromes de Montserrat.
16: Si us plau, parlem-ho amb Salvador Illa i que ho arregli ell.
14: Bé, si us heu quedat amb ganes de sentir el Godai García, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer a la 1 del migdia. Catalunya Ràdio, que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. L'ONU ofereix ajuda a Colòmbia per a fer front al terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país i que ha causat almenys 111 víctimes mortals, segons l'últim balanç oficial. El secretari general de les Nacions Unides assegura que estan preparats per subministrar l'ajuda que necessita el país sud-americà. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i al Chocó, on s'ha situat l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. Hi ha edificis i habitatges ensorrats, persones atrapades i afectacions en hospitals, aeroports, carreteres i altres infraestructures. 7.800 catalans resideixen de manera fixa a Colòmbia. Des del Casal Català de Colòmbia estan pendents del terratrèmol i Enric Figueres, el seu president, s'ha posat a disposició dels que puguin necessitar algun tipus d'assistència.
2: Les darreres hores era parlar amb els membres de la comunitat catalana pendents d'aquests grups de WhatsApp, sobretot, en la qual estan contestant almenys de que tothom està bé i que els seus entorns estan bé. També preguntàvem si algú està fora de Medellín o si està bé a l'Eix Cafeter, perquè és una de les zones més afectades.
1: Més notícies amb Montse Poblet.
3: El govern espanyol xifra 1.400 els menors no acompanyats identificats fins ara a Ceuta després de l'entrada massiva de fa 10 dies. Davant del desbordament per acollir-los i encara amb desenes d'infants pendents de donar les seves dades, la Moncloa diu ara que aposta per retornar els nens i adolescents al Marroc. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
4: Lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos.
3: El Marroc s'ha ofert a accelerar aquest mecanisme.
1: Ofegament mortal a la platja Nova de Roses. La víctima és un ciutadà francès de 83 anys, el que han localitzat inconscient des de l'aigua. Els socorristes l'han tret i ha mirat de reanimar-lo amb ajuda dels professionals de 4 ambulàncies del SEM, però no han pogut salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, a les platges catalanes han mort 18 persones ofegades.
3: El nou fiscal general dels Estats Units, Todd Blanche, antic advocat de Donald Trump, ha jurat el càrrec aquest dilluns després de ser confirmat dissabte en una ajustada votació al Senat que va superar per només un vot. La seva elecció va prosperar després que es comprometés a retirar un fons de 1.800 milions de dòlars per compensar suposats perseguits per la justícia durant l'administració Biden, que incluïa els assaltants al Capitoli del 2021. El fons estava paralitzat per un tribunal.
1: El Parlament de Turquia ha aprovat aquest dilluns amb una àmplia majoria una llei que té per promoure la reintegració a la societat dels exmembres de la guerrilla kurda del PKK, que es va dissoldre formalment l'any passat després de 4 dècades de lluita armada i la mort d'unes 40.000 persones. La nova llei és una mena d'amnistia que preveu oferir protecció legal a exmilitants que no han comès delictes específics i facilita la suspensió de les penes de presó per a algunes persones condemnades per pertànyer al PKK. S'espera que aquest pas permeti el retorn a Turquia de milers de militants que són fora del país, molts al Kurdistan iraquià. Els oftalmòlegs avisen que les ulleres per observar l'eclipsi hauran de durar en qualsevol punt del territori, encara que l'eclipsi no sigui total. El moment més crític per a la salut dels ulls serà sobretot l'instant de l'eclipsi total, ho ha explicat el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia de l'Institut Català de Retina a Catalunya Ràdio.
5: Tot i que mirem l'eclipsi des d'una zona que no sigui Tarragona, si mirem directament al sol sense la protecció adequada, seguirem rebent una quantitat de llum suficient per provocar una retinopatia solar i podem patir les mateixes lesions oculars des d'un altre punt de la geografia.
1: Esports, el Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent.
3: I l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet aquest matí a l'entrenament una lesió al genoll dret que podria ser greu. El jugador ja va patir un trencament dels lligaments encreuats del mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, i va estar 11 mesos de baixa. El jugador passarà demà proves mèdiques mentre resol la seva sortida del club.
1: Un Barça que ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb Ferran des de fa dies.
3: Els campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Capdevall i Irene Ciércoles, no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins, després que l'equip espanyol hagi acabat sisè.
1: I la mallorquina Estela Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per a la final dels 200 metres esquena femenins, que es disputarà demà.
0: Fins aquí les notícies.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8: 20 de març del 1969.
7: I el número de la sort, el...
8: 11.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
3: People that will change the world. Revolution. It's a revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
9: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Avui us oferirem l'entrevista que vam fer a l'expert Carlos Escapa, que treballa a l'equip que desenvolupa la intel·ligència artificial del gegant Amazon. Amb ell parlem sobretot de geopolítica i de qui guanya la batalla tecnològica, els Estats Units o la Xina. Tot el que ens va explicar sobre el futur que ve és realment molt interessant. I avui també, la secció Revolucionant la publicitat, amb Jordi Urbea, parlarem de Nike i Nicolás Maduro. Per què s'ha esgotat el xandall de Nike que portava Maduro? Doncs tots els detalls de què va significar aquesta notícia en comunicació i també en publicitat, perquè tot també estava molt i molt preparat. També de la mà de Xavier Verdaguer coneixerem un jove disruptiu, i quan dic jove vull dir literalment molt jove, i ve amb una idea per fer un planeta més net i més sostenible. Ja sabeu que ens trobareu sempre els dissabtes a l'API Web, els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, i sempre a les xarxes socials d'aquesta casa, la Ràdio Pública Catalunya Ràdio. Volem saber, sobretot, com serà el món de demà, com serà el món del futur. Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital?

0: Per tant, Jordi Orbea, podem dir als oients que hi ha un patró de com es presenten aquests trofeus de guerra davant l'opinió pública. És una estratègia, podem dir, de desmitificació?
1: Jo crec que té una doble lectura, no? Una per demostrar que ell té... Aquest home ha perdut tot el control que tenia. Recorda quin és el to d'aquest senyor fins feia 4 dies enronant del president Trump, no? Quasi era un to burlesc per part de l'altre, no? Per part de Maduro. Amb la qual el Trump en el que l'ha capturat, doncs és ell el que passa a dominar el control del soroll i el control de quin control té d'aquesta persona, no? A mi també, si m'afegeixes, fixa't que el Trump el que està fent ara és anar traient petites imatges d'ell constantment, és a dir, no acaba, no? Vull dir que això ho fem d'una forma molt constant, no? Què està passant? Amb aquest home el que li estan fent ara és... anem a dir, vamos a sacar una sèrie de capítols amb ell, amb imatges amb ell i comentaris amb ell per anar-lo humiliant d'una forma constant i continuada, no?
0: Clar. Podem dir, Jordi, que el govern de Trump és molt hàbil en llenguatge dels realities? És a dir, sap que pot tenir el món enganxat i això, clar, li dona molt poder a Trump, no? Perquè, bueno, també és perillós, eh? No entrarem a valorar, però clar, que un home decideixi això és perillós, però realment és un programa de televisió perquè tots estàvem enganxats, no?
1: Però, bueno, és...
0: a la televisió.
1: Però escolta, Chantal, és el que estem volent ara, no? Volem un consum ràpid, un consum d'informació molt concreta, una informació molt directa. Mira, jo l'altre dia vaig anar d'alta fa unes setmanes de les xarxes socials del Trump, del Truixa Cels. Per què? Perquè és la manera de poder-lo seguir amb ell en directe. I jo crec que jo res segueixo aquest home. Em sembla que inclús et diré, crec que recordar que quan et descarregaves el Truixa Cels, per defecte, et venia el perfil d'ell ja associat. És a dir, que ja el seguies des del minut 1. Per tant, imagina't tu aquest home el control que té amb el seu canal de comunicació, mesurant bé el que diu, entregant continguts de forma continuada. Ells estan perfectament preparats i entrenats per donar allò que volen escoltar la gent que els segueix, no? I per tant ho estan fent des del punt de vista comunicatiu, eh? Jo no entro ara amb el missatge, eh? Arriben amb els qui volen, de la forma que volen i amb els continguts que volen, i la gent s'ho empassa d'una forma absolutament brillant.
0: I aconsegueix Trump sortir cada dia al Telenotícies o a tots els telenotícies?
1: Com que cada dia?
0: Cada mitja hora?
1: Cada quan vol. És a dir,
0: comunica, ultracomunica. Que tu que et dediques a la comunicació i que no hi ha tants emissors, i això n'hem parlat amb tu, no hi ha tantes televisions, tantes cadenes, ell ultracomunica tot el que fa. I per tant, és sempre protagonista, perquè dius, bueno, president de la Xina, el president de Rússia, no fan tota aquesta ultracomunicació.
1: Jo no sé si la fan o no, perquè no els segueixo. El que sí és, ell explica moltes coses i la gent agafa les seves paraules i les exposa. Clar, primer rèiem una mica del que deia, ara amb preocupació, perquè veiem que realment el que diu és capaç de poder-ho arribar a fer, amb la qual cosa se genera aquell, primer era quasi un seguir-lo com que graciós és, i ara, en lloc d'això, és compte que el que diu ho pot arribar a portar en seriós i pot portar certes preocupacions, no?
0: Expliquem als oients que Nike va callar, no va dir absolutament res, la marca Nike, però d'altres han aprofitat el filó, no, Jordi?
1: Sí.
0: Altres marques?
1: Mira, hi ha hagut una marca que és la del segon dia, que era un xandall de la gent d'Origin, i ells automàticament van agafar i van aprofitar que la gent començava a enronar d'aquest xandall, doncs per començar a enronar d'ell i vendre'ls. I què ha passat? Doncs el que ha passat és que aquesta dessuadora també s'ha esgotat. És a dir, la dessuadora del segon dia també s'ha esgotat. Aquests sí que van enronar, van dir, escolta, que aquesta és nostra, eh? Aprofiteu-la i aneu-la a comprar. I automàticament s'ha anat venent. Ara a mi em sembla increïble que sobre algú en aquesta situació, posant-se un producte, és a dir, glamour, moment de glamour zero, es provoquin ventes màximes en aquest instant, no? A mi em sembla com una cosa d'aquelles que em sorprenen cada dia més.
0: Clar. Per tant, Jordi, amb tu que parlem de moltíssimes coses, avui en dia que tenim aquest contingut a la televisió, a les xarxes socials, a les plataformes, tu que treballes amb la publicitat, no? On està ara? És a dir, la gent, el que veu a la televisió, mira aquest exemple, perquè el xandall, escolta, no era barat, eh? Aquest,
1: 200 i pico d'euros.
0: 220 euros, no? Per tant, on està ara, creus, a l'input? La gent que segueix més? Televisions, ràdios, xarxes,
1: mira,
0: què em diries?
1: Jo només et diria les dades actuals, no? Les dades actuals et diuen que la televisió en aquests moments està en els pitjors moments de la història. És així. Estan amb pics de l'any 92, 93, 94, 95, una cosa així, eh? molt estrany, eh? Una cosa molt sorprenent, no? Per tant, jo crec que ens hem d'adonar compte de que hi ha un gir, la televisió amb el consum que tenim avui en dia, doncs quan tu hi arribes a la tele per informar-te, ja quasi has rebut 33 estímuls abans per diferents canals que ja t'expliquen aquelles notícies.
0: Per xarxes socials també, que t'arriba abans, no?
1: No, és que, mira, jo l'altre dia ho comentava amb la gent de la feina, no? En funció del target, ja cadascú ja comença a segmentar on és el seu contingut, no? I on consumeix el contingut. Aquí hi ha un únic risc, Chantal, que per mi és el gran risc de tot això, no? És quan de tot el que està ja publicant-se i tot el que està sortint és real o no és real. I aquí, realment, no ens adonem que la gent s'estan passant uns gripaus del tamany del 15. L'altre dia mateix jo vaig estar veient...
0: Dius vídeos d'intel·ligència artificial,
1: sí,
0: no?
1: No. Gripaus també... enormes. L'altre dia mateix estava
0: falsos.
1: Veient...
0: Falsos.
1: Sí, falsos. L'altre dia estava veient un vídeo del Trump i se sentia la veu de fons en anglès i se sentia la traducció en castellà. I és que era totalment fals. És a dir, clar, la gent que no entengui aquest segon idioma, doncs estarà menjant senzillament pensant que allò que està dient és així de real, no? Per tant, compta amb tot això perquè ens portarà un lío molt, molt gran. El Trump, que és molt intel·ligent, ell i el seu equip de comunicació, perquè deu tenir un llamp d'equip de comunicació brutal, més enllà de dir que ho penja ell, que jo crec que deu tenir un tio al costat que li diu... apunta i dispara, i l'altre deu dir, vol dir que això? Sí, apunta i dispara. Doncs jo crec que en aquests moments el perills que estem corrents amb això és una bestiesa molt, molt gran. I el Trump, en els propers dies, encara accelerarà més el procés amb aquest home per, permetem dir-ho, justificar tot el que vulgui justificar darrere d'aquesta situació.
0: Ja. Bé, déu-n'hi-do, és un personatge, un president, evidentment, no?, que tothom en parla, i que aquesta operació de Maduro, hi havia una part també de comunicació treballada que a vegades no pensem molt important i que fins i tot ha fet doncs, que empreses esportives triomfessin en vendes amb el comerç electrònic, perquè el món és així.
1: Però...
0: Volem el que veiem. Però Jordi, no? És una mica volem el que veiem, volem aquest xandall, volem això, no?
1: Sí, però, ostres, voler una cosa d'un home que està sent humiliat és una cosa molt heavy, és com és l'últim cas, no?
0: La gent és molt rara, això, també, per això, anar acabant, Hi ha gent rara en aquest món. Jordi.
1: Escolta, mira, això em fa pensar en aquest cap d'any, i no té res a veure, però em fa pensar aquest cap d'any, aquesta gent que feia les campanades de final d'any amb uns youtubers i tal, sí, que van tenir 2 milions de visualització, una gent que s'insulta, que es maltracta, què tal, i dius, com pot ser que això estigui succeint avui en el segle XXI, no? Sí. Doncs la gent busca uns consums d'una manera molt rara i ara prefereixen consumir, doncs, que un senyor quasi l'humilien i dius, mira, que bé, comprar el seu xandall, tot i que és un home humiliat.
0: Però sobretot no perdem els valors, Urbea, perquè si no tenim valors en aquest món, no anem bé.
1: Espero que no, espero que no.
0: La moda com a eina de comunicació, Maduro, Trump, avui n'hem parlat, a revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea. Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
3: Hola, sóc en Xesco Espar i des de fa 10 anys que sou la nostra finestra imprescindible per entendre com canvia el món digital i com avancem en innovació. Llarga vida al programa per 10 anys més.
2: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Estan passant coses al meu cap.

0: estan passant coses al meu pit.
1: Lamine Yamal va debutar amb el primer equip del Barça amb 15 anys. Messi en tenia 16, però el talent jove no destaca només jugant a futbol. També hi ha emprenedors i joves, gent amb inquietuds i amb ganes de fer coses. Avui volem conèixer un d'aquests joves que tenen idees i que tenen talent i que tenen ganes d'un món millor.
2: No pot ser que facin tan ràpid quan estàs
1: i ara no
2: aquí.
1: Tinc... I molt contenta que aquesta secció la lideri, ja el coneixeu, l'emprenedor Xavier Verdaguer, amb la seva secció Joves Disruptors. Què tal, com estàs?
3: Hola, Chantal, molt bé, molt feliç de viure en aquest món molt millor des que el Barça guanya títols.
1: Ah, tu també ets del Barça, eh?
3: Totalment.
1: Molt bé, recordem que... Què repassem a Joves Disruptors amb tu, Xavier?
3: Doncs donem visibilitat a aquests joves del nostre país que tenen talent, que tenen ganes d'emprendre, que ho estan fent molt bé i que s'han de convertir en referents perquè d'altres joves vulguin seguir els seus passos.
1: Molt bé. I avui ens visita un noi que es diu Gerard Trullols. Què destacaries del Gerard i de la seva idea, Xavier?
3: Home, doncs, ja que has fet una introducció parlant del Lamine Yamal, jo diria que el Gerard és una mica així, no? Il·lustra molt bé aquest model de jove, molt talentós, i que no veu l'edat com una debilitat, sinó com una fortalesa per ser més creatiu i encarar el rival amb més determinació.
1: Molt bé. El Xavier, el Gerard, què tal? Com estàs, Gerard?
4: Molt bé, molt bé.
1: A veure, 21 anys. Quina és la teva feina, la teva idea?
4: Doncs, per explicar-ho ràpidament fent un elevator pitch, nosaltres, des de l'any 2007, la Unió Europea exigeix uns percentatges de reciclatge a tots els països membres i direm que en el nostre país estem molt llunyats de tots els mínims, els percentatges mínims que es proposen. Uh-huh. Llavors, reciclant, el que volem fer és literalment transformar el reciclatge en un joc. Nosaltres proposem un sistema de gamificació que és bastant innovador, en el que volem que les famílies competeixin entre elles per veure qui gestiona millor els residus. El que nosaltres fem és que les famílies d'un municipi es baixen la nostra app, competeixen entre elles, registrant totes les activitats que fan en un municipi. Per exemple, si van a la deixalleria, si fan compostatge o la pròpia brossa que tu tires als contenedors. D'aquesta manera, nosaltres registrem totes aquestes activitats i fan que competeixin entre elles en un rànquing on rebran premis d'empreses col·laboradores.
1: Molt bé. Per tant, això passa reciclant. Ho has explicat molt bé. Tu ja fa temps que el coneixes, no? Què destacaries d'aquest jove, Xavier?
3: Sí, jo el Gerard el conec des de que té 15 anys. Ell ja venia als concursos d'emprenedoria que fem per menors d'edat. De fet, el Gerard, ho recordaràs, va ser finalista 2 vegades d'una gran competició nacional que fem per joves emprenedors, on el premi era anar al Silicon Valley.
1: Ah.
3: I es va quedar a les portes, es va quedar amb la mel als llavis, no?
1: Oh.
3: Però, com a bon emprenedor, va continuar treballant en el seu projecte i a base de tenacitat, doncs, ha aconseguit ja muntar la seva empresa, aixecar inversió, tenir clients i convertir el seu somni en realitat.
1: Per tant, sé que l'any passat vas guanyar l'Ecotour Challenge de l'Agència Catalana de Turisme, per tant, has fet... Però tu ja has acabat d'estudiar tan jove?
4: Jo vaig acabar d'estudiar al maig, sí, de l'any passat.
1: Què vas estudiar?
4: Jo he fet un grau mig de comerç i màrqueting i vaig fer un grau superior de màrqueting i publicitat. Va. Llavors, mentre estudiàvem, ho anava combinant.
1: I és emprenedor, amb 21 anys.
3: Clar, perquè ha après a emprendre emprenent, que és com fer un màster. O sigui, la millor manera d'emprendre és... d'aprendre a emprendre és emprenent, que és el que ha fet.
1: Clar. Quina idea? O sigui, la idea de reciclant va ser teva amb un grup de gent? Com ho vau treballar, això?
4: Sí. Nosaltres, quan ens vam presentar al concurs d'Audi, com ha explicat el Xavi, amb 15 anys érem un grup de 3 persones en el nostre institut i ens vam presentar amb una idea que no acabava de ser exactament la que tenim ara, sinó que una idea emprenedora va pivotant, va avançant, fins al que és ara avui en dia reciclant. I érem 3 persones, això. I una persona se'n va anar a la universitat, l'altra també jugava al Barça, mira, parlant del Barça abans, i se'n va anar por ahí. I vaig acabar jo sol, vaig acabar pivotant la idea i ens ha portat a on estem ara.

0: Joves i Riptors amb Xavier Verdaguer. Clar, jo ara estic pensant, Xavier, tu el que estàs provocant aquí a Catalunya estàs creant emperadors? O sigui, aquest noi el coneixes amb 15, a 21, i és a dir, al final, no, quan t'hi poses també en aquests programes, acaben sortint emperadors, de veritat.
1: Sí, sí, totalment. De fet, jo sempre dic que viure una experiència emprenedora quan s'és tan jove és una aposta guanyadora. Perquè si et passa com el Gerard, que aconsegueixes que el teu somni es converteixi en realitat, doncs fantàstic, pots acabar visquent del teu projecte, generant llocs de treball, creant valor, etc. Però si no, igualment, en el procés hauràs après tantes coses que segurament aquest bagatge de coneixement el podràs aplicar a qualsevol cosa que facis amb la vida. Per tant, sí, estic animant a la gent a que visqui experiència emprenedora quan és tan jove.
0: Clar que sí. Quan sou ara reciclant, exactament?
2: Nosaltres tenim un equip de programadors, dissenyadors, som un equip de 5-6 persones, aproximadament.
0: Què costa més? Demanar diners, també gestionar, què diries, de ser emprenedor? Ara mateix, quina és la part, no?, que costa més?
2: Sí, nosaltres, el que ens estem trobant, especialment, nosaltres ja vam aixecar una ronda d'inversió l'any passat, o sigui que amb el tema dels diners sí que ens va costar també aconseguir-los. El que ara ens estem trobant és amb el tema de la innovació dintre de la institució pública, perquè estem proposant una cosa que és molt innovadora per depèn del sector i de vegades fa una mica de, genera una mica de respecte a fer aquest canvi, però amb els clients que estem treballant estan superencantats i al final el nostre país avança cap a aquests models.
0: Que tu fas aquesta plataforma reciclatge en municipis, per tant heu de treballar amb ajuntaments.
2: Correcte.
0: I és fàcil convèncer-los?
2: Depèn del dia. Jo diria que també depèn de la situació del municipi, però cada vegada més les coses... Sempre diem que en els projectes, de vegades, si la llei t'afavoreix o no t'afavoreix, doncs tens molt guanyat, no? I en aquest cas, el 2026 s'han tret noves lleis de reciclatge i això ens està afavorint bastant.
0: Clar. Xavier, tu diries que l'emprenedoria és pic i pala o no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el Gerard és un clar exemple de picar pedra amb la seva pala. Però no només això. Jo crec que, i ara que tinc el Gerard aquí, jo crec que l'emprenedoria, per ser emprenedor, s'ha de ser primer inconformista, no? Per tant, hi ha un punt de rebeldia aquí, de canviar les coses. S'ha de ser també molt inquiet, no? Molta curiositat per explorar i trobar aquesta solució, i llavors s'ha de ser incansable. Per tant, sí, sí, requereix molta tenacitat, no? Inquietud, no? Ser incansable i ser també inquiet.
0: Tu t'emociona, no?, també veure el CC, perquè si el vas conèixer quan era jovenet i que ara ha fet realitat el somni, no? Fa il·lusió, no?
1: Pues sí, mira, ara feia dies que no veia el Gerard, i és que jo recordo, a més, aquella decepció, aquelles dues decepcions que es van dur a les dues finals de l'Audicrea Challenge quan estava a punt de viatjar a Califòrnia amb mi i clar, és allò que en aquell moment veus una persona derrotada però llavors veure com és capaç d'aixecar-se, continuar treballant, intentar-ho, home, doncs et fa estar molt, molt feliç i a vegades penses inclús, pues a lo millor... va anar bé, també, que no li sortís a la primera, no? I que aquest aprenentatge d'aquell error a lo millor li ha permès créixer millor.
0: Clar. A veure, d'aquí 10 anys, ara en tens 21, on et veus? Quin és el teu somni?
2: Jo veig realment com Reciclant és una de les aplicacions de reciclatge referents en tot el món. Em veig com escalant-ho juntament amb el meu equip i portant-ho al màxim nivell.
0: Val. O sigui, que vols arribar a Catalunya, no només Catalunya, Espanya, sinó al món. Amb qui t'inspires, tu?
2: Jo m'inspiro bastant amb la persona que està avui en dia al meu cantó.
0: Amb el Xavier.
2: Sí.
0: Què has après del Xavier Verdaguer?
2: Doncs he après realment la constància d'estar cada dia fent tota la feina que has de fer, inspirar sobretot a la gent, perquè jo també fa un parell d'anys vaig començar a fer xerrades arran de que m'encanta com comunica, m'encanta com inspira la gent, totes les dinàmiques que fa... Crec que és superinspirador i m'encanta tot el que proposa.
0: Quins valors? Mira, ara el Xavier et tirarem floretes, no? Quins valors t'ha ensenyat el Xavier Verdaguer?
2: Sobretot el respecte, el parlar amb la gent i l'educació que necessites. Tota la part de, sobretot de negoci també, de, ostres, si necessites ajuda, doncs crear una certa comunitat, tenir vincle amb tota la gent que t'envolta, crec que és superimportant, doncs, mantenir aquest vincle, no? Molta gent, quan ets jove, també et tracta des d'una altra manera, no? Com, ostres, una persona de 20 anys... no t'agafen de la mateixa serietat, no? I el Xavi, no només amb mi, sinó amb tota la gent que conec, que l'envolta també de la meva edat, crec que ajuda un montón aquest tipus de persona, aquest target, i això m'encanta.
0: Ets un xerpa, eh? Has ajudat a molts joves.
1: M'esteu muntant una encerrona aquí, que jo venia aquí a entrevistar i estic sortint entrevistat.
0: Però també està bé sí, conèixer, sí, no? Sí, sí. És a dir, al final els valors, no?, que ensenyes de l'emprenedoria i que jo també, avui estic flipant, no?, amb 21 anys, com parles, com t'expliques, no passa gaire sovint, també. Llavors també ets exemple, no?, testimoni, i necessitem, no?, d'una explicació, no?, i d'inspirar, no?, com tu fas.
1: I parlant de valors, jo crec que també el Gerard il·lustra molt bé dos valors que per mi són fonamentals i que tots els emprenedors catalans haurien de tenir. Per una banda és l'ambició, fixa't, ell vol portar reciclant al món, però també la humilitat. Jo crec que aquests dos valors junts són guanyadors. Les persones més brillants que jo he conegut mai tenen aquests valors molt, molt presents.
0: Quins són aquests dos valors, repetim?
1: Ambició i humilitat. Perquè si ets ambiciós, però ets arrogant, ningú et seguirà. Si ets molt bona persona, molt humil, però no ets ambiciós, doncs tampoc no tens res per sumar-me al teu projecte. Però si somies en gran, però ho fas des de la humilitat, segurament podràs liderar un gran projecte.
0: Molt bé, us diria els dos, us pregunto, què s'aprèn més, de l'èxit o del fracàs, em diries?
2: Jo diria que del fracàs.
0: Per què s'aprèn més?
2: Perquè realment et fa qüestionar-te tot al final tot el que t'envolta. Dius, ostres, per què no m'ha sortit això? O al final has d'acabar confiant en que arribarà algú millor. Clar. Com per exemple el que em va passar en el concurs. Jo me'n recordo quan tornàvem a l'AVE, vaig estar 2 hores d'AVE de Madrid a Barcelona escoltant la mateixa cançó, una sinfonia de Beethoven, on estava, però full la meva ment, pensant tota l'estona, què ha passat?
0: Quina sinfonia, la recordes? Quina era?
2: La veritat que no, perquè ja...
0: Una sinfonia de Beethoven, sí. Molt bé, que feia, va bé per meditar. I tu què em diries, que estàs a prop de molts emprenedors, Xavier Verdaguer, què és més important, l'èxit o el fracàs?
1: No, el fracàs. El que passa és que el fracàs només es pot considerar fracàs si no comporta aprenentatge. I aquí s'ha d'entendre que emprendre va de cometre errors i aprendre de cada error per no repetir-lo. I a mesura d'anar aprenent, s'aconsegueix l'èxit. Però l'error és fonamental. El principal error que es comet emprenent és no arriscar. Però si s'arrisca, és inevitable cometre errors i no passa res. Forma part del procés i d'aquesta bonica aventura que és emprendre.
0: Molt bé. Doncs a un jove que t'escolti, què li diries? Que... Tu que tens 21 anys sí. I ja fas recomanacions, què li diries?
2: Jo, sobretot, que molts cops és el quid de la qüestió en què diu la gent és que no tinc cap idea per emprendre. I no tinc cap idea, si tens una idea és més fàcil. Jo crec que és més difícil dur-la a terme, perquè pots tenir una idea només sortint pel carrer, veus una problemàtica, et dones compte d'algo i dius, ostres, això estaria bé. Però jo et recomanaria, si ets jove, que et t'envoltis de les persones correctes, que busquis ajuda com, per exemple, programes d'innovació o contactes com el Xavier, i que no deixis de lluitar mai pels somnis.
0: Molt bé. Frase per acabar, Xavier?
1: Bueno, jo li diria que faci una reflexió, que en la seva pel·lícula pròpia decideixi si vol ser espectador o si vol ser el protagonista.
0: Si vol ser espectador o protagonista. Molt bé, els emprenedors acaben sent protagonistes, però amb pic i pala, Que jo també m'ho conec una mica. Enhorabona, Gerard, Xavier, felicitats. Gràcies per venir als Joves Disruptors. Enhorabona als dos, gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Gràcies.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Xantal Llavina. Desena temporada. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Acabem el programa avui amb una frase de la que va ser secretària d'Estat dels Estats Units, Madeleine Albright, que diu així. És una frase que en llegir-la em va fer gràcia, però que penso que té raó. Diu, és aquesta. Hi ha un lloc especial a l'infern per a les dones que no ajuden a altres dones. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern colombià ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és l'oest de Colòmbia, l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca i al Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons han confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Abelardo de la Espriella és el nou president de Colòmbia.
3: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. Més notícies amb Quim Balaguer.
4: El Plata, el pla de la Generalitat per repartir l'energia renovable pel país, ha rebut 12.000 al·legacions en contra. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica assegura que el pla incompleix una quarantena d'articles legals i exigeix que retiri i torni a començar de zero. La plataforma se suma als més de 300 municipis que s'estan organitzant en una associació per aturar el pla. Àlex Tarés és l'alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.
5: S'ha presentat al país un plàter que ha estat fet amb presses de qualsevol manera, sense escoltar el territori i només proveint pels interessos de les companyies energètiques i dels fons voltors que volen enriquir-se. Voler fer un matxambrat d'al·legacions per poder dir que han consensuat alguna cosa no és la solució que el nostre país necessita. Cal fer un pla nou.
4: El Departament de Territori diu que les al·legacions en contra que s'han rebut són una oportunitat per ajustar el pla a cada lloc.
2: Un home de 83 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat a la platja Nova de Roses. Els socorristes l'han tret ja inconscient de l'aigua i juntament amb professionals del SEM han intentat reanimar-lo, però no han pogut salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, a les platges catalanes han mort 18 persones ofegades.
4: Els bombers treballen a l'extinció de tres focs complicats, una a Huelva, l'altra a Osca i el tercer a Segòvia. El foc que crema des de dijous a Niebla, a Andalusia, continua sense control després de cremar 20.000 hectàrees i, segons els bombers, està fora de la seva capacitat d'extinció. El conseller de Presidència de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, descrivia així el que estan afrontant.
6: Carrera de fondo llena d'obstáculos que vamos teniendo que afrontar con situaciones verdaderamente complejas y peligrosas.
2: Donald Trump diu que reclamarà a l'Iran compensacions econòmiques per tots els morts i ferits en atacs promoguts per la República Islàmica i en la repressió interna dels últims 50 anys. El president nord-americà ha respost així a la demanda de Teheran de compensacions pels danys causats en territori iranià durant els 5 mesos de guerra.
7: Durant 50 anys han estat l'abusador de l'Orient Mitjà. El que han fet és terrible. Han matat centenars de milers de persones. Ara pagaran el preu.
2: La Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a part de la de dansa, ja que va anunciar fa unes setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ho ha avançat en una entrevista amb l'ACN.
8: Nosaltres estem pensant en la possibilitat de tenir aquestes estructures de país, una companyia nacional de teatre, una companyia nacional de dansa, però això està ara mateix en el terreny d'analitzar-ho i de plantejar-ho.
2: La consellera explica també la seva voluntat de crear un espai de treball amb el Teatre Nacional de Catalunya i el Mercat de les Flors per començar a gestar les dues companyies. Els esports amb Pau Dax.
9: Bona nit. El Barça ha fet oficial aquesta tarda la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny vinent. El jugador ha dit que és un pas necessari en la seva carrera i s'ha mostrat il·lusionat per jugar a la Lliga anglesa. I l'extrem suec blaugrana Ronny Bardaggi s'ha fet en l'entrenament d'aquest dilluns una lesió al genoll dret, que podria ser greu. El jugador ja va patir un trencament dels lligaments encreuats del mateix genoll l'abril del 2024, quan jugava al Copenhagen, i va estar 11 mesos de baixa. Bardaggi passarà aquest dimarts proves mèdiques mentre es resol la seva sortida del club. Un Barça que ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres, de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb en Ferran des de fa dies. Als campionats d'Europa de natació de París, les catalanes Ainhoa Campabadal i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins, després que l'equip espanyol hagi acabat sisè. I la mallorquina Estella Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins, que es disputarà aquest dimarts. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Laura Redondo ha quedat eliminada en les classificacions de martell, mentre que l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per la final del salt de llargada, que tindrà lloc aquest dimarts.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, diagnòstic de TDAH en adults, amb Mireia Ferrer i la psicòloga Merche Pasamontes. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
2: Hola, moltes gràcies.
3: Hola, moltes
1: Mireia,
3: gràcies.
1: Tu vas ser diagnosticada amb TDAH, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, als 37 anys.
2: Sí.
1: Com va anar?
2: Pues va anar, o sigui, el descobriment real, que era un TDAH, diguem, va ser a través d'una amiga, que parlant amb ella, a més és una clienta que s'ha convertit en amiga, no? Em va dir, ostres, tu no pot ser que el que et passa, no? El que compartim tant sigui TDAH, i vaig dir, pues no ho sé, perquè no sé ben bé tampoc què és aquest concepte, o sigui, el coneixes, però allò que no saps tota la informació. I em vaig posar pues, a buscar, no? I ella em va dir, jo és que em sento molt identificada amb el que m'expliques, i una amiga meva dels Estats Units l'acaben de diagnosticar, no? I per això sé una mica més del tema. I aquí va ser quan vaig començar a buscar informació i va ser un clic rere un altre.
1: Quants anys fa d'això?
2: Pues un anyet i dos mesos.
1: Només?
2: Sí.
1: És increïble, perquè en tan poc temps t'has convertit en tot una referent pel que fa al TDAH, a les xarxes socials, en concret a Instagram, on tens 166.000 seguidors.
2: Sí.
1: Com ha anat?
2: Pues va ser una mica aquesta crida, no?, d'entendre de cop i volta tantes coses, no?, amb aquest diagnòstic, que vaig sentir aquesta missió de, pues, de divulgar-ho.
1: És normal, Merche Pasamontes, diagnosticar un TDAH en edat adulta?
3: Cada cop és més normal, diguéssim, perquè n'hi ha... Bueno, els criteris són els mateixos, però durant molts anys es pensava com que era una cosa de nens. I no es posava prou atenció als trets o als símptomes que es manifesten en adults. Aleshores, quan aquest diagnòstic s'ha ampliat d'alguna manera, no? S'ha vist que n'hi ha trets que potser no són tan evidents, però que els adults també els tenen. Perquè, per exemple, la hiperactivitat es pot manifestar d'una manera més mental, més interna, però continua sent-hi. I aquí és on han començat a florir moltíssims casos en persones adultes.
1: És veritat, n'hi ha molts. O sigui, Merche, sembla que hi hagi una gran majoria de gent que té TDAH en aquests moments. O sigui, està sobredimensionat tot plegat. Mireia, no? Dius, la Mireia fa que no amb el cap. Volguem dir, o sigui, és real.
2: Jo penso inclús que està infra...

0: més petites, perquè sembla ser que els estudis estan més enfocats, no?, sobre els nens, i el rati de diagnòstic està amb 3-4 nens per cada nena. Llavors, trobo, almenys a la meva comunitat, que hi ha molta dona adulta diagnosticada, doncs, d'adulta, no?, com en el meu cas.
1: A part de la conversa que vas tenir amb la teva amiga o clienta, què és el que et va fer adonar que tenies el trastorn, que paties el trastorn TDAH? És a dir, quan vas dir, ah, sí, això, aquí la clava.
0: Mira, jo és que tota la vida m'he sentit una mica un peix fora de l'aigua, no? He sentit com tensió en sociabilitzar, tot i que qualsevol persona que em conegui et dirà que soc supersociable, però jo és una mica aquest, un emmascarament, no? No, tenia com moltes crisis d'identitat, de dir qui és la Mireia de veritat, la que està fora al carrer, no?, a la feina, amb el seu entorn, amics, inclús familiars, o la que està a casa, no? Són com dues identitats molt diferents i són moltes incoherències i molta comparació, també, almenys en el meu cas, de veure l'altra gent com fa les coses i com jo tinc una certa incapacitat en fer coses inclús molt bàsiques, no? Llavors, clar, és una sensació que ve de tota la vida. Clar, llavors, quan a mi em comenta això i jo faig una recerca, començo a veure tot que dic, uau, soc jo, no?
1: Sí, vas començar a sentir identificada, sí, amb uns quants trets o amb força trets.
0: Sí.
1: Ens en pots esmentar alguns? Amb el ben entès que nosaltres vam dedicar, aquest és el segon programa que dediquem al TDAH, que la nostra audiència pot recuperar, si ho vol, el primer programa on expliquem quins són els trets característics, etc, que aquí repassarem. Si et sembla bé, Mireia, començant per tu, no?, amb què et vas sentir identificada?
0: Pues, sobretot amb la capacitat d'organitzar-me, de com jo funciono, no? O sigui, jo sempre m'havia identificat o autodefinit com una persona molt anàrquica perquè feia les coses a la meva manera, no? Acabava tenint el mateix resultat que els demés, potser, per exemple, amb tema estudis o amb tema feina, però jo necessitava una altra manera de fer-ho. No sempre agradava, no?, sobretot a superiors o tal, perquè no és una manera, segons l'un normotípic, òptim, però era la meva manera de fer-ho. Jo, sense saber-ho, doncs, jo estava trobant les meves estratègies per arribar al mateix resultat, al començar i acabar les coses, o a vegades simplement començar-les, sobretot quan són tasques, doncs, això, molt bàsiques, o que a mi no em genera cap tipus d'interès, em puc passar fent altres coses absolutament irrellevants i no importants en el meu dia, per comptar de no fer aquesta tasca, que potser és un tema administratiu o el que sigui, que s'ha de fer, i jo sé que s'ha de fer. El tema és que no arranco a fer-ho, no?
1: El procrastinació.
0: Sí.
1: Però, molt ben entès, que no tothom que procrastina és TDAH.
0: No, clar. Exacte, jo crec que aquí hi ha un tema de la dificultat en activar-nos, no? O sigui, jo crec que una persona normotípica, diguem, o sigui, el que seria lo general, pues, si ha de començar, ha de fer una cosa, pues, la fa. No? Si arribo a la feina a les 9 i jo em poso a treballar. Clar, jo arribo a la feina a les 9 i potser no estic en la mateixa... O sigui, el meu botó d'arranque no és el mateix que el que pot tenir una altra persona. Potser jo necessito més espai, potser jo també... A mi, per exemple, va molt millor, em concentro més o estic més hiperfixada amb el que he de fer més... Jo sempre dic, quan marxa el sol, és com que, uf, mi mente és lúcida total, no? Bueno... Moltes coses, la regulació emocional, desregulació en aquest cas, jo sempre he sigut molt explosiva.
1: Que de fet això té una explicació, no?, a nivell cerebral.
0: Sí, clar, ja el meu no existeix el fre, no? O sigui, normalment les persones tenen un filtre, no? Em passa una situació que em pot provocar, pues, por, nervis, el que sigui, i hi ha com un petit filtre, no?, a l'hora de gestionar aquesta emoció.
1: Tu no tens filtre?
0: No. O arriba tard, directament no existeix, no?
1: Sí.
0: I és aquella pausa entremig de dir, ostres, quina explosió, no?, que és el que deia abans. A casa a vegades tampoc m'agrada qui soc, perquè a vegades, després de tot, ara, perquè treballo per mi, és diferent, tinc una vida més calma, no, m'he muntat una vida...
1: D'acord, pues, amb el teu tret.
0: Però en el seu moment, que jo treballava per compte aliena i tal, clar, jo no era conscient, no?, però potser estava tot el dia en contacte amb persones, no?, gestionant molts estímuls, sobresaturant-me molt, i llavors a l'arribar a casa, que és el teu lloc segur, allà explosionava d'una manera, a vegades, que era increïble, i pateix la família, no?, els teus més propers.
1: Una part molt bona, no?, de tota aquesta divulgació que esteu fent sobre el trastorn TDAH, que és també pels entorns, per la família, per la gent estimada, que és que sàpiguen que forma part del tret, no?, i que el fet que en algun moment

0: moment pugueu esclatar o no tenir un fre, es pot atribuir al TDAH. Ara bé, suposo que això no vol dir enfilar-se la parra.
1: Exacte. Sempre, a més, és una cosa que dic moltíssim i sóc molt pesada amb aquest concepte de no és una justificació. O sigui, és un diagnòstic, ens dona una explicació, ens dona un entendre, hi ha un, per mi hi ha com un procés després d'aquest diagnòstic, no?, que és repasso tota la meva vida, primer sento un alliberament brutal, repasso la vida, pot haver-hi un moment també de ràbia, inclús, no?, de negació, de dir per què a mi...
0: Inicialment hi va haver un alliberament, va ser un descans, de dir, ara entenc, no?, totes aquestes coses que m'han passat i com jo he sigut durant tota la vida, 37 anys.
1: Sí. Exacte. Sí. Llavors, a casa sí que és veritat això, no?, sobretot amb l'entorn, tenir la capacitat, sapiguent que tens aquesta condició, de poder explicar de forma assertiva i de forma tranquil·la, sense mai justificar, no? Perquè al final és dir, mira, ostres, pues mira, perdona, m'ho he pres d'aquesta manera, pues perquè, mira, potser ha sigut perquè vinc, pues avui he tingut una reunió que em generava una mica de tensió, llavors he tingut, pues, tràfic, llavors he arribat tard aquí, no sé, llavors arriba a casa una petita cosa que potser sona res, molt mínim, pues tens una reacció que a vista dels altres...
0: És desproporcionada.
1: Exacte.
0: Però llavors et devien dir que devies tenir mal caràcter, no?
1: Claro.
0: I tu i ho dius tan rient, amb
1: sí,
0: aquella alegria.
1: Sí, perquè al final és... Al final també jo crec que una de les problemàtiques i el que costa més de desfer quan et diagnostiquen d'adult és l'autoimatge o l'autoconcepte que tens tu, la identitat que tu et penses que ets, no?, de molts missatges que pots haver rebut de l'entorn, no?, sigui familiar, sigui professorat, sigui de la feina, com també l'autodiàleg que tu has tingut. És que jo sóc així, és que sóc un desastre, és que sóc tal, és que sóc qual. Això és el que crec que costa més desaprendre, no? O sigui, fer un zoom out en aquest sentit i dir, vale, no és que jo sigui així, jo tinc una condició que abans no sabia i ara puc, amb aquesta informació, gestionar-la millor i treure'm totes aquestes etiquetes que de fora i de dintre, no?, tinc a sobre i que me les he desenganxar.
0: Sí. Pel que fa, Mireia, a quan et despistaves, quan et deixaves coses, etc. Com ho vivies i com ho vius ara? Perquè suposo que et continues, entre cometes, despistant.
1: Despistes a nivell, doncs, per exemple, ara mateix quan he arribat aquí a la ràdio m'han donat l'acreditació i jo quan m'han vingut a buscar m'han dit l'acreditació i me la deixava.
0: Ja te la deixaves.
1: Total, literalment. Vull dir, aquestes
0: i això
1: coses...
0: però té una explicació també, no? O sigui, perquè és perquè tu estaves pendent de molts estímuls que veies a recepció, m'imagino, no?
1: Sí, i allò que estàs pendent, vale, et vindran a buscar i bueno, doncs no he pensat, mira que en un moment me l'he penjat i llavors he pensat, no, no te la pengis, que jo no sé.
0: Que podria ser l'acreditació o el mòbil, no?
1: Exacte, qualsevol cosa. Jo quan treballava també pues, portes dispositius, no? Pues, carpetes, iPads, ordinadors, me'ls havia deixat infinites vegades a clients, per exemple.
0: Ostres.
1: Sí, i en el dia a dia, pues, que jo deixar-me les claus posades per dintre de casa i ara ja haver de canviar el bombí d'aquests que tenen doble embrague, que ara ja sóc una experta, perquè si deixes les claus per dintre, per fora puguis obrir, claro, ha sido un gran descobriment per mi, perquè el de l'assegurança venia cada 2x3 a obrir-me la porta, no? És un fet del dia a dia, però, per exemple, jo tinc una nena que ara farà 5 anyets. Jo mai de la vida m'he deixat, per exemple, pot ser que li passi a algú, però si per mi és una cosa que és molt important, no em deixaré mai la motxilla a l'escola de la Peque, com altres papes amb aquests 2 anys d'escola de la nena, doncs he vist, ai, m'he deixat la motxilla, ara torno, que està al cotxe, no? Llavors, depèn, també jo crec que és en el moment, en l'estat en com tu també et trobis.
0: Abans parlaves de la identitat... formava part de la teva identitat antiga, com si diguéssim, aquest precisament ser despistada, no? Tu, fins i tot ho devies creure tu mateixa.
1: Sí. Sí, perquè al final dius, bueno, és que no se'n tinc el cap, no? Era com l'expressió de, bueno, és que perdràs el cap. A més, tothom sempre t'ho diu, no? I al final, amb gràcia, no? Mireia, és que sempre tens el cap als núvols, o perdràs el cap. Bueno, al final són cosetes que identifiques molt, però bueno, ara trobes... Jo vaig trobant estratègies per gestionar-ho.
0: Ara en continuarem parlant. Merche Pasamontes, com a psicòloga diagnosticada amb TDAH ja d'adulta, ens pots recordar a quina edat va ser diagnosticada, Merche?
2: Ostres, no me'n recordo exactament, cap als 50.
0: La Mireia Ferrer als 37 anys i la Merche més o menys cap als 50. I a més, com a psicòloga. Ens pots recordar, Merche, molt ben entès, que tal com he esmentat abans, ja vam dedicar un programa al TDAH i precisament també amb tu i amb el coach Martí Sala, ens pots recordar també com ho vas viure tu quan et vas assabentar del diagnòstic?
2: Bueno, van haver-hi com dues etapes. Una primera una mica de sorpresa, no? Perquè dius, ostres, i això no m'havia donat compte mai com ha sigut, no? Perquè se't fa estrany. Però clar, té molt a veure amb el fet de que com que se suposava que era una cosa que només els hi passava als nens, i jo no tracto nens, doncs ni pensaves que a tu et podia passar això. Les tenies pues, etiquetes com d'ansietat, una mica hiperreactiva, coses així, que, bueno, que no són gaire concretes, però dius, bueno, ja pot ser, no? Després, quan ja te n'adones del quadre complet, veus que no, que és molt més que això, i s'entén tot molt millor, i també comences a tenir altres eines per manegar tot això. Perquè, clar, mentre no ho saps, et passen coses que tu atribueixes a la teva personalitat, o caràcter, bueno, coses, o aprenentatges, però després te n'adones que no, que aquestes coses et passen pel TDAH, no per només personalitat, que també influeix, però que no és només per això.
0: T'ha canviat la vida, el diagnòstic?
2: A mi diria que me l'ha millorat, però molt, perquè ara entenc coses que abans no entenia, o que els hi posava una etiqueta que, diguem, era com dolenta, i ara és una etiqueta pues, correcta, doncs pues, TDAH, que és TDAH, no passa res, no? I aleshores és com més fàcil tot. I quan et passa ja tens més maneres d'afrontar-ho i de, no sé com dir-te, de manegar-ho sense agobiar-te i sobretot sense sentiments com de culpa o d'angoixa o des que no arribo perquè no m'hi he posat prou, no he posat prou esforç. Per mi ha canviat molt, sobretot, la sensació de l'esforç. Perquè sí. En el meu cas, el meu, diguem, la meva eina preferida ha sigut sempre l'esforç. No? Pues si això no arribo amb facilitat, m'esforçaré més. Però clar, això té un cost molt alt.
0: Et faries teva aquesta frase també, Mireia Ferrer, en relació a l'esforç?
1: Sí, perquè al final també externament s'aplica molt, no?, l'esforçar-te més. I com molt bé diu la Mercè, al final té un cost molt alt perquè, per exemple, quan estem amb el tema d'entregues, que funcionem molt amb els deadlines, no? O sigui, és com que tenim la nostra visió del temps és com o ara o mai, no? El futur és com una cosa molt incierta. Llavors, quan tenim algo molt proper, per exemple, referit a l'esforç, pots acabar una cosa en molt poques hores, no? Perquè tens com molta concentració extrema en allò, però potser el resultat no és tan òptim com a tu t'hagués agradat si ho haguessis pogut fer amb més temps, no? Llavors, aquí és com també molt bé diu el tema de la culpa, no? Ostres, si ho hagués fet abans, m'hagués esforçat més, el resultat hagués sigut millor. Igual el resultat és brillant, igualment. Però sí que m'ho atribuiria, sí.
0: Sí. Les deadlines són benzina, eh? O sigui,
1: vamos.
0: Doneu gràcies a les deadlines, eh?
1: Sí.
0: O sigui, el fet de saber que les coses s'han de fer sí o sí.
1: Sí o sí.
0: Perquè si no, no es farien. No s'acabarien, millor dit.
1: Exacte, millor dit, no s'acabarien, probablement, sí.
0: Pel que fa, Merche, jo recordo, Merche, que et vaig preguntar en l'anterior programa fins a quin punt el TDAH era un superpoder, no? Perquè ens vam basar força en un programa, per preparar el programa, ens vam basar força en un llibre que es diu El TDAH és genial, que va sortir fa poc, i tu em deies, a veure, és un superpoder per segons qui no, oi, Merche? I en determinades circumstàncies, és a dir, tu aquí introduiries molts matisos, oi?
2: Sí, molts. O sigui, jo crec que té com les dues bandes, no? Té una part que està molt bé, perquè molts cops va associat a creativitat, a intuïcions, un pensament més creatiu, no? Menys poc lineal. Però també té moltes dificultats reals. I n'hi ha persones doncs, que, sobretot quan s'assabenten de grans, han tingut una trajectòria professional inestable, potser no han pogut acabar els estudis que volien, i sobretot per al tema que per mi és fonamental i de vegades es tracta menys de la regulació emocional. Perquè distreure's o concentrar-se, tot això, les eines més o menys t'ajuden, però a la regulació emocional no ajuden tant. I això és un dels temes que més s'ha de treballar perquè jo crec que diria que és el que més fa patir realment.
0: Sí, abans quan la Mireia ens en parlava, no, de fa patir els entorns, oi?
2: Bueno, els entorns de tu mateix, perquè tampoc, clar, que qualsevol cosa et posi amb una hiperactivitat o amb una sensació de rebuig. Bueno, això que ara comença a parlar-se també de la disfòria, aquesta sensible rebuig, no? Que qualsevol comentari et faci sentir supermalament i tu te n'adones que allò no és per tant, però te sents malament. I clar, no pots separar la sensació del pensament. El pensament està allà, però la sensació la tens i no és tan fàcil treure-se-la. I de vegades hi ha com una permanència d'aquesta sensació desagradable, encara que ja ha passat l'estímul, ja ha passat el comentari o ja ha passat la situació. Però tu continues com amb allò enganxat, saps, al cos. I clar, aquesta part costa de portar. O sigui, sí, està molt xulo de ser creatius i tenir moltes idees. Però després també hi ha que aterrar-les, hi ha que fer-les, hi ha que acabar-les, i la part aquesta de la intensitat emocional, que, bueno, que tot se sent com multiplicat per 10.
0: Sí, a tu, Mireia, et deien que eres intensa?
1: Sí.
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: I, Merche, per tu ha de ser un repte, no? M'imagino com a psicòloga parlar d'autoregulació emocional a les persones que són TDAH. Sento tu també?
2: Bueno, en el meu cas, a mi m'està ajudant molt ser-ho per tractar-lo. Perquè clar, jo entenc molt bé quan la persona m'explica, tant quan el diagnòstic li arriba ja... Bueno, jo tracto adults i aleshores els hi arriba tots amb uns anys ja de vida. Poden ser 25, poden ser 30, poden ser 58. Però clar, ja tenen una trajectòria vital. I jo entenc aquesta part de que els costa regular les emocions, i clar que poden fer servir eines, però hem d'assumir que el primer impacte el viurem. Després ja veurem com ho regulem, però el primer impacte no el pots evitar, perquè és que és biològic, és fisiològic, no és una decisió que prens de ai, mira, ara vaig a prendre'm això malament perquè jo què sé, perquè no tinc res més a fer. No, és que tu prens malament perquè ja ha entrat i la teva amígdala respon abans de que la teva part més del còrtex pugui parar-ho. És com, hi ha com un petit retras entre l'entrada de l'estímul i que tu puguis connectar amb el de la teva part més racional per parar-lo. És que l'emoció arriba molt ràpida. És que després és què fem amb l'emoció, i aquí ja podem treballar, però el que no podem evitar és que arribi l'emoció.
0: La Mireia va fent que sí amb el cap i somrient, totalment identificada.
1: Totalment.
0: No? Sí. Està parlant de tu.
1: Exactament.
0: I, Merche, en el cas de les trajectòries de les persones que ja venen, no, com ens deies, per exemple, amb 50 i escaig anys o 60, que diuen, a veure, ara me n'adono que efectivament tot el que m'estan dient en relació al TDA quadra amb mi... Però, esclar, la meva trajectòria, me n'adono que hauria sigut una altra si ho hagués sabut abans. Ha de ser difícil aquí treballar els sentiments de culpabilitat, no, Merche?
2: Bueno, hi ha persones que, clar, tenen un petit o no tan petit dol quan se n'adonen que potser la seva vida hagués sigut diferent i que haguessin pogut fer coses que volien fer i no van poder perquè no sabien això i no tenien les eines i ningú tampoc els hi acabava de comprendre, no? Perquè quantes persones amb TDAH més o menys compensat, i sobretot dones, han viscut doncs, amb molta autoexigència, amb molt d'esforç i tal, però sense arribar-hi del tot on volien arribar tampoc. Doncs, bueno, dius, ostres, part de la meva vida doncs, no ha sigut la que jo volia perquè tenia això, no? Però també hi ha la part de l'alleujament de dir, bueno, però com a mínim ara ho entenc i sé que no ha sigut perquè no he volgut, no ha sigut perquè sigui un mandrós, no ha sigut perquè passés de tot, perquè clar, totes aquestes coses la gent molts cops se les sent quan no té el diagnòstic, quan el té ja no, però quan el té també perquè no tothom ho entén, no? Però en un principi ja no passa tan sovint, però com a mínim la persona s'entén, no? I diu, bueno, ja sé que és per això. I això jo no dic en plan llicència ja per no fer res, sinó en el sentit que hi ha moments que costa començar, aleshores, bueno, has de fer servir estratègies perquè això no et sigui tan difícil. Això dels deadlines aquest, bueno, és maco com per sentir-lo, no? Però tampoc és l'ideal que t'hagis d'esperar l'últim moment, perquè a l'últim moment de vegades passen coses i aleshores no es pot fer o es fa també amb molts de nervis perquè no arribes i tot això tampoc no va bé. Bueno, has d'anar aprenent i cadascú té el seu aprenentatge i el seu recorregut, no? De veure com vas fent tot això perquè et sigui... Per mi hi ha una paraula que m'agrada molt que és eliminar fricció. O sigui, tractar d'eliminar fricció perquè les coses siguin més fàcils. I n'hi ha moltes maneres i cadascú té les seves.
0: Mireia, tenen alguna cosa a veure els deadlines amb la dopamina?
1: Bueno, el que dèiem, no? Al final, quan necessitem com aquest estímul per activar-nos, no? I aquí entra pues a tots aquests circuits dopaminèrgics, no? Clar, quan hi ha un deadline, és urgent, és ara o ara, ho he de fer. Clar, què passa? El que diu la Merche, si puc fer-ho, sota pressió ho faig, i probablement molt bé, però si passa un imprevist? i no es pot acabar de realitzar aquesta tasca, no? I més si també hi han coses involucrades, però si és algo de la feina, dels estudis, el que sigui, no? Clar, és un problema. A part, de cop i a no pot ser algo sostingut en el temps, perquè vius en estat de crisi i alerta constant, no? Vull dir, estem estressant el cos, llavors què passa? Que tenim problemes d'estrès, problemes de son, no? O sigui, és que, òbviament, no és l'escenari ideal, totalment d'acord.
0: Tu has hagut de fer també un dol, Mireia?
1: Jo tenia tantes ganes de trobar la peça de puzzle que el dol no hi ha sigut, en el meu cas. Sé que
0: passa. Tu t'ha millorat la vida, no?
1: Sí, perquè jo, ja et dic, vivia pues això, amb 30 crisis existencials a la setmana.
0: 30 crisis existencials a la setmana. Això és un titular periodístic.
1: Totalment, més que res perquè era això, no? També me va venir en un moment el diagnòstic en el que jo havia fet un canvi, no? Vaig dir, jo és que no estic feta per al món laboral convencional, i mira que jo tenia una feina que em dedicava al món comercial, tenia una llibertat, diguem, no estava tancada en una oficina, no? I era una feina molt anàrquica, no? La gestionava jo, era molt... Però igualment jo no... Era com un ocellet en una gàbia, no? I vaig fer un canvi, vaig dir, em faig autònoma, treballo per mi, també he sigut mama, m'he sentit molt culpable perquè viatjava molt i no podia estar per ella, llavors, bueno, van ser tota una sèrie de coses que, pam, m'acau el... Pues aquesta conversa meravellosa que em porta aquest diagnòstic. I com que se me van ajuntar tot, era aquell moment vital tan de canvi per mi, que clar, també pues jo sempre dic, ostres, va ser molt valenta, no? Perquè al final tenia una molt bona feina i, bueno, no? Pues que és un canvi així un poco a lo loco, que això també és un poco de TDAH. Però sí que és veritat que per mi va ser el dol, no, perquè em va reafirmar el que estava fent.
0: Sí, l'expressió textual és cambio a lo loco, que és una mica TDAH, no? Però els teus continguts els fas en castellà.
1: Exacte.
0: Aquest cambio a lo loco, per què?
1: Bueno, no és un canvi a lo loco perquè jo sóc una persona molt responsable i molt coherent, tinc una hipoteca, tinc una filla, vull dir, no faig les coses així perquè sí, no? Vull dir, jo ja tenia per un altre costat pues, l'emprenedoria i jo sempre he sigut molt emprenedora, no? Hi ha molt TDAH emprenedor, eh? He de dir. Llavors vaig fer un canvi amb coherència i amb responsabilitat, no? Però que vistes a un altre, o familiars meus, a dir-me, però, a veure, tens una feina superbé, tens una trajectòria professional que en aquest cas ha sigut molt bona, de veritat perdràs això, no? O ho deixaràs escapar per una mica la incertesa, no? I jo estava molt convençuda que sí. Per això dic que quan a mi m'arriba el diagnòstic em va reafirmar molt això. De dir, veus, jo ja sabia que hi havia alguna cosa que no anava bé.

0: 5 senyals de TDAH que vaig passar per alt durant anys. Mireia Ferrer, Dixit, ho vas escriure a Instagram. La meva estranya memòria selectiva. Oblidar on he deixat les claus fa 2 minuts, però en canvi recordar detalladament i perfectament una conversa de fa 10 anys.
1: Sí.
0: És increïble.
1: Bueno, té a veure la memòria de treball amb això, eh?
0: Deixar sempre la feina per l'últim moment, n'hem parlat.
1: Sí.
0: Aquesta lluita constant amb l'administració, paperassa i burocràcia.
1: El que dèiem, no és que és zero dopaminèrgic, o sigui, zero interessant, no?
0: La burocràcia sí. És molt avorrida.
1: No és urgent, no és motivador.
0: Cada cop hi ha més de burocràcia i paperassa, eh?
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. La muntanya russa emocional interna, sí? Tu vivies, ho has viscut i ho vius com una
1: el
0: muntanya russa?
1: El que deia la Merche, sí. És un dels temes que més infravalorat està i més malestar aporta.
0: Passar de l'entusiasme a la frustració en qüestió de minuts. Recordo, de fet, que en l'anterior programa en què parlàvem de TDAH, el coach Martí Sala, que també viu el TDAH en primera persona, ens deia això, no? Podem passar de l'eufòria a la frustració. És un pèndol constant que desgasta, però també ens ensenya molt sobre nosaltres. I tu també parles de la necessitat constant, Mireia, de moure la cama, de tocar objectes o de jugar amb qualsevol cosa. Però jo aquí no et veig molt quieta a l'estudi, eh?
1: Bueno.
0: La cama sí, l'estàs movent, és veritat.
1: Abans sí. De sentar-me m'he aixecat 25 vegades. Sí, jo sóc AC, eh? Jo sóc combinada, tinc TDAH combinat i la hiperactivitat sí que és veritat que sempre ha estat molt present, eh? En mi.
0: Què vol dir TDAH combinat?
1: Que tens la part d'inatenció, no? Per mi em xirria el terme, però bueno, hi ha el dèficit d'atenció i llavors hi ha la impulsivitat i la hiperactivitat. Hi han com 3 perfils, no?, de TDAH.
0: O sigui, hi ha diferents graus, no, Merche? Hi ha diferents graus de TDAH?
2: Bueno, hi ha com combinacions. O sigui, realment hi ha persones que són més inatentes, persones que són més hiperactives i persones que tenen les dues branques. El que passa és que al final tothom té una mica de tot perquè és difícil de... Amb les neurodivergències no hi ha com un joc que diguis, bueno, fins aquí és això i fins aquí tot està una mica més barrejat, no? Llavors, la part de la hiperactivitat es pot manifestar més externament, això de moure una cama o així, jo també ara estic movent un peu, pam, pam, pam, perquè sí, bueno, m'ajuda a concentrar-me, però també es pot manifestar internament i aquest és més difícil si no fas una bona entrevista i tal, de veure, perquè clar, la persona potser no t'ho diu, però per dins està amb 40 coses al cap, està fent un esforç per no moure's, està fent una pila de coses que des de fora no es veuen. Que això també és un dels motius perquè les nenes, quan són petites, a vegades no se'ls hi veu, perquè no es mouen tant exteriorment, però internament sí que hi ha molt de moviment. I amb dones també és molt sovint el parlar, clar, parlar molt. Parlar, això és un signe d'hiperactivitat.
0: Sí, la Mireia ja ens ha avisat abans de començar el programa. Sí, Mireia, vols una mica d'aigua? Aquí
1: perdó.
0: En tens, tranquil·la. Ens has avisat que tu podies estar xerrant tot el programa.
1: Sí.
0: Sí, no tens problema.
1: No, cap ni un.
0: I també interrompre la gent quan t'està parlant a tu, també ho fas, Mireia?
1: Intento no fer-ho i és una de les coses que també em creen molta tensió socialment i crec que molta gent que té aquesta part d'impulsivitat també li pot passar, perquè potser una paraula que la persona m'està explicant alguna cosa i una paraula que ha dit em connecta amb algú, llavors tinc la necessitat de dir-ho en aquell moment perquè se m'oblidarà probablement i per mi és important comentar-ho en aquell moment, però clar, socialment no estàs interrompint aquella persona, però potser si no li dic ara el meu cap perdrà el fil d'aquella conversa, perquè estaré pensant en allò, no? O sigui, és una... Qui s'identifica sap què vull dir, no? Però, bueno, al final evites, jo moltes vegades evito interrompre perquè dic, ostres, òbviament és el seu moment, l'estic escoltant, està explicant una cosa important i a mi m'interessa, no?
0: Merche, comentàvem abans amb la Mireia Ferrer que fa la sensació que hi ha com molta gent en TDAH ara mateix, de cop i volta. El diagnòstic, exactament, qui el fa? Qui l'ha de fer? Perquè també hi ha molt autodiagnòstic, gent que diu, ah, sí, doncs ara sóc TDAH.
2: Bueno, jo crec que passa tot a la vegada, eh? O sigui, passa que hi ha més diagnòstic perquè es fa millor i també passa que hi ha gent que s'autodiagnostica que no en té de TDAH, perquè els trets aquests del TDAH són trets que qualsevol persona normal sense TDAH pot tenir. O sigui, qualsevol persona pot ser despistada, li pot costar fer una feina burocràtica que és un avorriment, o pot deixar una cosa per últim moment, o pot perdre les claus. Vull dir, això li pot passar a qualsevol i això no indica que tingui TDAH. Per això jo sempre dic que l'autodiagnòstic doncs, que no s'ha de fer, que pot servir-te com per tenir una primera idea, però després has d'anar amb un professional a que faci tota l'avaluació, tot el protocol sencer per estar segur bus, que això realment són tres que has tingut des de la infantesa, que tenen un cert grau, que n'hi ha un número determinat de trets que són, i per no confondre amb altres coses, perquè hi ha persones que diuen TDAH que en realitat tenen ansietat, per exemple. I això s'ha de filar prim per diferenciar-ho, perquè molts cops està barrejat. En el mateix TDAH, de vegades, hi ha, bueno, el que diem les comorbiditats, o sigui, hi ha altres patologies que s'expressen juntes, no? I una persona, per exemple, una dona que ha estat 50 anys aguantant el TDAH sense tenir el diagnòstic, també pot tenir ansietat, que l'ha desenvolupat, doncs, de fer tot aquest esforç. Però és molt important, doncs, com sempre, que anar amb un professional, en general, doncs, són... Hi ha amb nens són els neuropediatres, normalment qui diagnostica, i amb adults són psicòlegs que tinguin l'especialització, o també hi ha psiquiatres que també tenen l'especialització, però sempre ha de ser algú que faci tot el protocol sencer.
0: És dur, llegíem en el llibre El TDAH és genial, és dur mirar al teu voltant i adonar-te que no hi ha ningú que es comporti així i no poder explicar per què tu sí que fas aquestes coses. És com si et quedessis en blanc. Pots passar força vergonya quan algú t'ho diu. Tu has viscut una mica aquesta sensació, Mireia?
1: Sí, perquè sempre, com et deia abans, m'he sentit sempre una mica desplaçada, o sigui, no desplaçada, perquè socialment, pues, bé, però m'he sentit sempre una mica diferent, no? Que faltava algo allà que... perquè tinc tensió social, no? Quan estic amb persones i no sóc capaç de fluir, doncs, el que deia la Merche, no? Estàs amb moltes coses alhora, intento no moure'm gaire, estic veient una microexpressió que ha fet aquella persona que està parlant amb l'altra, i jo capto aquella microexpressió i ja puc estar pensant, ui, algo no li ha agradat, perquè aquesta... potser captes patrons que potser a la resta se'ls hi poden passar per alt, són moltes coses.
0: I això, però ha de ser esgotador, no? Deus acabar el dia esgotada.
1: Sí, el que passa que, clar, sense el diagnòstic, bueno, inclús amb el diagnòstic també, al final l'agotament és l'agotament, no? Però també el que deia la Merche, al final quan tu tens una explicació que no és justificació, també tu a tu mateix, a nivell autodiàleg i també amb les estratègies d'autocuidado, no? Pues pots descomprimir, pues, a l'hora d'arribar a casa, pots entendre per què t'ha passat, pots fer una mica de repàs, no? Jo abans d'arribar a casa faig una mica de repàs, no? De com ha anat el meu dia, si m'he sobreestimulat per alguna cosa, abans d'anar sobretot a buscar la nena, no? Per estar com neta, no? M'atrec tots els nervis o tot l'agotament o el que sigui per poder donar, pues, pues, lo millor de mi quan estic amb la meva filla, quan estic amb la meva parella.
0: Sí, utilitza la Mireia, Merche, l'expressió sobreestimulació. És habitual?
2: Sí, home, clar, és molt habitual, perquè al final hem de pensar que hi ha una alteració dels circuits dopaminèrgics. I què passa? Que nosaltres no podem generar dopamina així tan fàcilment, saps? No és allò de, mira, ara vull dopamina, cap amunt, no. Llavors, què és el que generem? Doncs adrenalina i cortisol, que són uns combustibles ràpids que funcionen, però no són prou bons. I, a més, no arriben bé als circuits dopaminèrgics. Llavors, què fas? Pues te sobreestimules, que és això el que de vegades genera l'ansietat amb el pas dels anys, perquè està sobreestimulat amb el combustible inadequat, diguéssim. Per això és important analitzar bé cas a cas i també no deixar de banda que, jo sé que a molta gent no li agrada, però que hi ha medicació per això. Hi ha coses en què no tenim res, però amb això tenim medicació. I la medicació estimulant millora molt la disponibilitat de la dopamina en determinades vies neuronals i això facilita la regulació de l'atenció, la inhibició conductual. No és una solució màgica, però en molts casos pot ser una eina molt útil, doncs, combinada amb la intervenció psicològica i amb, bueno, sí, amb les eines del dia a dia.
0: Ens pots recordar, Merche, si ets tan amable, en quins casos tu recomanes la medicació?
2: A veure, jo més que casos així en general, el que diria és avaluar cas a cas, perquè tot depèn de quant d'esforç hagi de fer la persona per fer determinades activitats. O sigui, hi ha esforços i esforços, saps què vull dir? O sigui, per exemple, si una persona, posem, té 25 anys, està estudiant, i és que no pot perquè realment cada cop que es posa no s'aconsegueix concentrar, i quan es concentra és poca estona i allò no tira, i prova la medicació, perquè també es fan proves, o sigui, no és prenc la medicació i ja l'ha de prendre tota la vida, o sigui, hi ha diferents tipus de medicació i el psiquiatre, doncs, amb això tenen ja molta mà per fer-ho bé, no? Llavors, bueno, prova i veu que pot estar tota la tarda estudiant d'una manera molt més relaxada, més concentrada i més eficient, doncs per què no, no? Que hem de fer patir com de gratis, per dir-ho d'alguna manera, si podem tenir una eina que fa que això no suposi un patiment, i aleshores aquella persona, doncs, se li treu molt el soroll el soroll extern, el soroll intern. És que un problema, que de vegades no s'hi pensa, això s'ha vist recentment en alguns estudis, és que hi ha com dos circuits, no, diguem, cerebrals. Un circuit que és el que s'activa quan estem fent una feina, per exemple, jo ara tinc aquest circuit activat perquè estic responent preguntes, estic pensant, però després hi ha una red que es diu la red neuronal per defecte, que és la que tenim doncs, quan estem, jo que sé, passejant, a la dutxa, bueno, doncs fent qualsevol mena de cosa que no requereix aquesta concentració. En el cas del TDA, que això gairebé s'ha pogut mesurar, posar en marxa aquesta red de feina no desactiva totalment l'altra. Deixa com un 25% de l'altra activada que a la gent que no té TDA, que això no li passa. És que tu tens aquesta mena de pensaments que van i venen, aquest somiar truites a vegades que tothom ho té, eh? Però no a la vegada que estàs fent una feina. És clar, els estímuls no tenen per què ser de fora, poden ser del teu propi cap, no? Que tu estàs fent alguna cosa i de sobte et passa pel cap. Demà he d'anar no sé on, avui soparé no sé què, i tu dius, no, ara estic per això, no? I jo què sé, i ostres, he sentit un soroll, em pica un peu. És que és qualsevol tonteria, no fa falta que sigui res important. Clar, però l'altra red no està desactivada. És que la medicació, per exemple, doncs desactiva l'altra red. I aleshores, si estàs fent una feina, estàs fent una feina i no hi ha soroll de cap mena, ni intern ni extern.
0: Sí. La Mireia continua fent que sí amb el cap, 100% identificada.
1: Sí, jo no prenc medicació de forma habitual, la tinc com a caixa d'eines, que sempre dic, però sí que quan a mi em diagnostiquen, jo la tinc.
0: Un any i mig quan em van diagnosticar.
1: Sí, jo tinc la medicació a casa i jo en el seu moment pues, la vaig prendre pues, perquè en el meu cas havia de... Bueno, els mil·ligrams, no?, per persona i bueno, pues ho vaig estar gestionant amb la psiquiatra i realment és com diu la Merche, jo era capaç de començar i acabar sense que hi hagués tota aquesta maró de fons que dic, ai, ara tinc set, vaig a buscar l'aigua, ai, mira, aprofito per posar la rentadora, ai, mira, passo una mica el drap per aquí, no? I al final t'ha passat mitja hora i a l'igual acabes fent un... un pastís de formatge, entén-me, i pot semblar broma, però no, però és que realment et pot passar, no? Llavors, clar, la medicació, a mi la meva psiquiatra em va dir algo que és, això és com si tu tens un problema de vista, no molt accentuat, no?, però de cop i volta et posen unes ulleres i dius, ostres, que bé que veig ara, no? Com pot ser que porti tota la vida veient tan malament? Pues la medicació fa un xic aquest efecte, que com molt bé diu la Merche, no és màgia, òbviament, però sí que és veritat que, ostres, baixa molt la fressa mental i tens aquesta capacitat d'estar més concentrat i de simplement ser més funcional, no? Acabo... Pues el botó que dèiem d'activar-me a les 9 quan arribo a l'oficina, pues t'actives...
0: Això que dius, que no és broma, el tema del pastís de formatge, no? De començar una feina que has de fer i entremig endreçar la casa, rentar plats i fer un pastís de formatge. Dius, no és broma, vol dir que alguna anècdota així deus haver viscut.
1: Sí. Mira, jo sempre dic una anècdota molt ràpida, però que potser ha sigut una de les coses més així bèsties de... Perquè sí, pues, això, en un break de la feina, jo a casa vaig al lavabo i vaig veure que l'ensiliconat de la banyera, no? Pues, ja feia temps que d'una punta estava com aixecada, jo aquell dia vaig canviar... El meu món va desaparèixer, o sigui, el meu món va ser anar a la ferreteria a comprar la silicona i l'eina per treure la silicona de lo que, no? del voltant de la banyera i fins al sostre, i aquella tarda va ser això. Canviar la silicona de la banyera. El meu home estava encantat quan va arribar, però clar, no vaig fer la feina.
0: No vas fer el que havies de fer.
1: No.
0: Sí, tu, Merche, també suposo que t'hi sents identificada.
2: Sí, home, clar, aquestes coses passen. Qualsevol cosa que en aquell moment sigui més estimulant, pues, ve més a gust fer-la.
0: Que són novetats, no? Normalment.
2: Sí. Clar, novetats o coses també com sensorials, no? Perquè a mi, per exemple, per eines, per... ajudar, m'agraden molt les eines que impliquen com el sentit, no? Coses que puguis veure, avisos sonors, inclús avisos amb veu, no? Que et diguin, ara Merche, tens sessió d'aquí 20 minuts. Jo ja sé que tinc sessió d'aquí 20 minuts. El que passa és que per mi els 20 minuts són algo màgic, que poden ser com 5 hores en el meu cap. I aleshores em fa l'efecte que en aquells 20 minuts puc fer 40 coses, que començo 10, no acabo cap i acabo corrents per arribar a l'hora. I dius, home, potser si et poses un avís, si et poses a l'avís, això baixa. Si vas a l'ordinador, bueno, pues jo tinc sempre 10 o 12 pestanyes obertes, o 14, perquè, clar, sempre això m'aporta allò, allò, allò, allò, allò, i, clar, així no acabes mai. És que has d'anar com tancant una mica el camí, doncs, per intentar que t'ajudi com... I també acceptar una mica, eh? De dir, tens un funcionament, el teu funcionament és molt bo per algunes coses i és menys bo per altres, doncs, bueno... fes més allò que se't dona millor i agafa una mica menys d'allò que se't dona pitjor. O sigui, no intentis com ser brillant en totes les àrees, perquè això no te'n sortiràs.
0: La relació amb el temps, Mireia, el temps el percebeu vosaltres com, si no existís, ja com un temps etern, eh? Que això ja és un grau, espiritualment parlant, ja que estem en un programa de psicologia i espiritualitat, molt elevat, eh? Ja és proper a la il·luminació.
1: Sí, sí.
0: Si em permeteu la broma.
1: Sí, sí, tant. Bueno, a mi, per exemple, a nivell de temps em passen dues coses, no? El que deia la Mercè, que saps que en 20 minuts és com molt abstracte, no? El temps, jo no el veiem tant de forma com lineal, és com que et cau a sobre, no? I inclús, també a mi em passa molt, i comparteixo com moltes persones també, no? Si jo tinc, per exemple, aquesta entrevista, no? A una certa hora... també existeix com una paràlisi de dir, ostres, a les 3 tinc algo que a mi emocionalment m'impacta i és important, et pot paralitzar el dia realment de dir no puc fer res perquè a les tal hora tinc això. No? Això també ens passa. O ostres, em queden encara 20 minuts per sortir cap a l'escola. Pues et penses que bueno, pots posar la rentadora, pots no sé què, i realment... llavors t'agafa el temps, o inclús jo tinc alarmes, no? Jo tinc una alarma a les 8:40, a les 8:35, per poder sortir amb molt de temps i sense problema, no? Però a mi em sona l'alarma i llavors és quan, ai, em pentino, ai, inclús amb l'alarma sé que hi ha coses que les faré a últim moment perquè sembla que ho necessiti, saps? Però sí que és veritat que hi ha estratègies, no? Òbviament, com per tot, per gestionar el temps, però sí que el veiem més abstracte.
0: Pel que fa a les estratègies, podem acabar donant alguna més, Merche Passamontes, que suposo, no sé si tu funciones amb alarmes, eh? Però alguna estratègia més que ens pugui ser útil.
2: Sí, bueno, es poden, bueno, amb el llibre aquest que vareu recomanar,
0: sí.
2: Hi ha estratègies que realment estan molt bé, em van agradar molt les estratègies perquè són com molt tangibles. I jo crec que aquesta tangibilitat és molt bona en el TDAH, o sigui, coses que es puguin tocar. Igual que és molt bo l'exercici, perquè quan parlàvem de la regulació emocional i tot això, jo crec que l'exercici és una peça fonamental. O sigui, és que l'hem de tenir. O sigui, i si pots cada dia, cada dia. I si pots fer una mica d'exercici aeròbic cada dia, també posa-ho, perquè a més estan descobrint nous circuits cerebrals, els endocannabinoides aquests, que també amb exercici aeròbic, bueno, pues, fan, bueno, hi ha unes substàncies internes, això, els cannabinoides aquests interns, que donen com una mena de sensació de com de pau, per dir-ho d'alguna forma, no? I això és or per les persones amb TDAH. O sigui, llavors, això que no sé si és una eina, però com una estratègia de regulació, perquè després, si estàs més regulat, tot és més fàcil. Llavors, bueno, doncs pots fer això, fer-te les tasques més petites, tots aquests avisos per dir ara toca fer això, ara toca fer allò. I també una cosa que és bona, que és ser com conscient, no? De dir, què m'hi cap realment en el dia? Perquè tenim tendència a posar moltes coses. Això li passa molt a molta gent, eh? Però en el nostre cas, posar moltes coses és sinònim de que no les acabaràs i que acabaràs agobiat, a més, perquè no arribaràs i començaràs a anar, doncs, això, corrents d'un cantó en un altre sense acabar de tancar res, no? Doncs, bueno, una mica fer-te com un plànic més realista i dir, bueno, això ocupa 20 minuts, doncs segurament ocuparà 40. Això ocupa una hora, posa-li hora i mitja. I així també tenir el dia com una mica més respirat, no tot tan allà apretat, saps?
0: Tu, Mireia, per acabar, com tu fas per gestionar una comunitat de 166.000 persones amb TDAH, bé, són que se't segueixen, no necessàriament totes tenen TDAH, no? Però sí que hi deus rebre molts preguntes, inputs, etc.
1: Sí, bastants. I, bueno, entenc que també la gent comprèn, no?, la disponibilitat del temps de cada persona, i la veritat és que són sempre tots meravellosos. Jo tinc una comunitat addicional, no?, que és, jo tinc una guia que hi ha estratègies, precisament, una recopilació d'estratègies, i totes aquestes persones estan dintre de la comunitat, que al final és un... Jo crec que és molt És que per mi és imprescindible, no interessant, imprescindible formar part d'una comunitat d'iguals, per dir d'alguna manera, perquè el que dèiem, no? A l'entorn costa molt poder expressar, no? El que parlàvem abans, com et sents, perquè hi ha una comparació i saps que ells no ho entendran, o no és que no ho entenguin, sinó que no ho estan vivint. Llavors, et costa inclús moltes vegades, em diu molta gent de la comunitat, em diu, és que no sé ni com expressar-ho, no? Quan escolten alguna cosa del que explico, diuen, jolín, quantes vegades he pensat com expresso això, no?
0: Mireia Ferrer, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Tu ara continuaries xerrant, no?
1: M'imagino? Jo sí, jo tot el rato.
0: Tranquil·lament, t'ho faries les 24 hores de la programació de Catalunya Ràdio. I gràcies també a la Merche Passamontes per haver tornat al programa. Moltes gràcies, Merche.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui, Sergi Torres tancant l'ofici de viure, com cada dissabte. Sergi, ben retrobat.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Parlant-nos, el títol és contundent. La bellesa del conflicte. Què vols dir?
2: Sí, no veiem la bellesa que hi ha darrere d'un conflicte o un procés on el conflicte està involucrat, perquè solem incomodar-nos davant del conflicte, veure com la nostra estabilitat es perd enmig del conflicte, i no ens agrada. Però, si veiem el conflicte com el que representa, o el que és en realitat, que és un motor de transformació, començarem a mirar-lo d'una altra manera i començarem a apreciar el potencial que té. Dins de la natura està en constant conflicte. Un núvol és el conflicte entre un líquid i una temperatura. Si comencem a veure que un núvol neix d'aquest conflicte entre les dues realitats, entendrem que el conflicte és un procés creatiu per naturalesa. Si podem aplicar aquesta visió en qualsevol conflicte relacional, professional, emocional, físic, podrem veure que hi ha una oportunitat de creixement, de conèixer-nos, de conèixer l'altre, d'entendre com són les relacions, d'entendre què és ser un ésser humà, que sense aquell conflicte no miraríem, no entraríem en aquell espai profund, no entraríem en aquell espai de riquesa i de coneixement que ens està oferint el conflicte només pel fet de succeir.
1: És un tema, Sergi, tan apassionant que et proposo que en continuem parlant la setmana que ve.
2: M'encantarà.
1: Et sembla bé? Gràcies, Sergi, doncs.
2: Gràcies.
1: A la nostra audiència també, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Ucraïna ha perpetrat aquest dilluns l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra contra territori rus. Els drons ucraïnesos han atacat un dels principals centres de la indústria petroquímica russa a la regió de Tatarstan. També han danyat infraestructura civil i han matat almenys 13 persones, entre les quals una nena, i n'han ferit més d'una setantena. La portadora del comitè d'investigació rus, Svetlana Petrenko, ha anunciat que han obert una causa penal per un acte de terrorisme contra la població civil.
3: A tots els llocs atacats hi havia civils que no participaven de les hostilitats. Un cop més, el règim de Kiev ha comès un crim cínic i inexcusable.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia després d'un terratrèmol de magnitud 7,4 que han ensorrat edificis en diverses ciutats. Pereira i Manizales, a l'oest del país, són les zones més afectades, amb desenes de ferits. Els equips d'emergència continuen buscant persones atrapades i avaluant els danys. L'ambaixada d'Espanya fa el seguiment de la situació i, de moment, no li costa que hi hagi espanyols afectats.
2: Itàlia i Dinamarca fan pinya per reclamar més duresa contra la immigració irregular que vinculen amb l'augment de delinqüència. 11 dies després de la crisi de Ceuta, les dues líders proposen fer més expulsions i obrir més centres de retorn fora d'Europa.
4: La policia ha detingut aquesta nit a Marbella un home de 59 anys per un presumpte assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de Sant Pedro Alcántara. Esperes que es confirmi aquest nou crim masclista, en el que portem d'any són 36 les dones que han mort a l'estat espanyol a mans de les seves parelles o exparelles, la xifra més alta des del 2019.
2: Més de 300 municipis catalans volen aturar el pla d'energies renovables de la Generalitat i que es faci un de nou. Fan front comú amb la Xarxa Catalana per una Transició Energètica, que diu que el pla actual incompleix una quarantena d'articles legals. Tret de sortir de la 6a edició del Festival Jordi Savall, marcada també per l'eclipsi solar, ha arrencat aquest vespre a Montblanc, a la Conca de Barberà, amb el concert El Cano, la primera volta al món del grup Euskal Barroc Ensemble.
4: Fins diumenge, el monestir de Santes Creus i espais patrimonials de Valls i Alcover, a la comarca d'Alcamp, seran els escenaris d'una vintena de propostes que combinen música antiga i creació contemporània. Amb el lema Més enllà de l'eclipsi, l'organització vol posar el focus en les realitats més invisibilitzades. Des del festival han impulsat el projecte Dones d'Orient, amb les veus d'artistes procedents de diferents països d'Àfrica i del Pròxim Orient. Sentim el fundador i director artístic del festival, Jordi Savall, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: És un programa bellíssim, molt, molt bonic, en què aquestes dones canten, ballen, i expressen les seves emocions, els seus desitjos de llibertat, els seus desitjos de viure.
4: D'altra banda, el concert de Josep Maria Martí ha generat molta expectació, ja que coincidirà amb l'hora exacta de l'eclipsi i encara no s'ha desvelat on es farà. Les entrades estan exaurides.
2: A esports, el Barça ha fet oficial aquest dilluns la cessió del central uruguaià Ronald Araujo al Liverpool anglès fins al juny de l'any que ve. El jugador ha dit que és un pas necessari a la seva carrera i s'ha mostrat il·lusionat en jugar a la Lliga anglesa.
4: I l'extrem suec blaugrana Roni Bardaggi s'ha fet en l'entrenament d'aquest dilluns una lesió al genoll dret que podria ser greu. Bardaggi passarà demà a proves mèdiques mentre resol la seva sortida del club.
2: Barça que ha rebutjat la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran Torres de 40 milions d'euros. El club blaugrana continuarà negociant amb el parisenc, que ja té un acord total amb el jugador valencià des de fa dies.
4: Als Campionats d'Europa de Natació de París, les catalanes Ainhoa Campdevadal i Irene Círcoles no han aconseguit medalla en la final dels 4x200 metres lliures femenins després que l'equip espanyol ha acabat sisè. I la mallorquina Estella Tonrat, nedadora del Club Natació Terrassa, s'ha classificat per la final dels 200 metres esquena femenins que es disputarà aquest dimarts.
2: I en l'europeu de l'atletisme de Birmingham, Laura Redondo ha quedat eliminada en les classificacions de martell, mentre que l'atleta de Sant Boi, Jaime Guerra, s'ha classificat per a la final de salt de llargada que es disputarà aquest dimarts al vespre.
1: Fins aquí les notícies.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
8: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
9: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
10: Hi ha una cabra que acaba de parir.
11: Ara mateix.
0: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
10: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
0: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: L'esport nacional critica les dones.

0: Aquests últims dies, amb la flotilla de Gaza, ho hem vist claríssim. S'ha parlat més de si Ada Colau estava morena o de si la Greta Thunberg li van picar uns insectes, més que no pas de l'objectiu que tenia el seu viatge. De fet, el nivell d'odi i insults que han hagut de suportar les activistes que van participar al viatge ha estat insòlid. En alguns moments, gairebé ha semblat que la flotilla servia d'excusa per denigrar aquestes dones. Avui no parlarem de la flotilla, però sí xerrarem amb dones activistes com viuen a esta primera línia. Les critiquen més, per exemple, pel seu aspecte físic o per qui són, més que no pas per la feina que fan. Avui posem el dit a la nafra.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Hello.

No és activista o no volia ser-ho, però Tanitat Ikaram, que és la dona que sentim ara, quan va fer discos allà fa com gairebé 40 anys, la van criticar moltíssim perquè en aquell moment una dona no podia ser gay, no podia ser lesbiana, i li van tirar tota la cavalleria per sobre. Des de llavors ha tardat 37 anys d'entrar a un altre disc. Va ser per això? Va ser per tot aquest allau d'insults que va rebre i per tota aquella pressió després de ser una de les dones que venia amb més discos a finals dels 80 i principis dels 90?

0: La seva música de This Perfect Friend. Comencem aquest programa. Ja sabeu, benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Encara tenim al cap el dia de la vaga general d'ahir per Palestina i encara amb les imatges, de, com dèiem, de la flotilla al cap. És evident que no representa el mateix ser una activista dona que un home. Ahir criticaven Ada Colau, per exemple, per fer de tertuliana als matins de TV3 i li deien que no feia vaga. Vaja, l'escarni i les bromes estan al dia, vaja, al dia a dia, no?, de totes aquestes dones. L'activisme no es llegeix igual quan el protagonista és un home o una dona. Avui, les dones i els dies, hem convidat tres activistes. De moment en tenim dos aquí a l'estudi, perquè ens expliquin en quin punt es van comprometre amb aquest món, com és la seva feina i, sobretot, si han d'aguantar històries com l'expliquem, com les que expliquem avui. Al meu costat hi tinc l'Anna Gómez. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Portaveu de la plataforma d'usuaris de trens Dignitat a les Vies. Avui has vingut molt puntual i et faré aquella broma que tanta ràbia et deu fer, perquè no, segurament no has vingut amb tren avui, no?
1: No he vingut
0: avui
1: has amb
0: vingut
1: tren.
0: Caminant.
1: No he vingut amb tren. Treballo a Barcelona, vinc amb tren cada matí i he aprofitat i he vingut directe. Avui dormiré aquí perquè no tinc com tornar amb tren.
0: Doncs aquí, activisme fins l'últim moment. I també ens acompanya Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Com estàs?
2: Molt bé, molt bona nit.
0: Bona nit. Doncs, escolta, em sembla que anàveu fent així amb el cap, però totes me'n podreu explicar històries, no?, d'aquestes, de tot aquest temps que porteu fent activisme. Quan hi ha una dona al capdavant i, a més, la dona és la cara més visible, us trobeu que els atacs van que volen o què?
2: És a dir, clarament es nota que sí, o sigui, que els homes i les dones no reben la mateixa mena d'atacs. Sobretot quan parlem de les xarxes socials, no? El que veiem és que hi ha una dreta i una extrema dreta extremadament organitzada a xarxes que es dedica a orquestrar linxaments

0: vam tenir la casa Ursola, hem tingut moments de moltíssima força, i bueno, hi ha gent que, per deslegitimar el sindicat, intenta deslegitimar la persona que posa la cara. Però jo crec que el fet de viure-ho formant part d'una organització, sent una militant més d'una organització, fa que ho visquis molt diferent.
1: Tu ho assumeixes com una mena de peatge, no?, per la feina que fas, potser?
0: Sí, en el fons crec que és un símbol de que hi ha gent que té por, que no vol que el sindicat toqui certs privilegis, i llavors que intenten, això, deslegitimar el sindicat, però jo m'ho prenc com, en el fons, una senyal de força, no? O sigui, senyal que estem movent coses.
1: Però clar, això vol dir que hi ha moments que una s'ha de curar una mica d'espans, no? I de tota aquesta... Perquè m'imagino que et deuen arribar, en el teu cas, que si ha estudiat no sé on, que si és un burgesa, que si ella segur que té 3 finques, no? O sigui, són els atacs més fàcils, però...
0: Sí,
1: però també...
0: bueno, hi ha molts bulos, i llavors tens els dubtes de... Hauria de sortir i explicar que és mentida, hauria de no fer-ho, però... Crec que és encara donar més joc en aquesta història. Llavors, a veure, realment, les primeres vegades quan ho vius és una mica fort, però després és això, com jo formo part d'una organització amb més de 8.000 afiliats, on hi ha centenars de persones que dediquen una quantitat d'hores ingents cada dia. Llavors és un procés que no el visc com un atac cap a mi, sinó com un atac cap a una organització que no para de conquerir drets, no para de guanyar, i per tant em sento molt recolzada.
1: M'agrada aquesta actitud de la Carme Arcarazo,
0: sí.
1: Però Anna Gómez, a tu, tu no ho has passat tan bé, no? A moments ha sigut més difícil.
2: Bueno, mira, ara que estava parlant la Carme, que amb moltes coses coincideixo, jo, és veritat que la plataforma no és tan gran com el sindicat de llogaters. Jo sóc portaveu perquè per les meves qualitats van decidir que jo era portaveu i cada un va portar les seves qualitats i ha agafat un rol dins de la plataforma. Jo me'n recordo la primera vegada... Jo sóc grassoneta i la primera vegada que em van començar a insultar portava molt poc temps i me va impactar tant que me'n vaig agafar el bolso i me'n vaig anar a l'Urbana i vaig dir que volia denunciar aquell Twitter i em van dir que no podia ja denunciar aquestes coses. I jo, doncs, els Mossos i els meus companys... Bueno, em van tindre que calmar, i van dir, bueno, diu, estàs tocant tecles que no volen que toquis, com ha dit la Carme, segueixo fent i amb més ganes.
1: Clar, esteu, això és molt interessant que dius, perquè esteu tocant transport, que és estructura d'estat, i habitatge, que és superestructura d'estat. O sigui, esteu tocant dues coses que són importantíssimes, que fan que la vida de la gent sigui realment difícil a dia d'avui, no?
2: I, a més, crec que puc comptar amb els dits de la mà quantes vegades m'han criticat de debò, crítiques, per la meva lluita. És si estic separada, és com no tinc fills, tinc que donar... Bueno, no sé si es pot dir, donar pel cul, en aquesta hora, però... tenim que fer la guitza, que si tingués un home em tindria a casa... És a dir, són insults que després, quan veig activistes homes, m'emprenya... perquè els ataquen, perquè són els mateixos, però els ataquen per la seva lluita. Aleshores, això sí que em sembla
1: aquí
2: a vegades
1: que...
2: un rol doblement... O sigui, m'insulten per activista i per dona.
1: Clar, hi ha una concreció també en l'aspecte físic, en el que ets, més que en el que fas, no? En aquest cas, o sigui, quan estàvem parlant d'aquests exemples de Greta Thunberg i Ada Colau, estem parlant del seu aspecte físic, sobretot, o de la seva orientació sexual, o si porten serrell, o sigui, de la Greta Thunberg, o si... És a dir, ens estem ficant sempre en aquesta part més, és a dir, del cos, etc. No? O sigui, som el blanc d'això. No m'imagino, i sé que ha rebut crítiques també, avui fèiem llista, no?, aquí a la redacció, i pensàvem en l'Òscar Camps, d'Open Arms, no crec que hagi rebut aquest nivell de crítiques, ni Jordi Cuixart, ni Jordi Borràs, la llista és llarguíssima.
0: Sí, en el meu cas, fan servir molt aquest recurs de nena, no com d'infantilitzar, però en el fons crec que és un missatge que d'una banda el que busca és afablir la causa en si, no? Afablir el sindicat, afablir la plataforma, però també busca escarmentar, no? I dir, si tu ets una dona i t'escullen com la portaveu d'una organització, pagaràs un preu molt car. Llavors, clar, jo crec que no hem de perdre de vista que la gran majoria de vegades no són ciutadans atomitzats a casa seva que sols decideixen tal, sinó que són campanyes orquestrades per l'extrema dreta que tenen un objectiu molt concret, que és fer que els moviments d'esquerres més forts perdin poder i que després que no hi hagi dones amb un rol que ells creuen que només poden tenir els homes.

0: Això costa d'entendre, no? Que a vegades pensem que és molt personalista i que està aquell que ens té mania, però en realitat hi ha a vegades tota una orquestració darrere que suposo que amb el temps ja aneu agafant pràctica i aneu descamuflant tots aquests personatges, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, a veure, al principi costa molt no entrar. Com ha dit la Carme, dius, contesto, em defenso, però penso, quan me facin una crítica intel·ligent, contestaré.
2: Per mi el temps és no perdre el temps, eh? És a dir, crec que el pitjor que et pot passar amb aquesta mena de coses és passar-te hores mirant-ho, no sé què. No. O sigui, el que volen és que perdis el temps i que et descentris, no? Que en comptes de parlar del que tu havies de parlar, comences a parlar a fer-te de víctima o a parlar a contestar. Jo crec que amb el temps aprens a no perdre ni un minut amb aquestes coses i tirar milles.
0: Però hi ha hagut moments, per exemple, diríeu, de problemes de salut mental, fins i tot, de dir, m'està agafant ansietat ara quan em poso davant del micro a defensar X, perquè avui m'han dit tot això.
1: Et seré sincera, tenim unes lluites tan fortes davant que ploro més pels trens que per aquesta gent, perquè és que no em val la pena. Què els molesta? Que lluiti? M'encanta. Que sóc dona? Encara m'encanta més.

0: passen 17 minuts de les 9 de la nit i ara m'encanta a mi aquell moment de fer preguntes incòmodes. Creieu que les vostres plataformes, són coses que em pregunto jo, en algun moment van triar-vos com a portaveus per tractar-vos una mica com una quota, dir posem una dona davant, que ara això de les dones es porta i quedarem bé i no serà sempre uns senyors que parlen. Estic llançant a la piscina loca, eh? Però endavant.
1: Jo el meu cas crec que no. Crec que es va donar com una cosa bastant orgànica en aquell moment. Crec que el Sindicat de Llogateres és una organització realment feminista. És a dir, que no és només que tinguem una portaveu dona, sinó que la cúpula, la gent que, que coordina la majoria de comissions, que la gent alliberada, la gran majoria, som dones. I no només això, sinó que a les assemblees el problema de l'habitatge... hi ha una sobrerepresentació de les dones, no? Tant perquè pateixen el problema en les pròpies carns i en molts casos de manera pitjor que els homes, però també perquè són les que acaben anant a una assemblea a demanar ajuda, no? Jo crec que els rols de gènere fan que també hi hagi molts homes que segurament pateixen problemes d'habitatge gravíssims, però
0: no es
1: que
0: mouen,
1: la masculinitat, els rols de masculinitat el fan que no s'atreveixin a explicar públicament que estan tenint un problema per mantenir la seva família a casa seva, no? Perquè ho veuen com, bueno, com que el rol de proveïdor pot entrar en crisi. Llavors, jo crec que el moviment per l'habitatge en general és un moviment feminitzat.
0: Feminitzat, sí. I per això també dir-li doncs, el Sindicat de les Llogateres, no? Està tot pensat aquí, no? Per donar aquesta imatge. Clar, a l'hora dels trens, què passa aquí? Es queixen més els homes, les dones? O què diries? O qui ho pateix més, això? Perquè aquí hi ha unes històries, no? Del fet de que moltes dones són mares, tota la càrrega de les cures. Si tu no arribes quan surts de la feina a buscar els nens al col·le, això és un estrès molt bèstia.
2: Nosaltres tenim un grup de mamis que es deien les mamis horitzontals, que deixen els nens dormint i tornen amb els nens dormint, que sona molt dur, però és que ja li tenim que buscar una mica de...
0: D'humor, no?
2: D'humor, perquè si no ens enfonsem entre nosaltres. Jo tinc uns companys de plataforma, homes, que són, diria que estan més feministes que jo.
0: Això no ho digues mai,
2: o sigui,
0: eh?
2: Són una passada, és a dir, no em deixen de caure, posa't per endavant, diu, ojalà tinguéssim més dones, i de fet és veritat que quan tenim que posar mà als usuaris que ens donen suport, és veritat que el moviment majoritari és de dones. Jo crec que és una desgràcia ara mateix tenir que ser feminista, però és que ho hem de fer, no ens en queda un altre. Tinc un amic que sempre em diu que ell aspira a la indiferència i crec que és molt important aspirar a que un dia quan surti un govern diguin, no tinguin que dir tengo un gobierno mayoritariamente de hombres, tinc el millor govern que puc tenir i si hi ha dones és perquè eren les millors, perquè crec que a vegades la lluita feminista que per nassos és necessària perquè no ens en queda una altra perquè partim de molt enrere, crec que aquesta lluita a vegades ens converteix un altre cop en floreros, perquè diem tinc una dona al govern. Era la millor? Perquè hi ha dones...
0: Jo us preguntava per això, us preguntava pel fet de la quota, no? Perquè a vegades fa la sensació de que hi ha una mica de brainwashing, de netejar la imatge dels llocs, i llavors, si tinc una dona em serveix, però també aquesta dona rep tots els cops, no? A l'inici. Jo també em preguntava, clar, moltes vegades tant tu, Anna Gómez, com la Carme Arcarazo, esteu... dic la paraula barallar-vos, però esteu en ambients profundament masculins, on hi ha més molt poder, les immobiliàries, els ajuntaments, etc. No? Tren, Renfe, vull dir, no cal dir-ho, si veus tota la piràmide de jerarquia de Renfe, no pot ser més de mascle, no? Com us enfronteu a això? Com parleu? Heu après a parlar? Parleu més ràpid perquè teniu por de costallin? I no estic dient tonteries, amb això que estic dient, no, però no. Crec que hi ha una pressió, no?, quan parles en aquests ambients, i això, i la joventut, i suma, no?
1: Sí, crec que en general les dones sovint parlem molt ràpid perquè patim d'ocupar més espai. En el meu cas, fer de portaveu, he hagut d'aprendre a parlar més a poc, llavors és una cosa que em passa. He de dir que jo, segurament, on he vist més clarament situacions masclistes, segurament ha estat als mitjans de comunicació, clarament. Recordo una de les primeres vegades que feia de portaveu i vaig anar a un debat a 8TV I era un debat...
0: Tu també ets valenta, eh?
1: Sí, sí, sí. Era un debat on bàsicament hi havia tres homes d'una banda, amb la seva taula i la seva cadira, tres homes d'una altra banda, amb la seva taula i la seva cadira, i a mi m'han posat al mig, sense taula i amb un taburet alt... Que, uh-huh. O sigui, allò, allò que estava
0: portaves,
1: per equilibri...
0: Portaves faldilla? Volien que no, se't veiessin les cames
1: no
0: o com anava faldilla, això?
1: Era, bueno, i a sobre tot, com de, o sigui, ell va ser com molt delirant. I el nivell d'interrupció, o sigui, un nivell d'interrupció altíssim, aquelles moderacions que no moderen, però, bueno, sí.
2: Anna. Jo amb la premsa he tingut molt bones sensacions sempre, no he tingut anècdotes dolentes.
0: Amb la premsa sí, però quan, clar, quan tu t'has de barallar amb un conseller per allà, tenir una conversa... És a
2: dir... Soc transitària. Per qui no ho sàpiga, em dedico al transport de mercaderies i lluito pel de persones. Uh-huh. I és un, el port i els camions són territori masculí. I són territoris governats per homes però manejats per dones. I això es transmet a la vida diària. No sé, jo crec que les dones a vegades també som més fortes i tenim més empenta perquè estem acostumats a tindre que buscar a fer-nos el lloc.
0: Uh-huh.
2: Sí, jo tinc molts polítics, que òbviament no diré el nom, però n'hi havia alguns que em començaven, ai nena, vine, no, perquè jo he arribat a plorar de ràbia perquè jo al principi estava molt emprenyada. Ara he aconseguit que l'activisme superi la ràbia i que em diguessin, nena, no ploris, i encara m'enrabiava més. Però...
0: Això és paternalisme pur, eh? Sí. Això és bèstia que dius.
2: Sí, però ja et dic, i no són càrrecs baixos. Però, bueno, li vaig dir, a mi no m'ho tornis a dir mai més, això, perquè vaig a baix i ho dedico a la premsa. Llavors els he anat posant al seu lloc. I els polítics, a mi, relativament, no m'han fet mai por, perquè jo sempre dic que m'han fet a vegades... Al principi tenia més por, perquè eren polítics, sinó no, mai els he vist com a homes. Com aspiro a la indiferència, són persones que he de convèncer per aconseguir coses o batre per aconseguir coses. Però per mi és que són ells que ens veuen com a dones i com a objectiu. Per mi, simplement, són la persona que tinc davant a la que tinc que vèncer. Que m'agradaria més dones? Doncs a vegades m'espanta que hi hagi més dones perquè són més dures.
0: No sé jo.
2: No, jo ho dic, i els debats són, a vegades són encara més durs, perquè jo crec que inclús les dones a la política, per lo que m'he manegat, encara estan sempre defensant el seu lloc. Uh-huh. O sigui, els homes els veus més tranquils, no sé, quan heu anat pel Senat, pel Parlament, els homes estan molt més tranquils que les dones.
0: Perquè és el seu lloc.
2: Perquè les dones han de treure les dents. Uh-huh. A l'home pues, et pot dir pues, aquest sentiment paternalista de nena, de... La dona està allà lluitant en tot moment i et dones compte que inclús encara que en aquell moment sigui la teva contrincant o a la persona que tinguis que convèncer, ella també està lluitant com a dona en aquell moment.
0: Mm-hmm. Com ho vius tu, això, Carme?
1: Sí, bueno, m'he trobat en aquesta casa, no? Quan vam tenir aquell debat amb...
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio amb... Amb Som Habitatge, també jugava una dona, no?, aquest rol de... Bueno, tu, nena, no sé si havies nascut aquell any, no sé què.
0: Ja. Yeah.
1: Sí.
0: Però tu t'estan fent les espatlles dures, ja, no?
1: Sí,
0: sigui,
1: no...
0: Futbol
1: avui,
0: americà, no? Una mica d'espatlleres, no?
1: Avui que pensava,
0: no?
1: Bueno, què explicaré? Sí, jo crec que... probablement en el moment que vaig viure certes coses sí que em van afectar més, però ara jo crec que sí, se m'ha endurit molt la pell. I, i al contrari, no? Com més t'ataquen... En el fons, després dius... No, doncs ara no marxo, ara em quedo bastant.
2: Això és que molesto.
0: Clar, clar. Pell d'elefant, no?, això que dèiem, però jo sí. Crec que també hi ha un antídot molt maco de la feina que feu les dues, no?, una pels transports i l'altra doncs, pels lloguers i per l'habitatge, que és que també jo crec que deveu rebre molt d'amor i moltes felicitacions i molta gent que us deu abraçar, i això també és, no sé si és un antídot o com ho viviu, no?
2: No, totalment, i... Jo vull dir que jo moltes vegades arribo a la nit a casa i dius, és que no tinc vida. O sigui, treballo i lluito. I sort que a part de la lluita la puc portar durant el transport, perquè si no, no tindria suficients hores. Però aleshores arriba algú i et diu, gràcies a tu, veig els meus fills per la tarda. O gràcies a la plataforma he aconseguit... una cosa que li afecta la seva vida del dia a dia. I dius, i com tinc els collons de dir que ho deixo? O sigui, no.
0: Clar, perquè potser hi ha gent que diu, ei, puc sortir una mica abans de la feina, per exemple, perquè si no, no agafo aquest tren que sempre arriba tard, no? I des... aquest tipus de coses tan petites, però que algú li canvien la vida absolutament, veure els seus fills, no veure'ls, anar-los a buscar al col·legi, vull dir que estem parlant de coses
2: que... Jo
0: tinc
2: una anècdota d'una vegada que vaig amb un familiar meu, que el vaig anar a veure amb una activitat extraescolar i no vaig arribar, tot i sortir abans, i em va dir, no et preocupis, perquè sé que és el tren. Tenia 5 anys. O sigui, un nen de 5 anys que et diu ja que sap que no estàs a la seva vida perquè és el tren. Mm-hmm. I aquestes coses toquen i per aquestes coses lluitem. I a més, ara ho comentàvem fora, tenim unes lluites molt similars. És a dir, nosaltres, jo sóc com tu, de Tarragona, i...
0: Això és un problema sempre, ja t'ho dic ara.
2: I el fet és que m'encanta la meva ciutat. Soc superorgullosa de Tarragona, igual que la gent ho serà de Reus, de Cunit, de Valls, i ja ens estan obligant a barallar-nos per 10 metres quadrats a Barcelona quan ja tenen el drama que tenen damunt perquè la mobilitat no funciona. O sigui, aquesta mobilitat que està creant una desigualtat enorme ens està provocant que damunt fiquem, literalment, més merda el tema de l'habitatge, que és una crisi, i a més el tema psicològic que portem nosaltres, que això ara, bueno, no vull estendre'm més, però com la Universitat Rovira i Virgili, que per cert, encaixo temes, perdona'm, estem fent un estudi psicològic de com estem les persones del tren, i me'n recordo que a mig estudi vaig parlar, encara no està acabat, vaig parlar amb l'investigador, i em va dir, que et puc ajudar, com va tot? Diu, em falten homes. Diu, hi ha una avalanxa de dones que s'han apuntat per fer l'estudi i vaig haver de fer una crida,
0: no?
2: De dir, per favor, homes del tren, que us queixeu, que us veig, que esteu, sisplau, apunteu-vos i a dir-li a la gent, perdona, si veus un home al tren, que s'apunti.
0: Doncs escolta, que tenim molts oients d'homes que s'apuntin a aquest estudi de la Rovira i Virgili per veure com els afecta això dels trens. Carme, volies dir alguna cosa, no?, d'això que comentàvem?
1: No, això que la crítica de vegades és molt visible a xarxes, però la que les paraules d'ànim no tant i són molt presents. I... sí, no, i jo estic d'acord amb el que deia ella, no?, de... ningú s'hauria de traslladar a un lloc perquè el transport públic no arribi on ha d'arribar, però d'altra banda tampoc ningú hauria de marxar d'un lloc perquè els lloguers siguin massa cars o perquè els contractes són un contracte d'escombraria que et poden fer fora sense cap mena d'explicació cada 5 anys.
2: És a dir, són dues lluites que lluitem per viure on volem.
0: No, estan imbrincades i són importantíssimes. Escolta, en parlarem més. Anem un moment a la publicitat, que es veu que també ens manen els dolents a vegades. I després continuem aquí parlant de coses, perquè tinc moltes històries que comentar amb elles i tinc moltes ganes de sentir també a una altra d'aquestes activistes que fa activisme d'història, de la història de la seva família, que és l'Helena Solanes. Ara en parlarem després de la publicitat.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Some people say that a little girl should be seen and not heard, but I'm saying...
5: All bondage up yours! One, two, three, four!
0: Passen 4 minuts a 2:15 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies, i avui, vaja, activisme aquí amb aquest programa, doncs hi ha unes de les dones més potents que fan més soroll, mai millor dit, del panorama de Catalunya. Són la Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i l'Anna Gómez, activista dels trens, portaveu de la plataforma d'usuaris de trens Dignitat a les Vies. A mi m'agradaria preguntar-vos quina factura us costa aquest activisme a la vostra vida personal, si us esteu de coses, perquè ara ja ho porteu tant a la sang que us costa, no?, trobar espais per la vostra vida personal.
2: Bueno, jo actualment la meva vida és anar a treballar, perquè sí, treballo, i tot el meu temps personal ara mateix està pràcticament al 95% dedicat a la plataforma.
0: Uh-huh. I tu, Carme?
1: Sí, o sigui, jo tinc una feina on treballo...
0: Tu has somrigut, eh? Somrigut.
1: Sí, tinc una feina...
0: Què passa, que no dors gaire,
1: no,
0: o què?
1: No, es dorm poc, però bueno,
0: sí.
1: Treballo 8 hores i al sortir, doncs, gairebé cada dia vaig cap al sindicat. Jo sí que hi dedico moltíssimes hores, he de dir, també de manera variada, no? Hi ha setmanes que li fot una quantitat d'hores increïbles i hi ha setmanes que també dic, bueno, hi ha setmana fluixo,
0: no?,
1: una mica.
0: Fins aquí.
1: Uh-huh. Però també per mi ja s'ha tornat una cosa que em costa pensar... el sindicat com fora de la meva vida personal. Vull dir, és que allà he fet dels grans amics de la meva vida i tinc grans companys de militància que són ni una relació laboral ni una relació personal, són companys com de lluita i... Sí, també dic al sindicat, jo crec que una cosa que està bé és que la gent s'hi pot implicar de moltes maneres. No hi ha gent que simplement és una persona que s'afilia perquè està d'acord amb el sindicat o perquè té un problema, i hi ha gent que hi dedica 2 hores a setmana i hi ha gent que hi dedica 20.
0: Absolutament. Hi ha molts tipus d'activisme i per això tenim ganes de parlar amb l'Helena Solanes, que és activista de memòria històrica. Una cosa molt important, que potser no surten als mitjans, no es fa tan soroll, però, Helena, bona nit.
6: Com Hola, estàs? Bona nit.
0: Te n'has fet un fart, tu, no?, d'explicar la teva història.
6: Porto 21 anys i segueixo, sí.
0: Ets l'autora del llibre Florencio Pla, La pastora, la dignitat robada. Explica'ns una mica la teva història, perquè, vaja, jo la conec des de fa pràcticament 3 setmanes i vaja, estic, vull dir, emocionada i m'agradaria que li expliquessis a tots els oients.
6: Bé, tot va ser perquè... La meva iaia, Vicenta Pla Meseguer, vivia a Tarragona, que és d'on jo soc. Per cert, m'agrada molt que feu bona propaganda de Tarragona.
0: Avui, escolta, em donaran la medalla de la ciutat, ja ho estic veient.
6: Sí, avui el programa, sí.
0: Digue'm.
6: I llavors, ella va vindre a viure a Tarragona quan jo tenia 4 o 5 anys i sempre jo he sigut una nena molt inquieta i li preguntava, iaia, explica'm coses. A part, la iaia era de la zona del nord de Castelló i al parlar a mi sempre em tenia encuriosida. I va morir quan jo tenia 22 i mai havia parlat de res ni m'havia dit qui eren els seus germans, no explicava res, sempre em deia fuig. Però jo tenia la percepció que la mama i la tieta alguna vegada havien dit alguna cosa de la tia, buscarem, i havia quedat així sense l'oblit. I llavors l'octubre del 2004 vull començar a buscar i m'assabento això, pues que la iaia tenia un germà que havia sigut maqui guerriller, que si era Teresa, que si era Florencio, i a partir d'aquí jo començo a rascar i a voler saber tota la història.
0: Perquè tu dius si era Florencio o si era Teresa, i és perquè és una persona que va néixer amb els dos genitals, no? I clar, en aquella època, a l'època dels maquis, etc., no hi havia la informació d'ara. Es parlava d'hermafrodites, ara parlaríem d'una persona intersexual, no? Però clar, això, en aquell moment, m'imagino que era una vergonya, era una cosa que s'havia d'amagar. Com ho havia, pel que sembla, la teva família ho havia viscut una mica així, no? Era una cosa que s'havia de tapar.
6: Bueno, no era ben bé per això, perquè mon tio va néixer amb una variació genital congènita. No era per vergonya o que havíem d'amagar la família, sinó els silencis que que hem tingut sempre fins que he recaptat, he fet la història, era per la pressió, la repressió i tot el patiment que havíem tingut del règim enfront a ser família d'ell, com a maqui, com a guerriller, i tot el que el règim franquista el va utilitzar com a monstre. Però la família i al voltant no era.
0: El que sí que hi havia, doncs, potser certa por, no?, a parlar-ne, no? Això que em deies, que la teva àvia et deia fuig, no? Una mica que no se'n parlés d'això. No se'n parlés també perquè hi havia molt dolor, perquè durant molt de temps amb ell li van encolomar ser cap de turc i li van encomanar 29 assassinats que no va cometre mai. Per exemple, o sigui, com que no era la imatge que es pretenia d'una dona o d'un home, directament el van convertir en una bèstia, en un assassí.
6: Bueno, realment, Montiu, com has dit, va néixer amb la variació genital congènita per evitar-li humiliacions i que no fes el servei militar i tot. Llavors, això va portar ell com a Teresa, i quan representa que va passar una causa que el seu amunt pel Francesc Gisbert, per qui treballava, la Guàrdia Civil, pues, el va detenir per ser col·laborador amb la guerrilla, el va torturar i el va assassinar amb la famosa i la impunitat encara que té ara, la llei de fugues, en aquell moment Montiu, com a Teresa, pues, li hauria evitat, per evitar el mateix final que el seu amo, la guerrilla li va divinar amb nosaltres i aquí va ser on ella va agafar la indumentària masculina i es va ficar el nom de Durruti. Tota la trajectòria que va tindre com a maqui va ser poca, uns 8 mesos. I clar, quan mon tio estava com a maqui, els meus avis els van agafar i van estar 2 anys, 3 mesos i 15 dies a la presó només per ser la seva germana. La mama també va patir la repressió durant tota una nit, que la van tindre a la Guàrdia Civil amb 10 anys interrogant-la a veure què podia treure. Llavors, ella això ho sabia i la família, aquesta por i aquesta repressió l'han viscut sempre, d'aquí ve el silenci.
0: Clar, clar, clar. Has estat 21 anys i encara continues investigant. Són molts anys. Què t'ha costat aquesta recerca? Ara ho parlàvem amb elles, no? Això és un sacrifici, gairebé és com una vocació, no sé com denominar-ho, però alguna cosa que se t'endú, no? Se t'endú part de la teva història, també.
6: Sí, bueno, aquí és... clar, a més, en el meu cas no sabíem res. Llavors no sabies on anar i tot el que trobaves era la premsa groga que hi havia en aquella època i que encara surt per internet, La Mujer Hombruna, Rasgos Sangrientos, L'Interview, El Criminal... Llavors, a vegades tampoc sabies molt bé per on anar perquè ningú parlava de res. Llavors ha sigut pues, caps de setmana, vacances, i anar picant, i anar aquí, i fer una xerrada, veies una jornada sobre memòria històrica allí present, explicar la veritat de la família i no les mentides que han dit sobre nosaltres. Llavors són 21 anys d'anar picant porta, poc a poc, molta paciència, ara res, ara passa un any, ara dos mesos, i ara últimament és caps de setmana i tota l'estona que tinc pues, immersa en tot això.
0: I de fet, tinc entès que està a punt d'estrenar-se una pel·lícula sobre aquesta història, que es dirà Els mals noms, pel·li amb la història novel·lada, basada en fets reals. Sí o no?
6: Sí, ah. Sí, sí. Ara...
0: Dic, ai, a veure si he dit una cosa que no es pot dir.
6: No, no, no, però no sé si havies de fer alguna cosa més, dic, m'espero que acabi.
0: No, no, no.
6: Sí, inclús és candidat als Premis Lola Gaus.
0: Uh-huh, de València.
6: I ara, sí, i ara al setembre se preestrena la pel·lícula en el Festival de Cine de Sevilla.
0: Doncs escolta, quan passi tot això, ja en parlarem, has de venir al programa i parlar-ne tranquil·lament, però si voleu conèixer més coses de l'Helena Solanes, té un Instagram que és Helena_Guerrillera, que amb això ja es diu moltes coses, perquè d'alguna manera tu has fet guerrilla de veritat amb tota aquesta perspicàcia i totes aquestes ganes sempre de portar la història de la teva família endavant. Moltíssimes gràcies a Helena Solanes i et convidem perquè vinguis i ens ho expliquis bé quan surti la pel·lícula i puguem parlar amb tranquil·litat de tot això perquè crec que és una història molt, molt emotiva i molt interessant. Moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Merci.
6: Gràcies.
0: Visca Tarragona. Adéu.
6: Sí, sempre.

0: Anna Gómez, activista dels trens, portaveu de la plataforma d'usuaris de Trens Dignitat a les Vies. Entreu en aquesta web que és meravellosa, que l'adoro, que li faria petons cada dia, que es Transporta'm.
1: Sí, bueno, és una app.
0: Sí, és una aplicació. Què he dit?
1: Web. Un web. És que també tenim una web, que és puntual.cat, que és per planificar viatges.
0: Exacte. Bàsicament no és un web que et diu... Un web, ja
1: és una app que et diu on està el tren.
0: Exacte, on està el tren i el tard que arribaràs al lloc on volies anar.
1: Exacte. A mi el que m'agradaria dir, per si no tinc més preguntes, és que tu has parlat de que les nostres lluites són lluites d'esquerra, són de carrer. Crec que més que mai venim de quan va passar el Covid d'estar adormits, que hem de tornar molt a les lluites del carrer, que les esquerres i els activistes que no deixen de ser d'esquerres ens hem d'unir, perquè les lluites de carrer han d'estar allà a dalt de tot, de totes les causes polítiques. Com diu un amic meu, la política és massa important per deixar-la només als polítics. Hem de tornar a cridar als carrers i hem de tornar a estar allà i més davant d'una extrema dreta que creix i que no ens tindrem que barallar de qui ens treu els drets perquè no en tindrem.
0: Doncs, escolta, Anna Gómez, claríssim tot el que has deixat anar. I Carmen Carazo, moltíssimes gràcies també.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I molta feina també al sindicat de llogateres, que ara se us acumula la feina, no? Perquè aquests dies també esteu... vaja fent vaga de lloguers, tot
2: bueno,
0: això...
2: Això no se'n parla gaire als mitjans i, de fet, aprofitaré.
0: Vinga, tens un minut, ràpid.
2: Hi ha més de 100 famílies fent vaga de lloguers contra la Caixa perquè la Caixa no privatitzi més de 1.000 pisos que hem construït amb diners públics, pisos protegits, que volen fer un pelotasso increïble. Llavors, hi ha famílies que porten 8 mesos posant el seu lloguer en una caixa de resistència conjunta per evitar que això passi i que necessiten suport. Per tant, entreu al web del sindicat i ajudeu-los.
0: Doncs escolta, ens encanta aquesta història i, just, com deia l'Anna, no? és aquesta guerrilla a peu de carrer que és la que necessitem. Moltíssimes gràcies a les dues. Jo em quedo a fer la guerra aquí amb una altra gran jefa índia, que és la Marta Milla, ara mateix.

0: Les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. At places like Davos, people like to tell success stories.
2: Aquesta és la veu de Greta Thunberg. Teníem ganes de donar-li la benvinguda a la nostra Marta Millà, perquè avui, Marta Millà, bona nit, la nostra actriu, terapeuta de guàrdia, tot el que convingui en aquest programa. Avui li volem dedicar, avui que estem en aquesta nit d'activistes, a la nostra Greta Thunberg particular, la nostra Antígona particular, no?, de fet. Qui és, per què Greta Thunberg és l'Antígona d'avui?
3: Bueno,
2: bona nit.
3: Bona nit. Comencem amb els arquetips. A veure, Greta Thunberg es va donar a conèixer quan era un adolescent. Tenia només 15 anys quan es va plantar davant del Parlament suec a fer una vaga de fam, demanant al govern que es comprometés a fer alguna cosa amb el canvi climàtic. Vale. Des d'aquell moment es va convertir en la veu de tots els joves que denunciaven la inacció dels polítics davant del desastre climàtic que ens amenaça.
2: Allò fins llavors, jo crec que ens feia com gràcia, ho trobàvem exòtic, la trobàvem mona,
3: sí,
2: no?
3: Sí, pobreta.
2: De sobte, quan ja va molestar una mica més, clar, ja no es va rebentar.
3: Però des del principi, clar, ella va tenir els sants ovaris d'anar-se'n a les Nacions Unides i davant de tots els líders mundials, tots els homenots aquells amb corbata i ben vestits, va dir unes paraules que posen la pell de gallina.
2: Sentim-la.
1: This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope.
2: Això el que deies, això està malament, jo no hauria d'estar aquí, hauria d'estar a l'escola, a l'altra banda de l'oceà, ens demanen que els joves portem l'esperança, com s'atreveixen, m'han robat els somnis i la meva infància amb les seves paraules buides i jo sóc afortunada, vaja, bum, bum, bum, ja ho sabeu, la història.
3: Hi ha gent patint, hi ha gent morint, diu, els ecosistemes s'estan col·lapsant, estem al principi d'una extinció massiva i vostès només parlen de diners, com s'atreveixen?
2: Aquí ja no. Exacte, i aquí ja crec que no els hi va agradar tant. Aquí ja els hi va començar a rascar alguna cosa.
3: Clar.
2: Aquesta noia, que era referent ambiental més important dels nostres temps, és la veu una mica de l'emergència de la humanitat, no? No només climàtica.
3: Sí, sí, sí, jo crec que no és l'emergència del ser humà i de la humanitat, és l'emergència d'una societat que jo crec que viu una crisi, una policrisi econòmica, ecològica, política, social i humanista, espiritual, que va en augment cada vegada més. I això, clar, una persona que viu aquest problema d'aquesta manera, amb aquesta pell fina i amb aquesta sensibilitat, és l'encarnació d'un arquetip que a mi m'agrada molt i que és l'Antígona. És l'Antígona dels nostres temps. Penso que realment Greta Thunberg és l'Antígona del segle XXI.
2: Clar, la Marta Millà cada setmana el que fa és fer-nos un viatge. Ens pensem que anem al teatre a vegades i que veiem això, una Antígona, i l'hem vist representada moltes vegades, però l'Antígona a vegades la tenim davant dels nostres nassos. I Greta Thunberg ho és allò amb totes les lletres, no?
3: Amb totes les lletres. Perquè fixa't si ve de lluny, perquè Antígona també és una noieta de 14 a 15 anys que viu a Tebes al segle V abans de Crist, però que també desafia l'autoritat masculina i les lleis de l'Estat i s'enfronta al patriarcat, tal com ho fa la Greta, i està disposada a arribar fins al final, com ho ha fet ella. Clar, quin és aquest arquetip de l'Antígona? És l'heroïna de l'ètica. És l'arquetip de la dona que desobeeix les lleis per un motiu ètic, no és per rebel·lia, és perquè no pot fer una altra cosa. I aleshores, clar, Antígona és el primer cas de desobediència civil d'una dona al segle V, no?
2: Clar, tot això ve d'un mite. Escolta, si vols, mira, li podem començar a posar-hi una mica de música, perquè jo crec que també...
3: Està bé que l'expliquem, el mite, no? Perquè així el recordem i l'entendrem.

0: Antígona és una tragèdia grega, no? És una tragèdia grega escrita per Sòfocles.
1: I explica la història d'aquesta jove que desafia les ordres del rei Creont. Resulta, t'explico el drama, el drama no la tragèdia, resulta que els germans d'Antígona, Eteocles i Polinices, es barallen pel tron de Tebes i moren tots dos. Aleshores, Creont, que és el rei de Tebes, decideix fer els honors funeraris només a Eteocles i deixa Polinices tirat allà a terra perquè se'l mengin els corps, saps? Com a càstig, perquè el considera un traïdor. Vale. Aleshores, Antígona s'horroritza davant d'això, perquè, clar, si no l'enterra com cal, saps allò que feien abans, que posaven les monedes als ulls per viatjar a l'altre barri? Clar, si no fa això, el seu germà serà una ànima en pena que vagarejarà pel món dels vius eternament. Aleshores, Antígona desobeeix l'ordre de Creont i enterra el seu germà amb un parell de d'ovaris, també, tot sabent que la condemnaran a mort, no? Llavors, Creont la castiga, tancant-la viva en una cova, però abans de que executi la pena, Antígona es suïcida.
0: Aquesta és la història de Sòfocles, no? Però, clar, tu em vens a relacionar-ho amb l'arquetip, amb l'arquetip psicològic que hi ha darrere d'això. Perquè, clar, aquesta dona que va contra tot i que no té por de res, què li passa, no? Que és com la nostra Greta Thunberg d'avui.
1: Clar, doncs que desobeeix la llei per obtenir... Desobeeix la llei de l'Estat i la llei del poder per obeir una llei més profunda, que és la llei de l'amor, la llei del respecte, la llei de la dignitat, la llei de l'ètica, la llei del sentit comú i del ser humà, no? L'altra llei és una llei boja, és una llei que no té punyatero sentit i és una llei que fa molt mal, no?
0: Clar, no és una casualitat que estem sentint la Sinéad O'Connor, perquè d'alguna manera la Sinéad O'Connor també era una antiga, manera és aquesta dona també que en el seu moment va creure en el que ella creia, no? Escolta, aquesta Antígona, quan Netanyahu proveeix la flotilla i que s'acostin a la costa de Gaza, aquesta Greta Thunberg està també desobeint una llei,
1: oi? Sí, exacte, és el mateix, és el que jo comparava, no? Deia, doncs Antígona, li diuen que no faci això i Antígona ho fa, i ho fa perquè no pot fer una altra cosa. Aleshores, quan Netanyahu prohibeix a la flotilla que s'acostin a la costa de Gaza, Greta Thunberg i tots els altres, no? Desobeeixen la llei per obeir una llei interior, que és la llei de la coherència interna, no? Aleshores, saben que seran detinguts, però és igual, tiren pel dret, per tant hi ha aquesta determinació, no? Quan creuen que han de fer això, doncs ho fan fins al final, fins a les últimes conseqüències. Fixa't que Greta diu que no té por, no em fa por l'estat d'Israel, el que em fa por és la impunitat i la falta de responsabilitat de la comunitat internacional. Que és brutal, no? O sigui, són les lleis, les seves lleis internes, no? Les lleis de la coherència, de l'ètica i del sentit comú, és que no hi ha una altra.
0: I després l'edat, no? L'edat perquè és una noia jove, molt jove, que parla amb una maduresa que sembla com vinguda d'un altre món, no? Pràcticament.
1: Clar. Això també passa amb Antígona, que també tots els dibuixos, tots els quadres que simbolitzen Antígona, que parlen d'Antígona, la dibuixen com una noia madura per l'edat que té, que cuida el seu pare, que és Èdip, que està sec, s'ha tret els ulls per tot allò que va fer. I Greta Thunberg igual, parla com si tingués 40 anys. No? Jo sento i dic que aquesta dona...
0: Clar, però curiosament està molt criticada per la seva joventut, no? Com t'atreveixes a parlar tan bé i tal? I de fet, totes les crítiques han anat cap a la salut mental, que si és Asperger...
1: Aquest és l'altre tema, també, no? Que també mirava avui el seu compte d'Instagram i diu, soc activista per la justícia climàtica, autista i bipolar. La tia s'ha posat això al compte, no? Aleshores, segurament deu tenir un diagnòstic d'un trastorn. Jo no dic que no, però jo el que veig... Jo no veig un trastorn, jo el que veig és una criatura del senyor sensible i terriblement humana que no pot suportar, que sent el dolor de la humanitat i que no el pot suportar la seva pell. No?
0: I després que està parlant per tots nosaltres, o sigui, ella d'alguna manera està parlant per tota aquesta gent, no? Que no tenen veu, és a dir, que és importantíssima. També... És la llei divina, no?, que és el que explicava a Sòfocles en la història d'Antígona, versus les lleis humanes, no?, contra les lleis humanes.
1: Sí, sí, ells parlen de lleis divines, però traduït a dia d'avui no serien lleis divines, sinó serien lleis ètiques, no?, lleis de sentit comú, una altra vegada, no?, en aquell moment parla de lleis divines perquè parla de la mort, del funeral del seu germà, no?, que llavors O sigui, és una atrocitat no enterrar una persona i no fer-li els honors funeraris, no? Però, bueno, avui en dia és tot el que està passant. O sigui, doncs la Greta Thunberg sent a la seva pell el dolor de tota la gent que està patint. Aleshores, si això és una patologia, a mi que m'ho expliquin.
0: Que m'ho expliquin.
1: Jo crec que la patologia la tenen els altres. La patologia la té la persona que dorm tranquil·la quan veu tot el que està passant, no? Aleshores, segurament deuen tenir un diagnòstic, segur que el té, però jo també el tinc. Jo crec que el tenim tots, aquest diagnòstic.
0: Escolta, no sé. Sentíem ara la Sinéad O'Connor i parlant de lleis divines, una altra Antígona també molt dels nostres temps va ser ella, no?
1: Sí.
0: I si recordem aquest moment mític, te'n recordes?
1: Posa,
0: aquell
1: posa.
0: Moment d'Skins?
1: Posa'l.

0: Fight the real enemy.
1: És en aquest moment, el 92, que va trencar aquella foto del papa Joan Pau en directe a la televisió.
2: Sí, també.
1: Que sembla que hauria d'estar superadíssim, això, però és que és una imatge icònica.
2: És icònica.
1: Encara se'n recorda
2: tothom d'això. En aquell moment encara no havia començat tota la moguda que hi ha hagut després pels abusos, dins de l'Església Catòlica. Vull dir que va ser una pionera. I
1: això li va costar, no?, a la seva vida, tota la trajectòria que va portar fins al final.
2: Sí, perquè la van marginar per aquest fet, va perdre suport, va patir boicots, la indústria musical la va abandonar i la seva carrera va canviar, no? I també li van diagnosticar alguna cosa, perquè també resulta que també tenia alguna cosa, tenia depressió, tenia no sé què. Clar, ja hi tornem a ser, o sigui, potser està bé, no?, tenir tots aquests trastorns, perquè són persones que mobilitzen i que no poden suportar els abusos, no?
1: El que està clar és que aquestes Antígones del segle XXI les porten a l'aïllament, a la solitud, les marquen, les assenyalen, i clar, a tu t'encanta trobar-hi la part psicològica, tot això, no? Clar, aquest arquetip que signifiquen totes aquestes dones que estan contra tot i que es mouen lliures, què comporta els altres que estem allà al voltant? Com es rep això?
2: Bueno, t'ha de ressonar, no?
1: Home, a mi molt.
2: Clar, el tema dels arquetips és que ens ressoni. Si a mi em ressona, si jo sento la Greta i a mi em passa alguna cosa a dintre, si jo vibro amb això, si vibro amb aquestes dones que han vingut aquí, que es queixen, que arrisquen moltes coses i que perden temps personal per causes col·lectives, si jo vibro amb això, és que aquest arquetip el tinc viu, no? Que se'm pot encendre en qualsevol moment, no?
1: Vols dir que totes podem ser Antígona en algun moment,
2: clar,
1: eh?
2: Clar, totes podem ser Antígona en algun
1: moment. No sé si com la Clara Segura, però com qui sigui, no?
2: Exacte.
1: Escolta, quan ens rebel·lem, per exemple, contra una norma injusta, no? Quan lluitem...
2: Sí, són preguntes que et pots fer, no? Quan et rebel·les contra una norma injusta, quan defenses algú alguna cosa encara que ningú més ho faci, no? També quan sents que no pots callar, davant d'una injustícia, i quan et jugues alguna cosa, també, no? Sempre hi ha... jugar-te alguna cosa, que no et surti gratis, no? Que perdis alguna cosa, no? També això també és un nivell d'arquetip, potser... una mica superior, no?
1: Doncs escolta'm, apunteu-nos. Si sou unes Antígones d'estar per casa, tothom pot ser Antígona en un moment donat, tan important que hi hagi Antígones en el nostre univers, perquè així fem un programa cada dia com Les dones i els dies. Marta Millà, a tu et posarem un pedestal d'entrada.
2: Vinga, gràcies.
1: Escolta, ho deixem aquí, l'equip de Les dones i els dies. Bona nit.
2: Bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Més d'un centenar de persones han mort a Colòmbia aquest dilluns després del fort terratrèmol de magnitud 7,4 que ha sacsejat bona part del país. El govern del país ha declarat la situació de desastre nacional davant la magnitud dels danys. La zona més afectada és a l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. També hi ha una vuitantena de ferits, segons ha confirmat el president colombià, així com edificis i habitatges ensorrats i afectacions en hospitals, aeroports i carreteres. Abelardo de la Espriella és el nou president colombià.
3: Para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano, voy a liderar estas acciones. No están solos. Colombia tiene un presidente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Les autoritats locals continuen avaluant els danys i buscant possibles víctimes entre la runa. El consolat d'Espanya a Bogotà fa seguiment de la situació per...